0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies. Benvingudes al vostre espai, com sempre. Espero que a poc aquest curs que hem compartit hagi servit per reajustar la brúixola, que de vegades com a pares i mares tenim la sensació de que anem una mica perduts i que haguem sumat també noves famílies a la nostra xarxa. La criança compartida sempre és més enriquidora. Encetem recta final de temporada, però encara tenim 3 programes per esprem-los bé i els aprofitarem a tope. I en el primer d'ells ens colarem a les aules d'alguns mestres i professors que fins fa pocs dies han atès els alumnes. Amb quins reptes s'han trobat? És veritat que els infants i adolescents són cada any menys autònoms i que els sobreprotegim massa? Com ha estat la relació amb les famílies? Se'ls han escoltat? Confiem en l'escola? Ho descobrim ara mateix. Comença Lletra Lligada.

0: Una cançó que ens porta a mirar cap al futur perquè ens situa en un nou començament de curs quan els més petits sobretot van il·lusionats a l'escola amb les seves sabates noves, potser estrenant uniforme i llibres també, i ens recorda la innocència de la vida, quan el que ens preocupava era espolsar-nos la roba abans d'entrar a classe perquè havíem estat jugant al terra observant les formigues. Llavors no notàvem el pas del temps, diu aquest grup. Nosaltres jugarem a partir d'ara a fer aquesta mirada enrere per valorar el curs que tot just ha acabat, un curs intens, ple de complexitat i de moltes reivindicacions per part del personal docent, però també ens situarem en temps present per mirar de comprendre com podem tots fer les coses millor en el terreny de l'educació. I ho farem amb l'ajuda de tres mestres i professors que ens acompanyen a l'estudi i amb les reflexions extra que anirem escoltant també. A Girona saludem l'Anna Soler, mestra d'infantil a l'Escola Pública Salvador Espriu de Vidreres, que aquest curs ha estat tutora d'Infantil 3. Hola, Anna, benvinguda de nou.
1: Hola, què tal? Encantada de saludar-vos.
0: Moltes gràcies. I a l'estudi de Barcelona m'acompanyen el Jordi Ferrer, mestre de primària i professor de secundària a l'Institut Escola Projecte de Barcelona, on també treballa la Gemma Martín, tutora de primer d'ESO i professora de secundària. Bona tarda als dos, com esteu?
2: Bona tarda, molt bé. Moltes gràcies per reconvidar-me.
0: Encantada que et sumis a la família, Jordi. Has portat una convidada més i ens va bé obrir la xarxa.
3: Ah, això mateix. A més, tots, com que tots som incontinents verbals, doncs no vindrà d'una persona més. Encantat de tornar a ser aquí, Mari Cruz, i saludo l'Anna també des de la distància.
1: Hola, Jordi, què tal?
0: Des de fora i després de les vagues, la sensació és que ha estat un curs pels mestres i pels professors especialment intens. No sé si, Anna, vosaltres també l'heu viscut així. Per tu ha estat així? Ha estat especialment intens o com tots els cursos?
1: Sí, a veure, cada curs, quan arribem al final, sempre pensem, ostres, quin curs més intens. Però sí que certament aquest any ha estat un any de lluita, un any de vagues, de manifestacions, de reivindicacions que fa molts anys que anem arrossegant i que sembla que per fi, no? Ens hem mig organitzat per sortir al carrer i poder expressar aquesta sensació que tenim, no? De que estem una mica sols, que no se'ns reconeix la feina, que no és només el sou, que no és només els diners, no? Parlem de ràtios, parlem de recursos, parlem de, no, la inclusió una mica més enllà de tot plegat. Llavors ha estat un any intens, Jordi? Coincideixes?
3: I tant, ara ho dèiem abans d'entrar també, que han estat uns, sobretot els dos últims mesos, molt eixelebrats, no? Una mica caòtics, justament per això, no? Per tot el que hi ha hagut de vagues, de reivindicacions, que efectivament jo crec que és una reivindicació molt antiga la que tenim, no? La de la recuperació de l'autoritat i, si m'apureu, de la recuperació de la dignitat de la nostra feina, no? Perquè oi, moltes vegades ho hem dit aquí, que tard o d'hora tothom acaba passant per una aula i tothom acaba passant, entre cometes, per les nostres mans, no? En el camí cap al seu futur de persona adulta.
4: Sí, tant. No, i independentment que els motius, evidentment, no? Doncs jo penso que els compartim tots. És veritat per això que el fet que aquestes vagues hagin estat cap al final de curs, sí que, si normalment un final de curs ja és caòtic de per si, això realment ha significat una miqueta, no? Una mica bogeria, perquè realment, de sobte, molts dies que comptaves per fer una activitat o una altra, de sobte, ostres, no, que hi ha vaga, doncs ho deixem pel proper dia, ah, no, que tenen una excursió, ah, doncs llavors, no, que torna a ser vaga, no? I per nosaltres ha sigut una mica difícil.
1: Bueno, ens hem hagut de reinventar, com sempre, que surt sempre aquest concepte, sí, no? En el nostre món de mestres i de docents, que cada dia, cada curs, cada any ens reinventem, doncs, bueno, una vegada més hem demostrat que ens hem reinventat i hem seguit endavant, malgrat tot el que està passant.
0: I creieu que les famílies ho han entès? És a dir, han entès les sortides de tants dies, durant tantes setmanes al carrer, perquè fins i tot hi ha hagut alumnes, en alguns llocs de Catalunya que es queixaven, no? Que deien, està bé que reivindiquin, però escolta, nosaltres també ens trobem orfes, sobretot, esclar, els que ja estaven en els últims cursos, no? I que tenien exàmens importants per endavant.
3: No sé si ho han entès, però ho han acabat acceptant, perquè part de les reivindicacions jo crec que els afecten directament, també. Aleshores, era una... Jo crec que han fet un relatiu bon acompanyament, en general. També depèn. Jo crec que els nanos més petits, com els que té l'Anna, per exemple, potser ha estat més difícil d'entendre, per les famílies no ho sé, però els alumnes més grans fins i tot hem fet debats a la classe, n'hem parlat d'això, i per tant s'ha pogut fins i tot complicitar-se una mica amb ells, no?
1: Jo us he de dir que, des del nostre punt de vista, d'aquestes comarques gironines, moltíssimes famílies ens han donat suport, no han portat els nens a l'escola si ho podien evitar aquests dies de vaga, i realment han entès les nostres reivindicacions perquè també són les seves. És a dir, el que estem demanant és una educació de qualitat, poder fer la nostra feina que ens encanta de la millor manera possible. I jo he parlat amb algunes famílies que estan totalment d'acord amb les reivindicacions. Això sí, evidentment els afecta, però bueno, també és una mica el que pretenem, no? Que afecti, que se'n parli, que surti als mitjans i que tots en siguem conscients de la situació de l'educació aquí al nostre país.
0: Quina diríeu que és la principal tasca de l'escola? Perquè això també de vegades provoca molt de debat, no? Hi ha mestres i docents que pensen que se'ls atribueix potser unes tasques que no toquen, sí, que a casa hauríem de fer més, però hi ha qui diu, i fins i tot experts, i després, si tenim temps, podem escoltar, per exemple, el Javier Urra, el psicòleg, que parla sovint amb docents i que diu, ves, que potser hem de canviar o han de canviar la mirada també els mestres i s'han d'ocupar de forma diferent, sí, dels alumnes.
4: És que jo ho relaciono una miqueta amb la pregunta anterior, perquè també el que volia dir és que hi ha famílies que potser tampoc no han entès tanta reivindicació, perquè també penso que hi ha molta ignorància d'això, del paper que fem al professorat, no?, i als mestres a les escoles, perquè a vegades tendeixes a parlar, no?, amb persones que et diuen que, bueno, que quants mesos de vacances que teniu, que al final vosaltres aneu allà, doneu les classes, corregiu, i clar, és una feina que s'ha convertit en molt més que això, no? No només preparem les classes, donem les classes i corregim. Fem de psicòlegs sense estar formats en això, fem fins i tot de fisios, no? En alguns moments ens hem trobat en situacions en què he hagut d'aprendre coses que faria un fisio perquè, no?, perquè t'hi trobes amb determinat alumnat, de coach constant, no? No només amb l'alumnat sinó també amb les famílies. Llavors, tot això,
3: sí, hi ha, no?, un acompanyament emocional, ostres, sí, que és molt carregós, que és molt com si diguéssim molt desgastador, uh-huh, que el fem amb molt de gust perquè si no ho faríem, és a dir, perquè forma part de la nostra activitat docent també, però aquest acompanyament emocional implica, com deia fa un moment, un desgast i d'alguna forma això també, sí, com deia la Gemma, no? Hi ha famílies que o ho ignoren o no ho coneixen, i moltes vegades la nostra reivindicació també va per aquesta banda, no? De dir, totes les feines extres que hem de fer, a part de, com deia la Gemma, les correccions, les preparacions de classes o la transmissió de continguts, no?, que és molt més, que va molt més enllà.
0: Mireu, al gener en parlar precisament, com us deia, amb Javier Urra, que el Javier Urra, a part de ser doctor en psicologia, va ser el primer defensor dels alumnes, no?, dels menors a Espanya, i feia una reflexió sobre tot això, no?, parlant de les necessitats, el malestar també emocional que té el personal docent, i parlava d'aquesta manera d'aquests extras que teniu vosaltres.
5: Mi, nuestros profesores son gente muy ilusionada. Es verdad que las cosas no van bien, van mal. La prueba es que hace 15 años el 60% del profesorado, 60%, decían que iban encantados a trabajar. Hoy esa cifra es del 36%, lo cual es todo
0: qué
5: un
0: terrible
5: síntoma de desasosiego. A mí que haya jóvenes que lleguen con poca formación me preocupa, pero me preocupa más los que son grandes maestros, que lo han sido toda la vida, grandes profesores, y dicen, mira, yo, Javier, me quiero jubilar. Esto ha cambiado mucho. Entre otras cosas, hemos tenido que hacer que los médicos, los maestros, sean autoridad. A veces, porque hay padres equivocados, abogados de los hijos, que se ponen en contra del profesor, sin darse cuenta de que remamos todos en favor del hijo o alumno. Bueno, lo que pasa es que yo tengo para mí que la gente se le va el tiempo hablando y haciendo muy poco.

0: Seguim a Lletra Lligada a Ràdio 4 en aquesta tertúlia de mestres amb el Jordi Ferrer, la Gemma Martín, l'Anna Soler, i escoltant aquesta reflexió que feia Javier Urra, que al final de tot també deia, però escolteu-me, jo sóc més dels que faig que no de la queixa, és a dir, és veritat que aquesta és la realitat, és veritat que hi ha molts mestres que ara ja no van tan il·lusionats com anaven fa 30 anys a la seva feina o a la seu ofici, però bé, potser és que en comptes de donar-hi tantes voltes, a banda de que s'han de posar més recursos, també hi ha mestres que potser han d'enfocar les coses d'una altra manera.
1: Totalment, totalment d'acord, Mari Cruz. Jo llavors jo penso que, a part del nostre posicionament com a docents, hem d'anar molt units amb la família, hi ha d'haver molta comunicació. Jo tinc la sensació de que ja fa també uns quants anys, no?, que com més petitons són, aquesta comunicació és més fàcil, accepten més, no?, les pautes, a l'anar de la mà, i com més grans es van fent els nanos, no?, suposo que la Gemma i en Jordi ho podran dir, quan ja arriben a secundària, d'alguna manera la família els deixa més lliures, es pensen que són grans, els límits ja no són tan clars com han estat a primària o a infantil, i llavors és quan més ens necessiten, justament, no?, aquests adolescents, preadolescents, que necessiten límits, que necessiten normes, que necessiten ordre, estructura, potser a la secundària és quan es veu menys, no? A primària venen tots dos a les entrevistes, el pare, la mare, et pregunten, els informes... I a secundària, no sé, vosaltres companys ho sabreu dir, que cada vegada, no?, com que els hi traspassen la responsabilitat a uns joves que necessiten d'aquest acompanyament que nosaltres els hi podem fer.
2: Sí, sí, de fet, absolutament. És una cosa que jo penso que està anant a la baixa, per sort, però uns anys enrere sí que recordo molt aquesta sensació que, no?, a les reunions d'inici de curs, de dir a les famílies, escolteu... Fa res estaven a sisè de primària, han passat els dos mesos de l'estiu i de sobte no s'han fet grans, no? És aquesta sensació com que, apa, té el mòbil, ara hi ha institut, ara ja ets gran, i realment, clar, encara són nens i nenes que comencen a jugar a ser adolescents, no? Vull dir que quan encara estan a primer i segon d'ESO, clar, és una cosa com
1: són
2: molt
1: petits,
2: tendra, no?
1: Són petits, i ara has obert el meló dels mòbils, vull dir, xarxes socials, mòbils... que això també és un altre meló que jo crec que dona per una altra tertúlia, fins i tot.
0: Només dedicada a aquest tema, sí.
3: N'hem parlat algunes altres vegades, i és veritat, perquè el tema de la llibertat, és a dir, són criatures que tenen la llibertat d'utilitzar eines que no saben gestionar. Uh-huh. Llavors ho hem dit això molts cops, no? És una finestra oberta al món, però té uns perills, i uns perills que a més ens hi anem trobant cada cop més. De fet, part de les discussions que hem tingut en famílies han sigut pel mal ús que fan de les xarxes socials, a les quals no haurien de tenir accés fins als 14-16.
1: Correcte, totalment correcte.
3: I els tenen una miqueta abans, i com deia, saben utilitzar-los, però no saben gestionar les conseqüències moltes vegades negatives, no?, d'aquest aparell. Després llavors ens trobem amb temes de mediació, de resoldre conflictes, etc. Pel que deies, Anna, també és veritat, jo us admiro, ja us ho he dit moltes vegades, admiro tota la feina que feu des d'infantil, perquè després nosaltres la recollim, i allà, aleshores podem tenir una bona recollida o una recollida
1: regulada,
3: insuficient, no? I d'alguna manera tot, com tu dius, si hi ha una bona base, un bon planter, si els límits estan ben posats d'entrada, no uh-huh. per part vostra, sinó per part de les famílies i reforçada, evidentment, des de l'escola, tot això ens repercuteix a nosaltres positivament sobre les criatures, no per nosaltres només. I jo sempre reivindico també l'escola de pares i mares. Jo penso que hem de fer una feina pedagògica també amb les famílies, perquè sovint són persones inexpertes, igual que ho hem estat tots com a pares i mares, però en un moment especialment delicat. I aleshores penso que molts van molt perduts i els hem de donar aquestes eines, no?, perquè sàpiguen una mica com encarar aquests nous límits que han de començar a posar des d'ara.
0: Mira, trobo molt interessant aquesta reflexió que fa Jordi, en el sentit de que aquesta escola de pares i mares, que de fet jo crec que en part hi ha moltes famílies que la demanden, és a dir, necessitaria que algú m'orientés, que em digués com trobar aquesta brúixola que de vegades necessito, però que això em fa pensar també que curiosament a l'altre cantó ens trobem amb pares i mares, amb famílies que no busquen després aquest recolzament, aquesta orientació amb els que teòricament sou els professionals de l'educació, que sou vosaltres. És a dir, normalment a l'enginyer o a l'arquitecte no li qüestiones tant, no?, com està dissenyant l'edifici, la casa, no? És a dir, pots parlar, pots abatre, però no qüestionem tant, diguem, el seu sentit de la professionalitat. En educació jo tinc la sensació de que, en general, tots, fins i tot qui no és mare ni pare, es veu capaç, no, de qüestionar-vos moltes coses. Llavors, jo no sé, per exemple, la Gemma, que tu et trobes, trobo que és molt interessant, perquè al final tu reps aquests alumnes que venen d'haver fet aquest curs una miqueta, no, més sota el paraigües, no? Perquè venen d'infantil, venen de primària, tu estàs a primer de l'ESO, que els reps. No sé si aquí trobes que les famílies estan igualment desorientades, que us pregunten a vosaltres, que comparteixen els dubtes, o tot el contrari, que qüestionen tot allò que feu?
2: Doncs hi ha una miqueta de tot, però sí. Vull dir, hi ha famílies que qüestionen bastant totes les decisions que es prenen a l'escola, i altres que sí, que van desorientats i que et pregunten molt, que escolten molt i que agraeixen molt els consells, no? Jo penso que també al final és un problema d'aquesta societat que tenim nostra, que cada vegada va més accelerada. Penso que les famílies, no? Jo també tinc dos fills i faig l'exercici moltes vegades de pensar, bueno, afluixa, no? Prioritza, ara el mòbil, deixa'l estar, perquè m'he trobat, no? Jo mateixa, no, ara que parlàvem dels mòbils, d'un moment, nens, estic responent això, tal, i de sobte adonar-me'n i dir, és tan urgent, això? Yeah. No, fora, guarda el mòbil, estigues pels teus fills i després ja t'hi posaràs, no? Però és una societat que ens porta a estar constantment connectats, constantment accelerats, no? I moltes vegades també que t'arribin de l'escola amb els problemes que hi ha hagut, que tal, que qual, famílies que també van com sobrepassades, d'una manera inconscient jo penso que també és com, ara a mi tots aquests problemes no m'interessen, no? Penso que a vegades passa una miqueta això, que em tanco perquè no em convé ara tot aquest merder, no?
4: Gemma, jo afegiria que moltes vegades ens falla la comunicació, és a dir, el preguntar, el reflexionar, sí, el asseure'ns en una taula i dir, escolta, què et passa, què et preocupa, què passa amb el teu fill, com ho estàs vivint, què necessites, perquè realment nosaltres no tenim una vareta màgica, per molt que sigui la nostra feina, la nostra professió, som humans, som persones que podem entendre i ens podem posar, no, al lloc dels altres, i llavors a vegades és aquest, no, això que ens falta, no, que ens comuniquem, que ens escoltem, que ens entenguem i que intentem trobar entre tots, perquè està clar que si no anem a la una, família, sí, i escola, sí, sí, no arribarem massa lluny. Llavors jo moltes vegades els dic, parlem-ne, qualsevol cosa que us preocupi. Potser no tinc la solució, però potser el fet de que vosaltres ja li poseu paraules en això que us està passant ja ens ajudarà a trobar el perquè i podrem mirar de tirar endavant entre tots. I llavors la comunicació per mi és un bàsic, que a vegades és això que diem, eh? Anem tan acceleradíssims tots que no tenim temps ni de comunicar-nos i comunicar-nos bé. I amb educació i respecte, exacte, evidentment, sempre, i sí, sense qüestionar, perquè segurament tots fem el que bonament podem.
3: Exacte. De tota manera, Anna, suposo que estaràs d'acord amb mi també, amb aquesta implicació que demanem a les famílies. Correm el risc també d'aquesta intervenció, moltes vegades amb qüestions acadèmiques, no? I aquí jo crec que és una mica el risc que correm. És a dir, implicar-se està molt bé, intervenir ja no està tan bé, i per això hem de recuperar, jo crec, la nostra autoritat docent.
4: Amb això
3: és a dir,
4: estic totalment d'acord,
3: Jordi. Amb la feina que fem. Sempre els diem el mateix, que han de confiar una miqueta que les coses les estem fent bé o les intentem fer bé. En tot cas, ens podem equivocar. Jo sóc el primer que reconec els meus errors i demano disculpes. Però sí que és veritat que a vegades, jo crec que cada cop més ens hem trobat lligats justament per això, per la intervenció de famílies en qüestions que no els competen, que no els corresponen, no? I sentir-nos sempre qüestionats. Aleshores, haver de justificar tot allò que fas després d'haver-ho, sí, meditat i pensat tant i ser tan prudent i tan cauta i saber que estem treballant amb un material que és material humà, que és hipersensible i que és molt emocional, és un risc. Vull dir que estem fent una professió de risc una mica.
4: I tant.
0: Sí. A la tertúlia ens hauria d'haver acompanyat també la Margarita Álvarez, que les famílies de Lletra Lligada la coneixen bé. Ella és psicopedagoga, és mestra a la ciutat de Barcelona. Justament ella ha estat aquest curs, com molts altres anys, tutora de sisè de primària, i encara que no ha pogut estar aquí, sí que ens ha enviat un missatge on reflexionava precisament com havia viscut ella aquest curs 2025-2026 i ens parla del que l'ha desil·lusionat, diguem, d'aquesta tasca de mestra, que té a veure precisament amb aquesta reflexió que vosaltres també fèieu sobre l'actitud d'algunes famílies d'aquest curs que ha compartit, que diu que, bé, això, li han deixat aquest mal gust de boca, diguem.
5: S'han mostrat poc dialogants. Gairebé les seves queixes han arribat per mail d'una manera una miqueta, o sigui, redactades d'una manera una miqueta amenaçadora, moltes d'elles, i algunes fins i tot una mica, podríem dir, surrealistes. Això el que us deia, m'ha sobtat perquè, a més, són famílies amb les quals ja porto dos cursos, sent mestra del seu fill, de la seva filla. I també, potser amb tota la part aquesta, doncs, més d'acompanyament, o sigui, de fomentar el caliu, els bons moments, els, a nivell del claustre, dels i les mestres. Això ja ho he comentat en alguna ocasió. Però crec que ens falta, doncs, aquests moments de poder-nos escoltar, de saber com ens trobem, perquè el dia a dia a l'escola doncs, és molt intens, ens passen moltes coses. I cadascú des del seu punt de vista doncs, està bé que poguéssim crear aquests espais. Aquesta part més burocràtica a vegades ens escapça.

0: Una cançó que ens parla també de treure'ns les màscares, de la superació personal, de la resiliència, en aquest cas també podria ser de la vostra. Ens parlava la Margaret també d'aquesta necessitat de crear espais als propis claustres entre el personal docents per poder compartir entre vosaltres les experiències, les vivències, no? Els propis dubtes que poden sorgir a l'hora d'afrontar una situació concreta d'una família, d'un alumne. I ella deia això, i de fet durant el curs nostre, diguem, a Lletra Lligada, ho ha deixat patent moltes vegades, no? Que creu que falta que generin aquests moments i aneu tan devolit sempre que entre vosaltres no hi ha temps per parlar.
1: Sí, nosaltres a l'escola, déu-n'hi-do, no? Jo penso que sí que compartim força, doncs, les situacions que anem vivint o com ens sentim. Potser no tothom, no? Perquè també una mica depèn de com és cadascú. Però en general, jo penso que a l'escola sí que aquest espai el tenim i s'agraeix, no? Perquè moltes vegades és això, vull dir que... hi ha situacions en les quals prendre una decisió teva única, personal, no? Quasi que prefereixes, doncs, realment compartir-ho amb tot l'equip i una miqueta veure que hi ha una decisió consensuada, no? I que al final puguis dir que no és una decisió teva, sinó que has compartit, que tothom amb els diferents punts de vista, doncs, hem arribat a un acord, no? Una manera d'actuar.
2: De tota manera, altres vegades també ho hem parlat, això. És relativament més fàcil trobar aquests espais del cafè compartit, per dir-ho d'alguna forma, amb un claustre mínimament estable que amb un claustre que és canviant cada any.
1: Sí.
2: I cada cop ens hi trobem més,
1: sí.
2: Perquè jo crec que l'Anna també ho havíem parlat, amb la Margaret també ho havíem parlat, que està molt bé, eh? Vull dir que renovar-se és molt interessant, però que hi ha vegades que estableixes vincles amb persones que justament pots tenir com a referents a l'hora de tenir una conversa, una complicitat, i de cop i volta l'any, el curs següent desapareixen i n'apareixen d'altres, que està molt bé, repeteixo, però a vegades és una mica també descoratjador, no?
3: Bé, és això que diem, no? Moltes vegades que la nostra feina és un treball d'equip, en equip i d'equip, llavors si no anem tots a la una, malament. I amb això que dieu, companys, estic totalment d'acord, l'estabilitat de plantilles, a veure, les escoles concertades és relativament més senzill, a l'escola pública costa moltíssim estabilitzar un claustre, cada any hi ha gent nova, hi ha gent que ve d'unes escoles amb unes tendències, amb unes altres, posar-se d'acord a vegades costa, sincerament, i aquest any, que ha estat un any de reivindicació, fins i tot, entre nosaltres tampoc estàvem d'acord fins i tot amb els motius, no? De reivindicàvem cap aquí, cap allà, uns estaven més d'acord, uns altres menys. Llavors jo penso que és importantíssim, no? Que anem tots a la una, que es parli, que es comparteixi, perquè tots tenim moltíssim a aportar, tots tenim experiències, bagatges, i que com més comparteixes, més aprens.
1: Sí, i sí que és cert, això, amb aquest tema de les reivindicacions que hi ha hagut aquest curs, sí que és cert que a nivell de claustre també hi ha hagut una mica, no diria divisió,
3: sí,
1: però sí,
3: sí
1: que hem percebut una miqueta a vegades de...
2: No,
1: de
2: mala maró.
1: Sí, mala maró. I realment, clar, nosaltres intentem sempre que l'alumnat, no, fem mediació entre alumnat, intentem que resolguin els conflictes, que, no, que aprenguin a escoltar els punts de vista de cadascú, que acceptin que cadascú pensa d'una manera diferent, i ostres...
0: No... Sembla un contrasentit, no? Llavors,
1: clar,
0: no?
1: És com prediquem amb l'exemple, no?
3: Correcte, yeah. Correcte, és el que hem de fer.
0: Entre molts dels missatges que ens heu deixat en aquests dies anteriors de vaga, hi havia això que parleu vosaltres de reduir les ràtios, d'augmentar i estabilitzar les plantilles, reduir també la burocràcia, que és una cosa que va sortint sempre que tinc conversa amb mestres i amb personal docent, participar també de les decisions educatives, més recursos per la inclusió, que aquest és un concepte que també, no?, que es defensa molt, però que després falta veure què vol dir quan parlem d'inclusió i quins recursos tenen. Però per aquelles famílies que ara ens estan escoltant, que no deixen d'escoltar, que per a vosaltres ha estat un curs molt intens, que està al costat de les famílies i dels alumnes, requereix molta energia, molt d'amor també, molta passió per la feina que feu, però que potser no arriben a entendre quina és la complexitat amb la que us trobeu. Per exemple, vosaltres que esteu a secundària i a primària, què és per vosaltres una aula amb aquesta complexitat? En què es tradueix? Què vol dir això?
1: Clar, a veure, d'una banda, acadèmicament jo crec que es pot entendre que et trobes amb una diversitat molt gran, no? Tenim alumnes, doncs, que tiren milles, tenim alumnes amb necessitats educatives especials, que requereixen, doncs, reforç, i acadèmicament jo crec que és fàcil de deduir, no?, el que pot significar això, no?, que a vegades, doncs, fas un examen que fas quatre exàmens diferents, no?, un per aquest grup d'alumnes, un altre per aquest grup d'alumnes, un altre per aquest grup, organitzar les classes per dir, doncs, mentre aquests estaran fent això, aquests altres faran això altre, però després, d'una altra banda, per mi la complexitat més gran és aquesta que diem de emocional, no? Jo també potser sóc una persona que m'implico molt emocionalment, faig molt l'exercici d'empatitzar, no? De pensar, ostres, jo en aquesta edat, què em passava a mi, que en aquesta edat, no? Com em sentia quan em parlo

parlen de determinats problemes, intento recordar, no?, que i, ostres, m'he trobat resolent pues, qüestions d'amistats, no?, de noies que entre elles tenen una amistat tòxica que no saben realment que és una amistat sincera, no?, i agafar, asseure'ns,

0: el teu fill o la teva filla explicant alguna cosa que ha passat a l'escola i que tal com t'ho està explicant el teu fill o la teva filla, doncs estàs d'acord amb ell o amb ella i et sembla que l'escola no ha actuat correctament, abans de fer un correu incendiari, no? Que ara també se'n parlava d'aquests correus desagradables, ostres, no costa res respirar, pensar demà trucaré a l'escola, parlaré amb la Gemma, li preguntaré a veure què ha passat, a veure si m'ho pot explicar ella, la seva versió, i a partir d'aquí ja trauré les meves conclusions, no? I ja intentarem dialogar i arribar a punts comuns, no? Però és aquesta cosa de... M'arriben a casa, em diuen això, llavors jo m'enfado amb l'escola, l'escola s'enfada... Bueno, penso que...
1: Resolució de conflictes,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, això molt.
2: Sí, ho hem d'acabar fent. I després que també hi ha, jo crec que hi ha uns mínims que s'han de mantenir i que són bàsics, no? Perquè tu deies quina complexitat hi ha en una classe. A vegades la complexitat consisteix en haver de dir coses molt evidents, però que es veu que no ho són tant. No podem admetre que un nen es tregui les sabates al mig d'una classe, per exemple. No,
3: això, això passa a primària o a secundària?
2: Això passa a secundària. Sí. No podem permetre que un nen entri a la classe amb gorra i no se la tregui tot el matí, per exemple. No podem permetre estar parlant amb un alumne que estigui mastegant xiclet contínuament i que no se li entengui ni el que diu, no? Aleshores, hi ha com uns límits bàsics, aquí també uns mínims, que jo suposo que té a veure, Anna, tu m'ho confirmaràs, amb els hàbits també apresos del posar-se la bata, del canvi de roba...
1: Bé, com diem sempre, no comença tot a la base, i la base no és només a l'escola, és també la família. N'hem parlat diverses vegades en les tertúlies, no? Els límits molt clars, el sí és sí, el no és no, aquesta autonomia que han de tenir les personetes, no? De petites i fer-se grans, i l'acceptació de les normes. Hi ha d'haver unes normes de funcionament social, no. Exacte. Només a l'escola, és a dir, l'escola i fora, llavors coses que no es permetrien a fora, a l'escola no es poden permetre.
2: Exacte.
1: I crec que nosaltres, ara cada vegada més ens trobem amb això, quan deia resolució de conflictes, coses que tu, no, com deia Jordi, es veuen molt evidents, doncs potser ara ja no ho són tant i hem de posar una mica, no, els punts sobre les is i dir el que es pot fer, això es pot fer i això no es pot fer, i tenir-ho molt clar i explicar-los a les famílies, perquè hi ha famílies tan diverses com persones, no? Llavors, bueno, anar tots a la una, però tenint molt, molt, molt clar on estan els límits.
2: I això jo crec que és el que crea aquest desgast, no? És a dir, haver de lluitar amb coses molt bàsiques que et sembla que ja haurien d'estar preses. Jo m'he trobat a moltes famílies a vegades que em diuen, és que no hi ha manera que es renti les dents. Coi, doncs, perdona, és un hàbit que ja hauries d'haver aconseguit
1: fa molts
2: anys, no?
1: Clar. Des de petits.
2: Aleshores, clar, si una criatura ja ho té après, ja ho fan i... ja ni tan sols ho qüestionen, simplement ho fa per com a hàbit adquirit, no?
0: I afegir també que jo penso que una cosa que també ens desgasta molt és aquesta capacitat que hem de tenir una mica d'intentar ser sempre com políticament correctes.
2: Assertius.
0: Sí, sempre mesurant les nostres paraules, fins i tot en moments en què som humans, no? Hi ha moments en què perdem els nervis, però... has de saber contenir, no? Has d'actuar de la forma que creguis que és més correcta, i vulguis que no, això sostingut dia rere dia, ostres, les feines que són de cara al públic sempre tenen aquesta part.
3: Sí, sí, és un,
0: no?
3: Desgast també.
0: Però clar, a l'escola, que estàs treballant amb alumnat, amb famílies, a mi això és una cosa que realment em desgasta.
1: Bueno,
0: no?
1: és dir, les coses ben dites, però les coses pel seu nom.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí.
1: Que crec que amb això coincidim tots.
0: Sí, sí.
3: Els nostres contertulis d'avui, el Jordi Ferrer, la Gemma Martín, l'Anna Soler, docents catalans, ens estan posant sobre la taula molts conceptes que famílies escolteu sovint també, en el lletra lligada, la sobreprotecció, la manca d'autonomia de molts alumnes ja en edats en les que tot això ja hauria d'estar ben assolit, no? Que també la manca de vegades de constància, potser per part de les famílies també, de que tot ho volem fer ràpid, les presses, l'estrès de cada dia, combinar-ho, encaixar la feina amb la dedicació als fills. Potser falta també més temps de qualitat, no? Que puguem dedicar allò que deia una mica la Gemma també, d'apartar el mòbil i dir, bé, estic a casa i els minuts, les hores que estic a casa, poder-m'hi dedicar per fer aquest treball, i que quan els alumnes arribin, per exemple, a primer d'ESO amb la Gemma, no es trobin, no? Totes aquestes mancances. No sé, Anna, per exemple, tu que estàs a I3, que reps aquestes primeres famílies que potser s'estan estrenant en el món acadèmic, diguem, educatiu, que s'incorporen a l'escola per primera vegada, doncs aquestes famílies que ara al setembre començaran aquest curs escolar per primera vegada, què els hi diries? Quines recomanacions els donaries?
1: En primer lloc, que crec que és un concepte que ha sortit, és la confiança.

0: que confiïn en nosaltres, que els seus fills estaran en bones mans, que farem tot el possible perquè estiguin el més bé a l'escola, que respectem moltíssim les individualitats de cadascú, per tant, que confiïn i que preguntin, que no es quedin amb dubtes, que si els genera malestar alguna situació o alguna informació que reben, és tan fàcil com venir a preguntar-ho, és el que comentàvem ara, no? Que hi hagi una bona comunicació i una bona entesa. I volia posar unes paraules, no? De, que nosaltres el que fem és acompanyar-los en el fons. Estem un any, dos o tres amb ells, però són els seus fills i els hem d'acompanyar nosaltres tota la vida. I no és més la quantitat, sinó la qualitat amb la que acompanyem en aquests infants a créixer i els ajudem i els donem estratègies. Per tant, pares nous que començaran infantil a l'escola, tranquil·litat, pregunta i confiança, sisplau, confiança, perquè nosaltres ho fem de la millor manera possible.
1: Quants ets portes a anar a infantil?
0: Doncs a infantil ara mateix uns 12. He estat a primària, he estat a secundària i, bueno, són ja més de 25 anys dedicant-me al món educatiu.
1: I en aquest temps tu creus que ha canviat les inquietuds i les pors fins i tot de les famílies? Perquè abans parlàvem de sobreprotecció.
0: Sí.
1: I al final això té a veure també amb les pors que tenim com a mares i com a pares, no?
0: Sí, sí, Mari Cruz. Jo d'uns anys cap aquí, de, potser de 5, 6, 7 anys, trobo que hi ha una sobreprotecció excessiva, sobretot en nens molt petitons. Llavors, a vegades sobreprotegir-los tant, en el fons és desprotegir-los, perquè aquests nens, aquestes nenes no tenen eines, no tenen estratègies, no els deixem frustrar, no els diem mai que no, llavors no els hi estem ensenyant a anar per la vida. Hi ha un article d'una companya nostra, la Cristina Gutiérrez, aquí
1: sí,
0: aprofito per saludar des d'aquí, que parla justament d'això, que si no els ensenyem a funcionar per la vida, com seran, com s'enfrontaran, no, el dia de demà? I moltes mares o pares o famílies, per desconeixement, per por, com tu deies, o per manca d'estratègies, doncs els estan sobreprotegint d'una manera que no els estan fent cap bé i que tot això el dia de demà ens passarà factura. Per tant, reflexionem-hi, sisplau.
1: Sí, Jordi, Jordi o Gemma, us volia preguntar, que és a dir, aquest missatge aquell, aquesta reflexió que feia l'Anna des de les primeres passes, diguem, no? D'aquest món educatiu, no? D'aquest primer lligam de l'escola amb les famílies i amb l'alumnat, si vosaltres també després ho veieu en una pèrdua, diguem, d'aquesta necessitat d'arribar a ser un alumne excel·lent, entès l'excel·lència, no? Com algú que s'esforça, que intenta ser constant. Això vosaltres heu adonat que potser doncs, hi ha menys tolerància a la frustració, estan més protegits també, és a dir, han crescut sota aquest paraigües de la protecció que, per tant, no els han deixat ser autònoms, prendre responsabilitats...
2: Sí, absolutament. Però és que jo volia afegir que també tenim un problema d'accés d'informació. És a dir, que no, ara mateix com a famílies també ens surt a les xarxes socials doncs que el psicòleg aquest et diu que si tu crides els teus fills és que estàs fent no sé què, l'altre et diu que el que hauries de fer és que... No? I al final també estem una miqueta com no, les famílies. Abans no hi havia cap mena d'indicació no, de com s'havien d'educar els fills i crec que ara n'hi ha tanta... No?
1: És que trobar l'equilibri és molt difícil,
2: clar,
1: eh?
2: I a vegades, bueno, el que diem sempre dels orígens d'aquesta informació, no? Però clar, com que estem sotmesos a mil xarxes i tenim mil inputs, no? De mil coses, al final això també et crea una mica de desorientació, no? Perquè no saps ben bé com has d'actuar. Llavors sí que nosaltres sí que també notem aquesta sobreprotecció, sí que la notem també a la secundària.
3: De tota manera, jo crec, Mari Crut, que ho has plantejat d'una forma molt, molt clara i molt evident. Això que deia l'Anna de la sobreprotecció, al final acaba generant insatisfacció d'una banda i inseguretat i manca d'autonomia, que és el que ens trobem que tenen després quan arriben a cursos superiors, no? Sobretot perquè no saben gestionar tot el que els hi ve de nou. I aquest dir no que haurien d'aprendre de petits, és a dir, que haurien d'aprendre a fer quan són petits, de dir-los que no, és un no que ells hauran d'utilitzar també de grans després, perquè hauran de tenir la capacitat de dir no a determinades coses que no els interessi. I són uns nanos que, de vegades ho diem, estan nois i noies poc acostumats a dir que no, per la pressió de grup, perquè què diran els altres, perquè fixa't quins exemples tinc aquí, no?, en els models que m'apareixen a les xarxes socials, i llavors jo vull ser com ells, i per tant, per imitar-los, doncs haig de dir que sí a tot tot el que m'arribi, i això és un gran error.
1: El programa, ja sabeu que sempre intentem trobar també la perspectiva positiva, és a dir, buscar recursos pràctics, perquè si fem aquest programa precisament és perquè hi ha interès per part de les famílies i per part dels docents de fer-ho cada cop millor per afavorir el benestar precisament dels nostres infants, dels vostres alumnes. Per tant, vosaltres com a professors de secundària, com a mestres de primària, quin consell podríeu donar, quines recomanacions als pares, les mares que ens escolten, per dir que, escolta, sempre estem a temps, és a dir, sempre estem a temps de poder canviar, de reajustar coses que creiem que no funcionen a dins de la pròpia família.
3: Correcte. A més, jo crec que la primera demanda seria la mateixa que feia l'Anna, la de la confiança. Han de confiar en la feina que fem, que la fem tan bé com podem, la fem basats en l'amor a la nostra feina, a la docència, i que hi ha moments que, evidentment, fiquem la pota i ens equivoquem i és el moment de rectificar. Però, sobretot, jo també demanaria que aquesta confiança estigui basada també en un acompanyament. És a dir, el que també reivindicava l'Anna, no? Vine i parlem-ne. No hem vist, com deia la Gemma, no hem vist un missatge directament sense haver passat pel filtre de veure tots els aspectes, no? del fet que t'està explicant el teu fill o la teva filla, sinó que parlem-ne i debatem-ho i sobretot mirem això que deia també abans l'Entès, no?
1: Que deia,
3: remem tots cap a la mateixa banda, hem de remar tots cap al mateix costat, si no aquí no arribarem a bon port.
2: Sí, absolutament d'acord amb el que deia l'Anna, amb el que dius Jordi, i després també, clar, hem mencionat també el tema de les xarxes, no? que realment està com molt present, i jo penso que és una cosa que ja s'està començant, no? A nivell global a veure que s'ha de reduir aquest temps de pantalles, aquest accés a les xarxes, sobretot en aquests cursos, no? tant el que dèiem abans, no? Que ja comencem primer d'ESO i com que ja ets gran, ja tens mòbil, no? I aquest debat entre famílies de, ostres, no, jo no miraré el seu mòbil perquè és la seva vida privada, o qui pensa que al revés, no? Aquest mòbil, jo el reviso cada nit i miro tots els missatges, i realment estaríem molt més tranquils si en aquestes edats no tinguessin mòbil.
0: Gemma, jo afegiria que és, al final, com a famílies, és trobar una mica l'equilibri, és a dir, que tot, no, totes les masses piquen, llavors trobar l'equilibri entre aquesta confiança, no, amb els propis fills, amb nosaltres, si anem tots a la una i és d'una manera equilibrada, i per mi la clau és el sentit comú, sí. És a dir, que no el perdem, no, el seny,
2: sí, sí.
0: I que no perdem el sentit comú de les coses que han funcionat tota la vida, doncs escolteu, posem-ho sobre la taula, parlem-ne amb calma, amb tranquil·litat, i sobretot això, amb sentit comú, que tots som humans, que tots ens podem equivocar, i que quan hem de prendre una decisió, doncs bueno, prenguem la millor que puguem. El control parental dels mòbils hi és per alguna cosa.
2: Sí, sí.
0: I no es tracta de qüestionar-ho tot o de fiscalitzar-ho tot, de transmetre confiança als nostres fills, als nostres adolescents, no? Però també fins a uns límits, és a dir, no podem donar-los, no, aquesta arma, perquè per mi un mòbil ja s'ha convertit pràcticament en una arma de destrucció massiva.
2: Sí, sí.
0: És a dir, el que pot haver-hi a les xarxes, es pot enganyar, es poden falsificar les edats, per tant, el tanto.
3: Clar, sobretot perquè... pel que deia al principi, no? Perquè ells no estan preparats
0: no
3: per
0: estan
3: gestionar-ho.
0: No estan preparats, està clar.
3: De tota manera, amb això de la nostra feina, jo també sempre poso l'exemple, no? De quan li dones les claus de casa teva al lampista perquè t'arregli l'aixeta, tu ja confies que ho farà bé, és a dir, que aquella persona en sap, per això no ho fas tu, exacte. I li dius, fas fer-me un altre, no? Una mica...
0: La confiança.
3: No, clar, nosaltres també hauríem de ser el mateix, és a dir, en el moment que ens deixen les criatures a les nostres mans és perquè segurament nosaltres ja estem preparats per fer una bona feina amb ells, no?
1: I si haguéssiu de fer un mea culpa, entre cometes, és a dir, si haguéssiu de mirar cap a dins, tot i que hi han sortit algunes cosetes, que vosaltres dèieu, com ara millor diàleg entre vosaltres, no? Que sigueu també un exemple de cara als alumnes, ja que demaneu aquesta escolta activa, no? Entendre l'altre, entendre totes les postures, una cabuda, no, a totes les experiències, què diríeu a cadascú amb la seva experiència, entenent que és l'opinió personal de cadascú després de 20, 30, 40 anys, no, d'experiència en aquest sector que ja veiem que és tan difícil, que és el de l'educació. Gemma, no sé, si haguessis de mirar cap a dins, què podríeu millorar vosaltres també?
2: Ara estic pensant, eh?
3: Jo contesto una de les coses que és a nivell molt personal, però de fet l'apuntava abans la Gemma, intentar evitar la crispació, perquè nosaltres, clar, ens estem movent amb uns paràmetres que a vegades són molt complexos i que, com deia abans, no, treballem amb persones i per tant les emocions estan a flor de pell, doncs hem d'aprendre a gestionar les nostres pròpies emocions, malgrat que això també diem que és un tema d'educació, no? Nosaltres estem educant també per gestionar les emocions, doncs fer-ho una mica amb nosaltres mateixos també, perquè a vegades anem una mica crispats. Ja comencem una classe a vegades de mal humor o amb un precedent que ja no ens ajuda a tenir bon rotllo.
2: Sí, i potser

0: També, no, jo abans que parlava de la importància de l'empatia, crec que, no, jo sóc la primera que he dit ara això, que fora mòbils en determinades edats, però és cert que, clar, s'ha de fer sempre l'exercici d'entendre que els temps també van canviant, no, que les generacions d'avui dia són les generacions d'avui dia, igual que, no, quan jo doncs era joveneta et trobava gent adulta que et deia això, no, oi, quan jo tenia la vostra edat doncs no feia tal cosa o no feia tal altra, no, i tu penses, bueno, pues... I en certa manera, clar, nosaltres com a adults ara també hem d'intentar entendre la societat que es troben ells ara, no? És a dir, que no podem pretendre que actuïn com actuàvem nosaltres, perquè s'han trobat, és un altre moment vital, no? Un altre moment, i cal fer aquest exercici de veure això, no? Totes les coses que ells tenen ara en aquesta societat, que els fa, doncs, moure's com es mouen, no?
1: Jo, si miro cap endins, que dieu ara a l'interior, no, se m'apareix molt la paraula reflexió, és a dir, reflexionar sobre el que fem, però no només jo sola, sinó reflexionar i compartir-ho. Perquè de vegades tu fas una reflexió, veus una cosa, i si la comparteixes, de vegades la veus d'una altra manera. Llavors, parlo d'educació, educació i ensenyament, educar i ensenyar. Per mi són dos conceptes que ara, no, també em remouen una mica per dins, no? La meva feina és educar o és ensenyar? Abans era més ensenyar, ensenyar, ensenyar, i ara ja és més global, no? És educar.
0: Sí, tens tota la raó.
1: Llavors, aquest respecte cap a un mateix, creure'ns-ho una mica, no? Vull dir, aquest any han sortit molts temes, no? Dels docents, si estem preparats, no estem preparats. Jo crec que ens ho hem de creure una mica, no? Tots hem passat per una universitat, hem fet màsters, postgraus, constantment estem fent formacions en els centres, fora dels centres, a l'estiu, a l'hivern. Per tant, ostres, alguna cosa hem après. Creiem-nos una mica, no? Respectem-nos. I no deixar mai d'aprendre. És a dir, que sempre pot arribar gent nova, no?, amb un claustre, que dèiem abans, que això enriqueix, i enriquir-nos el dia a dia, i per mi és aquest aprenentatge de dia a dia, no es deixar mai d'aprendre. I per mi el missatge que jo em dono a mi mateixa és no deixis mai d'aprendre, i de tenir aquesta mirada oberta a canvis, no?, a altres mirades, i això, amb respecte, amb educació, i amb molt d'amor i amb molt de carinyo.
2: Mira, aquestes paraules ens serveixen també per recordar una miqueta l'esperit que anem subratllant també en aquest programa a les famílies, a les mares i als pares, és a dir, que per educar, per criar, per acompanyar els nostres fills i filles, cal molt d'amor, això per descomptat, molta paciència, aquest temps que tu deies ara, Anna, per aturar-se, per pensar, i bon humor, que ens posem aquest barret, diguem, dels somriures, el bon humor, abans d'entrar a casa, per mirar de deixar la motxilla fora de tot el que portem de la feina. En el vostre cas, al revés, és a dir, quan entro per la porta de la classe, poder deixar, com deia el Jordi, aquest mal humor o les experiències passades a fora, per poder atendre, no, el present dels alumnes. Així que li he demanat també a la Margaret que, tot i que ella començava dient, no, el que no li havia agradat, diguem, d'aquest curs escolar, o el que per ella havia estat més difícil d'afrontar aquests mesos, també li hem demanat un record positiu que hagi tingut del curs, i aquesta ha estat la seva resposta.
3: Si m'hagués de quedar amb algun dels moments o alguns dels moments d'aquest curs, clarament doncs em decantaria pels moments viscuts amb els infants, els somriures, les abraçades, els moments d'escolta. La veritat és que els infants doncs et donen molt. I sí, això, si estàs una mica per ells i els escoltes, doncs el resultat és fantàstic.
2: Això ens fa somriure, i suposo que a vosaltres us fa creure en la vostra professió.
0: Absolutament, i a més jo estic absolutament d'acord amb el que deia, perquè jo també he tingut com un curs intens, no?, amb un grup que era intens, para lo bueno y para lo malo, no? I és veritat que l'últim dia de curs, clar, em van fer plorar com una magdalena, perquè realment sí. Van venir tots amb unes flors, que no, anaven venint de dos en dos amb una flor que havien comprat, i aquestes paraules d'agraïment, no?, que això et fa esborrar tot,
1: els mals,
0: no?
1: Moments,
0: exacte,
1: eh?
0: Tots els mals moments queden esborrats, i que macos els meus nens, no? I realment, bueno, és això, que és una feina que hi ha molt d'amor aquí, no? I quan els saben valorar i respectar, i hi ha aquestes paraules d'agraïment, doncs...
4: Perquè en la nostra feina és un luxe treballar amb persones. Jo crec que és de les poques feines que comporten això, no? Un intercanvi emocional que difícilment es trobaria amb altres feines.
1: I quan diem que és tan intensa, jo crec que ho és en tots els sentits.
0: Correcte.
1: És a dir, és tan intens que també ens emocionem amb ells,
0: exacte,
1: plorem amb ells, riem amb ells. Llavors, no?, s'acaba creant aquí uns vincles molt forts.
0: Sí.
1: Jo aquest any s'han graduat una

0: promoció, que és de les primeres que havia tingut, i és que em van fer plorar, perquè ells recordaven cosetes, no?, moments viscuts, i és clar, dius, ostres, és que realment hem posat granets de sorra, no?, en l'educació d'aquestes criatures i d'aquests nens i nenes. Per tant, la nostra feina és molt, molt important.
1: La Remei Vila, que és una de les mestres que també ens acostuma a acompanyar aquesta tertúlia, i que avui no podia venir, però sí que avui ens ha enviat també un missatge per dir, escolta, que els mestres tampoc ens quedem, no?, instal·lats en la queixa del sistema ni de les famílies, perquè les hem de seguir acompanyant més que mai. I ella, com a mínim, a mi, en el missatge que m'enviava, em deia, és que és una professió, que és un regal.
0: I tant. Jo, si voleu, us llegeixo, no?, el que la Mei ens ha fet arribar,
1: sí,
0: que ella el que diu que hem de fer, i evidentment crec que estem tots d'acord, és seguir acompanyant amb qualitat. No llançarem mai la tovallola i no deixarem de fer la nostra feina, que és el que més ens agrada.
1: És un bon resum. I ara, si us dic que mireu cap al setembre, abans ho deia la Gemma quan deia que és el millor, no?, i deia és molt intens en tots els sentits. Jo admiro molt també la feina de cadascú de vosaltres, però sobretot admiro també el fet de que cada setembre es poseu al davant d'una classe que potser és diferent, i si no és diferent sempre hi haurà alumnes i famílies noves que s'incorporen. Allò que dèiem també de guanyar-se l'autoritat, la confiança, quan vosaltres mireu ara que esteu acabant, no?, i que encara que de vegades les mares i els pares fem aquesta crítica de bé, és que ja estan de vacances, és que tenen moltes vacances, doncs no, encara estan treballant molt, estan tancant aquest curs encara aquestes setmanes o estan fent formació, però si jo us demano aquesta mirada cap al futur, al setembre, Jordi, per exemple, fa més mandra, més vertigen el tornar a començar de nou?
2: Ara fa mandra, avui fa mandra, però quan arribem al setembre sempre ho diem a les tertúlies, a més, com que venim amb les piles carregadíssimes, que les posem al 100%, ho donem tot. I és una mica comparable a la il·lusió del Dia de Reis. Jo sempre, no sé, sempre m'ha semblat una cosa molt semblant. És això, és la novetat, és la il·lusió pel que no coneixem, pel que vindrà, i sobretot perquè el que deia abans, no?, com que és una feina que la fem amb amor i per amor, doncs la comencem amb il·lusió, amb ganes renovades, amb ganes de, com deia l'Anna també, de seguir aprenent, perquè sempre n'acabem aprenent moltíssim dels nanos. Ells es queden sorpresos, quan els diem, no?, és que jo vinc a l'escola a aprendre, per això cada any repeteixo, no?, per aprendre'n més. I és la pura veritat, n'aprenem sempre.
0: I ens acabem il·lusionant també com si fos el nostre primer dia d'escola. Vull dir, realment, jo ho visc així, els nervis aquells la nit abans, no sé si us passa, de dir, ostres, demà torna a començar un curs, nous reptes, noves il·lusions, nous infants, nous companys. Llavors és aquella il·lusió, no?, aquells nervis a la panxa que et provoca tornar a començar un curs, i sempre amb il·lusió.
3: Sí, sí. Jo, realment és el que deia el Jordi, que si penses ara, dius, ui, quina mandra. Però és veritat que després de l'estiu, que tornes això amb energies renovades, doncs som-hi, no? Vull dir que sí, que tens ganes i il·lusió dels nous reptes, no? I ganes de poder, doncs, ajudar el nou alumnat que arriba i a les famílies que arriben i d'intentar fer les coses el millor que saps i pots.
1: Que bé, doncs moltes gràcies als tres, al Jordi Ferrer, a l'Anna Soler, a la Gemma Martín, per haver compartit aquesta estoneta de ràdio amb nosaltres, per haver-nos obert també les portes a les vostres aules, també les vivències personals que heu tingut aquest curs, i que sigueu, després de tants anys, de tantes dècades dedicant-vos a això, compartint aquesta il·lusió amb els alumnes, que bé, que segur que també allò aniran preparant les tots, les motxilles, quan arribi el mes de setembre. Anna, una abraçada, bones vacances.
0: Gràcies a vosaltres, sempre és un plaer compartir aquestes estonetes.
1: Gemma, Jordi, moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies.
1: I gràcies també als nostres companys tècnics, que com sempre l'ofici de mestre és un ofici que s'ha de fer en conjunt, amb complicitat. Aquí la ràdio això ho sabem molt bé. A Girona ens ha acompanyat des de les Vies de Sol la Pilar Ferrandez, a Barcelona la Mònica Ridruejo, a la part de producció Sònia Rodríguez. Famílies, que tingueu una feliç setmana. Vall.

0: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos,
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
5: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
6: Jo no sé si l'Oles León...
7: Hola, bon dia, bon,
8: bon dia.
7: Dia,
8: senyoreta.
7: Bon dia, Catalunya.
9: Josep Maria Mainà.
10: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res,
11: Molt bon dia, tingueu. Molt bon dia, molt bon dia.
12: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs,
11: sí.
12: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
7: Emociona, això.
5: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
12: Per què sopa de cabra, Gerard?
13: La cabra... És un animal molt potent.
12: S'escolta sovint, Margarita, o no?
14: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
15: Comença el caragolazo. Ja això és que la plec comença.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas. Ràdio 4. D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
16: Molt bona tarda, què tal, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu? Aquesta setmana ens voldrem apropar a la realitat basca, arran de l'èxit que està vivint la música en euskera a les xarxes socials. Cançons, artistes, grups que fins ara circulaven per alguns entorns i ara s'ha popularitzat. I volem fer-ho aprofitant la publicació d'un llibre d'Aurora Madaula que es diu Patriotes i Bastardos, un llibre que analitza com evolucionen les identitats nacionals, especialment en contextos d'exili, desplaçament i transformació política. Serà molt interessant poder fer aquesta anàlisi sobre tot aquest context i volem entendre també, a través de la reflexió de l'Aurora, per què? Per què ara la música en euskera està començant a ser trending topic a les xarxes socials, especialment a TikTok? Per tant, una conversa sobre música, llengua, memòria i pertinença que podrem també extrapolar a altres cultures des d'un diàleg intercultural. Benvinguts al D'on ets tu? A casa vostra, per tant, a Ràdio 4.

Fa pocs dies, CETAC va omplir l'estadi de Sant Mamés durant dues nits consecutives. Prop de 80.000 persones van participar en un espectacle íntegrament en euskera, que combinava música electrònica, mitologia, tradició, dansa i cultura popular basca. És una proposta profundament arrelada al territori que, precisament per això, ha aconseguit convertir-se en un fenomen multitudinari. Però CETAC no és només un cas aïllat. Entol Sarmiento, una banda nascuda en un poble de poc més de 250 habitants de la Rioja Alavesa, ha passat a tocar les festes populars, a reunir a desenes de milers de persones, omplint grans pavellons i portar cançons en euskera a Barcelona, Madrid, entre altres ciutats. Una música que connecta especialment amb els joves, però és capaç de reunir diferents generacions al voltant d'una mateixa llengua. L'euskera sembla estar de moda, se sent en els grans escenaris, circula per les xarxes socials i es barreja amb el pop, l'electrònica, el rock i els ritmes urbans. Una llengua que durant dècades va ser reprimida i relegada de l'espai públic i ara apareix, associada a la modernitat, a l'orgull i a una nova cultura popular de masses.

0: Què està passant al País Basc? Estem davant d'una moda musical passatgera o d'un moviment cultural més profund? Per què una generació de joves està recuperant la llengua, els símbols, els rituals i les tradicions basques per convertir-los en una proposta contemporània? I com s'explica que una cultura tan vinculada a allò local sigui capaç de generar avui fenòmens tan universals? Per entendre el present, però també volem mirar cap al passat, doncs volem entendre aquesta identitat basca. Coincideix que s'ha publicat Patriotas y Bastardos, el nou llibre de la historiadora Aurora Madaula, una investigació sobre l'evolució del nacionalisme basc a l'exili i sobre com el fet de viure lluny del territori va transformar la mateixa idea de nació. Perquè els exiliats no només van intentar conservar una identitat, en contacte amb altres països, altres cultures i altres moviments polítics la van també modificar. I per fer-ho m'acompanyen aquesta tarda Laila Sabí, molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Feia molt que no em passava.
0: Ara feia dies que no passaves.
1: Ja m'ho feia a sobre.
0: El què?
1: Les ganes de venir.
0: Sí, això és veritat. I Adrià Badiola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ens fa molta il·lusió que aquesta tarda ens visiti l'Aurora. Aurora Madaula, què tal? Com estàs?
3: Hola, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Doncs, encantada. Escolta, ens fa molta il·lusió perquè Patriotas y Bastardos, aquest llibre que reflexiona sobre l'exili de la població basca, molt interessant. Però jo, quan intentava documentar-me per aquesta entrevista, és que la veritat és que em sembla molt interessant perquè tot el que té a veure amb la cultura basca, tot aquest món està tan a prop, però a la vegada tan llunyà, i depèn de quina generació li preguntis, potser té més referències o menys. Però abans d'entrar en l'exili, situem-nos una miqueta històricament, no? De què fugien els nacionalistes bascos, els republicans i les famílies que van abandonar la seva terra després de la Guerra Civil?
3: Fugien del feixisme. Són uns antifeixistes, igual que la minoria nacional catalana, igual que molts republicans espanyols, milions de persones que van haver de fugir i que després van poder tornar en alguns casos, i en el cas dels bascos, el govern basc està 40 anys a l'exili, està tota la dictadura del franquisme a l'exili, per tant, fugen del feixisme.
0: Tu decideixes investigar sobre tot aquest fenomen? És a dir, tu investigues sobretot a l'etapa de l'exili.
3: Sí.
0: I precisament escrius aquest llibre, Patriotas y Bastardos, que ja ens porta una mica el títol a poder investigar o a fer-nos una mica la idea per on vas, però tu parles precisament d'aquest punt, de l'exili, no? D'aquesta època que tu expliques que van haver d'estar fora durant aquest temps.
3: Sí, jo treballo l'explicació de com les nacions, com els pobles, com la gent pateix a l'exili i com l'exili pot arribar a ser un agent transformador. És a dir, l'exili o l'ostracisme o les diferents formes, les migracions, és a dir, quan les poblacions es mouen, com això afecta en aquestes poblacions.
0: Mm-hmm. Per tant, durant aquesta època d'exili, que a més moltes persones que es van exiliar en una població dividida, perquè hi havia partidaris del franquisme, altres persones que uh-huh. evidentment estaven en contra i van decidir exiliar-se, va haver una idea i era que, clar, Europa derrotaria el feixisme.
3: Sí.
0: I tenien l'esperança que tard o d'hora tornarien. Ja tornarem. No? Aquesta sensació constant d'algun dia tornarem, jo crec que marca bastant aquest exili.
3: Sí, i jo crec que també és una condició i una sensació comuna a gairebé tothom que parteix no volent de casa seva. Això també és constant als migrants, a les migracions. La gent vol tornar, no té cap necessitat, ningú vol deixar casa seva, les seves arrels, la seva cultura, la seva família, el seu entorn i marxar a un lloc que no sap si serà benvingut, no sap què hi trobarà. Per tant, evidentment, l'exili és un dels moviments, però tothom vol tornar. El problema de l'exili, més quan el comparem amb altres tipus de moviments migratoris, és que, com que és un exili normalment polític i hi ha uns condicionaments molt grans si tornes, és a dir, si t'agafen segurament seràs ajusticiat i en molts casos, en els casos del franquisme, comportava la pena de mort, és que no hi ha data de caducitat de l'exili. I això és molt dur. Viure amb aquesta sensació de que no saps quan podràs tornar és molt dur.
0: Aquesta incertesa i també que com que et falla Europa, no? És a dir, aquesta Europa que ve, que havia de derrotar aquest feixisme, se n'adona que el franquisme és un aliat durant aquesta època, no?
3: No només Europa. Aquí hi ha diferents aliats. Hi ha l'amic americà, no? Mm-hmm. El meu llibre comença amb una segona etapa de l'exili, que és a partir del 56, però la primera etapa de l'exili, del 39 al 50, més o menys, o el 53 en concret, però del 39 al 53 hi ha el gran amic americà, la gran esperança era els Estats Units.
0: El sueño americano d'aquella època.
3: Era l'esperança perquè eren les democràcies, eren els eixos demòcrates que eren els que havien acabat amb la Segona Guerra Mundial amb els feixismes i, per tant, com que el franquisme també era un altre tipus de feixisme, tots consideraven que els ajudarien a poder enderrocar aquest tipus de feixisme. Per tant, hi ha una primera, un primer rebuig, una primera decepció gran durant l'exili, que és aquest pacte de Madrid el 1953, que és quan els Estats Units fan un pacte amb Espanya i reconeixen el règim de Franco i, per tant, abandonen l'esperança.
0: Per tant, aquest concepte d'exili, sense aquest exili no podríem entendre el nacionalisme basc en tota la seva essència, perquè, clar, probablement no s'hauria desenvolupat de la mateixa manera si no hagués tingut, doncs, a diferència d'haver viscut una normalitat, no?, en el País Basc, aquest exili, evidentment, marca aquest nacionalisme.
3: Clar, és a dir, el nacionalisme basc segurament, bueno, sí que existiria, el català existeix, hi ha una part del català que se'n va a l'exili i l'altra que es queda i, evidentment, es recomposa, hi ha una part del nacionalisme basc que es queda a l'interior i una altra que marxa, però no l'entendríem, evidentment. Les societats no s'entenen si no les analitzes en un conjunt. I és importantíssim aquí l'evolució que fa el nacionalisme basc a l'exili. Per què? Perquè a dintre estava perseguit. Per tant, no es podia explorar ni explotar les seves influències, els seus canvis, les relacions, els diferents tipus de nacionalismes que sorgeixen, les influències que reben estan a l'exili, no les podrien haver rebut sent a l'interior. I segurament haguessin patit molt més la repressió, evidentment, l'exili. Per mi, jo sempre apel·lo molt a la figura de Plutarc, que la idea de Plutarc era que l'exili és una benedicció amarga, és a dir, que té una cara és una moneda de dues cares, no? Alhora és amarga perquè has de marxar i has de deixar casa teva i anar a un lloc que no saps que és inhòspit i que no saps com et rebran, però alhora és una salvació. I en el cas del feixisme i en el cas de la dictadura franquista, anar cap a una situació de democràcia, de llibertat, que era el que hi havia a Europa, evidentment després de la Segona Guerra Mundial, però anar cap allà és on troben un resguard.
0: És molt interessant. Ara continuarem amb aquesta perspectiva històrica, però clar, nosaltres, el nostre fil conductor, a part de conèixer el teu llibre i de conèixer les investigacions que tu has fet i que estàs fent com a historiadora, és parar-nos un moment i preguntar-nos, escolta, està passant alguna cosa? Perquè els joves estan omplint els estadis per escoltar cantants cantant en euskera. No sé si tu tens alguna pista. Què està passant? Per què els joves els està cridant tant l'atenció o tenen aquesta necessitat de reconnectar amb aquestes identitats basques?
3: I me n'alegro moltíssim, perquè la llengua basca ha estat una llengua perseguidíssima, gairebé amb l'extinció. Penseu que aquesta sí que és molt cabdal, la figura de l'exili. Si no hagués estat per l'exili, que pot protegir-la, emportar-se-la en la motxilla de l'exili,

0: la seva nació i portar-se aquesta llengua i protegir-la i poder, a partir de l'exili, de les noves formes d'ensenyament de la llengua, crear una metodologia, una pedagogia per ensenyar la llengua, segurament s'hagués mort. L'èuscar ja era una llengua molt, molt perseguida, molt minoritària i gairebé litúrgica, o sigui que no, es dedicava només a aspectes molt petits, i és gràcies a l'exili i aquesta protecció que et dona la llibertat de poder treballar-la, i quan, és quan es comencen a muntar les primeres ikastoles, que són les escoles concertades basques a Iparralde, a la part nord francesa, a la part de l'Euskadi Nord, que és la part francesa on el País Basc està situat, a França, que és on es comencen a donar classes en èuscar durant els anys 60, per tant, en dictadura franquista aquí no s'hagués pogut fer, i allà ho protegeixen. I me n'alegro perquè ara que hi hagi, que gaudeixi d'una bona salut, no la que voldríem segurament, però d'una bona salut, i que hi hagi tot aquest repunt, que a més amb CETAC, però no només CETAC, però diferents altres, però CETAC és una cosa molt important, fa, no només fa música en èuscar, sinó que també barreja tradició, barreja innovació, barreja tecnologia, alhora que barreja noves, bueno, diferents músiques tradicionals, però alhora, com tu bé has dit, electrònica, o sigui, és un concepte molt innovador, molt interessant, en el que crec que ha trobat una mica l'objectiu i ha trobat aquest ganxo amb la identitat dels bascos.
1: I el que expliques és interessant, perquè és curiós que la música euskera, la música doncs cada cop és com més present al TikTok, a Instagram, i si hi ha dues persones que viuen a TikTok, és a dir, jo crec que tenen allà un piset. Tu quan arribes a TikTok t'hi trobes, la Laila?
2: Sí, és l'únic pis que em puc permetre.
1: també és un problema, exacte. I l'Adrià, que no sé què té, si tens un dúplex o
3: jo dec tenir, vamos, una mansió.
1: Una mansió tens a TikTok.
3: M'hi passo hores i hores.
1: Sí. Escolta, tu, Adrià, tu t'has topat a TikTok amb música en euskera?
3: Jo t'he de dir que no. M'he trobat amb les clàssiques, amb el Sarri-Sarri, perquè es fan trends de TikTok amb cançons clàssiques. Hi he vist algun ball que s'ha fet amb el Sarri-Sarri.
1: I, per exemple, amb la música catalana, perquè el tren aquest del Xavier, no?
3: Sí,
1: de la Lupin. Exacte, de la Lupin. Sí, que diu, ara no sé, ara no recordo, però que
3: com
1: diu...
3: Com et dius?
1: Em dic Xavier. Exacte. Això és com les cançons que has de dir a l'inici. Com et dius? Em dic Xavier, no? Això és molt transparent. Clar, tota aquesta música a les xarxes socials està tan ben fet, no? Que els joves reconnectin a través de les xarxes amb la cultura o amb l'idioma.
3: De fet, jo crec que les cançons d'ara mateix ja es fan pensar en TikTok, i ja es fa una part concreta que diguis, va, això ho petarà, perquè aquests 15 segons se'n farà vídeo, d'això.
2: Fins i tot els videoclips, no?, venen amb el propi ball perquè després es faci el tren i es
3: Exacte.
2: Faci viral.
1: Doncs el mateix ha passat amb CETAC, amb Sarmiento, amb tota aquesta música que omple. També, jo crec que el tret diferencial és el que explicaves, Aurora, no?, d'aquesta capacitat, perquè, per exemple, que té CETAC, de connectar aquesta part moderna
0: i de
1: poder fer interpretacions amb veus de gent gran, no? És com també hi ha una part de nostàlgia dins.
0: Sí, i jo crec que també va estar molt maltractada, perquè durant una època, i això tampoc no ho podem obviar, l'èuscar va estar molt vinculat a la violència política, desgraciadament, perquè això és tot és política, i en aquest món hi ha una gran part, i per tant va ser com menys tinguda, perquè estava molt vinculada a un tipus de nacionalisme, i això era el que feia enrere, però a banda és que va estar prohibida molts anys, vull dir, prohibida i perseguida, per tant, sí que hi ha música en èuscar, evidentment, encara que hi hagués prohibició, hi ha música en èuscar, i a més música molt reivindicativa, molt política, però aquest tipus, és el que tu dius, barreja aquests cants tradicionals o fins i tot de la identitat basca, no? Tradicionals, em refereixo més de les festes majors, del folklore, no? Amb tecnologia, amb nova, amb música electrònica, i jo crec que això és el que ha trobat la gran fortuna, no? Perquè omplir
1: Sant Mamés,
0: déu-n'hi-do.
1: Sí. Mira, has fet al·lusió a les festes de poble, i precisament Entro el Sarmiento doncs neix en un poble petit de 200 habitants. I ell comença a fer actuacions des d'aquesta visió rural, però

0: En el teu llibre Aurora apareix una tensió molt important entre els dirigents que havien marxat a l'exili i les noves generacions. Precisament ara mateix estem parlant d'això, estem parlant de com es transmet i com es protegeix una identitat de generació en generació, però què passa quan hi ha un conflicte generacional? Què passa en una generació que creix sota el franquisme i una altra que es desenvolupa amb llibertat? Però des d'aquestes dues visions, qui tenia més legitimitat per decidir el futur del país? Mm. És a dir, aquest trencament generacional, no?, tan interessant durant l'exili, jo crec que també és bastant destacable.
1: És totalment... clar, aquí apareix un conflicte contra Espanya i un conflicte intern generacional. És a dir, el que dèiem abans, ningú sap quan tornarà de l'exili. Ells no sabien, el govern basc no sabia que no tornaria en 40 anys. I, per tant... No, tampoc estan preparats, tampoc pensen. Pensa que el 1960 se'ls mor el president i no saben què fer perquè no hi havia, no estava previst. I llavors posen el vicepresident que ni té la carisma, ni té el carisma de Lehendakari Aguirre, ni té cap intenció, era un historiador, de fet. I, bueno, no té, molt bon home, Lehendakari Leizaola, però que no estava preparat. I a banda, doncs clar... va creixent una nova generació de bascos, nacionalistes bascos, que molts d'ells ja creixen, ja neixen i creixen, bueno, no havien nascut abans, però creixen en el franquisme, i aquests comencen a plantejar una nova manera d'actuar o una nova manera de fer front a França, a Espanya, en molts casos ja des de l'inici també a l'exili, perquè també són represaliats i hauran de marxar a l'exili. Però aquesta nova generació també marca... una nova identificació, una nova influència, una nova manera de fer, i sense qüestionar la legitimitat del govern basc, sí que demanen pas per fer les coses d'una altra manera.
0: Mm-hmm. Per tant, això el que obre és un nou paradigma bastant curiós, on els que estan a l'exili fan una cosa que a mi m'agrada molt com a concepte, com ho expliques, i és portar la teva identitat cultural en una motxilla. És a dir, aquestes persones que marxen decideixen què posen dins aquesta motxilla. Posen la llengua, posen la identitat, posen la cultura. Mm-hmm. I aquest paral·lelisme, quan el trasllades a altres processos migratoris, és interessant, perquè al final, quan tu marxes, en una motxilla hi caben poques coses.
1: Sí.
0: O hi caben moltes, depèn del que sigui. Però a més, quan tu marxes, i amb aquesta motxilla tu has d'abandonar perquè has de fugir, en aquest cas d'una dictadura, el país que tu deixes enrere, o la nació o la identitat que tu deixes enrere, és una nació imaginada amb el temps. És a dir, quan tu estàs lluny, tard o d'hora, arriba un moment que tu tens una vinculació imaginària, és a dir, no hi ets físicament. Llavors, aquesta motxilla que tu t'emportes, aquesta connexió imaginària, és supercomplexa de gestionar.
1: Això és el que els joves els hi diuen en el govern basc. No us traiem la legitimitat, però el que teniu vosaltres és una foto fixa. Vosaltres veu marxar, hi ha una foto fixa de la vostra marxa i del vostre moment. Ara us estem dient que les coses han canviat, que viure sota el franquisme és molt dur i que s'han d'establir altres noves estratègies. I, evidentment, tothom que se'n va a l'exili i que s'emporta a la motxilla, el que tu poses a la motxilla és el que realment pots protegir. No només el que vols, perquè tot no t'hi cap. Per tant, què pots protegir? Pues, com tu bé has dit, no t'hi cap tot, no? Però és molt important que en aquesta motxilla hi hagi la identitat o com es forma la identitat. I una de les maneres o una de les característiques que formen les nostres identitats, catalans o bascos o altres pobles, és la llengua. I la llengua es pot transportar perquè tu te l'emportaràs amb tu i la seguiràs fent servir, la seguiràs protegint, seguiràs que hi hagi referències, que no s'oblidi. És molt important, les llengües si s'obliden moren, desapareixen. I amb elles desapareix una part de la identitat dels pobles. No? I per això és tan important la llengua materna, que ningú perdi la seva llengua materna, que ningú l'abandoni, malgrat viure en un altre país. És importantíssim això, perquè forma part de tu. I no passa res, perquè pots parlar una llengua on pots parlar 10. No passa res.
0: Clar, a més, però què passa quan aquestes persones tornen i se n'adonen que allò que havien imaginat, aquesta foto fixa ha canviat?
1: Sí.
0: I això li passa no només a la comunitat basca, que quan preparàvem l'entrevista tu m'explicaves una qüestió que a mi m'ha interpel·lat molt, que és que hi ha més gent de la diàspora basca fora que no pas vivint a les terres basques.
1: Sí, l'exili basc es defineix amb una paraula que és la diàspora, no? Erbestea, que és exili en èuscar, que també es pots traduir-ho com a diàspora o com a exili. Els bascos ja s'exilien o se'n van, hi ha una diàspora de gent basca des del segle XVIII al segle XIX. Els bascos eren baleners, eren persones que caçaven balenes, eren pescadors, gent que vivia molt al mar, i quan hi ha una crisi important al segle XIX de fam, doncs ells se'n van cap a les Amèriques, i per tant trobem bascos a Amèrica des de molts segles abans, però sobretot al segle XIX ja hi ha molts assentaments bascos als Estats Units, a Venezuela, a Argentina, a Xile, hi ha molts llocs a Canadà que trobem bascos, evidentment a França i a altres llocs d'Europa, però a les Amèriques i també a Irlanda en trobem. Aquesta diàspora resulta que en un determinat moment hi ha més nombres de persones que es consideren basques, basques argentines, basques venezolanes, basques americanes. Als Estats Units hi ha 70.000 persones, 70.000, que en l'últim cens, quan tu fas el cens als Estats Units, hi ha diferents caselles que aquí ens farien feredat, no? Perquè et pregunten per la raça, no? És una cosa molt de la identitat americana i de com es construeix a partir de les migracions, tot i que ara governi l'extrema dreta racista, però els Estats Units s'ha construït amb això. Doncs quan et pregunten, hi ha 65.000 persones, gairebé 70.000 persones, que es consideren basques americanes. Clar. Per tant, aquesta identitat no s'ha perdut, s'ha transformat, i també veuríem moltes diferències amb els bascos americans que amb els bascos venezolanos o amb els bascos de Navarra.
0: Clar.
1: Però s'han emportat, i aquesta és molt important, aquesta dada, aquesta xifra, perquè realment el que són les províncies basques que formen Euskal Herria, les set províncies que ells identifiquen amb la seva nació imaginada, que és Euskal Herria, aquestes set províncies crec que no passen d'un milió i mig de persones. En canvi, la diàspora compta amb més persones a fora.
0: I diguéssim que aquesta diàspora que està fora seria com la vuitena província.
1: Sí, és això que jo defenso en el llibre, com que l'exili, la diàspora, és tan important, ajuda tant a configurar la nació basca, que és la vuitena província. I, de fet, quan es fa un congrés mundial basc, no s'hi posen per poc, el 1956 ells munten aquest congrés mundial basc 20 anys després d'iniciar el seu exili del 36. Ells conviden a la vuitena província, i els conviden amb aquest nom, conviden a la vuitena província, que és la diàspora. Per què? Perquè la diàspora té molt a dir, l'exili té molt a dir, perquè ha construït la seva nació i ha construït la seva identitat en territoris molt lluny. Per això els bascos diuen, los bascos nacemos
0: donde nos dé la gana.
1: Donde nos da la gana, no? Diuen més bèstia, sí, però sí, los bascos nacemos donde nos da la gana. Per què? Perquè és impossible identificar la nació amb el lloc on neixes. Perquè quan han passat 40 anys o 100 anys de que tu et consideres basc, però mai has trepitjat Euskal Herria, o mai has nascut a Euskal Herria, avui dia has nascut a un altre lloc, és molt difícil que dir, no, aquí només és basc aquell que ha nascut a Euskal Herria política. I a més, també hem de tenir en compte una cosa, que és molt important, les fronteres polítiques canvien. No són les mateixes fronteres avui en dia que fa 500 anys. Per tant, és molt més important crear aquest concepte de nació imaginada, aquest concepte... Primer, per tu definir-te com a nació, com a poble, com a minoria nacional, com li vulguis dir, el més important és aquesta nació imaginada, que hi hagi un consens entre el grup. Després ja vindran les fronteres polítiques i les delimitacions polítiques, perquè això anirà canviant.

0: pot ser patriota i bastard alhora.
1: Clar,
0: no? Patriota i bastardo. Ah, bueno, això és una idea que sorgeix a partir de la, sobretot del naixement de quan el nacionalisme basc, conservador basc del govern basc a l'exili, els hi apareix un fill. Un fill bastard, no? Que són aquests joves d'una altra, de nova generació, que en molts casos eren fills legítims, fills naturals d'ells, dels antics o dels nacionalistes conservadors bascos, que prenen una altra carrera i que formen una organització que es diu ETA. Mm. I, per tant, defensen un nacionalisme revolucionari, molt contrari al conservador. I aquí és on hi ha els primers xocs, on hi ha les primeres trobades amb aquests fills, que en realitat són fills molts d'ells, que hi ha una trobada que comencen a haver a saltar tot d'alarmes, perquè hi ha... Jo crec que no és que els contradiguin en legitimitat, perquè sempre ETA des del primer moment defensa i respecta el govern basc a l'exili, però sí que bueno, també reclamen el seu espai i el seu dret de fer les coses d'una altra manera. I aquí hi ha un personatge que és Manuel Irujo, que és el que jo estudio i que em dona molt de joc perquè treballa amb molts agents i treballa amb tothom, que ell en un article els anomena patriotes i gamberros. En aquest cas el seu article és gamberros, jo ho he canviat per bastardos per definir tot el llibre, perquè és tota l'evolució, no? Uh-huh. Ell en aquest moment els anomena gamberros per l'actitud que ells prenien en unes conferències.
1: Uh-huh. Amb el temps, Irujo decideix, evidentment, posicionar-se en contra de la violència. Ell creu, evidentment, que la violència doncs no té cabuda, i també comença a veure que hi ha un qüestionament polític de la seva generació. Sí. Aquí veu doncs, aquesta alteració, aquesta visió violenta, i també, per una altra banda, un qüestionament polític d'una generació que comença a qüestionar altres.
0: Sí, la violència serà una qüestió que serà molt contradictòria, però no és la principal. Mm. La violència no és la principal perquè podien arribar-ho a entendre. No, pensa que ells viuen a l'exili en una tradició democràtica a França, bàsicament a París, quan ells es queden a l'exili. Però a Espanya o el País Basc a l'interior estaven sota el feixisme i el feixisme era molt violent. Per tant, podien arribar a entendre que hi hagués una resposta violenta. Però el que no entén Manuel Irujo de cap de les maneres és que abracin el marxisme. Que siguin marxistes-leninistes, que siguin revolucionaris, que donin suport o que estiguin molt vinculats ideològicament en revolucions com la cubana o la revolució del Vietnam o Algèria, que són referents per ETA. Això és el que amb ells el destorba molt, que siguin... Bueno, que diguéssim que el molesta més que siguin marxistes-leninistes, que no, perquè també ETA, fins al cap de 10 anys de la seva fundació, no tira per la via de la violència política. Això és una cosa que va evolucionant i que després prenen, no? Però al principi no. Però tampoc al principi eren marxistes-leninistes obertament, però sí que eren, clar, evidentment són joves, no? I exploren altres vies. I a l'exili, també és a l'exili, on ETA rep aquest tipus d'influència. No tot arribava dintre del franquisme, no deixava passar segons quines influències. Per tant, ells, quan ja marxen a l'exili als 62, els membres d'ETA, allà és on es trobaran amb marxistes-leninistes, amb anarquistes, amb revolucionaris, amb Algèria. Algèria serà el primer refugi per ETA, i a Algèria hi havia hagut una revolució que havia acabat amb la independència d'Algèria. Per tant, hi havia tot de revolucionaris allà refugiats. No només era ETA, era l'MPLAC, hi havia castristes, hi havia palestins, hi havia moviment, hi havia molts moviments, moviment del Vietnam, estaven a Algèria.
1: Escolta, jo crec que a parlar amb una historiadora sempre és interessantíssim, amb els temps que corren, perquè parar un moment i reflexionar sobre el punt en el que estem, d'on venim, per tant, patriotes i bastardos. Però no vull que marxis sense preguntar-te per dues coses. És a dir, et vull preguntar sobre un llibre que tu m'has recomanat, un llibre.
0: Sí.
1: Que és Som com moros dins la boira.
0: Sí.
1: És un llibre de José Basarrionandia que reflexiona sobre la vinculació de la regió basca que té amb la població del Rif, amb Aziga.
0: Sí?
1: És a dir, que aquesta connexió...
0: Que xulo, no?
1: És curiosíssima.
0: És molt curiós.
1: Sí, sí.
0: Sobretot perquè els bascos han treballat molt la seva identitat en base a un secret, a un misteri que ningú sap d'on venen, no?
1: Clar.
0: Això t'ho diuen molt.
1: Sí.
0: Però, en canvi, quan intel·lectuals, quan persones que s'han dedicat a estudiar d'on

0: venen, han treballat això, doncs ens apareixen sorpreses com aquesta, no? I això ve a partir de... José Basarrena en dia és un dels... És el de la cançó Sarri Sarri. Mm-hmm. Per qui no el conegui, Sarri una en dia va sortir amb un... Estava en una presó per vinculació amb ETA i es va escapar de la presó dintre d'un bafle per que van fer un concert de música basca i es va poder escapar dintre de... d'un bafle. Pues José Basarrena en dia, des de que es va escapar, s'ha mantingut a l'exili i allà ha forjat la seva identitat com a escriptor. Uh-huh. I és, de fet, té diversos premis nacionals espanyols, fins i tot de reconeixement de la seva vàlua com a escriptor. I José Basarrena en dia fa aquest llibre a partir d'un parent seu que és filòleg i que treballa aquesta vinculació entre l'èuscar i els amazics.
1: És que és curiosíssim. És a dir, aquesta vinculació èuscar i amazic, és a dir, ho trobo fascinant. Sí. Però anem a veure, anem a aprofundir encara més d'aquesta fascinació. Perquè ja... un crit
0: l'Irrintzi,
1: i els Agret, que és també amazic. A veure, per què no ho conegui? Són dos crits, ululacions, és a dir, són dos crits que al final tu... Jo, per exemple, les nostres mares, no? Laila?
2: És una cosa molt típica a les bodes, per exemple, no?
1: Clar, que, exacte.
2: És un crit de celebració.
1: Sí, de fet és un crit que es defineix tècnicament com quan no pots expressar en paraules ni pots expressar amb cap emoció possible una cosa, fas aquest crit. Llavors, anem a comparar aquests dos crits. Vinga. Anem a escoltar l'Irrintzi, que és un crit basc, sí. que fa així. És a dir, es troba la gent...

Ah, això és l'Irrintxi? I ara anem a escoltar... Això és l'Irrintxi del basc. I ara, ara agafem l'avió i marxem ràpidament cap al Marroc. I llavors anem a escoltar, des de la cultura amazic, els agrets que fa així.

0: estigui ara mateix connectant a Ràdio 4.
1: Se m'ha trencat el transistor.
0: Exacte. Deuen dir, se m'ha espaiat el transistor. Curiosíssim.
2: Però què, sorpresa, no?
0: Sí, sí, quan m'ho vas explicar...
2: Quan t'ho vaig explicar.
0: Sí, m'ho vas explicar l'altre dia, vaig quedar en xoc. És a dir, no m'ho hagués esperat. Quines connexions culturals tan curioses.
2: Clar.
0: No? És a dir, és, no sé, a mi em desperta
2: doncs
0: molta curiositat.
2: Trenquem fronteres i trenquem racismes.
0: Totalment. Mm. És que al final tenim tant en comú que no en som gens conscients.
2: Perquè a més dels dos, bueno, jo desconec profundament, en profunditat, però els dos s'utilitzen per dones,
0: sí,
2: i els dos s'utilitzen per celebracions. I el que heu posat a l'Irrinxi, és veritat que hi ha concursos. És a dir,
0: hi ha concursos d'Irrinxi?
2: Sí, sí, hi ha concursos. Sí.
0: Escolta, jo crec que hauríem de parlar amb la comunitat marroquina màgic per muntar concurs de Zagret.
1: Home, estem perdent una oportunitat.
0: Estem perdent una oportunitat cultural que hauríem d'omplir aquest buit. És molt curiós, és molt curiós, perquè al final és el que tu deies. Són crits col·lectius d'empoderament femení, tant sí, des d'una visió com sí, de l'altra. A més, des d'una... són crits de... Normalment, almenys perquè el conec des de la comunitat amaziga, són dones que normalment passen molt desapercebudes, i cada cop i volta, tu
2: et fot
0: un crit.
2: Que et trenca els esquemes.
0: Exacte, que et diu, estoy aquí, y existo.

0: Doncs escolta, Aurora, moltíssimes gràcies. Ha estat superinteressant, Patriotes i Bastardos. Escolta, on el podem... qui el vulgui llegir, on el pot trobar?
1: Home, el podeu trobar a les llibreries, el podeu demanar, si no ha arribat, el podeu demanar. Ja està a moltes llibreries a Barcelona, però el podeu trobar a qualsevol lloc, si no per la pàgina web de l'editorial, que és Erein, que evidentment és una editorial basca, però si poseu Patriotes i Bastardos a l'internet, us sortirà on el podeu comprar, que ja a Catalunya hi és, està en moltes llibreries, i si no, el demaneu, que el portaran.
0: Exacte. Ara estem fent una cosa molt curiosa. Que aquesta música que esteu escoltant es diu música Shvela, que és la música masic de les muntanyes de l'Atlas i també del nord del Marroc. Llavors, i ara anem a fer una cosa... No marxis, Aurora,
1: no.
0: Perquè ara... perquè ara a l'Adrià... Adrià, tu has estat molt atent escoltant...
2: Moltíssim.
0: Tot. Aquestes transicions raríssimes, és a dir, ara passem de música a l'Adrià Badiola...
1: no ho hagués adivinat mai, eh?
0: No.
2: Jo tampoc.
0: No ho haguéssim dit mai. Pues, escolta, ara anem a dir-los aquests senyors això, que vagin amb la música, perquè et volem escoltar molt atentament.
3: Adrià Badiola, tu d'on ets?
0: Adrià Badiola, tu d'on ets? Escolta, tu crec que no te'n vas gaire lluny del tema, sinó que ens quedem amb el País Basc.
2: Exacte, ja que avui el programa va sobre els bascos, aprofito per explicar que per celebrar final d'exàmens, que això ja tocava, me'n vaig anar de vacances al País Basc.
0: A quina zona, al País Basc?
2: Vaig anar a Zumaia, però també vaig estar per Donosti i per Bilbao.
0: M'encanta Donosti, eh? És, jo crec que... Deus haver-hi anat moltíssim,
1: home, sí,
0: Aurora,
1: sí,
0: no? Al País Basc. Clar,
1: sí,
0: tu deus saber de pe a pa.
1: Bueno, ho intento.
0: Quin seria el teu lloc, així, com dius, aquest és el meu lloc?
1: Home, el Goierri, que és una província de Guipúscoa, però a mi Bilbao m'agrada molt. Dóna-li una oportunitat a Bilbao.
0: Vinga, va, li donarem una oportunitat a Bilbao.
2: Donosti, almenys, la platja de la Conxa, és veritat que té una de les... Té un patró molt particular, no?, sí, el que vindria a ser la Brana. Una de les flors de la Brana crec que està girada. Jo que sóc un romàntic, em vaig informar, està girada perquè l'escultor va dir que aquesta rosa... miraria el mar per si arribava la seva estimada. No sé, una cosa així.
1: No sé, una cosa així.
0: Jo no m'he fixat tant, de les baranes, però bé, em fixo sempre en els missatges que hi ha a la sorra.
1: Ah.
0: Que ja també té un històric. Doncs escolta, això, que has anat a Donosti, no?
2: Sí, si et fixes ja... Se m'ha enganxat la manera de dir els noms, dic Donosti, dic Bilbo,
0: no,
2: ja m'estic basquitzant. I precisament us vinc a parlar avui de la basquització, aquest fenomen.
0: El fenomen de la basquització. Val, em crida molt l'atenció perquè entenc que tu vols ser basc ara. T'estàs preparat per ser basc?
2: Sí, però què vol dir exactament ser basc? Què tenim en el nostre imaginari? Què són els bascos? Avui repassarem alguns dels estereotips, els mites i les raons que expliquen aquesta fascinació pels bascos. Quins se us venen al cap, així, de bones a primeres?
0: La xapela, no? La típica xapela. Jo, a mi em ve al cap això, inici.
1: Bueno, aixequen pedres, no? Això és l'estereotip, no?
2: Mira, anem a començar precisament per aquesta.
0: Que són forts, que no tenen fred...
2: Sí, que tenen... Són gent molt forta, tenen fama de poder aixecar pedres de 300 quilos, no sé si això és veritat. Que tallen troncs els diumenges i que després d'anar van a fer uns pinxos com si res...
0: I això ho fan?
2: Sí, ens va molt bé tenir l'Aurora aquí.
1: Hi ha concursos. Perquè és un poble molt arrelat al folclore, és un poble molt tradicional i molt arrelat, és un poble petit, de valls estretes, i això també hi ha el geodeterminisme que també crea la gent d'una manera determinada. Doncs són molt lligats a les seves tradicions més ancestrals.
2: Després també es diu que mengen una barbaritat. Aquest és el
1: mengen
2: meu molt, segon estereotip.
1: Molt, i molt bé. Tu
0: mengen molt
1: tastat,
0: bé.
2: Ho he tastat. I,
0: pinxos.
2: Pinxos. I quan no he anat de pinxos, la cosa és que jo no em podia acabar un sol plat. I veia gent que acumulava 4, 5, 6 plats. I, mare meva, em sentia com a la pel·li de Ocho Apellidos Vascos.
0: Sí.
2: Quan la noia porta a conèixer el pare. El pare es demana tota la carta, pràcticament.
0: No, està bé. Però els pinxos, bueno, són un món, és que al final hi ha qui se sap els millors llocs. És un estudi, això dels pinxos.
1: Bueno, està molt bé. I és una manera també de menjar i de poder tastar diferents plats o de diferents platets, no?
0: Sí.
1: I també beuen molt, eh?
0: Alcohol, dius? Sí, que beuen.
1: Aigua no crec.
0: Això no se'ls ha enganxat, eren els àrabs. Això no se'ls ha enganxat. Molt bé, doncs, i l'idioma també te va haver sorpresa a tu?
2: Encara que no entenguis res, a mi em fascina, és un idioma maco d'escoltar. És una llengua que no s'assembla a cap altra d'Europa. De fet, els lingüistes encara no han pogut demostrar que estigui emparentada en cap família lingüística coneguda, i per això es considera una llengua aïllada, no?
0: És aquest misticisme que ens deia abans l'Aurora, no?
1: Sí, això forma part també de la creació de la identitat i d'aquesta... Bueno, som singulars, no?
0: Clar.
1: Però ja t'he dit que hi havia aquest lingüista que va anar a parlar i va anar a investigar sobre aquests vincles amb l'amazic.
0: Mm.
2: I es creu que es parlava abans de l'arribada de l'indoeuropeu.
1: Sí. El tema és que és tan antiga que no hi ha cap referent. Per això ell va a parlar amb els parlants d'amazic, va buscant llengües que siguin preindoeuropees per poder trobar els vincles. Sí que n'hi ha, eh? El que passa que, bueno, aquest misteri sempre ve...
0: No, ara no els hi trencarem el misteri.
1: És una part de màrqueting.
0: Ara no els hi trencarem el misteri. I jo crec que l'estrella, el top, és la identitat basca, evidentment.
2: La identitat basca la portem repetint aquí tota l'estona. Hi ha una mena d'orgull molt gran de ser basc, i com tu has dit, es transporta a l'estranger. Jo... Perdoneu que faci aquí lore dropping, que es diu...
0: I què? Has fet què?
4: Ui, com es nota aquí, que pentinem canes, moja?
2: Pentinem canes, falta xarxes socials.
0: Però l'Aurora t'ha vist com si ho entengués.
1: Home, clar, jo ho he entès.
0: Sí?
2: És com donar context d'un mateix, saps?
0: Ah, sí?
2: Lore és com... Un lore és una història.
0: Clar.
2: I dropping és com que...
4: Tot el teu context.
0: Uau. I tu això ho sabies?
4: Home, clar, guapa.
0: I de què saps això?
4: Escolta.
2: Perquè viu a TikTok.
0: Vale.
1: Ho diuen a TikTok.
0: Ostres.
4: Cultura.
0: Vale.
2: Perdona que faci context de la meva persona.
0: No, endavant. Fes. Jo, l'hora de dropping.
2: Tres dels meus 8 cognoms són bascos. Llavors jo a vegades
1: dic... Home,
2: jo vaig pel món dient soc basc.
0: Tu estàs últimament dient que ets basc tot el dia, és veritat.
2: Sí, és que mira, porto una sorpresa que amb la meva mare no li va veure gens.
0: Ah, no? Ai, no! T'has fet un arito?
2: M'he fet un arito, vaig tornar a marito al País Basc.
0: Va, però perquè...
1: tu vas fer el País Basc?
2: Sí.
1: Home, doncs sí que t'estàs integrant, això.
0: Clar.
2: És que he volgut parlar precisament de la basquització, perquè jo crec que vaig patir aquesta basquització. Va ser el tocar terra basca, començar a veure aritos, començar a veure...
0: Que la gent no ho veu, perquè és ràdio, encara que tu tinguis aquí el telèfon gravant, has fet així com descobrint-te dels auriculars ensenyant a l'arito, eh? Un arito poc desapercebut, t'he de dir, eh? És a dir, és com així, no. com brillant. Però...
2: No, saps què passa? Que és el clínic encara, perquè me n'he adonat que sóc al·lèrgica a la plata.
0: Ostres,
2: i llavors ara estic esperant que m'arribi una altra.
4: Ha descobert moltes coses al País Basc.
2: Bé, la basquització no és només una qüestió de llengua o d'actitud, també hi ha una transformació estereotípica, com és la meva.
0: Sí. Ara, ja... Tampoc et pensis tu ara què? Jo et veig més català que basc ara mateix. Okay. És que ja té una imatge d'ell aquí.
2: Perquè porto els cascos, moja.
0: Ja.
2: Que
0: porta un arito, es pensa que...
4: És que l'arito fa tot.
2: Puc dir els estereotips físics?
0: Fes. Clar,
2: perquè... Arracades i piercings.
0: Val.
2: Roba d'esport.
0: Sí.
2: Boines.
0: Mm.
2: El cabell llarg i el serrell tallat de costat.
0: Val.
2: El cabell llarg que entenc en homes, una mica de grenya, i el serrell, aquest serrell que a vegades diuen tallat a destral.
0: Sí.
2: Que aquí a Catalunya el podem associar
0: del
2: amb els copaires.
1: Bueno, és que aquí també hi ha hagut molta basquització a la política, eh?
0: Sí, és veritat. Sí. Doncs, escolta, i tot això tu et porta una persona.
2: Hi ha una persona
0: que tu t'il·lumina el camí.
2: De fet, mentre estava escoltant Aurora, dic... aquí em ve al cap un actor en concret que es diu Jacob Elordi.
1: Home,
2: a
1: mi també.
2: Sí.
4: Com no, no?
1: Home, com no? Jacob Elordi.
2: És un actor australià que ha protagonitzat algunes...
0: Ah, és australià?
2: És australià, sí. Diria que fa la vida als Estats Units, però...
0: És australià.
2: Ha protagonitzat pel·lícules...
1: Sí. De Hollywood,
2: sí. Tenim des de la sèrie d'Eufòria, Priscilla, on fa de l'Elvis Presley, Cumbres borrascoses, Frankenstein, la del Guillermo del Toro, que fa de Frankenstein...
0: Però per què estàs parlant ara del Jacob Elordi?
2: És el que anava, moja.
4: Tingues paciència.
2: És el que anava. El Jacob Elordi té arrels basques, i molta gent, des de que ha fet públiques aquestes arrels basques, des de que ha dit que el seu avi Joaquín Elordi, un exiliat per la Guerra Civil Espanyola, des de que ha fet públiques aquestes arrels basques, la gent el veu cada vegada més basc. Però és una cosa que es pot es pot identificar a primera vista, perquè podem veure l'últim programa que va anar del que el Jimmy Fallon, el late night aquest que té, de fa un parell d'anys, i ara, i de sobte apareix una arracada, una altra, apareix una miqueta de grenya, apareix un bigoti...
1: S'ha esquitzat
2: el Jacob Elordi.
1: Ha descobert aquesta identitat.
2: El Joaquín Elordi, el seu avi, és d'Ondarro, un poble costaner de Biscaia, i una altra dada, lore dropping.
0: A veure...
2: El meu besavi també era d'Ondarro.
0: Ah? Una cosa.
4: Ara mateix,
0: comparant...
4: ell i Elordi...
0: S'està comparant amb Jacob Elordi ara mateix.
2: Em vaig passar tot el viatge dient-les als meus amics, bueno...
0: Sí.
2: Aquí teniu la rèplica.
0: D'AliExpress, no?
2: D'AliExpress, exacte.
0: No, val, va saber. L'important és l'actitud. És a dir, d'una identitat, el més important és l'actitud.
1: Totalment.
2: Doncs sí. Mira, a veure si us ha calat aquesta actitud, aquesta identitat, i ara us portaré un test per descobrir si sou veritables bascos o basques.
0: Molt bé, doncs a veure, quin és el... ens vols fer un test per saber si controlem bastant de la cultura basca?
2: Sí, les preguntes són facilongues, en què hagueu escoltat una miqueta l'Aurora, en què sapigueu una miqueta del món que ens envolta, la sabreu. Pregunta número 1. Demanaré que siguem ordenats i que no ens copiem els uns als altres, som prou grandets, val?
0: Val.
2: Quines són les tres províncies de la comunitat autònoma del País Basc? A. Biscaia, Guipúscoa i Àlaba. B. Biscaia, Navarra i Guipúscoa. C. Àlaba, Cantàbria i Biscaia.
0: Jo crec que l'Aurora aquí farà tapes. Jo vull ser ordenat i crec que li toca a l'Aurora. Sou molt ordenat.
2: Quina és, Aurora?
1: Àlaba, Guipúscoa i Biscaia.
2: Molt bé, molt
0: bé.
2: Abans has dit que els bascos s'identifiquen amb 7 províncies en el seu imaginari. Les podries esmentar, aquestes 7? Perquè és que jo no les he trobades ara.
1: No?
2: No, bueno, potser n'he fet una búsqueda molt... Bueno. Una recerca molt...
1: Bueno, Navarra, perquè Navarra només en té una,
2: sí.
1: Llavors la quarta, llavors hi ha 3 que són a Iparralde, que és el País Basc francès.
2: Francès, ah, val.
1: Que és de Baixa Navarra, bueno, no me'n recordo, Maulé... l'altre no me'n recordo, però són 3 que estan al País Basc francès i 4, que és Navarra, i les 3 de la comunitat autònoma basca.
2: Bé, les que hem anomenat són les que estaven dintre l'estat espanyol, que són aquestes 3. Biscaia, Guipúscoa i Àlaba, o com has dit tu?
1: Àraba.
2: Àraba.
0: Quantes preguntes tens? És que tenim poc temps. 6!
2: Van doncs ràpid, va.
0: Trien 2 ràpides.
2: Va, Pere, deixa'm escoltar.
0: De les 6, la de les que t'agradi més.
2: Val, mira, aquesta. La famosa Hilda, el pinxo oliva, anchova i bitxo, es va inventar a... A. Donosti. B. Bilbo. C. Gasteiz.
0: Ostres.
4: I jo mirant-la, a veure
0: si... A l'Aurora, quina cara si... posa, quina funció.
4: Sí, acaba A, ha fet com un somriure, a veure... Ho diré a l'atzar.
2: Digues, va.
4: La B.
0: Que per la B quin era? Bilbao?
4: No ho sé.
0: Bilbo.
2: Es va inventar a Donosti. De fet, porto una samarreta que em vaig comprar allà.
4: És veritat.
0: No sabia que les Hildes eren basques.
2: Mira, sí. Es va crear a un bar de Donosti als anys 40. El nom ve de la pel·lícula Hilda, protagonitzada per Rita Hayworth, perquè deien que el pinxo era verd, salat i una mica picant, i això intentava igualar el personatge, la seva personalitat.
0: M'està agradant una mica aquest concurs. L'últim...
2: És que et porto context, a sobre.
0: No, està bé.
2: Última pregunta,
0: un moment, estàs dient com a cosa positiva que fas context?
2: Sí, sí.
0: Imagina't el periodisme com està.
2: És com un plus.
0: Imagina't,
2: no?
0: El periodisme com està, que esteu celebrant el context. No, això està bé.
2: Pregunta número... Sí, ja.
0: No, és la 3. No em despistis l'audiència.
2: La 3 i última.
0: La 3.
2: Què representa el lauburu, un dels símbols més coneguts de la cultura basca? A. Una rosa dels vents que utilitzaven els pescadors bascos en el seu dia. Balaners, com has dit. La B. Una creu de 4 braços corbats, símbol tradicional associat a la vida, la prosperitat i la protecció. O la C. L'escut oficial del País Basc. Moja. Elles ja han respost la seva.
0: Jo tenia l'esperança que... No sé, la primera, és que em dóna més vibes. Què has dit? Perquè l'Aurora ha posat que ha fet una cara així més... No sé, la primera.
2: És la segona.
0: Ostres.
2: El lauburu, que literalment vol dir quatre caps en euskera, és un dels símbols més antics i representatius de la cultura basca. El seu origen exacte és incert, però tradicionalment s'ha relacionat amb la vida, la fertilitat, la unió i la protecció. Encara avui és molt habitual veure'l a façanes, cementiris, joies i objectes tradicionals. Estava ple al País Basc quan vaig anar. Una altra dada curiosa del lèvol, que no sé si és cert, i aquí ja no he fet investigació, però em va sortir per Twitter. Aquí ja poseu-ho entre cometes.
0: Mira, almenys a tu et surt a Twitter coses interessants, perquè a mi només que... em fa que sortir feixistes.
2: És que el lèvol no tenia els costats... Mira, va per allà, va pel feixisme. Sí, que en un principi el lèvol no tenia els costats arrodonits i... era literalment una esbàstica amb les, amb les aspes girant en contra.
5: Molt bé.
2: És cert o no, això?
1: Sí, clar, però perquè és un símbol del sol també de la fertilitat indi.
4: Clar, i és veritat.
1: I cèltic.
4: Sí, sí, sí.
1: Clar,
4: sí.
1: De la Índia va venir cap aquí, els celtes el van adoptar i els bascos també l'adopten.
5: Clar.
1: Clar, però no és... O sigui, abans dels nazis hi havia molta altra cosa.
2: Abans dels nazis bascos. Hi havia bascos.
0: Com li has dit això? L'ore què?
2: L'auburo.
0: No, l'ore... L'altre.
2: L'ore dropping.
0: T'ha fet l'ore dropping.
2: M'ha fet l'ore dropping. M'ho ha explicat.
0: Toma l'ore dropping.
2: Entenc que va canviar el símbol amb l'inici del nazisme i tot.
1: Quan dius de la... De la direcció de les aspes, diguéssim.
2: De la direcció de les aspes i que van com arrodonir les cantonades perquè no semblés un...
1: No, ja, previ al nazisme ja estan arrodonides.
2: Ah, val.
1: Sí, sí. El que passa que són els nazis, que quedi clar que són els nazis els que copien coses dels els ancestrals per dir que ells són molt més antics del que eren.
2: S'estaven basquitzant.
1: Bueno, els bascos.
0: Exacte, pobres bascos. Doncs, escolta, Adrià, moltes gràcies.
2: A tu.
0: Laila, també, gràcies. I Aurora, ha estat un plaer. Gràcies per passar pel programa.
1: Igualment.
0: I a vostès ha estat un plaer, com sempre, compartir aquesta tarda de dissabte a Ràdio 4. Que tinguin un molt bon cap de setmana.

Radio 4. Els imprescindibles de Radio 4.

0: Són les 7 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya! És 10 de juliol del 2026. Ernest Teixidor, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, bona sort. Bon dia, Montse Vidal.
2: Bon dia i bona sort.
0: Comencem parlant d'un incendi forestal originat a Los Gallardos, a la província d'Almeria. Ha provocat la mort d'almenys 12 persones.
2: Segons ha informat el 112 d'Andalusia, algunes de les víctimes han estat trobades a l'interior de vehicles que van ser envoltats per les flames. L'alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, ha assenyalat al Canal 24 Hores que encara no saben la xifra exacta de víctimes mortals. A part d'aquestes víctimes, el foc ha deixat varis ferits greus. El conseller de Sanitat, Presidència i Emergències en Funcions d'Andalusia, Antonio Sanz, ha assenyalat que es tracta de l'incendi de majors conseqüències fins ara a la regió i ha qualificat la tragèdia de tragèdia sense precedents. A l'incendi treballen 150 efectius de bombers i la UME, s'han desallotjat diversos nuclis de població i unes 1.000 persones han estat evacuades.
0: A casa nostra, els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà a l'Urgell.
2: Sí, també s'ha aixecat el confinament de prop de les 21.000 persones afectades, una mesura que es va prendre després que el foc revifés. La resta d'incendis a casa nostra continuen estabilitzats. Darrere d'aquesta situació de risc màxim d'incendi hi ha un factor que continua marcant l'actualitat i és aquesta onada de calor excepcional que no dona treva.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que cada jornada hi ha un efecte acumulatiu.
2: Els bombers de la Generalitat han alertat que el risc molt alt d'incendis es mantindrà els propers dies. L'inspector Oriol Carbonell ha explicat que cada dia que passa és acumulatiu i ha afegit que els models meteorològics marquen que la calor es manté, tot i una petita baixada d'aquest risc divendres i dissabte. Ara per ara, tots els incendis declarats, com dèiem, en les darreres hores estan estabilitzats, però ha insistit que han de ser prudents per si es reactivessin.
0: Els combois de bombers i els sistemes d'emergència són els que són. Per tant, cal extremar molt la precaució aquests dies i evitar, doncs, evidentment, tirar pirotècnia, fer barbacoes a llocs que no toquen, treballar amb maquinària que sigui susceptible a generar alguna espurna, amb cigarretes per la finestra, etc.
2: Màxima precaució.
0: Cal maximitzar les precaucions. Mentrestant, el PSC guanyaria les eleccions, Esquerra Republicana aniria a l'alça i Aliança Catalana es dispararia en tercer lloc.
2: Són dades del primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament amb entre 36 i 38 escons, un resultat inferior als 42 del 12M. Esquerra aniria a l'alça i es faria amb el segon lloc amb 24-26 escons, mentre que Aliança Catalana es dispararia fins als 23-25 diputats. Això aniria en detriment de Junts, que es desplomaria gairebé 20 diputats, entre 16 i 18, i perdria pràcticament la meitat dels vots obtinguts fa dos anys. El baròmetre reflecteix també un empat entre Vox i APP, que amb 12-13 representants cadascun, mentre que els comuns perdrien entre 1 i 2 escons fins als 4-5, els mateixos que aconseguiria la CUP.
0: I s'eleven a nous, tal i com dèiem, a nou els espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, amb la inclusió de la Serra de Montserrat.
2: Sí,
0: Montsant, perdoneu.
2: Els nou espais naturals tancats són les Gavarres, la Ribera Salada, Baronia de Rialp, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Parc Natural de Montserrat, el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, Montmell Marmellà i el Parc Natural de la Serra de Montsant. En total, les limitacions pel risc extrem d'incendis afecten 223 municipis de 24 comarques.
0: Per cert, mai és tard per dir... Heu estat mai al Parc Natural de la Serra del Montsant?
2: Crec que no era el Parc Natural ben bé, vaig estar al Priorat. És aquesta zona, oi?
0: Jo diria que és una mica més al sud, no?
2: Sí, està molt a prop, sí. Crec que no era el Parc Natural, però és una zona preciosa.
0: Preciosa. Les 7 i 4 minuts del matí anem pel temps per els propers dies, sobretot les properes hores.
2: Catalunya continuarà aquest divendres sota els efectes d'una intensa onada de calor. El cel es mantindrà assolellat durant bona part del dia amb temperatures molt elevades que podran arribar als 42 graus a les zones de Ponent i superar els 38 a gran part de l'interior. A la costa i al prelitoral l'ambient serà molt xafogós, amb nits tòrrides i mínimes que en alguns punts no baixaran dels 25 graus. A la tarda, al Pirineu i al Prepirineu podran aparèixer alguns ruixats o tempestes que seran puntuals. Com dèiem, el risc d'incendi continua sent molt alt per la calor i la baixa humitat, amb avisos activats i restriccions en els espais naturals que hem comentat. Es recomana evitar el sol en les hores de més calor, hidratar-se sovint i extremar les precaucions amb infants i gent gran.
0: Anem pel trànsit. Gràcies, Montse.
2: A tu.
0: Així és com està la xarxa viària catalana a aquesta hora del matí. RAC, bon dia.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment destacant que no es registra cap accident ni avaria. A hores d'ara, per tant, parlem d'alguns punts ja on es circula amb retencions habituals. Però, per exemple, a les dues rondes on ja tenim cues, a la ronda litoral ja circula amb 5 quilòmetres de retencions des del Fòrum fins a la Barceloneta, en sentit sud. També en sentit sud tenim retencions a la ronda de dalt, amb cues, en aquest cas, amb tot el tram des del nus de la Trinitat de manera intermitent fins al punt de Vall d'Hebron. Pel que fa al Llobregat, per últim, recordem que a hores d'ara doncs el tram amb més intensitat el trobem a la B23 de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat, amb 3 quilòmetres i mig de cues en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, bon dia i bona sort.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: I atenció, aquesta és la imatge viral del dia. És d'un avió carregant aigua al costat d'un surfista durant els incendis a Catalunya. Aquesta ha estat una de les imatges més impactants de les darreres hores, on es mostra un avió carregant aigua a pocs metres d'un jove que feia paddle surf al mar mentre que els equips d'emergència treballaven per controlar els incendis forestals a Catalunya. La imatge ha sorprès la proximitat entre l'operació aèria i l'activitat del banyista, convertint-se ràpidament en viral a les xarxes socials. No sé si heu tingut l'oportunitat de veure la imatge.
3: No, la veritat
0: però
3: que no.
0: Però la veritat és que és al·lucinant. És a dir, es veu el noi fent el paddle surf i a pocs metres l'avió carregant l'aigua, però davant seu, literal, és brutal la imatge. La seqüència reflecteix la intensitat del dispositiu de bombers de la Generalitat de Catalunya, que ha hagut de mobilitzar mitjans aeris i terrestres per fer front a diversos focs simultanis en un context d'altes temperatures i elevat risc d'incendi. Bé, són imatges que, igual, clar, durant la temporada regular és difícil veure això, perquè el risc d'incendi no és tan alt, però és que ara, clar, o sigui, per apagar els incendis s'ha d'anar a totes.
2: Clar, clar, clar. En qualsevol moment pots veure't en aquestes situacions.
0: No, no, i també ets susceptible si tens piscina, que vinguin i amb un helicòpter treguin l'aigua de la piscina.
2: També, també.
0: Vull dir que si aquests dies heu demanat un camió cisterna per... No, per omplir la... Poca broma! Quan hi havia l'alerta per aigua, que per sequia,
2: sí,
0: per sequera...
2: Sí, per sequera, sí, sí.
0: No podies omplir les piscines.
2: No, clar.
0: I els que tenien pous d'això i podien omplir la piscina també corrien el risc de que en qualsevol moment, si hi havia algun incendi, l'emergència és l'emergència. Vull dir que al final...
3: Sempre pel davant, evidentment.
0: Allò, a mullar... Què haig de fer? Mullar-te una miqueta amb la manguera al jardí. Si tens la sort de tenir jardí.
2: Exacte.
3: Quina feina la del cos de bombers, la veritat. Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. Sortien unes imatges dels focs atacant l'incendi que va haver-hi a Calonja. Hi havia unes imatges de foc per tot arreu. I els tios allà...
3: Un
0: bon amic va compartir una imatge que posava, a més, posar valents, perquè es quedaven...
2: Totalment.
0: Van a sac.
2: Tots els reconeixements es queden curts.
0: No, van a sac.
2: Totes les medalles que se li lliuren lliurement anualment al cos de bombers es queden curtes.
0: Absolutament. I la paraula valents queda curta, eh? Són uns cracs. Va, a les 7 i 8 minuts del matí.
4: We are ready.
0: Mundial 2026. El bon dia i bona sort. Bona sort.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
0: Queda una setmana per plegar. I us asseguro que d'aquí a la setmana que queda, si, jo crec que és bastant significatiu que Espanya passi perquè puguem valorar el vostre estat d'eufòria o no dins del que seria el Mundial. Ho dic perquè la cosa s'està ja, estem en un moment bastant interessant. França es va imposar 2-0 al Marroc i ja tenim el primer classificat per les semifinals d'aquest Mundial. Tot i que Bono va aturar un penal a Kylian Mbappé i va mantenir viu el seu equip durant bona part del partit, el davanter francès es va refer del seu error marcant el primer gol de la nit.
2: Poc després, Dembélé va ampliar l'avantatge i va sentenciar una selecció marroquina que aspirava a revenjar l'eliminació del Mundial de Qatar, però que no va poder frenar el potencial ofensiu dels homes de Didier Deschamps.

0: cert, a Boston és de les ciutats nord-americanes que acull més colònia d'immigrants marroquins, i això es va veure clarament ahir en aquest estadi de Boston, que estava tenyit de vermell en un partit que va ser... La primera part va ser bastant avorrida, la segona no us la puc explicar perquè estava dormint. Lamine Yamal concedeix una entrevista i és sincera. Diu que els partits importants són els que treuen la meva millor versió, referint-se amb ella, evidentment.
1: Sí, sí, ho ha dit en una entrevista a Mundo Deportivo. Lamine Yamal afirma que afronta el tram decisiu del Mundial amb confiança i també convençut que encara pot oferir el seu millor nivell. Explica que viu les expectatives com una motivació. Assegura que és molt exigent amb ell mateix i destaca la importància de la victòria contra Portugal abans del duel amb Bèlgica. També en aquesta entrevista ha elogiat Messi i ha admès que li agradaria que Julián Álvarez fitxés pel Barça.
0: I mentrestant, un del que havia estat una de les llegendes, l'home que sempre havia estat la promesa i que sembla que mai acaba d'explotar del tot, Neymar, deixa la selecció brasileña després del Mundial, que ha estat absolutament decebedor pel jugador brasiler.
1: Sí, és que ell ha tingut un paper molt discret, només ha disputat 37 minuts per culpa de les lesions. Després de l'eliminació del Brasil als vuitens de final, ha anunciat, com deies, la seva retirada de la selecció. Ara, el jugador està valorant el seu futur, té opcions com ara continuar al Santos, fitxar per una lliga menys exigent o fins i tot

0: El debut del Barça a la Lliga s'ajorna després de la classificació de França per les semifinals del Mundial. Això és un efecte cadena. És a dir, si França passava a semifinals, això implica conseqüències pel Barça. En aquest cas, el Real Madrid també ajorna el seu inici de la Lliga. Ara ho posem en context.
1: Sí, aquesta classificació de França per les semifinals obliga a ajornar el primer partit del Barça a la Lliga, ja que Jules Koundé disputarà la penúltima ronda del torneig. Segons el conveni entre la Lliga i l'AFE, els jugadors mundialistes han de gaudir de 3 setmanes de descans i, a més, de 3 més de preparació abans de tornar a competir. Per tant, l'estrena dels Blaugrana contra l'Atlètic es disputarà més endavant, previsiblement entre la segona i la tercera jornada del campionat, quan s'hagin complert aquestes setmanes de descans.
0: Segurament hi haurà una jornada intersemanal en la qual es recuperaran aquests partits que no s'ha pogut fer durant l'inici de la Lliga. Per tant, està clar que quan comenci la Lliga de Futbol Professional al mes d'agost, ni Barça ni Madrid podran ser líders.
1: Hauran
0: d'esperar una mica. Mentrestant, l'arribada de Karim Adeyemi al Barça està cada vegada més encaminada. Aquí també hem matisos, ho dic perquè cada hora s'estan canviant una miqueta, les negociacions ja tenen això, i cada vegada els papers s'estan canviant. Segons ha avançat Fabrizio Romano, el davanter alemany ja hauria pactat les condicions del seu contracte amb el club blaugrana i hauria demanat al Borussia Dortmund que negociï el seu traspàs. El Barça ja ha presentat una primera oferta i les converses entre els dos clubs continuen.
1: I és que el Dortmund està disposat a vendre el futbolista després que aquest descartés renovar el seu contracte, que acabarà el 2027. A Adeyemi, que sempre ha mostrat la seva voluntat de jugar al Barça, hauria prioritzat el conjunt blaugrana per davant a qualsevol altra oferta. El traspàs podria tancar-se per una quantitat inferior als 40 milions d'euros i no es descarta que algun jugador entri en l'operació.
0: I acabem amb un apunt de tennis. Carlos Alcaraz no figura a la llista oficial del Masters 1000 de Canadà i manté el dubte sobre el seu retorn.
1: No apareix Alcaraz entre els participants inscrits per al Masters 1000 de Montreal, que es disputarà del 2 al 13 d'agost. El murcià continua recuperant-se de la lesió al canell dret, que el va obligar, recordem, a abandonar el godó i a perdre's tota la gira de terra batuda i de gespa. Tot i que ja ha començat a colpejar algunes pilotes, encara espera l'autorització mèdica definitiva i no ha volgut fixar cap data de retorn. El seu gran objectiu continua sent arribar en bones condicions a l'US Open.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu. A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
0: Els que us aneu incorporant, bon dia, bona sort, benvinguts al Despertador de Ràdio 4. Avui és 10 de juliol del 2026. Arrenca aquesta nova edició, la número 212, que aviat s'ha dit, El dia en què el sol ha sortit fa pràcticament 3/4 d'hora, A 2:15 de 7 del matí, i ens deixarà quan en faltin 6 per 2:15 de 10 de la nit. Avui

0: Falta una setmana, 7 dies clavats per les vacances d'estiu. Bon dia, Montse.
1: Molt bon dia i bona sort. Avui parlarem de... Exactament...
0: No tinc ni idea.
1: Parlarem... Mira, Badó, saps què passa? Que parlarem de tantíssimes coses, però una d'elles serà... No, un moment. Una d'elles serà... Ara que comença l'operació sortida, ara que arriba el cap de setmana, que hi ha molts desplaçaments a les carreteres, que s'han extremat també la precaució per evitar accidents...
0: Ara ja has trobat el tema i ara t'està recreant.
1: Home, ara l'estic venent molt bé.
0: L'estàs gaudint, eh?
1: No, parlarem de quines són les hores més crítiques a l'hora de produir-se els accidents de trànsit, no només al nostre país, no només a casa nostra, sinó també a diferents regions del món. I val a dir que hi ha dades sorprenents. No té a veure amb l'afluència de vehicles, no té a veure amb com més vehicles hi ha, més accidents hi ha. Depèn de l'hora. I explicarem el perquè.
0: Boníssim. Per cert, que molts accidents també arriben en el moment en què estàs just a punt d'arribar al destí, que és quan baixes la guàrdia, que dius ja he arribat, i dona la sensació que tens total impunitat en els accidents. I és quan també baixes la guàrdia i també hi ha molts accidents.
1: I passa també amb els accidents, amb els trajectes curts.
0: Correcte. Ares, bon dia i bona sort.
2: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Avui tenim l'Ares, però la tenim de rasquis, perquè
2: sí,
0: una mica més i avui anul·lem el programa i se'ns complica el cap de setmana.
2: El palo. Però jo he vingut precisament avui sí per fer una secció de servei públic real. Ja sabeu que jo sempre el jijijaja, aquests últims dies de la temporada us porto seccions estiuent, que és una mica, doncs, això. I avui l'he canviat. De fet, vaig refer la secció que us portava, la vaig refer ahir a l'hospital. Vaig tenir una baixada de sucre molt forta i vaig pensar en la importància que té els primers minuts quan una persona, en el meu cas, va ser una baixada de sucre. Els primers minuts són importantíssims, la persona que hi ha al costat. Doncs avui us he portat un seguit de coses que ens podem trobar, que poden passar, estant en un hotel, aquestes vacances, o en un festival, on sigui. Diferents moments que... com hem d'actuar davant d'alguns moments... que són claus. Els primers moments hi ha una dada que esgarrifa, i és que quan passa alguna cosa d'aquestes, el primer que arriba no és el metge, és la persona que hi ha allà.
0: Exacte.
2: Per tant, hem de ser molt ràpids i us porto 4 cosetes que són importants que tinguem en compte per si ens trobem en alguna situació així.
0: És clau l'actuació ràpida.
2: Exacte.
0: Però més clau és que la persona que dona les indicacions o la persona que està posada en aquell espai o en aquell lloc per poder desenvolupar la seva feina, tingui la capacitat per fer-la bé.
2: Sí, és així.
0: És clau.
2: És així, és així.
0: És important.
2: Ho vaig viure ahir en primera persona.
0: Perquè si et toca una persona bona, el resultat és el teu.
2: Sí.
0: I si et toca una persona dolenta, el resultat pot ser molt dramàtic.
2: Et refereixes, en aquest cas, a la noia del 112.
0: La trucada...
2: Sí, la trucada...
0: Perdó, no la trucada. La trucada, els primers que arriben, els que fan el cribatge...
2: Sí, això és clau.
0: Els
2: primers minuts, totalment.
0: Això és clau.
2: Jo vaig al·lucinar el que vaig viure ahir i en parlarem en una estona.
0: I aprofitaré jo també per reivindicar alguna cosa que...
2: Ah, sí?
0: Home, que vaig viure en primera persona i que...
2: Un capítol...
0: I precisament perquè la persona que va atendre, la segona persona que va atendre, primer ambulància, servei impecable.
2: I un cop allà.
0: Segona persona que arriba, doncs per culpa d'aquesta persona, ja no se'n va directament a un box, sinó que se'n va directament a la caixa. Aquest és el tema. Va, per cert, ara estaves parlant això de que final de temporada... I que...
2: Aquest caire, no?
0: Aquest
2: caire,
0: aquest hi-hi-ha-ha-hi-ha... Però jo m'he volgut posar sèrio i focalitzar en coses sèries.
2: Tu?
0: Sí. El tema. Les amanides, una opció fresca i saludable per cuidar-se durant l'estiu.
3: Una cançó que arribi quan no arriba l'aire.
0: Doncs sí, amigues i amics del Bon Dia Bona Sort, les amanides són una bona aliada quan arriba la calor perquè aporten molta aigua, fibra, vitamines i minerals que ajuden a mantenir el cos hidratat i ben alimentat. A més, diversos estudis sobre la dieta... Ja faltava la paraula estudi en aquest moment del programa. Diversos estudis sobre la dieta mediterrània han demostrat que un major consum de verdures i fruites està relacionat amb una millor salut general i un menor risc de patir algunes malalties. Per això, els experts recomanen apostar per amanides variades, amb verdures fresques, oli d'oliva verge... Jo li poso oli...
1: Jo, a tope,
0: no? Jo olo de l'oli... O sigui...
1: Jo també, jo, mira, de veritat, eh? D'altres coses me n'estic. Però de l'oli?
2: Ostres, doncs jo a l'amanida, nois, tinc una mica d'obsessió amb el vinagre.
4: Mira, va, hi ha gent també que és molt fan de vinagre.
2: Jo soc molt fan del vinagre i us he de dir que no, la gent és molt fan del de Mòdona. Jo del de tota la vida, del de Jerez. A mi m'encanta allò. Mira la cara, aquesta cara fa.
5: El que et posa cara vinagre.
2: M'encanta el vinagre.
0: Oli d'oliva verge extra, eh? I aliments com llegums, peix, ou o fruits secs per convertir-les en un àpat complet i equilibrat. Així que si no sabeu què menjar, poseu-li l'amanida. En aquest divendres, dia 10 de juliol del 2026, tanquem setmana, però abans de marxar, de cap de setmana fem un cop d'ull al calendari perquè aquests dies venen carregats. Avui, 10 de juliol, és el Dia Internacional. Apunteu amb majúscules. Avui celebrem el Dia Internacional dels Beatles. Hi ha grups que triomfen i després hi ha els Beatles. Han venut més de 600 milions de discos, continuen sent el grup més venut de la història, i Yesterday és una de les cançons més versionades mai escrites. Més de 60 anys després continuen sonant absolutament actuals. Això sí, això sí que deixa empremta. La música dels Beatles, i avui en el seu dia internacional. Puja, puja, puja.

0: Mira, a mi els Beatles em transporten a estius, estàvem en una casa amb els sostres alts, amb molta humitat, i et llevaves el dissabte al matí i des de l'habitació de les meves germanes sonava Beatles a tot drap. El que sonava més a casa eren Beatles i Rollings, per part de les germanes. I després ja estava el meu germà, que el que sonava era música... més disco, el Self Control, el Happy Children...
1: Com influeixen els germans grans amb la música, eh?
0: Total! A més,
1: era
0: un passadís llarg, amb sostres alts, era com amb espais grans, i anaves passant d'habitació a habitació i semblava que fossin les diferents
1: sales... Les sales, no?
0: Les sales del multiespai, eh? Així sonava. Va, avui també, divendres 10 de juliol, és el dia de l'apreciació de Capibara. Upside down. El capibara. Hi ha un animal que s'ha convertit en el rei d'internet. És el capibara. És el rosegador més gran del món.
2: És tan mono.
0: Sí, sí.
2: És
0: molt mono. Pot arribar als 70 quilos. Em vaig trobar una nútria. Una nútria? Una llúdriga.
2: Potser un capibara.
0: No, què em vaig trobar? No. Amb la pel·lícula Atrapat al temps, que surt una...
1: Marmota, no?
0: Una marmota!
1: Dic, home, on has anat? Em vas trobar
0: una marmota. Això ja deia que aquest país no està preparat pels cotxes elèctrics. O sigui, buscant un carregador elèctric per l'Empordà, em vas trobar una marmota. I ens vam quedar mirant els dos, volíem dir, mira, jo per què? Dic, jo buscant un carregador, saps? Però tal qual, de veritat, no és broma. Doncs bé, aquest rosegador, el més gran del món, pot arribar a 70 quilos i és famós perquè sembla portar-se bé amb tothom. A les xarxes la veuràs envoltat de gats, ànecs, micos o tortugues. Té una calma que molts ja voldríem un dilluns a les 6 del matí. Però espereu, perquè el cap de setmana també ve carregadet. Demà dissabte 11 de juliol és el Dia Mundial de la Població. Actualment al planeta ja som més de 8.000 milions de persones. Aquesta jornada de les Nacions Unides convida a reflexionar sobre els grans reptes demogràfics, l'envelliment, les migracions, la natalitat o l'accés de recursos, perquè no és només quan som, sinó com vivim. I demà també és el Dia Mundial del Cavall. Ens estimem. No s'ha notat, no s'ha notat. El dia del cavall. Els cavalls han canviat la història de la humanitat. Han estat imprescindibles pel transport, l'agricultura, l'esport i fins i tot per la teràpia. Una curiositat, poden reconèixer expressions facials humanes i recordar-les durant força temps.
2: Quina sensibilitat tenen els cavalls, és al·lucinant.
0: M'encanta.
2: I el tema de la teràpia és real, eh? Jo he fet alguna teràpia així de constel·lacions familiars amb els cavalls i, ojo, que fa fredar la intel·ligència que tenen aquests bitxos, eh?
0: S'utilitza per moltes teràpies, moltes, eh?
2: Sí, és cert.
0: Conec un noi que feia teràpies per gent que estava en centres de desintoxicació i la veritat és que fan autèntiques meravelles.
2: És molt bèstia, sí.
0: Demà també serà el Dia Mundial de... De què, eh?
2: El Dia Internacional.
0: Sí, el Dia Internacional, no, diumenge. Internacional de l'Esperança. No perdeu l'esperança.
2: Mai, és l'últim que es perd.
0: Mai. Una jornada que reivindica una paraula que de vegades sembla molt petita, però és immensament poderosa. L'esperança és sovint el primer pas per superar qualsevol situació complicada. També diumenge serà el Dia Internacional de la Lluita contra les Tempestes de Sorra i Pols. Just in the wind, all we are is destiny. Per què de cada cosa puc explicar una? Serà que m'estic fent gran?
1: Anècdotes de tot,
2: tens,
1: no?
2: Tens una anècdota sobre les tempestes de Sorra i Pols?
0: Em va enganxar una tempesta a Marrakeix.
2: Va, home, va.
0: Però molt, molt... Que no veies la gent, vam tenir que anar a l'hotel.
2: Sí,
0: era molt, però molt bèstia. Una tempesta d'aquelles que feia fredar, eh?
1: O sigui, quina experiència, tu.
0: Duràvem el rotllo, eh? O sigui, vam anar de seguida a l'hotel, però allò, havent... I que no veies la gent. Era brutal. Midor, eh? Sabeu que va haver un moment... al cap dels anys, que no sabia si ho havia somiat, això havia passat de veritat, de la immensitat de la tempesta, que li vaig tenir que preguntar a la meva exdona, dic, escolta'm, això va passar? Diu, i tant que va passar. En fi, pot semblar un fenomen llunyà, però aquestes tempestes afecten centenars de milions de persones cada any i, segons les Nacions Unides, s'estan intensificant a causa del canvi climàtic i la desertificació. En 5 minuts arribem a 2:15.

0: Tros de dona, nois. Ella és una de les actrius llatines més importants de la història de la televisió. Sofia Vergara va conquistar mig món interpretant la Glòria Delgado a Modern Family, que és una sèrie d'aquestes que han marcat la vida de molta gent, menys la nostra, perquè no l'hem vista. És un paper que li va valer 5 nominacions als Emmy, i que la va convertir en una de les actrius millor pagades de la televisió durant molts anys. Però la seva carrera no s'ha aturat aquí, També ha estat jutgessa de Got Talent, a Amèrica, i va sorprendre tothom amb el seu espectacular canvi de registre interpretant la Griselda Blanco a la minissèrie Griselda. Aquesta sí que l'he vist, boníssima, noteu. És molt bona aquesta sèrie. Una demostració que és molt més que una actriu còmica,
1: Demà, dissabte 11 de juliol, hauria complert 92 anys...
0: El dissenyador Giorgio Armani. Aquest senyor que va morir el 4 de setembre de 2025 als 91 anys, deixant una empremta inesborrable en la història de la moda, va revolucionar l'elegància contemporània amb els seus vestits de línies netes. Ell va vestir les grans estrelles de Hollywood i va convertir el seu cognom en un dels imperis del luxe més importants del món. El seu estil sobri, atemporal i sofisticat va redefinir la manera de vestir tant dels homes com de les dones.
1: Jo crec que és, per mi és el dissenyor més gran de la història del disseny.
0: Sí? T'agrada molt?
1: Molt, però molt. Ja no només amb vestimenta, sinó amb Armani Home, amb mobles, amb
0: decoració,
1: amb complements. Sí, té uns complements de espelmes, té unes coses. Sí, Armani
0: no tenia ni idea de que també tenia una línia de casa.
1: Però de veritat, amb una línia tan brutal de tot, tant amb tèxtil com amb mobles com amb coses de la llar, un reportatge de Giorgio Armani, sortia ell volant amb un jet privat. I,
0: pensava que anàvem amb vols regulars, aquest senyor.
1: Doncs sí, en classe turista. Estava amb un jet privat i explicava ell en el reportatge que moltes vegades se sentia super sol perquè la gent donava per fet de que, com que era un home amb un poder tan bèstia, doncs sempre tindria gent al seu costat i a vegades se sentia sol perquè no sonava el telèfon.
0: Ostres!
1: Perquè no tenia molts pocs amics.
2: Per contra del que tothom es pensava,
1: exacte,
2: no? Que estaria sempre envoltat
1: de gent.
2: I sempre doncs, acompanyat.
1: A vegades deia que li donava la sensació que tot això li havia tret aquesta fama...
0: els diners, el poder...
1: Que li havien tret el que serien les coses més del tu a tu, més properes, I la veritat és que...
0: Segurament passa més del que creiem, Badó.
1: I tant. Vinga, va, diumenge 12 de juliol, bufaran espelmes...
0: Dos futbolistes, en aquest cas.
1: 26 per...
0: Vinícius Júnior.
1: I no les bufarà als Estats Units en el Mundial.
0: Això sembla que no. Ell és un dels futbolistes més determinants del món. Vinícius ha passat de ser una jove promesa a convertir-se en el gran líder ofensiu del Real Madrid. Decisiu en finals de Champions, desequilibrant com pocs i amb una personalitat enorme. És un

0: Yeah. Ara sí, ara no, ara sí, no. I crec que es va equivocar.
1: Doncs el que jo havia preparat és que ell va ser una de les peces claus de la selecció espanyola campiona de l'Eurocopa del 2024, sí, fins aquí ser. Sí, formant pues, equip amb la Lamine Yamal. La seva velocitat, desbordament i alegria jugant l'han convertit en un dels futbolistes més estimats, havia posat jo, del panorama actual, però potser no tant pels culers.
0: No, home, no, perquè la colerada ens va marejar molt, però a mi cau bé, és un noi que em cau bé. Malgrat doncs, aquest mundial, el Mundial no està acompanyant gaire amb les sessions. Va, 2:15 de 8 del matí. Gràcies, Ares.
1: A tu sempre, Vado.
0: Nosaltres haurem d'esperar encara bufar espelmes fins... Les properes espelmes seran les del 25 d'agost de la Montse Vidal.
2: Cert. Encara falta.
0: Estarà a vacances, s'estalviarà l'esmorzar.
2: Va, ja us portaré alguna cosa, sí. Primer dia.
1: Home, per portar l'esmorzar, que jo vaig portar amb el meu cumple, us en recordeu d'aquells...
0: Home, com no oblidar-ho?
1: Mira. Com una mala cosa que us fa...
0: Hi ha dos parts del meu cos que no obliden. El cervell i la panxa. Va, anem a algunes notícies de les últimes hores que ens han sorprès. Per exemple, Bad Bunny sorprèn a París amb el seu germà Bernie en una de les cites més exclusives de moda.
3: Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo la vez que pude.

0: Montse, explica'm què ha passat.
1: Mira, Bad Bunny ha estat una de les figures que han captat totes les mirades, però com sempre allà on va Bad Bunny. En aquest cas, la desfilada d'alta costura de Schiaparelli a París. L'artista de Puerto Rico no hi va anar pas sol, sinó que va aparèixer acompanyat del seu germà petit, amb Bernie Martínez Ocasio, protagonitzant una de les imatges més comentades de la jornada. Mira, el cantant anava vestit, portava, a veure si us ho imagineu, eh? A veure, ell discret no seria. Portava un vestit personalitzat en tons crema, complements daurats i detalls inspirats en l'univers visual de la seva carrera. Com
2: senzillet,
1: ara.
2: Senzillet.
1: Ella, molt senzill, veritat, minimalista.
0: És allò que no m'ho posaria a la vida.
1: Mira, una corbata.
0: També et dic una cosa, així com veus a vegades gent que va una mica extrema, però que dius queda...
2: Mole.
0: Mola. La veritat és que jo vaig veure i vaig dir, on vas?
2: Sí?
0: Sí.
1: Bueno, va agafar
0: sí.
1: una mica d'aquí, una mica d'allà. Mira, la corbata, per exemple, estava feta amb cabells.
0: Amb cabells. Són cabells, una trena...
1: Exacte, forma de corbata.
0: En forma de corbata.
1: Així reafirma el seu paper com una de les icones actuals de la moda, més enllà de la música. No sé si hi haurà molta gent que el seguirà en aquesta tendència, però ella estava allà. La seva aparició al costat del seu germà es va convertir en un dels moments virals de la Setmana de la Moda de París. Si teniu oportunitat, doncs mireu la foto.
2: Jo el trobo ben guapo.
1: De la corbata amb la trena.
0: A veure.
2: No està malament.
0: Quants anys té Orlando Bloom? M'ho podeu mirar, sisplau?
1: Voy, sí,
0: perquè ara sortirem de dubtes d'una cosa que estàvem parlant a aquests dies. Perquè,
2: 49 anys,
0: molt bé, doncs mira, Orlando Bloom refà la seva vida amb la model Luisa Lamel, que aquesta setmana estàvem parlant de que aquesta notícia no l'hem trobat per enlloc, després de la ruptura amb Katy Perry.
2: Doncs sí, l'actor britànic Orlando Bloom, de 49 anys, ha estat vist públicament amb la model suïssa Luisa Lamel, de 28 anys, una relació que ha provocat els comentaris dels internautes per la diferència d'edat d'entre tots dos. Aquesta diferència és de 21 anys. La parella va ser una de les protagonistes de la Setmana de la Moda de Milà, on van aparèixer junts i sense amagar-se. Aquesta nova relació arriba després de la separació de Katy Perry, amb qui Orlando Bloom va compartir diversos anys de parella. Mentre la cantant ha descrit aquesta etapa com un període difícil, però alhora també de creixement personal, doncs l'actor ja ha començat una nova etapa sentimental amb aquesta noia, que és una model que ha treballat amb diferents firmes internacionals. Novament, s'obre l'eter debat, hi ha els que defensen que l'amor no té edat, mentre que altres han qüestionat la relació per la distància generacional entre la parella. 21 anys se porten entre
0: si. Aquí podríem obrir, el debat. Ja estem amb allò. Què passa? Què passa amb la diferència d'edat?
2: Digue'ns-ho tu.
0: No. Què passa amb la diferència d'edat?
2: Jo no ho sé, Badó, no ho sé. Jo no m'hi he trobat, però... Ostres, sí que penso que és una qüestió de vida, no? D'experiència de vida, que no es pot comparar, que 21 anys són molts.
1: A veure, jo crec que...
2: Són molts.
1: L'edat, la diferència d'edat és molt més...

0: És acusada quan les dues persones són més joves. És a dir, a mida que la gent és més gran, la diferència d'edat no és tan acusada.
1: Sí, però si hi ha una diferència de
0: 21 anys, a veure, quan una tingui 50, 70, l'altra tindrà 50. Però ho veus diferent d'una que té 40 i l'altra en té 20, oi que sí? I són 20 anys igual. M'explico, és a dir...
1: Sí, però tenir-ne...
0: Sobta més 50, quan més jove és, no?
1: Perquè una 50 i l'altra 78, això... Uf.
0: Però això són gairebé 30, eh? Són 28, eh?
1: Ja, però és que no estic parlant d'aquest cas, ara.
0: Ja.
1: Dos quarts i cinc de vuit del matí. Anem-li a posar a música, Montse, en doncs, aquest despertar del divendres.
0: Anem amb un dels grans cracs de la música actual, no només actual, sinó ja fa uns anys que roda The Weeknd.
1: Oh, m'encanta.
0: Gran cantant canadenc, que té el rècord de reproduccions a Spotify amb algunes de les seves grans cançons. Aquesta és una d'elles, no està en primera posició, però sí en el seu top. Estem parlant de The Weeknd, això és I Feel It Coming.

0: sé si Loles León.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia, senyoreta.
1: Bon dia, Catalunya.
3: Josep Maria Mainà.
4: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res, eh?
5: Molt bon dia,
3: Tingueu.
5: Molt bon dia.
3: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs,
5: sí. Eh?
3: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
6: Emociona, això.
7: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
3: Per què sopa de cabra, Gerard?
8: La cabra és un animal molt potent.
3: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
9: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
10: Comença el caragolazo. I això és que la plec comença.
7: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas. A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
11: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Amb 4 minuts arribem a 3 quarts de 8 del matí. Anem a conèixer com obren avui els diaris en portada.
12: Doncs mira, sí, comencem parlant de El Periódico, que diu l'Estat té 800 immobles sense utilitzar en plena crisi de l'habitatge. El País avui destaca Vox rehabilita un conegut revisionista de l'Holocaust. El Mundo avui titula Espanya va signar nous contractes milionaris a l'OTAN per calmar Trump. La Vanguardia avui diu el govern creu que ha convençut Trump del seu esforç militar. La Razón avui titula les clavegueres van acaparar Correus amb l'excap de gabinet de Sánchez. I el diari Ara també diu Aliança supera Junts i s'acosta Esquerra Republicana. Per últim, el diari ABC avui destaca el PSOE assumeix la seva irremeiable imputació pel cas Leire.
0: Pel que fa a la premsa esportiva, comencem amb el diari Esport.
12: Avui titula Avui és el vostre dia.
0: I Mundo Deportivo.
12: Que Courtois no aturi la festa.
11: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó.
0: Que Courtois no aturi la festa, eh? Això és el que predica el diari Mundo Deportivo. Recordem en el partit que Espanya, davant de Bèlgica, jugarà el passi a les semifinals del Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà. Dit això, marxem de vacances. Aquesta és la sintonia que no suportes?
13: Aquesta és la sintonia que no suporto, Badó. Me l'has de canviar. Si ets el crac de les sintonies i la meva és la pitjor que hi ha en el Bon dia i bona sort.
0: No pateixis que aquest any les farà el Gorka i sortiran totes perfectes.
13: Gorka, confio en tu.
0: I riu. Ja hem de posar aquesta setmana, eh? Se'n gira feina, eh? Se'n gira feina. Va, marxem de vacances, agafem avions, hotels, càmpings, platges, piscines, festivals i tant de bo no ens trobem mai en una emergència. Però avui volem fer servei públic, però del de veritat, perquè hi ha petits gestos que qualsevol de nosaltres pot fer mentre arriba al 112 i que poden salvar una vida. Aris, avui ens expliques aquelles coses que tots hauríem de saber abans de marxar de vacances i que a vegades la vida ens posa en aquestes situacions sense buscar-la i que aquesta situació es converteix en una secció perquè no hi ha millor secció que poder explicar l'emergència que vas viure ahir, eh?
13: És així. Jo volia, en un primer moment, volia titular la secció Mala hierba nunca muere, però no ho he fet perquè com que mon pare està escoltant, dic, pues escolta, no. Però sí, tot té a veure amb una experiència personal que vaig viure ahir.

0: És a dir, a veure, per dir-ho d'una manera que no pugui afectar aquí a la família que està escoltant. És a dir, si ara vingués un oient i portés a esmorzar, ara aquí a dins, el portés aquí dins, i amb els companys que estan a control, doncs aquest esmorzar l'hauríem de repartir entre 5. Doncs ahir una mica més, és per fer-ho suau, Aquest esmorzar hauríem de repartir entre 4.
1: Entre 4, és tal qual. Faig un resum ràpid abans de...
0: Sí o no?
2: M'encanta com has suavitzat el tema.
1: Exacte. El cas és que, així resumit ràpid, abans de nombrar-vos aquestes situacions amb les que ens podem trobar, quines actuacions hauríem de fer, ahir eren 6:45 de la tarda, estava tranquil·lament amb la meva parella al llit, descansant. Em va començar a baixar el sucre, sabeu que tinc diabetis tipus 1 des de fa 7 anys i pico, i vaig tenir una baixada de sucre molt, molt greu, d'aquestes que mai havia viscut, literal, perquè mai havia perdut la consciència amb una baixada de sucre. Ella va actuar molt ràpid, cosa que li estic eternament agraïda pel fet de... Bueno, ella va trucar de seguida al 112, i al 112, que des d'aquí, agraïda, eternament agraïda per la feina que fan al 112, la persona que hi havia al 112 li anava marcant el que havia de fer, com havia d'injectar aquesta medicació que sempre tenim les persones amb diabetis a la nevera, que pensem que mai utilitzarem, i ahir, després de quasi 8 anys, vaig utilitzar per primera vegada.
0: Això, perdona, ella... un moment, què és el que fa exactament aquesta injecció?
1: Això, o sigui, clar, quan tu perds la... Tu estàs amb una baixada de sucre, ¿vale? No sabem encara la raó, començarem les proves, perquè era una hipoglucèmia, que se li diu, totalment asimptomàtica, no hi havia cap raó de ser. Jo no m'havia injectat insulina a la bomba. Alguna cosa va passar en el meu cos que durant uns minuts va començar a baixar molt ràpid.
0: No hi ha cap motiu aparent.
1: És aquest el problema, no sabem. Quin és el problema real? És que normalment tu, quan tens una baixada de sucre, tu tires un sucre o d'una Coca-Cola, el problema és que vaig veure la Coca-Cola sencera i el sucre seguia sense pujar.
0: Bum.
1: Aquí és on ella es comença a assustar i jo em començo a apagar. Perquè, clar, al meu cervell li està faltant sucre, aquell sucre no puja, llavors ella, la veritat, que va ser molt ràpida, superagraïda, espero que tingui paciència i aguanti al meu costat, perquè després del susto que li vaig fotre ahir, no sé si aguantaria, però el cas és que...
0: No, perdona un moment, aquest matí li deia a l'Ares, dic, és que no esperis que et demani que es casin tu, i ja tardes a demanar-li,
1: Des de luego, esperem que baixi una mica aquest susto, però el cas és que ella va ser molt ràpid. Ella va trucar de seguida al 112, li va dir, escolta, porto mitja hora esperant que la meva parella ella li pugi el sucre, no li puja, s'està començant a apagar, o sigui, no està quedant-se inconscient.
2: Insusto, per favor.
1: Hi ha un moment que em quedo, llavors aquesta medicació ja va ser molt ràpid. Una persona que té pànic a les agulles va carregar la medicació, tal com li deia la persona des del 112, i me la va clavar al quadríceps, i li deia, no sé ni on és el quadríceps, jo no sé si... I ella ràpid la va clavar per a que jo tornés en si. De seguida estan arribant ja l'ambulància, quan va arribar l'ambulància em van posar una via...
0: Però, perdona, tu notaves com...
1: No, jo no vaig notar res. Jo d'això que t'estic explicant m'ho ha explicat ella.
0: Però estaves notant que perdies la consciència?
1: Sí, hi ha un moment que no me'n recordo de res, hi ha uns minuts, que jo, quan obro els ulls, hi ha gent en aquella habitació, l'ambulància, van venir dues ambulàncies, el metge ja m'havia clavat la via, ni me'n recordo, o sigui, no era conscient de la via, m'estava posant més sucre, o sigui, via intravenosa, pues aquesta medicació que fa que són com 15 Coca-Coles.
0: A veure, perdona un moment, és que...
1: I després cap a l'hospital.
0: En el programa sovint frivolitzem bastant amb això per treure ferro i per buscar la part còmica, si en alguna ocasió n'hi ha...
1: Jo sóc la primera,
0: que intenté... Però clar, és que estem parlant d'una cosa que...
1: Molt seriosa.
0: Sí,
1: la veritat que va ser... Ella, pobra, la meva parella, no és conscient encara, o si ho era, no volia... Però és veritat que quan va arribar l'equip mèdic de les ambulàncies, van dir, escolta, aquesta noia t'ha salvat la vida. El cas és que, dit això, ahir, estant a l'hospital, perquè després vaig anar a l'Hospital Sant Pau, em vaig inspirar en fer aquesta secció que tingui a veure amb els primers auxilis. Els especialistes fa anys que reclamen que els primers auxilis, nois, estareu d'acord, s'ensenyin a les escoles. O sigui, és molt trist que les escoles no expliquin quatre coses
0: bàsiques
1: que ens hi podem trobar.
2: Totalment. Ara sembla que està, de tant en tant fan algun taller, algun curs, ve algú de fora a explicar,
1: exacte,
2: fer alguna explicació, però hauria de ser potser com una cosa com més integrada,
1: exacte,
2: no?, dins l'educació.
1: Exacte, sobretot pel que dèiem abans, perquè quan hi ha una emergència, la primera persona que arriba mai és un metge, sempre serà algú de nosaltres.
0: Clar.
1: Per tant, avui plantegem situacions molt reals per a que sapigueu el que hauríeu de fer. Situació número 1. Imagineu que esteu dinant, esteu en un restaurant i la persona del vostre costat se'n nuegue. Està a la vostra taula o no? Si està tossint, nois, deixeu-la tossir, que és una cosa que jo no sabia. Allò que comença a tossir i vols ajudar-lo, no. Si està tossint, deixeu-lo tossir. Ara bé, si ja no pot parlar ni respirar, demaneu immediatament que truqueu al 112 i mentrestant se li diu amb aquesta maniobra de Heimlich, que és això que li heu de fer 5 cops secs entre els omoplats i si no funciona 5 compressions abdominals, que és aquesta maniobra. Ho aneu alternant fins que expulsi l'objecte o en aquest cas arribin els serveis d'emergència. Tenim més, situació número 2. Esteu en un hotel i hi ha un incendi. Nois, jo això no ho sabia. El tema dels incendis, i ara com està el tema. Si podeu sortir amb seguretat, està bé. Ara bé, si a les escales, si voleu sortir del pis, diu, ostres, hi ha un incendi a l'edifici, si ja hi ha fum i flames a l'escala, no baixeu. Torneu a casa, tanqueu-vos a casa, poseu-vos a prop de la finestra fins que arribin els bombers. Perquè jo no sabia que el fum mate més gent que les flames.
0: Sí.
1: Llavors és molt important que no pensem, no hi ha flames, tiro. No, quedeu-vos al pis i ja és perillós sortir. Llavors una porta tancada pot, en aquest cas, retardar molt l'entrada del fum i de les flames. Llavors el que heu de fer és posar sota la porta, tapar l'espai que hi ha entre les portes amb tovalloles humides.
2: Mullades, no?
1: Això humides. Diuen que va molt bé, exacte. En situació número 3, imagineu-vos que, el que dèiem, trobem una persona amb diabetis, en el meu cas com ahir, molt suar, començo a suar, estem desorientats, inconscients, sucre d'absorció ràpida, si la persona encara està en si, un refresc, una Coca-Cola, un sucre, pastilles de glucosa, important trucar sempre al 112. La xocolata, que clar, la gent perquè no ho sabem, perquè no tenim informació, dona-li xocolata, una xutxa, això és absorció lenta. El sucre puja lent en aquests casos.
0: Per tant, el sucre tal qual...
1: Clar, un sobre de sucre és el més ràpid per a una persona amb diabetis. Anem a una altra situació. Un clàssic també, nois, una barbacoa i algú es crema amb una barbacoa o on sigui. Què fem? Aigua corrent fresca durant uns 20 minuts, eh? Jo pensava que lo de la pasta de dents funcionava, diuen que no, ni pasta de dents, ni mantega, ni oli, ni cap remei casolà que portem mai sentint. Si la cremada és important, evidentment l'heu de tapar amb un apòsit, un drap net i buscar assistència sanitària, però allò de la crema de la pasta de dents no funciona. Aigua freda durant uns minuts. Una altra situació, imagineu que algú cau desmaiat al carrer, vosaltres esteu allà i us ho trobeu, no li doneu aigua ni intenteu aixecar-lo de qualsevol manera. Important allò de aixeca't, que no. Heu de comprovar que estigui al terra fins que arribin els serveis d'emergència. Comproveu si respon i si respira amb normalitat, això sí. I si respira, l'heu de posar en posició lateral de seguretat. Si no respira amb normalitat, espereu. Podeu iniciar les compressions toràciques si sabeu com fer-les, però si no, en aquests casos és molt important que els serveis d'emergència arribin quan abans.
0: I acabem amb dos més.
1: Una que és molt un clàssic, també, vale? Fa 40 graus, esteu a la platja o en un festival. Una persona es comença a posar molt vermella, desorientada. N'hem parlat d'aquests cops de calor, aquestes insolacions, i de sobte deixa de respondre inclús. Pot ser un cop de calor, com dèiem. L'heu de portar a l'ombra, refrescar-lo amb aigua. Afluixar-li la roba és important, però no esperar mai a ja li passarà, perquè pot anar pitjor. És allò de, bueno, és un cop de calor, ja se li passarà. No, sempre truqueu al 112 perquè la cosa es pot complicar. Una altra de molt habitual és que te comença a sortir molta sang pel nas. Durant anys ens han dit que hem de tirar el cap enrere, doncs no. Inclineu lleugerament el cap endavant i pressioneu la part tova del nas durant uns 10 minuts, més o menys.
0: Diu molt de tu i del teu compromís amb aquest programa, que estàs a emergències i que estàs més per allà cap aquí i que dius, vaig a fer una secció, que tot això està molt... Igual ho va fer des de la camilla veient tot el moviment que havia a urgències.
1: No, salutacions a tota la gent que està en els hospitals. Que malament se passa, no ets conscient de la sort que tenim fins que no arribes a un hospital. No sabeu la gentada que hi havia ahir a l'Hospital Sant Pau i la feina que fan els nostres sanitaris. De veritat, gràcies.
0: És determinant trobar a bons professionals.
1: És bàsic
0: i és clau. Perquè jo, és curiós, perquè al mateix lloc d'urgències, al mateix lloc, exactament el mateix, la meva mare, que estava ja amb un càncer terminal, la van agafar i el tracte va ser tan exquisit que més exquisit no va poder ser. I en el mateix lloc, el meu pare, per una mala praxis, el van enviar directament al forat. O sigui, al mateix lloc. Per tant, que és vital que trobis un bon professional, que això no ho escollim nosaltres, eh? Però que afortunadament en tenim molts i de bons. Gràcies, Aris.
1: A tu sempre, celebro, vosaltres.
0: Celebro que sigui acabat bé això i que avui ens puguis pagar l'esmorzar. D'aquí a 5 minuts arribem en punt a les 8 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Bedoya 2.
0: Va, Montse, va.
1: Avui sí, Montse. Mira, sí, avui sí, sisplau, Montse. Ho necessito.
0: No et fa falta, home, ni que sigui perquè és divendres.
2: Perquè m'ho demaneu va. Perquè sou vosaltres, eh? No ho faig amb qualsevol,
0: Montse,
2: eh?
0: Montse, d'aquí 5 minuts ens venen els d'informatius,
2: eh? Vinga, va, dades que us deixaran atònits!
0: Ha estat un cop sec i curt,
2: clar,
0: eh?
2: Clar, cada vegada diferent.
0: Sí,
2: s'ha de fer
0: molt bé,
2: diferent.
0: Estem innovant. Primera dada, una vaca pot mastegar entre 30.000 i 40.000 vegades al dia mentre remuga.
2: Mare
0: entre
2: meva.
0: 30.000 i 40.000 vegades al dia. Després riuen
2: una
0: i
2: cosa,
0: tenen aquelles dents que dius, noi, deixa de mastegar tabac. La segona, la libèl·lula pot batre les ales fins a 30 vegades per segon i assolir velocitats de prop de 55 km per hora. Una de les més altres entre els insectes.
2: És a dir, mira, 30 vegades no em sembla tant. No em quedo tan atònita
0: per segon,
2: en aquesta ocasió.
0: Per segon.
2: Ah, per segon, aviat és per minut.
0: No,
2: llavors sí.
0: Per minut.
2: Dic, home, a veure, vaig més ràpid jo.
0: I 55 km per hora vas conduint un Vespino i t'adalanta, I atenció, a la tercera, cada persona fa entre 15 i 20 respiracions per minut, és a dir, prop de 25.000 respiracions cada dia.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort

0: A veure, aquesta cançó per dues coses. Primer, perquè es diu Drive My Car, que és el que parlarem ara, i l'altre, perquè avui és el Dia Internacional dels Beatles.
1: Sí, senyor.
0: Per tant, avui és dia per posar-se els Beatles a tot arreu, eh? Començarem amb aquest tema, entrenar un company d'informatius que ens vol portar la última hora de com estan els incendis que estan afectant Almeria, i després seguirem, eh? A Catalunya es produeixen una mitjana d'uns 66 accidents de trànsit amb víctimes cada dia, d'acord amb les dades del Servei Català de Trànsit i de l'IDESCAT. Tot i que és lògic pensar en que la majoria de col·lisions coincideixen amb els moments de màxima afluència de vehicles, un informe recent ha concretat l'hora exacta de més risc al nostre país i potser no seria ben bé la que s'esperaria.
1: Doncs mira, no, perquè segons una investigació global feta per la companyia d'assegurances Money Supermarket, que ha analitzat les dades oficials de sinistres de 15 països, el pic d'accidents varia notablement segons la cultura i els hàbits de cada territori. Per exemple, anem a conèixer com influeix l'hora en els accidents que passen, en aquest cas, fora de casa nostra, a l'estranger. Primer comencem comparant països. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Hi ha una sèrie de països, a llocs com per exemple els Estats Units, el Japó, Taiwan, on el perill màxim es concentra en la primera hora del matí.
2: Quan la gent va treballar, suposo, no?
1: Quan la gent va treballar, es desplaça cap a la feina, cap a la seva rutina diària, entre 8:15 i 9:15 concretament és quan hi ha més accidents, als Estats Units, Japó o Taiwan. Però, en canvi, altres països com el Regne Unit, Alemanya o el Canadà, el risc es dispara just a la tornada, en comptes d'anar cap a
2: la inversa.
1: A la inversa,
2: quan estan tornant a casa de la
1: feina. Però unes dades com molt clares que això passa d'aquesta manera.
2: Sí, sí, sí.
1: D'altra banda, a Grècia, per exemple, els accidents es concentren de mitjana al migdia, mentre que a Itàlia el repunt més perillós és ja el nocturn, entre les 8.
2: Al migdia, Gràcia, Montse, que vaig a Gràcia en uns dies,
1: doncs,
2: no em diguis.
1: Al migdia és quan passen més aquests accidents. Com a mínim és el que diu l'estadística. I a Itàlia el repunt és més perillós és el nocturn, entre les 8 i les 9 del vespre. Ara bé, a casa, el panorama és diferent. A Espanya i a Catalunya, el moment crític, atenció, es troba entre les 2 i les 3 de la tarda, coincidint amb el migdia i amb l'hora de dinar.
2: No ho hagués dit.
0: És l'hora més crítica?
1: No és l'hora més crítica.
0: No, entre les 2 i les 3 de la tarda.
1: Entre les 2 i les 3.
0: Aquesta hora a nosaltres ens posen a la xarxa viària, som un perill humà, eh?
1: A nosaltres sí, però que és el que dèiem abans, que no coincideix amb la màxima afluència de vehicles.
0: Ja, però la gent va més cansada,
1: per
0: no?
1: Per contra del que es pugui pensar, clar, aquí experts haurien de dir quins motius influeixen en que aquesta hora sigui la que més accidents hi ha al nostre país. En aquesta franja la xifra de sinistres és un 7,5 superior a la de qualsevol altra hora del dia. I el que sobta és que el que dèiem, que no és la franja on hi ha més vehicles circulant, i això és el que ha sorprès els experts, que destaquen que això, que és sorprenent que el risc es concentri de manera tan acusada en aquest interval de només 60 minuts. Per tant, que sapigueu que entre les 2 i les 3 és la franja horària més crítica pel que fa al risc d'accidents de trànsit. Per tant, sempre s'ha de tenir precaució, però coneixent aquesta estadística i aquestes dades, doncs encara més. Si vols, Badó, podem fer el que dèiem a continuació, perquè després us explico quines són les vies més perilloses del nostre país.
0: A veure, deixa'm dir un parell de coses abans que parlem amb el nostre company d'informatius. És la maniobra de Heimlich, la que estàvem dient abans.
2: Sí, justament.
0: És que m'estava explicant la nostra companya, la Sònia. Si estàs sol, t'has d'apropar una cadira i fas els cops sota les costelles amb la part de dalt de la cadira.
2: Ah, bona, clar, te pot agafar sol.
0: O sigui, no sempre estem acompanyats de gent. Per tant, això és important dir-ho. I per cert, avui que estàvem parlant, és el Dia Internacional dels Beatles, però avui també es coincideix amb el nou disc dels Rolling Stones, el 50 aniversari del seu primer concert a Barcelona, i avui a les 10:05 en aquesta casa es farà un especial amb els experts i acústics exclusius de les Smoking Stones.
1: Meravellós.
0: Per tant, avui, quan siguin les 10:05, enganxats a Ràdio 4. Si ho feu abans, tampoc passa res. O sigui,
2: exacte.
0: Podeu estar tot el dia enganxats a Ràdio 4 i empalmar fins a les 10, fins a les 10:05. Va, hem arribat en punt a les 8 del matí. Àlex Eloi, bon dia.
3: Bon dia.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: Bé, es porta l'última hora d'aquest incendi forestal originat a Los Gallardos, a la província d'Almeria, que ha provocat la mort d'almenys 11 persones, Àlex.
3: Sí, de moment el que sabem és que són 11 els morts i no 12, com s'havia dit inicialment el d'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria. De totes maneres, és un balanç encara provisional. Quatre de les víctimes han mort dins un cotxe i les altres quan intentaven fugir del foc a peu. El govern andalús parla de tragèdia i de l'incendi de majors conseqüències fins al moment i no descarta que puguin ser més les víctimes mortals. També hi ha 8 ferits, 4 d'ells greus, que han estat traslladats a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Els bombers, ja amb els mitjans aeris a aquesta hora, treballen a contrarrellotge per sufocar les flames que han cremat més de 3.000 hectàrees. Més de 100 efectius de la UME han començat a arribar ja a la zona. A aquesta hora romanen evacuats els habitants dels nuclis d'Almocaizar, Fuente del Barico, Los Pinos, La Serena i el Pinar de Vedar, a més dels usuaris del complex turístic Miraflores. La majoria han estat reallotjats en poliesportius municipals. L'alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, parla de la situació al municipi.
5: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí. También nosotros tenemos 400 evacuados de aquí del camping, que por suerte pues no al camping no ha llegado el fuego, pero sí es verdad que hemos tenido que evacuarlos porque se ha quedado muy cerca y 400 personas, que son algunas de ellas bastante mayores, y ha habido también que hacer uso de ambulancia para poder trasladarla, y tienen pues mucha incertidumbre.
3: Alhora, s'ha reobert el trànsit de l'A7, que romania tallada entre els quilòmetres 709 i 714, sentit creixent, i Emergències 112 d'Andalusia ha habilitat en la matinada d'aquest divendres un telèfon d'assistència per als familiars. És el 677-904-624.
0: Gràcies, Àlex, Eloi, i molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: El nostre company de serveis informatius de Ràdio 4, són les 8 i 3 minuts del matí.
4: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
0: Deixeu-me que saludi a la Gurgui, bon dia.
6: Bon dia, me n'alegro parlares.
0: Home, ens alegrem.
6: Gràcies,
0: sí, tant, ens alegrem.
6: Bueno, i a part que has donat una exclusiva, no? Tens parella.
2: Vaya!
6: Amb la tonteria,
2: vaya!
0: Perdona.
6: Això ho celebrem, que està viva i que està enamorada.
0: Home, que està enamorada, ens ho estem menjant ja fa uns quants mesos, eh?
6: Bueno, doncs jo...
0: No tants.
6: Arriba la confirmació oficial,
2: home.
6: Oi?
2: No tants, recorda.
0: Fa unes quantes setmanes. Bea, bon dia.
7: Bon dia, Badó.
0: I bona sort.
7: Bona sort.
0: Què tal venia... Clar, és que tu normalment vens el dilluns. Què tal venir el divendres?
7: Doncs mira, és diferent, eh? Però... El feeling és diferent.
0: A veure, d'entrada, vens divendres i una hora més tard.
7: Vinc divendres i una hora més tard, sí.
0: O sigui, això és una meravella, no?
6: És una altra història.
7: És una meravella. Sí. No s'assembla de res l'ambient, eh?
0: El que dius, que què?
7: Que no s'assembla de res l'ambient.
6: Tu diràs.
0: No. O sigui, t'agrada més l'ambient de divendres?
7: Sí, per aquesta banda, sí.
0: Es nota, l'atmosfera és diferent, eh?
7: L'atmosfera és diferent.
0: Molt bé. Va, anem a la pregunta del dia. Aquesta us encantarà, eh? Pregunta del dia.
6: A veure.
0: Quantes vegades parpallegem aproximadament al dia? 12.000? 15.000? O dues vegades? Montse.
1: 15.000.
0: Dues vegades allò tirada a col·liri,
1: però... T'imagines?
0: Quantes?
6: La B.
0: 15.000.
7: 15.000 també.
0: 15.000. Ares.
2: Jo no veig 15.000, eh?
0: Dos.
2: Jo crec que dos.
0: Dos?
2: Jo crec que dos.
0: Molt bé, tu ja descartada pel pernil, tu.
4: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
0: Les 8 i 4 minuts del matí, 10 de juliol del 2026, el dia que ens hem llevat sabent que un incendi forestal, ens ho estava dient Àlex Eloi, un incendi forestal originat a Los Gallardos, a la província d'Almeria, ha provocat la mort d'almenys 11 persones.
1: Sí, tal com deia el company Àlex Eloi, les autoritats han rebaixat de moment la xifra de 12 a 11 víctimes mortals. Segons s'ha informat el 112 d'Andalusia, algunes de les víctimes han estat trobades a l'interior de vehicles que van ser envoltats per les flames. L'alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, ha assenyalat al Canal 24 Hores que encara no saben la xifra exacta de víctimes mortals. Sí, el foc també ha deixat varis ferits greus. El conseller de Sanitat, Presidència i Emergències en Funcions d'Andalusia, Antonio Sanz, ha assenyalat que es tracta de l'incendi de majors conseqüències fins ara a la regió i ha qualificat de tragèdia sense precedents. A l'incendi treballen més de 100 efectius de bombers i la UME, s'han desallotjat diversos nuclis de població i unes 1.000 persones han estat evacuades.
0: A Catalunya, els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà i en l'Urgell.
1: També s'ha aixecat el confinament de les prop de 21.000 persones persones afectades, una mesura que es va prendre després que el foc revifés. La resta d'incendis que afecten el país continuen estabilitzats i l'incendi del Pla de Manlleu a Tarragona ha estat controlat aquesta matinada. Els bombers, però, alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que cada jornada hi ha un efecte acumulatiu.
0: Per aquest motiu s'eleven a nou els espais naturals tancats per risc extrem d'incendis amb la inclusió de la Serra del Montsant.
1: Els nou espais naturals tancats són les Gavarres, la Ribera Salada, Baronia de Rialp, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Parc Natural de Montserrat, el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i de l'Ubac, Montmell Marmellà i el Parc Natural de la Serra de Montsant. En total, les limitacions pel risc extrem d'incendis afecten espais de 223 municipis de 24 comarques.
0: I el PSC guanyaria les eleccions. Esquerra Republicana aniria a l'alça i Aliança Catalana es dispara en tercer lloc.
1: Són dades del primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament amb entre 36 i 38 escons, un resultat inferior als 42 del 12M. Esquerra aniria a l'alça i es faria en el segon lloc, amb 24-26, mentre que Aliança Catalana es dispararia fins als 23-25 diputats. Això aniria en detriment de Junts, que es desplomaria gairebé 20 diputats, es quedaria entre 16 i 18 i es perdria pràcticament la meitat dels vots obtinguts fa dos anys. El baròmetre també reflecteix un empat entre Vox i PP, amb 12-13 representants cadascun, mentre que els comuns perdrien entre 1 i 2 escons. Es quedarien entre els 4-5, els mateixos que aconseguiria la CUP.
0: Anem pel temps. Amb un temps on Catalunya continuarà aquest divendres sota els efectes d'una intensa onada de calor.
1: El cel es mantindrà assolellat durant bona part del dia, amb temperatures molt elevades que podran arribar als 42 graus a les zones de Ponent i superar els 38 a gran part de l'interior. A la costa i al prelitoral, l'ambient serà molt xafogós, amb nits tòrrides i mínimes que en alguns punts no baixaran dels 25 graus. A la tarda, al Prepirineu i al Pirineu podrien aparèixer alguns ruixats o tempestes puntuals. I recordem, el risc d'incendi continua sent molt alt per la calor i per la baixa humitat, amb avisos activats i restriccions, com dèiem, en diferents espais naturals. Es recomana evitar el sol en les hores de més calor, hidratar-se sovint i extremar les precaucions amb infants i gent gran.
0: Gràcies, Montse. A tu. Anem pel trànsit.
8: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres. Destaquen que des de primera hora del matí tenim una avaria activa a la B23 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, que en direcció a Barcelona encara obliga a tallar un carril de circulació, provocant fins a 4 quilòmetres d'aturades, en aquest cas ja des de Molins de Rei. Pel que fa a les retencions habituals, doncs també encara al Llobregat hi ha congestió per l'A2 des de Pallaixà en direcció a Barcelona. Al vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat, que de retruc, doncs també deixen afectacions en sentit sud de les dues rondes de Barcelona. Per últim, al Vallès també trobem retencions a la AP7 en sentit sud, en direcció Tarragona, des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès. En sentit nord, hi ha un quilòmetre de cues a Sant Cugat i Cerdanyola. També per la C58, lentitud intermitent des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia.
4: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
0: Era el Ferran Aràndiga des del Real Automòbil Club de Catalunya. Vinga, va, preguntàvem quantes vegades per pallegem aproximadament al dia. 12.000, 15.000, 2?
1: 15.000.
7: La B, 15.000. 2.
0: 2, doncs...
7: 2? Són 2?
0: És que m'has dit la B i tenia la B, la E o la F.
7: Home!
0: Era la E.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Molt bé, havíem deixat abans de que vingués el nostre company Àlex. Parlàvem de que els accidents que es produeixen més a casa nostra és entre les 2 i les 4 de la tarda?
1: Sí, aquesta, entre les 2 i les 3, concretament després de l'hora de dinar, a l'hora del migdia, i no és l'hora, dèiem, de màxima afluència de vehicles, i això és el que sobta els experts. D'una banda, doncs, hem parlat d'aquestes hores tant a Catalunya com a diferents indrets del món en què hi ha més risc d'accidents de trànsit, i ara anem a parlar de quines són les vies més perilloses de casa nostra. Per extremar també la precaució, ara que s'acosta el cap de setmana, ara que s'acosta les vacances, cal recordar que hi ha unes vies que tenen major estadística d'accidents. Per exemple, la carretera més perillosa de l'Estat i també de casa nostra és un tram de l'N340 a l'alçada de Mont-roig del Camp. És una carretera convencional sense separació, és una carretera secundària d'un sol carril per sentit i sense cap mitjana enmig que separi a les dues direccions. Per tant, en carreteres així, les dades diuen que el risc és 4 vegades superior al d'autovies i autovies autopistes. A més, en aquesta carretera es barregen diferents velocitats perquè hi ha ciclistes, hi ha cotxes que entren i surten de les zones d'oci i això doncs genera situacions de frenades brusques, per exemple. Dues més que destaquen per la seva perillositat. Es tracta d'una banda de la carretera N260 o l'Eix Pirinenc, que és també molt conflictiva. Conté 6 dels trams dels 10 més perillosos del país.
0: Vaja.
1: Només un carril per sentit, molts revolts, desnivells molt pronunciats i, a més, és una zona en què la meteorologia, doncs, a vegades s'acumulen moltes tempestes, també s'acumula neu, per tant, això tampoc ajuda, eh? I també, per últim, la B40, al quilòmetre 1, a l'alçada d'Abrera, al Baix Llobregat. Aquest punt és l'enllaç clau on es creuen dues grans artèries d'alta capacitat, l'autovia A2 i l'autovia B40, i clar, molta maniobra, incorporació, bifurcació, canvi de carril, a més la velocitat és alta, per tant és un espai reduït on passen massa coses i s'ha d'extremar la precaució. I per últim, doncs, aquesta zona que dèiem d'Abrera, Martorell i Esparreguera, doncs concentra moltes fàbriques, hi ha molta indústria i molta logística al país, per tant es tradueix en una densitat molt elevada de camions, que
7: quina
1: també... Doncs...
0: A veure, el que està clar és que si sortiu a la carretera, que ara és època de molts desplaçaments, molta precaució, però no només ara, sinó també durant tota la temporada
1: regular.
0: I sobretot des de les 2 fins a les 3 de la tarda, que és quan aquí ens despistem.
7: Jo diria
0: i
7: conduir sense gana, no?
0: Conduir sense gana.
7: Jo crec que són els que van amb gana, que encara no han dinat i...
0: També.
7: O han dinat massa.
1: O han dinat massa i t'entra una mica la son després.
0: O han allargat els postres.
1: Sí, sí.
0: Gràcies, Montse.
1: Fins ara.
0: 3:15.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
0: Comencem aquesta nova hora del bon dia i bona sort. Escolta'm, i a més vas tenir temps de fer l'Hem de ser feliços?
2: També el vaig canviar.
0: El vas canviar.
2: Home, dic que...
0: Hem de ser feliços perquè quan estàs allà...
2: No, t'havia preparat una que la deixarem pel dilluns, molt estiuenc, amb aquest to de visca l'estiu.
0: Molt festiu.
2: I totes les coses guais que ens passen a l'estiu. Però de vegades a l'estiu també passen coses, com la que em va passar ahir, que acabes en un hospital i que la persona que tens al costat s'emporti un susto de mort i se li ha d'agrair.
0: Que maco. Però dilluns parlarem d'aquelles coses guais. Saps que oloro que està a punt de passar alguna cosa guai?
2: Sí?
0: Sí. Sí, sí.
2: Sí?
0: Sí, sí.
2: Sí. Aquest cap de setmana? Està arribant?
0: No,
2: no.
0: Que cap de setmana, no?
2: No.
0: Setmana que ve. Sí, sí. Saps allò que quan...
7: Que olores.
0: Vea.
7: Ets intuïtiu.
0: Sí, sí. Saps allò que dius?
2: Sí. M'encanta allò de no, aquest cap de setmana no.
0: És l'altre, que no em ve bé. Va.
2: Avui hem de ser feliços per les persones que ens cuiden. Quédate con quien te suma.
0: Ja està, aquí, amb la cançoneta que segur que canta cada nit abans de dormir.
2: Home, canta totes les nits, no, però quasi. El cas és que ens hem de quedar amb qui ens cuida, nois, amb qui vetlla per nosaltres, perquè tots tenim al costat persones que ens estimen, evidentment, però cuidar algú és una altra cosa, eh? Cuidar és estar pendent de si has arribat bé a casa, és preguntar-te com estàs, encara que ja sàpiguen la resposta, és adonar-se de que avui potser no tens un bon dia només pel Tom que has dit hola, però allà estan. És recordar allò que tu oblides, preocupar-se quan tu no et preocupes i moltes vegades posar-te tu per davant d'un mateix. Crec que vivim tan de pressa que massa sovint donem com per fet aquestes persones, no? Pensem que sempre hi seran, que ja saben que les estimem, que no cal dir-los-hi gràcies, però sí que cal, sempre cal, perquè cuidar algú és una de les demostracions d'amor més grans que existeixen. No fa soroll, no acostuma a rebre aplaudiments, però és el que realment marca la diferència. Aquelles persones que estan sempre, que vetllen per nosaltres, que pateixen quan patim, que celebren les nostres alegries com si fossin seves i que quan la vida se complique no fan un pas enrere, sinó tot al contrari, un pas endavant. Així que avui hem de ser feliços per aquestes persones que ens cuiden, perquè hi ha moltes maneres d'estimar, sí, però poques tan boniques com demostrar-ho cuidant algú cada dia, fins i tot quan aquest algú ni tan sols se n'adona. No recordamos
0: palabras, recordamos cosas. Doncs res, hem de ser feliços per la gent que ens estima, la gent que ens cuida.
2: I tant, molt bé.
0: Per cert, que he dit, passaran coses bones. I de cop, la setmana que ve passaran coses bones. I dijous veig amb un amic, un bon amic, i diu, que ens veiem dijous. Dic, no, més bones. Que aquesta està molt bé, eh? Aquesta està molt bé. 10 de juliol del 2026. Tal dia com avui, però del 1965...
1: Els Rolling Stones aconseguien el seu primer número 1 de Billboard amb I Can Get No Satisfaction.

0: Estem d'acord que hi ha moltes cançons i hi ha cançons que et generen moltes coses. Però aquesta cançó genera una cosa que cap altra cançó en tota la història et pot generar.
1: Els Stones.
0: Impossible. Puja, puja. Tal dia com avui, un 10 de juliol del 1997...
1: La banda ETA segrestava el regidor del PP a l'Ajuntament d'Ermua, Biscaya, Miguel Ángel Blanco, i complia la seva amenaça de matar-ho en 48 hores.
2: Interrumpimos nuestra programación en esta primera cadena de televisión española para informar de la muerte de Miguel Ángel Blanco Garrido.
3: Era la noticia que nadie quería dar y que despertó la unidad de la sociedad española contra el terrorismo. ETA le había asesinado.
4: Que Miguel Ángel ha sido asesinado.
0: Déu-n'hi-do, tal dia com avui, però del 2008.
1: La marca Apple obria la seva App Store amb 500 aplicacions per al seu iPhone i iPod, un centenar de les quals eren gratuïtes. Escoltem Steve Jobs a la seva presentació, una presentació que va revolucionar el món de la tecnologia.
5: So, you're a developer and you've just spent 2 weeks or maybe a little bit longer writing this amazing app, and what is your dream? Your dream is to get it in front of every iPhone user.
1: L'endemà, and hopefully they love it. Justament l'endemà es posava a la venda el seu iPhone 3G.
0: Boníssim, ve la memòria cada vegada que Steve Jobs sortia que qualsevol paraula que deia, la gent... Sí,
1: el messies, eh?
0: Quedava mirant... iPhone! iPod! Està molt bé. Va, anem a una dada curiosa. Ja que has parlat de cotxes, això us anirà molt bé. A quina temperatura teniu el cotxe? Quina temperatura és el que poseu al cotxe?
1: 22 o així, més
6: 23.
1: O menys.
6: 23, jo tinc molt freda.
0: 23?
7: Jo començo amb 20 i sí? Llavors vaig pujant fins a 22, 23.
0: Molt. I tu?
8: A 7 graus.
0: A 7 graus.
6: Dius,
8: no, perquè el meu cotxe no rutlla gaire l'aire condicionat. Però és veritat que cometo l'error de baixar-lo quan tinc molta calor.
0: La temperatura ideal del cotxe a l'estiu ha de ser entre 21 i 24 graus.
1: Veus?
9: El verano es azul.
0: Diversos estudis... Jo no sé d'on traieu la música, però la veritat és que hi ha cançons que jo, o sigui, que no sabia ni que existia... Ja no aquestes cançons, sinó aquest estil.
1: Verano Azul, eh? Verano Azul, versió 2.0, eh?
0: Puja, puja. Que la coneixes, tu?
8: Home, clar.
6: Clàssic de les discoteques.
0: Sí?
8: Clàssic de les discoteques, a les que no vas, però.
1: Clàssic de fa 3 setmanes, eh?
0: Poc m'hi trobaràs a mi ara a les discoteques. Mira que havia tancat discoteques. No, tancat no, obert discoteques. Jo no era de quedar-me fins tard, eh? Ja hi havia un moment que...
1: No?
0: Fins aquí, no. No. Allò de quedar-te fins tard, a mi feia una mica de mandreta. Oh, sí, algun cop sí que m'havia acabat. Diversos estudis sobre confort tèrmic recomanen mantenir l'habitacle del cotxe entre 21 i 24 graus durant l'estiu. Aquesta temperatura ajuda a conduir amb més comoditat i afavoreix la concentració. En canvi, quan l'interior supera els 27 graus, augmenta el temps de reacció. Això és important, eh? Vull dir que...
1: Està bé, està bé saber-ho.
0: És important que la temperatura sigui baixa perquè augmenta el temps de reacció i disminueix la tensió del conductor. Els experts també aconsellen ventilar el vehicle... Atenció, dada clau. Ventilar el vehicle abans d'encendre l'aire condicionat per reduir la calor acumulada.
8: Ah, mira, aquesta és bona.
0: Obriu finestres, ventileu una miqueta, tanqueu finestres i poseu aire condicionat. Però allò de posar-lo directament, hi ha calor acumulada i per assolir la temperatura necessària, doncs ha de treballar més l'aire...
1: Millor facilitar una mica la feina, no? Avançar una mica la feina i després deixar que faci l'aire.
0: Mira si se n'aprenen de coses d'aquest
8: moment. Molt bé.
0: Anem a posar músiques. Ara em vindria de gust una de Moloko, eh?
1: Et vindria de gust?
0: Sí,
1: però com de gust? De l'1 al 10?
0: De l'1 al 10, doncs un 10, Montse.
1: Un 10? Desitja concebut, home, clar que sí. Mira, ja comença a sonar. Gran cançó.
0: Mira, aquesta la posaré, saps què? Punxarem un tardeo.
1: Quan?
0: Quan haguem plegat ja, el dia, sí? El dia 19.
1: El dia 19.
8: Anirem a veure't.
0: Anirem a veure.
1: Doncs triomfaràs amb Moloko.
0: Aquesta és una segona. Sempre dic que no, jo no vull posar més música. M'han enredat 3-4 vegades.
1: Ai, no.
0: I les 4 ho hem empatat bastant, eh?
6: Gran competència al Kiko Rivera.
0: Va.

Atenció, rockers i amants de la bona música. El 10 de juliol, coincidint amb el llançament del nou disc dels Rolling Stones, Radio 4 us porta a un viatge en el temps per celebrar els 50 anys del mític concert de la banda britànica a Barcelona l'estiu del 1976. Un programa conduït per Irene Desumvila amb periodistes musicals, testimonis que el varen viure en directe i un acústic exclusiu dels Smokers.

0: juliol a les 10 de la nit. 50 anys del concert dels Rolling Stones en el 50è aniversari de Ràdio 4. Rock and Roll.
1: Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
2: Acció comunitària. Col·lectiva. Drets culturals.
1: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
3: Idees que cremen. No sé si m'explico.
1: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
4: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
5: Només falten 4 minuts. Arribarem en punt a 9:15 del matí. Fem una ullada a la premsa escrita. Això és el que ens trobarem avui en portada quan arribem al quiosc. Comencem amb el periòdico.
6: Que avui titula l'Estat manté, perdó, té 800 immobles sense utilitzar en plena crisi de l'habitatge. El País avui titula Vox rehabilita un conegut revisionista de l'Holocaust. El Mundo destaca Espanya va signar nous contractes milionaris a l'OTAN per calmar Trump. La Vanguardia diu el govern creu que ha convençut Trump del seu esforç militar. La Razón destaca, les clavegueres van acaparar correus amb l'excap de gabinet de Sánchez. Al diari Ara llegim, Aliança supera Junts i s'acosta Esquerra Republicana. El diari ABC titula avui, el PSOE assumeix la seva irremeiable imputació pel cas Leire.
5: I anem a la premsa esportiva, posant el focus en el partit de semifinals que avui jugarà Espanya contra Bèlgica.
6: El diari Esport, en aquesta referència, titula avui és el vostre dia.
5: I Mundo Deportivo, que posa l'ull en el porter precisament de la selecció belga.
6: Que Courtois no aturi la festa.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
5: Va, que arriba l'Anna Gurgui, ja ho sabeu que la Gurgui va... O sigui, va amb tot, la Gurgui. Que no t'enganxi una Gurgui la vida, eh?
7: Home, no passava res de dilluns a dimecres, ha passat tot les últimes 48 hores. No,
5: perfecte.
7: Bueno, no, perfecte. Que estàs pertint una mica, eh? No, perquè tenim el safreig una mica aturat. S'ha anat dos dies de vacances.
5: Que estigui parat i que arrenqui tot el dijous perquè ens ho expliquis tu divendres.
7: Exacte. És que avui parlem de la Marina Rivers, perquè no sapigueu què és una coneguda influencer, creadora de contingut, també comunicadora, que ha treballat en aquesta casa i ha protagonitzat una campanya institucional per celebrar els 50 anys de l'aniversari de la democràcia. El cas és que es va fer una càpsula com una marca de roba, una marca de roba que en cap cas es comercialitzarà, però el cas és que s'han donat uns titulars d'aquesta campanya on ella es deia que havia cobrat 14 milions d'euros. I, òbviament, la Marina Rivers, que és una persona que també té un perfil molt ideològic, a part de ser una influencer, és una tia que es posiciona sempre quan toca fer-ho i crec que és important tenint l'altaveu que té. El cas és que ella ha sortit a aclarir aquesta mentira que s'ha difamat i deia el següent.
8: Éramos pocos y parió la abuela y ya hasta representantes políticos se creen en la libertad de insultarme, llamarme subnormal públicamente. Y dada la demagogia, los insultos y las amenazas, pues tengo que explicaros las cosas porque parece que la gente no entiende absolutamente nada.
7: El cas és que el vídeo és molt més llarg. Ella, d'aquests 14 milions d'euros que es diu, és una partida que utilitza el govern per temes de publicitat institucional o el que sigui. El cas és que d'aquesta campanya s'han destinat, ja aclaria en aquest vídeo, 200.000 euros, dels quals ella rebrà un 10% un cop tregui IVAs, etc. i tot això. El cas és que, clar, la gent ja s'ha disparat, no?, que com es podia gastar el govern aquesta milionada pues per fer una marca de roba, que en cap cas es comercialitzarà, com he dit, i a part...
5: Quin és el sentit de fer la marca de roba?
7: El sentit és una càpsula, com una publicitat, són com unes sudaderes, unes camises, celebrant la democràcia, que a qui li pot molestar, no? Que,
5: tot això forma part de la campanya,
7: clar,
5: de màrqueting...
7: És visibilitzar, no? El govern sempre destina una part a nivell de publicitat institucional, i ara que celebra el 50 aniversari, què millor que la Rivers per protagonitzar aquesta campanya que arriba a gent molt jove, que a vegades últimament...
5: Quina edat té aquesta noia?
7: Ella deu tenir 26, 25...
9: No arriba als 30,
7: però arriba a moltíssima gent.
5: I quants seguidors té?
9: Milions.
7: És de les més top.
9: És de les més top ara mateix.
7: I a part que està a la televisió, vull dir que té un discurs molt bo, i és veritat que millor que posar la Rivers en el centre per parlar de la democràcia, que a vegades se'ns està oblidant que quan ve la Diana ja veiem a les xarxes, i jo també estic molt posada, doncs que s'estan fent discursos

0: problema...
1: Hi ha molt, és molta gent que paga impostos i és molta gent que viu...
0: Badó. Però aquí el problema és que la Marina Rivers és una tia molt posicionada, que rep ja molt hate, i llavors ja s'utilitza la mínima per poder dir, bueno, és que aquesta està al servei del govern, no? Perquè anem a escoltar aquest tall.
2: Lo voy a donar. Lo voy a donar, no sé si a la Asociación contra el Cáncer en general, a la Asociación contra el Cáncer de Mama, a la ELA, ya veré quién lo dona, pero lo voy a donar. Y hasta aquí queda todo mi comunicado, yo no tengo ningún tipo de relación con el gobierno, yo no tengo ningún contrato con el gobierno, yo no tengo absolutamente nada que ver, yo he hecho una campaña sobre la libertad, celebrar la democracia.
0: I al final el que diu és que aquest 10% que ja rebrà, que podria fer el que volgués, el donarà a qualsevol associació, que penjarà el rebut, i perquè és una tia molt transparent, i que al final ella és una empresa privada que la va contractar. Imagina't el hate que rep la Marina Rivers, que el Ricky Edit, que és un altre creador de contingut, un streamer molt polèmic, que té bastanta obsessió amb la Marina Rivers, que ha fet comentaris molt masclistes sobre ella, feia el Ricky Edit, que guanya també moltíssims diners, que tributa a Andorra, que viu a Andorra, té la poca decència de fer un tuit dient que quina vergonya participar en aquesta campanya, vergonya em faria a mi no pagar impostos per la sanitat, perquè puguin rebre la gent les ajudes sanitàries que ha de rebre, per l'educació. Vull dir, és una obsessió constant com la que hem vist. Deixa'm enllaçar una mica amb el que va passar ahir amb el Xocas, un altre creador de contingut, streamer molt potent, que el segueixen molts adolescents, atacant gratuïtament a l'Esther Espósito, puntuant-la que més val estar amb una tia que té una puntuació d'un 6 que amb una tia com l'Esther Espósito, que és una adoctrinada amb un discurs. El que estem veient és que certes influencers o celebrities que tenen un discurs molt, molt posicionat, com streamers masculins, fan, per mi, exerceixen una violència mediàtica contra aquestes noies només per tenir un discurs i perquè al final el que volen són noies submises, calladetes i...
3: que somrien i ja està.
0: I ja està.
3: És molt trist, però és així, és veritat.
1: Va, m'apuntes que aquesta setmana hem vist néixer probablement una nova Nepo Baby.
0: Una altra Nepo Baby. Veníem de la Jules Janeiro. Bueno, aquest any hem parlat de diverses Nepo Babies i tenim la
3: Nepo
0: de la...
3: Baby, què vol dir?
0: Nepo Baby filles de famosos
1: que fan 18 anys, no?
0: Fan 18 anys i que directament ja ens les col·loquen en els mitjans, no?
1: I aquesta és la filla de Paula Echevarría.
0: De Paula Echevarría i David Bustamante, que fixeu-vos, no té ni 18 anys. Jo ja la seguia a les xarxes socials. Jo crec que aquesta noia ens donarà molts safrejos perquè ve moltes ganes. El cas és que aquesta setmana, de la mà de la Paula Echevarría, que la Paula Echevarría representa una marca molt famosa de cabells, anava de la mà amb la Paula i feia la seva presentació en el seu primer fotocall i la seva primera entrevista, que tot estava molt estudiat, aquesta marca, la primera entrevista a Javi de Hoyos, vull dir, tot estava molt estudiat perquè ella estigués bastant protegida. Escoltem-li la veu.
4: Primera entrevista de Paula Echevarría y Daniela. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte es esto!
5: Hola.
4: ¿Qué tal teniendo a tu madre como referente?
5: Es la mejor, es una crack. Yo siempre lo digo, que estoy muy orgullosa de ella, más personal incluso que profesionalmente.
4: ¿Tú qué consejo le das?
5: Que tenga cabeza y que con cabeza se puede disfrutar. Yo creo que hay que tener un ten con ten.
1: Em dona que ho farà bé, aquesta noia.
0: Ho farà bé, però sí que si veus les imatges és realment una nena. O sigui, és un pollito.
3: Sí, sí, he vist les imatges.
0: Que em fa molta por, no? Perquè al final... Home, estarà exposada a moltes crítiques, clar, molts perills. Jo entenc que la Paula la sabrà portar, però bueno, ja veurem. Però jo crec que ens donarà tardes de glòria i també parlar de que, bueno, que s'hereda el cognom, però també la fama, no? Perquè també s'hauran de guanyar. No ens les posin amb calçador.
1: Home, i tant.
0: Seguirem la pista.
1: Gràcies. No marxis molt lluny, que fem un concurs molt xulo. Tu no podràs guanyar perquè estàs aquí dins.
0: Molt bé.
1: Però, ai, sí, m'estan xerrant a fotolares.
0: No, una nena.
1: Sí, és que és una nena.
3: Ets un bebè.
1: És una nena.
0: No.
1: A qui s'hi sembles?
0: Jo crec que al David, no?
3: Jo crec que en
1: sí,
3: més,
1: sí.
0: El Bustamante,
1: sí.
0: I quan parla i tot, sí, sí.
1: Sí. Gràcies.
0: A vosaltres.
1: Dos quarts i cinc minuts de 9 del matí.
6: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
1: Mira, això per què ho haig d'arreglar? Perquè si no, dic, per què ho haig de regalar? Perquè si no és d'aquelles coses com les que diria jo. Però soc molt fan d'això que regalarem ara. 900-630-630. Imagineu-vos recórrer el museu més surrealista del món. Però quan es pon el sol, és a dir, quan és de nit. Avui us portem a una experiència exclusiva. Les nits al Teatre Museu Dalí de Figueres.
7: Que xulo, això, un museu de nit, eh? Em recorda la pel·lícula aquella... Sabeu la pel·lícula

0: Dic, una noche en el museo, sabeu una pel·lícula?
1: Sí, que tots
0: que tot cobra vida.
2: Sí, senyora, sí, senyora. 900, 630, 630. Oblideu-vos de les cues i la calor de l'agost, perquè quan cau la nit, el museu respira d'una altra manera. Aforament limitat, il·luminació tènua i un silenci que et permet sentir fins i tot la música que el mateix Dalí va escollir per sonar dins del famós Cadillac a la sala. És la millor manera de descobrir l'arquitectura de l'antic teatre sota una dimensió completament nova. 900, 630, 630. Aquesta és la primera vegada que podreu sentir la veu original de Dalí en una experiència visual al pati interior, explicant en primera persona per què va crear aquell espai. Per acabar la nit sota les estrelles en una ballada íntima i màgica. 900, 630, 630, una experiència única per visitar el Teatre Museu Dalí de Figueres de nit, en una experiència absolutament única.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
2: Mentrestant, anem a saber més coses del dia. Sabies que...
1: El primer GPS per a cotxes ocupava gairebé tot un maletí. Els primers navegadors eren supervoluminosos, costaven una fortuna i trigaven molt més a calcular una ruta que qualsevol mòbil actual.
2: I sabies que...
1: Hi ha un poble on el batlle és un gos.
0: Com?
1: Sí, sí, sí. A Idyllwild, els veïns escullen simbòlicament un gos com a alcalde honorífic. La iniciativa va començar com una campanya solidària i s'ha convertit en una tradició molt popular.
2: I sabies que...
1: Existeixen campionats de llançament de pinyols d'oliva. Diverses poblacions europees organitzen aquesta curiosa competició on els participants intenten escopir el pinyol el més lluny possible seguint unes normes molt concretes.
2: El meu fill segur que l'enviava lluny.
1: Sí? Guanya segur.
2: De veritat. I sabies que...
1: Alguns aeroports utilitzen porcs per mantenir la gespa. En lloc de fer servir només maquinària, alguns recintes han provat d'utilitzar animals per controlar la vegetació de manera més sostenible, reduint el consum de combustible i el manteniment.
2: Bé, jo el que he arribat a veure és una pista d'aterratge que era que jugaven a futbol. Era un camp de futbol i els nens estaven jugant a futbol i després, quan arribava l'avió...
0: En sèrio?
2: En sèrio, avisaven per megafonia, sortien tots entre Tailàndia i Birmània. Sortien tots, aterrava l'avió... a l'avió es col·locava, pujaven els passatgers que tenien que marxar o que havien de fer i després tornaven a jugar al partit.
0: Ostres,
2: i seguien jugant.
0: Increïble. Havia de ser un aeroport amb poca afluència, entenc.
2: Home, sí,
0: vols,
2: no,
0: cada dos per tres.
2: No era el Josep Tarradellas. Gràcies. Gràcies, Ares.
1: A tu sempre, Badó.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
2: Per cert, faltava un sabies que... sabíeu que Ràdio 4 va entrevistar a Salvador Dalí?
1: Ara!
2: Estaria bé recuperar part d'aquesta entrevista, eh?
1: Molaria, sí.
0: Busquem-ho.
2: Vinga, va, anem als principals titulars i d'altres titulars avui. Recordeu que avui hi ha el partit d'Espanya a l'A2CAT. Podreu seguir aquest partit a través de l'A2CAT. És 10 de juliol del 2026, el dia que sabem que un incendi forestal originat a Los Gallardos, a la província d'Almeria, ha provocat la mort d'almenys 11 persones.
0: Les autoritats han rebaixat de moment la xifra de 12 a 11 víctimes mortals. Segons ha informat el 112 d'Andalusia, algunes de les víctimes han estat trobades a l'interior de vehicles que van ser envoltats per les flames. L'alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, ha assenyalat que encara no saben la xifra exacta de víctimes mortals. A part d'aquestes víctimes, el foc ha deixat 8 ferits, entre ells 4 serien greus. El conseller de Sanitat, Presidència i Emergències en Funcions d'Andalusia, Antonio Sanz, ha assenyalat també que es tracta de l'incendi de majors conseqüències fins ara a la regió i ha qualificat de tragèdia sense precedents. A l'incendi treballen més de 100 efectius de bombers i la UME, s'han desallotjat diversos nuclis de població i unes 1.000 persones han estat evacuades.
2: A Catalunya, els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimarà, a l'Urgell.
0: Sí, també s'ha aixecat el confinament de prop de les 21.000 persones afectades, una mesura que es va prendre després que el foc revifés. La resta d'incendis que afecten el país continuen estabilitzats i l'incendi de Pla de Manlleu a Tarragona ha estat controlat aquesta matinada i recentment també hem sabut que els bombers s'han donat per controlat també l'incendi d'Aiguamúrcia a Tarragona. La resta d'incendis continuen, doncs, com dèiem, estabilitzats. Els bombers, però, alerten que el risc es mantindrà els propers dies i que cada jornada té un efecte acumulatiu.
2: Per aquest motiu s'eleva a 9 els espais naturals tancats per risc extrem d'incendis amb la inclusió de la Serra de Montsant.
0: Ara els nous

0: Espai, els nou espais naturals tancats són les Gavarres, la Ribera Salada, Baronia de Rialp, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Parc Natural de Montserrat, el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i de l'Ubac, Montmell, Marmellà i el Parc Natural de la Serra de Montsant. En total, les limitacions pel risc extrem d'incendis afecten espais de 223 municipis de 24 comarques.
1: I el PSC guanyaria les eleccions. Esquerra Republicana aniria a l'alça i Aliança Catalana es dispararia en tercer lloc.
0: Són dades del primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament amb entre 36 i 38 escons, un resultat inferior als 42 del 12M. Esquerra Republicana aniria a l'alça i es faria amb el segon lloc, entre 24 i 26 escons, mentre que Aliança Catalana es dispararia fins als 23-25 diputats. Això aniria en detriment de Junts, que es desplomaria gairebé 20 diputats, quedaria entre 16 i 18 i perdria pràcticament la meitat dels vots obtinguts fa dos anys. El baròmetre també reflecteix un empat entre Vox i PP amb 12-13 representants cadascun, mentre que els comuns perdrien entre 1 i 2 escons i quedarien entre 4 i 5, amb els mateixos que aconseguiria també la CUP.
1: Gràcies, Montse, completem la informació amb temps i trànsit. Catalunya continuarà aquest divendres sota els efectes d'una intensa onada de calor. El cel es mantindrà assolellat durant bona part del dia, amb temperatures molt elevades que podran arribar als 42 graus a les zones de Ponent i superar els 38 graus a gran part de l'interior.
0: A la costa i al prelitoral l'ambient serà molt xafogós, amb nits tòrrides i mínimes que en alguns punts no baixaran dels 25 graus. A la tarda, al Prepirineu i al Prepirineu podrien aparèixer alguns ruixats o tempestes puntuals. Recordem, el risc d'incendi continua sent molt alt per la calor i per la humitat, amb baixa, amb avisos activats i restriccions en alguns espais naturals. Es recomana, doncs, evitar el sol en les hores de més calor, hidratar-se molt sovint i extremar les precaucions amb infants i gent gran.
1: Gràcies, Montse. A tot de l'any avui és Beatles o no?
0: Avui és dia dels Beatles, sí. I escoltarem es Beatles, els Pafor.
1: És Beatles i Rollings avui, eh?
0: Sí, perquè era el número 1 fa uns quants anys amb el Satisfaction, també, la banda de Mick Jagger, sí senyor.
1: Molt bé. No tenim RAC. Vinga, a veure si podem connectar després amb el RAC. 3 minuts i 3 quarts de 9.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
1: Aquesta setmana hem parlat primer del solteres i solters durant l'estiu i després hem parlat de la gent en parella durant l'estiu també. Els solters i solteres sembla que és una època propensa per trobar l'amor i el que seria a l'altre costat de les antípodes, allà hi tindríem les parelles, que moltes d'elles arriben al setembre i diuen allò de saps comptar? Doncs no comptis amb mi perquè volen liquidar, volen trencar el contracte. La Bea Bravo, la nostra experta, però experta de cap a peus, ens parla per què les vacances posen tantes parelles en crisi.
3: Exactament, exactament. M'has fet una mica l'espoiler, no? Perquè anava a dir això del meu món, de les ruptures, els divorcis, les crisis de parella, no? Té una estacionalitat molt, molt curiosa i és que a mi se'm dispara la consulta dos moments a l'any. El setembre després de l'estiu i el gener després de les vacances. O sigui, el denominador comú sempre són les vacances.
1: És a dir, després de vacances, les parelles et demanen hora.
3: Exacte.
1: És la teva paga doble, no?
3: Sí. Fas l'extra.
1: No t'arriba el juliol, t'arriba el setembre. Està molt bé.
3: Però llavors, el tema és què passa aquí, no? Quin fenomen hi ha? Doncs el que hi ha és que tots arribem a les vacances, no? Qui més, qui menys, pensant ara sí, ara tindrem temps, ara descansarem, ara parlarem, ara recuperarem la passió, ara tornarem a estar bé, no?
1: Ara se'n va tot a prendre ben.
3: I llavors, al cap de 3 o 4 dies, alguna cosa ja comença a grinyolar, no? I no és que les vacances facin mal a la parella, és que les vacances fan visible allò que durant l'any ha estat tapadet, no? Perquè durant l'any tots anem molt ocupats, la feina, els nens, les extraescolars, les presses, les rutines, i moltes parelles, gairebé sense adonar-se'n, no, acaben funcionant molt bé, però en mode logístic. Això ja ho havíem parlat alguna vegada, no? Com si fossin una empresa. Tu portes el nen, jo faig la compra, tu la rentadora, jo preparo el sopar, no? I així van passant els mesos. Però arriben les vacances...
1: Amic!
3: I tota aquesta estructura desapareix, no? I de sobte es troben junts l'un amb l'altre. Sí o no? 24 hores al dia. Que dius, toma! Aleshores, aquí cada parella acaba descobrint una cosa diferent, no? Hi ha que es passen el dia discutint durant les vacances, n'hi ha que no discuteixen gens, passa la seva bola, no? Un proposa anar a fer un vol, l'altre diu que prefereix quedar-se, un té ganes de fer plans junts, l'altre que només vol descansar, i hi ha moltes parelles que descobreixen que fa molt de temps que no saben de què parlar, no?
1: Mm. Això és trist, eh?
3: Està ressonant, no? Està ressonant aquest moment.
1: Això és trist, que entres, te sentes i dius, i ara què?
3: Clar, perquè quan els hi treus, no?, la casa, els nens, la il·lusió,

0: logística, etcètera, etcètera, etcètera, dius, què queda? No hi ha conversa, no? I després també hi ha qui acaba les vacances sense haver tingut cap gran discussió, però amb aquella sensació estranya de dir, ostres, no sabria explicar què ens passa, però aquí alguna cosa no acaba de rutllar, no? I després hi ha un altre ingredient molt important, que són les expectatives, no? El que us deia, o sigui, carreguem les vacances d'una pressió enorme, no? Esperem que en 15 dies passi el que potser no hem cuidat durant l'any. La passió, que recuperem la complicitat, que recuperem les ganes d'estar junts, no? I això és demanar-li massa unes vacances. Perquè en 15 dies...
1: Perdona un moment, però clar, aquestes expectatives, tu generes les expectatives,
0: sí.
1: Però també hi ha d'haver-hi algun element més, no?, perquè aquestes expectatives es compleixin, no?
0: Home, ah, clar, i has de posar, però clar...
2: Cuidar-ho durant l'any.
0: És això, perquè us centrem en els 15 dies aquests,
2: que costa menys, no?
0: Clar, 15 dies és més fàcil, perquè no he d'anar a treballar. A veure,
1: és més fàcil que les coses puguin arreglar sota una palmera que no pas amb un abric, amb fred, al mig de
2: clar,
1: la ciutat.
2: Clar, no és màgia, suposo. Clar, no? No és allò de si tanco els ulls i desitjo fortament, potser
3: durant passa. Durant l'any has de trobar moments per clar. Poder que després a l'estiu hi hagi màgia.
0: Hi ha gent que té el que es diu el locus de control a fora, no? Que ja passarà quan vagi menys estressat, sí. quan les circumstàncies siguin afavoridores, i llavors tothom ho posa en les circumstàncies del relax de les vacances, i no.
4: Que no és la vida real.
0: No és la vida real, exacte. No. Aleshores, si us heu de quedar amb una idea, avui jo venia a dir que les vacances no acostumen a crear els problemes de parella, sinó que els fan
2: visibles,
0: no?
4: Clar.
0: I tampoc vull espantar ningú, perquè segur que hi ha moltíssimes parelles.
1: Ens has de ser molt més tranquils.
0: No, t'ho dic perquè, clar, jo tinc una mirada molt esbiaixada, o sigui, a mi tot el que m'arriba és gent que pateix.
2: Clar, que estan malament, ja durant.
0: És això, no? Però hi ha moltes parelles que marxen de vacances i s'ho passen de conya, no? I riuen i descansen i fan l'amor cada dia, no sé com dir-vos. Aleshores, espero que els que ens escolten siguin d'aquest segon
4: grup. Siguin d'aquest grup,
1: eh? Bé, o sigui, ara anem a treure rèdit a la teva presència. Està molt bé, això? De que al setembre doncs moltes parelles diguin doncs fins aquí hem arribat.
0: Sí.
1: Quina seria la part perquè això no arribi en aquest punt?
0: Sí, la prevenció, dius.
1: Sí.
0: Home, per mi la prevenció té a veure... O sigui, primer, la prevenció sembla ja també que una ruptura o un divorci sigui el pitjor dels mals, i en molts casos és la millor solució.
2: Una alliberació.
1: Bona!
0: Paraula de divorciar.
1: Bona!
2: És veritat.
0: Sí, no? Llavors partim de la premissa que hi ha relacions que és veritat que es podrien cuidar i val la pena, però potser no des d'aquest de hem de prevenir una ruptura, sinó, escolta, el que deia l'Àries del cuidar, per mi l'amor té més a veure amb cuidar que amb sentir.
1: Però, perdona, si això no... Si has de forçar, és a dir, si tu has de forçar tenir que cuidar la teva parella i no surt de forma orgànica... Adéu.
2: Home, xau, pescao.
1: Adéu.
2: No?
1: Adéu. Sí, o sigui, però... que allò, és que haig de fer l'esforç de, durant tot l'any, anar cuidant allò. No, allò ha de sortir ja d'una...
2: No, però perquè et ve de gust, jo deia cuidar durant l'any, perquè et ve de gust trobar moments amb el teu marit dins clar. Dels nens, de tot això, que
1: però
2: és
1: ja,
2: una
1: si ja voràgina. No, si ja no ho fas perquè no ve de gust i perquè no...
2: Ah, no, t'ha de venir clar. De gust.
0: Jo crec que una cosa és em ve de gust, no? Em ve de gust és el grau de motivació que tu tens, però després hi ha l'ingredient compromís, és a dir, la motivació puja i baixa.
2: És veritat.
0: Clar. Si a la mínima que baixa la motivació no em ve de gust, xao, home, tampoc és això, no?
2: I jo crec també, Bea, que té una mica a veure amb aquest etern debat, almenys en el meu entorn, no? Aquella frase de hem de lluitar per aquesta relació, s'ha de lluitar per amor. Sí. Potser la cosa va de no lluitar.
0: És massa.
2: Lluitar que sigui algo més orgànic, sí, que surti
1: més... Deixem el peix que torni al mar.
2: Jo sí estic d'acord amb que l'amor no ho pot tot, sí. Perquè és veritat, així perquè l'amor ho tens, estàs enamorada, però s'ha de treballar, hi ha coses que s'han de treballar la relació, però aquesta cosa de tot el rato, hem de lluitar.
3: No.
2: Però
3: sí que amb la Bea estic d'acord que hi ha moments que sí que has de lluitar, potser, jo que sé, el teu marit o tu t'han tret de la feina, estàs en un moment baix que dius, bueno, vaig a fer una mica l'esforç, però eternament lluitar de... aquella lluita.
4: No, sé, que, no. És que, clar, una cosa és fer l'esforç perquè dius tu, en un moment puntual,
3: crisis,
4: perquè,
3: no?
4: Com dius, no, hi ha sí. Alçada, pujades i baixades, i una altra és estar constantment forçant la màquina.
0: Que aquella relació funcioni. No?
1: Total,
0: no,
1: que si veieu que la cosa no acaba d'anar bé...
2: Truqueu a la Bea.
1: I teniu esperança que l'estiu ho arreglareu tot, un consell, no us gasteu molts diners en el viatge.
2: Després és molt car.
1: Estalvieu
2: que després la solteria
0: el divorci. Els advocats de família són cars.
1: Ah, exacte. Sí. Estalvieu que els advocats de família són molt cars. Són molt cars. Jo me'n recordo la meva advocada que em deia Lladó, una senyora de 70 i escaig anys, eh?
2: Sí, sí.
1: Era boníssima. Em van dir, aquesta advocada és molt bona. I la veritat és que era molt bona i es va convertir en una bona amiga. I sempre que trucava em deia, Lladó, si em torna a trucar explicant-me això,

0: Em tiro la beguda.
1: Això és el que et deia. Bueno, hi ha gent que no se para pels diners, no?
2: I ara és alcohòlica.
0: No. És una gran embocada. Va, d'aquí a 9 minuts arribem en punt a les 9 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: Anem a veure com està la xarxa viària catalana. RAC, bon dia.
4: Bon dia, continuem la jornada d'avui divendres destacant aquesta avaria a la B23 de Sant Feliu de Llobregat, que des de primera hora del matí talla un carril de circulació en direcció a Barcelona i provoca hores d'ara fins a 2,5 km de lentitud. Per altra banda, tenim retencions a Sant Feliu de Llobregat, també a la A2 en direcció a Barcelona, a les dues rondes des del nus de la Trinitat en sentit sud i al vessant Besòs, cues en l'últim tram de la C58 i C33 cap al nus de la Trinitat. Pel que fa al Vallès, queda 1 km de congestió també en sentit sud, en direcció a Tarragona, a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i en aquest cas també Barberà del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. De moment, això és tot. Paciència i bon dia.
0: Gràcies i bon cap de setmana, Ferran.
5: We are ready.
6: Mundial 2026, el bon dia i bona sort. Bona sort.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
0: Vinga, va, el Mundial que ens està deixant, això no era sorpresa, el partit entre França i el Marroc es va disputar ahir amb 2 gols a favor de França i que es va classificar per les semifinals del Mundial 2026 per 0 gols que va fer el Marroc. Tot i que Bono va aturar un penal a Kylian Mbappé i va mantenir viu el seu equip durant bona part del partit, el davanter francès es va refer del seu error marcant el primer gol de la nit.
13: Sí, poc després Dembélé va ampliar l'avantatge i va sentenciar una selecció marroquina que aspirava a revenjar l'eliminació del Mundial de Qatar, però que no va poder frenar el potencial ofensiu dels homes de Didier Deschamps.
0: Per cert, recordeu que avui hi ha el partit per configurar aquestes semifinals entre Espanya i Bèlgica, partit que podreu seguir a través de la 2CAT. Mentrestant, Lamine Yamal concedeix una entrevista i és sincera. Diu que els partits importants són els que treuen la meva millor versió. Referint-se amb ell,
13: evidentment. Amb ell mateix. En una entrevista que li ha fet Mundo Deportivo, Lamine Yamal afirma que afronta el tram decisiu del Mundial amb confiança i està convençut que encara pot oferir el seu millor nivell. De fet, explica que viu les expectatives altes com una motivació. Assegura que és molt exigent amb ell mateix i destaca també la importància de la victòria contra Portugal abans del duel amb Bèlgica. Elogia Messi a l'entrevista i també admet que li agradaria que Julián Álvarez fitxés pel Barça.
0: Home, aquí no. Qui no? Això ja va dir a la seva entrevista dies enrere, a la seva entrevista que ara no sé si era Mundo Deportivo o Esport, el Gavi, que també ho va explicar. Mentrestant, Neymar deixa la selecció brasilenya després del Mundial de Salvador que ha fet i que hem pogut veure aquests darrers dies amb l'eliminació precisament de la seva selecció.
13: Doncs sí, Neymar ha tingut un paper molt discret al Mundial on només ha disputat 37 minuts per culpa de les lesions. Després de l'eliminació del Brasil, als 8ens de final ha anunciat la seva retirada de la selecció. I ara el jugador està valorant el seu futur, amb opcions com, per exemple, continuar al Santos, fitxar per una lliga menys exigent o fins i tot retirar-se del futbol professional.

0: El debut del Barça a la Lliga s'ajorna després precisament de la classificació de França per les semifinals del Mundial.
1: La classificació de França per les semifinals obliga a ajornar el primer partit del Barça a la Lliga, ja que Jules Koundé disputarà la penúltima ronda del torneig, i és que segons el conveni entre la Lliga i l'AFE, els jugadors mundialistes han de gaudir de 3 setmanes de descans i 3 més de preparació abans de tornar a competir. Per tant, l'estrena dels Blaugrana contra l'Atlètic es disputarà més endavant, previsiblement entre la segona i la tercera jornada del campionat.
0: I l'arribada de Karim Ademey al Barça està cada vegada més encaminada. Segons ha avançat Fabrizio Romano, el davanter alemany ja hauria pactat les condicions del seu contracte amb el club blaugrana i hauria demanat al Borussia Dortmund que negociï el seu traspàs. El Barça ja ha presentat una primera oferta i les converses entre els dos clubs continuen.
1: És que el Dortmund està disposat a vendre el futbolista després que aquest descartés renovar el seu contracte, que acabarà el 2027. Adeyemi, que sempre ha mostrat la seva voluntat de jugar al Barça, hauria prioritzat el conjunt blaugrana per davant de qualsevol altra oferta. El traspàs podria tancar-se per una quantitat inferior als 40 milions d'euros i no es descarta que algun jugador entri en l'operació.
0: Liquidem els esports amb un apunt més. Carlos Alcaraz no figura en la llista oficial del Master 1000 de Canadà i manté el dubte sobre el seu retorn.
1: Alcaraz no apareix entre els participants inscrits... Per...

0: d'aquest Masters 1000 de Montreal, que es disputarà del 2 al 13 d'agost, i és que el murcià continua recuperant-se de la lesió al canell dret que el va obligar a abandonar el godó. I
1: això, va ser el mes d'abril, sí, eh? Que portem uns quants mesos ja.
0: Es va, com dèiem, això, va abandonar el godó i a més s'ha perdut tota la gira de terra batuda i també de gespa. Ara ja ha començat a colpejar algunes pilotes, encara espera però l'autorització mèdica definitiva i no ha volgut fixar cap data de retorn. Per tant, no està inscrit al Masters 1000, no el veurem en principi en aquest torneig, i el seu gran objectiu continua sent d'arribar en bones condicions, això sí, a l'US Open.
1: Sou de tennis vosaltres o no?
2: Molt, m'agrada, sí.
3: Supertenista.
1: Sí, sí. Però jugues?
3: Molt.
1: En sèrio?
3: Amb 3 anys jo quasi vaig néixer amb una raqueta a la mà.
1: En sèrio?
3: El meu tiet va ser campió d'Espanya. Sí, sí. Uau.
1: Què m'estàs dient?
3: Què sents?
1: Ah, m'encanta.
3: I quan venia el Charlton Heston aquí a rodar a Espanya, no? Pues el Cid i aquestes pel·lícules antigues, sí? Triaven el gran tenista que era el meu tiet que anava a jugar.
2: Ostres,
3: amb aquest
2: famós centre. Una família tantíssima.
1: Però què m'estàs dient?
3: Sí, sí, sí,
1: sí. He tirat aquesta pregunta així per... Mira,
3: si algun dia voleu jugar...
1: Ah, no, no, jo...
0: No, gràcies.
1: Jo jugava als campionats de Catalunya. Jo havia jugat també,
3: eh?
1: No, a veure, jo ara jugo bastant lamentable, ja. Però hi havia jugat molt, jo entrenava cada dia a tennis.
3: Que fort.
1: A l'equip del tennis Mataró, durant molts anys.
3: Ah, mira.
1: Sí, sí, sí. Gràcies, Montse.
0: A tu.
1: 3 minuts i en punt les 9 del matí. Hola, Montse.
0: Hola, què tal? Quant de temps.
1: Va, que anem a l'estop de l'any. Avui és el Dia Internacional dels Beatles.
0: Sí, senyor, el Dia Internacional d'aquesta banda que va marcar la història de la música i de quina manera el primer grup pop que va sorgir. És a dir, el primer grup amb fenomen, amb fandom, amb fenomen amb fan, amb el que coneixem avui dia com a club de fans, eh?
1: Jo no sé si has arribat als nivells de fans dels Beatles.
0: Jo crec que... No, a veure...
1: Allò va ser molt bèstia, eh?
0: Sí, però clar, allò va ser una revolució, directament.
1: Sí, exacte.
0: I amb diferents mesures, però allò va ser tan revolucionari com allò, no ha tornat a haver-hi. I escoltarem 5 de les seves cançons més importants, només 5 perquè tenim poc temps, i comencem amb una de les grans balades del grup, que és Yesterday. Why?

0: aquí.
1: Ara.
0: Ara.
1: Ara.
0: Aquí.
1: Aquí. Aquí. Era aquí.
0: Era, era aquí. Era aquí.
1: Exacte.
0: Aquí.
1: Aquí, aquí. Anem a animar una mica la cosa. I want to hold your hand.
2: I want to hold your hand.
3: És com el thriller de Michael Jackson. Totes les cançons són bones.
1: Totes. No n'hi ha una de dolenta.
3: Totes.
1: Aquesta és una mica més sentimental. Let it

0: Van tenir una època en què feien cançons de 2 minuts, com les que es fan avui dia, que no passa cap d'èxit ara dels 2 minuts i mig. Els Beatles també van aplicar aquesta fórmula durant molt de temps, com per exemple amb cançons com Ticket to Ride. She's got a ticket to ride.
1: Entren a aquesta hora, els Beatles? Entren, eh?
0: Entren sempre. Aquesta potser sí que és una miqueta més llarga, però aquesta que escoltarem ara i per acabar, que hem sentit mil vegades, altra dels grans clàssics amb majúscules del grup, també cançó molt breu, Help.
1: Vinga, Help a Dixon Bar, que és el que hem cridat durant tota la temporada. Gràcies, Montse.
0: Bon dia i bona sort.
1: Gràcies,
2: bon
1: Anna
2: Gurgui. Bon dia i bona sort.
1: Gràcies, Bea.
3: Gràcies.
1: Ares.
4: Bon dia i bona sort.
1: Queda pendent un partit de tennis, eh?
4: Va.
1: Vinga, família, bon cap de setmana. Dilluns tornarem a la que serà la nostra darrera temporada. No, temporada no. La darrera setmana de la temporada, sí, eh? A partir de dilluns a les 7 del matí aquí estarem. Bon cap de setmana. Bon dia i bona sort, Catalunya. Help me get my feet back on the ground.
5: Són les 9 del matí.

0: Què tal? Molt bon dia. És divendres 10 de juliol. Fins les 10 del matí us acompanyem al Cafè Idees a Ràdio 4 en una jornada on, malauradament, hem de parlar de nou d'incendis i de víctimes mortals, en aquest cas, perquè a Almeria, com a mínim, 11 persones han perdut la vida en un foc que crema a la zona de Los Gallardos. Algunes de les víctimes, a més, haurien mort dins els vehicles quan intentaven fugir de les flames. Aquesta és, per tant, la conseqüència més greu que tenim d'un foc en aquestes primeres setmanes de juliol, en què els incendis no donen treva. Mentrestant, a Catalunya la situació està estabilitzada. Ens actualitzarem d'aquí uns instants al bloc informatiu en una jornada on també, canviant radicalment de tema, ens farem ressò de l'evolució del Mundial de Futbol, on ahir França, davant del Marroc, va guanyar amb claretat per 2-0, i on tenim la sensació que el combinat francès és un candidat molt sòlid a emportar-se aquest Mundial. En parlarem de tot plegat, sobre com es desperta França, sobre les prevencions que s'havien pres a nivell de seguretat i, finalment, com ha anat tot, amb el corresponsal de Ràdio Nacional a París, l'Antonio Delgado, farem durant la informació esportiva. Sobre aquestes qüestions i d'altres, de l'actualitat en farem anàlisi avui amb la periodista del periòdico, la Carlota Camps, i amb el sociòleg Rafa López. Ara, però, el que fem tot seguit és anar a la informació de serveis. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Juan Carlos Piña, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia. Avui a Catalunya les temperatures diurnes baixen, però partint de valors elevats, així que seguim xerrant de calor. Màximes de 39 graus a Girona i Lleida, 33 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a pràcticament tot l'interior, sent de nivell taronja perill important a la província de Lleida. Avui tenim intervals de núvols al Pirineu, a la resta de la comunitat cel poc ennuvolat i durant la tarda se formaran núvols d'evolució al Pirineu sense descartar ruixats i tempestes. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint a la component est al migdia, sent ocasionalment moderat a la meitat sud. És una informació d'EMET.
0: Són les 9 i 2 minuts. Tot seguit aquí a la sintonia del Cafè Idees de Ràdio 4 anem al broc informatiu. I us expliquem la situació d'un violent incendi a Los Gallardos, com dèiem a la portada, Almeria, que ha provocat la mort de com a mínim 11 persones, 6 ferits i un miler d'evacuats. És el balanç més tràgic en un incendi forestal a Espanya de les últimes dècades. Sergi Molera, bon dia.
2: Bon dia. En un primer moment es parlava de 6 víctimes mortals, però aquesta matinada el balanç ha pujat fins a 12 i finalment fa aproximadament una hora les autoritats l'han rebaixat a 11, ja que segons la Junta d'Andalusia es tracta d'un balanç variable a causa de la complicada gestió de l'emergència sobre el terreny. La majoria de víctimes han estat trobades dins els seus cotxes i les flames els haurien sorprès quan intentaven escapar de la zona de l'incendi. La Junta creu que es tractava d'estrangers que van intentar fugir del foc per vies d'evacuació no previstes. Un dels pobles que ha acollit una seixantena dels més de 1.000 evacuats és la Garrotxa. El seu alcalde, Álvaro Ramos, als micròfons de Ràdio Nacional, explicava com viuen la situació.
3: 7 de la tarda llamé al alcalde de Los Gallardos i li dije Frank, lo que necesita, y me dijo muy apurado, manda todo lo que tenga. Todo el mundo mirando hacia la sierra, la persona se emociona porque es una situación trágica y la verdad es que la imagen, el frente del fuego que podía medir unos 30 kilómetros o entre 20 y 30 kilómetros era abismal. Yo mi profesión es, soy agente de medio ambiente, he estado en muchos incendios y nunca había visto esto.
2: Els primers indicis indiquen que el foc podria haver començat per la caiguda d'un cable elèctric i arran del vent i la calor el foc s'hauria anat escampant més ràpidament. Ara mateix crema sense control i ja hauria afectat més de 3.000 hectàrees. Hi ha 464 efectius dels bombers desplegats a la zona amb 124 vehicles i també s'hi han afegit 9 camions de l'UME.
0: Per cert, que la Junta d'Andalusia ja ha suspès la presa de possessió dels consellers del govern de Juanma Moreno per aquest incendi de Los Gallardos. L'acte estava previst per avui, però ara el govern andalús marcarà una nova data en funció de l'evolució d'aquest aquests focs. I en aquest context seguim pendents de la situació dels incendis a casa nostra. Aquesta nit s'ha tornat a estabilitzar el de Guimerà, a l'Urgell, després d'una revifada que va obligar a confinar uns 21.000 veïns de 5 municipis, entre els quals Tàrrega. El foc afecta 328 hectàrees, 269 de les quals dins l'espai natural protegit de Granyena. Tot i que ja s'ha aixecat el confinament, Protecció Civil recomana restringir encara avui la mobilitat a la zona afectada perquè els bombers puguin treballar-hi. A banda dels veïns, el foc també ha afectat gent que estava de vacances a la zona. Pepa Sant Genís.
4: Aquest grup de joves es trobava passant uns dies de vacances en una casa rural entre Tàrrega i Guimerà. L'incendi els ha agafat de ple. El primer dia, quan es va donar per estabilitzat, van decidir continuar a la casa, però ahir, veient el foc més a prop, van optar per marxar.
5: Quan hem tornat a pujar i ens havíem confinat i tot, hem vist que hi havia molt més foc. I bueno, hem decidit marxar alguns, altres s'han quedat a la casa rural, allà pendents del foc i tal. Era molt a prop i hem pensat millor marxar.
4: com les 21.000 persones dels 5 municipis que van ser confinades ahir a la tarda van rebre l'alerta al mòbil.
6: Nos ha llegado una alerta al móvil, hemos avisado a todos y hemos salido a preparar los coches por si teníamos que irnos. Habían mucho movimiento de aviones, de helicópteros y si llega a acercarse nos rodeaba la casa y no podíamos salir.
7: Ja ens hem espantat perquè ahir va ser molt gran, hi havia molt foc.
4: A darrera hora de la nit

0: l'incendi es va donar per estabilitzat i també es va aixecar el confinament dels 5 municipis. Molts d'aquests joves van decidir tornar a la casa.
1: Aquest dijous, els bombers han tornat a fer front a un nou escenari de simultaneïtat en diversos incendis que han anat sorgint. Maria Rubio, bon dia.
2: Bon dia. Els bombers han donat per controlat el foc de Montmànou i per estabilitzat un altre a Salàs del Pallars. Pel que fa a l'incendi que cremava el far del Cap de Creus, ja està extingit. En paral·lel, continuen les feines per extingir els focs que han estat cremant els darrers dies. Ja estan controlats els del Pla de Manlleu, el de Gavà al Baix Obregat, el de Carme a l'Anoia i el de les Gavarres. I els que estan estabilitzats a Sentmenat, al Vallès Occidental i a Navarcles, al Bages.
1: Avui les temperatures donen una mica de treva als bombers que treballen per estabilitzar els incendis, tot i que serà una treva breu. Després de 5 dies amb màximes que han superat els 40 graus aquest divendres, les temperatures remeten una mica enmig de l'onada de calor que tornarà a agafar força, però a partir de diumenge i de cara a la setmana que ve.
3: Protecció Civil tanca l'alerta del Pla Procicat davant una breu millora de la calor extrema. Segons el Servei Meteorològic, avui els avisos per calor es redueixen i es concentren a les comarques de Lleida i el prelitoral de Barcelona. També es rebaixen els avisos per calor nocturna. Una passa enrere, però que durarà només un parell de dies. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
4: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent.
3: Durant aquesta onada de calor, des del 5 de juliol, el sistema d'emergències ha atès 230 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Més de la meitat han necessitat assistència amb ambulància.
1: De fet, la calor hauria provocat gairebé 500 morts a tot Espanya en aquest inici de juliol.
3: Són les últimes dades de l'Institut de Salut Carlos III. En total, les morts atribuïbles a les altes temperatures des de l'inici de la vigilància estacional el passat mes de maig ja són 1.556.
1: Parlem d'aquesta petita treva de les temperatures, però hem de recordar que això no implica que deixi de fer calor.
3: No, de fet, sumada a la baixa humitat, es manté el risc d'incendi encara molt elevat. Avui, per aquesta calor, 191 municipis es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi i es prohibeix l'accés a 9 espais naturals.
1: Són les 9 i 7 minuts del matí, esteu escoltant el Cafè d'Idees a Ràdio 4 i tot seguit us expliquem que Aliança Catalana consolida el sorpasso a Junts. Segons el darrer baròmetre del CEO, la formació de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició al Parlament de Catalunya amb Esquerra. El PSC tornaria a guanyar les eleccions, tot i que perdria escons, i Junts protagonitzaria la caiguda de vots més pronunciada. Coneguem quina és la fotografia completa amb la Lorena Enns.
5: Sí, la desfeta de Junts ja fa que Aliança es disputi la segona posició amb Esquerra. És el principal titular que transcendeix del primer baròmetre amb el CEO del 2026. El partit de Sílvia Orriols podria consolidar-se com la tercera força política al Parlament. Ho faria a costa de deixar amb la meitat de la seva representació a Junts, que es desplomaria i cauria dels 35 entre els 16 i els 18 escons. L'augment d'Orriols s'explica també per la fuga del votant de Vox a Catalunya. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
6: Ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc, entre un de cada cinc i un de cada quatre.
5: Tot i que el PSC tornaria a guanyar les eleccions, ho faria amb cert desgast, reduiria la distància amb Esquerra. PP i Vox mantindrien estable la seva pugna. Catalunya i els Comuns i la CUP també es mantindrien en xifres similars a les actuals. La fotografia que deixa el baròmetre fa trontollar la majoria del tripartit, impossibilita una majoria independentista i mostra un Parlament més virat a la dreta.
1: Catalunya aspira a recaptar alguns elements de l'IRPF l'any vinent en col·laboració amb l'Estat. Aquesta és la intenció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, que ha fet balanç de la participació de l'Agència Tributària Catalunya en la campanya de la renda. Climent Sabater.
7: Una campanya en la que l'Agència Tributària de Catalunya ha atès gairebé 60.000 contribuents, un 25% més que l'any passat. Sobre el compromís del govern de recaptar de forma íntegra l'IRPF, la consellera d'Economia ha obert la porta a gestionar alguns elements de l'impost l'any vinent de forma conjunta amb l'Agència Tributària Espanyola, però ha evitat posar data a quan serà la Generalitat la que gestioni el 100% de l'IRPF.
8: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí.
7: Sobre el nou model de finançament, Alicia Romero ha demanat al Partit Popular que deixi d'estar instal·lat en el no davant la reunió del dia 29 de juliol en què el govern espanyol presentarà les comunitats autònomes el nou model que la consellera catalana vol veure aprovat pel Congrés de Diputats abans de finals d'any.
1: I nou dia de citacions judicials, avui en el marc de la sisena causa per l'espionatge en Pegasus.
2: L'exdirectora del CNI, Paz Esteban, està citada a declarar avui com a investigada arrel de la querella que va presentar l'exdirigent d'Esquerra, Sergi Sabrià, per l'atac que va rebre al seu mòbil. Esteban declararà després que el Consell de Ministres l'hagi habilitat per

0: parlar sobre qüestions que afecten informació sensible.
1: També declaren l'exconsellera de Salut Alba Vergés i tres exalts càrrecs acusats del retard en la vacuna de policies i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid.
0: A l'Audiència de Barcelona, torn de quatre dels acusats en la causa, després que dimarts s'avancés la declaració del cinquè, l'exconseller Josep Maria Argimon, qui va dir que, tot i que compartia el criteri de prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys, també defensava incloure els col·lectius essencials en la campanya. S'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació.
1: També continua la investigació judicial pel cas Leire. Avui havia de declarar la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, una citació que s'ha posposat fins al proper 15 de juliol per la mort de la seva mare.
0: Sí que declararà com a testimoni un policia nacional a qui l'exmilitant Leire Díez hauria recorregut per obtenir informació sobre la jutgessa Mercedes Alaya, encarregada del cas ERE, segons apunta un informe de la Guàrdia Civil.
1: I en el marc del cas Leire també us expliquem que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil posa el focus ara en l'expresident de Correus i excap de gabinet de Sánchez. Segons els investigadors, la seva participació tindria vincles amb Leire Díez.
0: L'UCO vincula Juan Manuel Serrano amb les dues trames que s'investiguen de l'anomenat cas Leire. La Guàrdia Civil el situa a la reunió fundacional per construir un suposat boicot de les investigacions judicials i policials que esquitxaven el PSOE o el propi entorn del Pedro Sánchez. També posen el focus en el paper destacat que Juan Manuel Serrano hauria tingut quan estava al capdavant de Correus a l'hora de contractar Leire Díez a l'empresa pública que aleshores ell presidia. Una col·locació estratègica, segons l'UCO, que va ser clau per explicar l'alta trama investigada del cas Leire, la de les comissions a canvi de contractes relacionats i gestionats per la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials.
1: I en clau política, aquesta setmana Sumar es prepara per tancar definitivament el cicle amb Yolanda Díaz al capdavant de l'espai.
0: Demà dissabte se celebrarà l'assemblea per renovar els lideratges després d'una greu crisi interna al partit. Les encarregades d'agafar el relleu seran la portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Yolanda Díaz no formarà part de l'única candidatura registrada, tot i que continuarà vinculada a l'organització, tal com ha explicat Martínez Barbero a les mañanes de Ràdio Nacional.
2: Todos los consejos que ella me dé y los que me siga dando, porque sé que va a seguir ahí y así me lo ha manifestado, ella va a seguir ahí. Para mí, para nosotras, evidentemente los haré efectivos, porque creo que es una persona que es nuestro gran referente, lo ha sido, lo sigue siendo y que va a seguir con nosotras.
0: Díaz desaparecerá definitivamente en la dirección 3 años después de haber fundado Movimiento Sumar al 2023.
1: 9 i 13 minuts del matí, anem a la crònica internacional perquè per tercer dia consecutiu els Estats Units bombardegen l'Iran. Els atacs d'aquesta nit han deixat un balanç d'almenys 14 morts.
3: Un dels objectius nord-americans ha estat la base nuclear iraniana i Teheran ha respost atacant les bases militars dels Estats Units al Golf, tot plegat mentre hi finalitzava el funeral de l'ayatolà Ali Khamenei. L'antic líder suprem va ser enterrat al santuari de Mashhad, la seva ciutat natal, després de diversos dies de celebracions. La cerimònia privada hi va assistir la família, excepte l'actual líder, el fill de Khamenei, Mohtaba, a qui encara no se l'ha vist en públic. A fora, una multitud clamava venjança contra els Estats Units amb una pancarta de grans dimensions on s'hi podia llegir «Trump, et matarem».
1: Polèmic regal del president turc Erdogan als mandataris assistents de la cimera de l'OTAN encara.
3: I és que hores després de finalitzar la trobada entre els membres de l'Aliança s'ha fet públic que els hi va regalar una pistola commemorativa. L'arma, personalitzada amb el nom de cada líder, va acompanyada de munició real, en concret de 6 bales, i un document que els eximeix de qualsevol responsabilitat a l'hora de passar els controls de seguretat per introduir-la als seus països. Segons fonts de la Moncloa, Pedro Sánchez ha entregat la seva al Ministeri de l'Interior perquè sigui inutilitzada i emmagatzemada.
1: A Venezuela continuen buscant els cossos de desenes de milers de desapareguts sota la runa quan la dada oficial de morts s'apropa ja als 3.900.
3: Dues setmanes després del doble terratrèmol, la xifra d'espanyols morts és de 40. Aquesta és la dada actualitzada que ahir va oferir el Ministeri d'Exteriors. José Manuel Álvarez també ha confirmat que el número de desapareguts es manté en 138 i que els espanyols localitzats sota la runa és de 11. El govern veneçolà ha fet una crida als països membres de les Nacions Unides perquè els fons retinguts del seu país s'alliberin i puguin disposar de recursos per començar la reconstrucció de les zones afectades.
1: Anem a notícies més properes. Els veïns de Sant Gervasi i la Bona Nova afectats per l'esvorant causat per les obres de la línia 9 del metro ja porten 3 dies fora de casa i el Departament de Territori ha informat que ja han començat les tasques per consolidar el terreny.
0: S'ha completat una primera ronda de les inspeccions que s'estan fent en els edificis afectats. El govern remarca que ara per ara no s'ha detectat cap patologia que comprometi la seva integritat estructural ni que representi un risc per a la seva estabilitat. A banda, la tuneladora que està construint el tram central de la línia 9 del metro s'ha sumat sotmetrà a un manteniment que diuen ja estava programat. Tot això mentre els veïns continuen accedint a casa seva per poder recollir algunes pertinences personals per passar aquests dies a cases de familiars i amics. A banda, tenen a la seva disposició un punt d'atenció al centre cívic Vila Florida a pocs metres dels edificis desallotjats.
1: Planificar les vacances amb l'ajuda de la intel·ligència artificial és una pràctica cada vegada més habitual entre la ciutadania. Tot i que la IA pot ser de gran ajuda, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta que també pot ser utilitzada pels ciberdelinqüents per generar estafes digitals. Maria Huguet.
4: Preparar l'itinerari, buscar recomanacions de llocs per visitar o demanar suggeriments a restaurants. Totes aquestes accions que es fan amb una intel·ligència artificial poden ser també una font per als ciberdelinqüents per crear anuncis falsos d'allotjaments amb imatges creades amb IA o publicacions amb ofertes fraudulentes de viatges massa bones per ser reals o crear pàgines web que suplanten organismes oficials. Des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recomanen anar directament a fonts oficials, trucar si tenim dubtes i sospitar si ens demanen pagar amb molta urgència. Laura Caballerón és la directora.
5: Hem d'entendre doncs, que amb la intel·ligència artificial doncs, les coses són més difícils de detectar. Hem d'agafar les mesures i les preventives i estar més alerta que mai en aquest estiu. És a dir, utilitzar la intel·ligència artificial, utilitzar-la amb criteri, amb aquest esperit crític, no? Que és molt útil, però també doncs, més alerta que mai doncs, perquè els riscos són evidents.
4: I si, malgrat prendre totes les mesures necessàries, són víctimes d'un frau financer, cal trucar al banc, bloquejar la targeta i fer la denúncia perquè, si no, no hi ha possibilitat d'investigació i, per tant, de detectar patrons comuns en aquests tipus d'estafes.
1: 9 i 17 minuts del matí, anem als esports, perquè França és la primera semifinalista del Mundial després d'imposar-se al Marroc per 0-2.
3: Els gols van arribar a la segona part després d'una primera meitat on el porter del Marroc, Bonu, va ser l'heroi de la seva selecció amb diverses aturades de molt mèrit. Després del descans, però, una fuetada d'Mbappé i un altre gol de Dembélé van sentenciar a la selecció marroquina que ha quedat fora d'aquest Mundial. Ara França es trobarà amb el guanyador del Bèlgica-Espanya que juga avui a les 9 de la nit en directe per la 2CAT.
1: I aquest Marroc-França evidentment ha tingut una transcendència que va més enllà del futbol, sobretot a França, on era considerat un duel del risc, hi havia moltes mesures de seguretat que s'havien pres. Anem fins allà amb el corresponsal de Ràdio Nacional a París, Antonio Delgado. Què tal? Bon dia, buenos días, Antonio.
6: Hola, bon dia.
1: Com s'ha aixecat? Com es desperta França després d'aquesta victòria? I com ha passat la nit?
6: La noche bastante tranquila, ahora te cuento. En general, se despiertan muy creciditos con otra victoria sobrada. Muchos aficionados dan ya por sentado que este es el año de Francia, que se van a llevar la copa.
7: Sabía que allait gagner, donc on a gagné, et on va gagner la coupe aussi.
6: Irresistibles, titula esta hora el diario L'Equipe. El equipo de Francia es tan potente que hace banal lo extraordinario. Nos explican nuestros compañeros de France Info, es verdad que se ha clasificado para semifinales prácticamente sin despeinarse. Y para mayor satisfacción, la alegría de las celebraciones esta vez no ha degenerado. Es verdad que se temía una noche caliente con altercados en las calles, como esos que son frecuentes en noches futboleras en Francia. No ha sido así, gracias al gran despliegue policial, pero también al clima de fraternidad general con la comunidad marroquí, que es verdad que aquí es muy numerosa, pero yo vi el partido, gran parte de él, en el centro de París. Había aficionados con las camisetas de los dos equipos y no vi ni un mal gesto. Buen rollo fue lo que predominó. La única nota triste, el fallecimiento de una adolescente durante las celebraciones, una chica que se subió a un camión y se cayó, pero en general la Francia futbolera se despierta esta mañana muy satisfecha.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Antonio Delgado, el corresponsal de Ràdio Nacional a París. Gràcies, Antonio. Bon dia.
6: Una abraçada.
1: I encara en futbol, Pere Romeu renova com a entrenador el primer equip del Barça femení. Dani Esclusa, bon dia.
8: Bon dia. El tècnic català explicava que la decisió de renovar no havia estat difícil, que està molt a gust al Barça i que assumeix el repte de mantenir el nivell competitiu mostrat per l'equip aquesta passada temporada, tot i la quantitat i la importància de les jugadores que han dit adeu aquest estiu. Tocarà les joves, explicava, agafant encara més responsabilitat.
9: Hi haurà moltes jugadores que aquesta temporada hauran de donar una passada endavant, que fa uns anys eren jugadores segurament amb més experiència i més edat, i ara mateix aquestes jugadores que hauran de donar una passada endavant són futbolistes molt i molt joves.
8: Un Pere Romeu que va voler confirmar també dues coses: no hi haurà més sortides i caldrà fitxar, això sí, tant a la davantera com a la defensa.
1: I a l'Espanyol han presentat el nou fitxatge, el migcampista brasiler Gabriel Moscardó, Jaume Riello.
10: Bon dia. Moscardó té clar que vol ser una peça clau a l'equip de Manolo González. Ha dit que lluitarà des del primer dia per ser titular. Arriba cedit per una temporada per part del Paris Saint-Germain. Abans havia jugat al Corinthians brasiler, a l'Estat de Reims francès i al Braga portuguès, on va coincidir amb Víctor Gómez, que li ha parlat meravelles de l'Espanyol.
11: Me dije que és un gran club, está convicto que voy a tener oportunidades y que un espacio para crecer, ¿sabes? Y dije que también la afición es increíble y el entrenador

0: A ell pareix un gran entrenador.
1: Moscardo és el tercer fitxatge dels blanquiblaus. El director esportiu Monchi va reconèixer que ara vol un central per suplir la sortida de Fernando Calero.
2: I acabem els esports amb un apunt del Tour per Tadej Pogačar, que s'ha imposat a la mítica etapa del Tourmalet i ha recuperat el mallot groc avui, setena etapa entre Hametó i Bordeus, de 175 quilòmetres, en una jornada on els sprinters tindran oportunitats de destacar. Són les 9 i 21 minuts del matí. El mestre Jordi Savall obre la 64a edició del Festival de Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb la Ruta de la Seda. El certamen més veterà de la Costa Brava té programats fins al 20 d'agost més de 35 concerts. Agnès Batlle.
3: Un viatge musical inspirat en els recorreguts de Marco Polo coincidint amb el 700 aniversari de la seva mort obren aquest vespre Portaferrada. Jordi Savall, acompanyat d'Esperion 21, recorrerà les músiques de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central en un concert que vol simbolitzar el diàleg entre cultures. Demà l'Espai Port acollirà Fuego de la companyia Antonio Gades, una de les obres més emblemàtiques del repertori de la dansa espanyola, commemorant el 150 aniversari de Manuel de Falla. Altres noms que passaran per Portaferrada són el col·lectiu instrumental nord-americà Snarky Papi, The Corrs, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Maria Arnal, Mònica Naranjo o Clara Peia. Tot i que canvia de propietat, ara passant mans de Cruïlla, Albert Mallol continua sent el director artístic.
4: Aquesta nova etapa que iniciem aquest any, un festival per endavant que no vol perdre el seu ADN, però sí que, evidentment, volem obrir portes i estar, d'alguna manera, actualitzant.
3: Fins al 20 d'agost, més de 35 concerts a Sant Feliu de Guíxols repartits entre l'Espai Port, el Monestir, el Guíxols Arena o el nou Village Estrella.
2: Nou i 22, esteu escoltant el Cafè d'Idees de Ràdio 4 i canviem de registre musical.

Ja us heu reconegut els Rolling Stones. Cançons com aquesta, Rough and Twisted, formen part del nou disc de les Satàniques Majestats, que surt avui a la venda 3 anys després del seu últim treball d'estudi. I sí, vincularem els Stones i Ràdio 4, 50 anys tots plegats, i Ràdio 4 que us celebra amb un espai conduït per la periodista musical, la Greta Zumbila, que commemora també els 50 anys del primer concert de la banda a Barcelona. El programa el podreu escoltar aquesta nit a les 10 a Ràdio 4 i el tindreu a RNE Audio. 9:24, minuts del matí, seguim gaudint dels Stones.

0: 9 i 25 minuts del matí i dels Stones passem al temps de tertúlia aquí a la sintonia del Cafè Idees a Ràdio 4. Avui ens acompanya la periodista del periódico Carota Camps. Què tal?
1: Molt bon dia.
0: Ben retornada. Gràcies. I el sociòleg Rafa López. Rafa, què tal?
2: Què tal? Bon dia. Bona hora, Ramon.
0: Sou de Stones o no?
2: No molt, eh?
1: No molt, jo tampoc.
0: Més de Beatles o més d'altres coses?
2: Jo és d'altres coses. Digamos, más...
0: Altres registres.
2: Altres registres, sí, un poquito más. Más de pendón verbenero, m'entens?
0: Molt bé.
2: De la canción del verano, coses d'aquestes. I millor que no ens fiquem, perquè el hater que pot sortir d'aquí pot ser molt gran.
0: Sí. No féssim pas. Doncs, enhorabona, pels fans dels Stones i la gent d'aquest estil musical, amb aquest nou disc, 50 anys al concert de Barcelona, i com dèiem, aquest programa, que la Irene de Zumbila farà doncs, aquest recordatori, aquest programa dedicat als Stones, als amants de la música. Teniu un molt bon programa per davant avui a les 10 de la nit i després a RN Audio. 9 i 26, ara sí entrem a l'espai de la tertúlia, malauradament amb aquesta mala notícia, perquè doncs, tenim ja un primer incendi, en aquest cas a Los Gallardos d'Almeria, on ja hi ha víctimes mortals, un total de moment a 11, i evidentment que ens posa damunt de la taula doncs, una situació que a més a Catalunya venim uns dies en què per sort no hem de lamentar cap desgràcia personal, en què el foc ha estat protagonista, portem dia rere dia amb jornades on hi havia incendis simultanis, on els bombers ho han donat tot, estan demostrant el seu màxim nivell, però també on es torna a reivindicar el tema de la gestió dels incendis forestals.
1: Sí, quan aquest matí no he vist la notícia d'Almeria, he recordat molt el que ha estat dient bombers i protecció civil tota aquesta setmana, que el millor és confinar-se dintre casa, no? I això, a vegades, no? Aquell instint de supervivència, quan tu veus les flames i a vegades les veus més a prop del que realment estan, perquè són, bueno, és bastant espectacular a vegades quan veus, no?, tota la muntanya cremar, sobretot de nit, que encara hi ha tot fosc i veus encara més les flames. El teu instint de supervivència et pot portar a dir, me'n vaig, fujo, però és el que sempre diuen, no?, protecció civil i bombers, que el millor és tancar-se a casa perquè tu no saps cap on està evolucionant el foc, no saps cap on pot anar, què pot cremar més ràpid, què pot cremar més lent, i al final et pots trobar en un embús, a la carretera, amb tothom intentant fugir d'allà, i ets molt més vulnerable en un cotxe o directament caminant, no?, que dintre una casa. Però és veritat que l'instint de supervivència et fa marxar. I bé, quan he vist aquesta notícia, no, he pensat, clar, aquesta setmana s'han confinat 84.000 persones a Catalunya. Avui llegia la xifra.
0: Déu-n'hi-do.
1: És que hem tingut incendis simultanis en molts llocs durant molts dies, no? El de les Gavarres és veritat que ha sigut potser el que el cap de setmana passat ens va colpir més i va ser el més gran, però durant tota la setmana n'hem anat tenint a molts punts de Catalunya.
2: Sí, passa. Evidentment, la gestió dels incendis no és de l'estiu, i això és una ensenyança que vam aprendre l'any passat, sobretot a Castella i jo. Vam veure la gestió del territori és tan important que el que ens fa és que tenim una combinació mortífera, mai millor dit, que és el temps, o sigui, com evoluciona el temps, sobretot a la península Ibèrica. Fa molt temps que ens adverteixen que les onades de calor, la sequera, estacions a vegades molt humides a la primavera que fa créixer molta herba i després una sequera molt gran a l'estiu, que el que fa és que hi hagi molt per cremar, molt combustible. Una gestió del territori que quasi és impossible, la despoblació del món rural no es pot cobrir, per molts diners que posis no es pot cobrir, s'ha de cobrir més del que es cobreix. Això ho vam aprendre a l'any passat, sobretot a la zona de Lleó, que va ser terrible, és a dir, l'abandonament que va suposar, i això vol dir que la gestió dels incendis hem de començar quan acaba l'estiu, com hem de preparar per l'any següent. Això vol dir que totes les administracions s'han de posar les piles, que el tractament als bombers, tenim uns grans professionals, un dels millors serveis de bombers, però no és suficient. Els bombers voluntaris, el sistema de vigilància i prevenció que abans tenia un sentit, que abans hi havia gent que podia fer aquestes tasques, la tasca de què fem als boscos, en la part privada. És a dir, tot això és una gestió que és molt lenta, però que hem de començar a plantejar-la, i no és una política que només hagi de ser a l'estiu, ha de començar molt abans. I això és una política que ha de tenir una coherència entre el que vol dir la gestió del territori, el que vol dir la gestió dels boscos, el que vol dir la gestió ambiental, el que vol dir la gestió agrícola, i moltes vegades tot no és compatible. Mirem, per exemple, quan parlem, no?, quan hi ha, per exemple, conills, o quan hi ha doncs, el porc senglar, etc. Fins ara podem tenir una visió més mediambiental, i resulta que és incompatible amb la visió que poden tenir d'agricultura. O si la massa forestal ajuda o no ajuda a regenerar l'oxigen, o si

0: I jo trobo que moltes vegades fem unes regions molt urbanes, molt pensades, però que no tenen un arrelament en les ciutats que tenen molts territoris de Catalunya, que a vegades són contradictoris.
1: I jo també tinc la sensació, no?, que aquest debat el tenim cada estiu, sobretot en plenes onades de calor cada cop més intenses, però després, quan arriba l'hivern, deixem, no?, de parlar de la neteja dels boscos, deixem de parlar de si s'han de tallar o no s'han de tallar arbres, deixem de parlar de tots aquests temes. I també passa igual amb les inundacions o amb les sequeres, no?, que tots aquests fenòmens, en el moment en què s'estan produint, tenim molts debats sobre això ho hem d'abordar, això com ho hem de fer, hi ha opinions de tots els tipus, no? Però després, quan s'acaba aquesta situació, tinc la sensació que costa, no?, obrir realment el debat i dir, doncs, aquest any, aquest hivern, ens dediquem a veure què fem amb els boscos i tenim un debat seriós sobre com abordar aquesta polèmica.
0: Jo tenia un professor d'economia política, es deia Luchetti, és un gran professor de la Universitat de Barcelona, que va ser candidat d'Esquerra Unida Alternativa, no recordeu, jo, la teologia política, els més petits no saben ni de què parlo, Esquerra Unida Alternativa, que va ser una de les tantes divisions d'Iniciativa per Catalunya Verds, que sempre deia, quan comenceu, perquè clar, jo era una generació que encara llegíem diaris, i el més guai en sociologia era El País. Llavors, tothom portava El País perquè era el més intel·lectual del món, no? I ens deia sempre, diu, heu de començar per entendre el món per economia, sempre. Aquesta visió també materialista del món, no? Més marxista, materialista del món. Quan comenceu, entendreu després el que passa a la política. Ara hem de començar pel temps. El temps ens ho explica tot. Perquè igual que estem parlant de les sequeres, parlem també de les danes, cada vegada més freqüents al Mediterrani. Les rieres. Jo sóc de la Vila de Gràcia, la meitat dels carrers es diuen torrents per alguna cosa. És a dir, parlem de l'urbanisme que s'està construint i el que no s'està construint. És a dir, va haver-hi una política, sobretot dels 60 i els 70, que era posar, que era molt de moda, anar-se a viure la natura, no? Tothom llegia Thoreau, i se'n pensaven que eren Thoreau i que anàvem a viure la natura enmig dels boscos, amb boscos que que eren simplement urbanitzacions, que moltes eren il·legals i que no tenien en compte. Però també als anys 60 es va començar l'urbanisme vertical, a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és on més afecta la calor, perquè no hi ha refugis climàtics, i llavors un organisme de molta mala qualitat. I el temps ens explica moltes coses i ens explica moltes diferències socials i territorials. I s'ha de gestionar des del temps. I avui la gran política transversal de la Generalitat de Catalunya ha de ser el temps. Hi ha política general també de gènere, etc, però el temps ha de ser una política transversal que ha de cobrir tota la Generalitat de Catalunya i el govern de l'Estat.
1: És que hi ha urbanitzacions que estan realment envoltades, no?, pel bosc, i sempre s'hauria de deixar, no diuen, un
2: perímetre. Sí, hauríem de fer franges,
1: no?
2: Clar, exacte. No seria una gran obra pública, una franja. Vull dir,
1: no, però vaja, aquests dies Protecció Civil ha estat dient, crec que la normativa demana que hi hagi 25 metres de perímetre, però que segurament ara s'hauria d'ampliar pel tipus d'incendis que tenim, que li diuen aquests de sisena generació, no? I d'aquests...
2: Sí, que fan els núvols aquests.
1: Sí, que es fa cap amunt, i aleshores s'esparceix molt més el núvol, i per tant també les cuspires, i s'hauria d'ampliar segurament aquest perímetre, no? I hi ha moltes urbanitzacions que ni tan sols hi ha perímetre. Vull dir que veiem directament com el bosc entre les cases, i això pot ser atractiu perquè vius al mig de la natura i és bonic, però alhora té molts riscos, i aquest és un, no?
0: Jo diria que les cases han envaït el bosc, és a dir, s'han construït al mig del bosc. I aquí ens recordem l'importància de l'Estat. I tot és molt privat. La meva casa és el privat, la meva organització és privada, el meu bosc és privat. Però ja quan hem de començar a gastar-nos diners, perquè s'ha de gastar i val molta pasta, llavors demanem que, bueno, això, la subvenció de l'Estat, no? Com la gent que es va quedar tirada al Medi Orient quan el senyor Trump va decidir, doncs, crear una guerra d'on no hi havia. I llavors tothom se'n recordava que hi havia una cosa que es deia Estat, que li retornés cap a casa, perquè les privades no retornaven cap a casa, no? I ens recordem, llavors, que hi ha un Estat, que hi ha una administració, i que val la pena pensar que tenim coses més importants que lo privado i que es diu lo públic.
2: No, a més parlàveu d'això, però a més també d'aquí, ara, a més està dient, no?, que amb aquesta calor que està fent, el Barça escalfarà, això potser ens portarà, doncs, a la tardor pluges intenses, que parlaves de danes i situacions d'aquestes, i llavors parlarem també de les zones inundables, que també tenim un altre problema amb això.
0: I tota la banda. Zones inundables, platges que desapareixen, litoral, clar, és que la gestió...
1: Litoral del Maresme... No? El mar està entrant gairebé fins a la via, fins a la R1, no? I per tant això també és un altre debat que s'ha d'obrir. Què fem amb les platges? Crec que la gestió...
0: Què fem amb rodalies?
2: Fins a quin punt hem de gastar diners per

0: frenar la natura, no? Que és el que està passant, és a dir, fins a quin punt, això que deies, no? De quin cost té anar abocant sorra cada vegada, perquè hi ha un sector que també viu d'això,
1: sí,
0: i per tant és molt dur com un lloc es perdi la platja, però com cada vegada el mar va entrant, i com a vegades tenim aquesta sensació que la tecnologia ens permetrà amb inversions frenar-ho, que ja deu haver-hi coses que sí, però deu haver-hi coses que són més complicades.
2: I segurament pots frenar algunes coses, però a vegades generes un efecte contrari en altres bandes, no? Vull dir que això també a vegades s'ha de...
0: Els espigons, etcètera. No? És com...
1: Jo sempre els deia als alumnes, tots els valors que teniu vosaltres, els valors que... són contradictoris entre si. Llavors, que hi ha un i que es serveixi de guia, perquè si no és impossible.
0: No es pot amb tot.
1: No es pot. Sempre hi ha un compromís en aquesta vida, no? Aquesta és la diferència quan un madura. La maduració no vol dir que et deixis de tenir valor, sinó que t'adones que tots els valors no són possibles a la vegada i que has de fer un sacrifici i has de fer un compromís, no? Doncs moltes vegades passa això, has de fer sacrificis. És veritat, tenir un sector turístic molt important, que li agrada tenir platja, un sector que li agrada disfrutar del mar, però també és veritat que tenim unes limitacions. Ara bé, tenim, i això és un problema que tenim a casa nostra, tenim un potencial de coneixement a les nostres universitats que fa molt temps que diuen que és possible, sense grans inversions, fer un control. I això t'ho diuen. És que tenim grans enginyers, és que tenim politècniques.
0: El coneixement el tenim, falta la política.
1: I la meva pregunta és, tantes comissions que es creen, tantes plans, etcètera. Algú ha reunit els qui saben, encara que sigui perquè es contraposin entre ells, perquè segurament hi ha enginyeries que es poden contradir entre ells, els que saben, per dir-nos, escolta, què ens permet la tecnologia i, per cert, ser més eficients? Això és el que hauria de ser, i el que ens hauria de convocar el senyor Illa o el senyor Pedro Sánchez, a més enllà de la prospecció, que ha estat molt bé la creació de la prospecció, perquè jo m'hi dic això, i llavors està molt bé que ho faci, encara que sigui per defensa corporativa, però estaria molt bé que convoqui els que saben. És a dir, hi ha molta matèria gris que saben i que et diuen, escolta, és que això, la retracció que tenim de les platges, es pot frenar perquè hi ha llocs on l'han frenat del món i no és tan car moltes vegades, no? El que passa és que preferim abocar sorra. Abocar sorra, perquè suposo que és més ràpid, és el curt termini.
2: És la solució ràpida, clar, i fàcil, clar, clar. No? I al final és més fàcil, entenc, per un polític fer això i que aquest estiu la platja estigui bé, la gent es pugui anar a banyar i el sector turístic pugui, doncs... tenir un rendiment econòmic, no? Al final, que és el que es busca, que no tenir un debat de fons sobre com abordar això.
0: Jo que soc d'allà, a la línia de tren també hi ha com debats de si primer s'havia parlat que es podia pujar cap a dins la línia, entrar cap a dins, ara no està tan clar, i en canvi doncs, hi ha opcions o elevar o soterrar, depèn de les zones, i a partir d'aquí hi ha debats, cost-benefici polític, de per on optem, però coneixement els plans hi deuen ser.
1: Sí, sí. Clar,
2: totes aquestes obres també són molt costoses i per tant s'ha de veure ben bé que com abordar-ho, no? I què fer-ho i com finançar-ho, sobretot.
1: No, és que, clar, tenim un problema, sobretot al Maresme, tenim el problema aquest, una via de tren, que és una via de tren, que està al costat del mar, amb una carretera que està al costat del mar i un mar que envaeix. Clar, tot això com ho gestionem?
0: Algun cop hi ha alguna esquitxada d'aigua
1: i tot s'atura, i tot s'ha d'aturar, perquè clar, per seguretat s'ha d'aturar. Llavors que hem de portar la Rodalies per dintre, l'hem de portar per dintre, llavors ens allunyem també dels nuclis urbans. Què hem de fer?
2: Estan construïts, no?
1: al voltant d'això. Hem de fer com l'estació de, no? L'estació de Tarragona, no?
2: El camp de Tarragona, que
1: l'han posat un lloc on hi ha quatre taxis. El municipi té quatre taxis, amb el qual si vols moure és una cosa impossible. És a dir, clar, al final, tot això és la gestió del territori. És gestió del territori i s'ha de tenir una visió molt més ampla i la visió, sobretot, continuada amb els ajuntaments.
0: Escolteu, parlem, ja que a més us tenim aquí el tema del toqueu bé, de l'enquest, el CEO, que vam tenir ahir CEO, que es van confirmant algunes tendències. La més destacada és l'Aliança Catalana, que la irrupció és brutal ara mateix. Tercera força, amb opcions de disputar Esquerra la segona, ja em sorpasso confirmat sobre Junts, i a partir d'aquí això és un canvi d'escenari molt fort en el que és el parlamentari català, si això s'acaba produint.
2: Clar, ens deixa diverses lectures, no?, aquest CEO, que Esquerra es recupera una mica, el PSC passa una mica, no?, aquest desgast de la gestió, però tampoc baixa excessivament. I aleshores les grans notícies, no?, és aquesta pujada exponencial d'Aliança i la davallada de Junts, que la caiguda és important. Ara mateix tenen 35 diputats i l'enquesta els hi dona entre 16 i 18.
0: Sí, sí.
2: Clar, després, quan parles amb ells, no?, i els hi dius si estan preocupats per l'enquesta, et diuen, bueno, hi ha molta cuina, hem de veure les dades... segurament les enquestes és una foto d'un moment punt

0: habitual, segurament hi pot haver més o menys cuina, però és veritat que la tendència és clara, la tendència a la baixa de Junts és evident en totes les enquestes, és innegable, i l'augment d'Aliança també és innegable amb totes les enquestes, és una tendència clarament a l'alça. És veritat que queden 2 anys per les eleccions, si no s'avancen, i ara mateix res ens fa pensar que s'hagin d'avançar perquè s'acaben d'aprovar uns pressupostos, no? I per tant, sembla que de moment no hi ha d'haver aquest avançament electoral. És això, és una foto del moment, però jo crec que alguns partits els haurien de començar a saltar les alarmes, no? I de veure com gestionen. I també l'enquesta, una dada que no em va sorprendre, però crec que s'ha de destacar, és que Aliança Catalana també li treu vots a Vox. Votants de Vox se'n van a Aliança Catalana. I això és significatiu, no?
1: Sí. És curiós, diverses coses de l'enquesta són molt curioses. Primer, la cuina, que diuen. No, la cuina pot estar bé o malament. Doncs demana la matriu de dades i treballa-la. El CIS és un desastre de cuina. El CIS està sobrerepresentat per 7 punts a l'esquerra, és un desastre de cuina, és fals, està falsejada la cuina, però si tu t'agafes les dades, tens 2.500 enquestes que són pur or. Pur or, perquè saps el que... Puro oro, perquè saps el que pensen els votants...
2: Tenen més mostra que les que tenien empreses de diari.
1: Si després el que fa és redimensionar els vots del PP, del PSOE, etc., tu saps el que pensa la gent del PSOE, el que pensa és pur or, i jo treballo amb això precisament. He dit, doncs demana les dades. Hauries d'estar preocupat, efectivament, hauries d'estar preocupat. Queden 2 anys per les eleccions, però hi ha una altra cosa que no se'ns ha d'escapar. Queda menys per les eleccions generals. Les eleccions generals reequilibraran el marc. I quan tinguem el nou govern, sigui quin sigui, Pedro Sánchez resistiendo o Vox i PP doncs, invadiendo, com l'escenari que vulguem, això reequilibrarà molt les forces i veurem com està. A veure, jo trobo diverses coses. Primer, polarització. Polarització per què? Perquè avui en dia hi ha 2 marcs dominants. Ja no és la manda de la independència. Abans votaves independència sí o no, llavors independència vots a l'esquerra, vots a la dreta, PSC-PP o Vox fins i tot, i després tenies Esquerra, si era, i Junts. Aquest ja marc no existeix. El marc immigració és fonamental per entendre, és a dir, ho veus cada cop més. El marc immigració, l'extrema dreta ho ha aconseguit posar com un problema. Si ja no és un marc, sinó és un problema. Jo sempre dic que la immigració és un problema si tu ho defineixes com a problema, i ho han definit, i ho han aconseguit definir com a problema, i sistema antisistema. I clar, qui sigui antiimmigració i antisistema és qui s'endú els vots. I aquí entenem la pujada de l'Aliança Catalana. També és cert que Junts per Catalunya està apagada en aquests moments. Està en off. I aquí s'entén també el que està passant. És a dir, Junts per què li està sorpassant... per què la dreta catalana li està sorpassant l'extrema dreta que no li ha passat al PP? Per diverses coses. Primer, Junts què és? És de centres, de dretes... Últimament veient que és de dretes, però fins ara volien ser l'Scottish National Party, no sé si ho recordeu, que van agafar gent d'Iniciativa, fins i tot, i perquè volien construir aquest ampli, no?, i volien ser quasi de centre, centre-esquerra, moltes vegades, aquell guai, no? És a dir, avui en dia què és, exactament? Junts per Catalunya és l'alternativa? Quin lideratge té? Perquè Carles Puigdemont és un lideratge...
0: Aquest és el problema, no?, que ahir quan parlava amb un dels dirigents de Junts i li preguntava... què fareu amb aquesta enquesta, em deien, bueno, aquesta dada de 16-18, que ells diuen que creuen que estan infrarepresentats i que per tant estarien més amunt, però bueno, en tot cas són conscients que potser estarien a 25, que tampoc
1: n'estarien
0: perdent 10, però ells diuen, és una fotografia del moment en què ara mateix nosaltres no estem jugant en igualtat de condicions, i aleshores diuen, això és el valor que té la marca com a tal, però no tenim un líder aquí.
1: Clar,
0: i això... ells ho fien, ara mateix, ells ho fien tot a veure què passa a partir de la setmana que ve i si realment és possible un retorn o no de l'expresident Puigdemont.
1: Clar, aquest és el tema, però,
0: estan aquí.
1: Però pensem que Carles Puigdemont en aquests moments es valora a la baixa. No és, a veure, mai s'ha d'infravalorar Carles Puigdemont, que té una intel·ligència política com la de Pedro Sánchez, és a dir, o com la de Rajoy en el seu moment, que se l'infravalorava, però és veritat que ja no veiem gent peregrinant i ja no té la mateixa projecció a la política espanyola, catalana o dintre de Junts per Catalunya. Llavors, qui és el líder de l'oposició? Perquè fixeu-vos que l'enquesta el que ens diu que l'únic que pot ser president és Illa. Si sabem qui pot ser president, el que no sabem qui pot ser líder de l'oposició perquè encara no es visualitza.
0: I després Junts va deixar buida aquesta cadira, qui és el cap de l'oposició.
1: I fixa't, una altra pregunta. Junts és de dretes o no? Però Junts és sistema o antisistema? perquè a vegades sembla sistema, altres vegades

0: sembla antisistema.
1: Bueno, perquè és més, una amalgama de moltes coses.
0: Clar, però tot això ho han d'arreglar. Han tingut molt temps. I després, què li ha passat al PP? El PP s'ha mantingut molt fort al territori. No ha desaparegut. La desaparició de Convergència i Unió va suposar la dinamització interna, la implosió d'un espai que li ha suposat que allà on l'Aliança Catalana li pot disputar el vot, que és a les capitals de comarca, capitals de comarca, com Salt, bueno, Salt com doncs el Ripoll, etc, que és on està creixent Olot, etc, després també. Vull dir que és molt important, i això doncs ho ha deixat, amb el qual el Junts per Catalunya, no és que vulgui fer d'assessor ni m'estigui oferint, però ha de començar a crear marca, perquè evidentment actualment no hi ha marca. I després és una altra cosa. Sabem el que no volem, no el que volem, eh? Si el vot d'Aliança Catalana és que no volem immigració. Fixa't una cosa, que no volem, no parlo per mi, eh?
2: Que em sembla
0: el debat és un debat absolutament racista. Fixa't una cosa, preferència de presidents o presidentes de la Generalitat. El primer és Illa amb 18%. 18%. El segon és la senyora de l'Aliança Catalana amb 8%. 8%.
1: Sí, sí.
0: I sabem perfectament el que no volem. Ara, el que volem... No ho sabem. I serà molt complicat, per què? Perquè hi ha una fragmentació brutal. Per això s'han aprovat pressupostos. Perquè, clar, ningú li interessa en aquests moments anar a eleccions, perquè seria un Parlament absolutament ingovernable.
1: I això que dèiem abans hi hauran les eleccions generals, i per tant aquestes eleccions també marcaran moltes coses, però també ho faran les municipals, no?
0: I també, sí.
1: És a dir, Aliança Catalana, jo tinc la sensació... de que si ara hi haguessin eleccions, que de fet és el que diu l'enquesta, si ara hi haguessin eleccions, els anirien molt bé al Parlament de Catalunya. No tinc tan clar com els hi aniran les municipals. No ho tinc tan clar, perquè al final és un partit amb menys implementació territorial, sense candidats
0: forts,
1: i per tant, a vegades a les municipals la gent vota l'alcalde, vota... Hi ha una part que vota per marca, sobretot als llocs més grans, però després hi ha una part de la gent que també vota la persona, no? I per tant, en funció de com els hi vagin aquestes eleccions, la gent també pot tenir la sensació de que és més o menys votable, no? Aquest partit.
0: Sí.
1: Jo crec que estan intentant fer ara més llistes de les que poden fer. O sigui, ells tenien dues opcions en aquestes eleccions municipals. Dir, fem molt poques llistes, però molt ben fetes, molt ben pensades, en llocs molt estratègics, i nosaltres no anem a les municipals perquè nosaltres les nostres eleccions són les catalanes, o podíem fer el que estan fent ara, que és intentar fer llistes a tot arreu, agafant candidats de tot arreu, i alguns no els estan sortint com esperàvem.
0: Com li va passar a Ciudadanos i com li va passar a Vox, exactament. I després, és veritat, i això li pot passar factura a l'Aliança Catalana quan comencin a obrir la boca, perquè s'equivocaran. Llavors vindrà el candidat no sé què, s'equivocaran i s'amplificarà aquesta equivocació. Llavors no seràs el candidat d'un poble de 300, sinó un candidat d'Aliança Catalana. Però Junts també tindrà un programa, que es diu Feijó 2023. Pactarà o no pactarà amb Aliança? A un joc ja et diran que sí, otros por encima de mi cadáver, perquè hi haurà la part de Junts progressista que preferirà pactar amb Esquerra Republicana, fins i tot amb el PSC, i aquí pot haver-hi un guirigai importantíssim. I quina imatge li queda al votant de Junts que està en frontera amb Aliança Catalana, que li pot comprar Marx a Aliança Catalana? Quina imatge li donarà d'aquest caos? Clar, per això dic que Junts en aquests moments no ha d'esperar més enquestes, perquè totes les enquestes que han hagut fins ara li diuen que està baixant. Ha de crear perfectament el seu marc.
1: 20, que siguin 25, 20 o 16, és igual, la tendència és a la baixa, i alguna cosa s'ha de fer.
2: Hi ha tot l'efecte retorn Puigdemont.
1: Bueno, és
2: es
1: que
2: pot
1: fa,
2: donar en el moment una força. Però
1: fa dos anys que estan fiant-ho tot al retorn de Puigdemont, i entenc el que diuen, no?, de que no estan jugant amb igualtat de condicions perquè el seu líder està fora. D'acord, però ara ja crec que estan en un punt que és o caixa o faixa. És a dir, o torna, o apostes a ell i veus què passa, o no torna i prens decisions cap al futur en un altre sentit.
0: És que pensem que l'aventura de Junts per Catalunya va començar amb 62 escons l'any 2010. I com el senyor Artur Mas li va semblar que no era suficient, volia la majoria absoluta, alguns estrategues, entre cometes, li van dir que anés cap a la majoria absoluta, començar a fer el marc de la independència, va aconseguir 50 l'any 2012. I d'aquí als 20 i pico que tenim ara.
1: 35, ara, de moment encara en tenen 35.
0: No, dic que li donen l'enquesta. Per això dic que és urgent que Junts defineixi molt bé i que treballi molt bé els marcs, perquè no hi ha tant temps, perquè han d'imprimir el priming, no, que es diu en l'àmbit del marc, de los marcos mentales, el priming, ho ha d'imprimir molt bé, perquè en un moment jo crec que el votant de Junts està molt desorientat. Això vol dir que Junts té molt potencial de creixement, no els hem de donar per morts, perquè el que comentaves, té bons candidats al territori, té encara la figura de Puigdemont,

0: encara està molt callada, que està en un moment off, però ha de començar a despertar.
1: Clar, és que l'altre dia ho calculava, Puigdemont no fa cap compareixença pública des de fa 6 mesos,
2: sí,
1: 24
2: totalment,
1: de
2: clar.
1: gener, sí, crec que vaig buscar-ho, i sí, va ser una compareixença que va fer a Perpinyà, durant la crisi de Rodalies i quan el president Illa estava a l'hospital. L'última vegada que ha parlat. L'última.
2: És que de fet, ara que deies això, clar, pensava a nivell de portaveus qui més presència té, és Míriam Nogueras, perquè és qui doncs, és més rellevant el que estan fent al Congrés, però a partir d'aquí hi ha el secretari general, però hi ha poc, aquí
1: molts,
2: acabem,
1: Tens molts portaveus, no? Tens molta gent que pot parlar, però no tens un líder, i al final tu el que necessites en unes eleccions catalanes, no?, és saber a qui votes com a president.
2: I també a Barcelona, amb les precandidatures i tal, aquí s'ha vist com dificultat de gestió des del partit, potser de
1: bueno, i ha demostrat, línia, no? El cas de Barcelona ha demostrat, ha sigut el primer toc d'atenció important a Puigdemont, de dir, per diverses coses, Primer el procés fins a arribar a les primàries, és a dir, Puigdemont tenia un candidat que no és capaç d'imposar-lo a dintre el partit, com a opció salomònica. Intenta buscar candidats a fora que tampoc aconsegueix ni que tinguin la força suficient ni el consens suficient, ni que li diguin que sí a alguns dels que li va preguntar. I al final fan unes primàries i guanya el candidat que ell no vol que guanyi. És d'acord, Barcelona és Barcelona, al final estaven... només podien votar 900 militants, dels que van votar potser 500 o 600, sí, el que vulguis, el país és molt gran, el que vulguis, però és un toc d'atenció molt important,
0: clar,
1: el seu lideratge.
0: La pregunta que ens hem de fer és, Esquerra Republicana ha recuperat part per el senyor Junqueras? Ho trobo difícil, potser més pel senyor Rufián. Per què? Perquè és una figura reconeguda que ha imprimit una marca de l'esquerra contra l'extrema dreta. És a dir, la recuperació d'Esquerra Republicana no es pot entendre sense la figura de Rufián. Agradi o no agradi, és una figura molt polaritzadora i polaritzadora dintre l'Esquerra Republicana, fins i tot.
1: Sí, sí.
0: Perquè ara le quieren más en la meseta que potser alguns de les bandes d'aquí de Catalunya. Vale, que no es pot entendre sense aquesta recuperació. No dic que sigui, que el rol que ell estigui fent és un rol, perquè té moltes contradiccions, no? Té moltes contradiccions amb el Rufián del procés, no? Jo sempre dic que Rufián, doncs, a vegades vol ser allò que es deia de Bolívar en Catalunya, no?, i de estratega espanyola a Madrid, no? No es poden ser les dues coses. Però és veritat que hi ha un lideratge que et permet recuperar. En aquests moments, Junts per Catalunya no ho té. I jo veig molt difícil que Carles Puigdemont, com Junqueras, siguin els lideratges que necessiten els dos partits. S'han de renovar els dos partits, perquè avui en dia ja lo viejo no vende. El sistema no vende, llavors has de vendre alguna cosa nova. I aquest és un dels problemes que tenen.
1: Està clar que Puigdemont porta 9 anys fora de Catalunya, són molts anys, no? I també apostar per la mateixa carta que vas apostar fa 10 anys, doncs és complicat.
0: I que té un rol molt difícil. A veure, jo no trec cap tipus de un 9 anys amb una decisió que va prendre, molt forçat, i jo no li trec cap tipus de veritat, és a dir, no podem... La figura de Carles Puigdemont és una figura molt contradictòria, però és una figura que ha patit. Doncs ha hagut de marxar. Algú li diu en exili, altres no li diuen exili, ha hagut de marxar, altres li diuen que va fer una opció personal, el que li vulguis dir. Que no ha estat una figura, diguem-ne, agradable en el sentit de que ell hagi volgut això, no? Però és veritat que avui en dia, doncs, mira el que li està passant a Sumar. És a dir, si no portes cares noves, si no portes energia nova, serà molt difícil, perquè què tornaràs? Com tornaràs aquí? Que et presentaràs a les eleccions per ser president autonòmic de Catalunya després d'haver estat... Perquè en aquests moments, Carles Puigdemont, què és? És el líder de l'oposició autonòmica de Catalunya. El senyor que va proclamar la independència per ser president de la República, en aquests moments sí, és el líder de l'oposició d'una autonomia. Aquesta és la realitat. Que fixa't més, encara et dic més, que està donant recolzament, que està donant recolzament al govern d'Espanya. Ara hi ha menys, però que ha estat fonamental per investir el govern d'Espanya. I aquí que havia de proclamar la República, ser president de la República, en aquests moments és... Un dels recolzaments del govern d'Espanya, aquest govern tan dolent d'Espanya, segons l'imaginari independentista, i que alhora és el líder de l'oposició, en teoria, del govern autonòmic de Catalunya. Aquesta és la realitat. Sigui forçada o no sigui forçada, però aquesta és la realitat. Clar, ja no té un recorregut més enllà del simbòlic, amb el qual ha de tenir gent que, més enllà del simbolisme, que ha de quedar, i que és important que el simbolisme ha de quedar, perquè l'independentisme, com els nacionalismes, etcètera, tenen els seus líders simbòlics, que són molt importants, però no són els líders pràctics que han de pujar al partit.
1: Clar, hi ha un debat sobre un cop aquí, d'acord, molt bé, ho fiem tot, ho fiem, vull

0: Sí, ho fia, eh? No, no que jo sigui de Junts. Junts ho fia tot, el retorn de Puigdemont. Molt bé, i un cop aquí, què fas? El portes al Parlament i es converteix en el cap de l'oposició, fa les sessions de control a Salvador Illa, potser la primera i la segona tindran molt impacte perquè serà una persona que va ser president, que va marxar d'aquí després d'un adull, que torna al Parlament després de 9 anys i tindrà impacte i tindrà pes. Però si torna, posa-li a l'octubre i les eleccions no són fins d'aquí 2 anys, 2 anys al Parlament fent sessions de control et poden desgastar molt, també. Perquè al final has d'acabar entrant en el dia a dia, no? Després d'haver sigut el president de l'1 d'octubre i de l'adull, passes a ser... Això que deies tu ara, no? Un diputat al Parlament de Catalunya que acaba de parlant dels temes que hi ha ara mateix. Els incendis, l'esvoranc aquest del Putxet...
1: Un diputat al Parlament de Catalunya que fa oposició autonòmica a un president autonòmic d'un partit que és federal, però que no té, és un partit espanyolista, com ens deien, i que és el govern que tu recolzes i l'únic que pots recolzar, perquè no pots recolzar altre govern. Junts per Catalunya o recolza o no recolza, però BBVox no el recolzarà, i l'únic govern que podria recolzar seria el del PSOE. Si no recolzes, quina utilitat tens? Quina utilitat tens? Perquè en el mientrestanto, no, hi havia una revista comunista molt important que es deia Mientrestanto, en el mientrestanto has de fer alguna cosa. Mentre no tinguis un pla per la independència, i posis sobre la taula un pla per la independència, mentre no tinguis aquesta unitat de la, per la independència que tu parles, que tu sempre parles, dic que l'independentisme sempre parla, però que no tingui ni unitat ni pla, has d'oferir un mentrestant, que pot ser el finançament, pot ser el coses, no? I això també és important, i Esquerra se l'ha premiat perquè en algunes coses ha aconseguit coses, no? Amb el qual, clar, és una figura molt complicada d'encabir.
0: També l'enquesta del CEO deia que la tendència del suport a la independència estava en alça. Molt més baixa, evidentment, que l'any 2016, que l'any 2017, però sí que hi ha una tendència a l'alça que haurem de veure com evoluciona i qui la capitalitza com a opció política, no?
1: Sí, efectivament. Socialment jo crec que és el més interessant que poden oferir Junts per Catalunya Esquerra és la recuperació social del teixit social de l'independentisme i sobretot no caure en contradiccions, no? Perquè en aquests moments hi ha molta perplexitat dintre. En aquests moments passen moltes coses. Primer, que un partit que és teòricament independentista com l'Aliança Catalana, suposo que tindrà molts votants que no ho són. Compte amb això.
0: També alguns candidats que tenen passat que tampoc ho són.
1: Passados oscuros, segons l'independentisme, però vull dir que en aquests moments no hi ha tan clar, no hi ha aquesta divisió tan clara entre l'independentisme. Perquè si mirem, per exemple, les dades, l'independentisme torna a guanyar el Parlament de Catalunya, el que passa que és inviable la seva unió perquè hi ha l'Aliança Catalana, però és veritat que a part del vot de l'Aliança Catalana, si fos netament independentista, no tindria, perquè molt vot ve de PP i de Vox.
2: Correcte. Aquest seria un altre meló per obrir els possibles acords, però això ja quan hi hagi eleccions. Sí. Tenim el temps que tenim, a més ara ja que s'acaba. Moltíssimes gràcies a la Carota Calç i a Rafa López per aquesta estona d'anàlisi. Moltes gràcies.
0: Gràcies a
2: vosaltres. Nosaltres ja ens anem acomiadant, els del Cafè Idees de Ràdio 4, dilluns de 9 a 10, tota la setmana que ve encara hi serem de 9 a 10 del matí. I ara us deixem amb els companys dels serveis informatius, última hora de l'actualitat i just després el Xavi Freixas amb el matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé. Adéu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Tragèdia a Almeria, on 11 persones han mort a l'incendi forestal de Los Gallardos. Algunes de les víctimes han mort dins un cotxe i d'altres mentre intentaven fugir del foc a peu. Tot i que encara és un balanç provisional, el govern andalús assegura que és l'incendi de majors conseqüències fins al moment i no descarta que puguin ser més les víctimes mortals. Més detalls, Àlex Eloi, bon dia.
2: Bon dia. El president de la Junta d'Andalusia acaba de confirmar que encara queden 19 persones pendents de localitzar. També hi ha 8 ferits, 4 d'ells greus, que han estat traslladats a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla amb helicòpter. Juanma Moreno fa uns instants a Ràdio Nacional.
3: Tenemos ahora mismo 19 personas que están sin localizar, que sin localizar no es desaparecida, puede estar en algún albergue de los que tenemos, algún polideportivo, puede estar entre los propios fallecidos, porque todavía no están identificados los fallecidos. Pero bueno, eso es uno de las grandes preocupaciones que tenemos al día de ahora, de poder saber quiénes son esas 19 personas sin localizar y sobre todo intentar localizarlas lo antes posible.
2: La Guàrdia Civil ha habilitat una oficina de denúncies per a familiars desapareguts i prendre mostres d'ADN. Emergències 112 Andalusia també ha habilitat un telèfon d'assistència per als familiars dels afectats. És el 677-904-624. Mentre els bombers, ja amb el suport d'una desena de mitjans aeris, treballen a contrarrellotge per sufocar les flames que han cremat més de 3.000 hectàrees. En concret són 450 efectius, entre ells 200 de l'UME. Les tasques són complicades perquè la maquinària no pot accedir per la dificultat del terreny escarpat i amb molta muntanya. Ho explica Antonio Sanz, conseller d'Emergències Andalús.
4: Hay prácticamente casi infinito diseminado. Y luego, por otro lado, es una zona de muchísimo barranco donde actuar los dispositivos de incendio es francamente complejo porque no puede entrar ni la maquinaria.
2: De moment, 1.000 persones romanen evacuades i han estat reallotjades en poliesportius municipals. Sobre l'origen de l'incendi, el conseller Antonio Sanz acaba de dir que podria ser un cablejat elèctric.
0: Gràcies. I a Catalunya la situació dels incendis es manté estable. Aquesta nit els bombers han estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ha cremat més de 300 hectàrees després de la revifada que va patir ahir. Ja s'ha aixecat el confinament a la zona, que afectava uns 21.000 veïns de 5 municipis, però Protecció Civil demana evitar la mobilitat a la zona afectada per facilitar la feina dels bombers. El cos també treballa per controlar els incendis a Sentmenat, al Vallès Occidental, i a Navarcles, al Bages, que es mantenen estabilitzats. I ja estan controlats els focs al Pla de Manlleu, a Gavà, i el de Carme, a l'Anoia, tot plegat en un dia que baixa lleugerament les temperatures, però no desapareix el perill d'incendi. Avui hi ha més de 190 municipis en risc extrem i es mantenen els accessos tancats a 9 espais naturals. Ja coneixem les notes de tall per entrar a la universitat el curs vinent. Amb un 12,97, el doble grau en Dret i Relacions Internacionals de l'Autònoma és la nota més alta i passa per davant del doble grau de Física i Matemàtiques, que amb un 12,92 a l'Autònoma i amb un 12,81 a la Universitat de Barcelona ocupa la segona i tercera posició i cau després de molts anys ocupant la primera. Segueixen la classificació Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials a la Universitat Politècnica de Catalunya amb un 12,69 i Medicina a la Universitat de Barcelona amb un 12,68. Identificada la dona morta al riu Segre, a Lleida, els Mossos mantenen obertes diverses hipòtesis i investiguen ara si té un origen criminal. Anem a Lleida, Pepa Sant Genís.
5: Els Mossos d'Esquadra ja han pogut identificar la dona trobada morta el 3 de juny al riu Segre, a Lleida, de la qual s'investiga si la mort té un origen criminal. Hores abans de confirmar la identificació, que respon a una dona de 50 anys de nacionalitat espanyola, s'havia distribuït un retrat robot de la víctima generat amb intel·ligència artificial. Identificar la víctima era clau per poder avançar en les investigacions sobre la seva mort. Sergi Messalles és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de la Regió Policial de Ponent.
6: El primer punt de partida és identificar la persona. Si no, reconstruir la vida i l'entorn d'aquesta persona és complex per nosaltres. Presenta una sèrie d'elements que són compatibles doncs, amb certa violència, però a hores d'ara encara està per determinar si aquests elements violents doncs, tenen un rerefons o una etiologia criminal.
5: El retrat difós a les xarxes socials aquest dijous per intentar identificar la víctima recreava el seu rostre i la roba que duia quan va ser localitzada. La policia demanava la col·laboració ciutadana després que les comprovacions als registres de persones desaparegudes i als canals policials estatals i internacionals no haguessin donat cap resultat.
0: Gràcies, Pepa. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 11.
1: Ràdio 4.
7: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i mig. Ja és divendres i aquí comença el matí de Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
7: L'actriu Emma Vilarasau, el millor xocolater del món, Lluc Crosellas, i la sexòloga Alba Povedano seran en directe al matí de Ràdio 4 d'aquest divendres. Abans, però, Salvador Cot, Marta Lasales...

0: Astrid Barrio, com esteu? Bon dia a tothom.
1: Molt bon dia.
0: Quina setmana més dura, Cot.
1: Sí.
0: Calor, incendis i ara tragèdia sense precedents a Almeria. Almenys 11 morts i 19 desapareguts en aquest virulent incendi forestal a Los Gallardos.
1: Sí, sí. No té pocs precedents, això, eh? I sembla que, a més, que era quan intentaven fugir.
0: Sí.
1: O sigui que tot això realment és difícil de planificar, no?
0: En efecte, la Junta creu que els 11 morts són estrangers que intentaven fugir de les flames per vies d'evacuació no previstes. Ara ho sentíem al butlletí de les 10, alguns en cotxe i altres a peu. Marta Lasales.
2: Un horror. El que s'està dient, i aquí s'ha insistit molt a Catalunya perquè també hi ha hagut algun episodi de gent que no ha respectat el que es deien els bombers, és que s'ha de seguir sempre les instruccions dels bombers, perquè són els que saben. En aquest cas...
0: L'altre dia els bombers de Catalunya deien això,
2: no,
0: que
2: sí,
0: la gent s'havia
2: sí.
0: de quedar a casa, que algun diuen... expert després ho va criticar, que va dir és molt simple, molt senzill dir això. Doncs mira,
2: sí,
0: s'ha demostrat...
2: Sí, però els bombers deien és que només el fet de que estiguis a casa pots avisar si s'acosta el foc perquè puguin actuar i que és més perillós trobar-te a fora, a l'exterior, com els hi ha passat a aquesta gent que han anat, a més, per vies que no eren les vies que, per les quals havien de circular.
0: Astrid Barrio. Atansa't al micròfon.
3: No m'ho vull imaginar, no? La situació de veure que el foc se t'acosta, que no saps què fer, vés a saber on estaven, si estaven al mig del camp, si els va rodejar, vull dir... Són situacions... Sí, jo recordo fa un temps, no?, que no sé si va ser Portugal, que també va haver-hi un incendi d'aquestes característiques, sí, que també va enxampar moltes persones amb una carretera. Però era una carretera.
0: Una carretera,
3: això no
0: a Portugal,
3: sé si són,
0: sí, efectivament.
3: Això no sé si són vies més secundàries, més dins del bosc, però en qualsevol cas, a veure aquestes 19 persones desaparegudes que les puguin trobar en vida.
0: Un incendi que ja ha arrasat unes 3.150 hectàrees, almenys, recordem-ho, 11 persones han mort i 19 més estan desaparegudes ara mateix en aquest incendi forestal a Almeria, del que estarem molt pendents i, lògicament, us informarem de qualsevol novetat. Més coses, el CEO sacseja el mapa electoral a Catalunya. En vam parlar ahir, el vam avançar mitja hora llarga abans que es fes públic aquí al matí de Ràdio 4, però vaja, se'n continua parlant d'això, eh? Aquest matí fent cafès, la gent parla del CEO i, sobretot, d'Aliança Catalana. Salvador Cots.
1: Jo penso que les pròximes eleccions municipals, al marge de quines siguin les següents eleccions, si avancen les espanyoles o què... Seran, canviaran moltes coses en aquest país.
0: Això,
1: moltes.
0: El maig de l'any que ve. Marta Lasales, de moment un titular només, en parlarem tranquil·lament d'aquí a uns minuts, del tema CEO.
2: Sí, creix Aliança Catalana, que un partit que com Vox, doncs, el que fa costat la gent que vol trencar amb l'estatus quo, però això provoca també que les aliances per fer govern es compliquen moltíssim, perquè el suport que ara té Salvador Illa amb Esquerra i amb Comuns per poder governar, salta pels aires.
0: El PSC guanyaria les eleccions, mentre Esquerra i Aliança Catalana es disputarien el segon lloc per davant de Junts. Astrid.
3: Bé, justament, no? Fa 10 anys que Convergència va decidir transformar-se, doncs al final, amb tot, no? Vull dir, no es pot dir que sigui culpa d'Aliança Catalana, no es pot dir que sigui culpa del procés, no es pot dir que sigui culpa de la corrupció, però aquell espai és un espai que encara no s'ha acabat de reconfigurar i és possible que assistim a una certa substitució de Junts per part d'Aliança.
0: Són les 10 i 10 minuts, és divendres, i per tant avui parlarem de sexe també, al matí de Ràdio 4, amb la psicòloga i sexòloga clínica Alba Povedano. Jordi Vila.
4: Sí, Xavi, avui ens explicarà com podem mantenir i millorar les nostres ereccions, així que no us perdeu aquest espai, que serà doncs molt instructiu. Eh? Quins factors hi afecten negativament? L'alimentació hi pot jugar o hi pot ajudar, ho aclarirem d'aquí a una estona, amb l'Alba Povedano. Eh? I a més també parlarem amb ella de poliamor a la tercera edat. Eh? Quan pensem en relacions poliamoroses sempre ens ve al cap la joventut, però no sempre és així.
0: Doncs au, d'aquí una estona en parlarem amb la Povedano.
3: L'experiència sempre recordo, és un grau.
1: Quan estaves parlant d'això, jo estava pensant, hòstia, és que això ja no és el que era. I després dius poliamor. Hòstia, és molta feina.
0: Poliamor a la tercera edat.
1: A la tercera edat.
4: Se'n complica l'existència, no?
1: És molta feina.
0: Bé, i avui...
4: En tot cas, sempre dóna joc. Parlar de poliamor sempre dóna joc. Eh?
0: Bé, atenció a això també, perquè l'Hospital de Sant Pau i la Fundació Puigverd commemoren els 10 anys del programa de reproducció assistida per dones sense parella masculina, Jordi.
4: Sí, avui us explicarem tot el que ha donat de si aquesta dècada i què ha suposat per a les dones que volen ser mares sense un home. Eh? La demanda d'aquests tractaments s'ha incrementat des dels seus inicis, passant de les 500 sol·licituds anuals el 2016 a les més de 900 sol·licituds previstes per aquest any, el 2026. Eh? En parlarem amb la doctora Anna Polo, directora del Servei de Medicina Reproductiva de la Fundació Puigverd Hospital de Sant Pau, i també doncs, coneixerem el testimoni de dues dones que se'n van

0: beneficiat o que s'estan beneficiant d'aquest programa.
1: Bé, i qui també serà en directe al matí de Ràdio 4 és el millor xocolater del món, Lluc Cruselles.
0: Sí, avui, però, no parlarem amb ell perquè hagi guanyat cap premi, sinó perquè aquesta setmana ha deixat el seu taller per convertir-se en monitor de casal. Parlarem de les colònies Chocolab, de la mà de Gestels, una experiència en què la mainada d'entre 9 i 17 anys, mainada i adolescents, doncs això, poden convertir-se en autèntics mestres xocolaters aprenent del millor del món, eh?
1: I avui en ve un altre de molt gran, que d'aquí una estona s'haurà en aquest estudi, Emma Vilalassau.
0: En tenim moltes ganes, Xavi, una de les millors actrius de Catalunya, conegudíssima pels seus papers en sèries d'èxit com Nissaga de Poder, Majoria Absoluta i Vent del Pla. A més, és creu de Sant Jordi, Premi Nacional de Cultura per la seva tasca en el món del teatre, el cinema i la televisió. Avui parlarem amb ella sobre els seus projectes actuals, la pel·lícula Viatge al País dels Blancs i l'obra de teatre La Truita, que podeu veure al Poliorama fins al 8 d'agost.
2: Ai, escolta, em portes un bol, si us plau?
3: Posa-les aquí, de moment.
2: No vull embrutar un plat, ara.
3: Bé, és que bé s'haurà d'embrutar alguna cosa, no?
2: No, només vull treure les de dins per posar-hi les que queden. Està plena, la Thermomix, no ho veus?
0: I també repassarem la seva trajectòria, escoltarem alguns dels seus moments estel·lars. Emma Vilalassau a la tercera hora de programa, Xavi.
1: Ens encanta, eh?
4: I tant.
1: La Vilalassau, Marta Lassales, Estripar-li-ho.
5: Una actriu de primeríssim nivell, i tant.
1: Va. Un clàssic. Escolta, falta poc més d'un mes perquè tot Catalunya no, una part de Catalunya, sobretot al sud, es quedi a les fosques. Jordi.
0: Sí, amb l'eclipsi solar del 12 d'agost parlarem amb Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec i doctor en astrofísica per la Universitat de Barcelona. Li demanarem com ens hem de preparar, volem consells, doncs això, per veure bé l'eclipsi i saber com ens hem de protegir.
1: Doncs sí, perquè ara, mira, justament Consum acaba de posar en marxa una campanya d'inspecció de la venda d'ulleres per aquest eclipsi.
0: Sí,
1: perquè es volen assegurar que funcionin de veritat, que ningú prengui mal a la vista als ulls, perquè té el seu perill, lògicament, aquest tema, que la gent al final compra qualsevol cosa...
4: Algú prendrà mal.
1: Ja, doncs esperem que no, eh? I des d'aquest programa intentarem ajudar perquè ningú prengui mal. En parlem també amb Consum un dia d'aquests. I atenció, molta atenció al que passarà aquesta nit a les 10.

0: Perquè avui a les 10 de la nit aquí a Ràdio 4 emetem un programa temàtic dels Rolling Stones. D'aquesta forma volem celebrar el nou disc de la banda britànica i també els 50 anys del seu primer concert a Barcelona l'11 de juny del 1976 a la plaça de Toros Monumental. 50 anys d'aquesta efemèride que coincideix també amb l'any que va néixer Ràdio 4. Nosaltres també som història, eh?
1: Sí, noi.
0: La nostra companya Irene Desumvila, directora i presentadora del programa La Barrera del So, conduirà aquest especial dels Rolling Stones i ho farà en companyia de diversos periodistes musicals i experts en aquesta banda britànica. Com m'agraden els Rolling Stones.
1: I tant. Sí,
2: tant. El cot també, eh?
3: La veritat sí. És que sí.
1: Sí, sí. Escolta, avui parlarem de plantes i, de fet, oients, regalarem plantes. Us regalarem plantes. Haureu d'endevinar el so del dia. Aquest és el soroll. Un ocell, em sembla, també, avui. Sí? A veure. Vinga, va, podeu anar trucant, eh? El 900-454-455 vindrà el jardiner i passatgista de Miró Garden Orgànic, el Xavier Miró, i entre altres coses ens dirà què hem de fer quan marxem de vacances, què podem fer perquè les plantes es reguin totes soles.
0: Jo ja et dic una cosa, Xavi, el que faig jo és posar...
1: No tenir-ne.
0: Jo només tinc cactus, saps el que vull dir?
1: Sí, sí.
4: Així no t'has de preocupar gaire.
1: Sé què vols dir, efectivament. Hi ha gent que diu que porten mala sort els cactus, igual que els peixos, sí.
0: Doncs escolta, jo fa molts anys que tinc cactus i espera't, si tinc bona o mala sort... No, jo penso que sí, que tinc bona sort, Xavi.
1: No rascarem. Va, Jordi.
0: Espera, tinc bona... No, sí, tinc bona sort, sí.
1: Jaume Tudela i Marta Inglés, el control de so, passa un minut d'un quart d'onze.
5: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: Vinga, va, doncs comencem parlant del CEO. Aliança Catalana consolida el sorpasso a Junts i comença a ser un problema per Vox. Astrid Barrio.
1: Bueno,

0: Comencen a haver-hi a detectar-se moviments que, si només es mira una clau, que és la clau nacional, doncs no tindrien explicació, però la política, tant a Catalunya com a Espanya, l'hem de mirar sempre amb dos eixos. I, per tant, poden estar molt allunyats pel que fa a la qüestió nacional, però en la qüestió, en l'eix esquerra-dreta, estan a prop, i això explicaria transferències que segurament poden créixer.
1: Però també
0: d'aliança cap a Vox, en el cas de que Aliança no s'acabi presentant a les eleccions, a les eleccions generals, que aquí també podríem veure el camí de tornada.
1: Què ha fet i què fa malament Junts? Per què cau tant, Marta Lassales?
2: No ha estat capaç de conservar l'espai que representava Convergència, com explicava abans l'Astrid. No ha estat capaç, i aquest espai ha saltat pels aires i tothom l'està cobejant. El que passa que Aliança fa un discurs, Sílvia Orriols fa un discurs molt de parlar com la gent vol sentir.
1: Vols dir, parla del que es parla al carrer.
2: Sí, fa un discurs molt això, que és el que la gent espera que els hi diguin, de trencar això, l'statu quo, com explicava abans, i ha aconseguit captar, doncs, molt votant que abans votava a Convergència, i fins i tot està aconseguint això, captar votant de Vox, la qual cosa vol dir que hi ha votant espanyolista, perquè Vox en principi era una formació espanyolista, que està passant a Aliança Catalana, però també que hi ha un votant de centre-dreta que està passant a Aliança Catalana.
1: Salvador Cot.
3: I és que jo no estic gaire d'acord amb això de que sigui Junts, que no ho estic gens. O sigui, penso que és una cosa molt més profunda que això. És a dir, Aliança té un discurs antielitista i diu coses o planteja debats que els altres partits no plantegen. És a dir, si aquí han vingut 2 milions de persones i no s'ha invertit més ni en serveis, ni en sanitat, ni en transports, ni en les escoles, ni en res, si algú diu, hòstia, és que ha passat això, i els altres partits diuen, no, racista, extrema dreta, no sé què, però efectivament no els importa res. I segueixen sense... Es deterioren els serveis, es deteriora tot i tal, i sembla que no els importa, aparentment, no? Doncs això, jo crec que tenim un procés de francesització. Hi ha eleccions presidencials l'any que ve, i les enquestes, ja veurem si es presenta la Christine Lagarde o què, però a la segona volta de les presidencials pot passar la Marine Le Pen, que ara sembla que els tribunals l'han deixat fer, els tribunals francesos, aprenguem també, França té molts defectes, però és una democràcia. Els francesos han dit que els electors tenen dret, mentre no resolguin les apel·lacions, tenen dret a poder votar. I a l'altra banda, el Mélenchon, que és extrema esquerra. Tots dos són dos partits antisistema que tots dos volen sortir de la Unió Europea. Això és culpa de que la gent és idiota, tal? No, i jo crec que això és culpa de les elites de París, que són autorreferencials, que no els importa el que passi més enllà, que no els importen els pagesos, els barris, i continuen funcionant pel seu compte. Aquí jo crec que passarà el mateix. És a dir, jo penso que encara anirem pitjor, perquè a les pròximes eleccions no hi haurà una majoria suficient pel tripartit, i el que voldran és cooptar Junts per conformar una mena de quadripartit d'ordre i tal, i es macronitzarà la política catalana. Els hi serà igual si Rodalies funciona o no, si les escoles tenen aire condicionat o no, si la sanitat està col·lapsada o no, això els importarà.
0: No, però sempre tindran l'argument del finançament, que és el que moltes vegades acaba...
3: Però,
0: justificant, de vegades, en moltes ocasions és cert, vull dir, hi ha un infrafinançament, però també hi ha una qüestió de gestió, no?, i de deixadesa.
3: Però no els importa...
0: Però després hi ha la dimensió, jo crec que també... O sigui, aquesta dimensió de la sobrecàrrega de l'Estat, perquè hi ha molta més gent, és certa, però també hi ha una dimensió de naturalesa pròpiament cultural, eh? Jo crec que, és a dir, hi ha molta gent que no només percep una amenaça amb la saturació o la degradació de l'estat del benestar i la competència pels recursos, sinó que també hi ha una percepció d'amenaça respecte d'uns valors culturals.
3: Però clar, convertir-te en una minoria en el teu propi país o per tenir aquesta percepció és molt fotut.
2: Diguem, però, que els partits tampoc no han estat capaços, els partits convencionals no han estat capaços de respondre a aquestes inquietuds i a aquesta situació. Si en aquest cas Junts fos capaç d'articular un discurs que pogués respondre a l'alarma que ha provocat a la gent, doncs aquesta situació que fa que se'n vagin a Aliança Catalana, tenint en compte que, a més a

0: més ara mateix Junts no té una responsabilitat de govern.
1: Però van tard,
0: si hagués estat capaç d'articular una resposta, doncs potser no li marxaria tant de gent.
2: Però un segon, mira, fem una cosa, queda molt encara per les eleccions, però repassem alguns detalls d'aquest seu, en acord, va?
3: Sí, vols que repassi alguna cosa concreta o faig un repàs general?
2: Un resum ràpid.
3: Sí? D'acord, va, doncs el
2: després,
3: que dèieu.
2: Després altres titulars que surten d'aquest seu, com que el tripartit en perill, però l'independentisme revifa. Ara en parlarem també
3: d'això. Sí, exacte. Mira, el que dèieu, Aliança Catalana passaria dels 2 a una forquilla d'entre 23 i 25 diputats, superaria Junts, que s'enfonsa de la segona a la quarta posició, i així li disputaria la segona posició a Esquerra, Aliança Catalana, que creix entre respecte a les eleccions d'ara fa 2 anys. L'extrema dreta catalana s'alimenta de votants tant de Junts com de Vox. Segons el CEO, absorbiria un 28% dels vots dels de Puigdemont i un 23% de Vox. Ho explica així el director del Centre d'Estudis d'Opinió, Juan Rodríguez Teruel.
4: Ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Entre un de cada 5 i un de cada 4.
3: És una mica el que estàveu comentant abans tots vosaltres. A banda d'això, el PSC, com dèieu, tornaria a guanyar les eleccions, però perd entre 6 i 4 escons, passa dels 42 als 36 o 38. Amb tot el resultat, és un Parlament fragmentat i de difícil governabilitat.
5: Mm. Jo, perdó, però Junts té la culpa com a màxim del que passi a Sant Cugat, eh? Com a màxim. La resta són els que estan governant. Està governant l'Estat, el PSOE, no? I aquí el PSC amb el suport d'un tripartit, vaja. Si els trens no funcionen o el que sigui, o la sanitat o les escoles no tenen aire o el que sigui, els mestres estan en vaga o els bombers també, no és culpa de, ni de Junts, ni de la CUP, ni del PP, ni de qui més, ni d'Aliança. No ho és. Pot ser que no sigui culpa tampoc del tripartit que governa Catalunya, perquè hi ha un infrafinançament. Bueno, doncs llavors el que haurien de dir és, escolta'm, potser hem de tornar a engegar el procés d'independència o alguna cosa, però alguna cosa, perquè si el que no fan és no res, i quan algú diu això, el país s'està aturant, els serveis s'estan aturant, l'economia, l'informe Fènix, no el rebat ningú, això està fatal, i si algú, qualsevol cosa d'aquestes que diguin és, no, el que passa és que tu ets extrema dreta, i deixa'm en pau. Jo crec que aquest procés anirà avançant i hi haurà cada cop més ciutadans que estaran fora del sistema. I una altra cosa, jo crec que a hores d'ara Madrid és tan autorreferencial, tant, que ja no importa res que no passi fora de Madrid. És a dir, que Rodalies de Madrid ha de funcionar, sí, però Rodalies de Barcelona, Sevilla o no sé on són, no cal. I l'economia de Madrid ha de funcionar, sí, però la dels altres llocs, no necessàriament. I això ens portarà... Bueno, el sistema espanyol arribarà al col·lapse ràpid.
1: Bueno, i ara encara aguanta perquè hi ha molts fons europeus. Espera't l'any que ve, quan s'acabi aquesta aixeta i sobretot s'acabin, no?, els mecanismes extraordinaris que permet el govern doncs, tirar de veta això. I possiblement el que serà... curiós és que és possible que no ho hagi d'assumir el Partit Socialista, sinó que això ho hagi de gestionar el Partit Popular. En qualsevol cas, és cert, vull dir, l'oposició és menys responsable, no?, de les polítiques. El que passa que sí que jo crec que hi ha un element, que és que Junts ha volgut competir des del punt de vista electoral amb un espai que com a mínim no era el tradicionalment convergent. És a dir, ha volgut competir amb moltes... per la pròpia naturalesa de Junts, que recull una part de l'antiga Convergència i Unió, però no tota. Vull dir, Junts s'ha proclamat com una formació d'esquerres, no? Doncs això també potser confon els seus, confon l'electorat que havia aconseguit arrossegar d'etapes precedents. I ha deixat doncs, un espai molt ampli, justament en un context doncs, molt abonat pel sorgiment d'aquesta mena d'opcions polítiques, perquè les condicions de l'entorn així ho han afavorit, no? L'increment de la immigració, la degradació dels serveis, és a dir, potser Junts, amb Vinga. Aquesta evolució, una part de responsabilitat sí que la té, perquè s'ha equivocat abandonant allò que havia estat tradicionalment.
2: Breu la sala, sisplau.
0: És que més que de parlar de responsabilitats, de per què hem arribat a aquesta situació, jo crec que el que analitza el CEO és la resposta que s'està donant a aquesta situació, no tant la responsabilitat. Perquè, en realitat, el Salvador tenia raó en una cosa. L'impacte real que... Bueno, coses, eh? Però hi havia una cosa...

0: Amb un no, sí, eh?
1: No, no,
0: ei,
1: ha,
0: ens coneixem fa molts anys, és la primera vegada que...
1: No, hi ha un punt que dius, que és cert, que estem parlant d'enquestes. Quan realment veurem l'abast de tot això serà quan hi hagi unes eleccions municipals. Les municipals sí que seran, això ho sap molt millor l'Àstrid, no? Sí que seran un indicatiu claríssim de l'impacte real que ha tingut, que té aquest descontentament que fa que la gent doncs, digui que votarà Aliança Catalana.
2: Bueno, però també, també dependrà d'una cosa, i és si Aliança, la decisió que prengui Aliança o la capacitat que tingui Aliança per presentar candidatures municipals, que això també està per veure. Vull
1: però veurem allà on es presenti, veurem l'impacte que té, veurem en el duel amb Junts, en aquest cas, qui és el que surt guanyant.
3: Escolta, mira, 3 minuts per 11:15, parlem del sí a la independència, que creix 6 punts, Ana Córdoba, puja el 45%, màxim en 6 anys, el màxim dels últims 6 anys, segons el CEO.
4: Sí, exacte, pel que fa al posicionament en relació a la independència de Catalunya, doncs el CEO el que diu és això, que el sí es recupera lleugerament i puja fins al 45%. És la millor xifra des de febrer de 2020. Tanmateix, el no a la independència es manté per sobre un 51%.
3: Ahà. El Barrio.
2: Crec que és una dada bastant sorprenent, eh? Perquè,
5: esclar, sí, és sorprenent perquè Madrid ens governa molt bé.
2: Veníem d'una tendència doncs de creixent, que en certa mesura un dels problemes que havia tingut el CEO històricament, i així ho han reconegut alguns dels seus directors, és que potser la mostra presentava alguns defectes i això potser donava una sobrerepresentació. És possible que aquesta enquesta també doni un creixement a Esquerra Republicana, que fins ara doncs, era un partit que havia anat, no?, en les últimes eleccions més a la baixa, que el seu manteniment o que el seu increment doncs, també dugui aparellat un increment de la independència i que això potser es degui a un cert biaix de la mostra. Jo em remeto al que havia passat històricament per explicar aquest repunt sense que hi hagi un factor detonant, o almenys jo no sóc capaç d'identificar un factor detonant que expliqui per què ara es produeix aquest increment.
3: Bé, el suport a la independència de Catalunya puja 6 punts i torna a registres de l'any 2020. Les Sales.
1: Home, és que això del discurs de la normalització i la normalitat i tal, vull dir que aquí es va fer evident que hi ha un suport a la independència molt, molt gran i això, d'un dia per un altre, no desapareix. Que vagi fluctuant en funció de que la gent està desanimada i diuen, escolta'm, però és evident que aquest pòsit està aquí i ha quedat, i que és molt potent, que és molt fort, i que en els moments en què la gent està emprenyada, doncs torna a sortir amb més força. Vull dir que a mi no és una dada que em sorprengui. Estem tota l'estona movent-nos en una presència molt contundent. De fet, si miréssim el que és en la representació, la traducció dels partits independentistes al Parlament en escons, supera de molt el 50% del Parlament. Digues que és impossible que es posin d'acord, perquè aquí al mig, en aquesta aritmètica, hi ha Aliança Catalana, que és un partit que es diu independentista, però que rep un 20% dels vots dels votants que abans es deien que eren de Vox.
2: En escons sí, però en vots no, i aquí entraríem amb totes les distorsions del sistema electoral, però
1: quan a
2: percentatge
5: de població... Jo tinc una solució boníssima per això.
2: Segur.
5: Fem un referèndum i ja està.
1: Clar, totes les distorsions que tu vulguis.
5: Però boníssima,
1: Fa evident que hi ha un...
2: Sí, escolta, l'han defensat molt, eh? No ets original.
1: Però fa evident que hi ha una força molt notable de l'independentisme. També al Parlament, també en escons. Digues que no es poden posar d'acord, però està allà, per tant...
5: Bueno, perquè jo crec que els socialistes, PSOE, PSC, la seva tesi és... Bueno, no us poseu així, tot es pot negociar. Si no és el PP, amb nosaltres sí que es pot negociar, tot perfecte, tal...
2: Negociar tot, complir
5: i no,
2: poc.
5: I no es negocia res. La meva sorpresa és que el PSOE no hagi complert res. Més que res perquè els hi convindria amb ells. Per sobreviure, eh? Perquè l'esquerra espanyola és més petita que la dreta.
2: Des de Zapatero, vull dir, hi havia un gran antecedent. Sí, no, l'expectativa estava molt alta, respecte del...
5: No, ja, però a mi, jo recordo que em vaig equivocar, soc una mica massa crèdol i tal, però jo vaig pensar que el pacte que van firmar amb Junts, que era el pacte més difícil, allò, tot aquell preàmbul de com hem arribat fins aquí i tot això, que el va signar venint de 1714, que era el relat del catalanisme, jo vaig pensar, hòstia, aquí hi ha un canvi, no? No, aquí hi ha un paper que és igual.
1: A mi el que em va sorprendre és que els partits independentistes ho creiessin.
5: Quin impacte?
2: Jo crec que aquest paper que el que feies tu referència... És un dels papers que segurament ha generat i pot generar més problemes.

0: Aliança Catalana, Sílvia Orriols, amb el 8%, i atenció, perquè en tercer lloc qui hi apareix és una persona que ni tan sols opta a la presidència de la Generalitat, en aquest cas Gabriel Rufián, que supera el líder del seu propi partit, Oriol Junqueras.
1: Fals, no és cert. Qui és el preferit pels catalans perquè sigui president de la Generalitat? Cap. És el 26%. I el 24% diu ni sap, no sap ni contesta. O sigui, estem parlant d'un nivell d'acceptació dels líders polítics...
0: Molt baix.
1: Molt baix. Sí. Tremendament baix.
0: Sí, sí, parlem que, de 7%, 5%...
1: Tothom pot treure pit de dir, oi, mira, jo sóc el primer, jo sóc el segon, perdona, un 18 i un 8%. O jo sóc el més valorat, tots suspesos. Mm-hmm. O sigui, el que t'està dient aquesta enquesta, per més que tothom vulgui dir, jo sóc el millor, és que el descontentament... Amb la situació política és brutal.
2: Però és que sí que penso... és...
3: Endavant.
2: No, jo penso que això és la calma abans de la tempesta. I aquí, tot aquest descontentament que és acumulatiu, no? Mm-hmm. no es resol res. O sigui, no crec que ningú pensi que ara, per exemple, els mestres estan contents. O els metges, o els bombers... o la gent que agafa rodalies, o tothom en general, o la gent, el tipus d'economia que tenim, no crec que ningú estigui content, i no cal ser gaire llest, però que no faran res. Continuaran intentant mantenir, doncs, mantenir-se en el poder i tal. Però això no és perquè siguin catalans i siguin així. Vull dir, a França fan igual, a Madrid faran igual, o sigui, però jo insisto, igual estic una mica agabatxat, però jo segueixo la política francesa i l'experiment és brutal i explosiu.
4: Astrid Barrio.
3: A veure, sí que és cert, Marta, com apuntaves, que els percentatges són molt baixos, però que el president de la Generalitat, no, que és conegut, tingui un suport relativament baix, però que la segona sigui una persona que en aquests moments té dos diputats al Parlament de Catalunya i que hauria de tenir potser una notorietat més reduïda, també diu molt, Vull dir, diu molt de com està la situació, i jo crec que diu molt de l'estratègia que han seguit els socialistes, especialment el president Illa, redimensionant el paper d'Aliança, perquè al final l'ha convertit, jo crec, en la líder de l'oposició.
2: Perquè això ja s'ho va inventar el Mitterrand.
3: El Mitterrand, sí, tu que parles de política francesa, però clar, això al final pot acabar sent un tret al peu, perquè el creixement d'Aliança, no, ho apuntaves tu, al final el que dona és un Parlament absolutament ingovernable, i jo penso que allò que no ha passat a Catalunya, que ha passat a Espanya en dues ocasions, que és una repetició electoral perquè no hi ha manera de constituir govern, com a mínim en la primera volta, per dir-ho així, no, molt a la francesa, ens podem trobar en un escenari d'aquesta naturalesa, fins que madurin opcions que ara no contemplem.
2: Jo penso que tenen al cap, tant el PSC com Esquerra, sobretot, tenen al cap que tenen uns diputats de reserva, que són els de Junts, i que quan no sumi el tripartit, doncs diran, escolta'm, aquests que tenen 15 diputats, ens resona el tema, tira'ls i menjar i hauran de venir. I pot funcionar, Jo no dic que no pugui funcionar.
3: Depèn de com estigui Junts, aquesta podria ser un gran incentiu, efectivament.
2: Pot funcionar, hi ha un problema, que és el Puigdemont, que ell sí que està fora del sistema. Però bueno, no ho sabem què passarà d'aquí un any, però jo crec que la temptació, i el que et diuen, és... potser no sumem, segurament no sumarem, el tripartit no sumarà, però tenim aquí, què? 15, 16, 12, 20 diputats de reserva de Junts que no estan menjant, perquè l'Ajuntament de Sant Cugat no dona per tant. Si els hi tirem menjar, vindran i tindrem coixí. I ja està, això és una macronització retardada, no? I continuaran sense fer res, però aquesta vegada amb Junts. I jo crec que és qüestió de temps, que perquè la CUP no, però que hi hagi que hi hagi cada cop més partits fora del sistema.
4: Mira, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista al 20 Minutos sobre la regularització d'immigrants, diu, nos vamos a convertir en el país del desorden mundial. Astrid Barrio.
3: No sé si tants, però a veure, les xifres amb les que treballava el govern han quedat absolutament desbordades, cosa que no és estranya. Vull dir, moltes vegades els governs fan polítiques sense les xifres concretes, i és clar, si hi havia una previsió però després resulta que el volum és molt més elevat, doncs això, és clar, tindrà no només un impacte, com deia, tensionant tots els serveis, sinó que també pot acabar generant incentius, perquè si això ha passat una vegada,

0: pot passar dues vegades i tenint en compte doncs, que hi ha llibertat de moviments, no sabem si tornarem a tenir una altra vegada una allau esperant que el govern torni a fer alguna cosa extraordinari.
1: Però fixa't què dèiem abans. La Sílvia Orriols per què puja tant? Perquè diu el que la gent vol sentir. Què està fent la presidenta de Madrid? Exactament el mateix. Fer el discurs del que la gent vol sentir. Jo quan parlava de que el resultat de les preferències com a president no eren bons per a les persones, no em referia en aquest cas a la Sílvia Orriols, que efectivament un 8% és molt, el ser la segona persona que s'assenyala com a preferida és tenint d'on venen, és un resultat bo. Em referia més aviat als grans partits, o sigui, el president, la persona que està presidint la Generalitat, que tingui un 18% ara mateix i que no hi ha, i que la resposta majoritària sigui cap o no sé, em referia més aviat a això.
2: Sabadó.
3: Sí, jo penso que aquí hi ha un canvi de discurs de la part més extrema del nacionalisme espanyol. L'estat espanyol ha fomentat una immigració molt alta, posant donar moltes facilitats, o sigui, les seves excolònies, no? Allò sense visat, poden arribar sense visat, al cap de dos anys et donen la nacionalitat. És excepcionalment favorable a aquest tipus d'immigració, no els altres. Els altres, els de les pateres i tot això, no. Però aquests, sí, per això n'hi ha tants. Doncs jo crec que des del punt de vista del nacionalisme espanyol això era ben vist, perquè són excolònies, són castellanoparlants i són catòlics, no? A hores d'ara jo crec que estan girant, perquè les seves pròpies bases socials ja no ho accepten, això. I tot el discurs aquest, si recordeu, quan aquí hi havia el procés, tots els col·lectius d'aquests de països sud-americans els feien servir molt, Societat Civil Catalana, la Ayuso, el nacionalisme espanyol es basa molt en la reconquesta contra els moros i en la conquesta d'Amèrica i tal. Jo crec que aquest discurs està canviant perquè les seves pròpies bases electorals, la gent que vota Vox als barris de Madrid on sigui, ja no ho vol, ja no vol tants immigrants i per això estan girant.
2: Bé, falten 6 minuts per 11:15. El titular del matí, sens dubte, la tragèdia a Almeria. Almenys 11 persones han mort i 19 han desaparegut en aquest terrible incendi. Per cert, dels 11 morts, 4 han mort dins el cotxe quan intentaven fugir de les flames i els altres 7 han mort també cremats, diguéssim, en aquest cas intentaven escapar a peu de les flames d'aquest incendi que ja ha arrasat més de 3.150 hectàrees i del qual lògicament estem molt pendents, també pendents dels incendis que encara tenim a Catalunya. Ara de seguida parlem amb els bombers de la Generalitat.
4: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
5: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
6: El Pla B, amb Toni Marín.
5: Compromesos amb la bona informació.
7: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
8: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
9: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present. No?
10: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
11: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
12: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
13: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 11:00 a 12:00 de la nit.
14: La música és una creació humana única.
13: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
14: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
13: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
7: Un dispositiu d'alliberació sònica.
6: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Aquest matí també amb Salvador Cot, editor del Grup Món, Marta Lasales, periodista del Nacional.cat, i l'Astrid Barrio, professora de Ciències Polítiques a la Universitat de València. Tu ets el

0: Ets un clàssic dels divendres.
1: Sí, Estrip jo aquí, aquí fidel.
0: Eh? Sí, senyora. Ens en queda un de divendres, eh?
1: Sí, home,
0: el de la setmana
1: aquí
0: que ve, eh?
1: Em portaràs pastetes per l'últim dia, ja que no me n'has donat.
0: Sempre portem coses, aquest programa. Mai, el que passa mai... que te'n vas d'hora.
1: No, home, per això dic, l'últim dia aquí una mica de pica-pica.
0: Bé, aquest
1: amb
0: matí...
1: la Marta.
0: La Marta no vindrà la setmana que ve. Ja.
2: Ah, aquí no es fan esmorzars, es fan vermuts. Es
1: veritat.
0: Aquí es fa de tot.
1: Hem de canviar l'horari.
0: De tot. De tot. Sí. No, que la setmana que ve tindrem un dia cruzant, justament. Vindrà l'Oriol Balaguer. El recordo quin, un dia de la setmana
1: doncs
0: que ve.
1: Doncs fes-ho venir a les 10.
0: I regalarem croissants als oients, per cert.
1: Fes-ho venir a les 10.
0: Bé, escolteu, aquest matí la tragèdia la tenim justament a Almeria, el que dèiem, almenys 11 persones mortes i 19 desaparegudes en aquest terrible incendi forestal, però pendents també nosaltres dels incendis que encara cremen a Catalunya. Per sort estan estabilitzats, alguns ja controlats, però ahir a la tarda vam tenir un ensurt. Un ensurt que, per sort, es va poder solucionar rapidíssimament, però va obligar a confinar 21.000 persones a Targa, Vilagrassa, Verdú, Granyanella, la vila de Masbondia, el polígon industrial Rimbau. Saludem a aquesta hora l'inspector Oriol Corbella. Inspector, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com tenim l'incendi de l'Urgell ara mateix?
3: Bé, l'incendi de l'Urgell és cert que ahir ens va donar un ensurt perquè l'havíem arribat a estabilitzar, però ja sabem que entre aquestes dues fases que anomenem actiu és que realment l'incendi encara es mou, encara creix, estabilitat és que ja està frenat, però que no vol dir que sigui controlat, no vol dir que pugui fer noves reignicions, i el que va succeir és, doncs, ja cap a mitja tarda, doncs, va haver-hi una part del flanc dret cap que va tornar a arrencar, va cremar i va escapar de les nostres línies, i que va fer una estirada, doncs, molt important, doblant el perímetre inicial que hi havia, i sí que amb el vent de la marinada doncs es va dirigir directe cap a Tàrrega i també les zones urbanitzades que hi havia allà, que va obligar a fer aquest confinament de totes aquestes persones. Aquesta propagació vam abocar tots els recursos, donat que la resta d'incendis a nivell de Catalunya doncs, sí que també els teníem estabilitzats, doncs vam abocar molts recursos en aquest incendi i cap al vespre, cap a les 9-10, ja vam veure que realment estàvem podent atacar tots els flancs, també amb ajuda de tractors perimetrant perquè era tot de camps de cereal i finalment cap al vespre es va poder aixecar aquest confinament perquè vam poder aturar el cap i realment no va acabar impactant doncs, a cap zona urbanitzada. Llavors, en aquest sentit, realment ja el vam poder estabilitzar i ara mateix està en aquesta situació estabilitzada, malgrat que és l'incendi a nivell de Catalunya que encara hi mantenim més recursos.
0: És a dir, el que preocupa més aquest divendres dels que tenim a Catalunya justament és aquest, el de l'Urgell, sí?
3: Els que encara estan estabilitzats i encara no estan controlats, és a dir, d'això que encara es podria, amb la marinada avui, també amb les baixes humitats relatives, altes temperatures, podríem preveure que no podem marxar d'allà, perquè si marxessin, doncs allò tornaria a iniciar, són el de Guimarà, el de Sentmenat i el de Navarcles. Llavors, en aquests són els que mantenim un dispositiu doncs, important i són els que ara mateix ens preocuparien i el que ens porta més feina també de remat de les línies. No obstant, els que són com el de Guimarà, els que són de camps de cereal i camp de rostoll, són més fàcilment o ràpidament controlables, perquè realment no generen brases en els perímetres i llavors, si no entra en massa arbrada, sí que, i és els camps de cereal, doncs en el moment en què ja ho hem apagat ràpidament, aquell flanc que s'ha apagat, doncs ràpidament doncs, ja passem a controlat i ràpidament podem dir que allò està extingit perquè allò no podrà tornar a reiniciar.
0: D'acord.
3: I en canvi, per exemple, el de Sentmenat, que sí que estem controlant totes les reignicions que hi ha, el de Sentmenat, per exemple, sí que ha cremat massa arbrada, arbustiva, i en allà ens ha llençat també molts focus secundaris d'aquests que van cremant poquet a poquet i que quan s'aixequen les temperatures doncs torna a iniciar-se i que aquí ens cal molta més feina durant varis dies com per poder dir que està controlat.
0: Bé, pendent sobretot, per tant, pel que deies de Guimarà, Sentmenat i Navarcles, aquí amb un dispositiu important, comentaves, inspector, exactament de quants efectius estem parlant, de quants mitjans terrestres, aeris...
3: Sí, ara mateix el de Guimarà hi tenim 25 mitjans terrestres i un helicòpter, i el de Sentmenat 16 mitjans terrestres i un helicòpter. El de Navarcles és el que tenim amb un dispositiu de moment més petit, perquè ja està en fase de control i esperem, si no passa res, doncs al llarg del dia d'avui, a última hora del dia, si no hi ha hagut reignicions, doncs poder-lo donar per controlat. Llavors, els que tenim més dotacions és això, el de Guimarà i el de Sentmenat, el de Guimarà amb un centenar de persones i el de Sentmenat una setantena.
0: I previsiblement, en aquests últims dos casos, quan es donarà per controlat això? Quan calculeu que pot passar?
3: Clar, és algo que podem tenir

0: una previsió, però depèn també del comportament que té a aquestes hores mitjanes del dia. És a dir, nosaltres ens aixequem així treballant durant tota la nit perquè això no succeeixi, perquè l'endemà ja no hi hagi cap columneta i realment no ens arrenqui cap part del perímetre, però és en el moment de quan s'aixeca el dia, sobretot a les hores mitjanes, a partir de les 12 i també a primera hora de la tarda, quan ens entra la marinada, entra vent, que llavors comprovem la feina feta, comprovem realment, aviam, com hem treballat a la nit, si realment hem pogut ja refrescar tot el perímetre i que realment no ha d'arrencar res. Llavors és normalment cap a la tarda, si un incendi d'aquests, ja hem vist que hem fet un ramat molt efectiu i que a mitja tarda ja, malgrat les temperatures, humitats relatives i el vent de marina a la que bufa, doncs realment no tenim cap columneta ni cap reignició que hem de pagar perquè no escapi, llavors és quan el donem per controlat.
1: Aquest matí tenim la tragèdia a Almeria, inspector. Aquests dies, justament, des dels bombers de la Generalitat, heu parlat, heu recomanat molt tenir portes i finestres tancades. De fet, s'han hagut de confinar milers i milers de ciutadans en aquest país a Catalunya, perquè dieu, d'aquesta manera, l'incendi impacta i passa de llarg. Si tenim el foc a casa, el més segur és quedar-se dins. Ho dic perquè justament avui, per desgràcia, de moment hem de lamentar la mort d'almenys 11 persones, hi ha 19 desapareguts, 4 víctimes han mort a l'interior d'un cotxe i 7 mentre intentaven escapar de les flames a peu, a Almeria.
0: Sí. Sí, ja farem un anàlisi exhaustiu també amb els companys allà i a veure què és el que ha passat, quines indicacions també es van donar i quina ha estat la resposta que va haver dels ciutadans en aquell moment, que segur que estan fent tot el que podien. Més enllà d'això, el que diem és aquí el que demanem és que sobretot que obeeixin el que estem dient. Nosaltres l'únic objectiu que tenim i el primer de tots absolut és la protecció de les persones. Llavors, quan diem confinar, però també a vegades diem evacuar en casos específics concrets, no és agafar una cosa i dir no, això és el més segur, això el que s'ha de fer és davant de tota la informació que tenim, prenem unes decisions que l'únic objectiu que tenen és preservar la seguretat de les persones. Llavors, sobretot que ho veixin les autoritats, si demanem un ordre de confinament és perquè sabem que és el més, que per probabilitat és el més segur que poden estar fent aquelles persones en aquell moment, i en qualsevol cas, quan emetem un ordre de confinament, doncs també dirigim recursos cap allà i avaluem les cases, mirem si realment tenen les franges de protecció, mirem les vies d'evacuació, mirem si la tipologia constructiva és des de fusta, i en base a això també fem algunes evacuacions, per tant que obeeixin els bombers que hi ha lloc o les instruccions que nosaltres també donem a les policies locals, de manera que si fem evacuacions que anomenem horitzontals, d'una casa cap a l'altra, per nosaltres protegir una casa que sabem que podem protegir, doncs simplement estar atents a les comunicacions i a les ordres que els hi donem.
1: Estic veient el mapa de risc d'incendi. Mira, Salvador, que et fa por això. Encara tenim... clar, perquè molta gent que no relaxi ningú ara, inspector, que baixen les temperatures, no res. 2, 3, 4 graus entre avui i demà, però el risc d'incendi continua sent extrem a moltíssimes comarques catalanes ara mateix. I a més, la previsió per la setmana que ve, l'inspector ho sap millor que jo, pinten bastos una altra vegada. Dilluns, dimarts, dimecres, sobretot, una calorada que podria ser més forta que la que hem patit i encara patim aquesta setmana, per bé que avui potser respira una miqueta més bé, però important no relaxar-nos aquí, no baixar la guàrdia, inspector.
0: Sí, potser és aquest el missatge més important que hauríem de donar, perquè dona la sensació de que és com que l'episodi ha passat, l'episodi no ha passat, l'episodi és completament continu, encara estem amb temperatures i humitats relatives més baixes i temperatures més altes que la mitjana climàtica a dia d'avui, i realment ha sigut... En gràfics pots veure que hi ha una petita davallada avui, però que després segueix pujant, puja més que el que va posar la setmana a nivell de previsió, que va posar la setmana passada, i ens queda setmana per endavant, ens queda la setmana següent, i el risc segueix igual i acumulatiu. Cada dia que passa, doncs aquesta vegetació que, malgrat la tenim hidratada de l'hivern que va ploure, això s'està evaporant a marxes forçades, i els incendis doncs cada dia que passa i que no tenim una nova rehidratació i que tenim aquestes onades de sud tan intenses i tan persistents, doncs el que succeeix és que els incendis doncs cada vegada arrenquen amb més força, amb més velocitat i són més perillosos. Per tant, la guàrdia i mirar el mapa de perill, doncs ja es veu la situació en la que estem.
1: Està fatal. Efectivament, inspector Oriol Corbella, moltes gràcies per haver estat en directe al matí de Ràdio 4 una vegada més i felicitats i gràcies per la bona feina d'aquests últims dies. Marta Lasales, Estrip Barrio, Salvador Cot, són els tertulians que m'acompanyen. Sort en tenim dels bombers. Ahir parlàvem també amb un altre inspector que ens deia, diu, els

0: pagesos també han estat i són herois en aquests incendis que cremen a Catalunya. Aquí tenim a l'inspector, justament, sempre felicitar-lo i donar-li les gràcies.
1: I els bombers. Jo, em sembla que la Marta deia, em sembla que no era en la tertúlia, no era en obert, no? Això de que els cotxes s'aturen... És així, això? O sigui, que un cotxe, quan s'acosta un incendi, es queda aturat?
2: Sí, succeeix. Realment no és un bon lloc per resguardar-se. Nosaltres trobem molts els vehicles que estan en les pistes i que queden també aparcats allà. Quan nosaltres arribem allà, els vehicles han cremat completament. I sí, es poden aturar per manca d'oxigen. Si entren dintre una columna de fum, doncs és un perill que els manqui oxigen per la combustió interna. I no podem percebre que el vehicle, estar dintre del vehicle, és un lloc segur, una situació segura.
0: Sí, recordem això, eh? Quatre persones han mort en l'incendi d'Almeria dins un cotxe i les altres set mentre fugien de les flames, en aquest cas a peu. Inspector, moltíssimes gràcies. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Què, Marta Lasalas?
3: No, escolta, sí, clar, realment... La situació és tremenda i la prudència ha de ser màxima, perquè és que el foc...
0: És que veus el mapa, és que la gent que no relaxi ningú.
3: És terrible.
0: Tothom el sent, baixen les temperatures... Ahir n'hi havia que deien, s'acaba la calor no s'acaba.
3: El que passa que és veritat que els focs s'han d'apagar a l'hivern. I ho dèiem cada any
0: sí,
3: anem
0: cada
3: amb la mateixa història
0: mateix.
3: I no se soluciona, i no serà que els pagesos no reclamen ajudes per poder mantenir la seva activitat. I és que és una cosa
0: després
3: que...
0: Després passen coses amb els CEOs i...
3: Sí. És que efectivament, escolta'm...
0: Potser estaria bé governar més i millor en aquest sentit, o no?
1: O governar.
0: Val? Perquè l'altre dia el president Illa deia... talar un arbre no és un crim, doncs, perquè no se n'han talat més.
1: Clar, normalment els pagesos et diuen...
0: Es queixen, els pagesos han trucat aquest programa i diuen, escolta, tens una finca o tens una muntanya amb pins que són teus, els has plantat tu, fins i tot, i, vaja, paperassa, burocràcia, per aconseguir tallar un pi teu...
3: Efectivament.
0: És un drama. Doncs per què no ho canviem? Però ja...
3: No, perdona, aquest discurs dels boscos... No, està molt... S'ha de tenir boscos, ja ha d'haver boscos. Hem de preservar la natura, però també hem de tenir pagesos que treballin la terra i que facin això, aquest, el mosaic aquest, que actua com a tallafocs.
1: Ja, però hi ha una visió pixapins de l'entorn.
3: Sí, però els pixapins també mengen. Per tant, la pagesia és un pilar fonamental de la societat.
4: Però això passaria molt, i això sí que hi pot intervenir molt l'administració, d'una banda agilitzant doncs, segons quines, no? Quines actuacions sobre els boscos que han de fer moltes vegades els propietaris. Però d'altra banda també doncs, promovent el valor econòmic de certes activitats vinculades segurament doncs, des de la pastura, no? Que netejar l'altre dia sortia aquell pagès, crec que l'incendi de les Gavarres, no? Dient, no, jo s'ha salvat doncs, perquè tinc unes quantes ovelles que m'han netejat el sotabosc. Doncs escolta, doncs, si s'ha de promoure el consum de certa carn, doncs perquè doncs, això sí que podrien ser accions que... De mica en mica, però poguessin anar potenciant, i això depèn de les administracions. I després, doncs, incidir molt més doncs, que potser tanta massa forestal com la que hi ha hagut ara no hi ha hagut mai, i no és en un clima com el nostre, perquè no, el canvi climàtic és important, però també el clima mediterrani doncs, ha tingut històricament aquestes calorades, el foc doncs, ha estat habitual doncs, quan hi ha sequeres, quan no plou i quan ha crescut molt, i per tant doncs, incidir doncs, en aquesta lògica que cal potenciar, i sobretot crec que ho deies tu, no? La lògica aquesta dels pixapins, no? I no pensar doncs, que tenir molt més bosc doncs, fa un favor a la sostenibilitat dels ecosistemes, sinó que els posa en perill.
1: Sí, i jo crec que, a més, això és totalment cert, que les administracions això no ho entenen, no ho han fet, o el que sigui, no? Però també com a consumidors som responsables, no? Si nosaltres hem de comprar oli d'aquí, dels nostres boscos, dels nostres pagesos, hem de comprar ametlles, hem de comprar vi, hem de comprar fruita, tot, o sigui, nosaltres hem de ser exigents amb la distribució, vull dir, i nosaltres hem de comprar responsablement, també, perquè els pagesos cobrin un preu just i mantinguin l'activitat.
3: Mm-hmm. No, però això, efectivament, vull dir que el consum és molt important, però jo crec que la societat està cada vegada més sensibilitzada amb això. Però cal que hi hagi un suport de l'administració amb els pagesos. Vull dir, això, jo crec que aquest és un dels punts clau, i de fet ells ho denuncien i ho demanen que se'ls faciliti la seva activitat.
0: Ahir, missatge contundent del Picó, que ha sortit també a molts diaris de Catalunya aquests dies, no estem preparats pel que

0: el tema del canvi climàtic, no s'està fent gairebé res del que s'hauria de fer i n'estem patint les conseqüències, i espera't. Sí. I espera't. Mira la Povedano, ja la tenim aquí. Què fas, Povedano? Com estàs? Com ha anat? Ara ve de fer el camí de...
1: Vinga, estic agafant aigua. Deixa'm
0: el camí de Sant Jaume, el camí de Santiago.
2: Carai,
0: de fet, tu... aquesta setmana està en forma, la Povedano.
2: Sí, eh? I estàs morenaza, eh?
0: Oh, ves, cot.
2: És veritat, això és de caminar.
1: M'he fotut una crema de les espatlles interessant, eh? I això que em vas...
0: Què posar... dius?
1: Bueno, no sé si em veu massa, però...
2: Tinc una mica
1: tall,
2: paleta, no?
1: Una mica de tall. Però sí, tot i posar-me crema absolutament cada dia, matí...
0: Però què voltes per aquests mons de Déu amb aquest temps que fa, Povedano?
1: És que saps què et dic? La gent allà a Galícia em deien és que ara el Camino de Santiago, con esta temperatura... I jo pensava, jo estoy living, senyors i senyores. Vosaltres no sabeu que és una onada de calor. Sí que estan els graus hi són. Però el que tu sents... Jo estava seca. Aquí
3: no
1: estic xopa, absolutament, tots els dies, a tota hora, i és com un forn. Allà a l'ombra es pot estar, allà a les ombres, perfecte. I hi havia terrasses on podies seure. És que és impressionant. Vull dir, jo aquí a Barcelona estic al barri i jo vull anar a una terrassa a prendre'm alguna cosa a l'ombra i no tinc lloc. Llavors, jo estava encantadíssima.
0: De què diu que parlaràs avui, Povedano?
1: Del que tu vulguis, Xavi.
0: No, del que jo vulgui, no.
1: Podem parlar
0: que tens uns temes pactats amb el Jordi Vila.
1: Sí, jo sé.
0: No parlarem sé què, de la gent gran. Què passa a la gent gran?
1: Parlarem del poliamor amb la gent gran.
0: Poliamor?
1: Sí, de la gent de partir dels 60 o així, que té relacions amb...
0: Aquests tertulians i tertulianes estan molt interessats amb tot això que estàs explicant.
1: Estan, doncs que es quedin.
2: És que ja ho he dit abans, que ho trobo amb molta feina.
1: És feina, és justament del que parlaré. És una feina extra. S'ha de tenir molta consciència. I això és important, interessant.
3: I molta memòria, segons com.
1: No, perquè no has d'enganyar res.
3: Bueno.
1: No. Llavors no és una relació poliamorosa, se'n diu engany.
0: Bé, Emma Vilarassau serà en aquest estudi d'aquí a poca estona. També Lluc Crusellas en directe al matí de Ràdio 4. Parlarem amb el Salvador Ribas, el director del Parc Astronòmic del Montsec, a veure com hem de preparar tot això de l'eclipsi solar. El veureu o passeu olímpicament? Perquè això trigarà més de 150 anys en tornar a passar a Catalunya. Segurament ja no hi serem, les sales.
1: No, jo el vull veure, jo el vull veure.
0: El veuràs, aquest, però hauràs d'anar més cap al sud, no?
3: A veure, poc o molt...
0: O poc o molt, sí, però més poc que molt, potser.
3: Clar,
0: si et quedes a l'Alt Urgell,
3: no
0: malament.
3: No sé si aniré tant al sud, però vaja.
0: Tu, Salvador Cot, motiva gaire aquest tema? T'esperes l'altre, jo també. El 2100...
1: Jo estaré molt al sud, el 12, eh? Estaré a Tenerife. No tinc massa clar si el veuré jo.
0: Astrid Barrio, què?
4: Què? Bé. Jo no el veuré.
0: No el veuré.
4: No estaré per aquí, o sigui que no el
1: veuré. On seràs?
0: Que te'n vas lluny?
4: Estaré, doncs...
0: A on?
1: Lluny. A Tenerife amb mi.
4: A on? No, més lluny, més lluny. Sí,
0: sí. Va, la setmana
4: tant,
0: que ve
4: ja,
0: li trobem.
4: Ja he vist,
0: la setmana
4: ja he
0: que ve
4: no,
0: li farem dir. Va.
4: He vist que allà no hi ha...
0: Que toquen les 11, les notícies. Ara tornem.
5: Són les 11.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. Continua la recerca de les 19 persones sense localitzar l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria. Recordem que 11 persones han mort i 8 més han resultat ferides, 4 d'elles, Àlex Eloi, ingressades a l'hospital.
7: Sí, a l'espera de la investigació oficial, el govern andalús apunta que 4 de les persones que van morir ho feren en un cotxe, atrapades perquè no van seguir les ordres d'evacuació i es van trobar en una trampa mortal. Antonio Sanz, conseller d'Emergències andalús.
8: Ha podido ocurrir que buscando la salida ya tardía, porque no hubiera habido una decisión por parte de ellos anterior, se metieran en una ratonera, en una trampa.
7: 600 veïns continuen de moment evacuats, dels quals uns 200 es troben reallotjats en albergs. Sobre el terreny, uns 450 efectius entre bombers i l'UME i una vintena de mitjans aeris continuen sufocant un incendi molt complex per la dificultat del terreny i la velocitat a què es propaga. Preocupa en especial el flanc esquerre, on no pot arribar la maquinària. José Manuel Alonso, de la plataforma Bombers Forestals, acusa a les administracions de mala gestió forestal que dispara, diu, la virulència de los incendios.
9: Son incendios muy virulentos, muy rápidos, que se encuentran con un combustible apto instantáneo para arder. Ya da igual la época del año, ya no es verano.
5: I a través de les xarxes socials, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a les famílies de les víctimes de la tragèdia a Almeria i la seva solidaritat i suport als municipis afectats. Desitja una ràpida recuperació als ferits. En aquest sentit, assegura

0: que Catalunya està amant d'Andalusia en aquests moments tan difícils. Precisament aquí a Catalunya els bombers han pogut estabilitzar novament l'incendi de Guimerà, a la Segarra, després de la represa que ahir havia obligat a confinar 21.000 persones. Pepa Sant Genís.
1: 25 dotacions terrestres, els bombers amb l'ajut d'un helicòpter continuen treballant aquest matí a l'incendi de Guimerà, que ahir a la nit es va donar per estabilitzat. També es va aixecar el confinament de 21.000 persones de 5 municipis declarat a la tarda. Es mantenen, però, les restriccions de mobilitat i continua tallada la carretera LV-2101 a Granyena de Segarra. L'incendi de Guimerà, que ha afectat més de 300 hectàrees de vegetació agrària i bosc, es va declarar dimecres a la tarda i els bombers el van aconseguir estabilitzar. Però ahir a la tarda, amb el fort vent que bufava, es va reactivar amb virulència. En els moments més crítics hi van treballar 250 efectius dels bombers i 66 dotacions de vehicles terrestres. També hi van intervenir diferents mitjans aeris. Els bombers han anat amb l'ajut dels pagesos de la zona, que amb els tractors han llaurat els camps i han fet tallafocs.
0: Aquest matí, la ministra de Sanitat, Mònica García, presideix una nova reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Entre les qüestions que s'aborden hi ha el finançament d'atenció primària, la salut bucodental, el nou manual de l'eutanàsia, però també la reforma de la llei de l'Estatut Marc dels Sanitaris. Àlex Eloi.
2: Un nou conveni laboral, per cert, que ha rebut el rebuig unànim de les 17 comunitats autònomes amb la signatura de tots els directors generals de salut. Consideren que el procediment seguit en els últims canvis de l'avantprojecte, no inclòs els mecanismes de coordinació previstos pel Sistema Nacional de Salut, entre ells el fet que la Comissió de Recursos Humans, encarregat de definir les polítiques comunes, no hagi participat amb la intensitat que requereix una reforma d'aquest tipus. Així mateix, també assenyalen que no s'incorporen les garanties necessàries per atendre la realitat operativa dels serveis sanitaris i les seves competències en matèria de personal, d'aquí que exigeixen que tornar a sotmetre la reforma a consensos institucionals i professionals que garanteixin la seva viabilitat i sostenibilitat futura.
0: I encara dins l'àmbit sanitari, un estudi del Clínic i d'IVAPS ha identificat que les dones presenten un nombre més alt de proteïnes alterades relacionades amb l'Alzheimer que els homes. Això explicaria per què en aquesta malaltia 2 de cada 3 pacients són dones. Ana Banyeres.
3: Sí, això és el que ha mostrat l'anàlisi de 120 proteïnes en sang i en líquid cefalorraquidi associades a la malaltia d'Alzheimer després de comparar persones sanes i persones diagnosticades i observar que hi ha més quantitat i més alteració relacionada amb la inflamació, que és el que defineix aquesta malaltia. Doctora Raquel Sánchez Valle.
4: Tenim més proteïnes que estan involucrades a circuits d'inflamació més afectades en dones. Això podria indicar que la inflamació és un factor més rellevant en les dones que pateixen Alzheimer que en els homes que pateixen la malaltia d'Alzheimer.
3: Aquests resultats, que explicarien per què l'Alzheimer és majoritari en dones que en homes, posen de manifest la importància d'incorporar el sexe com a variable en la recerca de demències per avançar cap a una medicina més personalitzada.
0: Gràcies, Anna. I de l'exterior, ja són 41 els morts espanyols al doble terratrèmol de Veneçuela després que avui el Ministeri d'Exteriors hagi confirmat una nova víctima mortal.
2: La xifra de desapareguts es manté en 138 i 11 més localitzats sota la runa. El ministre José Manuel Álvarez ha traslladat el seu condol als familiars i amics de la víctima i ha destacat que l'ajuda espanyola d'emergència i l'hospital de campanya continuen plenament operatius al país caribeny.
0: Ara sí, això és tot. Tornem a més notícies a les 12.
5: Ràdio 4.
6: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso amb el 02076 o entra a comitèemergència.org.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart de 12, Marta Inglés. Ja la tenim al control de so, tu. Ja està. Això anirà a fi com una seda, Jordi Vila.
2: Ui, sí, sí. Escolta, fi com una seda, divendres, recte... Bé, ens queden 2 hores de programa que seran molt intenses. Escolta, estic molt content perquè...
1: Molt intenses perquè tenim a la més intensa del programa, que Alba Povedano, psicòloga i sexòloga clínica. Ho has tornat més relaxadeta d'allà de Galícia?
3: Jo ja estava relaxada, jo.
1: Sí. Ets molt bona, Povedano. T'estimem i t'admirem.
3: He tornat que...
1: Ara ets intensa.
3: Bueno, o sigui, em poso el nivell.
1: Entre tu, el Rocco...
3: I tu?
1: I el Villanueva...
3: I tu?
1: Jo no.
3: No, és que em flipa...
1: No.
3: No, tu, mira què diuen per allà per so. Mira quines cares fan. No vols mirar, oi?
1: No.
3: No, mira a mi fixament.
1: T'admiro tant que no... Home, no et puc treure la mirada de sobre.
3: Però
1: no.
3: Sí, mira, sóc tan intensa que m'heu trucat 2 vegades fent el camí. No em deixeu ni respirar.
1: És que t'enyorem.
3: No em deixeu ni... Ja ho veig, ja ho he vist.
1: Què vols
3: no,
1: que
3: però he estat molt a gust, la veritat. He tornat a... No tant a desconnectar del cos, perquè al final estàs molt activa,
1: sí.
3: Però sí que a nivell mental el no està tant en la feina, el no haver d'estar pensant en milions de coses de la feina, sinó que més en el dia a dia de... A on anem? A on anem a dinar? Què dinem avui? Pop?
2: Sí, és aquest punt de l'aventura, de sortir de la rutina, sí, diària. I jo t'he envejat molt perquè jo en el seu moment vaig fer el camí diverses vegades i m'hagués anat amb tu, perquè havíem d'estar aquí el peu del canó amb el Xavier Freixas. Però jo la veritat és que...
1: Jo també me n'hauria anat amb,
2: sí,
1: tu, Povedano.
3: Sí.
1: Sí.
3: Jo hagués corregut, llavors, eh? Hauria... Tot camí corrent.
1: Hauríem acabat fatal, segurament, però...
3: No, jo crec que no.
2: No creguis, Xavi,
1: no
2: eh? No creguis.
3: No, perquè jo crec que la gent va molt com a la seva bola, no, ningú té ganes com de... És com un altre... Estàs en un altre món.
1: Però ens enganxem.
3: Jo crec que no ens haguéssim enganxat. És que jo... Aquí estem treballant i tenim un rotllo, però després jo sóc la persona bastant...
1: Tranquil·leta. No t'imagino.
2: Estic convençut que haguéssim tingut converses molt interessants.
3: Sí, les he tingut, també.
2: Quan camines i comparteixes tram amb una persona... Doncs ja, això ja.
1: Ja passem pàgina, ja. Ara ja.
3: Tenim converses interessants com les que tindrem ara. Ara us porto alguns temes.
1: Saps qui vindrà?
3: Sí.
1: Digues, qui vindrà?
3: A Vilarassau.
1: Sí, senyora. La gran Emma Vilarassau.
2: Sí, perquè...
1: Serà en directe aquí al matí de Ràdio 4.
2: Està d'actualitat perquè la podem veure al Poliorama amb la seva obra La Truita i també acaba d'estrenar la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, que posa de relleu el drama de l'immigració i la superació de la gent que ve aquí al nostre país. Hem de dir que Emma Vilarassau ha participat com a actriu protagonista en destacades pel·lícules participades per Ràdio Televisió
1: Espanyola.
2: En aquesta casa,
1: Ràdio Televisió Espanyola.
2: Ho hem de posar,
1: sí,
2: molt en valor. Pel·lícules com Casa en Flames.
3: Increïble.
2: Que va tenir molts reconeixements, molts premis Gaudí.
3: Em va encantar.
2: Per cert que per Casa en Flames, l'Emma Vilarassau, millor actriu, eh? Als Gaudí. I també ha participat a Emma Vilarassau a clàssics com Para que no me olvides, eh? I tot això ho podem veure a
1: RTV
2: Play.
1: Es pot veure.
2: Sí, sí. En fi, que farem...
1: Disponibles a RTV Play.
2: En fi, que farem una mica també de trajectòria amb l'Emma Vilarassau, que ens acompanyarà a la tercera hora de programa. Sí, sí. Jo estic emocionadíssim, eh?
3: Oh, quina llàstima que hauré de marxar. No em podré quedar.
1: Doncs queda't, dona.
3: Tant de bo pogués, la veritat.
1: Tens excuses per marxar d'hora.
3: No, tinc feina.
1: De què parlaràs, tu?
3: Avui parlarem, així com a tema principal, de les eleccions.
1: Ah.
3: No de les eleccions, eh? De les ereccions.
1: Sí,
3: que la gent no se'ns confongui.
2: Fas bé de puntualitzar,
3: Hem passat la política i ara passem a un tema bastant polític, també.
2: Per què rius?
3: Perquè la gent... és una cosa sèria, vull dir, és un tema seriós.
2: A mi m'interessa.
3: Sí, jo crec que en general a molts homes, de fet, és una de les consultes, primeres consultes, o sigui, primer motiu de consulta, bàsicament, a teràpia, o sigui, teràpia a sexològica, a psicologia, o del que em dedico, bàsicament.
2: El titular és ereccions i què podem fer per millorar-les i mantenir-les, eh?
3: Sí, sí, sí. Llavors, parlem d'això i també us porto una mica com parlar d'alguns aliments, alimentació que pot afectar a les ereccions i al nostre, una mica, com ens relacionem sexualment. I també us porto un tema que abans hem comentat amb el Xavi, que hem fet el titular, que és com viuen les persones majors dels 60 les relacions poliamoroses.
2: Molt bé. I nosaltres també en aquesta segona hora de programa també parlarem, posarem en valor el programa de reproducció assistida

0: Per a dones sense parella masculina, impulsat per l'Hospital de Sant Pau i la Fundació Puigverd, que commemoren els 10 anys.
1: M'agrada.
0: Un programa on també comentarem i tindrem a testimonis a dues dones que ens explicaran com els està ajudant a aquest programa.
1: Molt bé.
0: Hem de dir que la demanda d'aquests tractaments s'ha incrementat, via el servei públic, s'ha incrementat des dels seus inicis, de les 500 sol·licituds anuals al 2016 a les més de 900 sol·licituds previstes per al 2026, eh?
1: És fort, eh?
0: Sí, sí. I també tindrem el Lluc Crusellas, el millor xocolater del món.
2: Mare
0: meva.
2: En directe aquí al matí a Ràdio 4, avui. Sí.
1: Que guai.
2: L'altre dia teníem un molt bon xocolater, també, de l'Empordà. Sí. Tema xocolata ens agrada i, a més, les nutricionistes diuen que és molt bona.
1: Sí, per si no ens haguéssim tot el sucre i de més, traient
2: xocolata
1: això,
2: vull dir que bona xocolata, exacta. Té unes propietats...
0: I lligant-ho amb el teu tema, la xocolata va bé per les ereccions, pregunto, eh?
2: D'això en vam parlar amb la Montse Folch. Ara buscarem el tall, perquè ens va dir quins aliments milloren les teves ereccions... i la teva vida sexual, per tant.
1: Sí.
2: Ara llavors, recordarem què s'ha de menjar aquí.
1: Vinga, jo us portaré cap aquí. Primer de tot, quan penseu que ha de durar una erecció normal?
2: No sé, Povedano.
0: No sé.
2: Digues tu, de mitjana, quant dura això?
0: 20, 30 segons. No, més.
1: No, d'elecció, 20-30 minuts, com a molt, podries dir-me.
0: No,
1: vale,
0: no, okay. No, en segons és massa poc.
1: És massa poc.
0: 10-15, no, 10, espera't. 10-15, espera't. No, estic... 10-15 minuts. 10-15 minuts.
1: Vale. Doncs anem a veure.
0: M'he traspapelat, eh?
2: Jo és que
0: estava pensant en una altra cosa.
2: Jo no responc perquè ho he vist.
1: Jo m'he imaginat que s'ha...
2: De mitjana, diuen entre 5 i 15 minuts.
1: Exactament. Llavors, la primera sorpresa és que molta gent pensa que hauria de durar moltíssim temps, no? Però la realitat és una altra. Llavors, els estudis ens indiquen que un cop que hi ha penetració o activitat sexual orientada a l'orgasme, perquè no estem parlant, ja ho sabeu, que per mi, per nosaltres, hauria d'haver activitat sexual, ja podria ser uns petons, unes mirades, unes carícies. No estem parlant d'això, sinó aquells estímuls que estan orientats a l'orgasme. La durada acostuma a situar-se aproximadament entre els 3 i els 13 minuts. I això, ja us dic, que no inclou tota aquella prèvia, que moltes vegades li diem aquells preliminars molt maldits, amb aquelles carícies, els jocs eròtics i de més. Per tant, que de 3 a 13 minuts, què us sembla?
0: Segur que segurament hi ha molta gent que ens està escoltant i que pensa que entre 3 i 13 minuts és molt poc, no?
1: Sí. Efectivament. I pensa que hi ha moltíssima gent, o molts de nosaltres tenim una idea molt distorsionada del sexe. I la pornografia, algunes pel·lícules o converses amb amics ens fan creure que una relació sexual exitosa ha de durar una eternitat. Estic seguríssima que alguna vegada heu parlat amb col·legues o heu estat en converses amb que, buah, tio, em vaig estar tota la nit, amunt i avall, vaig fer i de més, no?
0: Sí, lo de que... tota la nit és un titular bastant clàssic.
1: No he descansat, no he dormit. I dius, bueno, pot ser que hagi estat molt divertit, no? Però no crec que això sigui com molt sostenible. La realitat és una altra. En moltes ocasions la satisfacció sexual no depèn tant dels minuts com la qualitat de la pròpia experiència. I moltes persones es sorprenen moltíssim de veure que la seva durada, el seu rendiment, diguéssim, dintre de l'erecció, està dintre de la normalitat. Perquè quan comencem a projectar que les relacions sexuals, aquesta penetració o aquestes ereccions han de durar entre 2, 3, 4 i 5 hores, moltíssims homes, moltíssims nois, el que fan després sentir-se insegurs perquè, uau, és que a mi no em passa això, no? Jo no sóc d'aquestes persones que puc estar amb una erecció sostinguda durant 3 hores.
0: I suposo que també sorprèn molt quan una persona no havia tingut mai problemes, no?, amb una erecció, no? I aleshores a partir d'un moment determinat o d'una edat determinada o després d'un període sense tenir sexe i et torna a tenir, nota que, diguem, que les sensacions no són les mateixes, no? Que potser no pot aguantar tant, no? Aleshores, aquí és quan dius què està passant, no?
1: Aquí hi ha molts factors decisius, com tu estàs dient, Xavi, Jordi. Pensa que primer, l'edat és un factor important. L'edat és un factor, i aquí en parlem més d'una vegada. A nivell hormonal també estem canviant, i a nivell aquest flux, hi ha moltes coses que ara us explicaré que poden estar afectant aquesta pèrdua d'eleccions. Però l'edat és un factor, això és segur. Però després hi ha altres factors, i molt, són els psicològics, que ens poden afectar a tenir millors o pitjors eleccions. Si tu, per exemple, portes molt temps amb una parella, imagina que estàs amb una parella estable, estàs superbé, d'acord? I mira, que bé, que funciona, a més. Trenques amb aquesta parella sexual, i tu potser portaves 10 anys amb aquesta persona. Et trobes un temps que estic malament, tiquirí, malament, va, plorant, va, tota la pesca. I després...
0: El de sempre,
1: ai,
0: vaja.
1: Sí, el de sempre.
0: El dol.

0: després dius, ai, ja estic preparat un altre cop per tornar a tenir relacions. I comences a relacionar-te. I llavors, una primera parella sexual, després de una parella amb la que t'has establert, que tenies molta confiança, que no hi havia problemàtica, a vegades ens pot posar una mica nerviosos. Què creus que passarà aquí?
1: D'acord,
0: doncs que hi haurà
1: sí.
0: unes expectatives, correcte. Que potser tens una mica de por de com anirà, de que aquesta persona no la coneixes...
1: I potser poses més pressió de la que t'hauries de posar, no?
0: L'estic posant només un exemple, eh?
1: Sí, sí,
0: vull dir,
1: sí,
0: podria
1: sí,
0: ser
1: sí.
0: que et passés de cop i volta amb la teva parella de 10 anys, que un dia, perquè tinguessis o perquè estiguessis una mica estressat o has tingut un mal dia a la feina o estàs preocupat o el que sigui, allò, aquella erecció et baixi, i que allò ja sigui determinant i ja sigui un twist, no? Que sigui com un factor en el que oh, m'ha passat una vegada, no m'havia passat mai
1: sí.
0: i ara ja estic una mica ansiós per si la propera vegada
1: tornarà a passar.
0: I estàs
1: anticipant què passarà la
0: Exacte.
1: Propera vegada. I suposo que en això és molt important com la nostra nova parella d'on reacciona, no?
0: Efectivament.
1: Et dius, bueno, tranquil, no passa res,
0: sí.
1: Mica en mica, escolta, no ens hem de posar més pressió de la que és.
0: 100%, i per mi és molt més important...
1: I no només hem d'acabar amb penetració, sinó que hi ha moltes altres variants.
0: És justament el que estàs dient. Per mi és molt, molt més important que en aquell moment, evidentment, que ens trobem una parella que li doni la importància que té, que és pràcticament nul·la. Vull dir, evidentment, et pots preocupar per la teva parella si el veus que està angoixat o li està preocupant, ei, estàs bé, no passa res, no et pateixis. A mi no m'importa perquè realment la sexualitat no ens caldria un penis per relacionar-nos sexualment. Realment,
1: fet,
0: podem passar-nos-ho molt bé.
1: L'altre dia comentaves en aquells jocs que ens proposaves, de
0: sí.
1: dir, un dels jocs, doncs, doncs no hi ha penetració, no? A partir d'aquí, inventa't o sigues original... Per mantenir unes relacions sexuals sense penetració.
0: Buscar de fet, és un dels exercicis, quan les parelles o quan ve una parella que tenen problemes d'erecció, quan ve un noi amb erecció, un dels primers deures és pots relacionar-te amb la teva parella, però està prohibit això. Per què? Doncs perquè el que intentem és focalitzar o posar el focus en altres parts del cos i donar-li encara molta menys importància en el teu penis del que ja tenia, del que podia haver prèviament. Llavors, de forma automàtica, com a nivell orgànic no tens cap mena de problema, la resposta sexual ve sola. Llavors no has d'estar com capficat en aquest sentit.
1: Bueno, molt bé. Aquí parlant amb l'Alba Povedano de les ereccions i com podem fer per millorar-les. Perquè totes les ereccions, anava a dir eleccions,
0: no,
1: entre eleccions i ereccions...
0: No, veus que se'ns en va?
1: Aquesta R, aquesta L...
2: L'altre dia la Montse Folk hi va passar,
0: Al revés.
2: Hem de menjar per tenir millors ereccions. Diu, mira, per tenir eleccions i ja.
1: Ai, sí, doncs mira, sí, perquè totes les ereccions són iguals.
0: No. Hi ha diferents tipus, de fet. Hi ha una, la primera, diríem, que és la psicògena. Què vol dir psicògena? Fixeu-vos que ve d'una paraula que és psico. La
1: sí.
0: psico en significa, ve de la part del cervell, no? Què fa? Doncs aquesta erecció apareix quan pensem, quan estem pensant, quan tenim fantasies, quan tenim imatges o tenim estímuls visuals. Aquí és quan, pam, se'ns dispara aquesta erecció. Després tenim una altra que és reflexògena. Què significa reflexògena? Ve a través dels reflexes. Quan es produeixen aquests reflexes? Quan es produeix per contacte físic o pel propi contacte dels genitals, no? Diguéssim que tenim un reflex i respon. I la tercera és una altra que a mi m'encanta, que em sembla increïble, i que, spoiler, tenim tant homes com dones, que és la nocturna. La nocturna és una erecció que apareix en algunes fases del son, especialment durant la fase REM. I passa que és una cosa que no es pot controlar, vull dir, no és reflexògena perquè tu no estàs tenint cap estímul mentre estàs dormint, però de forma psicògena tampoc, exactament perquè tampoc estàs pensant en aquestes fantasies de forma activa, no?
1: És el que popularment es coneix com la trampera matinera, no?
0: Exacte.
1: Sí?
0: Llavors, efectivament, i és una de les coses que crec que hauríem d'explicar moltíssim. Aquí, si hi ha mares, pares que tenen xicots a casa, crec que és una de les coses que hauríeu de començar a explicar, no?, als vostres fills, de que poden tenir aquest tipus d'ereccions, que poden tenir algunes ejaculacions nocturnes també, de forma automàtica, perquè no s'espantin. Perquè
1: passa molt, comença a passar molt a la pobertat, no?
0: Sí, cap als 8, 9, 10 anyets ja comencen a despertar-se, no?, aquests instints i aquestes ereccions, i que crec que és important que ho sàpiguen, no?
1: Perquè aquestes ereccions nocturnes tenen quina funció tenen?
0: Doncs, mira, sembla que en principi sembla com que no tingui una funció, però sí que la té, efectivament. Ajuden a mantenir una bona oxigenació dels teixits del penis i també són un molt bon indicador de que els mecanismes físics de la pròpia erecció estan funcionant correctament, que està tot on point, saps? La medicina, dintre de la medicina, en moltes ocasions fem servir les ereccions nocturnes com una pista bastant interessant.

0: interessant per saber si hi ha una dificultat que sigui més física o psicològica. Jo, per exemple, pregunto als meus pacients sempre, és que tinc problemes, no se m'aixeca, bla, bla, vale, perfecte. Llavors jo sempre els hi pregunto, ok, no se t'aixeca mai, encara que vulguis fer, o quan estàs dormint sí que sents que hi ha erecció? Ah, sí, quan estic dormint sí, vale. Llavors no hi ha, pràcticament no hi ha res orgànic.
1: A partir de quina edat sol passar això?
0: És que et pot passar a qualsevol edat. Però, com deia abans el Jordi...
1: I sobretot per quins motius?
0: Doncs...
1: I com s'arregla?
0: Anem a veure. Podríem passar per molts motius, però sobretot per estrès, sobretot perquè puguem estar en moments complicats, com tipus una depressió, o que estiguem passant algun dol o el que sigui. Un altre motiu podria ser la pròpia edat, que hem dit abans, no? Doncs que a nivell hormonal anem canviant, la testosterona...
1: Però això a partir de quina edat sol passar?
0: Doncs, com més o menys la menopausa en les dones, doncs cap als 60, 50 i picos...
1: 50 i picos, ja?
0: Sí, aquí ja comença com a baixar a alguns nivells i que pot costar més. Pot costar més tenir-la, pot costar més mantenir-la, pot costar més que després d'un orgasme no puguis recuperar tan ràpid com quan eres jove, que deies, mira, m'ha passat mitja hora i torno a estar a tope, no? En aquest sentit, no, perquè acabes i dius, ostres, no, he de deixar passar una molt bona estona,
2: sí,
0: no?
2: Sí, comentant amb amics i col·legues de la meva quinta, ja estic parlant,
0: exacte,
2: jo tinc 53, doncs això de tant en tant és un tema que es posa sobre la taula en els trobades d'amics, I escolta, una pregunta, suposo que molts ens plantegem, no? Doncs si la cosa veus que ja tens una edat i no funciona tan bé, doncs mira, em prenc una pastilla i vinga, i amb això cap amunt. Amb això ho arreglem o no?
0: Anem a veure, aquí sí i no. És a dir, amb el que m'estàs preguntant, sí i no. Les pastilles, com sobretot el molt conegut sildenafil o el tadalafil, no estan pensats específicament perquè una erecció duri hores, però sí que perquè la puguem aconseguir. És a dir, la funció d'aquestes pastilles, la coneguda, tothom la coneix com a Viagra, però perquè ens entenguem, el compost és el sildenafil, la funció d'aquestes pastilles és facilitar que es produeixi i es mantingui una erecció suficient per tenir una relació sexual, i ho poso en majúscules, amb penetració satisfactòria. Perquè les relacions sexuals satisfactòries no necessiten de penetració. Ara bé, si la vull o la desitjo dintre de la meva relació de parella, evidentment necessitaré una erecció, perquè introduir un penis sense una erecció se'ns farà una mica complicada la cosa. Llavors, no converteixen una erecció normal en una erecció infinita, això no. Llavors, una erecció que dura més de 4 hores, i això és una dada que absolutament tothom hauria de saber, una erecció que dura més de 4 hores és una urgència mèdica. No hauríem de fer servir una pastilla perquè una erecció ens durés molta estona. Ah, és que se'm baixa, torno a fer servir la pastilla. No.
2: O una pastilla és suficient.
0: És més que suficient.
2: I te l'has de prendre...
0: I sempre sota prescripció mèdica, perquè qui tingui problemes de cor o de circulació i de més...
1: Això de les pastilles a mi em faria por.
2: Clar.
0: No, és sempre sota prescripció mèdica.
1: Que n'ha patat més d'una.
0: No, sí, 100%.
1: Per això.
2: I és veritat que te l'has de prendre un parell d'hores abans?
0: No cal, amb mitja horeta ja faria quasi el cas. Però bueno, sí, mitja horeta, una horeta abans...
2: És important remarcar això que dius, sota prescripció mèdica.
1: Mira què diu la doctora Montse Folch. Diu que per millorar les ereccions hauríem de menjar això, a veure què.
3: Tot el que siguin fruites i verdures estan plens d'antioxidants.
1: Alguna fruita o alguna verdura especialment recomanable en aquest sentit?
3: Diguem-ne que les que porten més antioxidants serien aquestes que tenen més colors més forts. És a dir, totes tenen antioxidants, però per exemple els fruits vermells, els navius, les maduixes, les maduixetes, també el préssec, que seria aporta molta quantitat de beta-carotè, el tomàquet, que aporta molta quantitat de licopè, totes aquestes fruites i també les verdures serien interessants per als antioxidants.
1: Doncs au.
0: Sí,
1: ja ho sabem.
0: Estic 100% d'acord.
1: Sí.
0: De fet, jo us portava aquí alguns aliments que ens poden ajudar a tenir millors ereccions i no us enganyaré, la fruita i la verdura és la primera que tinc aquí en el meu escrit, en el meu petit guió.
1: Sempre és el mateix, tot és fruita i verdura per tot.
0: Sí,
1: sí o no?
0: Però és que...
2: Sí, és veritat, sempre es diu la fruita i verdura.
0: Hem de pensar una
2: verdura,
0: cosa, mira.
2: Fruita i verdura.
0: La gent habitualment, i és una cosa que sempre ens pregunta, hi ha aliments que milloren les ereccions? Anem a veure. Sí, però uns quants matisos aquí, Xavi. No existeix un aliment màgic que de cop faci aparèixer una erecció més forta. Mira,
1: exacte,
0: que bé, em prenc aquí uns fruits vermells i mira, de cop i volta, mira quina erecció més bona que tinc. No, és mentida. El que sí que sabem és que una erecció depèn d'una bona circulació sanguínia. Llavors, això li sumem un bon funcionament dels nervis, de les hormones i de l'estat emocional i pam, tenim una erecció puta mare. Ara bé, els aliments

0: que beneficien el cor i els vasos sanguinis també acostumen a beneficiar la salut sexual. Mm-hmm. Llavors, no estem parlant d'un o dos aliments, estem parlant que en realitat hauríem de seguir una dieta òptima, una dieta rica en segons quins aliments perquè ens pugui ajudar en aquest flux sanguini. Quins aliments són aquests? Com deia la doctora, o la doctora o la nutricionista, perdó, la Montse.
1: La doctora Folk.
0: Sí? És doctora?
1: Sí.
0: D'acord. Doncs la doctora Folk, fruita i verdura, essencial. Fruits secs, però tampoc sense abusar, no? Les nous, les ametlles o els pistatxos, per què? Doncs perquè contenen arginina, que és un aminoàcid que ens ajuda a fabricar òxid nítric, que també ho estava comentant la doctora, i també omega-3. L'arginina és un dels components que en general també es venen en moltes pastilles naturals. Quan algú no vol prendre el sildenafil o necessita alguna cosa natural que sí que pugui prendre, que em pugui ajudar, habitualment són pastilles naturals que contenen arginina. Llavors, és un bon component. Després, el peix blau, com pot ser el salmó, la sardina, el verat. Per què? Doncs perquè tenen omega-3. I què fa l'omega-3? Mantenir els vasos sanguinis més saludables. Mm-hmm. L'all no ens va molt bé si volem fer un petó aquell dia. Però ens pot ajudar lleugerament a millorar la circulació i la tensió arterial. No és una Viagra natural, però forma part d'una dieta cardiosaludable. D'acord?
2: I abans parlàvem de la xocolata, no?
0: Exacte, us he posat també la xocolata negra. I aquí també hi ha una mica de mite. La xocolata negra té flavonoides, que poden millorar la funció dels vasos sanguinis. Però no perquè te'n mengis una rajola abans de tenir relacions sexuals, diràs el mateix, ui, quin canvi notat. No, és una cosa que és mantinguda en el temps, no? I bé, també hi ha aliments rics en zinc que ens ajuden moltíssim en la producció de testosterona, que és allò que em deien, no? Deia abans el Xavi. Quan baixa? Quan comença a notar que les ereccions van perdent força i de més? O en quina edat? Doncs quan comença a haver baixa la testosterona, que és cap als 50, cap amunt, ens interessa molt menjar aliments rics en zinc. Quins són aquests? Doncs podrien ser ostres, podrien ser, si et surt molt car comprar-te ostres cada dia, potser unes llegums, unes llavors de carbassa, una carn magra. No, tot això és important. Què us sembla? Doncs, fins aquí podríeu seguir? Molt,
2: Jo tot aquest llistat me l'estic apuntant perquè...
0: Us diré una cosa que has de fer i que no t'agradarà, Xavi.
1: Què?
0: Una de les primeres coses que has de fer si vols mantenir les ereccions és deixar de fumar.
2: Mira.
0: El tabac és un dels pitjors... és un de les pitjors coses que podem fer,
1: és que
0: volem és mantenir...
1: Has de deixar de fumar, has de menjar fruites, has de menjar verdures, clar, has de fer esport, has de beure aigua...
0: Exactament.
1: Sí.
2: I l'estrès tampoc va...
0: Però és per un tema cardiovascular, és per un tema d'ajudar el rec sanguini, no? Diguéssim, doncs... a que pugui arribar a les parts íntimes. Per tant, si fumo, m'impedirà una mica que pugui arribar de forma més...
1: De moment, cap problema. Obedano.
0: Molt bé, m'alegro moltíssim.
1: Ja ho arreglarem.
0: Sí,
1: quan
0: bé,
1: el moment... Ja vindrem a la teva consulta. Escolta una cosa. Mira,
0: no em faries cas, tu, si vinguessis a la consulta.
1: Sí, clar, que et faria cas.
0: No, ni una mica.
1: Eh?
0: Sí, mira com
1: estem sempre com el gat i el gos. Però acaben d'entrar aquí dues persones...
0: Sí, i ara els ardem, no?
1: Entressades. Eh?
0: Jo estava a meitat de la xerrada.
1: Es troben aquí amb una pica baralla, que deuen dir, però això què és, això? Això és un programa de ràdio o és una broma? Mira, doctora Anna Polo, directora del Servei de Medicina Reproductiva de la Fundació Puigverd Hospital Sant Pau. Què tal, com estem?
3: Hola, bon dia, molt bé, molt bé.
1: Moltes gràcies, doctora, per haver vingut.
3: De res.
1: Et presento l'Alba Povedano, psicòloga i sexòloga clínica.
3: Perfecte, us estava escoltant ara.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies. 10 anys de reproducció assistida a la sanitat pública. Ah, fa 10, 12, 15, 18 anys... tenir un fill a Catalunya era una quimera, diguéssim, per moltes dones sense parella masculina, perquè la sanitat pública no les atenia. Havien de fer tot aquest procés de reproducció assistida per la privada. Tractaments molt cars que no tothom es podia permetre.
3: Sí, la veritat és que estem molt contents amb aquest programa i amb aquests 10 anys que acabem de celebrar, perquè creiem que amb tots aquests canvis socials que s'han estat produint en les darreres dècades, pues ha fet que cada cop més hi hagin nous models de famílies, dones sense parella masculina que vulguin tenir fills, i això els ajuda a no tenir que anar a via privada.
1: Sí. I aquest matí, ara de seguida també, mares sense parella masculina ens explicaran les seves experiències aquí al matí de Ràdio 4. Tot això, ja dic, va canviar l'any 2016. El Departament de Salut va aprovar un protocol que permetia l'accés a la reproducció assistida als centres públics. I el primer programa, l'Hospital de Sant Pau i la Fundació Puigverd. En total, quants tractaments heu fet i quanta canalla ha nascut durant aquests 10 anys?
3: Bé,

0: I pre-Covid doncs, en teníem 60-70 i ara estem quasi a 80-90. És a dir, és un programa que és veritat que els primers anys vam tenir tota la gent que estava allà esperant a que això fos possible, després es va estabilitzar, però ara cada cop veiem que la demanda segueix incrementant.
1: D'acord.
0: Amb tot això hem fet moltíssims tractaments, tant d'inseminació artificial com de fecundació in vitro o fins i tot tècniques més complexes com el diagnòstic genètic preimplantacional, i han nascut més de 1.000 nens a Catalunya.
1: Més de 1.000 nens? Sí. Nens i nenes a Catalunya. Nenes.
2: Sí, 1.700 dones han rebut aquests tractaments durant aquests 10 anys, i hem de dir que és una iniciativa pionera a l'Estat.
0: Pionera a l'Estat de manera ordenada i sota aquest protocol de tot un estudi previ i tot un seguit de tractaments de reproducció assistida.
1: Com funciona això?
0: Funciona que, en principi, la dona, quan té aquest desig de ser mare, van als ASIRS, en principi, que són els ambulatoris on hi ha ginecologia i on actualment els hi faran un estudi bàsic d'esterilitat, que és un anàlisi de sang per veure l'hormona antimuleriana, una ecografia i, en ocasions, una prova per veure si les trombes estan permeables. I, a partir d'aquí, les deriven a l'hospital per poder fer ja la tècnica de reproducció assistida, que, en principi, sobretot si són més joves de 38 anys, seria la inseminació artificial amb semen de donant.
2: Segons les vostres dades, un 20% ho aconsegueix a través de la inseminació artificial, entre un 35 i un 40% per fecundació in vitro amb semen de donant en dones de menys de 41 anys. Explica'ns quins són el perfil de les dones que acostumen
1: dones
2: a entrar
1: de 41 anys,
2: en
1: dius?
2: Aquest programa.
1: Hi ha un límit? Amb...
0: Sí, exacte. Sí. En el protocol del departament tenim un límit d'edat i totes les tècniques s'han de fer amb dones sempre i quan tinguin menys de 41 anys.
1: De 41 anys. Això ai, no s'ampliarà, això?
3: Que m'agòbio.
0: Hi ha altres comunitats com Madrid, que aquesta edat límit està ampliada als 43, però nosaltres ara, amb els recursos limitats que disposem, estem aquí, 40 anys.
2: I ho poden fer dones soles, parelles de dones, o també, dieu, persones trans en capacitat de gestar.
0: Exacte. Des de fa potser un parell d'anys, també, de fet, en el protocol del 23 ja està contemplat homes trans en capacitat gestant.
2: Doncs, Xavi, precisament volem conèixer les experiències de dues dones.
1: Volem sentir els testimonis, eh?
2: Sí. Mira, el primer testimoni ens ha demanat mantenir l'anonimat. Per presentar-los direm que és una dona sola en procés de reproducció assistida i té 37 anys.
4: Començo amb aquest projecte ja que porto 3 anys sense parella estable. Llavors, doncs, sempre he volgut ser mare i tenia clar que en algun moment arribaria aquest moment.
1: Està distorsionada la veu, Jordi.
2: Sí.
4: Vaig pensar, clar, també ara tinc ja 37 i el tema del rellotge biològic doncs afecta a les dones.
2: Doncs hem de dir que hem distorsionat la veu perquè ha volgut mantenir l'anonimat. Ens diu també que ha optat per fer-ho a través de la inseminació artificial. Encara no ha pogut quedar embarassada. Ens explica aquest periple,
4: Al febrer vam fer la primera inseminació, no va funcionar, em va deixar la regla. Al març vaig programar-me per fer la segona, vaig ovular abans de temps i em van haver de repetir, o sigui, vaig haver de fer doble cicle de medicació, el segon cicle, i tampoc va funcionar. I la tercera, que va ser el maig, doncs ja em vaig quedar embarassada. I amb la mala sort de que a la segona, o sigui, vam sentir el batec del cor, es veia bé l'embrionet i tal. El que passa que al fer-me l'ecografia de confirmació, el doctor que em va atendre em va dir que li sabia greu dir-m'ho, però que veia que era massa petita. I que, bé, quan vaig anar ja començava a també tenir una miqueta de pèrdues, eren poquetes, llavors hi havia gent que em deia, pot ser de la implantació del mateix inici de l'embaràs, o podria ser que l'estiguessis perdent. I, doncs, per desgràcia, va ser la segona opció.
2: I, malgrat això, té clar que continuarà amb el quart intent via inseminació artificial i, si no funciona, ho farà via in vitro. De fet, Anna Polo, tu has tractat aquesta pacient.
0: Sí.
2: És habitual que costi tant en aconseguir-ho?
0: Pues la veritat és que amb les inseminacions artificials, sí, com us deia, la tassa d'èxit és d'un 20%, és a dir, en un primer intent hi ha més dones que no ho aconsegueixen que sí que ho aconsegueixen. I necessiten una miqueta aquest recolzament a cada cicle, a cada vegada que els hi ve la regla. es necessita estar una mica acompanyada per poder tirar endavant, perquè és tot un viatge una mica complex. En aquest cas, després de quedar-se embarassada i després saber que això no tirava endavant, pues també la veritat és que són molt menys molt durs.

0: Ara li farem una quarta inseminació artificial. Esperem que sí que funcioni. De fet, li hem donat molts ànims perquè el fet que s'hagi quedat embarassada significa que s'ha implantat aquest embrió i que es pot tornar a implantar, amb la qual estem contents i veient-ho des d'aquest punt de vista és positiu, amb la qual cosa, bueno, doncs és molts ànims per seguir i, si no, encara queden possibilitats d'aconseguir-ho amb la in vitro.
1: Mira, tenim també en directe el testimoni de la Júlia Plana. Júlia, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Estàs embarassada del teu segon fill per tractament de reproducció assistida ara mateix?
2: Sí, exacte. Felicitats. Com a mare sola. Sí,
1: felicitats.
2: Gràcies.
1: Felicitats. Explica'ns una mica la teva experiència, la primera vegada, com i quan...
0: Però abans de la primera experiència, sí, la Júlia us ha d'explicar la prèvia. Ja ara us ho explicarà, però va ser una preservació de la fertilitat, que això també ho fem a la sanitat pública. Ah. Ara us ho explico.
1: Explica, explica, Júlia.
2: Sí, mira, jo quan em va venir la regla, bueno, eren regles molt doloroses. Al voltant dels 15 anys, més o menys, ja vaig començar a consultar el metge perquè aquells dolors eren horribles, sí, arribar a vomitar i tot. Llavors em deien que no era res, que era normal, que la regla, bueno, que a vegades pot fer mal i que no passava res. Finalment, l'any... anys, el 2009, començo amb molt dolor sobtat, molt pitjor del que havia tingut fins llavors, i consulto a la unitat de... Bueno, consulto al ginecòleg, em deriven a la unitat d'endometriosi perquè detecten que tinc un quist de 9 centímetres a l'ovari esquerre i que aquest quist s'ha de treure. S'ha de treure perquè, si no, bueno, ja tenia risc de perdre l'ovari. Mm-hmm. Llavors m'operen el juliol del 2009, aconsegueixo mantenir l'ovari, però clar, el treure un quist tan gran s'emporta en part de l'ovari sa. Llavors, bueno, la reserva ovàrica pot baixar. Llavors, tot això després, al cap d'un temps, vaig consultar perquè vaig tornar a començar amb dolors. Això ja va ser l'any 2018. I el mateix metge de la unitat d'endometriosi va veure que tenia un altre quist i que, bueno, que com havia d'entrar a quiròfan per segona vegada, em recomanaven fer una preservació prèvia per, bueno, per evitar, doncs, perdre més teixit de l'ovari sa i poder ser mare en un futur, no? No tenir aquest problema. Llavors em van fer la preservació allà a Sant Pau, conjuntament amb la Fundació Puigverd. Vaig haver de fer dos cicles perquè, bueno, vaig aconseguir una quantitat justeta i vaig haver de fer dos cicles de preservació que van anar molt bé, vaig estar molt acompanyada. I després d'això, després de fer tota aquesta preservació, allà van quedar, va arribar la pandèmia, em vaig replantejar molt la meva vida, en aquell moment no tenia parella, ho havíem deixat el 2009, uh-huh. Vaig replantejar moltes coses i bueno, sabent que en el meu cas, no, amb una endometriosi profunda com tenia, portava un tractament d'anticonceptius hormonals des del 2009, des que em van operar per primer cop per intentar evitar que la malaltia avancés, ja m'ho havien dit, no?, que idealment hauria de ser mare abans dels 34 per evitar, doncs, tenir un problema d'infertilitat i no poder arribar-ho a ser mai, no? Llavors, bueno, em vaig plantejar, doncs, ser mare sola i vaig consultar el ginecòleg, que em va fer la derivació aquí a Sant Pau i em van, bueno, vaig fer el tractament amb ells i el 2021 va néixer la meva filla a través d'un... En el meu cas va ser una in vitro, perquè al tenir aquest problema de l'endometriosi, ni els meus especialistes que em porten el tema de l'endometriosi, ni la Fundació Puigverd i Sant Pau, em recomanaven estar molt temps sense anticonceptius per evitar que la meva malaltia anés progressant. Llavors vaig fer una
3: Júlia, diguem, el primer que has fet ha anat bé i has de seguir repetir, perquè, diguem que... Déu-n'hi-do, de dos... de reproduccions assistides.
2: He decidit repetir, sí. Em va quedar, bueno, vaig tenir dos embrionets. Un és el primer que va néixer el 2021 i l'altre és el que estic gestant ara, que estic de 5 mesos.
3: Perquè Anna Polo, directora del Servei de Medicina Reproductiva de la Fundació Puigverd, Hospital de Sant Pau, és una pràctica habitual demanar a les dones que s'interessen per aquest programa de reproducció assistida pública que congelin els seus òvuls?
0: No, de fet, la preservació mèdica de la fertilitat només la podem fer en casos de malalties que comprometin la reserva ovàrica, com per exemple que una pacient s'hagi de sotmetre a un cicle de quimioteràpia previ a un tractament d'un càncer, i el més habitual seria el càncer de mama, per exemple, o altres malalties que impliquin la baixada molt important de la reserva ovàrica, com és aquest cas, una endometriosi recidivant, és a dir, la va tenir, li van treure el quiste d'ovari amb una mancança ja d'una part d'aquesta reserva ovàrica i li havia sortit un altre cop a l'altre costat un altre quiste, el qual les indicacions són concretes, no tothom pot venir a fer una preservació mèdica de la fertilitat per sanitat pública.
1: Alba Povedano.
4: Digues.
1: No, digues
4: a mi,
1: tu.
4: És que
1: et veig, escoltes amb molta atenció, sí, és un tema que trobes molt interessant. Eh?
4: Molt. Ah. A mi, jo tinc algun tema així amb el tema de preservació que està preguntant el Jordi, i és que em costa moltíssim poder estar com completament a favor de preservar els teus òvuls, no? I de més, o sigui, em costa molt, ojo, jo sóc una dona de 37 anys amb una parella dona, per tant, és un tema que m'interessa moltíssim, i és veritat que jo ara mateix ho tinc desig de ser mare, però clar, estic com una mica en el limbo de què faig, què no faig, ui, la meva edat fèrtil, no? Tota aquesta pesca, i és com, i molta gent em diu, ai, per què no vas a fer, no, aquesta preservació d'òvuls, de més? I jo a vegades penso, sí, però no. És a dir, crec que la meva edat és la meva edat, si em decideixo abans bé, si no em decideixo no, però hi ha un tema, i és que si tu fas aquesta preservació d'òvuls, si tu algun dia no vols comptar amb aquests òvuls ja no són teus. En general, aquests òvuls, de no sé ben bé com funciona Puigverd, no com funciona altres clíniques, però en algunes clíniques privades, quan tu ja dones aquests òvuls, diguéssim, si tu ja no vols fer... no els faig servir, aquests òvuls no els tiren, aquests òvuls. Aquests òvuls són d'ells, o no? O m'estic inventant això, Anna? Explica'm una mica.
0: Ben bé, així no és. En principi, en aquests moments, els òvuls tenen el caràcter igual que els embrions, que és una cosa que s'ha de canviar. Tindrien que tenir el mateix caràcter que els espermatozous. Si un home congela espermatozous i s'ho repensa i vol descongelar aquests espermatozous, els descongela i ja està. Mentre que els òvuls no és tan senzill i estan, com us deia, igual que si fos un embrió. Què passa? Una dona congela òvuls i aquests òvuls tenen diferents destins, que siguin per ella, que siguin desitjats, però perquè siguin desitjats i els descongelem, necessita la firma de dos ginecòlegs externs al centre on hagi congelat aquests òvuls, amb la qual i un motiu per qual els vulgui descongelar. Els pot donar a una altra parella sempre i quan tingui els requisits de que té que tenir menys de 35 anys, amb les proves genètiques fetes i tot això, o els pot donar la ciència, però no és que se'ls quedi. Nosaltres només ens els quedaríem, no és ben bé que te'ls quedis, és a dir, en un context privat, si no pagues el manteniment d'aquests òvuls, doncs llavors ens pertanyen a la clínica. Però no és que se'ls quedi la clínica.
4: Però si vols desfer-te'n d'ells, pots desfer-te'n. O necessites l'aprovació d'altres dos ginecòlegs.
0: Exacte. En aquests moments el que passa que hi ha un projecte a nivell legislatiu per que això sigui molt més senzill i equiparar-los al semen. En aquests moments ja és un projecte bastant avançat, però que en aquests moments no és així. I el que deies abans de congelar amb la teva edat o no, l'important en aquests moments, amb qualsevol edat de la dona, és saber que a partir dels 35 anys comença la disminució de la fertilitat i tenir la informació de que 100%. Existeix la possibilitat 100%. De preservar. I a partir
1: dels 37, has dit?
0: 35.
1: 35?
0: He dit 35.
1: Però les dones cada vegada són mares d'edats més avançades.
0: En aquests moments, l'edat mitjana a Catalunya del primer embaràs són 33 anys.
1: I 33.
0: 33.
3: I relacionat amb això que dius, i molt important, en aquest programa de reproducció assistida pública s'ha incorporat un estudi bàsic de fertilitat amb l'objectiu de detectar possibles alteracions limitants reproductives. Per què és important aquest estudi previ i quines acostumen a ser les patologies que detecteu?
0: Perfecte, aquesta és una pregunta molt bona perquè al començament hi havia la premissa de que les dones sense parella masculina no eren dones estèrils. I llavors es feia una cosa molt mínima, per no dir que no es feia estudi, perquè es pressuposava que eren dones sanes. A més d'això, tampoc els hi fèiem un tractament d'inseminació intrauterina, la fèiem paracervical, i també tampoc els hi donàvem tractament d'estimulació ovàrica. Amb aquestes tres premisses, els resultats al començament dels dos primers anys van ser molt dolents. Bé. Les tasses d'èxit aproximadament eren d'un 6%. Llavors vam veure que si els hi fèiem a l'estudi a aquestes dones, començàvem a detectar forces patologies, és a dir, hi havia dones que tenien el que abans es deia ovari poliquístic, que ara es diu síndrome de l'ovari poliendocrí metabòlic, que li acabem de canviar el nom. Hi havia moltes dones que podien tenir endometriosi, una baixa reserva ovàrica, problemes de malformacions uterines, i corregint tot això, les tasses d'èxit augmentaven.
1: Recordem que tenim a la Júlia Plana, també, el testimoni.
3: Que Júlia, li volíem preguntar, Júlia, de quants mesos estàs?
4: A 5, no?
2: Sí, 22 setmanes.
3: 22 setmanes.
2: Sí.
3: Molt bé,
2: sí, sí.
3: Molt bé, molt bé. Ja, ja saps...
1: Que tens nen o nena?
3: Sí, i el nom, si el teniu ja... Com...
2: No, encara no sé el que és, perquè bueno, he preparat una petita sessió de fotografia amb la meva primera filla i res, farem una cosa divertida per saber el sexe.
1: I ara que tens...
2: Sí, sí, sí, que de moment...
1: La gran és nena, diguéssim, la que tens.
2: Una nena, sí, una de 4 anys. 4

0: 3 anys i mig.
1: 4 anys
0: sí.
1: i mig, carai, tu. Molt bé.
2: I hem de dir que
0: jo, estàs, cas,
1: deus estar entretinguda.
0: Cas, sí, sí, estic molt distreta.
1: I espera't, espera't.
2: I ens comentava la Júlia...
0: Jo en el meu cas us haig de dir...
1: Digues, digues.
0: Jo vaig ser mare, en el meu cas, em vaig quedar embarassada en 34, vaig parir amb 35, i ara tinc 39 i pariré amb 40.
1: Molt
0: bé. Una mica perquè estàveu comentant això de les edats, no?
1: Molt bé.
0: Els tractaments, doncs, perquè sàpiga una mica.
1: Aquí hi ha un cost emocional, no? Amb els intents fallits, entenc que, clar, si la primera vegada és poc probable per entendre'ns que la cosa surti bé, gestionar això també deu ser una mica complicat, no, doctora?
3: Bueno, al cas de la Júlia, quan va fer d'entrada una fecundació in vitro, la seva tassa d'èxit ja era molt més elevada que
1: correcte,
3: fer una inseminació.
1: Però en general, no? Parlaves del 20%.
3: Sí,
1: dic aquí
3: a nivell
1: també
3: emocional és complicat. Sí, sí.
1: És complicat, això. Sí, sí. Doncs escolteu, no sé, Poveda, no tens algun dubte més? Alguna cosa que...
4: No. O sigui, crec que ho ha explicat molt bé l'Anna. Però... Sí, o sigui, és que com a molt els dubtes que em podrien sorgir són més personals, més de la meva situació, perquè és una cosa que et planteges molt i, evidentment, amb segons quines edats tu has de plantejar molt, molt bé, doncs, què vols canviar i què no. I com estava dient la Júlia, també, jo crec que un embaràs no és el mateix tenir-lo amb 33 que tenir-lo ara amb 40 o parir amb 40, perquè, evidentment, jo crec que la teva energia també canvia. Jo ja ho sento, ja ho estic sentint ara, que als 37 sóc una persona molt enèrgica, però crec que no són els mateixos que quan tenia 30, que tenia molta més energia.
1: Sempre com ara, filla meva. Sempre com ara, filla meva.
4: No. Júlia, tu com ho vius? Tu vius amb la mateixa energia d'embaràs amb els 33 que amb els 39?
0: No, la veritat és que no tinc la mateixa energia. No tinc la mateixa energia que llavors. Però sí que és veritat que, bueno, ho visc amb molta il·lusió.
4: Clar, sí, sí.
0: Jo crec que les mares, a més, que prenem aquesta decisió, en el nostre cas, no?, sense parella, bueno, és una decisió com molt meditada, no? És el que deies, al final és una decisió molt vital que no es pren d'un dia per altre. Vull dir, al final valores moltes coses, no? Al final la nostra no és una, en el meu cas, no? No és una maternitat sobrevinguda, sinó que és una maternitat molt plantejada, molt pensada i bueno...
4: I depèn també dels suports que puguis tenir al teu voltant i de com estiguis rodejada i de com et prenguis també la maternitat, no?, i de com la vulguis viure, i crec que això també és molt important. Vull dir que, evidentment, l'energia canvia, però tampoc ho estic dient com si fos com una cosa super, super negativa. Vull dir que al final pots estar una mica més cansada, però també pots tenir moltes més eines a nivell maduratiu, com per poder prendre les coses d'una forma diferent que potser te'ls prendries quan tens 30. Vull dir que ja ho entenc, ja ho veig, però... bé, són coses que se't passen pel cap, no? Quan vas pujant l'edat, dius, ara si vull decidir, ho he de decidir, sí, ara ho he de decidir, sí o sí. Llavors, és un tema.
0: I a més, en el meu cas, clar, jo ja parteixo d'una experiència prèvia, perquè ja tinc una nena, no?, que té 4 anys i mig, ja he viscut una primera maternitat, llavors ja sabia una mica a què m'estava enfrontant, no?, si realment m'animava un segon. Però sí, en el meu cas, jo tinc un bon suport familiar, tinc una tribu d'altres mares també que estan allà i bueno, crec que és important també, no?, saber trobar el teu espai i la teva gent amb qui rodejar-te i que et recolzin. Sí, sí.
1: Molt bé, Júlia Plana, escolta, moltíssimes gràcies també per haver explicat el teu testimoni aquí al matí de Ràdio 4. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Molt amable.
0: Gràcies igualment.
1: Doctora Anna Polo, directora del Servei de Medicina Reproductiva de la Fundació Puigverd Hospital de Sant Pau, moltes gràcies també per haver estat aquí al programa. Perfecte, gràcies, que vagi bé. Felicitats per la bona feina. I moltes gràcies. Sí,
2: I tant.
1: Jordi Vila.
2: I tant.
1: I tant què?
2: No, que ens ha fet molta il·lusió poder...
1: I tant que tenim el millor xocolater del món al telèfon, mira.
2: Sí, és veritat, ara anem a parlar de xocolata.
1: I tant que sí.
2: Amb el Lluc Cruselles.
1: Com estàs, Lluc? Hola, Lluc. Povedano.
4: Què? Hola. Jo no sóc en Lluc, jo sóc l'Alba.
1: Home, però dic, si no entra el Lluc, parla tu.
4: Ah, vale, és que estava aquí l'Anna i estava dient així adéu amb la mà i jo estava aquí distreta dient-li adéu, Anna.
1: Però diu que les dones podeu fer 7 o 8 coses a la vegada.
4: Potser ens veiem, potser, ojo, que potser ens veiem, potser vaig a veure a consulta. Ai, senyor. Bueno,
1: pensa que et canvia molt la vida, quan tens un fill.
4: Jo ho sé, ja m'imagino, per això m'ho estic pensant tant. Sí,
2: mira, és la gran aventura...
1: Apaguen la flama, a vegades,
4: M'ho crec.
2: És la gran aventura de la vida.
4: Sí.
2: Sí, sí, sí.
4: Però no sé si la vull, aquesta aventura.
1: Exacte.
2: Jo també dic que abans de tenir la meva filla també era molt feliç, una vegada ja la
4: tenia. Exacte.
2: Ja està, és veritat,
4: No, i és que crec que porta moltes coses bones...
2: Sí.
4: però d'altres que ja no les podràs tornar a viure. Mm-hmm. Per tant, és, sí o sí és un dol. Decideixes tenir un fill o no tenir-lo és un dol. Si vols tenir un fill és un dol a la teva vida anterior amb moltes decisions que tu volies prendre, i si decideixes no tenir-lo és un dol a la maternitat, de dir, ostres, em perdré viure coses que la gent ha viscut o que té família o que té altres, doncs que jo potser no podré viure mai. Sigui com sigui, serà un dol. Ara, quin dol vull escollir? És que no ho sé. Mm. És que no ho sé. Sé que porta coses molt boniques.
1: No estem mai contents. La raça humana és així.
4: Tu tens un o tens
1: dos? Dos. És igual, si en tens un, és igual un que tres, ja.
4: Ja,
2: és una experiència que a través de la qual descobreixes una vessant i una faceta teva que desconeixies per complet abans de ser pare o de ser mare.
1: Els que no en tenen, en volen tenir. Els que en tenim, hi ha de tot, també.
4: Jo és que no vull sacrificar coses de la meva vida, que m'agraden molt.
2: Això és molt personal i molt respectable.
4: Fills,
2: eh?
4: Si tingués fills, segurament ho faria, perquè en aquell moment em sortiria, em naixeria, però no sé si vull prendre la decisió.
1: Lluc Cruselles, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Tu vols tenir fills o no, Lluc?
5: Hosti, doncs bueno, suposo que sí, no m'ho he no altre.
1: Suposo que sí. No ho sé, és que ara ens agafes parlant d'això. Ens agafes parlant d'això, justament.
5: Hem de deixar el món en bones mans.
1: Sí, no?
4: Sí, igualment sí. Sento que aquesta decisió és diferent si ho prens des de ser un home o ser una dona, també us ho dic. I és així.
1: És així?
2: No, és veritat.
4: Que vosaltres no teniu, jo ara mateix sento pressió per l'edat que tinc. Vosaltres aquesta pressió no la sentiu, no la sentireu.
1: També.
4: No és la mateixa, Xavi.
1: Jo la meva edat no en tindria ni que em paguessin...
4: Però no és la pressió que tu hagis de decidir sí o sí. Vull dir que, bueno, és igual, és una altra pressió. Però pobre Lluc, que no li diem aquí, pobret, que ve aquí a parlar de la xocolata i estem aquí ara...
1: No. De la xocolata i d'altres coses.
2: I de colònies.
4: Perdó.
2: Està relacionat amb els infants i adolescents.
4: M'encanta. Sí.
1: Lluc, quants dies fa que no veus el Pau de Pons?
5: Hosti, bastant, la veritat que ja el començo a trobar a faltar bastant,
1: Has de baixar un dia el programa, home.
5: Aquí, no?
1: No, avui no, va venir ahir.
4: Pensava que no el nombraríem, avui. Pensava que no el nombraríem.
1: És que són molt amics.
4: Sí, que sí.
1: És, li té un gelos, Lluc. Aquesta és la Povedano, la sexòloga.
4: Hola, Lluc.
1: Vale. Diu que ens estimem més el Pau que ella. Però, és igual, coses de canalla. Veus?
5: Bueno, tothom a la seva part.
1: Ai, senyor. Ai, tant. Escolta, què ens expliques, Lluc? Perquè què és això d'aquest projecte, les colònies Xocolat, que esteu fent aquesta setmana amb canalla, nens i nenes d'entre 9 i 17 anys, home, també hi ha adolescents ja per aquí.
5: Sí. No, la veritat és que estem supercontents. És més, us estan escoltant tots, perquè hem
1: Carai.
5: Posat aquí el telèfon amb veu alta. Saludeu?
2: Sí, que ens saludin.
1: Hola!
2: Ei!
1: Nois i noies! Carai, tu!
5: Aquí, la veritat és que ha estat la primera edició i jo estic supercontent. Ells crec que esteu contents.
1: Ells també.
5: No està assajat, no està assajat, això.
2: Molt bé.
5: No, però realment, a mi el que em fa més feliç és que crec que estem acostumats a veure sempre campus i colònies que si futbol i més futbol, i crec que unes colònies d'un ofici a dia d'avui, 2026, és algo superimportant de que estigui passant, perquè crec que el futur del nostre país està en les mans dels oficis i és superbonic, no? I hem estat tota la setmana, cada matí, pues, fent coses de xocolateria, prendre guis de xocolata, temperar, fer bombons, rajoles, hem fet figures de xocolata, i està sent superbonic i crec que emocionant pel sector.
1: I ho trobo superinteressant. De veritat t'ho dic, Lluc. Xocolat, colònies d'estiu amb Lluc Cruselles. És que és veritat, sempre només el futbol. La meva filla, perquè no té edat, si no també vindria. A més, li encanta la xocolata, imagina't. Poder fer tot això amb el Lluc.
2: I, Lluc, com arriben a aquestes colònies aquests infants i adolescents? Tenen molt o poc coneixement del món gastronòmic, de fer pastissos, de tractar xocolata?
5: Moltíssim. La veritat que tenim un futur de xocolaters realment molt esperançador, molt de talent, i crec que és una edat també que en un moment ho agafen tot, ho entenen tot, i realment que és un grup super bonic. Tenim moltes ganes d'aprendre i de conèixer més sobre aquest ofici.
2: Ja. Lluc, per visualitzar-ho millor, explica'ns una activitat, no? En concret, on heu tractat la xocolata? A veure.
5: El dimarts vam fer trufes de xocolata, vam parlar de com es feia el farcit, com s'elaborava, com el deixàvem reposar, com el golejàvem i com acabàvem aquestes trufes, i ho van fer ells. O, per exemple, dimecres sí que vam fer, no és l'època de les mones, però vam fer figures de xocolata, que són mones, vam fer uns avions de xocolata, vam fer uns coets, els vam poder pintar, i vam intentar tocar durant tota la setmana, doncs, des de com s'elabora la xocolata, no? de la fava a la rajola, saber i entendre-ho, a elaborar productes, i que llavors pues, ells tenen un dossier, que tenen receptes que les podran fer a casa o repetir-ho a casa o no, però al final també és una miqueta, bueno, pues, intentar que entri aquest coquet de saber més sobre com i per què de què passa, no, amb la xocolata.
2: I si ara hi ha famílies que ens estan escoltant i diuen, doncs m'agradaria apuntar els meus fills i filles a
1: això
2: aquestes...
1: Serà un èxit, això, Lluc.
2: Aquestes colònies, aquestes activitats, fareu una nova edició? Com va això?
5: Jo crec que sí, de moment tot pinta que sí, que l'any que ve farem una nova edició de colònies.
1: Ara molts pares i mares, fins l'any que ve, Lluc. Ja en podria ser una altra d'aquí 15 dies, home.
5: Ja no es dona l'estiu ja per més coses, però queda fet una primera edició d'una setmana que molt contents, a més amb els estels, que ha estat tot molt fàcil, i a més ho hem fet a Osona, aquí a Can Micaló, que és una casa de colònies que hi ha sobre Centelles, super bonica.
1: Que maco, tu.
5: I estem disfrutant moltíssim.
1: No m'estranya, Lluc, no m'estranya. Quan val això?
5: Ostres, això sí que jo ara mateix...
1: Ara t'agafo...
5: Ho desconec de tot, això.
1: És igual.
5: Ho desconec de tot, això.
1: Jo t'havia de preguntar, perquè... Què rius, Jordi Vila?
2: No, que...
1: El Jordi deia...
5: Però com li... Jo crec que són les colònies normals.
1: Molt bé, home. Hosti, moltes gràcies, Lluc. Jo trobo que és una iniciativa espectacular, la veritat. Molt interessant.
4: A mi m'encanta, la veritat.
1: I que agrada i agradarà. Home, ja hem sentit tota la canallada per aquí.
4: Sí, sí. S'ho estan passant bé, o què, la canalla?
2: Sí, ens poden dir adéu, que ens tornin a saludar, no?
1: No, és que m'agradaria parlar amb ells, però no tinc temps, però són les 12. Si no, et diria, passa-me'n algun, home.
5: Sí, va, un voluntari.
1: Fem una cosa, després de les notícies de les 12, Lluc, ara, espera'm 5 minutets, sentim les notícies, ens posem al corrent de l'actualitat i volem parlar amb aquests nois i noies que estan gaudint de la teva iniciativa. Moltes gràcies. Oients, res, que tornem en 5 minuts. Tu, Povedano, què fas?
4: Jo he de marxar a treballar.
1: De marxar a treballar.
4: Sí. Què faig?
1: Treballar és dolent.
4: Mira qui m'ho diu.
2: Povedano, buen camino, eh?
4: Buen camino.
1: Ai, Déu meu. Va, fins ara mateix, oients.
3: Són les 12.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. La caiguda d'un cablejat elèctric podria ser la principal causa de l'incendi forestal a Los Gallardos, Almeria, on han mort 11 persones i altres 8 han resultat ferides. Així ho apunta el govern andalús a l'espera del que digui la investigació oficial. El president de l'executiu, Juanma Moreno, ha assegurat a Ràdio Nacional que el foc ha començat al voral de la carretera i comparteix la hipòtesi de la caiguda d'un pal de la línia elèctrica com a causa de les flames.
7: Todo parece indicar, además, que el origen de la caída del tendido eléctrico, algún poste de tendido eléctrico de los que hay por la zona.
3: Tot i això, Endesa descarta que l'incendi tingui un origen elèctric perquè la línia forma part d'un tram privat que no estava actiu i no tenia tensió. Tant la companyia com Red Elèctrica neguen que la línia sigui seva. A hores d'ara, l'incendi es complica pel canvi de vent i 250 veïns del barranc del Faix seran desallotjats. Per cert, que la segona onada de calor, que va començar diumenge i va finalitzar ahir dijous, ha provocat 464 morts relacionades amb les altes temperatures a tot l'estat espanyol, segons el sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut Carlos III de Madrid. Aquesta xifra supera el nombre de morts de la primera onada a finals de juny. Només en els dos últims dies han mort 261 persones per malalties relacionades amb la calor. A Catalunya han mort 70 persones, més de la meitat dones, i a la franja de majors de 65 anys. Els dos últims dies, els de més temperatura, s'han registrat 33 defuncions.
8: I anem ara a l'Audiència de Barcelona, on avui declara l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, en el judici pel suposat retard de la vacunació de policies i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid. Vergés ha negat haver ordenat retardar-ne la immunització. Seguint-ho, hi tenim el nostre company Sergi Bassoles.
9: Sí, l'exconsellera Vergés nega haver ordenat paralitzar la vacunació de policies i guàrdies civils destinats a Catalunya. Les vacunes, segons assegura l'extitular de Salut, es van anar posant tan ràpidament com arribaven les dosis i tenint en compte el criteri d'edat, és a dir, majors de 60 a 65 anys, també dels col·lectius essencials, tal com havia estipulat el Consell Interterritorial de Salut.
10: Si tens 100.000 vacunes i tens com a mínim 500.000 persones a qui has de vacunar, has de començar, segons et diu el Consejo Interterritorial de Salut, que és per les cohortes de més d'edat.
9: Alba Vergés s'enfronta a penes de 12 a 15 anys d'inhabilitació per suposadament haver retardat la vacunació als més de 7.000 efectius de la policia i de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya l'any 2021. Ella, juntament amb quatre exalts càrrecs de Salut, entre ells el seu successor, Josep Maria Argimon, estan acusats de prevaricació.
8: I el torn d'ofici de l'ICAP ha realitzat més de 6.300 actuacions a víctimes de violència sobre la dona els primers 6 mesos d'aquest any. És una mitjana de 1.000 actuacions al mes, mantenint la tendència d'anys anteriors. Maria Huguet.
11: Sí, des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona apunten que s'ha augmentat amb un lletrat o lletrada diari les guàrdies de víctimes de violència sobre la dona de Barcelona Ciutat i s'ha creat un torn nou a Vilafranca del Penedès per assistir a les persones detingudes per violència de gènere. Reclamen, però, que els i les professionals que fan guàrdies 24 hores per casos de violència de gènere estiguin millor retribuïts que la resta, perquè actualment es cobra més per una guàrdia per temes penals que per violència de gènere. Cristina Vallejo és la degana del Col·legi.
12: Per aquest plus d'assessorament integral i pel que suposa les guàrdies, el desgast que suposa i la disponibilitat, creiem que s'ha de posar en valor la guàrdia de Vige, sobretot perquè us he posat l'alerta en social, però després de social, on més fugeixen els advocats és de la guàrdia de Vige. Primera, pel tema emocional, i segona, perquè no es veuen reconeguts.
11: De fet, denuncien que en el que va d'any, més d'un 2% dels advocats adscrits s'han donat de baixa d'aquest torn d'ofici que ofereix assistència jurídica gratuïta a les persones que no disposen de prou recursos econòmics.
8: L'edat del parc de vehicles supera els 14 anys de mitjana a Catalunya, gairebé el doble que el 2008. El sector demana de forma urgent un pla Renove per frenar l'envelliment de cotxes que circulen per la xarxa viària. Més detalls, Climent Sabater.
13: Més de 14 anys de mitjana té el parc mòbil català, quan el 2008 era només de 8 anys i un 30% dels vehicles superen ara els 20 anys. La patronal dels concessionaris fa con auto alerta del perill que això suposa des del punt de vista de la seguretat i també de la qualitat de l'aire. Per això demana al govern que posi en marxa un pla Renove per aturar l'envelliment del parc que cada dia circula per les carreteres catalanes. Raúl Morales és el portaveu.
14: Pensamos que esa es la primera vía para frenar por lo menos este deterioro del parque automovilístico. Desde luego, si no ponemos en marcha planes de renovación del parque, ese deterioro pues se va a seguir acelerando.
13: Ara mateix, adverteix la patronal, només es renova el 4% de vehicles cada any, el que farà que el 2035 encara circulin la meitat dels cotxes actuals. El sector també alerta que en aquestes circumstàncies Barcelona incomplirà la normativa de qualitat de l'aire que la Unió Europea introduirà en només 4 anys.
8: Gràcies, Climent. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
6: Ràdio 4.
15: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
6: Atenció, rockers i amants de la bona música. El 10 de juliol, coincidint amb el llançament del nou disc dels Rolling Stones, Ràdio 4 us porta a un viatge en el temps per celebrar en 50 anys del mític concert de la banda britànica a Barcelona l'estiu del 1976. Un programa conduït per Irene Desumvila amb periodistes musicals, testimonis que el varen viure en directe i un acústic exclusiu dels Smoking Stones. 10 de juliol a les 10 de la nit. 50 anys del concert dels Rolling Stones en el 50è aniversari de Ràdio 4. Rock and Roll.
16: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
17: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
18: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
19: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
20: Com sempre, salut i perdim.
21: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
22: La veritat per davant de tot.
23: Andy, i jo no penso dir la paraula.
24: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
25: M'he quedat esparverada.
26: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
27: Nena, nena, nena, nena!
6: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Mig quart d'una, ara mateix, tornem amb el Lluc, amb el millor xocolater del món mundial. Lluc Crosellas, amb aquesta iniciativa que has tingut, que ens encanta. Deixa'm saludar el Xavi Miró, abans, però, que és jardiner paisatgista de Miró Garden Organic. Com estàs, Xavi? Bon
2: Hola,
1: dia.
2: Hola, molt bé,
1: carai,
2: molt content d'estar aquí.
1: Que és, això ho regalem als oients, aquestes plantes has que has portat?
2: Has vist? Perquè triomfem, aquestes no es moren mai. O sigui que
1: aquestes són les que té el Jordi Vilacasa.
2: Són tipus cactus, no? És exacte, són crasses, suculentes, cactus, sí,
1: però
2: sí, és una barreja.
1: Un sortit de cactus però espectacular.
2: Són molt macos,
1: xulo, Sí. Molt bonic, sí, això.
2: Sí. Tots amb una terrineta, tots juntets.
1: Molt bonic.
2: Perquè no haguem de fer res, només que mirar-lo i regar-lo un cop a la setmana.
1: Mira quina flor més bonica fa aquest.
2: Sí. Això és aquelles coses que diem, que la gent, no, això no fa flor. Que sí que fa flor, tots fan flor, les suculentes, cactus, crasses, fan flors a
1: tots,
2: diferents...
1: Tots?
2: Sí, tots. Per exemple, els cactus, la flor dura molt poc temps, és espectacular, però dura poc temps, les suculentes no, aquestes duren més temps,
1: Bé, de seguida, Emma Vilarassau, aquí en directe, al matí de Ràdio 4, però mans Lluc Crosellas, que volíem parlar amb alguns dels que tenen la sort de formar part d'aquesta aventura.
5: Aquí estem. Estan a punt aquí escoltant-vos.
1: Molt bé, home. Doncs va, amb qui parlem? Vinga, hola. Hola, hola. Hola. Què dius? Com et dius tu?
28: Sofia.
1: I d'on ets?
28: De Girona.
1: I quants anys tens?
28: 8.
1: I com va això, amb el Lluc?
28: Molt bé.
1: Les colònies d'estiu, xocolat. Sí?
28: Sí.
1: Deus
28: sí.
1: Una tipeta de xocolata, no? Què és el que més t'ha agradat de tot el que heu fet fins ara?
28: La mona.
1: La mona?
28: Sí.
1: Ah, aquestes figures de xocolata que ens deia el Lluc que heu fet, també us ha ensenyat a fer trufes, per exemple, no?
28: Sí.
1: Clar, i tot això quan arribis a casa ho faràs. I quedaràs com una reina, clar, tu diràs. Molt bé, perfecte. Doncs escolta, moltes gràcies per haver estat en directe aquí. No sé si n'hi ha algun altre que vulgui parlar. Lluc, per aquí?
5: Sí, tenim a punt. T'escolta.
1: Hola, com estàs?
29: Hola, estic molt bé.
1: Sí, quants anys tens tu?
29: Jo tinc 14 anys.
1: I com ha anat? Com està anant tot això?
29: Està molt bé, unes noves experiències que ens agrada molt a tots.
1: Clar que sí.
29: Els nens o les persones que ens agrada molt cuinar.
1: Ah, i és una cosa diferent, no? Que aprens coses molt útils. A més, teniu el millor xocolater del món aquí, a Lluc Crosellas, tu diràs. Eh?
29: Sí, és molt divertit i ens agrada molt a tots.
1: Perfecte. Repetiràs l'any que ve o què?
29: Sí, òbviament.
1: Sí, òbviament. Doncs mira, bona senyal, això. Escolta, Lluc, felicitats una vegada més per la iniciativa.
5: Moltíssimes gràcies i gràcies també per poder-ho explicar.
1: Merci, ens veiem, Lluc, que vagi bé. Una abraçada.
5: Una abraçada ben forta.
1: Adéu. Mira, adéu. Falten 3 minuts i mig per un quart d'una, ara mateix. Doncs ara, de seguida, l'Emma Vilarasau i també parlarem amb Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec, perquè hem d'anar escalfant motors, ens hem d'anar preparant pel 12 d'agost, que a Catalunya es quedarà a les fosques. No tot Catalunya, eh? Ja clar, dit així.
2: I aquest eclipsi s'està convertint en una excusa per organitzar festivals i esdeveniments. La gent, molta gent ja té reservades localitats, llocs per anar a dormir, un festival determinat, cap aquí, cap allà, vaja. En fi, que és una gran festa, aquest eclipsi solar.
1: Totalment, totalment. Molt bé, home. Escolta, Xavi, què ens expliques? Què ens expliques?
23: Ostres, bueno, primer que ja, estic clar, molt bé de retornar aquí als vostres estudis, que em fa molta il·lusió.
1: Hi havies estat tu, en aquesta casa?
23: Jo havia estat amb en Ramon fins quants programes, ja fa uns anys. Sí, sí, sí.
2: Ramon Castelló, eh?

0: Castelló.
1: Amb en Ramon Castelló, sí, sí, que ara l'he saludat d'aquí fora. Molt bé. Jo m'he fet il·lusió perquè dic, ostres, feia temps i sempre aquí havíem estat molt bé. O sigui que molt content de tornar-vos a veure i estar aquí amb vosaltres.
0: Perfecte, molt bé, home. Doncs moltes gràcies per haver vingut. Escolta, nosaltres de dir, escolta, què podem fer? Perquè ara, si marxem un mes de vacances, la què fas amb les plantes?
1: Primer de tot, et felicito. Si marxes un mes de vacances, et felicito, perquè això està molt bé, eh? O sigui que d'entrada...
0: Sí, home, però pensa que treballem tot l'any, festius inclosos, eh?
1: Bueno,
0: no tenim ni vacances ni per Nadal, ni per Setmana Santa, ni pel Pont de la Puríssima, ni per Tots Sants, ni el 12 d'octubre, ni l'11 de setembre.
1: L'octubre sí, no, faig broma. No, és igual, no t'explico el meu horari. No t'explico el meu horari perquè diràs, menys mal. No, està molt bé, perquè nosaltres una mica el que volem és que la gent s'engresqui a tenir plantetes i no per això deixin de tenir plantes. No, per tant, sempre hi ha recursos. Mira, de totes formes, aquesta safata que us he portat...
0: Clar,
1: aquesta...
0: si tens cactus, no cal patir.
1: No, perquè això ho regues un cop a la setmana o no. Si, mira, hi ha una cosa molt curiosa amb els cactus, que, i de crasses i suculentes, que si tot funciona igual,
0: sí.
1: Que si tu els regues de tant en tant, cada un cop a la setmana, i els abones i tal, ells creixen i es fan guapos. Que no els regues, saps quina cosa passa? Que no es moren, es queden allà com encongits i diuen, bueno, quan li piqui em regarà.
2: És el que els hi passa als meus cactus, que estan allà. Estan allà.
1: Estan allà. Algun dia em regaràs. Saps què passa? Que els cactus, hi ha aquesta cosa de dir, bueno, els cactus no necessiten aigua, no els reguem. Home, pobrets, sí que necessiten aigua, el passa la necessiten en moments molt determinats, que és quan la terra està completament seca. Però després tu agafa, rega el ben regat i posa-li dop i ja veuràs com es fan guapos.
0: Però si tenim plantes que no són cactus, què podem fer? Com ho hem de fer perquè no se'ns morin? A veure.
1: Primer de tot, a part dels sistemes que aquests ja els sabem o tal, que són els sistemes de posar un programador amb un rec gota a gota que tu li dius quan ha de regar i aquestes coses, que això al final és fàcil, l'únic és que has de pagar, això sí. Si no volem fer això o no podem, hi ha molts recursos, eh? Jo ara sempre dic, mira, ara a l'estiu, per exemple, la majoria de gent que té testos amb terrasses o balcons, o de més, ja no parlo al jardí, que això és una altra història, però amb terrasses o balcons. Mira, per exemple, me'n vaig de vacances, què faig? Primer de tot, intentaré agrupar les plantes amb testos, totes en un sol lloc, que sí pot ser que toqui el mínim de sol possible, com a mínim en els testos. Penseu una cosa, que el que perjudica més a les plantes ja no és el sol a les fulles, sinó és el sol als testos, i és el que les deshidrata sobretot molt. Per tant, consell número 1, agrupar les plantes, si podem, agrupar les plantes. Segona, protegir la superfície de la terra amb algun material fàcil, per exemple, escorça de pi, la mateixa fulla quan retallem les plantes. Jo sempre us dic que quan retallem les plantes, les flors, no sé què, tot el que retallem, el vegetal que traiem, el tallem a trossets amb la tisora i el posem sobre el test. Ostres, això ens ajuda moltíssim. Això ens ajuda que no s'escalfi la terra, que no es deshidrati i de més. No? I a més, si ho fem ben fet, fa bonic i tot. Per exemple, una altra cosa, ara seria bon moment de posar els plats a sota dels testos i quan tu regues, l'aigua que s'escola del test del substracte va al plat i després la planta ho torna a reabsorbir. Per tant, ja guanyem uns quants dies més. Amb això ja anem guanyant dies de no regar, no? A partir d'aquí, hi ha mètodes també molt fàcils i senzills que són, jo què sé, per exemple, hi ha uns petits aparells, una cosa molt senzilla, que la pots connectar amb una ampolla d'aigua, que la deixes allà i va un fil doncs, de cotó, per exemple, i per capilaritat, la planta, a mesura que va xuclant l'aigua del test, va absorbint l'aigua de l'ampolla. És molt fàcil.
0: D'acord.
1: Molt econòmic, molt fàcil.
0: Passa amb la calor que fa? Pots dir que no s'aixugarà tot, això?
1: No, clar, si vas, com més temps estàs fora i més calor fa...
0: Ja.
1: Però com a mínim el que estem intentant és dir, vale, amb aquestes coses, si poso tots aquests remeis, poder allargar el mes. O sigui, l'objectiu seria a veure si podem arribar al mes que feu vosaltres de vacances. O sigui, hem dit tres coses, n'hi ha una altra que són uns polímers, és com una mena de sal, o bé en forma de sal o bé en forma de gel, que això també és molt fàcil, molt econòmic i tal, són polímers que no contaminen, tu ho barreges amb la terra, i això el que et fa és que abans de marxar de vacances regues bé la terra, aquests polímers s'inflen d'aigua, saps com allò dels bolquers dels nens?
0: Sí.
1: Pam, pam, és semblant allò. Poses allà a la terra, s'infla d'aigua, i quan tu te'n vas de vacances, la planta va xuclant conforme necessita. O sigui que has vist que hi ha cosetes molt senzilles, fàcils, per no haver de muntar un rec gota a gota, amb un programador, no sé què, no sé quant.
2: Perquè amb les plantes, molt sovint el que ens passa, les acostumem a regar massa, no? De vegades les ofeguem, és una de les errades més comunes que cometem.
1: Està molt bé que em preguntis això, perquè pensa que les plantes es moren més ràpid per excés d'aigua que per falta d'aigua. Sí. O sigui, quan és per excés d'aigua és fulminant. Mm. 24 hores, pam, morta. Per falta d'aigua, la notaràs pansida, saps? Desmillorada, tal, la retallaràs, la regaràs i la recuperaràs. Però per excés d'aigua, fatal. Per tant, això també ho expliquem i m'agrada que ho entengueu, els que escolteu, que si tenim la planta sempre amb aigua, ara posant el cas que te'n vas un mes de vacances, si la tens aquest mes sempre amb la terra xopa, arribaràs i és molt possible que te les trobis mortes. Per tant, hem d'anar molt al tanto. Per això són sistemes que la planta ha d'agafar l'aigua en funció del que necessita. Per tant, estiguem molt al cas, amb això que em deies, està molt bé. Si anem a regar la planta i la terra està xopa, esperem un dia més a regar.
0: Escolta, quines són les plantes o les flors d'estiu que més t'agraden a tu?
1: A mi? Sí. Tenen, això.
0: És a dir, algú que dius, va, recomana'm alguna cosa per impressionar quan vingui algú a casa, fem un dinar, un sopar, de dir, carai, Xavi, quin balcó o quina terrassa que tens.
1: Home, mira, per impressionar, jo et diria les hortènsies, saps? Que és una planta molt, molt, molt, molt establerta, molt coneguda, però hi ha tantes varietats d'hortènsies.
0: L'hortènsia, això, ple sol?
1: Ah, amigo, jo ara aquí...
0: A veure.
1: Amigo, vale, està molt bé, però fixa't, jo ara et dic l'hortènsia i després et diré, d'acord, la poso, el dia que vingui el sopar, la gent a sopar, la treus el dia del sopar,
0: sí,
1: però l'endemà la poses en un lloc una mica ombrejat, sí, una mica sol sombra, que es pugui regar bastant i de més, no? O sigui que, però per impressionar, sí.
0: Bé, per impressionar, mira qui acaba ja d'entrar al matí de Ràdio 4.
1: Jo ja estic.
0: Mira qui acaba d'entrar. Emma Vilarasau, per l'amor de Déu. Com estàs? Guapíssima. Però guapíssima. Mare de Déu. Ai, senyor. Això sí que impressiona, eh? Jordi Vila.
2: Mira, impressiona tant que, mira, que estem aquí gravant el vídeo per les xarxes, la gran Emma Vilarasau, Creu de Sant Jordi, Premi Nacional de Cultura per la seva tasca en el món del teatre, cinema i televisió, eh? I està de rabiosa actualitat, teatre, cinema, Xavi...
0: Jo crec que no hi ha ningú que no l'admiri.
3: Home.
0: De veritat t'ho dic.
3: Sí, jo sempre ets detractors.
1: Sort que no has llegit tot el currículum d'ella, perquè si no estaries aquí mig matí llegint.
2: Correcte, si ho haguéssim de llegir
0: ja
2: tot...
0: Ja se'l sap, la gent, sí. Home. Ja se'l sap. Sí.
3: Home, són molts anys, no? Sí. Vas acumulant, i sí, ara ja tinc un bon feix darrere.
0: Però estàs igual?
3: Sí,
0: segur. Et deus cuidar?
3: Sí. Sí, em cuido.
0: Home, sí, segur que et cuides, perquè no, si no, no estaries com
1: perdona,
0: estàs.
1: Perdona, està millor, eh? Jo l'he vist millor, eh?
3: Que has com vist? La...
1: I tant, ja, de veritat, et veig molt
3: la
1: millor.
3: La fruita madura és la millor.
0: Com ho fas, això?
3: Com ho faig de cuidar-me?
0: Sí.
3: Sí, intento menjar bé, fer una dieta, això l'he fet tota la vida.
0: Què menges, habitualment?
3: Menjo poc.
0: Menges poc?
3: Menjo poc.
0: Important, això, diuen els metges.
3: De tota la vida que menjo poc.
0: Bé.
1: Saps què deia el meu pare? Yeah. Deia que treballar salut. Jo crec que aquesta noia treballa tant que la pobra posa aquesta cara de salut perquè no para.
0: I tema esport?
3: I tema esport faig pilates.
0: Ah, molt bé. Perfecte.
3: Sí, des de fa molt de temps.
0: Molt bé. Sí. Com portes la calor d'aquests dies? Una mica farta, com tots.
3: Farta, sí. Sí. A més, jo tinc un jardí.
1: Ah, sí?
3: I se m'està cremant tot.
1: Achitxerrant. Aprofita i pregunta, va, vinga, que et farem una sessió particular.
3: No, no,
1: particular,
3: és que ja no sé, no... Les fulles s'assequen per molt humit que estigui el terra, perquè es cremen, no?
1: Sí.
3: Fins i tot els rosers, que són de sol, pobres.
1: T'ho he de fer preguntes, perquè per ajudar-te t'ho he de fer preguntes. Sempre jo per ajudar les persones haig de preguntar, si no, clar, és com que... Saps què? Aprofito. Va, fem una petita d'això amb l'Emma, no, ja que la tinc aquí. Deixa'm-li fer d'assessor particular un segon.
0: Tira, tira.
1: Emma, escolta'm una cosa, els rosers, on te'ls tens, a terra o amb testos?
3: A terra.
1: A terra. Va, estàs per aquí, al Vallès o per aquí al Barcelonès.
3: A Bellaterra.
1: A Bellaterra, no prop de casa, nena. Bé. Pots venir un dia.
0: Escolta, fan olor? Són d'aquelles roses d'abans?
3: Jo sempre les...
0: Jo també.
3: Les compro d'olor.
0: Jo també. Hi ha poques
3: perquè
0: varietats,
3: si no, ja no...
1: D'olor. Tu saps que antigament aquí a Catalunya hi havia rosaristes d'aquí del país, hi havia el Dot, el Camproví, em deixo dos o tres més, que eren molt reconeguts a tot el món. Ah. Inclús el Bordes, havia fet roses d'aquí. Hi ha el parc de Cervantes, no?
3: Sí.
1: Que hi ha la Rosaleda de Cervantes, que es fa cada any el concurs de roses noves i tal, i encara es conserva algunes varietats d'aquells rosers d'abans, d'aquells mestres jardiners d'abans, no?
0: Va, tema rosers, què hem de fer aquí?
1: Va, Emma, el tens a terra. Mira, és molt important, el rosí, a terra que estigui lliure, que no hi hagi moltes coses al voltant, que la terra estigui com neta, diguéssim. El rosí li agrada la terra neta. Segona, l'has de regar només un cop a la setmana. Si porta més d'un any plantat o dos, que segurament és el cas, només el regues un o dos cops a la setmana. I prou, ben regat. Un cop a l'any has d'afegir matèria orgànica a terra.
3: Sí,
1: si agafes algun compost i tal... No
0: només
1: sé
0: un cop l'any.
1: L'adob orgànic jo el posaria un cop a l'any. Una altra cosa és que durant l'any tu pots agafar adobs orgànics de lenta liberació, que

0: fabriquen un cop al mes, els poses a terra, els hi encanta. Una altra cosa, que això ja ho fas, estic convençut, que la rosa quan es passa... La talla 5 o 6 o 7 fulles avall. Sí. Clar que...
1: Ben avall perquè torni a florir.
0: Torna a florir amb més força, fa la rosa més gran i tal. No puris, no esperis que la rosa es desmunti del tot, perquè tot això és energia que el roser necessita. Val? Però el del regar és important, perquè si reguem més sovint és quan entra en acció els fongs, o sigui, més aviat debilitem la planta que no l'ajudem. És més important que quan reguis, reguis molt ben regat,
2: però
0: que no que
2: reguis més sovint.
0: Però un cop a la
2: setmana amb aquesta calor, de veritat...
0: Has d'atrever.
2: No m'atreveixo.
0: No, doncs no
2: m'atreveixo, perquè és que les fulles se li van...
0: No, però...
2: Pobret, com queden tristes, dic, et falta aigua, ja està.
0: Recorda que, i amb això quasi cap, perquè si no, no paré de xerrar, recorda que has de fer com una bassa amb la mateixa terra, que quan tu regues, la
2: ja
0: t'ha de quedar allà.
2: Una mica,
0: és molt important, això ens trobem molt... No, si jo la rego molt, oita, no sé què, ja, però l'aigua té que anar allà i baixar cap avall. Si tu regues molta quantitat i poc sovint, què ens passarà? Que l'aigua va filtrant avall, les arrels persegueixen l'aigua i converteixes arrels més fondes, més fortes i més resistents. I la superfície, els dies que no rega, s'asseca, per tant,
2: però
0: els fongs
2: no.
0: I de més no afecten
2: el roser. No tenen focs, simplement s'han rostit les fulles, però rostides.
0: Deshidratades, Pensa que el sol, algú explicàvem, El sol en si, ja tot canvia, Però el sol en si, en general, no és el que perjudica la planta, és la deshidratació. Si no arriba prou aigua a les fulles, les plantes evapotranspiren, saps? Elles van, és com un aspirador, van xuclant aigua de terra, van xuclant i la van traient per les fulles. Si en algun moment determinat d'aquest procés no arriba aigua a les fulles, pam, es deshidraten.
1: En sap? Però és intens, aquest home.
2: Sí.
0: Jo és que m'he de
2: dir...
0: Aquest
2: se't pot
1: menjar el programa, aquest home.
0: Ja paro.
1: No, vés anant fent. Com estàs, Emma?
2: Molt bé, molt bé. En un moment molt feliç. Sí.
1: Ah, moment molt feliç.
2: Sí.
1: Això és bo.
2: Sí, bé.
1: Per què? Per què? Explica'ns per què és un moment especialment feliç i dolç.
2: Perquè professionalment parlo, perquè s'han presentat... Les pel·lis les fas i després triguen un any i mig a estrenar-se i ja te n'has oblidat i aleshores surt. I bé, estic molt contenta de com ha quedat la pel·li, estic molt satisfeta d'haver-la fet. És una pel·li, penso, necessària per canviar una mica la mirada que tenim sobre la immigració i altres coses. I l'obra de teatre també està funcionant molt bé, així que...
1: Ets garantia d'èxit, no falles mai.
2: No
1: és veritat.
3: Estem parlant de la pel·li. Estem parlant de la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, i l'obra de teatre La Truita, al Poliorama, que la podem veure fins al 8 d'agost.
1: La immigració en aquesta pel·lícula deixa de ser una xifra.
2: Sí.
1: Dius.
2: Sí, té cara. Té cara i veu, i a més és una història real de l'Ousmane Omar, una història molt bèstia, que si llegiu el llibre, no sé, tan fas creus que aquesta persona estigui bé, a dia d'avui, després de tot el que ha viscut, i et fa plantejar moltes coses, no? Després, quan veus els Top Manta, no te'ls miraràs mai més igual, perquè cada un d'ells té una història al darrere, dura història per arribar aquí, que, com diu l'Ousmane, no és la solució venir aquí. L'Ousmane diu una cosa que està molt bé, que és quan arriben al mar, la batalla està perduda. No han d'arribar al mar. Hauríem de lluitar perquè poguessin quedar-se als seus països i els seus governs no fossin corruptes i poguessin tenir una vida, que és el que venen buscant. No és que... Perquè li deien, bueno, però tu vas venir per curiositat. Diu, no, jo vaig venir perquè amb 9 anys estava treballant en una fundició i tenia 9 anys. I, evidentment, volia una altra vida, no? És trist, és molt trist el que està passant. També hi ha tot el tema de les xarxes de traficants que no sé si des d'Europa es podria fer alguna cosa, però em temo que alguna cosa més de la que es fa sí, perquè si no existessin aquestes xarxes de traficants potser no podrien arribar a morir tantes persones, no viurien com ell va viure 5 anys gairebé esclavitzat per poder-se pagar el trajecte. I no s'enriquirien tots aquests mafiosos que s'enriqueixen amb el comerç de persones. No sé, el problema és molt complex, no és fàcil, però un cop són aquí, un cop han fet tot aquest infern de viatge, s'hauria de mirar una mica de com se'ls tracta i com... I com se'ls rep?
3: Doncs, si us sembla, escoltem una miqueta del tràiler d'aquesta pel·lícula Viatge al País dels Blancs, el nou film de Dani Sancho.
4: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura. Només era un nen quan vaig sortir del meu país. Hola!
3: Viatge al País dels Blancs, com dèiem, el nou film de Dani Sancho, basat en la vida, ho comentaves, de l'Osman Umar, un jove de Ghana que arriba a Barcelona en el marc d'una onada migrant i acaba vivint en la pobresa. Una dona, la Montse, que interpretes, Emma Vilarasau, l'acull a casa seva i li brinda la possibilitat d'un futur. Què has descobert, no?, interpretant a la Montse?
2: Jo, per sort, poques vegades pots interpretar algú que existeix, que és de veritat i que el pots conèixer. I la vaig conèixer, hem parlat les dues algunes vegades i em va impressionar molt el que una persona, quan li vaig preguntar, ja ho he dit altres vegades, però és que és cert, quan li vaig preguntar, però et vas posar a casa un xaval de 17 anys que no coneixies, te'l vas posar a dormir a casa vostra, no sé si molta gent ho faríem d'aquesta manera, I em va respondre, però què volies que fes? S'havia de fer. I vaig pensar, és tan aplastant la seva lògica i és tan certa, què vols que fes? S'ha de fer, no pots deixar aquesta persona que t'està demanant ajuda. A més, ella em deia, jo vaig veure que l'Usman era una bona persona, perquè en un any havia après castellà, català, I perquè se li veia en la mirada que era una bona persona.
3: Recordem que veïns de Badalona, Xavi, quan va haver el desallotjament de l'antic Institut B9, alguns dels veïns van acollir aquests migrants desallotjats,
2: Sí. Després he sabut que hi ha més gent que ho ha fet, això. A Valldoreix mateix, on viu la Montse i l'Armand, hi ha altres parelles que han acollit adolescents vinguts de... d'Àfrica, no?
3: I quin paper juguen pel·lícules com aquesta en el context d'increment dels missatges xenòfobs de l'ultradreta que criminalitzen la immigració i que cada vegada va més?
2: Crec que és difícil solucionar el tema. Crec que ells s'han extès moltíssim i el missatge que envien, tot i ser mentida, perquè després amb dades reals mai coincideix amb el que diuen, cala molt en una societat que també s'ho està passant malament i si fa això que la gent canviï el xip, que canviï la mirada sobre aquesta gent i que aquesta gent és l'últim esglaó, com es diu?
1: Esglaó
2: d'una cadena, que ells són les víctimes de tot, que això comença molt abans I que són éssers humans, que és que no els podem tractar d'aquesta manera, que no es pot posar un xaval de 17 anys amb un tren, amb no sé si li van donar 20 euros i dir-li, vols anar a on? I ell va dir Barça, que és l'únic que coneixia, i el van deixar a Barcelona al carrer. No es pot fer això. Però no sé si aquesta gent de l'ultradreta els hi calarà res, ni a la gent que els vota tampoc.
3: Quins inputs us està arribant d'aquesta pel·lícula? I després parlarem de teatre.
2: Està tenint molt bona rebuda tota la gent que m'he trobat, que se l'ha vist, i després per la quantitat d'espectadors que va tenint. La gent es queda molt colpida per la història de l'Usman i crec que sí, que tothom em diu el mateix, és una pel·lícula necessària, gràcies. Gràcies al Dani Sancho, que va ser el que la va impulsar. Jo em vaig afegir al final en el projecte, però sempre hi ha algú que té, no?, la visió d'això s'ha d'explicar. Ha estat 5 anys per aixecar-la, o més.
1: I la truita, el poliorama,
2: sí.
1: amb el gran Buixaderes del Traier va estar aquí.
2: Sí,
1: Jordi, sí. Mira, la mateixa que diuen ets tu ara mateix.
3: Sí.
1: Vam compartir una bona estona amb ell.
2: Sí.
1: Com va?
2: Molt bé, hem tingut també una rebuda magnífica del públic, és molt bonic el que crea aquesta obra, el que produeix, perquè passes de riure, a plorar, i crec que és... Ahir vam fer col·loqui i una persona ens va preguntar, creieu des de l'escenari que riem per perquè ens hi veiem reflectits o que riem perquè és molta comèdia? Dic, crec que rieu perquè us hi veieu reflectits. És una família amb tots els rols familiars, filles, gendres i el matrimoni que els acull i bé, les famílies són les famílies. Són aquestes

0: de Molideu, perquè clar, jo crec que és un problema. L'obra està bé perquè reflexa tres generacions, no? I la generació de les filles, dels boomers, que som nosaltres, la dels 40, han intentat imitar, no, el sistema dels pares, millorant-lo amb unes coses, però han intentat seguir aquest sistema. La filla petita és que ja no ha volgut saber-ne res, se n'ha anat als marges, ha optat per no entrar en el sistema capitalista, en el sistema que vivem tots, i els hi fot una repassada important. Sí. Ah,
1: cada generació es revolta contra l'anterior, i jo, dius tu, em vaig revoltar molt contra els meus pares.
0: Sí, sí. Però crec que és un deure també de les generacions, no? Qüestionar el que s'ha fet abans. A l'adolescència, sobretot, ets molt dur, després rebaixes una mica i entens moltes coses. Però sí que a la joventut, penses que hi ha moltes coses que no s'han fet ben fetes, que hi ha moltes coses per fer, i culpes pues aquí tens a sobre, que és la generació anterior, que no en tenien la culpa, però...
2: Doncs, si et sembla, t'escoltem en acció aquí en aquesta, la truita, al Poliorama. Mira, mira.
3: Ai, escolta, em portes un bol, si us plau?
4: Posa-les aquí, de moment.
3: No vull embrutar un plat, ara.
4: Bé, és que bé s'haurà d'embrutar alguna cosa, no?
3: No, només vull treure les de dins per posar-hi les que queden. Està plena, la Thermomix, no ho veus?
4: Sí, però és que és absurd, no ens ho acabarem, tot això. Vas dir només un complement.
3: Però és una amanida de primer, tampoc és res de l'altre món, no? Sí,
4: pots posar-les
3: aquí. Que no vull embrutar un plat, només t'he demanat un... Ai, és igual.
4: No, espera.
3: La pròxima vegada...
2: Com deies, el detonant del conflicte ve marcat quan la filla mitjana es presenta en aquest dinar i es presenta amb una truita de riu, eh?
0: Sí.
2: Això, diguem que...
0: Sí, perquè la mare ha preparat un fricandó, no? És per menjar tota la família i ella ve amb la seva truiteta de riu. I, vaja...
2: Dirigida per Ferran Onzet, també té moments molt còmics. Sí. Mira, com aquest. Vaja, que riurem també, no?
0: Sí, no, és que és una comèdia.
2: És tragicomèdia.
0: Tragicomèdia, sí. Mm. La tragèdia ve cap al final.
1: Fins quan? Fins quan podem venir? Perquè això...
0: Fins el 8 d'agost, ara, i després tornem setembre fins a mitjans d'octubre.
1: Fins a mitjans d'octubre, perfecte.
2: Interpretes al costat de... Ho dèiem, eh?
0: Sí.
2: On estàs asseguda, vam tenir fa unes setmanes el Jordi Buixaderas, i va parlar de tu, li vam preguntar com és interpretar al costat d'Emma Vilarasau. I Jordi Buixaderas va dir això.
5: Home, l'Emma és una persona amb una gran autodisciplina. I llavors, cada vegada que la tens al costat, amb una companyia, d'alguna manera marca ella el ritme, no? El ritme de la seriositat de la feina. És la primera que se sap el paper, és la primera que es preocupa no per els seus problemes, sinó pels problemes de tots, no? I això ja marca una mica una manera de funcionar i un pas per tothom, per tots els que som a la companyia, vull dir que és una garantia.
2: Marques el ritme, Emma, no?
0: Bé, sóc molt disciplinada, i sí, sempre hi ha algú que tira, no? I bé, sempre ho he sigut, perquè sempre he pensat que si no pencava molt jo no arribaria a res, així que he hagut de pencar molt i perquè tinc passió, perquè aquest ofici m'agrada molt.
2: Com la passió que té el Jordi Buixaderas, com és treballar amb el Jordi Buixaderas?
0: El Jordi és una persona molt reservada, no? I ell va apamant el terreny i quan se sent segur es deixa anar. I és una de les persones, crec, d'aquest país que millor sap transitar un text. No hi ha ningú que el pugui dir com ell diu l'últim monòleg d'aquesta obra.
2: És una de les grans veus d'aquest país, eh?
0: Sí.
2: Actor de doblatge, actor de teatre...
0: Sí. Mm-hmm. Però no és només per la veu que té, sinó per com...
2: Sí.
0: Saps, a vegades, interpretant, o hi posem massa, o hi posem massa poc...
1: Ja.
0: Trobar
1: el punt just,
0: el
1: allò.
0: El punt just, i és el que té el Jordi.
1: El Jordi.
0: Sí.
2: I mira, parlant de teatre, la truita la feu en el marc del Festival de Teatre del Grec, que enguany celebra els seus 50 anys. Mm-hmm. Què han suposat aquests 50 anys del Grec pel teatre a Catalunya?
0: Home, quan es va fundar el Grec, el van fundar una colla de treballadors de l'espectacle, com ens dèiem abans. Volien un festival per la ciutat, volien feina pels actors de la ciutat,

0: I home, ha suposat cada any s'ha anat superant ell mateix, ha suposat darrerament poder veure espectacles de tot arreu, que si no difícilment durant la temporada poden venir, i és bonic que puguis obrir la finestra, puguis obrir els ulls al que es fa en altres llocs, no? Sí que durant la temporada el lliure porta, però sempre és un dia, dos, i està bé, el grec és una finestra al món i crec que comença a ser un festival, home, no és encara com el Festival d'Avinyó, que porta molts anys i és el top del top, però comença a ser un festival important.
1: Parlem ara de cinema. Si et fessin escollir entre teatre, cinema, tele, què escolliries?
0: Teatre.
1: Teatre, eh?
2: Teatre. Tot i que la popularitat que dona la tele, hi ha molts actors que els fa ràbia, això.
0: No.
2: Diuen, no, és com injust, perquè fas qualsevol... En el teu cas has tingut una trajectòria àmplia, excel·lent a la televisió també, però hi ha actors que et diuen, escolta, porto tota la vida fent teatre, que és la meva vida, i després fas una tonteria a la tele i resulta que només se't coneix per la tonteria que has fet a la tele.
0: Sí.
2: I dius, és una mica complicat de gestionar,
0: és
2: això, a vegades.
0: És que no ho pots canviar, és el que té la tele.
2: És el que hi ha, exacte.
0: La tele entra a totes les llars i el teatre un ha de comprar-se una entrada i anar-hi. És diferent, sí, és el que hi ha.
2: Sí. Aneu al teatre, que no estareu tan sols, deies l'altre dia, no sé on, el vaig veure.
0: Sí, eh? Sí, perquè el teatre t'ajuda... Jo crec que el teatre acabarà sent l'únic reducte, perquè ja tot és tan mentida, on un ésser humà podrà veure reflectit en un altre ésser humà, en viu i en directe, sense manipulacions pel mig.
3: Molt curiós això que dius, eh? O sigui, fixa't el que acaba de dir. No, és molt interessant, perquè al final ara ja no saps, és veritat, no és veritat, és no sé què, allà no.
0: No,
3: allà podràs tocar la Emma i dir, ostres,
0: és
3: era ella.
0: És veritat, allà. Passa en aquell moment i passa per tu. El teatre és el moment present per excel·lència. No es viu una altra cosa. Has de viure aquell moment.
3: Suposo,
0: no?,
3: que pels actors també és la manera d'estar més reals, no ser més autèntics, no? Perquè allà sí que no pots fallar.
0: No, i a part d'això, tu tens l'escolta en el públic i s'estableix una comunicació molt bonica, i és algo que només es produeix en un teatre.
1: Continuem parlant de cinema, perquè volem recordar amb tu, Emma, aquesta altra pel·lícula.
4: Hola, Robin!
5: Però us hi dic, però no et quedis aquí parada, fes-me una abraçada!
1: Vale, aquesta no és una pel·lícula, és Els fills, l'última obra que has fet amb el Jordi Boixaderes, que ha estat un dels grans èxits, diuen els entesos, un dels grans èxits teatrals de la temporada. Ha estat així?
0: Sí, vam tenir exaurides les localitats des del primer dia. I és una obra curiosa, una obra també que parla de la generació dels boomers que han d'agafar la responsabilitat de tot el que han fet.
1: I ara sí, tornem a parlar de cinema. Anem a aquesta pel·lícula, La casa en flames, participada per Ràdio Televisió Espanyola, que la podeu veure a RTV Play.
2: Sí, senyor.
6: Hola, bonita.
7: Hola, què tal?
6: M'encanta conèixer les teves nòvies.
7: Vaig felicitar l'Alba el dia del seu aniversari.
8: No feia falta que felicitessis l'Alba.
7: Home, deies que era l'amor de la teva vida, que menys que felicitar-la, no?
8: No, jo no he dit mai que l'Alba fos l'amor.
7: Ah, no, no ho deies? No, no, mira, no, ara m'ho invento.
8: 2:35.
7: Ai, no, que hem de passar per casa la iaia primer.
6: Mama!
1: Dirigida per Dani de la Orden i estrenada el juny del 2024, La casa en flames va guanyar molts premis, entre altres el Premi Goya al millor guió original d'Eduard Sola, Premi Feroz i Gaudí, que et van reconèixer amb el guardó, Emma, com la millor actriu. Què va suposar per tu interpretar La casa en flames?
0: Va ser un abans i un després en el món aquest mes que dèiem de la popularitat del cinema. I va ser un... Després de... Feia molt de temps que jo havia fet una sèrie, feia poc, però feia molt que no feia audiovisual. I de cop vaig fer La casa en flames, que a mi el guió em va semblar meravellós quan el vaig llegir. Vaig pensar, però que bo que et caigui una cosa així a les mans. I tampoc ens esperàvem que passés el que va passar, no? Que va ser un fenomen. Doncs molt feliç. Em va proporcionar moltíssimes alegries. Vaig poder estar als Gaudí, que no hi havia anat mai, ni als Goya tampoc, i vaig visitar molts llocs i va ser molt bonic.
1: Recordem que La casa en flames era una comèdia així com molt negra, dramàtica, que explicava la història de la desestructuració i les hipocresies d'una família de la burgesia catalana. Continuem parlant amb Emma Vilarasau. Escolta, qui no et coneixia fa molts anys et va conèixer gràcies a aquesta sèrie.
0: Hombre. Això és marca de la casa. Això sí que va ser un abans i un després de poder, la meva vida.
2: Un abans i un després de la teva vida. Total, allò que parlàvem total. Abans, gran sèrie, per sí, cert, sí. Però,
0: Gran sèrie, sí. De recordar el Pepito, Benet i Jornet. Gran sèrie.
1: Sí, què recordes d'aquella sèrie? Va marcar un abans i un després per tu?
0: Absolutament, home, d'anar pel carrer que no et conegués ningú, que et conegués tothom, era tot va ser molt diferent després d'allò.
2: Estàvem tots enganxadíssims, sí. Nissaga de poder, mare meva.
0: Sí. I és una de les, diàries més curtes que s'ha fet, La gent la recorda molt, però va durar 2 anys i mig.
1: Del 28 de gener del 96 al 3 de maig del 98.
0: Per això, vull dir que va durar poquíssim. No com ara, que duren 10 anys.
2: Sí, potser, mira, potser massa, però...
0: No ho sé, això ja no ho sé.
2: Estirar-ho tant?
0: Estirar-ho tant, a vegades, sí.
1: Bueno, la que va durar més, i va donar també molta campanada a l'audiència, va ser aquesta altra, que sona així.
0: Vent del Pla. Aquesta sí, aquesta va durar 5 anys, però no era diària.

0: Interpretaves una metgessa que vivia a Barcelona, que va patir maltractaments psicològics i físics del seu marit, i agafa els seus dos fills i se'n va a un poblet que es deia Vent del Pla. Com vas interpretar aquella dona maltractada?
1: Als inicis va ser... Realment era una dona maltractada que, i això em va preocupar fer-ho molt bé, perquè vaig parlar amb algunes d'elles i quan interpretes alguna cosa així tens com una responsabilitat de que la gent que ho estigui patint no pensi, vinga, va, saps? No en tens ni idea.
0: És important, no?, pel treball actoral, no?, conèixer, no?, conèixer la realitat, no? Abans parlaves com parlaven de la realitat de l'Ousman, no?, que has parlat amb la dona que el va acollir, no?, i ara comentes, no?, això, que vas parlar amb aquelles dones maltractades, per interioritzar la realitat, no?,
1: per fer-ho el millor possible, no?, per no fer veure que a mi sempre... A mi i a tots els actors, no?, ens preocupa la veritat, tenir un tant per cent de veritat molt alt quan fas les coses i per això les has de conèixer i has d'investigar una mica. Però ella començava sent una dona maltractada que finalment se n'en sortia i podia tenir altres relacions, no totes boniques, però altres relacions.
2: Ah. Bé, escolta, mira, tenim en línia, em diuen ara, tu el tema eclipsi solar, que hi haurà el 12 d'agost, t'interessa gaire això o no?
1: Com a curiositat, però
2: a curiositat,
1: no sóc una
2: però
1: superfan.
2: Final... No. No. On seràs el 12 d'agost, al vespre?
1: Jo a casa meva.
2: A casa teva.
1: Sí.
2: És que hauries de tirar més avall, més cap al sud, per veure'l més i millor.
1: Ja, però jo acabo el dia avui les funcions i...
2: Sí. No. Ja. També
1: estem
2: descansant una miqueta, tu.
1: Sí.
2: Sí o sí? No, t'ho dic perquè... Mira, un segon, només saludo al Salvador Ribas, que és director del Parc Astronòmic del Montsec i doctor en astrofísica per la Universitat de Barcelona. Com estàs, Salvador? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Mira, aquí ens agafes estem. Aquí, escolta, en un moment molt intens, tu, estem gaudint amb l'Emma Vilarassau, tenim el
3: Xavi
2: Miró...
3: De fet,
2: estava
3: recordant història, també de la televisió, quan posava ara la sintonia, estava recordant, doncs,
2: sí,
3: uns quants anys enrere.
2: Sí, noi. No sé, no fa tants anys, però diferent, Quina època més maca. O és que els humans som així, que sempre és més maco el passat?
4: Recordem el passat.
1: Crec que som una mica així.
2: Som una mica així,
1: sí,
2: que sí?
1: Sí, sí.
2: I el futur no, però en aquella era una molt bona època per la televisió.
4: Sí, sí.
2: Ara mateix ja no és ben bé com era això fa 10, 12, 15 o 20
1: Home,
2: anys.
1: Home, ara hi ha moltes plataformes.
2: Moltes.
1: Molta més feina.
2: Clar. I cada cop menys gent que veu la tele. Veus la ràdio, amb això tenim sort. Tant que havia de morir la ràdio, s'ha demostrat que no morirà mai.
1: La ràdio és com el teatre. Havíem de morir mil vegades.
2: Exacte.
1: I no hem mort. Ni morirem mai,
2: I per sort, exacte, no morirem mai. Escolta, Salvador, Reca, un dia d'aquests voldríem parlar amb tu sobre el tema de l'eclipsi, per anar escalfant motors, saber una mica com ho hem de fer. Res, teníem previst fer-ho avui, però ens enganxes aquí ara, ja et dic, amb l'Emma Vilarassau. Et sembla si quedem per la setmana que ve un dia?
3: Sí? Sí, tant, cap problema. Cap
2: Perfecte.
3: Problema.
2: Veus, l'Emma, això de l'eclipsi, no sé si la convenceràs. Perquè,
3: segur que sí, segur que sí, val
1: sí,
3: la pena.
1: Home, és una cosa única, no?
3: És un cop a la nostra vida que ens passa un per Catalunya, per tant, no tenim altre remei, podríem dir, doncs, que intentar anar-lo a veure en les millors condicions possibles. Tot i com que ja sabem, ja hem dit i s'ha dit moltíssim, el ser de vespres

0: no és fàcil el poder-lo veure en bones condicions.
1: Ens explicaràs més i millor com s'ha de fer això, perquè el proper què serà? D'aquí a més de 150 anys, no, Salvador?
0: A Catalunya ens hem d'anar al segle XXII, a finals del segle XXII, per tenir un eclipsi total a Catalunya. Tindrem de parcials, tindrem altres fenòmens interessants. El 27 tenim un parcial, el 28 un anular, que és un altre tipus d'eclipsi,
1: sí,
0: que ens passa per damunt. Però total, així, per enfosquir, per desaparèixer el sol, ens hem d'anar gairebé al tram final del segle XXII. Ah, és a dir, que no hi serem.
1: Molt bé. O sí.
2: O sí, com deia el punt 7, no? Ningú
1: ha demostrat. L'Emma Vilarassau està... I jo li he dit igual, i el Xavi li ha dit no, estàs millor.
2: Millor, això és veritat.
1: Estàs millor. Igual vas enrere, com els crancs.
3: Això.
1: Escolta, has estat mai al Parc Astronòmic del Montsec, Emma?
3: No.
1: No, doncs no, hi has d'anar un dia.
3: Sí.
1: El Salvador t'ho ensenyarà.
0: La convidem des d'aquí ara mateix. Això.
3: Ai, moltes gràcies.
2: Salvador, a mi també em convides, és que a mi m'agrada molt.
0: També.
1: Molt bé, Salvador, doncs escolta, si et sembla, parlem un dia amb calma, la setmana que ve, i ens expliques més i millor com ho hem de fer, això, per no prendre mal, també. I sobretot.
0: Ara més ja ens falta un mes, o sigui, aquest diumenge faltarà just un mes.
1: Un mes. El dia 12. Sí. A quina hora? El moment més interessant, diu, quan falta un minut per 8:45 del vespre, serà això?
0: Exacte, 8:29 aproximadament, depenent de les zones, sí, uns segons amunt, segons avall, sí, però és a les 20:29, és el moment de la totalitat a Catalunya.
1: Doncs ja en parlem la setmana que ve, i moltes gràcies. Salvador, bon cap de setmana. Merci.
0: De res a vosaltres.
1: Una abraçada, que vagi bé. Mira, et regalarem aquestes plantes. Jo te les regalaria a tu, Emma.
3: Ai, que però... bé, moltes gràcies.
1: Però...
2: Sí.
3: Què passa?
2: Sí. No. A veure què dirà el Xavi.
1: Jo proposo una cosa, Xavi.
2: Digues, va.
1: Aquestes les regalem a l'Emma, perquè més li agraden les plantes.
2: Sí?
1: I a l'oient que guanyi les plantes, doncs ja...
2: Que vingui al Garden, a Caldes de Montbui.
1: Exacte.
2: Tu també has de venir un dia, que estàs convidadíssim, que vinguin a Caldes de Montbui i els hi regalen.
1: I els regales alguna planta xula.
2: Ah, vinguin un diumenge,
3: no,
2: passejar
3: si
2: amb la família.
3: Per un oient, deixeu-les pels oients.
1: A mi em fa il·lusió regalar-li, si et sembla bé tu, Xavi.
2: I tant.
1: Més, mira, has tingut la sort de compartir el programa.
3: És que amb l'Emma.
2: Tu puc pagar d'una altra manera, doncs amb la planta.
1: Sí.
2: És molt guapa, ja ho veuràs.
3: Moltes gràcies.
1: Els oients, mira, heu d'endevinar el so del dia, si voleu plantes. Avui és aquest. És fàcil, eh? Està ple d'això. És molt fàcil. Segur que en sentiu. Sí. 900 454 455. Truqueu, perquè de seguida us donarem pas, eh? 900 454 455. Tu no pots plegar mai de treballar, Emma Vilarassau. Ai, et volem veure sempre al teatre, a la
2: però
1: tele...
2: Però fixa't què ha dit l'Emma, perdona. Sí. És que per ella... No és treballar, s'ho passa superbé.
1: Aquest és el problema que tenim molts.
2: Una altra cosa és
1: perquè
2: que no porti
1: feina. Jo crec que és un problema,
2: feina.
1: Això, Emma, al final.
3: Sí,
1: ens
3: perquè,
1: agrada massa
3: perquè...
1: la feina.
3: Sí, i jo... L'escenari és com la meva segona casa. Porto
1: sí?
3: 45 anys fent això. Són molts. Jo no sé quants em portes
1: no,
3: tu.
1: I per molts ràdio, anys però... més... 40, 50... Gairebé 40. Gairebé 40. Vaig començar molt jovenet, eh? La ràdio i la tele tota la vida. És
3: clar.
1: Així, i és la meva vida. És
2: jo del 82. Ara, del 82.
1: Desconnectaré 8 o 10 dies i la segona setmana ja trobaré a faltar tota la gent del programa. Ja. Els col·laboradors, l'equip, de veritat.
3: Clar.
1: Però és molt trist, això.
3: Per què?
1: Perquè sí.
3: No. Per què?
1: Perquè penso que la vida també haurien de ser altres coses.
3: Però també...
1: Que també són.
3: També
1: però,
3: són, no?
1: Però quan ens agrada tant la feina... I ens hi volquem tant, perquè gaudim, disfrutem.
3: Yeah. I és perquè dir, ens retorna molt la feina, no? Ens dona molt. A mi m'han ensenyat a viure els papers que he interpretat.
1: Sí.
3: M'han ensenyat molt de les persones, de la vida, de mi mateixa. He crescut amb ells, amb els personatges que he fet.
2: Clar, perquè tu deies, Emma, que realment, clar, quan fas un paper, els que ho veiem, realment t'informes o us informeu de que hi hagi que sigui com real, no?, que sigui creïble, diguéssim, no?, saps? Que no sigui una cosa, ves una sèrie, dius, això no passa, això no... No. M'imagino que hi ha gent que s'ocupa d'informar-se.
3: D'informar-te i a vegades
2: no?
3: El repte ja és... Ja és triple quan dius, no, aquest personatge que sembla tan irreal, jo el faré real.
2: Que sigui
3: jo
2: real,
3: el faré
2: no?
3: Que se'l creguin, no? Clar, quan interpretes... jo he fet Medea, que és un clàssic grec, que avui en dia dius, això no passa, això no és real, no? Intentar que la gent empatitzi amb aquesta dona, que a sobre es va carregar els fills, és difícil i és com un repte perquè... Perquè no els pots jutjar, els personatges d'entrada. No pots dir aquesta dona és això, o no pots dir d'un psicòpata és això, o no pots dir de... els has d'entendre i
2: això
3: els
2: és un
3: has,
2: tema, eh?
3: I
2: això
3: els
2: és un
3: has
2: tema,
3: de defensar i és el públic que ha de veure sí. que allò no està bé okay. o està
2: sí,
3: bé
2: sí,
3: o...
2: Sí, sí, sí.
3: No? Però tu no pots jutjar-lo sí, sí, d'entrada sí, sí, i donar-li sí, sí. la feina mastegadeta.
2: Sí, sí, sí, sí. Això és un tema que és molt interessant, eh? O sigui, no jutjar la gent pels seus actes, no? O sigui, igual més que jutjar-lo, pues és una mica això, no? Jo penso que les persones totes tenim un mateix inici, no? Un mateix amor inicial, no? I a partir d'aquí es pot derivar a moltes altres coses en funció del que visquis, de la teva ment, de com no desvirtua la ment la realitat, no? O sigui que a vegades no és tant culpa del ser, no? De l'ànim d'aquella persona, sinó de tota una sèrie de coses que poden influir al voltant. És molt interessant, eh? No acusar, no?
1: Bé, això ho has dit tu? Tots els fills tenen coses precioses i coses horribles?
3: Això ho va dir, no ho vam dir ni el Jordi Boixaderas ni jo.
1: Ah.
3: No sé, això ho van posar...
1: Aquests titulars,
3: titulars
1: que posen...
3: Que no sé què va passar.
1: Però estem parlant d'un diari
3: sí,
1: de prestigi,
3: no ho vaig dir,
1: rigorós...
3: Jordi, tampoc.
1: Això fa molta ràbia, això, eh?
3: Sí, perquè era una frase semblant que va dir el Jordi, però no era aquesta.
1: No era aquesta.
3: No.
1: I va, i titulen per aquí.
3: Mm.
1: És que ara t'anava a preguntar, m'ha sorprès, dic, això ho has dit tu?
3: No.
1: Mare
3: que va.
1: De Déu. Mare de Déu santíssima. Ai, senyor, què passa? Francisco, hola.
4: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda. Com estàs?
4: Digues.
1: Des d'on truques?
4: Pues molt bé, cuinant.
1: Cuinant?
4: Bueno, cuinant. Jo a la planxa, aquesta és la meva cuina.
1: Ah, molt bé.
4: Senzilla, fàcil, ràpida, i ja està.
1: Perfecte. I sana, escolta...
4: I sana, bueno.
1: Des d'on truques, Francisco?
4: Des de Sant Andreu. Sant Andreu de
1: Barcelona.
4: Barcelona.
1: Perfecte, molt bé, home. Doncs endevina-ho, va. T'agraden les plantes o què?
4: Sí que m'agraden les plantes, sí.
1: Perfecte. Doncs... Què et sembla que és, això? Home, sent de Barcelona, si no ho endevines.
4: Sí, un colom.
1: És un colom, això? Marta Inglés? Sí, senyor Francisco.
2: Ai, l'has fet dubtar, pobre, Francisco.
1: Escolta'm, felicitats, eh?
4: Va, gràcies.
1: Sí? Perfecte. No pengis que ara la Sílvia García del Pozo et dirà com ho farem, això. Hauràs d'anar un dia al Garden. Quin horari feu, Xavi?
2: Escolta, una cosa, has de venir al Garden un dissabte, un diumenge al matí, tranquil·lament, amb la família, amb qui vulguis, a Caldes de Montbui, Miró Garden Orgànic, a Caldes de Montbui, allà t'esperem amb aquesta terrina de crasses que s'emporta la Emma, igual serà que aquesta, ja veuràs.
1: Carai, tu. Doncs, au, felicitats i bon cap de setmana i gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4. No pengis, no. Ara t'explicarà la Sílvia més i millor com ho farem. Va, merci.
4: Perfecte, gràcies.
1: Bon cap de setmana. Adéu, adéu. Ja està, em passa volant a mi aquest programa, tu.
2: De veritat,
1: els dies, les setmanes, els mesos i els anys.
2: No, tot
1: sí o no?
3: Veus?
1: Emma.
3: No podem parar.
1: No podem parar.
2: Tota la temporada ha passat volant, eh?
1: No podem parar. Ok, hi ha metges que diuen que et mors,
3: dia?
1: Eh?
3: És l'últim dia que treballeu?
2: No.
1: Ens
2: falta una setmana.
3: Mira,
2: ens falta una setmana i 4 minuts.
1: El doctor Cugat diu que si pares de treballar i et jubiles, diu en 4 dies el clot.
2: Sí. Jo m'ho crec,
1: sí.
2: Eh, també. Perquè fixa't que el que dèiem abans ja no és treballar, no? És fer el que t'agrada. Jo, per exemple, que en el meu ofici em toca fer moltes coses que no m'agraden, per sort n'hi ha que sí, però clar, tenir un petit negoci familiar, som autònoms, tal, hi ha moltes vessants de la feina, del negoci. Ostres, que són molt cansades i molt pesades, però d'altres no.
3: Yeah.
2: Jo dic, ara és aquell moment, jo em faré 62 ara aquest estiu, no? Dic, bueno, ara és el moment, a veure si sóc capaç d'anar desgranant...
1: Ben portats,
2: i,
1: també, eh?
2: I anar fent, si ja pots comptar...
1: Els de la ràdio estem més castigats, Jordi també. Vila.
2: Home, escolta, jo et trobo en plenitud de forma, Xavi. Jo et veig a tu també, que estàs on fire.
1: Sí, on fire. Ben fotuts estem. On fire.
2: Poder desgranar, no? I anar... Jo us envejo quan dieu això i us crec, eh? Saps què em passa? A mi a vegades que hi ha gent que diu, no, perquè tot és molt difícil, que no sé què... O sigui, supernegatius. I dic, no és veritat. Dic, hi ha gent que disfruta de la feina que fa. I aquí tenim un exemple, la Emma i vosaltres, no? Sí. Hi ha gent que disfruta de la feina. Per tant, que hem de procurar, ja parlo per mi, és anar desgranant allò que et suposa una càrrega, encara que moralment o saps, emocional, hòstia, no puc deixar això perquè si no... Que... No, doncs és igual. Vaig deixant coses i em vaig agafant a les que realment m'emocionen i m'agraden, no? I n'hi han. I aquestes són les que per mi no és treballar. Quan et jubilaràs? No sé, diguéssim, tècnicament, no sé, els 65, suposo, no? Però pràcticament, jo a fer coses que m'agradin, aspiro fer-ne, i saps què? A més, us dic una cosa, tinc unes ganes d'aprendre Has dit, oh, tu en saps molt, perquè fa 40 i pico d'anys. Què dius? No en sé res. El que tinc és moltes ganes de fer. Saps què deia un dels meus grans mestres, el senyor Joan Bordes? Jo li deia, era un mestre meu, i deia, senyor Bordes, vostè sí que en sap. I em deia, no, Miró, no. Els que en sabien eren els meus mestres, no? Imagina't, no? I és veritat, sempre
1: mira,
2: hi ha algú que en sap.
1: L'altre dia va venir un senyor que es diu Javier Martínez, el Danondo, és especialista en gestió del coneixement. I ens va dir, diu, una persona mor en el moment en què deixa d'aprendre.
2: Veus?
1: Tant se val si té 100 anys com si en té 15.
2: Veus? Molt bé.
1: Sí, sí.
3: És cert, és cert. Suposo que és cert, sí. Sí, sí.
1: Ahir parlàvem, vam tenir aquí a la Pepita Bernat, una senyora que dimecres de la setmana que ve, el dia 15, farà 107 anys. És espectacular. Cada diumenge del món va ballar la paloma. Activa. Cada dia del... És una passada. És una... Saps què ens va dir, però? Diu, no estem fets per viure en parella.
3: Ah, mira.
1: Diu, pots tenir una relació de dir, però fins i tot tu a casa teva i jo a casa meva. Diu, és l'única... Diu, jo crec que és la clau de l'èxit. Si no, no aguantaràs tota la vida amb una mateixa parella.
3: Jo crec que el tema de la parella dona per parlar
2: sí.
3: molts programes.
2: Per moltes obres de teatre, també.
1: Sí, sí. I els seus consells, a banda de bona alimentació, exercici, ser activa, ballar cada diumenge del món i tal, lluny de gent tòxica.
2: Això ho anem
1: de veritat,
2: mica en mica.
1: Allunyeu-vos-en tan de pressa com pugueu. Fora, treu-t'ho de sobre, tot això, que no porta res de bo. I fa molt de mal en aquesta vida, això.
3: Absolutament.
2: Però el que passa és que n'hi ha que són més dèbils, són més... I parlo per mi a vegades, I jo acabo... Bueno, però sí que ho vas aprenent,
1: Moltes gràcies, Xavi. Emma... Aquest programa és casa teva, pots venir sempre que vulguis. Sense avisar,
3: gràcies,
1: si vols. Obres la porta i entres. De veritat, t'estimem i t'admirem moltíssim.
3: Oi, moltes gràcies.
1: De veritat t'ho dic.
3: Ja no cal que dini, vull.
1: Moltes gràcies, moltíssimes gràcies per haver estat al matí de Ràdio 4. Oients, tornem dilluns. Va, que marxem de cap de setmana.
2: Sí, mira, dilluns s'hi compren llums, I vendres nespres, diuen, sí.
1: Fins dilluns, bon dia.
3: Adéu. Adéu.
5: És la 1.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. Los Gallardos, Almeria, continuen les tasques de recerca dels 19 desapareguts per l'incendi que continua cremant zona forestal. L'extinció s'ha complicat a darrera hora pel viratge del vent, un fet que ha obligat a tallar l'autovia A7. Pau Alemany, bona tarda.
7: Bona tarda. A partir del migdia han començat les hores més complicades per estabilitzar l'incendi. Les tasques dels bombers s'han complicat la darrera hora pel canvi de climatologia, amb temperatures superiors a 30 graus i un vent càlid. La dificultat amb les flames és paral·lela a la de trobar a la vintena desapareguts que continuen sense estar localitzats. Escoltem el testimoni d'Anna, una de les veïnes de la zona.
8: Desde anoche sin dormir, mirando el fuego, o sea, viendo lo... difícil que es, en un momento se te va todo, ¿eh? Qué bárbaro, de verdad. O sea, no sé más, no tengo nada más que decir, porque estoy muy nerviosa, me da mucha pena de los Gallardos, de Turre, de Alfaí.
7: El balanç de moment és 12 víctimes mortals, la majoria d'elles estrangeres. Algunes d'aquestes han estat trobades a l'interior dels vehicles.
5: Gràcies, Pau. I tornem aquí a Barcelona, on els veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi i la Bona Nova hauran d'esperar una setmana més per tornar a casa. Explica'ns, Cristina Martín.
9: Les primeres anàlisis sobre el terreny han donat bons resultats, però el govern vol fer més comprovacions i estudiar l'estat del terreny sota cada edifici. Ramon Ramiret, director d'Infraestructures de la Generalitat.
10: Que necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent, quan tornarem a avaluar i a informar de la situació i decidir els següents passos.
9: L'Ajuntament de Barcelona manté obert el punt d'atenció als veïns al centre cívic de Vila Florida, a pocs metres de les finques afectades, i anirà avaluant les necessitats d'allotjament que puguin tenir en els propers 7 dies.
5: I continuem a la capital catalana. L'accés a l'habitatge és el principal problema dels barcelonins, segons l'últim baròmetre municipal. Així ho consideren un 31% dels enquestats, que assenyalen la inseguretat com el segon problema, amb un 26%. Aquestes dues preocupacions es repeteixen respecte a l'últim baròmetre de fa ara mig any. La immigració és la tercera preocupació, amb un 7,5%, i el turisme queda quart, amb prop d'un 7%. La tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, defensa que la ciutadania valora de forma positiva les polítiques municipals.
11: Que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions. Tot el contrari. Prova d'això és l'ampli suport, com deia, a la prohibició dels pisos turístics a Barcelona.
5: En matèria política, la líder més ben valorada és Elisenda Alemany, d'Esquerra Republicana, amb un 5,2, seguida de l'alcalde Jaume Collboni, amb un 5,1. Matí de protestes al sector de la vinya, convocada per la Unió de Pagesos. Mig centenar d'agricultors han circulat amb els seus tractors en marxa lenta entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'excedent de raïm superior al 20% i la caiguda del preu que reben els agricultors sovint d'uns 15 cèntims per quilo. Una situació que fa inviable l'activitat, diuen, si no es prenen mesures com arrencar vinyes. Denuncia el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos al Penedès, Josep Marugat.
12: Les estimacions podrien rondar el 20%. Això és molt de raïm, eh? Molt de raïm i moltes parcel·les que poden quedar fora de mercat i d'altres que estan fent unes propostes que són indecents, 15 cèntims. A 15 cèntims el cost de collir a mà o a màquina ronda entre els 8 i els 12 cèntims.
5: I encara en plan econòmica, aquest divendres acaba el termini per presentar les sol·licituds a la convocatòria d'ajuts de la Generalitat al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Es tracta de subvencions per a aquelles persones amb un contracte de lloguer o cessió d'ús. El termini acaba avui a les 2 del migdia. Entre els requisits, disposar d'una font regular d'ingressos anuals iguals o superiors de 36.279 euros o estar empadronat a l'habitatge, entre d'altres. Els ajuts no es donen per l'ordre d'arribada de les sol·licituds, sinó que es valoraran i s'aplicaran les puntuacions dels expedients. I això és tot de moment. Tornem amb més notícies d'aquí una hora, quan siguin les 2.
6: Ràdio 4.
13: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
6: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xaviforna.
1: La 1 i 6 minuts, després del matí de Ràdio 4 amb el Xavi Freixas i tot l'equip. Comencem Xavifornia, a la primera en català i molt pendents de l'actualitat. Tenim la pell de gallina encara amb aquests almenys 11 morts, 8 ferits, 19 desapareguts en aquest incendi de Los Gallardos, Almeria. Les víctimes mortals, que serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, i llavors s'ha produït la desgràcia. Aquí a casa nostra, doncs, apretant la calor, de debò. No es tracta de demostrar qui aguanta més, sisplau. Aquí hem de ser ara tots molt intel·ligents. Cal baixar el ritme, cal hidratar-se, encara que no tinguem set, evitar esforços innecessaris i buscar ombra o espais climatitzats, sempre que sigui possible. I, sobretot, una cosa molt senzilla, no? Truquem als avis, als nostres grans, als veïns que viuen sols, o aquella persona que sabem que ho pot passar pitjor, perquè en dies així, i ens queden dies així. Cuidar també és preguntar com estàs, tens aigua, necessites res, així que fem-ho. Fem-ho, sisplau. Bé, hola, Alba Carreras, molt bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Molt bé, et veig en mood i estiu 100% i ja preparadíssima pel programa d'avui i també de tot el cap de setmana en directe a Ràdio Nacional.
2: Una mica més i vinc despullada perquè el carrer sembla les calderes de Pere Botero.
1: No, jo igual, jo a punt de venir en banyador, però clar, després he pensat, no, home, no.
2: Clar, potser no.
1: No perdis tota la teva credibilitat en un dia.
2: No caldria.
1: És veritat que fa molta calor, molta calor.
2: Moltíssima.
1: Però tampoc, això tampoc justifica la gent, que jo estic veient a gent a les oficines.
2: Sense samarreta.
1: Banyadors, amb samarretes Imperio, amb les xancletes... Bé, una mica de... poco de decoro. No, Jaume Tudela? Sí o no? Clar, com tu, que ets molt elegant, un tio com cal, al control, Jaume Tudela. I també el Joel Sevilla, la producció. Persones elegants en aquest programa.
2: Clar que sí. Tu amb camisa, amb la camisa oberta, aquí despechao.
1: Sí, beach boy, saps? Despechao. Anem a explicar-te què passa aquí avui al programa, va.

0: Va, titulars així curtets del que seran els virals d'avui.
1: Mira, jo avui vinc molt indignada, Xavi, ja t'avanço, per un vídeo del Xocas, parlant d'Esther Espósito, que realment ha incendiat les xarxes socials.
0: Ai, ai, ai.

0: més, és divendres, demà paternitats, tenim mà paternitats i tenim moltes ganes avui perquè són especials, Alba.
1: Doncs sí, serà una sorpresa perquè tenim un convidat de luxe que ens vindrà a parlar d'intel·ligència artificial i d'educació.
0: Avui parlarem també amb un còmic que té show a Barcelona. És un show espectacular. Ell és l'Avian Díaz, que ha crescut molt els darrers anys a les xarxes i segur que ho passem molt bé. Novetats musicals, atenció, perquè han tornat als Rolling Stones. Entre d'altres, tenim noves cançons de la Vico, La nostra noche entera, que presenta nou single molt, molt semblant a La noche entera. Jo crec que pot funcionar molt bé aquest estiu. I després, Vanessa Hogarth, per actualitzar la premsa del cor, la premsa rosa, i el gran Daniel Brandt per fer improvisació en directe a piano a través de les vostres peticions. Jo crec que és un menú fantàstic per aquest divendres al Xavi Fornia i, sobretot, el que dèiem, amb la mirada posada en el més important, amb l'actualitat, amb tot el que està passant amb aquests incendis al nostre territori i també a la resta de l'Estat. Bé, per cert, avui, 10 de juliol, fa anys la nostra estimadíssima Maria García Coll, aquí des d'aquí, que avui no ha pogut venir al programa, avui li enviem un petó gegant enorme. Moltes felicitats, Maria.
1: Felicitats, Maria.
0: Que gaudeixis molt del teu aniversari. Per molts anys, i que nosaltres els puguem gaudir amb tu junts, que ets un regal cada dia. De veritat, gràcies, eh? I moltes felicitats.

0: Va, anem amb els virals. Perquè juga Espanya després del triomf de dilluns passat contra Portugal. I Alba, això ens ha deixat alguns virals.
1: Doncs sí, un d'ells va ser el de Lamine Yamal abraçant Cristiano Ronaldo. Això ja va ser fa molts anys, no? Sembla que hagi
0: lluny,
1: passat
0: no?
1: una temporada sencera.
0: Tot va tan ràpid ara, sí, sí.
1: I l'altre és el de l'Aitana qüestionant-se si aquesta nit anul·lava o no el seu concert que fa a Saragossa. Ella tenia molts dubtes.
2: ¿Qué está pasando? Que... No, no, no tengo que contar nada. O sea, por favor, no.
1: Sí, estaba embarazada, ¿eh? La gente pensaba que estaba embarazada.
2: O sea, yo las cosas las voy a hacer bien. Solamente voy a contar que este viernes tengo un concierto en Zaragoza. ¿Qué pasa? Que estamos, pues, en cuartos de final con España. Y tenemos justamente el viernes a las 9 partido con Bélgica. Entonces, claro, yo ayer toda la ilusión por pasar, ¿sabes? Por nuestra selección. Pero luego digo, un momento, claro, porque yo tengo concierto el viernes en Zaragoza.
1: Claro, va a tener que dilema moral.
2: Y llevo toda la mañana viendo qué hacemos. Porque sé que a lo mejor hay gente que le da igual, pero sé que hay mucha otra gente que no le da igual. Entonces,
1: doncs
2: a mí
1: bé.
2: Personalmente no me da igual.
1: I ahí va haver el veredicte a través de les xarxes socials, a través d'aquesta votació popular, tan democràtica com sempre, la nostra Aitana. I finalment ha mantingut el concert d'aquesta nit, no com Taburete, que és el grup del fill del Bárcenas, que ha decidit posposar el seu show, que també tenia previst per aquest vespre, després de l'anunci que passés, clar, al següent partit, i per tant aquesta nit. I Taburete sí que ha decidit cancel·lar.
0: Canviar o moure
1: la data.
0: Aitana al final ha decidit que no. Per cert, una última hora, Aitana ha patit un contratemps inesperat poques hores abans d'aquest concert que comentes d'aquesta nit a Saragossa. S'ha trencat un dit de la mà. Fa minuts que acaba de comunicar això. Diu, tot i la lesió, que sí que pujarà a l'escenari i que cantarà totes les cançons, encara que potser haurà d'adaptar alguns passos

0: Home, clar,
1: de les coreografies.
0: Jo ara m'estava imaginant Aitana ballant Tòxic, que és el xan-xan-xan de la Britney Spears, que té com uns moviments al terra que necessitarà tots els dits de les mans per recolzar-los amb el dit trencat. No sé, Aitana, si ho podràs fer.
1: Diu, acaba de dir, literalment, no sé com actuaré, però ho faré al 100%, sigui com sigui. Així ha dit als seus seguidors, ho ha dit als seus seguidors, i aquest concert, que a més coincideix amb aquest partit de quarts de final del Mundial entre Espanya i Bèlgica, manté l'horari, com diu l'Alba, i bé, no sé, és com, com... Les senyals li estan dient que no faci el concert tota l'estona.
0: Tu li està apuntant que no, però ella és com, com nosaltres, no, Xavi? Una mica que quan se li posa alguna cosa entre cella i cella, no és Tauro, però és molt Tauro, amb això.
1: I parlant del Mundial, s'han filtrat imatges d'Ed Sheeran animant a la selecció anglesa. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet
0: do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Doncs sí, el mateix cantant ha explicat que es tracta d'una bonica tradició que va començar l'any 2021 amb Harry Kane, que consisteix en cantar-los un tema seu a moda team building mentre estan concentrats a l'hotel. El tema escollit aquest any ha estat Castle on the Hill.

0: Que també et dic una cosa, Xavi, no sé si aquest tema deprimeix més que una altra cosa. És com postpartit una mica
1: Castle
0: per descansar,
1: Hill,
0: no?
1: És, com... és que ell ho fa en acústic, veu i guitarra allà davant dels jugadors, que també ha de ser una miqueta violent, no? De dir, escolta, aquest senyor que s'ha presentat aquí a l'hotel en plan...
0: en plan captaire, no? Una
1: sí.
0: mica, però és Ed Sheeran, no? No és músic de carrer.
1: Home, a veure, de moment els hi va bé. És veritat que van perdre la final de l'Eurocopa sí. contra Espanya, però de moment els hi va bé. Jo, Anglaterra, Noruega, no ho tinc gens clar.
0: Eh? Demà
1: tothom
0: juguen...
1: diu Anglaterra, jo veig en
0: Home,
1: una Noruega
0: els
1: molt
0: allà
1: forta,
0: remant,
1: eh?
0: Home, estan fortíssims, eh?
1: I l'Androide.
0: Tot el Parlament.
1: Ah,
0: el Haaland, mira, ara deixem els virals, encapsulem els virals, perquè tinc una teoria sobre el Haaland que avui m'han confirmat que és així. Mireu, Haaland...
1: Tenim, perdona, tenim cançó de Haaland, eh?
0: Ah, tenim cançó de Haaland?
1: Sí, sí, per...
0: Haaland és l'home perfecte per qualsevol dona.
1: Ah, sí?
0: I us explico per què.
1: Per què?
0: Encara que estigui un orco de Mordor, perquè jo ho trobo lletjíssim, hi ha un atractiu que no es veu, que és el de ser un osset de peluix. Hi ha un altre atractiu que és el mític del empotrador, per així dir-ho clarament i que tothom ho pugui entendre.
1: Mare meva.
0: Aleshores, les dones, a la fase, quan estem ovulant, necessitem aquest perfil empotrador. Ah. Vale? Aquest perfil d'home que et protegeixi, aquesta virilitat, mm-hmm. aquesta potència, no?, que Haaland la té, perquè, ostres, és un armari, no?
1: Sí, és un monstre.
0: Però a la vegada, després de la menstruació, la nostra fase lútea, necessitem un osset de peluix, necessitem una persona a la que poder
1: Necessiteu
0: abraçar,
1: tot, eh?
0: Que comprengui les nostres emocions. Aleshores, tenir una persona que tingui aquestes dues fases sí. és molt estranya en qualsevol home. O és una cosa, normalment, ja. O és l'altra, no? Aleshores, que un home compleixi aquests dos requisits és com l'home perfecte.
1: L'home
0: perfecte.
1: Per això,
0: Haaland, doncs ho està trencant tant i està trencant cors.
1: Haaland, Haaland.
0: És l'explicació científica de per què Haaland agrada tant a les dones.
1: Escolta, ho diu una dona, Alba Carreras.
0: Sí. Sí que...
1: Bé, on estàvem ara? Estàvem bé,
0: ple, a Noruega,
1: ple mundial...
0: Hem de parlar de Justin Bieber.
1: Hem de parlar de Justin Bieber i també del Mundial, evidentment. Ahir ho comentàvem també aquí als virals, actuarà a la final de la Copa del Món, en aquell... Halftime, volen que sigui molt semblant a la Super Bowl, això.
0: Exacte, serà el 19 de juliol. Fins ara se sabia que actuaria Madonna, Shakira i BTS, però ara resulta que Justin Bieber també actuarà per sorpresa. I el que s'ha sabut és que la influencer Inés García, la nòvia de Lamine Yamal, ha dit a través del seu Instagram que vol que Espanya passi a la final sí, per poder veure Justin Bieber, perquè es veu que és una gran believer. Shakira, la pobra, que també actuarà en aquesta Halftime, va una mica desubicada. Es va fer viral ahir un vídeo en el que Broncano l'entrevistava i la van poder veure allà, la seva assistenta, com passava
1: sí,
0: per sota
1: comentar,
0: de la taula.
1: Sí, sí.
0: I li penjava una trucada que li havia entrat, però és que ara s'ha fet viral un altre detall i és que no sap quan actuarà aquell dia. En tenim la prova.
2: Well, I don't know if it's going to be the halftime. It's going to be at the beginning. It's going to be halftime.
0: És a la part del mig.
2: Oh my God.
3: Right, make sure you check that before you go, Shakira. You need to get
2: yeah,
3: the timings right.
0: Clar, la pobra superdesubicada que no sabia si actuaria al principi de tot clar. O bé a la part de la meitat. I ho ha de preguntar la seva assistenta. Per cert, un tiro de càmera que és el mateix que l'entrevista de Broncano, per tant, és molt probable que tot fos el mateix dia. Vinga, una altra entrevista.
1: I que li agrada
0: vinga,
1: aquella part del saló, no?
0: Sí.
1: Artistes que actuaran al Halftime, també confirmats Coldplay, m'han dit.
0: Coldplay, en principi, faria la direcció com artística de tot plegat.
1: Ho sabíem, però ara es veu que potser també actuen.
0: Diuen que per sorpresa. No ho sabem. Sí que és veritat que Shakira i Coldplay doncs, són bastant afins, no? Uns amb els altres i són molt amics. Com més amics, més endins, es diu això.
1: Mare meva,
0: de veritat. No, però pot ser que hi hagi com alguna col·laboració que toquin doncs, algun tema...
1: Jo aquí tinc un dubte gros. Jo crec que molts aficionats al futbol també. I és que estem patint amb aquest halftime, amb aquesta mitja part, que normalment són 15 minuts, normalment és això, 15 minutets, i ara es veu que seran 30. Però jo crec que seran 30 minuts de descans en el millor dels casos, perquè si tu vols fer tot el show que estan dient que faran... Ostres! Mira, Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22 Chorus i Coldplay, que en principi aquest seria el cartell... Jo crec que serà un halftime de 40-45 minuts, eh?
0: Jo crec que és el que serà, perquè, a més, a nivell publicitari, crec que interessa
1: Home,
0: moltíssim, perquè
1: clar,
0: al final doncs, són tota aquesta publicitat que anirà darrere de tots aquests artistes es recaptarà aquí molts diners, no? I capitalista allà buscant el moment pel que treure marques.
1: Però és que, a més, aquest Mundial hem vist una cosa inèdita i són aquestes pauses d'hidratació que moltes vegades en estadis tancats amb aire condicionat, que s'està genial. Això és per la publi, de les teles. Exacte, o sigui, totalment. Això és per publicitat i fer calés a, amb les teles. Jo no sé els jugadors com poden sortir... Això no, no estem acostumats al món del futbol. Sortir 45 minuts després.
0: Jo crec que
1: podem
0: que
1: veure un partit nou, de futbol.
0: Passarà factura una mica...
1: Tres, no sé, hauran de tornar a escalfar... Serà, en fi, futbolísticament parlant, jo crec que això és un desastre, però bé.
0: També és cert que deixen mirar anys enrere, no?, en altres mundials, que potser és la primera vegada que veiem tantes publicitats virals. Hem vist la Lamine Yamal baixant amb determinades marques per un riu, no?, en forma de barca. Vull dir, al final hi ha hagut com molta creativitat darrere de moltes campanyes i s'està fent bé. És a dir, que no és publicitat allò... Perquè, per exemple, hi ha també un anunci d'un refresc de Coca-Cola, bueno, d'una marca de cola...
1: Sí, sí.
0: Que és la competència.
1: Ja ho has dit,
0: sí, sí, no passa res. Sí. Amb Pep Guardiola, vull dir que s'han fet molt bones publicitats aquest any a nivell del Mundial.
1: Es nota que el Mundial és als Estats Units, són els reis d'això. M'agrada molt la nova imatge, per exemple, a la prèvia dels partits, com surten els jugadors pel túnel de vestuaris, amb les aficions i fans a esquerra i a dreta, tot el que passa al mig del camp amb les banderes, els himnes. Crec que és molt més espectacular i televisivament és un show com mai abans havíem vist. Però clar, sempre havíem vist un show a la final abans del partit, com
0: clar,
1: a la
0: clar.
1: Final de la Champions també s'ha fet, no?, els darrers anys. Però al mig no. No sé com afectarà això als jugadors mentalment i sobretot físicament. Que tu pots descansar mitja hora i sortir, clar, ho penses i dius, pots sortir molt més fresc, però alhora et pots lesionar.
0: Clar.
1: Si no escalfes bé una altra vegada.
0: Ja
1: no
0: ho
1: sé.
0: Descobrirem, a veure...
1: Mentalment, la tensió de la primera part la perds. Has de tornar a començar mentalment, no?
0: Sembla que sí, i més si hi ha derrota a la primera part, que després, no?, potser afecta psicològicament i emocionalment també els jugadors, a l'estat d'ànim.
1: Veurem. Bé, hi ha disputes a les xarxes per veure quina ha de ser la cançó de l'estiu d'aquest any, eh?
0: Doncs sí, perquè no hi ha una opció clara. Per una banda, tindríem la cançó repetida fins a la sopa del Mundial, d'Ai Dai de Shakira. Ai, ai, Ico, dale, dale, let's go. Però és que també hi ha candidates que la segueixen de prop, perquè hi ha Petitoa, Dana Mena i Lola Índigo, esperada col·laboració, que sembla que podria ser una altra de les cançons de l'estiu.

0: Xavi, en clau catalana tampoc està clar, perquè abans de l'estiu Maria Jaume semblava que ho havia de patar amb el seu Sant Domingo Forever.
1: Boníssima.
0: M'encanta. Però és que després ha vingut Joan Dausà amb el tema de la samarreta de la Julieta,
2: ah, sí,
0: i sense saber-se la lletra, és que ja la pots cantar. Veus a la...

0: molt local, no? Molt de casa. És una cançó que gaudim aquest estiu als catalanets, a les festes majors.
1: Xavi, a la Dosca, per exemple, la cançó de l'estiu està la de Sutherland. Aquesta ens la sabem molt bé.
0: I a més la vam presentar aquí al programa.

0: Alba, tens molt bon gust musical, eh? Perquè si aquestes són les teves apostes per cançó de l'estiu, estic 100% d'acord, eh?
1: Tu creus
0: tens
1: que
0: més?
1: Sí?
0: Tens més?
1: D'aquestes, no, o sigui, n'he portat 3 i 3.
0: Sí, fem votació.
1: Vinga,
0: fem votació.
1: Votació.
0: A veure, va, recapitulant.
1: Dai, Shakira,
0: evidentment. Però jo la tinc ja cremada, és molt fort.
1: L'he
0: cremat en 3 setmanes.
1: Però és que no paren, eh?
0: És molt bèstia, Dai, de Shakira. És tota l'estona.

0: versió castellana no, no ha quallat, no?
1: No, no existeix. Tu l'has trobat, perquè jo no.
0: Jo no l'hem trobat.
1: Bueno, la va posar un informatiu de Miami, no? Telemundo, una cosa d'aquestes.
0: Telemundo.
1: Sí. La van posar allà, van parlar sobre de la cançó, tenim 10 segons, el que ens van deixar escoltar i ja està. No. Patito no ha acabat de patar, eh?
0: Jo crec que no, però a mi m'agrada molt.
1: Està bé, però és una cançó que jo crec que té creixement aquest estiu, eh? Patito, Adana Mena i Lola Índigo.

És la fórmula perfecta, se la saben 100% la Anna Mena i l'Ola Índigo. I per mi la que sí és la cançó d'aquest estiu, a més és l'himne dins d'aquest vestuari de la selecció espanyola de futbol, és La Graciosa de Quevedo.

0: Votacions a l'equip. Control tècnic Jaume Tudola.
1: Anem
0: la Graciosa.
1: Una en castellà i una en català? Eh? O tot, tot...
0: Fem una en castellà i una en català. Vale. En castellà, la Graciosa, diu el Jaume Tudela. I Joel Sevilla, castellà, la Graciosa. Servidor, la Graciosa.
1: Jo Dai Dai, perquè és la que sona més.
0: Tu Dai Dai.
1: Vull dir, crec que s'ha de votar.
0: Ja. En català, Jaume Tudela, diu Maria Jaume.
1: Maria Jaume, sí.
0: Joel Sevilla.
1: Tuturu,
0: Siderland. Jo dic Maria Jaume.
1: Jo entre Maria Jaume i Siderland m'agraden totes dues, però Maria Jaume. Perquè
0: Maria Jaume guanya. Maria Jaume Tudela guanya la votació com a cançó de l'estiu en català de Xavi Fornia. Molt bé. Tenia clar que volia, aquesta és la de Siderland, Tuturu. Volia ser astronauta, volia ser pintor, volia... Que té una picadeta d'ull a la fama de Rosalía i The Weeknd.
1: Totalment. Volia ser el millor, jo volia ser-ho tot.
0: I ara vull estar amb tu. Bé. Què més? Carreres.
1: Doncs tenim notícies una mica out of context, però ja que parlem de música i ja saps que m'agrada parlar de robatoris que han passat a Barcelona, vull explicar-te que han robat a la banda de heavy metal Accept a l'AP7.
0: Accept, ho perden tot a l'AP7.
1: Jo crec que això Accept sona a títol de cançó.
0: És molt bèstia que vinguin bandes internacionals d'aquest nivell i també pateixin els robatoris.
1: Doncs sí.
0: És una cosa.
1: Mireu, el grup alemany va actuar al Rockfest a Santa Coloma de Gramenet i en tornar cap a casa els va saltar un camió i els van robar tot el material, els instruments i...

0: i absolutament tots els cables, no? Quan van parar una àrea de servei, lo típic que t'atures a fer un cafetó o fer un riu...
1: Lo típic, sí, clar.
0: Lo típic?
1: Abans, tranquil·lament, amb la família paraves allà, prenies una aigüeta, un cafè, estiraves les cames i seguies el teu viatge. Ara no, ara has d'anar amb mil ulls i...
0: Però és que el cas és que,
1: làser,
0: segons s'ha sabut, hi havia un conductor a la cabina que no havia abandonat el vehicle. Per tant, mentre estaven robant, hi havia una persona a dintre del vehicle.
2: Què dius?
0: I, de fet, van intentar entrar també a la cabina on hi havia aquest conductor. Ho hem pogut llegir al periòdico. Tres o quatre homes armats amb barres de ferro van obrir el camió i es van endur equips d'il·luminació, maletes amb ordinadors, material electrònic i alguns instruments. Meu. Entre ells, una Framus Warwick Rise of Chaos i la banda... Això és
1: una
0: guitarra d'elèctrica super
1: Caríssima.
0: I, de fet, el grup ha ofert una recompensa a través de xarxes socials de 2.000 dòlars per qui ajudi a trobar-la, perquè realment, a banda del valor econòmic que té, té un valor sentimental també pel grup.
1: Molt clar. Bé,
0: no és la primera vegada...
1: Tres o quatre homes armats eren, no?
0: Amb barres de ferro,
1: sí, molt bé.
0: No és la primera vegada que tenim un robatori d'aquestes característiques. De fet, ja vam explicar aquí al Xavifòrnia de Ràdio Nacional que durant el Tour de França, pel seu pas per Barcelona, us ho vam avançar, el mític dimoni del Tour de França no va poder performar durant doncs, el Tour de França aquí a Barcelona, que és un dimoni que es posa allà a animar vestit de dimoni, perquè resulta que li havien robat el vestuari de dimoni de dintre d'un cotxe aparcat als carrers de Barcelona. Déu-n'hi-do.
1: Quin desastre. En fi.
0: Una mala imatge, brutal.
1: I anem a acabar amb un viral que t'ha indignat molt, Alba Carreras.
0: Moltíssim.
1: Molt, perquè portes tot el matí aquí a la redacció enfadadíssima amb
0: molt
1: això.
0: Enfadada.
1: Què ha passat?
0: Molt enfadada. Us poso una mica en context. Aquests últims dies s'ha viralitzat molt un vídeo del Xocas parlant d'Estero Espósito com si fos un cavall. I és molt fastigós, denigrant i indignant. Escoltem-ho.
3: Esa piba és... Por su pensamiento político, doctrina... etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva si tienes ese pensamiento. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro. Upi mil veces por encima de esa tía, a mi chica. Pero mil, no 10, mil. Por pensamiento, por simpatía, por forma de ser y por supuesto porque está buenísima. Porque mi chica Snoopy es un pibón. Pero no es lo más importante. Lo importante es que no es una colgada.
0: Però com es pot tenir tan poca vergonya? Com es pot tractar les dones com si fóssim un tros de carn sense cervell? Per favor, per favor. Jo demano, des d'aquí, des de Ràdio 4, des del Xavifòrnia, que, sisplau, rectifiqui. Xocas.
1: Sí, home.
0: Rectifica.
1: Rectifiqui el Xocas.
0: Demana perdó.
1: Sí, sí.
0: Demana perdó.
1: Però si viu d'això... Això és el que li dona views i reproduccions.
0: Al final, aquesta persona té un canal que li haurien de tancar. I haurien de tancar, vull dir, està sobrerepresentat. No pot ser que es doni aquest missatge a tot el seu públic, a tots els seus seguidors.
1: Però s'espera això del Xocas, també et dic.
0: És que només li ha faltat dir que si és de 6, ponle una bolsa en la cabeza.
1: Ah, és increïble.
0: És que és denigrant.
1: El problema és que hem normalitzat això, saps? Vull dir que ja no ens sorprèn. Et pot indignar, tu estàs molt indignada, normal.
0: Jo trobo que
1: lògic,
0: això
1: però...
0: s'hauria de poder denunciar també les xarxes socials i que li tanquessin. No es pot tenir una plataforma amb tants seguidors i donar aquest missatge, o sigui, misògin i totalment fastigós.
1: Hi ha molta gent molt jove que segueix el Xocas.
0: Clar.
1: Per mi el problema està aquí, perquè tu i jo escoltem això i diem, bueno, vaya pringao, no? Però clar, algú que s'està formant una personalitat, una mirada, una manera d'entendre el món, doncs sí que pot influir, és que aquesta gent influeix molt amb els més joves.
0: És molt bèstia, és molt bèstia. Jo, de fet, era partidària de ni posar el tall perquè crec que no vull perpetuar que això passi. Però mira, si serveix per criticar-lo i si serveix per una mica conscienciar a la població que això no s'ha de fer, no s'ha de tractar així les dones, ni s'ha de tractar... És que, imagina't, no? Jo què sé, és Esther Espósito, perquè ella té una personalitat ja molt fonamentada. Jo crec que li contestarà. Jo fos Esther Espósito i li contestaria.
1: Jo crec que no. És donar-li més bola. Jo... Aquí, en aquest cas, el silenci és el que el mata. Ell vol que Esther Espósito entri. Viu d'això, eh? D'aquesta confrontació moltes vegades.
0: És molt fort,
1: en
0: és
1: fi,
0: molt fort, fastigós.
1: Doncs va, perquè et calmis una miqueta, que et veig superalterada.
0: Molt alterada.
1: Per aquest senyor.
0: Molt enfadada i trobo que això no ha de ser.
1: Jo crec que hem de ballar una miqueta, hem de gaudir. Sant Domingo Forever, de la Maria Jaume.
0: Sisplau.
1: Per mi la cançó de l'estiu en català d'aquest any. Va, et relaxes una mica i fem
0: Vinga.
1: Mapa eternitats?
0: Vinga.
1: Com hi va?

0: Estas hectáreas quemadas, saben ustedes que aquí se ha quemado básicamente, hay pinares, pero también hay mucha extensión de matorral, de monte bajo, de esparto, que es muy clásico en Almería. Todos ellos están secos como consecuencia de las olas de calor que hemos tenido, y es un combustible perfecto que junto con el viento se convierte en una bomba de relojería en el ámbito de los incendios. Estamos ante uno de los incendios más rápidos y complejos que hemos tenido a lo largo de los últimos años, y lo que estamos pues todos es pendiente, primero de intentar tener el incendio perimetrado, intentar en el tiempo récord, si se pudiese lo antes posible, pues empezar a controlarlo. Eso va a depender muchísimo de las condiciones que ahora mismo tengamos desde el punto de vista meteorológico. Lamentablemente, algunos de esos pronósticos meteorológicos nos dicen que en algunas horas se va a levantar rachas de viento más intensa, con lo cual será más complejo. Se ha tomado las medidas de previsión por parte de las propias autoridades de evacuar, en este caso, a una serie de familias, vecinos en distintas urbanizaciones que, no estando cerca del incendio, pudieran estar por el cambio de viento o de las circunstancias, ¿no? Y por tanto, esas personas se han alejado, digamos, del peligro. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer ahora mismo es evitar que haya nuevas víctimas, para lo cual vuelvo a repetir que se tengan en cuenta siempre las recomendaciones de las autoridades, siempre por favor que se tengan en cuenta, porque en este tipo de incendio el viento cambia y cambia de dirección, y de manera el fuego te puede venir del sur y después puede cambiar y puede rolar. En fin, es tremendamente complejo. Ese es el primer objetivo.
1: Confirmen 12 víctimes mortals. És la compareixença del president de la Junta d'Andalusia, el president andalús Juan Manuel Moreno, i també es confirmen 23 persones que no s'han pogut localitzar a aquesta hora de la tarda, a la 1:40 en aquesta tragèdia a Almeria. Bé, ampliarem aquesta informació a l'hora en punt, a les dues, al butlletí.
2: Pendents de l'actualitat que emana per sobre qualsevol altre contingut.
1: Sempre a Ràdio 4, i com dèiem, a les dues, al butlletí de les dues, els companys, les companyes dels serveis informatius ampliaran aquesta informació, aquesta darrera hora, aquesta última hora també, a l'edició migdia, 2:45 aquí a Ràdio 4. Bé, seguim amb el Xavi Fornia, amb el programa. Qualsevol informació que ens arribi, evidentment, l'explicarem i connectarem en directe amb els punts d'informació. Alba Carreras, és divendres de Ma Paternitats, sí, el que dèiem abans.
2: I avui parlarem d'un mètode innovador per aprendre de manera més fàcil, basat en la ciència. Tenim amb nosaltres el Ferran Ballar. Què tal, Ferran?
3: Encantat, gràcies per convidar-me.
2: Ell és empresari barceloní, autor d'Aprender con Estrategia, i ha creat un mètode basat en la ciència de 8 passos per aprendre i reivindicar aprendre millor amb la IA. Explica'ns com és això, perquè, clar, aprendre i IA és oxímoron o no?
3: Es pot fer, es pot fer. El problema és si utilitzem la IA malament. Molta gent utilitza la IA per estudiar com una drecera, i el que nosaltres proposem és utilitzar-la com un mirall cognitiu, un mirall que et fa pensar millor, aprendre millor, i per tant, si sumem la IA a aquest aprenentatge, veurem que l'aprenentatge surt reforçat.
2: La teoria és molt bonica, però a la pràctica ens pots dir quins serien aquests 8 passos, així resumits?
3: Els passos són d'un mètode tradicional. Podríem dir que és prendre punts, fer una primera lectura, una lectura exploratòria, fer una lectura més de profundització, fer un resum, un full de preguntes que després t'ajudi a repassar i a posar-te a prova amb els continguts, fer un esquema, memoritzar i repassar. Que veus el mètode i dius, això és el de tota la vida.
2: Sí, és el que t'anava a dir. Justament és el de tota la vida, no?, de fer colzes una mica.
3: Sí, però l'important d'un mètode no és tant el que hem de fer, sinó el com fer-ho. I és en el com fer-ho que marca la diferència. I si això es porta fent durant molts i molts anys, és precisament per alguna cosa. Llavors nosaltres hem rescatat un mètode tradicional d'estudi, posant atenció en quines coses podem delegar, per exemple, a una intel·ligència artificial, i en quines coses, per exemple, doncs, utilitzar-la, o sigui, no utilitzar-la, és perjudicial.
2: Això xoca una mica també amb les noves estratègies o metodologies d'aprenentatge d'avui dia, no? Que es diu bàsicament que mètodes tipus més manipulatius i de més és com s'aprèn més, com el cervell aprèn a fer-ho. Mm-hmm. Tu estaries en contra d'aquesta metodologia que s'aplica a la data d'avui a moltes escoles?
3: En general, podem dir que la nova pedagogia confon el que és nou amb el que és bo. I en aquest sentit, sí, estic en contra. Per què? Perquè no hi ha evidència que tot això funcioni. O sigui, tots els models d'aprenentatge per descobriment, de posar més en competència, si no tant buscar el coneixement dels alumnes, tot això ha fracassat. Tots els països que ho han acabat implementat, ha fracassat.
1: S'està tornant, de fet, a les pissarres, les llibretes, al boli...
3: A la classe de tota la vida, i de fet, durant generacions i generacions, la gent ha après així i no hi havia cap problema. Alguna cosa bona hauria d'haver-hi, però sempre s'està intentant buscar la solució en altres coses que no són.
2: També és cert que memoritzar per vomitar després tot allò après, aquest tipus d'exàmens, que després acabes de fer l'examen i ja no te'n recordes absolutament de res, això tampoc és bo.
3: No, això no és bo. O sigui, cal entendre que l'aprenentatge, per aprendre una cosa, necessites una cosa prèviament, per aprendre-la més fàcil. Llavors, el que jo busco sempre és memoritzar una cosa perquè tu després la recordis. I si la recordes, pots lligar més coses. I si lligues més coses, llavors saps més i cada vegada és més fàcil aprendre. Hi ha un interès compost, que és l'interès compost típic de la banca, que els diners porten a més diners, doncs el mateix és l'aprenentatge. Llavors, si nosaltres anem a un examen, estudiem el dia d'abans i vomitem tot, aprovarem potser, però no aprendrem. I si no aprenem, després tot això es paga més endavant. I ho veiem molt a les universitats. Alumnes que no saben estudiar bé, doncs, quan estan a segon, tercer de carrera, estan passant moltíssimes dificultats, i els alumnes que són bons, que saben estudiar bé, els veiem que sempre estan de festa, estan associacions, estan supertranquils, perquè tenen tant al cap que els és molt fàcil aprendre coses noves.
2: De fet, aprendre és una assignatura pendent de la majoria de les escoles i dels instituts, també, i fins i tot facultats.
1: Mètode.
2: Aprendre. Què els diries ara mateix, si ens està escoltant un estudiant o un familiar d'un estudiant, que hauria de fer per poder estudiar i aprendre?
3: El que hem de tenir clar és que l'estudiant ha de tenir mètode. Llavors, a partir d'aquí, és buscar una metodologia que estigui avalada per el que diu la psicologia cognitiva i el que s'ha demostrat que funciona. Perquè, a diferència del que pot pensar molta gent, el cervell funciona igual en qüestions d'aprenentatge per qualsevol persona. És a dir, els mecanismes que té per aprendre són iguals per tothom. Ningú es qüestiona, per exemple, que un ronyó funcioni diferent o que un pulmó inspiri i expiri l'aire de forma diferent. Però la gent amb el cervell pensa que sí, que els cervells aprenen diferents. No, i els mecanismes d'aprenentatge són iguals per qualsevol persona, i a partir d'aquí el que s'ha de fer és indagar, buscar la manera i apropar-se a una metodologia, o llegir articles o fer el que sigui, i canviar la forma d'aprendre.
2: Clar, no sé tu, Xavi, però jo, quan estava estudiant, feia punts, subratllava amb subratlladors de colors, no?
1: Esquemes.
2: I a partir d'aquí, esquemes.
1: Guions.
2: I a partir d'aquí sí que hi havia una part de memòria.
1: Sí. Després és que, clar, agafes els resultats de l'informe PISA darrer que tenim, confirmen una caiguda molt profunda. Parlo a nivell Catalunya, Molt profunda. Situen l'alumnat català per sota de les mitjanes espanyola, europea i de l'OCDE en les tres grans competències. Són els pitjors resultats catalans de tota la sèrie analitzada. Clar, si Catalunya té un nivell alt en competències digitals, bé, però gairebé de cada tres alumnes un falla en lectura i matemàtiques, podem parlar de fracàs del model educatiu.
3: I tant, i ho hem vist, per exemple, ara recentment amb les proves de la selectivitat, les proves PAU, que ens hem trobat que ha baixat la nota mitjana 2 punts, i hi ha persones que diuen, no, és que l'examen era molt difícil. L'examen no era difícil, el que tenia aquell examen és que tenia un enunciat llarg. I què passa?
2: Va passar en matemàtiques, que hi va haver moltes queixes.
3: Que la gent no sap llegir ara, no tenen comprensió lectora els estudiants, i com no tenen comprensió lectora, després no poden abordar les matemàtiques. I és un problema que cada vegada ens estem trobant més. Jo, per exemple, tinc una acadèmia universitària per la Universitat Pompeu Fabra, on hi van el 50% dels estudiants, i les preguntes més habituals que ens fan, quan ens pregunten dubtes sobre les assignatures, són de comprensió lectora dels enunciats. Llavors diem, si els de la Universitat Pompeu Fabra, que són la niña bonita dels alumnes que són els alumnes bons, representa la Catalunya, ja tenen aquests problemes, imaginem la resta.
2: Alumnes bons tampoc, però potser més mitja universitària, perquè quan jo, per exemple, vaig estudiar a la Pompeu, necessitava un 9 amb 2 per accedir a primer periodisme i després a publicitat.
3: Sí, estem parlant d'alumnes de la Facultat d'Economia que tenen un 12 sobre 14 aproximadament.
2: Clar.
3: Per entrar.
1: Clar, arrel del que estàs comentant, o sigui, a nivell de comprensió lectora, no? La immediatesa de TikTok, la IA està destruint la paciència intel·lectual necessària per aprendre?
3: I tant, i tant. El problema és que estem delegant massa a la intel·ligència artificial. Estem fent una delegació cognitiva. La delegació cognitiva en general no és dolenta. Per exemple, a vegades quan comptem amb els dits ja estem aquí fent delegació cognitiva. Estem delegant una activitat mental als dits. Vale, molt bé. El problema és quan... El problema que està fent la IA és que estem començant a contraure un deute cognitiu. Estem deixant que pensi per nosaltres i ens estem trobant que l'alumne, doncs, en les coses que ha generat amb IA, no té memòria, té un text que és molt homogeni a altres tipus de textos, no té un pensament de... No sap després replicar aquell coneixement posteriorment. Llavors, el que fem és cada vegada que estem utilitzant la intel·ligència artificial perquè pensi per nosaltres, estem contraent un deute, repeteixo, que tard o d'hora acabarem pagant. I ho estem veient amb els estudiants.
2: En quin moment seria bo o podria ser bo que s'introduís la IA? En aquesta última part, potser que et generés un resum dels apunts que tu haguessis pres?
3: És que depèn. Per exemple, en el cas dels apunts, fer un resum pot estar bé, però si te'l fa i t'ha de portar valor el fet de pensar-li, perquè tu quan fas un resum o quan tu feies un resum a la facultat, tu pensaves en aquell resum. Uh-huh. Tu anaves preguntant de cada frase si aquella frase tenia sentit que estigués o no, si el professor la volia o no. Tu pensaves.
2: Sí, sí.
3: Clar, si deixes el teu criteri tot a la IA, ella pensa per tu i aquest treball que estàs fent és memoritzar també. La gent pensa que memoritzar és colzes, no? La memorització també està en elaborar el material, en reflexionar sobre les coses.
1: Per això deien que fer xuletes moltes vegades era estudiar, que podia servir, no? Fer-te la xuleta.
2: Clar, però aquest últim apunt final com a resum, això podria ser factible que ho fes la IA?
3: Per exemple, jo el que proposo més és que la IA s'utilitzi per exemple, donar coherència a aquell resum, o, per exemple, per corregir-te els errors ortogràfics, en explicar-te potser les paraules que potser tu dones per suposat que saps, però en realitat no saps.
2: O per fer-lo més visual, podria ser.
3: O per fer-lo més visual, per exemple, els ulls. Això podria servir, però delegar-ho en coses que fan que tu puguis memoritzar millor és un gran error.
2: Clar, un altre dels problemes principals és que la majoria d'estudiants utilitzen ChatGPT per fer doncs, els típics treballs que han de fer, no? I cada vegada doncs, és algo com molt utilitzat, molt a l'alça i molt normalitzat fins i tot també. Tot i que hi ha també maneres que el professorat pugui saber si s'està utilitzant ChatGPT per fer això, si no s'ha demanat explícitament, clar, la meva pregunta és fins a quin punt no hauríem de canviar o pensar en canviar aquest mètode d'avaluació?
3: I tant, per exemple, el treball de recerca que tenim a Catalunya, això potser caldrà replantejar-ho. És útil que l'alumne estigui tenint un treball de recerca al segon de batxillerat, per exemple. No? O sigui, hi ha coses que hem de començar a plantejar-nos si ja tenen sentit, perquè la IA no farà que els exàmens desapareixin, al revés, o sigui, els exàmens seguiran estant perquè serà l'única manera d'avaluar l'alumne. Però amb els treballs, l'alumne, el problema és que utilitza la IA i pensa, i hi ha un estudi molt interessant del 2025 que van titular que la IA feia els alumnes més intel·ligents. I sempre, moltes vegades, la gent es queda amb els titulars però no llegeix les fonts. I aquest és el gran problema.
2: Sí, sí.
3: És el gran problema, no?, de la societat. I quan llegeixes les fonts és que els hi preguntaven als alumnes de l'1 al 7 com consideraven que fer aquell treball els havia la IA els hi havia ajudat. I clar, tots els que havien utilitzat la IA deien que els havia fet més intel·ligents. Però clar, era una percepció subjectiva. I nosaltres som els més fàcils d'enganyar. De fet, jo què sé, el 80% de la població pensa que condueix millor que la mitjana.
1: No,
3: algú està equivocat, no?
1: Pues... També et diré que jo conec gent que s'està preparant oposicions a través de la IA i que és superútil. Que hi ha gent que segurament aprovarà oposicions o es traurà carreres ja només a través de la IA. Democratitza moltes coses si la saps utilitzar bé. El problema és que potser nosaltres, que ja hem rebut aquesta educació i aquesta formació i el cervell ja està fet... Home, sabem diferenciar i podem treure el millor d'aquesta IA. Un nano de 12 anys...
3: No té criteri.
1: No té criteri i està modificant el seu cervell, no? Tot plegat.
3: Sí, a més, hem d'entendre que el coneixement et dona criteri, perquè gent a vegades diu, i per què hem de memoritzar coses? La memòria està molt denostada, no? I per què hem de memoritzar coses? És que la memòria dona coneixement. I el coneixement et dona criteri, et dona pensament crític. Llavors, intentar eliminar el coneixement de les aules, intentar eliminar la memòria, és un gran error. I ara cada vegada s'està buscant més que l'alumne. No cal aprendre res, no cal fer res, ja tot t'ho dirà la IA.
2: Tot és un joc, no?
3: Tot és un joc. Sí. I no, realment no, realment tu has de saber els coneixements.
1: Perquè d'aquí a... T'anava a dir 10 anys, no, 5 anys. D'aquí a 5 anys... Què serà més perillós? No saber utilitzar la intel·ligència artificial o no saber pensar sense ella?
3: Jo crec que serà molt pitjor el no pensar sobre ella, perquè és que, clar, la IA, ara estem parlant d'IA, però fa uns anys haguéssim parlat d'internet o i al final tu mires els grans pensadors de tota la vida, bueno, els grans pensadors que coneixem tots, els grans filòsofs o un Einstein, coses d'aquestes, no tenien IA, i ells aprenien, i ells pensaven, i ells feien grans teories, feien grans deduccions de coses que encara no es podien demostrar. Llavors, el punt més important és aprendre a pensar, i cada vegada ens estem tornant en aquest sentit més analfabets.
1: Sí, però com podem competir amb una intel·ligència que ens multiplica per 5.000?
3: Utilitzar-la com a aliat, si no estem dient que l'hem d'eliminar. En aquest sentit, és el que deia abans, de que l'hem d'utilitzar com un mirall cognitiu que t'ajudi a pensar millor, que et faci preguntes per exemple, posar-te a prova i veure si aquell coneixement tu el saps o no, i que aquell coneixement que tu saps tu el puguis fer créixer. Si, jo sempre dic que ara estem en el millor moment de tots els temps per aprendre coses, però a la vegada el més difícil també per aprendre coses, no? Perquè és que és molt fàcil aprovar, potser, però és molt difícil aprendre. I ara jo puc anar i veure que la IA em faci un resum perfecte de, jo què sé, de l'Egipte, de Mesopotàmia, del que sigui. Però també és molt important que jo sàpiga després aprendre aquell coneixement i fer-lo meu.
2: De fet, un dels principals problemes que tenien, a banda de les matemàtiques i de la comprensió lectora, els alumnes que van fer les proves de la selectivitat d'aquest any, era que temien que els sortís un poema, perquè no sabrien analitzar aquest poema, ni el doble significat, ni la mètrica, perquè, clar, tot això, quan ho feien a classe, els hi feia automàticament ChatGPT, no? I aleshores, l'anàlisi d'un poema era algo que no ho sabien.
3: Exacte, si mai ho han fet ells, per si mateixos, no poden saber.
2: T'està plantejant el fet de tornar a avaluar, com es feia molts anys enrere, de manera oral a les escoles. Què en penses?
3: A veure, entre un examen escrit i un examen oral tampoc hi ha gaire diferència. Si diuen allò de l'oralitat és perquè pensen que l'alumne farà trampes i tindrà el mòbil a l'aula. Pues, potser hauríem de mirar els controls, no? O sigui, jo recordo a la universitat també que hi havia professors que estaven allà sentats i que no miraven absolutament res i que no es preocupaven perquè l'alumne no es copiés, perquè la gent es segueix copiant, o sigui, moltes vegades a les universitats o a les escoles. Llavors és vigilar que no es copin. En aquest sentit, un examen escrit no hauria de marcar la diferència entre un examen oral.
2: Uh-huh. La teva metodologia, perdona, Xavi,
1: és que
2: tenim moltes ganes de preguntar.
1: Escoltant-lo, em van venir moltes preguntes.
2: Doncs pregunta tu.
1: Dale.
2: Dic, la teva metodologia de 8 passes també serveix per a una persona que està intentant aprovar unes oposicions?
3: Serveix per tot. O sigui, nosaltres aquest mètode d'aprenentatge l'utilitzem des de per un estudiant, un adolescent, per un universitari, per un opositor, o serveix també per algú que està treballant. Sí, perquè al final el bon estudiant després és un gran empleat, és un gran treballador, i moltes vegades. I per tant, per això aquesta metodologia després nosaltres la portem a les empreses i treballem amb empreses de l'IBEX, amb multinacionals, explicant-los com aprendre correctament els seus treballadors.
1: Estava jo pensant amb el que deies abans, que és que tenim 10.000 anys d'història a la butxaca, no? Ara, a través d'un smartphone, el que tenim tots, totes. Aprendre millor pot reduir el fracàs escolar, o el problema real és que molts alumnes ja no troben sentit el que estudien, perquè ho tenen tan a l'abast i tot és tan senzill que ja no és atractiu.
3: A veure, aquí hi ha diversos temes. Primer, els professors, per exemple, haurien d'explicar-los moltes vegades als alumnes per què han d'aprendre el que han d'aprendre. Perquè s'ha vist que els alumnes, quan saben el motiu de per què han d'aprendre una cosa, l'aprenen molt millor. I per tant, quan un alumne diu per què m'he d'aprendre els rius d'Espanya? Pues tu li has de dir, perquè si saps els rius, per exemple, després et serà molt més fàcil ubicar les grans ciutats, perquè les grans ciutats s'han ubicat al voltant de rius, per exemple, no? Llavors, el que el professor sigui el primer que li expliqui a l'alumne el per què està aprenent el que està aprenent és bàsic perquè l'alumne després aprengui molt millor i estigui molt motivat per tirar endavant. I moltes vegades els professors també tiren la tovallola, diuen, ja no puc fer més. Sempre hi ha alguna cosa més a fer i s'hauria de provar que els alumnes tinguin aquesta motivació, fer-los néixer aquesta motivació per aprendre. Després hi ha alumnes que estan negats a aprendre, no? Sempre jo dic que hi ha gent que tu li dones un mapa i està perdut al bosc i el cremaria, no? O sigui, que també hem de saber que hi ha alumnes d'aquest tipus, però hi ha alumnes que tenen molta curiositat i si tu els saps despertar aquesta curiositat i si els saps fer que la segueixin, en aquest alumne despertes l'amor per l'aprenentatge i se'n recorden d'aquell gran professor que li va despertar tot això.
2: Jo crec que també un dels principals problemes és la intolerància a la frustració, no? Que també genera com aquesta dopamina ràpida o aquesta necessitat de dopamina ràpida. I en qualsevol cas, doncs, moltes gràcies pel teu mètode, Ferran Ballart, empresari barceloní, autor d'Aprender con Estrategia, que has creat aquest mètode de 8 passes per estudiar i entendre les coses millor.
1: Ens agrada molt, gràcies per venir, Ferran. Sí.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Enhorabona. Donem pas a la informació, que evidentment està marcada per aquesta tragèdia a Almeria. Donem pas al butlletí de les dues i després seguirem en directe a Ràdio 4 al Xavi Fornia. Tenim moltes coses. Hem de parlar amb la Bian Díaz, que a més porta el seu darrer show d'una gira que ha estat un èxit. La Bian és un nano que s'ha fet a si mateix. Sembla una frase de, Alba, de
2: sí,
1: taza
2: sí, sí.
1: D'aquestes de...
2: De Mr. Wonderful. No volia dir marques,
1: És que és veritat, és veritat. I a més, des de les Canàries, que també, vulguis o no, és més complicat arribar amb un humor molt canari a la resta de l'estat, no? Doncs la Bian ho ha aconseguit, és un cas d'èxit brutal, amb milions de seguidors a les xarxes i que porta un show anomenat Anotopat. Et sona, això? Anotopat.
2: Anotopat. Em sona una altra cosa, no sé.
1: Bueno, ja, clar, òbviament, que, Alba...
2: Anotopat. Ja saps que el meu cervell va a un altre nivell.
1: Això va ser el que va dir Feijó en un moment, no fa massa, en un moment al Congrés que li van tallar el micro i ell volia acabar ràpid, llavors jo crec que es va posar nerviós i no va dir bé la frase, va dir anotopat, i es va fer molt viral. Ah. Doncs aquest és el nom del show de la Bian. Tenim estrenes musicals, tenim també a la Vanessa Hogarth i el Daniel Brand amb el piano en directe. O sigui que bon menú, encara queda tarda de Xavi Fornia.
4: Són les dues.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. L'incendi de Los Gallardos, a Almeria, la xifra de morts ha augmentat a 12, mentre que la de desapareguts s'ha elevat fins 23. Així ho acaba d'anunciar el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha remarcat que l'incendi encara continua actiu i s'està treballant a les tasques d'extinció. Pau Alemany, bona tarda.
7: Bona tarda. La xifra provisional de morts a l'incendi el situa com el més greu de la història d'Andalusia. Moreno Bonilla, que acaba de comparèixer, ha donat també la xifra de hectáreas quemadas.
0: Vamos a ver cómo evoluciona. Ahora mismo hay en torno a 3.200 hectáreas quemadas. Saben ustedes que aquí se ha quemado básicamente, hay pinares, pero también hay mucha extensión de matorral, de monte bajo, de esparto, que es muy clásico en Almería. Todos ellos están secos como consecuencia de las olas de calor que hemos tenido y es un combustible perfecto que junto con el viento se convierte en una bomba de relojería en el ámbito de los incendios.
7: La majoria de les víctimes són d'origen estranger que, tal com ha relatat Moreno Bolinya, no van fer cas del confinament decretat al municipi. Tamara García, directora general de Prevenció d'Incendis a Catalunya, ha subratllat la importància de fer cas a les ordres dels bombers.
8: Si us plau, no us autoevacueu. O sigui, el primer que sempre farà un bomber i bombera és la protecció de la vida, la protecció de les persones. Per tant, confieu, si us plau, en el missatge del cos de bombers i quan diuen confinar és perquè s'ha estudiat moltíssim que allò és el més segur i mai deixarem sol a ningú.
7: Ara entrem a les hores més complicades del dia per estabilitzar l'incendi amb temperatures que superen els 30 graus i un vent que complica les tasques d'extinció.
6: I anem ara als tribunals. El jutge Santiago Pedrada ha imputat l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, pel cas Leire. El magistrat ho ha fet a petició de la Fiscalia Anticorrupció, que també ha demanat al jutge que autoritzi el bolcat del mòbil de Serrano. Tot plegat després de l'últim informe de la UCO que l'involucra al cas Leire 10 sobre les clavegueres del PSOE. Entre d'altres coses, l'informe evidencia que Serrano va posar a dit Leire 10 a l'empresa de correus que ell dirigia. A més, la UCO sosté que Serrano va treballar estretament amb l'exmilitant del PSOE per desestabilitzar les causes judicials que afectaven el partit i el govern. I d'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, Antonio Piña, ha demanat a la Policia Nacional que analitzi les gravacions d'àudios de l'excomissari José Manuel Villarejo amb l'exsecretària general del PP, María Dolores de Cospedal. A petició del PSOE, el magistrat ha decidit reclamar a RAC1 les converses que va difondre i on Villarejo i Cospedal es referien a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Aquestes gravacions, que ara s'incorporaran a la causa del cas Kitchen, contenien al·lusions a documentació de Bárcenas o a un confident que volien convertir en policia. Planificar les vacances amb l'ajuda de la intel·ligència artificial és una pràctica cada vegada més habitual entre la ciutadania. Tot i que la IA pot ser de gran ajuda, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta que també pot ser utilitzada pels ciberdelinqüents per generar estafes digitals. Ens ho explica la Maria Huguet.
9: Preparar l'itinerari, buscar recomanacions de llocs per visitar o demanar suggeriments a restaurants. Totes aquestes accions que es fan amb una intel·ligència artificial poden ser també una font per als ciberdelinqüents per crear anuncis falsos d'allotjaments amb imatges creades a IA o publicacions amb ofertes fraudulentes de viatges massa bones per ser reals o crear pàgines web que suplanten organismes oficials. Des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recomanen anar directament a fonts oficials, trucar si tenim dubtes i sospitar si ens demanen pagar amb molta urgència. Laura Caballero és la directora.
10: Hem d'entendre que amb la intel·ligència artificial les coses són més difícils de detectar. Hem d'agafar les mesures i les preventives i estar més alerta que mai en aquest estiu. És a dir, utilitzar la intel·ligència artificial, utilitzar-la amb criteri, amb aquest esperit crític, no? Que és molt útil, però també més alerta que mai perquè els riscos són evidents.
9: I si, malgrat prendre totes les mesures necessàries, són víctimes d'un frau financer, cal trucar al banc, bloquejar la targeta i fer la denúncia, perquè, si no, no hi ha possibilitat d'investigació i, per tant, de detectar patrons comuns en aquests tipus d'estafes.
6: Gràcies, Maria. I anem ara a Girona, on l'Ajuntament ha presentat el nou pla local que marcarà les polítiques municipals de salut durant els pròxims 4 anys. El document fixa com a principals prioritats combatre el malestar emocional i les addiccions, dos dels problemes que més preocupen, Gemma Esteve.
11: El pla s'ha elaborat després d'un any de treball a partir de dades sanitàries, una enquesta a la ciutadania i entrevistes a professionals, entre el que més preocupa el consum i les addiccions, però també la salut emocional i mental. La regidora de Salut, Sílvia Bosch, assegura que el malestar emocional és una emergència silenciosa i ha defensat que els ajuntaments poden actuar des de la prevenció abans que els casos requereixin atenció especialitzada.
12: Dels indicadors que ens han donat des d'atenció primària, des del Departament de Salut, són, d'alguna manera, els més preocupants, igual que el malestar emocional. Alerta, malestar emocional.
11: Una altra de les conclusions de la diagnosi és que hi ha diferències de salut entre barris. Per això el consistori vol adaptar les actuacions a les necessitats de cada zona i ho farà desplegant programes de promoció de la salut en coordinació amb centres educatius, equips sanitaris i altres serveis municipals.
6: Doncs això és tot de moment. Tornem amb més notícies a 2:45 a l'edició migdia.
5: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: sé que sigui la Vico.
1: És la Vico.
0: És la Vico.
1: Tiramisú, Vico, que torna amb aquest single, aquell títol ja diu molt, no?, del lloc on vol jugar. És una cançó amb gust dolç, textura pop i aquesta capacitat seva que té natural per convertir una imatge quotidiana en una excusa perfecta per ballar. Va passar amb La Noche Entera i torna a fer-ho, i molt bé, amb aquest Tiramisú. I és que després d'haver-se convertit en una de les veus més reconeixibles del pop festiu estatal, amb la cançó que gairebé fa que guanyi el Benidorm Fest i representés Espanya a Eurovisió, Vico té aquest repte, que és un repte molt complicat, que és demostrar que no és només una artista d'un gran cop viral, sinó una autora amb univers propi.

0: Què, Alba Carreras, t'agrada?
1: M'agrada moltíssim.
0: És molt guai aquesta cançó.
1: El que passa és que jo crec que mai ningú li havia cantat a un dolç de postre.
0: Havia de ser ella.
1: Sí, sí. És com cantar-li a la crema catalana o al gelat de maduixa.
0: A la coca de llardons hauríem de fer.
1: Sí.
0: Que tenim més, tenim més. Ha tornat Pablo Alborán. Mira, mira, mira com sona això. Es diu Tiempos Bonitos. És una cançó que ja venia amb història, abans d'arribar a les plataformes, perquè l'havia avançat en directe durant el seu concert al Palau Sant Jordi. I ell mateix l'ha definit com una mena d'exorcisme, de relacions breus però importants, d'aquelles relacions que potser no duren prou per convertir-se en vida compartida, però sí prou per quedar-se enganxades a la memòria.
2: Que se quedaron en foto. ¿Qué pasó que de pronto te quita? Y tu boca no me necesita. Yo también sentí frío en el pecho. No dejó de gustar.

0: Què, què et sembla, Alba?
1: És que em recorda una altra cançó i no sé quina, com amb aquesta estètica com exòtica, no?
0: S'ha posat electrònica, el sí. Pablo Alborán.
1: Però amb aquestes

0: després de Pablo Alborán.
1: Anava a dir, que és que em recorda fins i tot a Shakira, Hips Don't Lie.
0: I una mica,
1: no?
0: un punt. Ara arriba Bibi Trix amb Benny Blanco i es diu Joven y Salvaje. Aquí hi ha més que una col·laboració, perquè hi ha una connexió directa entre la nova escena urbana barcelonina i una de les grans fàbriques globals del pop. Benny Blanco no és un productor qualsevol. Ha estat darrere de hits de Katy Perry, Britney Spears, Kesha, Justin Bieber o Ed Sheeran, per exemple, no? I, clar, que ara es fixi en la Bibi Trix, doncs diu molt del moment internacional d'aquesta artista. Bibi Trix, que ja fa temps que juga amb una fórmula molt del 2026, que són cançons curtes, llengua afilada, humor provocador i una estètica molt viral, una manera de rapejar que sembla feta per generar debat abans que consens. Joven y Salvaje.

0: abans d'arribar a dos quarts de tres i d'una passa a l'edició migdia, estan de tornada els Rolling Stones. Perquè publiquen avui Foreign Tongues, és el seu disc número 25. Es diu ràpid, no? Aquest que escoltes és el Mr. Charm, és una de les peces que millor resumeix aquesta paradoxa fascinant. Una banda amb més de 6 dècades d'història, encara jugant a sonar viva, a sonar descarada i incòmoda. Han tornat al Rolling. I aquesta casa, Ràdio 4, emetrà un programa temàtic dels Rolling Stones aquesta nit, de divendres. Així volem celebrar aquest nou disc de la banda britànica, també els 50 anys del seu primer concert a Barcelona, que va ser l'any 1976, i la nostra companya i amiga Irene Desumvila, la directora i presentadora del programa La Barrera del So, conduirà aquest espai en companyia de diversos periodistes musicals i experts en els Rolling Stones. Va ser el mateix any que va néixer Ràdio 4, Barcelona. Va ser testimoni d'aquest esdeveniment transcendental en la història cultural del país, la primera actuació dels Rolling Stones a la ciutat. A la plaça de Toros Monumental, allò va ser un 11 de juny de 1976. A més, en un moment, clar, posem-nos en situació, un moment de gran incertesa, de gran expectació social per recuperar un sistema democràtic. Aquest concert va ser un símbol d'anhel de transformació, també. Va significar l'obertura de Catalunya i de tot l'Estat a la cultura de la qual havia estat apartada durant dècades. El progrés, s'havia apartat el progrés, s'havia apartat l'exercici d'unes llibertats ja irreversibles. I per celebrar aquesta efemèride, Ràdio 4, com et dic, emet aquest programa especial aquesta nit, amb la Irene Desumvila, aprofitant el llançament d'aquest nou àlbum del Rolling i els 50 anys d'aquest concert que ho va canviar tot. Alba Carreras, demà més a Ràdio Nacional a les 4 de la tarda. Ja t'allibero, ja t'allibero.
1: Vinga, doncs fins demà.
0: Demà més aquí al Xavi Forni de Ràdio Nacional. I ara donem pas a la informació. Arriba l'edició migdia i després seguim amb la Vanessa Hogarth i el gran Daniel Brani, el seu piano en directe.
2: Són dos quarts de tres. Edició migdia. Ràdio 4.
3: Bueno, ya esa casa, ya, hasta luego.
4: Allí se ha comido la casa, tío.
5: En un momento se te va todo, ¿eh? Qué bárbaro.
1: 12 persones han mort, altres 23 estan desaparegudes i 4 més hospitalitzades en estat molt greu com a conseqüència del virulent incendi forestal que va començar a cremar ahir a Los Gallardos, una petita població de poc més de 3.000 habitants de la província d'Almeria, a uns 65 quilòmetres de la turística Cabo de Gata. Les condicions climatològiques no estan ajudant gens als bombers, tampoc l'orografia de la zona. Antonio Sanz és el conseller de la presidència de la Junta Andalusa i responsable d'emergències.
6: A part de la orografia i los barranco, muchísimo barranco, es la multitud de diseminado que lógicamente dentro de toda la masa forestal pues hay casas por todos los sitios.
1: Dels 12 morts, 4 han estat trobats dins d'un cotxe. Segons el president andalús, Juanma Moreno, hi ha qui no va fer cas de les indicacions oficials per mantenir-se a recer.
7: El cinto de supervivencia, pues muchos han cogido el coche, se han metido por las vías que no eran las vías exactas de evacuación.
1: De moment, el foc ha cremat més de 3.000 hectàrees i ja s'ha obert una investigació per esclarir les causes exactes que han originat aquesta tragèdia. José Manuel Alonso, de la plataforma de les associacions i sindicats de bombers forestals, ha passat pels micròfons de Ràdio Nacional i ha demanat més previsió per intentar prevenir les conseqüències dels incendis.
8: Hay que tener una previsión de los incendios y tener capacidad de preparar analistas que nos vengan diciendo qué está ocurriendo durante todo el año para que esos comportamientos tan agresivos se puedan prever en cierta parte.
1: Afortunadament, a Catalunya la situació continua sense cap nou ensurt i la majoria dels incendis que cremen estan hores d'ara estabilitzats o controlats. De seguida parlarem d'aquests altres temes. Salutacions de José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Eric Sobrevia a la producció, Albert Bacàs al control central i qui us parla, Elena Pérez, bona tarda. En aquest punt anem a veure com se circula aquesta hora per la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, fins ara què?
4: Hola, bona tarda. Doncs ens comencem situant als accessos del Baix Llobregat. A l'autovia 2 hi ha un accident a l'altura de Sant Joan d'Espí que talla un carril en sentit Barcelona i provoca retencions des de Sant Vicenç dels Horts. També a la B23 hem de destacar a l'altura de Sant Feliu de Llobregat hi ha un carril tallat en sentit Barcelona per les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a la mitjana de la via. Pel que fa als accessos del Vallès, destaquem aturades a la C58 i a la C33, entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat, i també l'autopista AP7, trams de retencions entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en els dos sentits de la circulació, i també en sentit nord, en sentit Girona, aturades a la B30, a l'altura de Cerdanyola, i més endavant, entre Montornès i Granollers, també aturades a 2 quilòmetres en sentit Girona. Acabarem situats a l'autopista AP7 a Tarragona, on hi ha un vehicle avariat que talla un carril de la calçada en sentit sud. De moment això és tot. Bona tarda.
1: Pel que fa al temps, aquest divendres continua fent molta, molta calor a Catalunya. Previsió des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña.
9: Avui a Catalunya les temperatures diurnes baixen, quedant-se les màximes als 39 graus a Girona i Lleida, 33 a Barcelona i Tarragona. Així mateix, l'EMET manté activat l'avís per calor a tot l'interior, sent de nivell taronja perill important al Pirineu Lleidatà. Avui tenim el cel poc ennuvolat amb intervals de núvols al Pirineu, on no es descarten ruixats acompanyats de tempesta.
1: Passen 4 minuts de 2:15.
2: Edició migdia.

0: tasques per ajudar, dèiem, a les tasques d'extinció.
1: Tragèdia i commoció a Almeria després que les víctimes mortals, la majoria d'origen estranger, hagin perdut la vida mentre intentaven escapar de les flames. Quatre de les persones que van morir ho feren en un cotxe atrapades perquè, segons les autoritats i a falta de la investigació oficial, no van seguir les ordres de confinament i es van trobar en una trampa mortal. L'alcalde de Bédar, d'on eren set dels veïns morts, ha dit a Ràdio Nacional que no van fer cas de les advertències, tot i avisar porta a porta. Ángel Collado.
2: Yo aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso y 7 de los 9, 7 han fallecido.
1: La Guàrdia Civil ha habilitat una oficina de denúncies per a familiars de desapareguts al municipi de Garrotxa i fa una crida que portin les seves mostres genètiques. Emergències 112 d'Andalusia també ha posat a disposició un telèfon d'assistència, és el 677 904 624.
0: Sobre el terreny, mig miler d'efectius entre bombers i militars de la UME i una vintena de mitjans aeris continuen sufocant, Àlex, un incendi molt, molt complex.
1: Sí, principalment per la dificultat del terreny i la velocitat a què es propaga el foc. El canvi de vent d'aquest matí ha obligat a nous desallotjaments. Antonio Sanz, conseller d'Emergències Andalús.
3: Hay prácticamente casi infinito diseminado. Y luego, por otro lado, es una zona de muchísimo barranco donde actuar los dispositivos de incendio es francamente complejo porque no puede entrar ni la maquinaria.
1: El govern autonòmic apunta a la caiguda d'un pal de cablejat elèctric com a possible origen del foc. Juan Mamor.
4: En principio, un cable roto entre dos puntos de electricidad y donde que se origina un incendio a un lado, un incendio a otro.
1: A l'espera del que esclareixi la investigació oficial, Endesa descarta que l'incendi tingui un origen elèctric perquè la línia forma part d'un tram privat que no estava actiu i no tenia tensió. Tant la companyia com Red Elèctrica neguen que la línia sigui seva.
0: Tot i que les xifres de morts encara poden augmentar durant les properes hores, amb el balanç actual, l'incendi de Los Gallardos ja és el més greu de la història d'Andalusia i un dels més fatídics d'Espanya. Pau Alemany, bona tarda.
5: Bona tarda. L'incendi forestal que més víctimes ha deixat fou el de Lloret de Mar, a Girona, el 1979. Allà les flames van matar 21 persones, de les quals 9 eren nens petits. 5 anys més tard, el 1984, un incendi de característiques similars va deixar un balanç de 20 morts. I el tercer més greu pel que fa a mortalitat es va produir a Riba de Saelice, província de Guadalajara, al 2005, on 11 persones van morir mentre treballaven en tasques d'extinció. Aquí a Catalunya, els anys 1994 i 2003, amb 11 i 8 morts a incendis forestals, respectivament, foren els més tràgics. I recordem ara consells essencials sobre com actuar davant d'un incendi. Primer de tot, avisar emergències al telèfon 112, també allunyar-se en direcció contrària al fum i no atravessar les flames, i per últim, seguir les recomanacions de confinament o d'evacuació, segons indiquen els bombers.
0: Pel que fa a Catalunya, la situació dels incendis es manté estable, però els bombers demanen no abaixar la guàrdia davant una nova pujada de les temperatures aquest cap de setmana. Ara per ara, la majoria dels focs que cremen a casa nostra estan estabilitzats o controlats, Anna Pujol.
6: Els que més preocupen són l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que aquesta nit els bombers han tornat a estabilitzar i on treballen amb 100 efectius i 25 mitjans terrestres, i el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que crema des de dilluns i que intenten controlar amb 70 efectius i 7 vehicles. D'altra banda, l'incendi de Navarcles, al Bages, està en vies de ser controlat, previsiblement avui, i ja estan sota control els focs al Pla de Manlleu, a Gavà i a l'Anoia. Estem en la part més difícil del dia, les hores de més calor, quan els bombers estan pendents que no revifi cap dels incendis ni que n'hi hagi de nous. Oriol Corbella, inspector del cos, avisa dels efectes de les altes temperatures en una vegetació cada vegada menys humida. A Ràdio 4.
7: Cada dia que passa, doncs aquesta vegetació que, malgrat la tenim hidratada de l'hivern que va ploure, això s'està evaporant a marxes forçades i els incendis, doncs, cada dia que passa i que no tenim una nova rehidratació i que tenim aquestes onades de sud tan intenses i tan persistents, doncs el que succeeix és que els incendis, doncs, cada vegada arrenquen amb més força, amb més velocitat i són més perillosos.
6: Avui hi ha més de 190 municipis en risc extrem d'incendi i es mantenen els accessos tancats en 9 espais naturals.
0: Justament en aquest context d'incendis, un estudi liderat per un professor de la Universitat de Lleida alerta que el Prepirineu i el Pirineu Català es troben cada cop en situació més difícil pel que fa al perill d'incendi forestal. També preocupen els experts la Costa Brava, la Costa Daurada i l'interior de Tarragona. Joana Cendra.
8: L'informe, encarregat per la Reial Acadèmia dels Enginyers d'Espanya, adverteix de la necessitat de gestionar més i millor 35.000 hectàrees de bosc del Pirineu i el Prepirineu català. Segons Víctor Resco, investigador de la Universitat de Lleida, cal que els incendis, literalment, es morin de gana. És a dir, cal reduir el combustible disponible i això s'aconsegueix, diu, amb cremes prescrites i ramaderia extensiva.
9: Començar amb una crema

0: prescrita i després mantenir-ho en ramaderia extensiva. Això seria doncs, una forma d'aconseguir aquesta reducció del combustible i que se sostingui en el temps, no? Perquè, clar, s'ha de mantenir. No es tractem una vegada i ens oblidem, sinó que s'ha de mantenir.
1: A banda del Pirineu i el Prepirineu, l'estudi identifica la Costa Brava, la Costa Daurada i l'interior de Tarragona com a zones molt perilloses.
2: Precisament, la gestió forestal en la que treballa el govern de Catalunya té en marxa una estratègia amb mesures preventives que desenvoluparan fins l'any 2033 i amb un objectiu clar, el de reduir els danys, Marga Esparza.
3: Es treballa en franges de protecció que separen un mínim de 25 metres la massa forestal de la zona d'habitatges i que ara rebran 75 milions d'euros, el que multiplicarà per 10 les inversions anteriors. També en 5 anys es crearan 34 perímetres de protecció prioritària, que són perímetres de boscos d'on s'ha eliminat vegetació. Ja han estat retirats 23.000 metres cúbics des del 2018, el que permet ajudar a frenar l'extensió del foc. Però encara queda molta feina per fer. Tamara García de la Calle, directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis dels Bombers de la Generalitat.
4: Com de necessari doncs, són les vinyes, com de necessari és tenir boscos nets, però queda molta feina per fer. Llavors tenim la robustesa d'un sistema d'emergències i d'un cos de bombers amb capacitat operativa, però evidentment s'ha de continuar treballant, s'ha de continuar netejant, de preveure allò que ens pot arribar a venir.
3: Davant les conseqüències de l'incendi a Almeria, insisteixen en la importància que les persones segueixin les indicacions dels bombers.
2: Precisament, Protecció Civil recorda més que mai la importància dels confinaments. S'afegeix fins i tot que la llei de Protecció Civil permet sancions en casos greus d'incompliment que poden arribar als 150.000 euros i després a l'apertura d'un expedient, Judit Huerta.
5: Sancions que en cas d'incompliments de confinaments ordenats per incendi no s'han aplicat mai a Catalunya perquè primer algú ha d'obrir un expedient i això en plena emergència és complicat. Imma Soler és la directora de Protecció Civil.
6: A partir d'aquí ja, si aquest hi ha un incompliment, doncs les normes per regla general tenen un procés de sancionament quan no es compleixen.
5: Però sobretot en el que s'aferren els serveis d'emergències és en l'autoprotecció i la millor manera, recorden, en cas de foc és confinar-se.
6: Però si el que fem és sortir a fora i ens enganxa el foc o el fum també, per un camí, doncs som nosaltres el que directament afrontem aquest risc, no? I per tant, doncs, és molt complicada aquesta situació. És un risc molt alt amb molta potencialitat de que tinguem mal.
5: Les infraccions de la Llei de Protecció Civil se solen aplicar a negocis o activitats de risc que incompleixen la normativa que data de 1997.
2: Edició migdia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat abans d'entrar a la reunió del Consell Interterritorial de Sanitat on s'aborda la reforma del nou Estatut Marc dels Professionals que retirar-lo, com han reclamat les conselleries de salut de les comunitats autònomes perquè no inclou recursos econòmics per afrontar les demandes dels sanitaris, és tornar a unes condicions precàries de fa més de 20 anys, a banda que també ha remarcat la ministra que l'excusa dels diners només respon a no voler fer-se encàrrec de les demandes dels sanitaris.
7: Las comunidades están mejor financiadas que nunca. Es más, hay encima de la mesa un proyecto de financiación autonómica, un nuevo proyecto de financiación autonómica en la que se les dota de 21.000 millones más. Hay encima de la mesa un proyecto para condonar la deuda que se les dota de 80.000 millones más, a las cuales el Partido Popular ha dicho que no.
2: Continuem parlant de salut, en aquest cas d'Alzheimer, perquè un estudi del Clínic IDIVAPS detecta diferències entre homes i dones en les proteïnes de la malaltia. Aquest resultat obre vies cap a una medicina personalitzada segons el gènere. Anna Banyeres.
8: En la malaltia d'Alzheimer, 2 de cada 3 pacients són dones. En canvi, en les demències frontotemporals i per cossos de Lewy, la prevalència és major en homes. I per saber el perquè d'aquestes diferències, un grup de l'IDIVAPS ha estudiat les proteïnes relacionades en líquid cefalorraquidi i en sang en pacients sans i diagnosticats. I els resultats indiquen que no actuen igual en homes que en dones. Doctora Anna Antonell.
9: Les dones presenten un nombre més elevat de proteïnes alterades que els homes i aquestes proteïnes estan relacionades amb processos inflamatoris, suggerint doncs, que la inflamació podria tenir un paper especialment rellevant en el desenvolupament i la progressió de la malaltia en les dones.
8: Sense saber si és causa o conseqüència, si obre la porta a desenvolupar una teràpia en perspectiva de gènere. Doctora Raquel Sánchez Valle.
10: Quan intentem dissenyar estratègies de prevenció i estratègies terapèutiques, les dones podrien tenir més rellevància estratègies dirigides a modular la inflamació.
8: A Catalunya hi ha més de 50.000 persones afectades per la malaltia d'Alzheimer. D'aquest total, el 71% són dones.
2: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, assegura que es va aplicar l'estratègia estatal de vacunació i que no hi va haver discriminació als policies i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid. L'extitular de Salut, juntament amb altres 4 exalts càrrecs, estan sent jutjats a l'Audiència de Barcelona i s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Sergi Bassoles.
11: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat la paralització de la vacunació dels efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya.
12: La nostra intenció era vacunar-los tots, a ells i a tots els col·lectius essencials.
11: També ha negat qualsevol discriminació l'exsecretari general de Salut, Marc Ramentol.
13: ¿Se toma algún acuerdo que pretendiera discriminar algún tipo de grupo de colectivo?
14: En ningún momento.
11: Les vacunes, ha assegurat l'exconsellera Vergés, es van anar posant tan ràpidament com arribaven les dosis.
15: El ritmo de vacunació dependía del número de dosis que iban llegando?
12: Absolutament. Si no tenies dosis, no podies vacunar.
11: I enfront d'aquesta escassetat de vaccins, es va prioritzar, segons que ha afirmat Vergés, les persones de 60 a 65 anys, també dels col·lectius essencials, com havia estipulat, ha dit, el Consell Interterritorial de Salut.
12: Si tens 100.000 vacunes i tens com a mínim 500.000 persones a qui has de vacunar, has de començar, segons et diu el Consell Interterritorial de Salut, que és per les cohortes de més d'edat.
11: Els 5 exalts càrrecs de Salut, amb els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon al capdavant, estan acusats de prevaricació i s'enfronten, recordem, a penes que oscil·len entre els 12 i els 15 anys d'inhabilitació.
2: Repassem ara altres informacions de tribunals. Amb la Lourdes Gata, el jutge Santiago Pedraz ha imputat l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, pel cas Leire.
16: Sí, el magistrat ho ha fet a petició de la Fiscalia Anticorrupció, que també ha demanat al jutge que autoritzi el bolcat del mòbil de Serrano, tot plegat després de l'últim informe de la UCO que l'involucra al cas Leire 10 sobre les clavegueres del PSOE. L'UCO sosté que Serrano va treballar amb l'exmilitant del PSOE per desestabilitzar les causes judicials que afectaven el partit i el govern.
2: L'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència assegura que l'actuació sobre l'exdirigent d'Esquerra, Sergi Sabrià, amb el programa Pegasus, es va fer amb l'autorització del Tribunal Suprem.
16: Paz Esteban ha assenyalat que la intervenció es va fer amb l'aval del magistrat del Suprem. Esteban ja havia donat explicacions amb anterioritat per altres denúncies similars d'afectats per l'ús del programa israelià d'espionatge Pegasus, com l'expresident Pere Aragonès.
2: I imputat un exalcàrrec del govern valencià per la manipulació d'un àudio de l'EMET del Dia de la Dana.
16: El jutjat veu indicis de criminalitat contra Ricardo García, exsubsecretari de la Conselleria de Justícia, en la causa on s'investiga la filtració manipulada d'una conversa entre una funcionària de l'Agència Estatal de Meteorologia i una tècnica del Servei d'Emergències de la Comunitat Valenciana, en concret a la part on la funcionària d'Aimet al·ludia a un desplaçament del temporal cap a la regió muntanyenca de Conca. García haurà de prestar declaració en qualitat d'investigat el proper novembre.
2: El torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha realitzat més de 66.000 actuacions durant els primers 6 mesos d'aquest any. La majoria han estat intervencions en l'àmbit penal, seguides, Maria Huguet, per les de víctimes de violència sobre la dona.
17: El torn d'ofici ofereix assistència jurídica gratuïta a les persones que no disposen de prou recursos econòmics i des del col·legi denuncien que cada any hi ha professionals que es donen de baixa del servei, gairebé un 21% els últims 10 anys. Tot plegat en un context on hi ha més població vulnerable, Cristina Vallejo és la degana del col·legi.
18: Però no és que sigui un tema econòmic, és un tema més de reconeixement de la professió i del servei públic a la justícia. No es podria garantir un estat de dret si no existeix l'advocacia al torn d'ofici que presta un servei a aquell ciutadà que no té recursos. Per tant, el que no pot ser és un voluntariat.
17: Vallejo ha lamentat que no es coneguin encara detalls de la futura llei de justícia gratuïta, tenint en compte que l'actual llei es va aprovar fa 30 anys en un context diferent a l'actual.
2: Els veïns de Sant Gervasi i la Bonanova, afectats per l'esvoran provocat per les obres del metro de la línia 9, hauran d'esperar almenys una setmana més per tornar a casa. Les medicions que s'estan fent sobre el terreny des de dimarts estan donant bons resultats, però el govern vol fer comprovacions extra per acabar de donar el terreny per estabilitzat. Ramon Ramírez és director d'Infraestructures de la Generalitat.
19: Els experts ens han aconsellat, i basat en la directiu de màxima seguretat i prudència que tenim, que es vol fer una comprovació de la situació del terreny de sota dels edificis. És a dir, tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
2: Amb la previsió de no poder tornar a casa fins divendres que ve, l'Ajuntament posarà a disposició dels afectats els recursos d'allotjament que calguin. Més coses, l'accés a l'habitatge és el principal problema dels barcelonins, segons l'últim baròmetre municipal. Té els detalls el Toni Conde.
14: Un 31% dels enquestats creu que l'habitatge és el problema principal de la ciutat, seguit d'un 26,3% que creu que ho és la inseguretat. Segueixen de lluny la immigració amb un 7,5% i el turisme amb un 6,9%. Laia Bonet, tinent d'alcalde.
20: Que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
14: El baròmetre també indica que un 75% dels barcelonins està d'acord amb retirar llicències als habitatges d'ús turístic. En matèria política, el PSC seria el partit amb major intenció directa de vot, amb un 13%, seguit d'Esquerra amb un 11,1%. Junts, el partit més votat a les últimes eleccions, cau a un 2,6%.
2: Més de 14 anys, aquesta és l'edat mitjana del parc de vehicles que circula per Catalunya i un terç dels cotxes supera els 20 anys. El sector alerta de les conseqüències que pot tenir l'envelliment del parc mòbil en la seguretat i el medi ambient i demana a Climent Sabater un pla en Renove.
21: Una d'aquestes conseqüències pot ser que el 2030 Barcelona incompleixi la nova normativa de qualitat de l'aire que entrarà en vigor a tota la Unió Europea per l'alta contaminació emesa pels vehicles vells, com alerta el portaveu de la patronal dels concessionaris Faconauto, Raúl Morales.
22: Y en el caso de Barcelona, ese incumplimiento se puede producir tanto si no se renueva el parque automovilístico de manera rápida, porque lo importante es esto, la velocidad con que se renueva el parque, no tanto la tecnología.
21: Més de 14 anys de mitjana té el parc mòbil català, quan el 2008 eren només de 8 anys i un 30% dels vehicles superen ja els 20 anys. Són cotxes, doncs, més insegurs, més contaminants i més cars des del punt de vista del consum. Ara mateix, alerta la patronal, només es renova el 4% de vehicles cada any, el que farà que, si no s'activa un pla Renove, el 2035 encara circulin la meitat dels cotxes actuals.
2: Temps ja per la cultura. Jordi Savall obre l'edició número 64 del Festival de Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb la Ruta de la Seda. El certamen més veterà de la Costa Brava enguany canvia de titularitat, deixa d'estar gestionat per The Project i passa a mans de Vent Barcelona, Vents Musicals, organitzadors del Festival Cruïlla. Agnès Batlle.
23: Un viatge musical inspirat en els recorreguts de Marco Polo coincidint amb el 700 aniversari de la seva mort obren aquest vespre Portaferrada. Jordi Savall, acompanyat d'Esperion 21, recorrerà les músiques de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central en un concert que vol simbolitzar el diàleg entre cultures. Demà l'Espai Port acollirà Fuego de la companyia Antonio Gades, una de les obres més emblemàtiques del repertori de la dansa espanyola, commemorant el 150 aniversari de Manuel de Falla. Altres noms que passaran per Portaferrada són el col·lectiu instrumental nord-americà Snarky Papi, The Corrs, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Maria Arnal, Mònica Naranjo o Clara Peia. Tot i que canvia de propietat, ara passant mans de Cruïlla, Albert Mallol continua sent el director artístic.
24: Aquesta nova etapa que iniciem aquest any, un festival per endavant que no vol perdre el seu ADN, però sí que, evidentment, volem obrir portes i estar, d'alguna manera, actualitzant.
23: Fins al 20 d'agost, més de 35 concerts a Sant Feliu de Guíxols repartits entre l'Espai Port, el Monestir, el Guíxols Arena o el nou Village Estrella.
2: I ara temps ja pels esports. José María Rubí, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Esports. Després de la batalla del Tourmalet, torna la pau entre els principals candidats a la classificació general del Tour de França. Avui, la setena etapa ofereix una segona oportunitat als velocistes.
1: Jornada plana amb arribada a Bordeus després de 175 quilòmetres de recorregut. Enviat especial Jorge Agüero, com que les possibilitats pels sprinters són limitades, avui toca control per part dels seus equips.
25: Sí, i és per això que portem des que s'ha encetat l'etapa veient com és l'Alpecin, l'equip de Jasper Philipsen i el sou del Quick Step, el de Tim Merlier, els encarregats de tirar avui del gran grup, buscant efectivament tenir dominada l'entrada a Bordeus, creuant el Garona i encarant els quilòmetres finals en un recorregut bastant estret d'arribada a meta, per cert, així que situació controlada la que volen tenir per llançar Philipsen i Tim Merlier, els velocistes ara mateix més en forma del pilot. La cursa es troba a 110 quilòmetres de línia de meta amb una escapada de només dos corredors, el txec Otruba del Caja Rural i el francès del Lotto Weirstrofen per segona vegada en aquest Tour. Avantatges només en 38 segons al pilot.
1: Jorge, després de l'exhibició de Pogacar d'ahir, a l'entorn de la cursa queda algú que no la doni per finiquitada, almenys en la lluita pel maillot groc?
25: La sensació, José María, sens dubte, és que si la salut respecta Tadej Pogacar, després del que van viure ahir al Tourmalet, aquest serà el seu cinquè Tour de França i s'hi ficarà en el selecte grup de corredors que n'han guanyat 5. 2 minuts, 42 segons és la diferència amb el seu principal rival i perseguidor, Jonas Vingegaard, més de 3 minuts i mig amb la resta de rivals que encara lluiten per la general, entre ells l'espanyol Juan Ayuso, i sí que la sensació és que la lluita pel groc està decidida i ara la incògnita és veure qui completa el podi.
0: De moment, fins la propera setmana haurien de ser dies de treva en aquesta lluita per la general.
2: I ens centrem ara en el Mundial de Futbol, que ja ha arribat a les rondes decisives. França és la primera selecció classificada per semifinals i Espanya lluitarà aquesta nit per convertir-se en el seu rival.
0: El duel més desitjat per l'univers futbolístic entre els dos equips que s'han mostrat més sòlids, però perquè aquest somni es converteixi en realitat, el combinat nacional primer s'haurà de desfer de Bèlgica, un equip que està anant de menys a més al campionat. Luis de la Fuente ha detectat una mena de sensació a l'entorn de la selecció espanyola, com si el partit d'avui fos poc menys que un tràmit entre a Portugal a vuitens y França a semis.
3: Bélgica es una selección muy potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los ocho mejores equipos del mundo. Pues ahora va ser un partit, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
0: Banda tornada a les floretes, escoltem amb un molt bon castellà, per ser el davanter de Bèlgica, Romelu Lukaku, parlant de com de bé ho hauran de fer per sorprendre Espanya.
4: En muchas fases del juego, ellos están muy fuertes. Puedes jugar de combinación, de velocidad con dos jugadores por la banda. Y tienes jugadores que están muy inteligentes dentro de las líneas. Para nosotros es muy importante de jugar el partido perfecto, porque si tú miras los partidos que ellos han jugado fino ahora, es muy impresionante. Pero nosotros tenemos cualidades también y vas a estar en un partido muy importante para nosotros también.
0: Aquest Espanya-Bèlgica juga a Los Angeles des de les nostres 9 de la nit.
2: I com explicàvem, França no va donar cap tipus d'opció al Marroc en el primer partit d'aquests quarts de final.
0: 2-0 amb gols d'Mbappé i Dembélé i deixant un altre cop una gran sensació de solidesa. 8è gol del davanter del Madrid al campionat, exercint de nou d'autèntic líder del seu equip.
5: Yo tengo que dar ejemplo al equipo, a siempre más en el tema emocional, porque en el campo es un jugador que sabe jugar fútbol, pero más en el tema emocional, porque soy un jugador que ha jugado...
0: I sensació d'impotència al combinat marroquí, que com fa 4 anys va ser eliminat per França amb el mateix marcador, aquest 2-0, el seu tècnic Mohamed Ouahbi va trobar consol només en la imatge de competitivitat donada.
6: Hemos intentado todo, que queríamos ir más allá y ganar la Copa del Mundo. Y luego, cuando se acaba, como se acaba como hoy, como una decepción porque hemos perdido, hay que aceptarlo, decir que...
0: Recordo la resta de l'agenda d'aquests quarts de final. Demà es disputarà el duel entre Anglaterra i Noruega i la ronda es tancarà diumenge amb l'Argentina-Suïssa.
2: I deixem el futbol, reprenem la plana poliesportiva, el torneig de tenis de Wimbledon, avui torn per les semifinals del quadre masculí.
0: En marxa des de fa uns minuts la primera, que enfrontarà el guanyador Roland Garros, l'alemany Zverev, amb la gran història d'aquesta edició del torneig, el britànic Ferri, Jaume Riello. Sembla que enguany cada gran slam ens ha de portar al descobriment d'un heroi anònim. A París va ser la polonesa Walinska i a Londres és aquest jugador peculiar i, com dic, desconegut per gairebé tothom fins fa uns dies.
7: Arthur Ferri, 23 anys, és el segon wildcard de la història en arribar tan lluny a Wimbledon, després del croata Ivan Isevich, que va aconseguir guanyar l'Obert Britànic el 2001. 5 rondes ha hagut de superar, l'última a quarts de final per 3-0 al número 10 del món, l'italià Fabio Covoli.
26: I've always believed in myself and believed that I could...
7: Sempre he cregut en mi mateix, deia Ferri, i sempre he pensat que podia ser un dels millors tenistes del món, però òbviament unes semifinals a Wimbledon són una cosa extraordinària. La seva mare era tenista professional, el seu pare multimilionari, és propietari i president del Lorient, equip de futbol de la Ligue 1. Ferri va néixer a prop de París, però va créixer al barri de Wimbledon i juga sota bandera britànica com a agraïment pel suport de la federació d'aquest país. Passi el que passi avui, deixarà de ser el número 114 de l'ATP per enfilar-se com a mínim al 36, convertint-se en la primera raqueta britànica per sobre de Cam Norri.
0: Quan acabi aquest partit entre Ferri i Zverev, el duel més esperat entre el serbi Djokovic Ibrahimovic i l'italià Sinner. A punt de bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins l'any 2030 i per tancar continua celebrant-se la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Ara comença la segona sessió de la categoria reina, la primera ha dominat Raúl Fernández en Moto2. El millor temps del divendres ha estat per Izan Guevara i en Moto3 per l'indonesi Pratama.
2: Gràcies, José María. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: I avui acabem amb Bruno Mars. Bruno Mars actuarà aquest vespre al Rijater Metropolitano, l'estadi de l'Atlético de Madrid, en el primer dels dos únics concerts que oferirà a Espanya, tots dos a Madrid, en aquesta gira que porta per nom de Romantic Tour. El cantant dels Estats Units presenta el seu quart àlbum d'estudi. És tot, es queden amb el Xavi Martínez i el Xavi Fornia. Bona tarda i molt bon cap de setmana.
8: Atenció, rockers i amants de la bona música. El 10 de juliol, coincidint amb el llançament del nou disc dels Rolling Stones, Radio 4 us porta a un viatge en el temps per celebrar els 50 anys del mític concert de la banda britànica a Barcelona l'estiu del 1976. Un programa conduït per Irene Desumvila amb periodistes musicals, testimonis que el varen viure en directe i un acústic exclusiu dels Smoking Stones. 10 de juliol a les 10 de la nit. 50 anys del concert del Rolling Stones en el 50è aniversari de Radio 4. Rock and Roll.
9: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso al 02076 o entra a comitèemergència.org.

0: Tercera hora de Xavifòrnia en aquest divendres meravellós amb la fantàstica Vanessa Hogarth. Què tal? Com estàs? Ai,
1: molt bé, molt bé d'estar aquí.
0: Quina alegria.
1: Molt contenta, sempre. Home, i a més avui és divendres, o sigui que queda res.
0: Sí, ja estem
1: frisante.
0: Sí. Frisante, boníssima. Últimament me'l demano molt.
1: Frisante.
0: Quan surto per Cambrils. Què t'anava a dir? Que penúltim espai veneciano a Ràdio 4 de la temporada, d'aquesta temporada.
1: Sí, sí. Anava a dir una cosa, m'has de preguntar avui, m'has de dir, quin número de l'1 al 10 com et sents?
0: Clar, de l'1 al 10 com estàs? Doncs
1: pues mira, tinc sentiments trobats, perquè per un cantó estic molt contenta perquè venen les vacances, i per l'altre jo tinc addicció al Xavifòrnia.
0: Ja, però has de descansar almenys un mes.
1: Sí.
0: Almenys un mes.
1: Tu vols descansar, eh?
0: No, però si, escolta, si jo no paro, si jo segueixo a Ràdio Nacional.
1: És molt
0: tot,
1: fort.
0: Tot l'estiu.
1: És molt fort. Però com ens has d'explicar com ho fas?
0: Perquè no, doncs mira, és que per és molt fort. Em poso malalt de tant en tant. Em ataca l'estómac una mica, estic un dia així més xungo i ja està. Ja seguim.
1: Estàs millor.
0: Estic millor.
1: I això que és de nervis, una mica d'estrès.
0: No, és de no descansar, perquè moltes vegades també coincideix que potser la nena s'ha despertat a les 3-4 de la matinada, encara que sigui res, biberon ràpid, i després ella segueix dormint. Però a mi ja em costa conciliar de nou, saps?
1: Ja.
0: I vulguis o no, s'ajunta tot una mica.
1: Ja, ja.
0: Estrès no, perquè estem molt contents i fem la feina feliços, encara que a vegades anem de cul per fer tantes coses alhora, però no, és això, és descans. Jo crec que necessito com res, 10 dies, saps?
1: Sí, desconnexió total.
0: Sí.
1: Perquè això de mirar el mail o mirar això o avisar de l'altre, això es veu que no desconnectes del tot,
0: no,
1: eh?
0: No.
1: Un té que dir reset total.
0: Total.
1: A més, és complicat,
0: també
1: però
0: ha passat que, casualitats en aquest cas, però són ja 4 estius seguits sense parar, també. Llavors, he ajuntat com 4 anys que potser he tingut, sí, una setmana al Nadal, no?, o 6 dies al Nadal, un dijous sant al...
1: Però no és suficient.
0: Però clar, no, allò de tenir almenys 2-3 setmanes, jo ja no me'n recordo, des de fa 5 anys, tu.
1: Ostres.
0: Se'm va ajuntar duos increïbles a la tele, se'm va ajuntar el Xavifòrnia del primer estiu, se'm va ajuntar el naixement de la nena, que vulguis o no, també era un estiu diferent.
1: Estàs on fire.
0: En fi, bueno, no, he de parar una mica.
1: Una miqueta sí, ho demana el cos, t'està avisant.
0: Sí, però bé, ja està.
1: Ja està, sí, ojalà tot fos això.
0: No,
1: està molt bé tenir
0: feina. Sort, tenim sort
1: de
0: tenir feina.
1: I feina molt xula,
0: sí,
1: però bueno, que també s'ha de descansar perquè el cos s'ha de reposar.
0: Ara descansarem una mica també, entre setmana una mica, encara que per Ràdio Nacional hem de gravar coses i fer coses, però home, ja baixem una mica el ritme. Llavors, clar, avui penúltima, perquè recordem divendres

0: Divendres de la setmana vinent és l'últim programa de la temporada.
1: Sí, aquí estem a explicar les últimes cosetes que déu-n'hi-do de les que hi ha. Mira, comencem per Shakira.
0: A veure, què passa?
1: Shakira tampoc descansa. Tu no descanses, però Shakira tampoc.
0: Jo crec, tu em corregiràs, jo crec que de la Shakira hem parlat tots els programes de la temporada. I mira que han estat programes, eh?
1: Tots. Mira que intento sempre no parlar sempre de la Shakira, però és que sempre té alguna cosa, eh?
0: T'ho posa molt difícil.
1: M'ho posa molt difícil.
0: Ella, l'Aitana i sé si algú més així sempre.
1: La Rosalía.
0: I la Rosalía. Ha estat l'any d'aquestes tres.
1: Sí, total. Sí. Mira, la Shakira a mi m'ha sorprès, m'ha sorprès a mi i a tothom, a la Revuelta, perquè fa 2 anys va prometre al David Broncano que aniria al seu programa. I va complir la promesa fa uns dies, però ara bé, va ser amb videotrucada. O sigui, no va ser, perquè ella està als Estats Units i estava a Boston, perquè està fent la seva gira a Amèrica del Nord. Llavors, va parlar amb ell, van parlar de que vindria a Espanya, de que està preparant concerts molt, molt interessants, perquè, clar, això t'ho anava a dir, que vol preparar concerts amb artistes molons, amb artistes convidats, perquè qui li ha passat pel davant amb això de convidar artistes? La Rosalía.
0: Clar.
1: I la Shakira s'ha posat gelosa, perquè tinc una cosa, a la Shakira no li encanta, fer coses amb gent. O sigui, li agrada ser ella sola, és la loba, ella és autosuficient.
0: Ella és així.
1: Però sap que funciona, però mira, un cop va fer molts duets, que li van anar molt bé, va fer molta caixa amb aquesta gira, però amb la Karol G, que va gravar una cançó, quan va recollir un Grammy, un premi, no? Van posar la Karol G a la cantonada, perquè quan ella passés a recollir el premi la Shakira, es donessin una abraçadeta, un petonet, algo bonic. I ella va passar de la Karol G. I la Karol G es va quedar com? Va fer el gest de... Es va quedar rotllo útil, li va fer la cobra.
0: Home, les dues colombianes, no?
1: Sí, però clar, la Karol G l'admira, l'estima, i la Shakira no la vol per res, la Karol G.
0: Però per què té por?
1: Sí, no, per si de cas, tu. Perquè no li facin sombra. Bueno, parlant d'això... De que la Rosalía l'he passat pel davant, parlaven això amb el Broncano, que hi haurà molts artistes convidats a Madrid, que farà 12 concerts, patatim patatam, i de sobte, què va passar? És que va ser molt bo.
0: Ja, és que va
1: Veiem,
0: ser boníssim.
1: Diu, m'estan trucant, i se sent algú, bueno, van cap a agafar, doncs, qui t'està trucant? El Broncano li pregunta a la Shakira, de sobte el Broncano veu que passa alguna
0: cosa. Recordem que era una videotrucada, eh?
1: Sí, clar, això és famós, les videotrucades.
0: Ell estava al saló de casa seva.
1: Sí, sí, a Boston, a una casa de Boston, però on viu ara, on està instal·lada exactament, i llavors veiem algú que passa, I el David no se li escapa. No sé si va ser el David o va ser amb algun company d'ell que va dir...
0: Tothom, i el públic, perquè clar, van veure... No és una figura que passa caminant per darrere, com aquells vídeos de la pandèmia que també...
1: Sí. No. Ara comentarem, no.
0: Era una cosa a quatre potes.
1: A quatre potes.
0: Que no s'acabava de veure si era un porc amb samarreta, si
1: clar,
0: era un
1: van dir,
0: gos...
1: Clar, és un gos, un pastor alemany, deien. Era la Diana, la seva assistenta. Escoltem el moment.
2: Está muy viva.
3: ¿Quién te llama?
2: No sé, a ver.
3: ¿Quién es? Cógeselo.
2: No, ya colgué.
3: Hay una...
4: ¿Cómo? ¿Qué está pasando?
0: Aquí han visto a esta persona.
2: ¿Algo pasó? No. No se ve ahí quién me llama, ¿no?
3: Se ha colgado la llamada, ¿no?
2: Ya colgué dos veces,
3: además, insistente,
2: ¿eh?
3: Imagínate, claro, llamada a tres. Me habría gustado hacer llamada a tres, ¿eh? Pero bueno.
4: ¿Quién podría ser?
5: Es un pastor alemán, pero de verdad.
1: Pero de verdad,
0: y... La Grison es increíble.
1: Es muy... Es que me encanta,
0: un pastor alemán, de verdad.
3: Ahora, ¿te imaginas que ahora pasa alguien por detrás, por aquí? Uf. No te lo esperabas tú tampoco, ¿eh? Pero, Shaki, dile que salude, dile que la salude.
1: Hombre, claro.
4: Deja a las personas que se pongan de pie, hombre.
3: Ya la saludamos, claro.
2: Es mi asistente. Ya que estaba tratando de colgar la llamada. La veo caminando en cuatro.
1: Pobre Diana.
2: Parece mi hermanita.
3: Me ha gustado. ¿Cómo te llamas? Perdona, que te hemos visto solo de perfil.
2: Diana, un pastor.
3: Diana, me ha gustado porque tú, intentando mantener la profesionalidad para colgar la llamada, has dicho, yo creo que si me agacho mucho no me ven.
2: Pero que me viene.
3: Y de pronto una persona restando ha estado... Os agradezco el momento porque ha estado muy guapo. Muy lo agradezco mucho porque...
1: Mira, aquí le va a cambiar la cara a la Shakira. Cuando le digo, os agradezco el momento porque ha estado muy guapo...
0: Qué bueno.
1: Le va a cambiar la cara porque tengo una cosa. La Shakira es completamente... No, vosotros lo sabeu. Completamente... ho controla tot, des del primer moment a l'últim detall, a l'últim segon, tot, tot, tot. O sigui,
0: li costa deixar-se anar a vegades.
1: Molt. És que la Shakira...
0: Ser natural, tranquil·la, espontània moltes vegades.
1: I ha canviat molt, perquè encara que sempre ha sigut molt controladora per la seva feina, jo vaig veure, va venir aquí a Barcelona, quan va promocionar el documental Dorado, i jo vaig flipar amb ella i vaig flipar amb el documental de com ho controla tot. Però és veritat que quan va començar, quan va pujar, jo he vist unes imatges fa poquet, el Piqué, quan va dir que sube el número 3 i va pujar el Piqué amb els del Barça i van començar a remenar la cadera, allà tenia una espontaneïtat encara que, ostres, mereixia molt la pena, eh? Sí. I clar, ara l'ha perdut, ara és totalment pensat. Llavors, aquest moment, jo dic, ho ha fet adrede? No. Se li va escapar.
0: Ja.
1: I va riure en plan... Saps?
0: Sí, sí, és veritat. No era massa natural.
1: Alguna carcajada, però com forçada. I llavors, quan l'assistenta devia flipar, devia dir que està en mata després.
0: No, i tant.
1: I quan li diu sal, l'assistenta, la Diana, pobreta, es mirava a la Shakira, volent dir...
0: ¿Seguro?
1: No?
0: ¿Seguro?
1: Sí. Exacte, rollo salgo. ¿Cómo te llamas? I l'altra... Se sent un silenci. Diana... Pobreta, sí, és que està una rebrut bronca, eh?
0: És cert, jo també m'he adonat, eh?
1: Sí o no?
0: Sí,
1: aquí un moment,
0: sí,
1: i el gris són boníssim. En plan, deja les persones que se pongan de pie.
0: És que clar.
1: I a més, ella té la fama que segur que va haver aquell problema. Amb, bueno, no tot és dolent al món de la Shakira, pobra, no? Però va tenir, es va saber que aquell cuiner que ja va arribar a les 5 del matí i li va dir que volia que li fes pollastre. I va despertar el cuiner aquí de la casa que tenia Esplugues i li va dir que li fes pollastre. Li va dir que no, li va dir no, aquesta hora no treballo, senyora. I diuen els rumors que el va fer fora aquella mateixa nit. Ah, en plan, agafa les coses i ja està.
0: Ostres.
1: Molt fort. No sabem si va ser la mateixa nit, però vaja, que hi ha molta gent que no parla del servei, que no està molt contenta.
0: Yeah.
1: I aquesta Diana... No sé, igual li fa un petit descompte a la mensualitat o algo, eh? No sé, esperem que no.
0: Home, si és llesta, hauria de donar-li més bola ara a la Diana. A fer històries d'Instagram on surtis ella, o fins i tot ella ara començar a caminar quatre potes per la casa, a fer contingut i aprofitar el que ha passat amb el Broncano.
1: Home, algun vídeo, alguna cançó, no?
0: Clar, jo m'ho portaria a aquest lloc, més natural i més de treure-li una miqueta de...
1: Sí, ella estava...
0: De conya, no?
1: S'estava relaxant, però quan l'altre li diu lo de gracias por este momento, és com... O sigui, tot el món s'ha rigut de mi, tota Espanya s'està rient de mi.
0: Sí.
1: I el Piqué no te cuento, no?
0: Ja, bueno, Piqué, imagínate.
1: Escolta, i te'n recordes? Això, parlant de les pantalles, de les videotrucades, bueno, va haver la mítica del professor a la BBC,
0: espectacular. Ella va ser molt divertida, però gràcies a la pandèmia i a les videotrucades vam rebre, jo crec, que el contingut més salsejant de la pandèmia, que va ser... El de l'Alexia...
1: Home, sí, Ribas, Alexia Ribas en biquini.
0: Amb
1: un biquini de color que semblava que anés amb boles. És que a sobre no podia ser, i en pan no. Era com transparent.
0: Que era aquell advocat que era tertulià...
1: El Merlos.
0: Alfonso Merlos.
1: Amb el Javier Negre.
0: Clar.
1: Va ser molt
0: bo. Alfonso Merlos, que era l'actual... Llavors era la parella de la Marta López.
1: Sí, que... Oi, va ser brutal.
0: Bueno, allò va ser...
1: Va ser molt fort.
0: Impressionant.
1: Bueno, i l'Alexia Ribas, perquè ella com a periodista és bona periodista, però clar, ja es va fer famosa, perquè era una col·laboradora més d'un programa com n'hi ha 50. I a partir d'allà ella ja s'ha fet famosa.
0: Sí.
1: Pues clar que sí, llavors dius, bueno, la fama sempre és bona, diuen, per bé o per dolent,
0: si una
1: acaba,
0: sí.
1: Sí, acaba traient partit, eh? Sí. Bueno, escolta, aquí estem amb la Divas, Shaki.
0: Parlant de divas com la Shakira, cinema Divas Pàtries, evidentment hi ha un nom, no?, que és Ana Obregón.
1: Ana Obregón. És que, bueno, ha protagonitzat l'anunci de la... Bueno, és que no el posado del verano, amb el biquini. L'anunci de l'estiu, que no sé si podem dir marques, però bueno, d'una coneguda marca d'hamburgueses, que està tot el món.
0: Que comença per M i acaba per... McDonald's, no?
1: Exacte.
0: Vale.
1: Pues mira, ha sigut molt bo perquè és una campanya que... És que són campanyes que toquen el cor, perquè connecten amb la gent. És una campanya que és com a la dels anys 80. Rollo, jo també el fui a GB... Pues és una mica així, i es diu Mitiquíssimos. Llavors són els moments mítics de la història, de l'estiu, que és la nevera a la platja, pues els polos, les avionetes que volen, les festes majors als pobles, i entra pues una mica també com la marca de la cervesa catalana, no? Com el recordar l'estiu bonic,
0: sí.
1: L'han copiat.
0: Yeah.
1: Però bueno, el tema és que l'anunci està molt ben fet i enganxa. I després d'un moment nostàlgic, tachan, qui apareix? L'Ana Obregón, La Nobregón vestida com de

0: filanta de la playa i dius, fent una mica referència, que una part emblemàtica dels estius justament és el Posado del Verano.
1: El Posado de Obregón.
0: Exacte. I el Posado d'este any, 2026, pues és un anunci.
1: Que fuerte.
0: I aquest anunci es veu que no només és Posado, sinó que ho veurem bueno, per la tele, per les places, per l'autopista.
1: Sí,
0: molt fort. Tenim, és que l'anunci és una mica, no sé, és una mica llarg. Podem posar una mica el moment nostàlgic i el tallem si ens cansa, per ambientar.
2: Arranca
3: l'operació.
2: Que tot falta. McDonald's te trae un verano mític.

0: divertidísimo.
1: Hay una fiesta vicenca en un pueblo de Cuenca.
2: Està molt bé, està molt bé. Jo estava pensant si la cançó l'han fet per IA. Té pinta, però potser està una miqueta editada. I mig IA, mig edició humana. Ai,
3: esperaria
2: de producció.
3: Una mica d'humans, oi? Ai, esperem que sí.
2: M'ha fet una mica...
3: Ja tens raó, eh? Molt agut.
2: Al principi, però, no, però està molt bé, està molt bé. Són, que... són tòpics de...
3: Sí.
2: Jo crec que per moltes generacions, no només una, moltes, és tornar al passat.
3: També. Totalment, és que quan diuen lo de 2 hores per a la digestió, és que clar, dius, ostres, si jo volia anar-me a banyar, i no una hora, jo deia, no, diuen que una hora. No, són 2, bueno, 1 i mitja.
2: Sí,
3: és molt
2: sí,
3: bo,
2: sí,
3: però és que ho hem viscut. Tot
2: la
3: això.
2: Nevera blava...
3: Sí. Que ara, bueno, ara les neveres són més pijas que, vamos, bueno, que els rellotges.
2: Sí.
3: És molt bo. I llavors, pues, realment s'ho han currat i ens ha, bueno, és que mira,
2: ha fet
3: la campanya del segle.
2: I surt ella.
3: I surt ella al final vestida de vigilante de la playa. És que és molt divertida. Mira, tenim una declaració d'ella sobre l'anunci. Escoltem-la, a veure què diu.
4: Bueno, para mí es un honor que mi imagen se asocie al verano, que es la época que todos queremos que llegue, las vacaciones, el sol. Y bueno, pues yo hacerlo con McDonald's feliz, porque tengo... mucha relación con ellos, he colaborado con la Casa Ronald McDonald, que es una labor inmensa que hacen con las familias de niños de cáncer, he colaborado ya con ellos, y entonces para mí es un honor, me acaban de mandar una foto desde Callao, digo, madre mía.
5: ¿Y cómo te has sentido? Porque estamos acostumbrados a verte en portadas de revistas, pero ahora un anuncio publicitario de tan sí. De tal dimensión.
4: Sí, brutal, y además el rodaje, ahora saldrá ahora, ¿no? El rodaje fue increíble y la verdad que muy bien.
5: Vale, Ana, el veranito, ¿cómo se plantea?
4: Ay, ahora mismo ya me estoy sudando.
5: Verás a Julio, que han salido informaciones que va a venir aquí a sus mansiones de España.
4: No voy a decirte nada de Julio.
5: Bueno,
4: con él, pero nada.
5: Gracias, gracias, Ana. Ana, gracias siempre.
3: M'encanta o sigui, jo em solidaritzo, perquè, però, gràcies sempre, Anna. En plan, que has fet en la pilota, els famosos.
2: Sí.
3: Gràcies
2: sí,
3: sempre, sí. No gràcies, Anna, perquè jo dic gràcies, eh? Muchas gracias, encara que no et contestin. Muchas gracias. Però gràcies sempre con el corazón en la mano.
2: Ja, és massa exagerat.
3: Clar, deu pensar, clar, cada cop que em vegi, sisplau, que m'atengui, encara que em digui mitja paraula, l'Anna, mira, l'Anna Obregón, ben, és el que té, això és així. I llavors, doncs, bueno, aquí ho tenim, la campanya aquesta. I llavors també volia aprofitar... ho vaig dir l'altre dia, que algo positiu de l'Anna Obregón, perquè hi ha moltes coses que estan allà
2: sí,
3: èticament molt qüestionables, però és que ella, amb 71 anys que té, que ella diu que té 71, és el que posa a la Wikipedia, però ja se n'ha tret uns quants, eh? Ara que no vull que em demandi.
2: Sí?
3: Ella sempre diu dos menys, al final saps que ningú sap l'edat que té, però està estupenda, que és el que importa. I parlant d'edat, que ella pot sortir en biquini a 71 anys o als 70 i pico, perquè ella continuarà amb la seva història, doncs li van preguntar a la televisió també per l'edat, per les crítiques, per com porta i això, i molt bé va parlar, i aquí, doncs, bravo, bravo, Anna, escoltem-la.
4: 7 de julio, es la pista. Que las mujeres tengamos claro que cada edad tiene algo maravilloso. Y que es un privilegio cumplir años. Entonces, da igual que tengas 40, 50, 60, 70, 80, que lo importante es seguir viviendo y total. Seguir queriendo a tu gente.
3: Me encanta.
4: Y que la gente que te quiera, te quiere.
3: Total.
4: Y entonces ya más tonterías de estas de la mujer mayor, la mujer que se hace gorda, que se hace anciana, que se hace a la mierda. ¿Sabes lo que te quiero decir?
2: Bé. Anna Obregón.
3: Anna Obregón.
2: 100% Obregón.
3: Anna Obregón, sí, aquí està, no? Ella donant guerra fins, vamos, fins l'últim dia del món.
2: Canviem de personatge radicalment.
3: Radicalment.
2: Potser d'esquenes podria ser també una rossa, però en aquest cas és un ros. És Erling Haaland, el davanter del Manchester City i davanter de Noruega, que està fent una... mundial brutal.
3: Brutal.
2: I tu volies parlar dels secrets de la seva preparació física?
3: Sí, perquè a veure, em sembla aquesta noia rosa, no, té una melena estupenda,
2: sí.
3: Però ell és un noi. Llavors,
2: sí.
3: Mira, ell té 25 anys, val? Té, mateix, 1,95
2: sí.
3: metres d'alçada. Llavors, bueno, s'ha tornat l'estrella d'aquest campionat del Mundial. Ell és del Manchester City habitualment i ell és noruec. Llavors, bueno, comentar una mica la seva vida, està amb una noia que sembla colombiana, però no ho és, o sigui, és Isabel Hauksen Johansen, o sigui, ella també és noruega.
2: Sí.
3: Igual tenen, bueno... pares, avis, llatins, espanyols, segurament, eh?
2: Però dius per l'Isabel o pel físic?
3: Pel físic, ah. I per Isabel, a més, el que passa que els noms tots dos són, deuen ser els avis, deuen ser espanyols, segur. Bueno, igual no són espanyols, igual són
2: de
3: Colòmbia, sí, però bueno, té pinta que nosaltres abans també érem els que ens n'anàvem de casa, no? Perquè hi ha molta gent que no ho recorda i aquí també hem sigut emigrants. Doncs llavors, aquest noi està amb aquesta noia molt feliç, ha tingut un bebè, però no parla del bebè, han decidit que
2: és
3: no
2: veritat?
3: Parlem del bebè,
2: no.
3: I nosaltres tampoc. O sigui, ja està, aquí ho deixem del bebè i parlarem dels seus hàbits, que els diuen, bueno, són un munt de punts, els hem desglossat. Bueno, comentar, fem el més important, una disciplina total, 24 hores al dia, es cuida tot el dia.
2: Se li
3: és
2: veu,
3: com
2: eh?
3: Això, m'encanta. Però és que és molt fort, és com la gent que diu, vaig a fer l'operació en biquini, com jo. No, operació en biquini tot l'any.
2: És tot l'any i caps de setmana inclòs.
3: Inclòs, i menja molt, saps? És que és el que diuen, que ell, el seu cos, no és... perquè també genètica, però és fruit d'una persona que es cuida cada dia 24 hores.
2: Sí,
3: és molt fort,
2: sí,
3: eh?
2: Sí.
3: I és que super, és com un nen gran, és supertendre.
2: Sí.
3: Sí, és molt bo, no és dels que peguen. Sí, és
2: no,
3: molt cachondo.
2: I és una superestrella mundial que no ho sembla, perquè també és molt humil, no?
3: Sí, molt.
2: Com celebra els triomfs, com tracta els companys de l'equip...
3: Totalment.
2: Com... Sí, sí.
3: Hi ha gent que li va pagar, com passava aquí amb el Barça, amb el Madrid, que ens pagava el Mauricio, tots ens, el Marcelo, els pagaven tots, no?
2: Sí.
3: I el Pep era una cosa molt bèstia.
2: Allò va ser.
3: Era molt, molt fort.
2: Allò va ser increïble.
3: Que li van trepitjar la mà al Messi. Doncs amb ell li fan això, intenten, que també és una mica... Bueno, valents són els que li intenten fer amb ell.
2: És un morlaco...
3: I ell sap que és així... Llavors, en vez de tornar-s'hi, normalment sol aguantar com un jabato.
2: Sí, sí.
3: I, bueno, pues això, preparació mental brutal, també.
2: Sí, treballa molt, no?, la fortalesa psicològica.
3: Sí, molt, molt, molt, també. O sigui, és molt fort, o sigui, tot el dia ja, per evitar el cansament, també, perquè és això que l'estrès i el tema mental és que el cos és un, i això ho hem d'entendre.
2: Què és això, Vanessa, que utilitza Holland i molts altres, també, que és la cambra hipòxica?
3: És molt fort. És molt fort. Això de la cambra hipòxica també ho tenen alguns centres de bellesa,
2: sí.
3: Perquè com que et regenera les cèl·lules i amb l'oxigen... Sí, llavors, clar, el que fan amb els mira, la cambra hipòxica i després hi ha la crioteràpia, que
2: també.
3: És també estar a menys 200 graus centígrads. I són dos màquines que jo he vist en centres d'estètica. Bueno, abans de la pandèmia era com la primera que hi havia a Espanya, un metge de Brasil. Mira, era la clínica Bascoi, que tenia les dos aparatos, i jo els vaig veure i em va dir, això ho té, l'únic que ho té a part, fa ja uns anys, és el Cristiano Ronaldo tenia a casa seva.
2: Ah.
3: I llavors, bueno, pues, entra, mira, la crioteràpia el que fa és una tècnica habitual que el que fa és com... regenera molt el muscle, la recuperació del muscle. Quan un bueno, corre i tal, pues se li regenera molt ràpid.
2: A
3: I
2: menys
3: i
2: 200 graus, no?
3: Sí.
2: L'Erling Haaland té a casa seva tant la cambra hipòxica com la criocambra, no? La de crioteràpia,
3: sí,
2: les dues.
3: Sí. I l'altre, el de la hipòxica, és l'aprofitament de l'oxigen, també. O sigui, és com estar en un lloc tancat on hi ha més oxigen de l'habitual... Per tu, per regenerar-te i respirar purament com si estiguessis a no sé quants graus. Que també això pot ser una estona, perquè també és dolent per la salut. Vull dir,
2: sí, sí.
3: Això està, però el tenen amb uns metges tot el dia. O sigui, qui sap els minuts que té que estar, etcètera.

0: Llavors, banys de gel, també.
1: Banys de gel.
0: Imagina't. Després, només, bueno, només menja això. Ja ho estava dient jo, en plan exageració, t'imagines? En plan vampir. Només menja cor i fetges d'animals.
1: Cor i fetges d'animals.
0: Molt, per menjar molt això, per les proteïnes, el ferro, vitamines i minerals, molt fort. Llavors, fa ioga per la flexibilitat, respiració i meditació, per millorar la concentració i controlar l'estrès. Això són coses que hauríem de fer tots una mica, eh?
1: Sí, és veritat, sí. Sí, sí, ho estava pensant ara mateix. Dic, home, impossibles, no dic jo, eh? Comprar una cambra hipòxica
0: no,
1: o una criocambra.
0: No, però pots anar a un lloc.
1: Però sí, sí.
0: I una altra cosa important, per últim, i no menys important, el descans, que això...
1: Ah, això és principal.
0: Això tu ho saps.
1: Home.
0: O sigui que hem d'agafar tots aquests elements, i tu anar-los gestionant. O sigui, primer pots començar tu a experimentar-ho. A veure, ja ets ros, ets alt, no jugues al futbol,
1: no,
0: però, bueno,
1: Helen, no,
0: però bueno, mira, ets presentador, vull dir que...
1: Soc el Chalan.
0: El Chalan, exacte, el Chaban.
1: El
0: Escolta,
1: Chaban.
0: No sé si tenim la cançó del Chalan.
1: Tenim la cançó, Jaume,
0: la
1: les té totes.
0: M'encanta. Home, és que això...
1: M'agrada molt.

0: Doncs un dels grans protagonistes d'aquest Mundial de Futbol, Erling Haaland, una persona que ens cau molt bé i que és un tros de jugador, tant de bo pogués arribar al Barça, és impossible, però... Impossible, perquè el City demanarà 250 milions i segurament estarà Florentino abans posant aquesta quantitat que no pas al Barça. Però bé, canviem de tema. Anem a parlar de la Cristina Pedroche.
1: Cristina Pedroche.
0: Què passa, Vanessa?
1: Ella també sempre ens dona notícies, eh?
0: Sempre, és veritat.
1: I jo cada cop, mira, tinc una cosa, era un personatge, pobre, un personatge, és una persona que, mira, no em queia molt bé especialment, però l'han criticat tant sempre per tot, els vestits, a veure... que està guapa, que ara ho fan totes les cadenes, que està bé posar-se un vestit guai, vull dir que, a veure, i com més estrany, millor. I llavors ara també entenc la seva obsessió. Ella, des que ha estat mare, i ho diu, ho reconeix, eh? Ella pateix molt i està obsessionada amb la criança i amb la maternitat. Cadascú ho viu com pot i com vol. I ella ho viu intensament.
0: Sí, molt.
1: Està molt obsessionada. I també està obsessionada... i ja ho he explicat, amb donar el pit i amb la llet materna, que es va fer un vestit, que els vidrets eren també amb una criogenització de coses.
0: Sí, la llet materna.
1: I la llet materna. Fas una cara, tu estàs flipant.
0: No,
1: aquest tema tu dius, ai, aquesta Pedroche.
0: Jo conec a la Cristina, però si érem companys, a més,
1: clar,
0: ràdio fa anys a Madrid.
1: I no la reconeixes.
0: Quan jo vivia a Madrid, és una noia fantàstica, oi? Divertidíssima, superplanera, molt humil, molt maca,
1: tia.
0: Molt maca. I molt bona professional també, no?
1: També.
0: Quan ella estava al You amb el Dani Mateo, feien el Vodafone You, el programa d'abans del meu programa, que era lo más 40. Llavors compartíem les tardes i anàvem a tots jocs junts i a festes i a tot. Passàvem molt bé. El que passa que jo aquesta vessant nova de la Cristina, anys després de ser mare, de, ostres, semblar que és l'única mare del món, no me l'esperava.
1: Ja.
0: Moltes vegades, jo sé que ella és molt bona persona, però crec que se li ha anat de les mans.
1: Jo crec que també utilitza, o sigui, ella ho sent així, eh? Però jo crec que també utilitza com a creador de contingut, com a reclam una mica, perquè també ha guanyat... A veure, que ho sent, eh? I no dic que no, però també està guanyant molts diners així.
0: Ja. Sí.
1: Oi?
0: Sí.
1: Ara l'últim, però que, bueno, a veure, és que amb coses guanya diners i amb coses no guanya diners, perquè ella també va fer aquell part que era el part que, sense la epidural i amb el ioga i amb la... Bueno, que tenia un nom, ara no em vindrà el nom, però bueno, i això ho va fer pues, sense recomanar cap metge, això ho va fer ella perquè ho sentia així, no? Doncs bueno, ara el que està fent és, agafar llet per donar a la seva llet a altres nens que ho necessiten. Llavors diu que el millor que ha fet a la seva vida és donar el pit. Llavors és veritat que hi ha mares que no, bueno, que no fabriquen de forma natural tanta llet.
0: No dona de si,
1: i com que ella...
0: I ho passen molt malament,
1: passen
0: fatal. Hi ha moltes depressions postpart que moltes esclaten a través de no poder donar el pit, eh?
1: Ja, dic una cosa, la majoria, perquè abans hi havia una altra època, però sí que hi havia la figura... De la que donava, bueno, llet de la mare que no podia, no?
0: Sí.
1: I què passa? Que també hi ha la llet de pols, però també ens han dit molt que és millor la llet materna.
0: Mira, amb això hi ha unes tonteries, perdona,
1: mira,
0: que et digui,
1: una...
0: que ho he viscut
1: sí,
0: de prop.
1: Sí.
0: I et parlo també de professionals, d'infermeres i de metges. Hi ha una pressió per donar el pit.
1: Ja.
0: Quan tu estàs veient, per exemple, un pit sagnant, la mare destrossada,
1: imagina't,
0: que porta 3 nits sense dormir.
1: I plorant, sentint-se que no és

0: suficient,
1: que no pot alimentar el seu nadó.
0: Que no arribar al sí,
1: i vinga, pressionar, va, fes un esforç, va, et poso una... com li diuen, una... no sé,
0: sí,
1: és igual.
0: Sí, va, com es diuen aquests aparells?
1: Així, mira, basta ja, por favor.
0: Per extreure...
1: Les llets de fórmula avui són una meravella, en molts casos, i solucionen la vida.
0: Totalment.
1: A mares i a nadons, que s'han d'alimentar i han de tenir els nutrients necessaris.
0: Et dic una cosa, mira, el meu germà va prendre pit i jo no. I tots dos som estupendos, o que sí?
1: Mira, va passar el mateix amb el meu cas. El meu germà va poder prendre pit, jo no, perquè hi havia una incompatibilitat de sang entre ma mare i servidor. No sé si li deien el cum o el cu, no, no sé, una cosa que... I no vaig poder, escolta, soc nen de fórmula, eh?
0: Ja,
1: fantàstic,
0: jo també,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Tinc un vincle amb la meva mare impressionant,
0: ui,
1: eh?
0: Jo també.
1: No em posava malalt mai de petit, eh? Que crec que he crescut bé, que tinc el cervell bé. Escolta,
0: totalment.
1: Hi ha unes tonteries amb això, que...
0: Totalment.
1: I una pressió, i una... Va, fi,
0: doncs
1: que
0: mira,
1: aquest tema m'escalfa molt.
0: Bueno,
1: perquè ho he viscut.
0: Ja t'entenc. Doncs ella ara s'ha convertit en una persona que és donant de llet i ha penjat a les seves xarxes, sortir ella amb una mascareta, amb una gorreta, com super perquè no hi hagi contaminació d'ADN i de... Saps que tot sigui supernet, mesures d'higiene superaltes, i llavors també ha explicat com es fa una miqueta i explica, doncs, bueno, que primer li fan una anàlisi de sang per a veure si ella pot ser donant, i un cop pot ser donant, això li fan, comencen l'extracció amb el tirallet i el material necessari. Llavors, bueno, després es congela i, ha explicat, ha animat a la gent que ho faci per la gent que ho necessita. I ha sigut com un reclam de mares que els sobra llet o volen donar llet per ajudar. Diu que encara que no coneixerà els nens que prenguin la seva llet, sap que ajudarà a avançar amb un nen en el món. Però és veritat el que dius tu, que l'altra llet, també la llet d'en pols, de fórmula, no? Que també funciona molt bé, i l'important és, que cadascú trigui la manera, si ja se sent útil fent això, endavant. Vull dir que si és aliment i va bé, que ho faci. I llavors, ja està en aquesta etapa, que ara és donant de llet, que diu que és el millor. Escolta, que ha fet gelat i li va donar als seus fills, perquè va congelar la llet i unes mostres, i ja també la va provar. I va dir que és una mica insípid, però que té moltes proteïnes i TC. Imagina't. I la gent, clar, li està dient cosetes.
1: Jo crec que ja tenim un nou personatge, una nova Cristina Pedroche. Després de ser mare, eh? Vull dir, és una nova Pedroche, sí, el del gelat és...
0: És tremendo.
1: És tremendo, i el vestit de llet. Bé,
0: bueno,
1: doncs, Vanessa, que moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Ja ens has posat al dia, sempre amb les teves exclusives, amb les teves informacions, que les expliques millor que ningú.
0: Moltes gràcies.
1: I que tenim molta sort de tenir-te.
0: Igualment d'estar aquí amb vosaltres, encantada la vida.
1: Divendres vinent, més, l'última de la temporada.
0: Ja, queda una.
1: T'estimem molt.
0: Mua. Molt bon cap de setmana.
1: Nosaltres seguim al Xavifòrnia, i ara, atenció, perquè arriba l'artista d'aquest programa, eh? Un home que ens regala un cop al mes, aquesta temporada, un mashup a piano en directe, tot a través de les vostres propostes. Les podeu enviar a @xavifòrni a través de la bústia d'Instagram, us anem llegint, li llancem la proposta a ell i ell fa màgia en directe a través del seu piano. Anem a veure si tenim les connexions fetes d'aquest estudi de Ràdio 4 amb l'estudi de l'artista, del gran Daniel Brandt.
2: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Sí, sí, ja el tenim per aquí. Què tal, Dani? Bona tarda, com estàs?
3: Què tal? Bona tarda, Xavi, amics. Com anem?
1: Molt bé, moltes ganes. I aquí tenim les teves peticions de l'audiència. Sí, te la llenço ja.
3: Sí, quan totes passe este calvario, mejor.
1: Diu, mira, és la Marta, ens escriu des de Sabadell, a través de @xavifòrnia a Instagram, diu: Dani, sisplau, alguna cançó d'estiu per sobreviure amb una mica més de dignitat aquesta onada de calor eterna, perquè ja que ens hem de fondre, com a mínim que sigui en banda sonora, et diuen.
3: No, és que té tota la raó, la nostra oient de Sabadell. Sí. Una abraçada, gràcies per escoltar-nos i per estar aquí amb nosaltres. Doncs sí, és una mica insuportable, no, el temps? Vull dir, és que no baixa, eh?
1: Això va més. Jo crec que ja qualsevol defensor de que la teoria del canvi climàtic era un invent, jo crec que ja no s'atreveix a aixecar el cap, eh?
3: Jo estic amb tu. Aviam, és que el problema és que tampoc es posen molt d'acord els experts de les causes de com mitigar-ho una mica això, una mica hauríem de fer-ho, no? Sí. També és veritat que durant els anys i durant els segles això ha anat variant. Hem tingut períodes de molt de calor, hem tingut períodes més frescos, però jo, no sé tu, Xavi, però jo no recordo estius tan calents com els que estem tenint ara, no? Vull dir, és que és...
1: I al juny, a més, cal que comença abans, és més intens. Sí. Abans d'ahir va marcar rècord a l'Observatori Fabra, 40.

0: Dani, era aquesta. I després en tinc unes altres que són molt mítiques. Estic pensant, Xavi, que podrien encaixar. Va, després podríem fer això, això ho faig amb
1: tu,
0: no? Després ho passo.
1: Ja ho tenim,
0: ja ho tenim. Ja ho tinc, ja està.
1: Vinga, som-hi. Doncs això és la màgia del directe. Anem a veure com sona aquest mashup de Daniel Brana Piano en directe a Ràdio 4.

0: Doncs la veritat és que, Dani, amb aquest mashup jo em sento molt millor, eh? Gràcies.
1: Ja, esto es una mica més fresquet, no, Xavi?
0: Sí, mucho mejor, mucho mejor.
1: Mucho mejor, eh? Mucho mejor es el nombre de esta canción, eh?
2: Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción.
0: Los Rodríguez, aquesta l'has versionat a piano, m'ha encantat com ha sonat, eh?
1: Sí, merci, Xavi. No, com us deia, eh? Mucho mejor, que bé deies tu, l'has lanzado, eh? Pan intended. Sí, sí. Doncs aquest mucho mejor que la gent coneix com hace calor, hace calor.
0: Sí.
1: Doncs no, es diu mucho mejor de los Rodríguez. Per cert, la veu que sentiu és la d'Andrés Calamaro, vale? La cançó no és de l'Andrés Calamaro, perquè sabeu que els Rodríguez era una barreja, tenia l'Andrés, tenia l'Ariel Roth, que venien tots dos de Tequila, però després l'invitaron a cantar a Coque Maya, de los Ronaldo, si no recordo malament, com a convidat, i bueno, en fi. El caso es que este tema lo cantan entre Calamaro, mano a mano con Coque Maya, però la cançó és de l'Ariel Roth, que és el compositor i el letrista, les dues coses.
0: Després has versionat Fórmula Quinta també, Dani, no?
1: Mitiquíssima, eh?
0: Sí, sí, Eva Maria. Eva Maria de Fórmula Quinta.

0: Ara, Dani, estiu etern, eh?
1: Sí, sí, total, total, la veritat és que sí. Una mitiquíssima... Bueno, aquests, els Fórmula Quinta, els reis de cançons de l'estiu dels anys 60 i dels 70, eh? I tenim un estil així molt, diguem, el que es deia bubblegum pop, no? Una mica música, música, diguem això, música xiclet, no? Com sí. Que sonava bé, com que era amable, com que era alegre, com que era un plan, doncs així, com pop de l'època, no? I la veritat és que va ser una de les bandes més representatives de la música.

0: música yeye d'aquella època, no? Curiositat, no és un tema seu, aquest tema és del José Luis Armenteros i el Pablo Herrero. Ah. Aquests homes, aquests dos cracs, aquests dos compositors que li van cedir la cançó a Fórmula Quinta, van fer temes com Libre o Un beso y una flor.
1: Ostres.
0: De Nino Bravo.
1: Ostres, són els mateixos cervells, eh? Tot fort.
0: Mm-hmm.
1: Sí, sí, sí. Després, tinc aquí apuntat jo, avui t'he de dir que les he encertat totes, perquè són totes mitiquíssimes. Los Diablos també has versionat a piano, no? Un rayo de sol.
0: Creo que sí.

0: Infància de Chiringuito, eh? Infància de Quingueta.
1: Infància de Chiringuito. No fem spoilers, Xavi, no fem spoilers, eh?
0: És veritat, és
1: veritat. Si la gent l'ha escoltada, també. Però sí, la veritat és que sí, és una mica tot el mateix rotllo, no? Jo estava pensant en temes arrel de la petició de la nostra estimada oient i deia, a veure, esta puede encajar, l'altra no. Després, musicalment, ha hagut d'encaixar una miqueta més, no? Però se ve una curiositat d'aquest tema, per cert. O sigui, això que és un himne del pop espanyol de l'època, també, és una cançó descartada. Com tantes, que hem comentat moltes vegades, oi? Doncs això era una cançó descartada d'un músic francès que la va composar originalment, ell tenia la seva melodia amb la seva lletra, i es deia Fernando. No és la de Ava, és una altra, no és la d'Ava, la del grup mític suec. No. El tema és que li van enviar la maqueta a Espanya al Tony Ronald i aquest la va refusar, no la va voler cantar, no li agradava. Vale? Però discogràfica, en aquest cas era l'EMI, si no recordo malament, va entregar aquesta melodia que estava descartada als Diablos i el seu baixista la va reescriure, li va canviar la lletra i es va inventar això de un rayo de sol en mi corazón, i li va donar aquest toc una mica més adaptat a la cultura de l'època espanyola i va triomfar.
0: Boníssim. Després, tinc una altra aquí apuntada que has versionat magistralment, l'has barrejat perfecte amb la resta, que és un himne d'estiu amb majúscules, eh?

0: mica la cançó que defineix els nostres dies, no? L'escola de la Calda. Increïble.
1: Tal qual, Xavi, tal qual. Tal qual. Vull dir, és que estava pensant, dic, què més hi podem afegir en directe a aquest mashup? Bum, aquesta havia d'entrar-hi. M'ha costat una mica perquè a nivell harmònic no encaixa també amb nosaltres, però jo crec que més o menys l'hem afegida bé per allà al mig. I aquesta cançó té un riff de guitarra icònic, que és el que toca l'Enrique Sierra, que en pau descansi. I jo diria que és el més reconeixible de la cançó i és una mica també el que potser més ratlla, no? Aquesta cançó a mi, t'haig de dir, em ratlla bastant, però he agafat el briefing que m'ha donat avui del nostre estimat oient i crec que encaixava bastant en un tema de calor i de l'estiu, no?
0: I més, eh? Ah, home, sí, aquesta.
1: Aquesta és la més divertida de totes.
0: Boníssima. Aquí no hi playa.
1: A més, això és ska, Xavi?
0: Sí, ska puro.
1: Ska punk de l'època del 1989, si no recordo. Després van venir més d'ska, però aquests van ser uns dels precursors al nostre país.
0: Aquí no hay playa, de refrescos. No sé si la gent sap el títol de la cançó, però la banda jo crec que majoritàriament sí. No està controlada, no? De refrescos.
1: Sí. De refrescos, eh? Sí. Hay doble juego creativo també, oi?
0: Sí.
1: Doncs sí, a veure, aquesta cançó jo crec que a l'imaginari col·lectiu el tenim tots, no? És una mica una mofa de Madrid, sinó és de forma carinyosa, no? Sí, amb una mica de carinyo, no? A veure, Madrid té de tot, podeu dir que guanyeu, que no sé què, que si guanyeu la Lliga, la Copa, el Madrid, no sé què. Bueno, ara ja no tants. Ara, si l'adaptessin, només valien els 15 Champions, però bueno. I clar, la gràcia és, però al llegar agosto, vaya, aquí no hi playa.
0: És boníssim.
1: Clar, és que és un poc la gràcia, no? I fins i tot es menciona sí. Que polítics de l'època, Xavi?
0: Sí. Això ja no es fa. Això ja no es fa. No trobaríem ja una cançó similar a dia d'avui, eh?
1: Sí.
0: I, home, hem fet una mica de...

0: spoiler abans. El rei de l'estiu és George Duran. Que a més, especialment m'ha agradat com sona piano, Dani, a les teves mans.
1: Sí, gràcies, Xavi.

0: la playa. El chiringuito de George Dan.
1: Bueno, és que això, aviam, entre tu i jo, Xavi, ara que no ens escolta ningú, això és una obra mestra.
0: És increïble.
1: Però no només musicalment. Vosaltres sabeu una cosa? Aquest home, que en Pau descansi, nascut el 1940, George Dan, que va morir aquí a Madrid, al nostre país, perquè ell era un enamorat del nostre país, va venir a fer representar França en un festival mediterrani a la cançó, ara no recordo, fa molts anys, i li va encantar el nostre país i es va quedar a viure aquí. O sigui, el tio va venir aquí de gira i va dir, pues de aquí no me muevo, i es va quedar aquí. I aquest home, el George Dan, cuyo nombre real no era exactament aquest, no? Perquè es deia George Mayer Dahan.
0: Sí.
1: Però clar, George Dan tiene un poquito más de...
0: Un poquito, no? Más, solo.
1: Más de empaque comercial, no? Doncs amb aquest gran nom artístic i aquestes coreos que no feia ell, perquè ell pràcticament cantava pràcticament parlant, i no tenia molta tessitura, no tenia molt bona veu, no tenia molt bona coreografia, no es movia molt bé l'escenari, però el rei indiscutible de l'estiu al nostre país durant tantes dècades, amb tantes cançons tan enganxivoses, d'aquelles que no te les pots treure del cap, aquest home té formació clàssica.
0: Que fort.
1: Va estudiar al Conservatori de París, tocava el clarinet, el saxofon, l'acordeó, i va fins i tot va arribar a exercir com a professor de música clàssica al Conservatori de París.
0: Res és casualitat. O sigui, si hi ha èxit, hi ha feina darrere, hi ha formació. Doncs ha estat, Dani, un mashup impressionant d'estiu, que tanca la temporada també d'alguna manera amb tu. Gràcies per aquesta temporada inoblidable que ens has regalat.
1: Gràcies a vosaltres, amics.
0: Un cop al mes aquesta màgia i aquests mashups ja inoblidables. Gràcies, Dani, i ens escoltem en uns mesos.
1: Sí, que tingueu tots molt bon estiu, estimats amics. Una abraçada ben gran per tots.
0: Una abraçada gegant. T'estimem molt, Dani.
1: Abraçada. Adéu. Jo també, a vosaltres.

Marxem, ara us deixem amb la Samantha Villar, amb tot l'equip de l'Entrellat. Abans, però, actualitzem aquesta informació, molt pendents de tot el que està passant. T'ho explicaran molt bé les companyes i els companys dels serveis informatius. Ara el butlletí de les 4. Nosaltres a Ràdio 4 tornem dilluns, ja ho saps, a partir de la 1 del migdia i, si vols, també tens dosi nacional d'aquest Xavi Fornia a partir de demà, durant tot el cap de setmana. És dissabte i diumenge, 4 hores en directe a Ràdio Nacional d'Espanya. A partir de les 4 de la tarda i fins les 8. Hora menys a Canàries. Llavors, si vols, ens escoltem demà mateix, dissabte, que a més tenim un programa brutal preparat per demà dissabte a Ràdio Nacional. I davant d'aquesta onada de calor, jo crec que protegir-nos no és exagerar, eh? És fer cas al cos abans que el cos digui prou. Així que recomanacions, ja les sabeu, però les repetim: beure aigua sovint, evitar el sol a les hores centrals, buscar espais frescos, estar pendents de la gent gran, molt important, de la nostra gent gran, dels infants, també, importantíssim, i de les persones més vulnerables. Doncs jo crec que tot plegat pot marcar una diferència enorme, no? La calor extrema no sempre avisa amb dramatisme, de vegades comença amb cansament, hem d'estar molt atents a aquestes senyals, cansament, mareig, mal de cap o confusió. Per això, aquests dies, jo crec que el millor gest de servei públic també és el més senzill, és cuidar-nos i mirar una mica més pels altres. Això farem. Que tingueu molt bon cap de setmana i el que et deia, demà, si vols, a les 4, a Ràdio Nacional, més Xavi Fornia.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Comencem amb una notícia de darrera hora. 17 persones han resultat ferides a les piscines municipals de la Bisbal del Penedès a causa de la reacció que ha fet una barreja de productes químics. De les 17 persones ferides, 4 d'elles es troben en estat greu i 2 han estat traslladades a l'Hospital del Vendrell. Les piscines de la Bisbal del Penedès han estat evacuades i s'ha delimitat una àrea de seguretat. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 7 ambulàncies. 5 dotacions dels bombers aquesta hora s'han traslladat a la zona de les piscines amb l'objectiu de minimitzar l'efecte d'aquesta barreja química. Andalusia ha decretat 3 dies de dol oficial arran l'incendi forestal decretat a Los Gallardos, a la província d'Almeria, i on han mort almenys 12 persones. 8 han resultat ferides i 23 continuen sense ser localitzades. Aquesta és la màxima preocupació a hores d'ara, segons ha explicat el president d'Andalusia, Juanma Moreno, fa uns minuts en declaracions a Televisió Espanyola.
2: Ahora mismo lo que nos preocupa son esos 23 personas no localizadas, que no significa que estén fallecidas, pero que lamentablemente no tenemos información de ello. Por eso tenemos mucho interés en acceder a las zonas que fueron incendiadas a lo largo de la noche para saber si hay algún fallecido más.
0: A falta de confirmar si finalment hi haurà més víctimes mortals, ja és el foc amb més mortalitat de la història d'Andalusia i un dels més greus que s'han registrat mai a Espanya. Segons les autoritats, la majoria de les víctimes haurien intentat fugir o massa tard i per una ruta diferent de la indicada durant l'evacuació. Algunes van quedar atrapades a peu i d'altres van morir dins dels seus vehicles. La investigació apunta que el foc s'hauria originat pel trencament d'un cable elèctric, tot i que la Guàrdia Civil continua investigant-ne les causes. Més de 600 persones han hagut de deixar casa seva. Diverses carreteres continuen tallades i centenars d'efectius, amb el suport de la Unitat Militar d'Emergències i els mitjans aeris, treballen per contenir unes flames que a aquesta hora estan afavorides pel fort vent. Les autoritats alerten que el control de l'incendi serà lent i demanen seguir estrictament les ordres d'evacuació. Pel que fa a Catalunya, la situació dels focs es manté estable, però els bombers demanen no abaixar la guàrdia davant una nova pujada de les temperatures aquest cap de setmana. Ara per ara, la majoria dels incendis que cremen a casa nostra estan estabilitzats o controlats. Oriol Corbella, inspector del cos, en declaracions a Ràdio 4.
3: Cada dia que passa, doncs aquesta vegetació que malgrat la tenim hidratada de l'hivern que va ploure, això s'està evaporant a marxes forçades i els incendis doncs, cada dia que passa i que no tenim una nova rehidratació i que tenim aquestes onades de sud tan intenses i tan persistents, doncs el que succeeix és que els incendis doncs, cada vegada arrenquen amb més força, amb més velocitat i són més perillosos.
0: En aquest context, el govern de la Generalitat admet que arriba tard en la gestió forestal vinculada a la prevenció d'incendis, però defensa l'estratègia actual per reduir el risc de grans focs. Gemma Esteve.
4: L'executiu admet que encara queda molta feina per fer en el manteniment dels boscos i en l'aplicació de mesures de prevenció, tot i que defensa que l'estratègia actual és l'adequada. Aquesta passa per fer franges de protecció, netejar camins i habilitar basses d'aigua i obrir espais sense vegetació, perquè, per exemple, el foc no viatja entre massissos. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
5: I això no s'ha de parar durant 8 anys, perquè això no es resoldrà en 2 dies, no es resoldrà en 1 any. I, per tant, i tampoc evitarem molts incendis. El que hem de fer és que els efectes dels incendis siguin molt menors i puguem actuar moltes més en majors condicions.
4: El govern posa d'exemple l'incendi del Pla de Manlleu. Segons els tècnics, sense les vinyes que envolten la zona, el foc hauria pogut arribar a propagar-se fins a 10.000 hectàrees. El conseller també ha recordat que tots els ajuntaments han de disposar d'un pla de prevenció d'incendis i que és obligatori mantenir les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions.
0: Gràcies, Gemma. Fem un darrer punt. El Ministeri de Sanitat ha aprovat en el marc del Consell Interterritorial de Salut 235 milions d'euros per reforçar l'atenció primària i la salut bucodental, el protocol per tractaments d'alta complexitat de 80.000 euros o més per pacient i any i la segona edició del Manual de Bones Pràctiques de l'Eutanàsia, amb l'únic vot en contra de la Comunitat de Madrid. Pel que fa a la demanda de totes les autonomies de retirar l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris perquè no recull el finançament per fer-lo efectiu, la ministra Mònica García ha explicat que ha convocat una nova reunió la setmana vinent, insistint que el nou marc laboral sempre s'ha basat en el diàleg. Diu, a més, que farà tot el necessari perquè no es quedi en el mateix punt que fa 23 anys. En aquest sentit, ha remarcat que el que molesta del nou text dels governs autonòmics és que recull millores laborals que han d'afrontar perquè tenen les competències.
6: Reivindicación de los profesionales, quitar las guardias de 24 horas. Estatuto Marco, quitamos las guardias de 24 horas. Reivindicación de las comunidades autónomas, no las quitéis y que se mantenga el conflicto. Esto se le puede justificar por dos motivos. Uno, no quieren hacerse cargo de las mejoras que tienen en sus competencias.

0: diferencias o dos quieren tener el conflicto abierto. Y esto es el perro del hortelano. Ni mejoras ni dejas mejorar.
1: I pel que fa al temps, es moderen una mica les temperatures, tot i que els valors continuen sent molt alts, amb màximes de 39 graus a Lleida i Girona i 33 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a l'interior de Catalunya i també l'avís taronja per perill important al Pirineu de Lleida. Això és tot. Més notícies al portal web rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4.
3: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
4: El cap de setmana a les 12 arriba l'hora del vermut a Ràdio 4.
5: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
6: Sota sospita. Amb Laura González.
4: Dissabte i diumenge de 12 a 2 quarts de 2.
7: Al territori clandestí parlem de... cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
8: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Drets culturals.
7: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
9: Idees que cremen. No sé si m'explico.
7: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Saenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
6: Ràdio 4.

0: benvinguts i benvingudes a l'entrellat quan són les 4 i pràcticament 8 minuts de la tarda. Per endavant en aquest entrellat tindrem, o anunciem ja, a Ana Torroja, la veu mítica del pop espanyol. També connectarem d'aquí uns segons amb l'incendi de Los Gallardos a Almeria. Però també parlarem a l'entrellat de turisme, perquè Barcelona continua afrontant els efectes d'una pressió turística que transforma el dia a dia de molts barris. A banda de l'impacte sobre l'accés a l'habitatge, del qual n'hem parlat molt a l'entrellat, l'augment de visitants genera problemes a l'espai públic i a la mobilitat dels veïns i veïnes. I un dels punts on aquesta situació és més evident és a l'entorn de la Sagrada Família. El temple, l'any passat, va rebre vora 4.900.000 visitants. És la xifra més alta de la seva història. Però és que això representa una mitjana de més de 13.000 visitants cada dia. 13.000. Lògicament, es produeixen grans aglomeracions a les voreres i als accessos, amb grups organitzats, amb cues, amb vehicles turístics que dificulten la mobilitat dels residents i fins i tot la convivència, segons denuncien els que hi viuen. I davant aquesta realitat, el consistori ha impulsat, l'Ajuntament de Barcelona ha impulsat diverses mesures per ordenar els fluxos de visitants i preservar l'espai públic, però els veïns asseguren que els seus efectes són minsos. I sobretot aquesta polèmica reflexa un repte que Barcelona encara té per resoldre, que és trobar un equilibri entre el valor econòmic del turisme i el dret dels veïns a gaudir del seu barri. Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda. Com ja anunciaves, estem molt pendents d'aquest incendi a Los Gallardos, que es va declarar ahir a quarts de 5 de la tarda. Malauradament, ja han mort 12 persones i 23 més continuen no localitzades.
0: Les flames han arrasat més de 3.000 hectàrees. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha qualificat l'incendi de bomba de rellotgeria. I podem parlar amb un veí, és Raül Carrera. Ell és veí d'Antes, que és el poble del costat de Los Gallardos. Raül, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Raül, tu estàs allà de vacances, resideixes allà, explica'ns.
2: Estic visquent aquí. Fa un parell d'anys vaig venir cap aquí a viure a Antes, que és el poble que està just al costat de Los Gallardos, per

0: psicòleg, vaig muntar aquí un centre i tal, i actualment doncs, ens coneixem tots per aquí, per la zona, i ahir per la tarda vam començar doncs, a olorar una mica aquesta fumera que hi havia, i en poques hores realment el foc ha corregut moltíssim.
1: Què és el que veieu vosaltres, que esteu a Antes?
0: Clar, des d'aquesta zona, el problema és que aquesta zona és molt, molt càlida, és molt àrida i fa molt de vent. I aquí, no sé com es diu en català, però hi ha molt esparto, no? Hi ha com aquestes herbes que es cremen molt ràpid, i llavors aquí el foc corre moltíssim. I en poques hores es pot veure, hem pogut anar veient també per la nit, amb imatges que són bueno, desoladores, no? De com anava corrent i també tot el tema del desallotjament de pobles i que es diuen aquí com pedanies, no? Que són com barriades del voltant d'aquí d'Antes, de Los Gallardos.
1: A quants quilòmetres esteu de Los Gallardos?
0: D'aquí són uns 20 quilòmetres. Però aquest matí ens hem llevat tots amb cendres a tot el poble. Però no només aquí, sinó a ciutats que estan a una hora en cotxe, també ens han notat les cendres.
1: De moment a vosaltres us han donat alguna indicació que estigueu confinats o feu vida normal?
0: No, de moment fem vida normal, però sí que estem molt atents perquè al final, com en aquestes zones, tots els pobles ens coneixem i tenim amics de per aquí pel voltant, doncs sempre estem doncs, alerta per si en algun moment hem d'ajudar, per donar una casa, per socórrer en el moment que puguin necessitar. Sí que és un tema molt comunitari. Aquí es nota molt aquesta zona.
1: Clar, i si us coneixeu tant entre tots, teniu alguna informació de les 12 víctimes mortals?
0: Pel que tinc entès, són persones estrangeres. Sí que el que sí que he pogut llegir d'un col·lega meu, que sí que té uns veïns que són belgues, que li havien trucat uns amics d'aquests belgues perquè des d'ahir que no saben res d'ells. Ja. És l'única informació així que sé que entenc que d'alguna manera tots els veïns, perquè la majoria són estrangers a la zona que hi ha del poble principal on està el foc.
1: Clar. Recordem que hi ha 23 persones encara no localitzades.
0: Sí, i estan demanant mostres d'ADN d'aquests familiars que encara no han trobat per si malauradament troben les restes, doncs poder-los identificar, això sí.
1: Clar. Vosaltres esteu a 20 quilòmetres de Los Gallardos, de moment no teniu indicacions de desallotjar. Esteu preocupats per com avancin les flames?
0: Una mica sí, perquè el problema és que aquí corre molt de vent, però no sabem sempre en quina direcció anirà. Llavors, estem en una zona que és una mica complicada perquè estem com entre dues muntanyes, dues serralades, i llavors el vent pot córrer en dues direccions. Llavors, ara mateix està anant en una altra direcció, més com cap al Mojácar, direcció Mojácar, que és més com cap a la platja. Si bufa el vent direcció contrària, doncs llavors vindrà cap aquí, perquè a més el que és a la zona d'Antes, el que és el terme municipal, sí que ha arribat, no al poble com a tal, però sí que el terme municipal per la nit. Llavors tots els dispositius d'emergències també es van activar i sembla que van poder parar.
1: Deu haver arribat al terme municipal perquè deu ser un terme municipal ample.
0: Sí, perquè
1: gran, no?
0: Sí, concretament a la zona del terme, és el que comentava, el poble té diferents barriades que potser estan a 3-4 quilòmetres.
1: Ja.
0: Llavors, la barriada principal on va entrar és Jauro. Llavors, aquí, al principi d'aquesta barriada de Jauro, que està entre Los Gallardos i Antes, és on va començar també a calar foc. Llavors, hi ha una situació com de preocupació, d'estat d'alerta, però sí que és veritat que la part aquesta més de sentiment de comunitat, de dir, anem compartint informació, intentem també com no donar opinions, sinó la informació que vagi dient des de la Guàrdia Civil, els serveis d'emergència, etc., és sobretot la que anem compartint, i això llavors doncs, molt atents a si hem de fer un cop de mà en algun sentit. Per exemple, el cura d'aquí de l'església, que es diu Antonio, que he pogut parlar abans amb ell, m'ha dit que tota la gent de Vedar està a l'Obrin, que és un poble que està al costat, en un que fes com de poliesportiu o alguna cosa així, i està allà doncs, acompanyant tota aquesta gent.
2: I teniu un grup de WhatsApp on esteu coordinant tota aquesta informació?
0: No, en el meu cas sí, perquè el que és el Jauro, que és el que et comentava, jo vivia abans allà. Llavors, allà sí que hi ha alguns que sí que tenen informació, perquè són també col·laboradors amb l'alcalde d'aquí de d'Antes, que es diu Pedro. Llavors sí que van compartint informació de com va. El problema és que ha creuat l'autovia, el foc, i llavors sí que és quan ha començat anar cap a la direcció Mojácar.

0: Com és aquesta zona? El foc està cremant zona forestal o també està cremant camps? Tu parlaves de l'Espart abans?
1: Sí, principalment és forestal, perquè sí, principalment sí, és forestal. El problema és aquest, que aquí corre molt de vent, corre molt d'aire i a més també és molt càlid. Llavors, és per això el tema de les cendres que et deia abans, que han arribat a una hora en cotxe d'una població a una altra.
0: Ja.
1: Aquest matí, vull dir, les terrasses, els carrers, està tot ple de cendres.
0: I la gent dius que està coordinada, pendent també per poder ajudar en un moment donat. No sé, aquí en els últims incendis a Catalunya hem vist com els pagesos, per exemple, es posaven a tallar els cultius doncs, per fer tallafocs, no?, pels incendis. Sí. No sé si allà també està passant una cosa semblant.
1: No t'ho sabria dir, sincerament. No sé. Jo sí que sé d'amics meus que quan van acabar de treballar sí que es van dirigir a zones properes de la zona aquesta dels incendis per si havien de fer un cop de mà, però els serveis d'emergències d'allà van dir que no calia. O sigui, pel que tinc entès, n'hi ha molts serveis d'emergències que han anat cap allà. També serveis d'emergències psicològiques.
0: Ja. Raül, teniu alguna indicació en cas que el foc s'acostés a Antas de què hauríeu de fer?
1: Doncs que jo sàpiga no he vist res. Podria ser que haguessin penjat alguna cosa al Facebook o a l'Instagram de l'Ajuntament, però sí que és veritat que si el vent canviés direcció a Antas, sí que ràpidament, perquè aquí ens coneixem tots, ràpidament es diria quin és el pla d'emergència. Que una cosa que jo trobo superimportant és el tema de si hem de marxar, marxem coordinats i ja està, perquè sí que és una cosa que he vist que l'alcalde de Vedar comentava que hi havia alguns veïns que els costava sortir dels domicilis. I inclús pel que tinc entès, tant l'alcalde com la seva filla van haver de treure'ls amb helicòpter perquè van ser els últims del poble en sortir.
0: Ja.
1: Això sí que m'ho han comentat.
0: Bé, és el testimoni de Raül Carrera, és un català que viu a Antas, que està a 20 quilòmetres d'aquest poble de Los Gallardos, on han mort almenys 12 persones que suposadament es creu fugien del foc i n'hi ha 23 més que estan encara per localitzar. Raül, moltes gràcies per explicar-nos-ho i vigileu molt.
1: Sí, moltes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Adéu.

0: I avui, 10 de juliol, just fa un mes de la visita del Papa a la Sagrada Família i de la inauguració de la Torre de Jesús.
1: En un mes, el veïnat ha vist com, a banda de l'afluència habitual de turistes, s'hi han sumat la visita del pontífex que comentaves i ha passat també el Tour de França aquests darrers dies, dues fites que encara sumen més pressió turística a una zona que ja de per si és tensa. Segons els veïns, el turisme està fora de control, denuncien la saturació constant, el desordre a l'espai públic i una convivència cada vegada més difícil.
0: Ho podem parlar amb Àlex Labat, que és vicepresident de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Senyor Labat, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Com és el dia a dia dels veïns i veïnes de Sagrada Família amb aquest turisme tan massiu com el que visita el temple?
2: La veritat que complicat. Actualment som l'epicentre del turisme, no? De la massificació turística de la ciutat. I bueno, això comporta diferents problemàtiques, tant en matèria de mobilitat com en matèria d'habitatge, però sobretot en matèria de que el barri ha canviat la seva fisionomia i ara sembla més un parc temàtic que en un barri normal. Com
0: però els problemes concrets del dia a dia dels veïns, què serien? Poden circular pel carrer? Poden anar amb metro? Quins problemes es troben?
2: Sí, per exemple, amb el metro, actualment està col·lapsat. Vale, al metro tenim un problema a l'hora d'accedir al metro, ja que hi ha moltes persones, molts treballadors. A més, si sumem els turistes, doncs t'ho pots imaginar. També hi ha actes d'incivisme en el metro per part dels turistes. Per exemple, ara es fan selfies pujant les escales, el que comporta que algun dia ha hagut un accident. I el que ha fet, per exemple, TMB, bueno, a Sagrada Família de l'estació, el que ha fet és paralitzar en certs moments aquestes escales mecàniques perquè no n'hi hagin aquests problemes amb turistes a selfies. No? Aquest seria un punt concret, però també n'hi haurien altres, com l'encariment del preu de lloguer o de l'habitatge, i sobretot el que t'he comentat abans, el canvi de la fisionomia del barri. Abans teníem comerç,

0: comerç, un local com qualsevol altre barri, i ara veiem un comerç dedicat per vendre a turistes, no? O souvenirs, o tendes de selfies, etc.
1: I respecte a la mobilitat, és la mateixa de sempre? S'ha complicat?
0: S'ha complicat, perquè, clar, a l'haver-hi més persones, la incidència és major. A més, sí que és veritat que ara amb les certes mesures que han fet, sembla que s'ha ordenat una miqueta, no?, les parades de taxi i d'UTC, però sí que és veritat que tenim molt més volum de visitants ara que abans, a conseqüència de la política d'esdeveniments que hem tingut aquest mes, que s'ha potenciat, diguem, la visita al temple i la visita al barri.
2: És el que t'anava a preguntar, Àlex. No sé com heu viscut aquests dos grans esdeveniments que s'han viscut en el barri, la visita del Pontífex d'una banda i la del Tour per l'altra.
0: La veritat que és, per una part, hem tingut l'orgull, no?, que en el nostre barri estigui un dels temples millors, no?, del món, i això sí que és, representa aquest orgull, no? Però sí que és veritat que tenim una sensació d'expulsió, perquè cada cop veiem més turistes, cada cop veiem més persones i ens sentim més fora del nostre barri i de les nostres cases. Al final, nosaltres no ens queixem del turisme per si. Nosaltres el que ens queixem és de la massificació i sobretot de la concentració d'aquest turisme en determinades zones de la ciutat, com podria ser la Sagrada Família.
1: De fet, vostès ja són un espai de gran afluència, ho considera així l'Ajuntament, i s'havien començat a aplicar mesures per mitigar l'impacte del turisme. S'han notat aquestes mesures?
0: No hem tingut temps, perquè clar, hem tingut dos grans esdeveniments, com t'he comentat abans, i la cosa, la veritat, que ara mateix està pitjor, perquè clar, tenim molt més volum de visitants. Sí que és veritat que a priori les mesures que ha fet l'Ajuntament, pues, sí, són correctes, però sí que és veritat que nosaltres considerem que són insuficients, perquè el principal problema que té la Sagrada Família és el nombre de visitants que té el barri, perquè és la principal atracció de la ciutat, i fins que no reduïm el elevat volum que té la ciutat de turisme, la Sagrada Família no veurà millorar la seva situació, tot el contrari.
2: Amb aquesta convivència diària, amb aquesta massificació turística que comentes, Àlex, no sé si entre el veïnat està començant a néixer un sentiment de repulsió cap al turista.
0: No, repulsió cap al turista no, perquè tots som turistes. Els barcelonins també anem, no?, a fer turisme a altres llocs, no? Nosaltres el que estem en contra és de la massificació, del volum exagerat de turistes que té la ciutat i en especial la Sagrada Família, i sobretot les externalitats negatives que genera en el barri, que veiem que no s'estan solucionant, tot el contrari. ¿Vale? Per què? Perquè s'està encara promocionant més la Sagrada Família, per exemple, o la marca Barcelona.
1: Davant d'aquesta situació, què demana el veïnat?
0: Nosaltres demanem millores a la freqüència del metro. Hem vist amb la visita del Papa que va haver un increment del 65% de la freqüència del metro, i amb el Tour un 40% de freqüència del metro. Nosaltres el que volem és que aquest augment de freqüències es consolidi, ja que això el que faria és millorar l'estat de col·lapse que tenim actualment al metro. També el que volem és ordenar els busos turístics, ¿vale?, que o fer una parada soterrada o veure on han d'aparcar aquests busos. Per què? Perquè ara mateix estan col·lapsant també el barri. I també, per últim, el que volem és una pacificació, diguem, de tot l'entorn del temple, ja que actualment té molts usos i n'hi ha molts problemes, perdó, derivats d'aquest intercanvi d'usos.
1: Bé, queda clar. És Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Senyor Labat, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu, bona tarda. Saludem ja la Carolina Ferrer. Carolina, hola, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, com estem?
1: Que tens alguna última hora de la televisió?
3: És que portem setmanes parlant-ne, creiem que s'havia solucionat, però no. És el tema en si de Passapalabra, o més bé, el rosco. Atenció, perquè Mediaset demana

0: A3 Media per la prova de la A a la Z de sí. Passapalabra, que substitueix el rosco.
1: La nova prova?
0: Sí, la nova prova. Pues també Mediaset es veu que no té prou en apropiar-se del rosco, que vol més. A més, vol el nom Passapalabra per al seu nom, nou concurs, que encara no ha preparat, que encara no té ni presentador o presentadora, que encara no té productora per a fer-la, però bueno, ells volen el nom i volen el rosco, que ja el tenen, ¿vale? Eixe tema ja s'havia solucionat. Telecinco, Mediaset s'ha quedat amb el rosco i a 3 Media amb el que és el concurs. Us passa palabra i en de la A a la Z que substituïa el rosco. Doncs Mediaset demanda, com dic, a 3 Media per eixa prova nova que diu que té similituds insalvables, val?
2: Sí, que s'assembla massa, que s'assembla massa al rosco i que no pot ser.
0: El que tots sabem i hem llegit i ens hem informat és que de la A a la Z és un format en si, ja. Registrat per la tele suïssa. En tot cas, hauria de ser la demanda, dic, d'una productora contra l'altra, no de Mediaset contra 3 Media. Però ja. Vaja, està la cosa calenteta. De fet, a 3 Media ha llançat fa res, escassament una hora, un comunicat bastant heavy, que diu així, més o menys així resumit, diu a 3 Media, se pretende algo sin precedentes. No se puede reclamar la autoría de lo que no se creó. Lo que parece estar en marcha no es la defensa de unos derechos, sino una campaña para destruir el éxito de la nueva prueba, así como el de uno de los programas de mayor éxito de su competencia y más querido por la audiencia. A 3 Media sí, seguirá defendiendo su programa, a su equipo y a los millones de espectadores que con su apoyo cada tarde lo convierten
2: nena,
0: en
2: nena,
0: líder.
2: Nena,
0: es que Telecinco no pot soportar. Colabrot
1: passa palabra,
0: Guau, total, Això. És que ja hem comentat més d'una vegada que Mediaset està pues això, en les últimes, en les pitjors dades d'audiència de la seva història i no sap què fer-ne. Però això li dona molt mala fama, al meu parer, perquè, clar, no només tens una baixíssima audiència, sinó que et fiques en un dels programes pues això, més estimats pel públic. Passar la palabra no es toca.
2: Mira.
0: ¿Vale? Telecinco, palabra no se toca.
2: Només
0: a veure com
2: cosa.
0: Acaba tot això.
2: Només diré una cosa. A Ràdio Televisió Espanyola, no tenim aquest problema amb els concursos perquè tenim el Gran Prix.
3: Arranca el Gran Prix del verano 2026.
4: Taquilla lista, nuevas pruebas y los retos de siempre. Comienza la gran fiesta de los pueblos de España.
3: No os perdáis en Televisión Española el estreno del Gran Prix.
2: Ay, nena, a mí me fa una ilusió això. Jo t'ho dic així,
0: ja és estiu. És estiu.
2: És veritat. No, i que em connecta amb la meva infància, per favor. I jo ho trobo tan encertat que hagin reprès el Gran Prix. Aquesta és la quarta temporada, ja, no? I que puguin aplegar davant del televisió els que ho vèiem quan érem nens i els que som ara pares i portem els nens també a veure el Gran Prix.
1: Són un munt de generacions.
2: Clar que sí, clar que sí. Total, que aquest 13 de juliol torna el Gran Prix del verano i podem parlar amb Lala Chus. Hola, Lala Chus.
5: Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo
2: estamos? Bienvenida al Entrellat. Y espera, que saludo también a Gorka Rodríguez. Hola, Gorka.
6: Hola, molt bona tarda.
2: Home, si parla català i tot.
5: Bona tarda, ja.
6: Sense problema.
5: Com se sabe coses en català?
2: Però per què no se sabe?
5: Mira, ara se sabe de repente.
6: Perquè vaig viure 6 anys a Barcelona.
5: Un aplaudiment pel Gorka!
2: Increïble.
6: El proper dilluns, Gran Prix del verano.
2: De l'estiu. Molt bé.
6: Que no sé català, que no lo sé.
2: Cap problema, tu. Perfecto. Oye, bueno, ¿cómo estáis, Lala?
5: Pues estoy encantadísima, como estáis diciendo, no es verano hasta que no se escuche esta tonada del Grand Prix.
2: Pues
5: y
2: sí.
5: Ya queda nadita ya el lunes. Y claro. A partir del lunes ya pistoletazo de salida y ya es verano.
2: Efectivamente. Sí. Y Gorka, tú eres el nuevo este año, ¿no? De copresentador.
6: No veas la de novatadas que me han hecho. Estoy hasta las narices. Digo, que se queden ella, por favor,
5: falso.
6: Y me dejen. Y me
5: será
6: dejen
5: verdad.
6: En paz todos.
2: ¿Qué le habéis hecho, Lala, con lo majo que es Gorka?
6: Cuéntalo.
5: Hemos tirado por la piscina, por los troncos locos que ha tenido que bajar. Ha hecho de todo.
6: Horrible.
2: Bueno, oye, Gorka, es que te incorporas a uno de los programas más míticos de la tele, ¿eh? No sé si esto impone.
6: Vaya que sí, en el momento que me llamaron yo dije, no voy a poder, estamos de broma, pero luego cuando ya estás allí te das cuenta de que va de lo que ves en televisión, que va de jugar y jugar.

0: allà i sempre, bueno, era ja una sí. marca, no?, de la revuelta.
1: Escolta, però aleshores les preguntes mítiques del sexe, dels diners, seran al setembre, diguéssim.
0: Exacte, bé. Sí, perquè ahir no es va atrevir a fer-li a Shakira per si deia, mira, ara sí que ja no vaig
1: ara
0: al teu
1: penjo.
0: Programa.
1: Ara ja està.
2: No, la Shakira que farà una residència que ha muntat fins i tot un estadi. Per fer sí. els seus concerts setembre i octubre a Madrid.
1: Una bestialitat, sí. Passem al programa Perro Andaluz, de Manu Sánchez, que ha estat un dels grans descobriments de la temporada.
0: Efectivament, ens agrada moltíssim. Aquest estiu continua, és una de les apostes de Televisió Espanyola. Els ha funcionat moltíssim, impulsada també per les audiències del Mundial, però jo crec que camina sol este gos andalús i funcionarà superbé. Em va agradar molt el programa d'ahir. Tenen nova col·laboradora, que és Maria Pelae, que fa unes versions també i unes cançons xulíssimes. I vaig a destacar pues això. Ahir no va cantar tant o no ho han destacat, que també el Manu Sánchez canta molt i molt bé, i sobretot la lletra, no?, que sempre li agrada, pues això, fer aquesta denúncia social, però en el seu monòleg també, déu-n'hi-do, com es fica, i amb raó, amb Donald Trump.
3: Ay, Donald Trump, Trump, Trump, Trump, tú eres tontito entero. Ay, Donald Trump, Trump, Trump, Trump. Donald Trump lo ha vuelto a hacer, vuelve a arremeter contra España después de conseguir que la FIFA rearbitre un partido del Mundial y por petición del mismísimo Donald Trump le retiren una tarjeta roja a un jugador de la selección de Estados Unidos. Señores, ya todo el mundo, sin excepciones, se ha dado cuenta, por fin, ha hecho que falta que el fútbol anduviese de por medio del nivelito de este personaje, así que por fin puedo pronunciar las tres palabras más hermosas que existen en cualquier idioma, incluido el andaluz, el español, el nuestro. Mírenme a los ojos.
1: A ver.
3: ¡Te lo dije!
1: Bueno, ¿y qué ha tingut de convidat o de convidada?
0: Bueno, entre altres va anar Paula Vázquez, la nostra companya Paula Vázquez, que es va sincerar moltíssim, va parlar de la seva depressió i de la seva retirada de la televisió d'un temps, durant un temps, i va explicar una cosa que ha hagut de buscar, perquè jo no sabia que se li havia fet tant de hate, no?, que se li havia tirat tant de hate i un boicot, inclús per part d'altres televisions, de companys de professió i de públic en general. Anem a escoltar-la.
4: Una campaña de desprestigio muy importante y yo decidí que yo ya estaba harta de la tele. También voy a decir que me faltó ver compañeros que saliesen a apoyarme, que de repente el acoso fue brutal y no vi que nadie, todo lo contrario. Todavía hoy recibo por alguna persona de la profesión reuniones en donde, y esto me duele mucho, sobre todo las mujeres, dicen cosas de mí que son denunciables y que no se basan más que en aquella campaña de desprestigio que hubo hacia mí. Todavía hoy lo escucho, ¿no? Yo no he hecho otra vida más que estar en la tele, yo no sabía hacer otra cosa.
2: Wow.
1: Pobreta.
0: Uau, vaja, he tingut que buscar perquè no sabia quina campanya de desprestigi a la que es referia.
1: I què era?
0: Crec que entendre que durant uns incendis brutals que van afectar Galícia en octubre de 2017, ella va escriure un tuit en el que deia: «Tendríamos que haber quemado banderas en Galicia a ver si así venían corriendo los muy patriotas y mucho patriotas».
1: Ah, ja.
0: I el missatge feia referència al desplegament de mitjans de l'Estat durant la crisi política en Catalunya, val? Yeah. Per el referèndum de l'1 d'octubre, i la poca resposta davant dels incendis en Galícia, no? Ja. I que no havia sigut ni tan contundent ni tan ràpida, i per això ella, en una crítica explícita, però es va malentendre com moltes coses que fora de context no s'entenen. Ella mateixa es va, bueno, disculpar, o va escriure un altre tuit dient: va ser una al·lusió per això, per lo ràpid que s'havien organitzat a Barcelona i no a Galícia. Bueno, com vaig a riure jo dels gallecs si jo sóc gallega?
1: És
0: bueno,
1: igual.
0: Un rotllo, la veritat, mal entès, que ella li va causar un gran disgust.
1: El problema és que encara ho arrossegui.
0: I encara ho arrossega.
1: 10 anys després...
0: Sí. No, això es referia a uns anys després que saps que va estar desapareguda de la televisió. Sí. Entre això, entre que va tindre depre, entre que el seu pare estava supermalaltet i va haver de retirar-se i ella va voler cuidar-lo i tal, i tot això

0: que jo, mira, Paula Vázquez, el demane disculpes si jo no el vaig recolzar en aquell moment, però és que no me'n vaig enterar.
1: Però tu o jo també, o qualsevol,
0: sí, no?
1: Però jo
0: la
1: tampoc
0: no...
1: La
0: veritat és que no.
1: Ni mira, vaig, ara, no, no, a mi ara, no em va arribar. Ara, és que avui dia passa això, eh? Es munta una onada d'odi, diguéssim, i si no estàs en aquella bombolla i l'algoritme no t'ho ensenya, a tu et passa desapercebuda. Jo tampoc
0: veritat,
1: ho sabia,
0: i
1: això.
0: I l'afectat, ho sent molt, ho percep molt, clar, però és que no se n'ha però... massa aventat, doncs passa sense pena ni glòria, com l'endemà i a la setmana següent hi ha una altra notícia. Però clara, que ella s'ha quedat afectada, no?
1: Clar. Bueno. Més coses. Anem al cielo con ella?
0: Al cielo con ella va tindre a... Mira, és que la teniu vosaltres a Natorroja, no?
1: Home, i tant.
0: Aquesta vesprada.
1: D'aquí però... una hora la tindrem, aproximadament.
0: Quina meravella.
1: Sí,
0: pues a Natorroja va anar a l'últim programa de la temporada de Nar Álvarez, al cielo con ella, i clar, Nar li va fer la pregunta del milió de... Ostres, quan, bueno, quan torna Mecano no va fer així la pregunta, però més o menys que clar, és la pregunta que tots voldríem saber, no? Escoltem-nos.
2: ¿Han tenido que poner pasta encima de la mesa para que volváis?
3: Toda.
2: ¿Sí, cuánta?
3: No sé. No, no tanta, o sea, no tantas veces. Es verdad que ha habido como dos intentos o así, pero no era el momento para uno o para otro.
2: ¿Tú querrías volver?
3: A mí no me importaría volver. Pero es verdad que, bueno, José en su momento dijo, no quiero ya, no siento estar en un grupo de pop. No sé si ahora a estas horas lo sentiría, no lo sé.
2: Hombre, una gira de esta Remember, te compras una casa en Madrid, que eso no es fácil, comprárselo, ¿eh?
3: Pues también, te lo digo. Me va a tener que pensar. Me va a tener que pensar.
2: Eso te lo digo.
4: Doncs mira, a 6:15 de la tarda aproximadament tindrem a Natorroja aquí a l'Entrellat per parlar del seu darrer disc, s'ha acabat el show, i del seu pròxim concert a Barcelona el dijous que ve al Palau de la Música.
1: Sí, senyora. I continuem el repàs televisiu amb l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent, que va anar al Punts de Vista de la 2K, toi, Carolina?
0: Al Punts de Vista per a defensar una cosa tan òbvia, no?, i que a ella li va servir molt, que és la cultura, que alimenta l'ànima.
5: La cultura ens cura i ens alimenta d'una manera absolutament imprescindible. El meu segon fill el vaig tenir molt prematur.
6: Sí, bé.
5: I jo vaig estar-me 3 mesos a la UCI de la Vall d'Hebron, no? I recordo que aquella primera setmana, que va ser terrorífica, jo em vaig infectar de la histèria i em posaven antibiòtic, no? Estava connectada amb 3.000 coses que la medicina i la ciència em curava, però jo pensava que perdia el cap. I va ser la cultura el que em va salvar. O sigui, jo vaig... De cop estava absolutament desesperada i vaig agafar el mòbil i vaig consumir programes de televisió, vaig consumir humor i vaig consumir sèries. I si no hi hagués hagut algú, i de fet ho explico també la novel·la, ha sigut una de les grans catarsis que he fet amb aquesta novel·la, de donar valor al que em sortia, i si em sortia amb humor i em sortia com em sortís, era la meva veu, era aquella, i l'havia d'abraçar, no? Sempre hi ha hagut un boig i una boja a darrere de totes les coses que existeixen. I això inclou, no?, doncs algú que un dia diu, pues, me'n vaig estudiar guió de cine, o me'n vaig estudiar guió de televisió.
0: Uau, m'agrada sobretot perquè ha dit en primer lloc, vaig agafar el mòbil i vaig començar a veure la televisió, i és que la televisió és cultura, com sempre ha de fer l'APM, clar que sí. I sèries, i bueno, sí, tot no està en els llibres, no? L'audiovisual en general, ostres, sí que ha omplert molts moments de pues això.
1: Clar.
0: I escolta,
1: continuem amb una gran professional, recent Premi Nacional de la Televisió, la vam tenir aquí a l'Entrellat, Rosa Maria Calaf, i clar, és un dels imprescindibles, no, Carolina?
0: Ella és imprescindible, ella és un referent i ha anat a aquest programa mític també de la 2, com és imprescindible, i la veritat és que ha sigut un programa esplèndid i només cal que escoltar-la.
7: Cuando hilvanaba mis primeros sueños, no sé quién y no sé dónde, me dijo, si no esperas lo inesperado, nunca sucederá. Y ha resultado ser muy cierto. Como lo es que los sueños hay que perseguirlos con ahínco y que los miedos auténticos o malévolamente inculcados si eres mujer hay que abatirlos.
1: Qué bona és,
4: eh? És increïble tot el que diu la Calaf. És com paraula de Calaf. No hi ha res més a dir.
0: És que és per a esculpir-les en pedra, per a tatuar-se-les, eh?
1: Tal qual, sí, sí. I hem de parlar de la programació especial que estem fent des de Ràdio Televisió Espanyola per l'orgull. Carolina, tu volies destacar un fragment d'un documental.
0: Un fragment d'un programa únic, però que podem disfrutar en el web i en l'aplicació de Ràdio Televisió Espanyola, i que sempre quedarà ahí.

0: per evitar que corrin riscos. Algunes localitats del voltant s'hi estan habilitant pavellons i poliesportius per acollir a les persones desallotjades. El president de la Junta d'Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha explicat en declaracions a Televisió Espanyola els últims moviments.
1: Ahora mismo lo que hemos hecho es perimetrar toda la zona con un perímetro muy amplio, independientemente hacia dónde vaya el viento, para que no haya nadie y por tanto podamos evitar el riesgo de perder alguna vida. Lo segundo, la maquinaria pesada de la UME está trabajando en la zona norte, haciendo una especie de protección de un cortafuego. Y después pues estamos poniendo también retenes de los bomberos en la zona de la autovía para que no salte.
0: A hores d'ara, els bombers continuen treballant per sufocar les flames i per protegir a la població.
2: Gràcies, Pau. D'altra banda, a casa nostra, els bombers treballen en un incendi declarat a l'abocador de Tàrrega amb un dispositiu de 12 dotacions, 3 de les quals són mitjans aeris. El foc és molt a prop d'una zona de vegetació agrícola i per evitar que s'hi propagui s'ha demanat el suport de les ADF, és a dir, les agrupacions de defensa forestal, per llaurar els camps. L'incendi també ha obligat a interrompre la circulació dels trens de les línies RL3 i RL4 de Rodalies entre Mollerussa i Cervera. Segons ha informat Protecció Civil, s'està gestionant un servei alternatiu per carretera. D'altra banda, també ho acabem de conèixer, un temporer de 64 anys ha mort aquest dijous a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca agrícola de Serós, al Segrià. Segons ha pogut confirmar Ràdio 4, l'home es va començar a trobar malament mentre treballava al camp. Inicialment se'l va traslladar al CAP de Serós i després el van traslladar a Lleida. Josep Antoni Romia és l'alcalde de Serós. Són declaracions als nostres micròfons.
3: Estava treballant i que es va trobar malament i es va desplomar. Els mateixos companys i el propietari de la finca el van portar al CAP de Serós, on es va activar el protocol d'evacuació per infarts. I va vindre un helicòpter. Inclús el van reanimar, van botar una ambulància a Lleida, l'Arnau de Vilanova, i sembla ser que no ha superat les lesions de l'infart.
2: Els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball estan investigant les causes de la mort en plena onada de calor i temperatures superiors als 40 graus. Des de Comissions Obreres han lamentat els fets i fan una crida a augmentar les mesures de prevenció i protecció dels treballadors davant situacions climàtiques extremes cada cop més freqüents. I 17 persones han resultat ferides, 4 d'elles de gravetat, per una reacció química a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès. L'accident ha provocat un núvol tòxic després de la barreja de diversos productes químics. 2 dels ferits greus han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. L'Ajuntament ha demanat el confinament preventiu dels veïns del nucli de la Bisbal del Penedès durant almenys 4 hores. Es recomana mantenir portes i finestres tancades i trucar al 112 si apareixen símptomes com ara dificultats per respirar, marejos, nàusees o irritació a la gola i al nas. Els bombers han evacuat la piscina, han establert un perímetre de seguretat i juntament amb el sistema d'emergències mèdiques han atès els afectats. Les autoritats asseguren que el núvol tòxic no ha sortit del recinte de la piscina i per això s'ha descartat enviar una alerta, és alert a la població. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un mosso d'esquadra per agredir sexualment i vexar una jove amb una discapacitat greu a qui va conèixer perquè era la parella del seu fillastre. Els dos joves s'havien conegut en un centre per persones amb discapacitat i solien passar temps amb la família de l'altre a Rajadell, al Bages. El tribunal condemna l'agent per un delicte de pornografia aprofitant-se de la confiança de la noia i per un delicte d'agressió sexual continuada abusant de la discapacitat psíquica de la noia. I moment ara de la previsió del temps, Emet, Juan Carlos Piña, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya les temperatures diurnes baixen, quedant-se les màximes als 39 graus a Girona i Lleida, 33 a Barcelona i Tarragona. Així mateix, la Emet manté activat l'avís per calor a tot l'interior, sent de nivell taronja perill important al Pirineu lleidatà. Avui tenim el cel poc ennuvolat amb intervals de núvols al Pirineu on no es descarten ruixats acompanyats de tempesta. És una informació d'Emet.
2: Això és tot. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4.
6: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
7: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte.

0: respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Compromesos amb la bona informació.
1: Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
2: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
1: Ràdio 4.

0: Continuem amb l'entrellat i ja saben que els divendres a la tarda és l'hora d'obrir les portes de la cuina amb Carme Ruscalleda. Com estem, Carme? Bona tarda.
1: Bona tarda, bona tarda. Aquí intentant refrescar-me. Intentant.
0: A veure si ho podem fer a través dels aliments també i de les receptes.
1: Sí, segur, segur. I tant.
0: Els productes ens diu i ens els suggereix també la Elisabet Carvajal. Com estem, Elisabet? Bona tarda. Ui, la tenim, l'Elisabet? Hola. Bueno, és que està connectadíssima,
2: hola,
0: eh?
2: Hola, bona tarda, ara. Bona tarda. Aquí estem.
0: Estaves, en fi, no te't teníem, però ara ja et tenim, ja et tenim aquí. L'Elisabet Carvajal, portaveu dels majoristes de producte fresc de Mercabarna. Necessitem refrescar-nos. La fruita és imprescindible per refrescar-nos, Elisabet.
1: Home. Doncs comencem amb la síndria.
0: Vinga, clar
1: la
0: que sí.
1: La fruita ara més desitjada, que a més modera una mica el preu aquesta setmana al mercat majorista. També seguim amb el bon meló, pell de gripau i les cireres. Us dic aquests tres productes perquè els tres moderen lleugerament el preu al mercat majorista. I també us aconsellem la nectarina de Lleida i Osca i el préssec de polpa blanca i pell vermella, sobretot aquest.
0: Amb això ens refresquem, oi, Carme?
3: Home, i tant, i ens vitaminem.
0: Sí.
3: Penso que és un moment excepcional, evidentment, de gaudir-les. Ja n'hem parlat moltes vegades, esmorzar, dinar, berenar, sopar. Però gaudir-les, posar-les a les amanides perquè seran diferents de les del llarg de tot l'any.
0: Ah,
3: o les sopes fredes. Mireu, jo aquesta setmana fem un parell de vegades de gazpacho quan fa tanta calor, i ahir vaig posar nectarina, una nectarina amb la pell i tot,
0: wow.
3: Perquè després de triturar el col o el gazpacho, i els de casa no els vaig dir res. I van dir, oh, jo vull, què té? Té un dolç però no és dolç, té un àcid però no és àcid, i era la nectarina.
0: Que bo.
3: Per tant, clar, és un moment excepcional. Portem-ho en els rostits, en els estofats, allà on veiem que, mira, això hi faria joc, perquè no ho podrem fer més després de quan passi aquesta estació, clar. Aprofitem-ho.
2: Doncs et faré cas, Carme, perquè, mira, jo aquest matí he hagut de tenir una conversa d'aquestes que et poses seriosa com a mare, perquè li he hagut de dir al meu fill que no només pot menjar fruita. Perquè ara, si fos per ell, només menjaria fruita.
0: Clar,
2: però li aniré fent, mira, li aniré fent aquesta coseta de, mira, gazpacho també amb fruita, no pateixis.
3: Exacte. No, la fruita pot ser aquella agulla d'enfilar proteïna, la fruita sola no.
0: Clar.
3: Però sí que és un bon companyó, eh?
0: I tant que sí. Doncs, home, pel gazpacho, l'hortalissa imprescindible, Elisabet.
1: I tant que sí, d'hortalissa aquesta setmana us destaquem i trenquem una mica amb la inèrcia d'aquestes setmanes el pebrot verd italià que ens arriba sobretot de comarques de Barcelona, tot i que també en tenim d'Almeria.

0: I Múrcia, aquest és el gran protagonista. També bona almargínia, mongeta tendra i tomàquet madur de diferents orígens i que baixa força el preu al mercat majorista.
1: Que bé. Què fem amb això,
2: A
1: Carme?
2: tope, a tope, a tope. El tomàquet, mira, jo us vaig a donar un consell que a casa sempre, quan ve la calor, un reclamen. Som molt amants a casa dels canelons. Ja us he dit moltes vegades que faig un rostit, llavors faig blocs i així cada 15 dies, cada dos diumenges puc fer una safata de canelons. Quan fa calor, no fem només beixamel. Faig només la meitat de beixamel i a sota la safata una bona salsa de tomàquet, però que n'hi hagi els canelons a sobre, llavors sí que napo amb beixamel. La combinació de beixamel i tomàquet, aquella tomàquet el fa més lleuger, el fa més passable. Per tant, la tomàquet és la gran aliada. El pebrot verd, recordeu que quan feu algun sopet de peix, uns fideus a la cassola, que hi hagi peix, poseu-hi sempre pebrot verd. I ara és el moment, evidentment, de les albergínies que ens inviten a fer les farcides de carn, de marisc, de peix, només vegetals, ostres, i perona. No ens oblidem de la perona, perona bullida al punt, amb una maonesa, delicioses.
1: Clar, i la perona a casa la mengem freda també. La bullim i fem amanides amb la mongeta. A nosaltres ens agrada molt això. Tomàquet, mongeta, el que trobem per allà. Anem a la
2: peixeta. Clar, t'invita...
1: Sí, digues.
2: T'invita a fer les millors samfaines de l'any. Ah, perquè, sí. Clar, ja podem fer samfaines la resta de l'any, perquè els nostres pagesos ja es preocupen de que piquem de tot, però les d'ara, les de l'estiu, són excepcionals,
1: clar,
2: excepcionals.
1: I tant que sí. Doncs allà ho tenim. De peix, què ens recomanaries, Elisabet?
0: Doncs tenim força varietat, eh? Comencem amb el pagell, peix de costa, que fa estiu i que ens arriba del Mediterrani. També, seguint amb peix blanc, us destaquem aquesta setmana el llucet de Galícia i del Cantàbric i del mateix origen, la mullera de fang.
1: Amb el pagell què faries, Carme?
2: Sí, però el pagell, si poguéssiu fer brasa a l'estiu, el pagell a la brasa és una cosa, bueno, magnífica. I després una bona amanida de tomàquets i síndria. Síndria barrejada amb el tomàquet.
1: Sí.
2: Ja tens, bueno, un sopar magnífic. És bo també filets a la planxa i al forn, sens dubte. Però si teniu l'opció de dominar la planxa o que us invitin amb algú que farà una parrillada, ostres, proveu-hi el pagell perquè us asseguro que hi va de primera. I tant el llucet com la mollera, fregits. El llucet si és petit sencer, la mollera si és més grossa, doncs arrotllanes de 3 o 4 dits, boníssims. I si guardes la perona que t'avances a cuinar-la, també pots avançar a fregir aquests dos peixos i llavors tu menges fred.
1: Ah.
2: És boníssim. Tant el lluç com la mollera fregida i guardada, i després amb aquesta perona també bullida i guardada, i amb una maonesa, ostres, és magnífic.
1: Mira
2: magnífic.
1: Que bo, mira que bo. Clar, no cal ni escalfar-ho ara. Ja,
2: no, és que ve de gust fred i tant.
1: Sí. Alguna cosa més, Elisabet?
0: Doncs sí, bon peix blau, tenim bonítol del nord de bona temporada i ens expliquen dels majoristes del mercat del peix que estan entrant peces grosses, així que estiguem al cas a la peixateria. I un últim producte que us recomanem aquesta setmana és el pop roquer, sobretot del Marroc, tot i que també ha començat la temporada del pop roquer de Galícia.
1: Que bo.
2: Bueno, el bonítol, n'hem parlat moltes vegades, és bo a la planxa, si li hem de fer allò tallat gruixut, ara que diu que són peces grosses, una rotllana d'aquestes ben bé de dos o tres dits, a la planxa tomba, i com que no haurem arribat a escalfar el cor, l'haurem de posar un moment al forn per menjar-lo calent. Recordem sempre que quan el cuinem tan gruixut l'hem de tenir a temperatura ambient per lluitar contra aquella temperatura del peix que no vingui fred de nevera. Però jo us voldria invitar a un plat que és de cultura basca, que és el marmitaco, que fan tant amb tonyina com amb bonítol, i és una cosa ben senzilla. No deixa de ser un suquet, no té l'esperit mediterrani, però... bueno, jo penso que és poc temps a la cuina, perquè és un peix que vol molt poca cocció i és molt fàcil. Hem de començar a la cassola ampla, allà on ho caurem, fent picadet ben petit, i de cop hem de picar ceba, all, pebrot verd. El pebrot verd és el gran companyer dels peixos, i també pastanaga. Fem aquest sofregit. Quan aquest sofregit el tenim no fosc, sinó que ha canviat el color, que fa aquella olor de cuitet, sí que hem de tenir la polpa d'una nyora hidratada, sense la pell, la polpa, li tinem picadeta i una copeta de vi. Li tirem, ho passegem per aquest sofregit i llavors ja hi posem les patates que menjarem amb aquest marmitaco. Recordeu com quan fem suquet les hem de fer rasgades, no tallades ben bé a ganivet, i passegem les patates que s'impregnin, cobrim o d'aigua o de brou,

0: cobrim justet i deixem que aquestes patates, salem, salpebrem al punt, i deixem que aquestes patates coguin uns 15-18 minuts. Com dius, ostres, això està bé, que controles, la patata és cuita, la cocció és magnífica i el punt de sal i pebre també. El bonítol, mentre es feien les patates, sí que hem estat atents, l'hem fet a tacs grossos, sense espines, sense pell, l'hem salpebrat una mica durant aquest temps que es facin les patates, i quan ho tenim a punt, afegim aquest bonítol, el ben repartim, que quedi ben amarat, ben abrigat de suc i de patates, i quan ho tenim així, apartem del foc, tapem la cassola, deixem reposar 5-6 minuts, i us asseguro que el marmitaco, a casa us demanaran, fes-ne un altre dia.
1: Ho menjar-te l'endemà, no? El que s'obri, també.
2: Salivant.
0: Sí, home, i tant. Perquè, a més, farà una marinada. Fixa't que el peix no l'hem passat, sinó que s'ha marat i s'ha cuit amb aquella temperatura residual, però s'ha marat l'endemà amb un gust que no tenia el mateix dia, eh?
1: Sí.
0: Correcte. Bueno, i el pop que és bo, primer s'ha de bullir, ja ho sabeu, al mercat també ens el ven bullit, això ara ja és molt popular trobar-ho. Una vegada tenim aquestes potes cuites a la planxa, al forn, saltejadetes, és que és magnífic, en podem fer fins i tot uns espaguetis arrotllants com que siguin euros, talladets de la pota de pop.
1: Ah, que divertit això, o sigui, la pròpia pota enrotlladeta, no? Com uns espaguetis.
0: Sí. Exacte, arrotllanes o pots fer juliana, sempre cuit, eh?
1: Sempre cuit abans. Ja, està clar.
0: És un producte que ja sabeu que si el compreu fresc l'heu de posar al congelador 3 o 4 dies, heu d'esperar que descongeli i després bullir-lo. Però també us el trobeu al mercat cuit.
1: Que bo, quina bona idea. I ens quedaria anar a la carnisseria, Elisabet?
2: Doncs seguim amb preus estables de la vedella, i si la setmana passada us parlàvem de l'entrecot i la mitjana de vedella, aquesta setmana us suggerim un tall ben diferent, el peixet.
1: Peixet.
0: Bueno, és el peixet. El peixet és molt interessant perquè és un peix que és com un triangle allargat, molt magre, no té cap cartíl que l'atravessi, per tant, a tallets finets el podem fer arrebossat, boníssim. El podem fer fins i tot a la planxa, no és un tall adequat per la planxa, però és prou tendre per fer-li. El podem fer lligat com un tall rodó o amb un roast beef. O sigui que té mil maneres de cuinar aquest tall. Però ara a l'estiu és molt interessant, aquests talls tan magres, fer-les les populars popietes, que és el tallat ben finet, ben aplanat. Si teniu a casa un espalmador, que són aquelles peces que piquen, una carn fina que encara la deixen més estesa, llavors això és salpebre. Imagineu-vos, tenim un tall pla com un bistec molt primet, salpebrem, i a mitja podem omplir-lo del que vulguem. Però ara que hi ha vegetals, hi podríem posar a dins una barreta de carbassó, una barreta de pebrot, una barreta d'albergínia, tapem sobre ell mateix, que enrotllem, fixem amb uns escuradents, i llavors això amb una cassola, amb una paella, ho marquem per cada cara. Passem-ho lleugerament per farina, que ens ajudaran fins i tot a fer després més bona salsa. Per tant, només tenim el farcit atrapat a dins, i això un mercadet. Però aquí sí que això mereix un sofregit generós de ceba i més generós de tomàquet. I quan ho tenim que la tomàquet, dius, home, la tomàquet ara ja sembla una mica una confitura salpebrada, i afegim aquestes popietes, que cogui tot junt 25 minuts allò amb xup-xup, i tenim també realment un tall vegetal lleuger, gustós, que acompanyat només vine amb un arròs blanc, ja tenim un sopar solucionat i boníssim.
1: Mira, quina cosa més original, eh? Amb la pròpia carn, sí, i tant. I d'aviram, què hi hauria, Elisabet?
2: Doncs us aconsellem la polar de criada a l'aire lliure en granges del Penedès i Berguedà, i que trobareu a les parades especialitzades del mercat, espassejada, perfecta per fer la brasa o amb barbacoa.
1: Ja de bé de gust, també. Fa calor, però mira, la barbacoa també és per quan fa bon temps.
0: Home,
1: és que, clar.
0: és ideal, perquè això amb una amanida trobes que és menjar d'estiu, et senta de primera. I la polarda realment és aquella au que tant a brasa com a planxa et fas amic de l'aviram, perquè té un gust finíssim, és tendre i fina. Hi ha també una altra fórmula, que és la llimona, que es menja freda, que és molt bona, que també, saps, són d'aquests menjats freds d'estiu, que quan vas una mica curt de gana, que els menges sense que t'empenyés la fam, però dius, ostres, que bé que se m'ha col·locat. I és la llimona bullideta. Per tant, aquestes peces, el que hàgim escollit, la posaríem la posaríem a bullir. Recordeu que sempre quan posem carn a bullir hem de posar-li en fred, esperar que arrenqui el bull i treure de la superfície totes les escumes.
1: Sí.
0: Però aquí sí que us diria, hem de fer, no un bullir com que anéssim a fer un brou o una escudella, no, més aviat just, just que cobreixi. Deixarem, i posarem sí que un parell de pastanagues a trossets i un parell de cebes, just que cobreixi. Això deixarem coure una horeta i mitja amb el punt de sal. Posem-hi també en aquest bullit una fulleta de llor i un parell de tres de claus d'olor. Per tant, això va marxant. Sí que llavors hem de preparar la salsa de la llimona, que tan bona parella hi fa. Hauríem de fer un roux és el que lliga una beixamel, que és posar en un pot 50 grams de mantega, en aquest cas, quan es fos hi posem 40 grams de farina, la ben treballem, aquesta farina amb la mantega, ben treballar-la vol dir que quan veus la que cou, no només que es desfà, sinó que faci aquelles butllofetes blub, blub, blub, blub, blub, que cogui la farina, apartes, ja tens aquest pot, ja hi tens, que has cuinat la farina i la mantega, apartat, hi poses el punt de sal i pebre, i quan tens bullida aquest au, treus un litre d'aquest brou de la cocció, que serà concentrat perquè era curtet, el tires en aquest pot, hi tires també el suc de dues llimones, la ratlladura molt fina de les llimones, i ho ben barreges, et farà una salsa que, bueno, una salsa, una veluté, una salsa vellutada magnífica. Quan la tens feta i ja és freda, guardes el pollastre, si vols el desfiles, si vols el fas a trossos, uniràs, però abans d'unir-ho amb la salsa, en aquesta salsa que has fet, hi posaràs dos iogurts griegos. Ho ben remenaràs i tens aquí una safata d'una carn cuita que és deliciosa amb aquesta salsa llimonada. Uau,
1: oh, bona, això és bona, increïble, bona. Això és boníssim.
0: Bona, bona, bona.
1: Això ho vull fer.
0: Poca feina i molt agradable de menjar.
1: Que bé. Però i en qualsevol cas, fora mandra. Oi que sí,
0: fora
1: Carme?
0: Mandra, sempre, sempre. Sempre.
1: Doncs vinga, la 3.
0: La fora mandra, la fora mandra, sí, ja te l'has de treure per anar al mercat.
1: Tal
0: sí, ja comença el fora mandra. Sí. Fora mandra, vés al mercat.
1: És
0: i a casa
1: veritat.
0: Després organitza-ho tot i aquí faràs un bon rotllo i un amore.
1: Sí. I aquí els divendres sempre tenen aquests bons suggeriments de la part de Mercabarna, gràcies Elisabet, i amb el mestratge de Carme Ruscalleda. Gràcies Carme, una abraçada.
3: Bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Adéu.
4: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

Ana Torroja torna als escenaris en gira internacional amb el seu nou disc Se ha acabado el show. El pròxim 16 de juliol actuarà el Guitar BCN en una gira que la portarà per Espanya i Llatinoamèrica. La veu icònica del pop espanyol marca una nova etapa artística en què és més personal que mai.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La Guàrdia Civil ha finalitzat el rastreig de les cases calcinades a l'incendi de Los Gallardos, Almeria, i no ha trobat cap cadàver més, així que la xifra es manté hores d'ara en 12 víctimes mortals. Les flames, però, continuen cremant zones forestals i han obligat a desallotjar la població dels municipis del voltant. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. La xifra de persones desallotjades és ja de més de 1.000, tal com ha confirmat la Guàrdia Civil fa uns minuts, que treballa intensament per trobar les 23 persones que continuen desaparegudes. De moment, al rastreig de la zona cremada no se n'ha trobat a cap, tal com ha explicat el delegat del govern d'Andalusia, Pedro Fernández, en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Afortunadamente, ese peinado se ha terminado hace apenas una hora y con especialistas, con el grupo de rescate en alta montaña, con el grupo de servicio aéreo de la Guardia Civil, y afortunadamente no ha aparecido ningún otro cadáver.
2: L'incendi, que ja ha cremat més de 3.000 hectàrees, no dona treva, segons el mateix delegat, per culpa de les elevades temperatures i de les ratxes de vent de més de 45 km per hora. Hores d'ara, les zones que més preocupen són els flancs nord i oest.
0: Gràcies, Pau. D'altra banda, a casa nostra estem molt pendents del Baix Penedès, on una reacció produïda per una barreja de productes químics a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès ha deixat 17 persones ferides, 10 de les quals han estat traslladades en estat menys greu o lleu als hospitals del Vendrell, Sant Camil, Santa Tecla i Joan 23. 5 de les persones hospitalitzades són menors d'edat. Inicialment s'ha valorat enviar un SOS alert per confinar la població davant d'un núvol tòxic, tot i que s'ha descartat un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora d'aquesta piscina. Això sí, l'Ajuntament ha recomanat el confinament preventiu dels veïns del nucli de la Bisbal del Penedès i trucar al 112 si apareixen símptomes com dificultats per respirar, marejos, nàusees o irritació a la gola i al nas. I un temporer de 64 anys ha mort aquest dijous a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca agrícola de Serós, al Segrià, en una jornada marcada per la calor extrema. Segons ha pogut confirmar Ràdio 4, l'home es va començar a trobar malament mentre feinejava al camp. Primer el van traslladar al CAP de Serós i posteriorment a l'Hospital Arnau de Vilanova, on ha acabat morint l'endemà. Des de Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac ha reclamat que s'investiguin els fets i extremar les precaucions i la normativa de protecció dels treballadors. Són declaracions a Ràdio 4.
4: Cap fruita pot valer una vida humana i, per tant, el que entenem és que cal investigar-ho a fons i que es compleixin escrupolosament totes les mesures ja previstes i, si cal anar més enllà, cal anar més enllà.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball investiguen ara les causes de la mort per determinar si les elevades temperatures que han superat els 40 graus hi van tenir alguna relació. I en esports, final molt apretat de la setena etapa del Tour de França a Bordeus. Enviat especial de Ràdio Nacional, Jorge Agüero, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Tim Merlier, el ciclista belga de l'equip Soudal Quick-Step, ha estat el més ràpid a la línia de meta situada a Bordeus, on ha acabat avui la setena etapa, en final a l'esprint i sense grans ensurts durant tota la trajectòria de la mateixa. De fet, no ha deixat cap canvi significatiu en la general. Seguirà Tadej Pogacar vestint el mallot groc un dia més i amb un avantatge molt gran el que va aconseguir ahir al Tourmalet respecte al seu principal perseguidor i rival, el danès Jonas Vingegaard. És una diferència de 2 minuts 42 segons en la general i, repetim, en l'etapa, el guanyador avui ha estat a l'esprint Tim Merlier.
0: Gràcies, Jorge, i ens interessem a aquesta hora per l'estat de la circulació. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, hola.
6: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, tenim diferents punts amb retenció, sobretot perquè és la mobilitat de sortida de cap de setmana. Es nota en el tram sud de l'autopista AP7, entre Castellbisbal i Martorell, de forma fragmentada, però força intensa la circulació en tot aquest tram. I en sentit nord, en aquesta autopista AP7, especialment entre Santa Perpètua i Granollers. També, però, l'autopista del Maresme presenta molt volum de trànsit a la zona d'Alella i més amunt a Mataró, en aquest cas en sentit nord. Lentitud amb aturades, també vies de costa, com és la C65 a Llagostera, en direcció Platja d'Aro, per la Casa del Sud, la Nacional 340 al Vendrell, en sentit sud. També per obres que poden dificultar la mobilitat, en aquest cas l'autovia 2 entre Igualada i Jorba en sentit Lleida. Per últim, acabarem amb la A22, en aquest cas a l'altura d'Almacelles, on a causa d'un vehicle incendiat, de moment, el trànsit es troba tallat en sentit Lleida. És tot. Bona tarda.
0: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
7: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
8: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
9: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
10: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present. No?
11: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
12: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
13: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música?

0: bàsica sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
1: La Barrera del So, dissabtes i diumenges, d'11 a 12 de la nit.
2: La música és una creació humana única.
1: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
2: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
1: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
3: Un dispositiu d'alliberació sònica.
4: Ràdio 4.

0: Continuem en directe a Ràdio 4. Són les 6 de la tarda i 7 minuts.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs...
2: Oriol Esteve, entretallat, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal, com estàs?
2: Molt bé, contenta de veure't aquesta setmana per segona vegada.
3: Per segona vegada, sí, sí, la veritat és que estic, bueno, abrumat.
2: Vas venir dimecres?
3: Molta feina, la veritat, moltíssima feina.
2: T'hem donat molta
3: feina
2: aquesta setmana.
3: Dues mitges horetes,
2: bueno,
3: són terribles.
2: El programa està a punt d'acabar, és l'últim divendres, la setmana que ve ens acomiadem i acabem temporada, marxem de vacances.
3: Sí.
2: D'estiu i aquests últims dies, merescudíssimes, i aquests últims dies, doncs...
3: Necessitàveu doble ració d'entretallat.
2: T'hem d'aprofitar, efectivament, què farem tot l'estiu sense tu.
3: Exacte.
2: Dimecres ens vas parlar de creadors de contingut, més concretament de youtubers.
3: Exacte.
2: Amb un talent innat. Molt terror ens
3: exacte,
2: vas portar.
3: Molt innat pel terror, sobretot. Ja vam parlar de Curry Baker, de director d'Obsession, que encara està a cartellera, els germans Filippo, directors de Talk to Me i Bring Her Back.
2: Que vas flipar amb que no els coneguéssim.
3: Exacte, és que Filippo, que no els conegueu. I avui vull seguir parlant d'aquests youtubers cineastes i ho farem parlant d'una de les millors pel·lícules de l'any passat, Weapons.
4: This is a true story that happened in my town. So this one Wednesday is like a normal day for the whole school. But today was different. Every other class had all their kids. But Mrs. Gandhi's room was totally empty. And do you know why? Because the night before, at 2:17 in the morning, every kid woke up, got out of bed, walk downstairs and into the dark, and they never came back.
2: Wow!
3: Increïble. Weapons és la segona pel·lícula de Zack Cregger. Per mi és la millor, de les millors pel·lícules de l'any passat, eh? Realment.
2: No l'he vist, pecat.
3: Bueno, clar, però t'agrada el cinema de terror? Perquè això és un tema.
2: A mesura que em vaig fent gran, cada
3: menys,
2: vegada
3: no?
2: menys.
3: I aquesta, ara sent mare, potser et farà patir una mica, perquè són uns nens que desapareixen enmig de la nit, concretament a les 2:17 de la matinada, i no tornen a veure'ls mai més, i no saben què ha passat. No?
2: Doncs no la veuré.
3: I és terrorífica, però després també té molts tocs còmics de comèdia, no? Perquè Zack Cregger, que ja ho va patar molt fort amb Barbarian, que és una altra pel·lícula de terror molt recomanable, que és una crítica molt poc subtil al negoci dels lloguers temporals, doncs amb Weapons, no només va consolidar el seu creador, sinó que fins i tot va guanyar un premi Oscar, aquesta pel·lícula, no? El de millor actriu de repartiment per Amy Madigan, pel seu paperàs com a tieta Gladys, que és un personatge que el veus i ja no te n'oblides mai més d'ella. És increïble. Doncs Zack Cregger, el director, ve de YouTube i formava part del col·lectiu humorístic The Whitest Kids You Know, o sigui, els nois més blancs que coneixes. Que podries conèixer, no? Que
2: també havia crescut... venia de l'humor, doncs.
3: Exacte, també venia de la comèdia, perquè és que la comèdia i el terror tenen punts d'unió, no? Tots aquests creadors de contingut venen de fer paròdies i comèdia, tots, fins i tot hi vam parlar del cas de Jordan Peele, no? Que ve de fer humor i sketchos amb Key & Peele, que recomano un altre cop molt fervorosament que mireu a YouTube. I ara és un director de terror extraordinari. Però passa amb Zack Cregger, els germans Filippo, en Curry Baker, fins i tot amb Sam Raimi, que és el director clàssic de Evil Dead, la saga Evil Dead i moltes més pel·lícules, no? Va començar fent curtmetratges esbojarrats i de comèdia abans de convertir-se amb el personatge de terror, qui és ara, no? Això ho explica també un dels meus directors de cine preferits, Edgar Wright, que deia que la comèdia i el terror són cosins germans, no? Perquè funcionen exactament igual els dos sistemes. Edgar Wright, per cert, podeu veure també les seves pel·lícules, que aquí es va traduir Zombie,

0: Bee Party, Shaun of the Dead, que és una pel·lícula de terror amb molta comèdia i la veritat és que és divertidíssima, és una gran obra mestra. Doncs a la comèdia i el terror passa aquesta cosa, no? Que creen una expectativa i després la trenquen. És una mica aquest sistema.
1: Val.
0: En una pel·lícula de terror hi ha una noia caminant per un passadís, la càmera s'acosta lentament, no?, a la noia, la música puja, tu saps que passarà alguna cosa i pam, apareix un gamusino, per exemple. No sé, un gamusino, per dir alguna cosa, una criatura que et sorprèn i t'espanta. A la comèdia passa exactament igual, no? La pel·li et planteja una premissa, per exemple, un personatge avança perillosament cap a una pell de plàtan. El públic sap com acabarà la cosa, tothom sabem, hem vist mil vegades, tothom estem a l'expectativa, però de sobte el personatge s'atura perquè veu la pell de plàtan, recondueix la seva trajectòria i quan sembla que s'hagi alleugerit la tensió, pam, li cau un piano a sobre, per exemple. No? Això és comèdia, és la base còmica de tot l'slapstick, no? I és la base de qualsevol acudit, no? Premissa i remat. Normalment és premissa, pausa i remat, però bueno, és igual. El que sorprèn és com arribes al remat i com jugues amb les expectatives de l'espectador, que ja porta anys consumint terror i comèdia. Però el mecanisme cerebral és pràcticament el mateix. Tensió, espera, alliberament.
1: Mira!
0: Quina torre estic fotent, no? De fet, hi ha una diferència molt petita. En una sala de cinema, si el director fa bé la feina, la gent salta de la cadira i, si és una comèdia, la gent es doblega de riure. Vull dir que és una mica això, gestionar la sorpresa. I podria deixar aquí aquesta classe de guió, que m'he patillat, perquè em venia de gust.
1: Doncs t'ho agraïm molt, perquè és una reflexió que jo, particularment, no havia fet
0: doncs
1: mai.
0: És molt interessant, i quan ho veus, no pots parar de veure el terror igual. O sigui, tota l'estona és com comèdia, els dos gèneres, i a Weapons, per exemple, els dos gèneres estan molt barrejats. I el director Zach Cregger, que és el director de Weapons, té un mètode boníssim per escriure els seus guions sense por a la pàgina en blanc, perquè tots els guionistes ens fa molta por començar un projecte, sobretot perquè no sabem com anirà, és molt farragós realment començar. I diu, ell per començar fa una tècnica que ell li diu elfing, que t'explicaré ara mateix amb les seves paraules, en català però amb les seves paraules.
1: Val.
0: La seva tècnica es diu elfing. Fas veure que has contractat un petit elf, que és petit i estúpid, és un petit elf idiota, vale? És un elf,
1: sí.
0: I has de fer veure que l'has contractat perquè t'escrigui tota la pel·lícula. I la cosa és que saps perfectament que no ho farà bé. És impossible que ho faci bé, és un elf i és estúpid. Però cap problema, perquè només vols que t'escrigui una primera versió. Un cop tens la primera versió, llavors pots aprofundir i ser intel·ligent i arreglar tot el que ha espatllat l'elf, no? I aleshores has de fingir que això, que ets un elf, i la teva feina és no fer-ho bé, sinó és escriure la pitjor versió de l'escena que vingui al cap, elfejar-la, que diu ell, no?
1: Uh-huh.
0: I si fa vergonya i el diàleg és terrible, no importa. Si té faltes d'ortografia, no importa. Si no connecta amb l'escena anterior i saps perfectament que no connectarà amb la següent, perquè és igual, no importa. Simplement estàs pagant $10 a un elf petit i idiota perquè t'acabi en la primera versió. I la veritat és que això és una cosa que m'ha patat el cap i m'ha semblat meravellosa, perquè tothom tenim, tots els guionistes, ens passa que tenim por a començar i sobretot a com acabarem aquest guió. I aquest elf que tu t'inventes, te l'acaba per tu. És igual, és una merda de final, no passa res, perquè la part divertida del guió o del guionista és reescriure i inventar-te i millorar aquestes coses, que és una mica farragós, però quan tens tot un... O sigui, la por a la pàgina en blanc és terrible.
1: Clar, al final el que vol dir ell és... que et sigui tot igual, tu llença't, tira, escriu el primer que et passi pel cap, encara que sigui una xorrada, sí. I llavors ja treballaràs...
0: Lo important és acabar-lo.
1: I perquè... ja treballaràs sobre aquell guió.
0: Clar,
1: i ja l'aniràs millorant, diguéssim.
0: Perquè aquesta primera versió, tenir una primera versió completada, és un impediment per seguir escrivint.
1: Clar,
0: perquè dius,
1: clar.
0: És que no sé com ho acabaré, ja ho deixo de banda. No, tira. Tira, acaba-ho, és el pitjor final de la història del cine, cap problema. Ho ha fet un elf, no passa res, no és tu. No hi ha un tema d'ego aquí, entremig, no?
1: Molt bé.
0: Jo la posaré en pràctica, amb tots els guions que quedin de l'entrellat a partir d'ara.
1: Val.
0: Però anem a seguir amb els youtubers cineastes. Ara toca parlar molt breument, perquè ja li vam dedicar una secció sencera, del director de Backrooms.
2: I found something. In the store.
3: Okay. What did you find?
2: The place. I found a place.
4: Hello?
5: Anyone there?
0: Estem parlant de Kane Parsons, un xaval.

0: Val, que penjava vídeos a YouTube des dels 9 anys i que amb 16 va crear el viral que va titular Backrooms i que a 24, no, amb tan sols 20 anys, li ha produït la pel·lícula. No? És increïble, 20 anys aquest tio, i ha fet ja la seva primera pel·lícula.
1: És fort, eh?
0: Jo amb 20 anys amb prou feines em sabia lligar les sabates, la veritat, ho reconec. O sigui, i aquest paio ja ha estrenat la seva primera pel·li. No? No només això, si és que jo fa... O sigui, d'aquí res, farà 20 anys que tinc 20 anys. O sigui, és terrible. I no, bueno, intentaré no estar deprimint-me tota la tarda, no? Perquè
1: no
0: acabaria la secció. I anem a parlar de Backrooms. Perdó, i si us interessa, podeu recuperar aquesta secció que vaig fer de Backrooms el 22 de maig. Aneu a buscar-ho, perquè la veritat és que és interessant. Un altre cas a comentar és el de David F. Sandberg, no? Conegut a YouTube com Pony Smasher, que és un cas també que publicava, un cas d'èxit també, que publicava curtmetratges de terror a YouTube, i també, curiosament, publicava tutorials sobre com fer cinema a la plataforma.
2: Que interessant!
0: Que és molt interessant, no? Es va fer molt viral amb el seu curtmetratge Lights Out, que per la gent que li agraden els curtmetratges de terror a YouTube, és increïble, és terrorífic. Malauradament, quan Hollywood va apostar per ell i va voler allargar aquest xiclet de Lights Out...
1: No va acabar de funcionar.
0: No va funcionar gens, perquè és que, clar, hi ha una cosa, o sigui, hi ha una cosa en la brevetat d'aquesta història que és meravellosa. O sigui, és una... Bueno, és que si ho explico, potser t'ho desmonto, no?
1: Però... No ho expliquis. Bueno,
0: és molt, molt guai, no? Però, bueno, aquest tio després ha dirigit Annabelle Creation, Shazam, altres pel·lícules... Vull dir que no li va malament, no li falta la
1: que
0: feina.
1: Bé.
0: Ens alegrem per ell, tot i que no el coneguem. Parlant de curs de terror molt bons, hi ha un que crema moltíssim ara mateix a YouTube i que crea un mal rotllo que flipes, que és... amb un minut i mig, com a molt, de durada. De fet, un minut 20 segons.
1: Curtíssim.
0: Dead Grandma. És espectacular. O sigui, és apte per tots els públics, a més.
1: Sí?
0: Sí, no hi ha surts, està rodat amb un sol pla, de dia, o sigui, no hi ha res gore, no hi ha sang, no hi ha res. És una petita joia de concepte i de guió que no explico, perquè en un minut i 20 segons, si us ho explico, també us la foto en l'aire, així que ja el mirareu. Dead Grandma, de Rachel Kempf i Nick Totti.
1: I tot això tu ho has anat descobrint a YouTube, eh?
0: Sí, és que YouTube és, de veritat, eh? és una mina de creativitat. És increïble. Jo m'he passat internet diverses vegades, ho he de dir, i YouTube diverses també, i la veritat és que he descobert coses meravelloses.
1: Fascinant.
0: I per acabar amb el terror, parlarem del cas més peculiar, que és el del creador d'una pel·lícula de terror psicològic molt arriscada anomenada Skinamarink.
3: In this house...

0: in this house.
1: Fa por.
2: Aquesta fa molt de por. La premissa és una pel·li... O sigui, és una pel·li sensorial, sobretot, eh? Però la premissa és la següent. Dos nens es desperten enmig de la nit i descobreixen que el seu pare ha desaparegut. I que totes les finestres i portes de casa seva han desaparegut, també. O sigui, és una pel·lícula d'aquestes que hi ha molta gent que no suporta, o sigui, ha passat això. És molt arriscada, és molt sensorial, ja dic. Hi ha unes freqüències tota l'estona sonant que posen de mala llet, fins i tot, i ja generen molt mal rotllo, no? Però aquesta idea tan senzilla i tan low cost, perquè és gravar a casa i dir, mira, tapiem les portes i ja està, i anem a gravar, és la idea que va portar a la pràctica el director Kyle Edward Ball, no? Un creador de vídeos experimentals a YouTube, gairebé sempre amb un punt creepy o terrorífic, sí. Més creepy que terror, per mi.
1: D'acord. Diferència entre creepy i terrorífic?
2: El creepy moltes vegades és una cosa que dius, hòstia, això, hi ha alguna cosa que no està bé.
1: No saps què és, però
2: sí, m'està... Sí, hi ha una sensació estranya, sí. I de dir, ui, això no m'està agradant. El terror moltes vegades en surts, sensació de perill, això no té per què, simplement és, ai, hi ha alguna cosa que no funciona bé, no? Doncs aquest ho feia en el seu canal de YouTube anomenat Bite Size Nightmares, és a dir, com malsons tamany mossegada, no? Com una cosa petiteta, perquè eren curtmetratges de 3-4 minuts, uh-huh. Interessants, no per tots els públics, ja us dic, és una cosa que la gent a vegades s'ha emprenyat, però va cridar molt l'atenció de la productora Shudder, que és una antiga distribuïdora reconvertida en productora de cine de terror low cost, que ha donat diverses campanades molt famoses, com Late Night with the Devil, que és una pel·lícula que recomano moltíssim, o Host, una pel·li feta durant la pandèmia on un dimoni es colava dins d'una videotrucada.
1: Wow.
2: I sembla una tonteria, però està molt bé, està molt ben trobada, la recomano moltíssim. Crec que estava filming fins fa poc, ara no ho sé. Skinamarink és una cosa tan estranya i pertorbadora que no us deixaré amb aquesta recomanació de

0: pel·li feta per youtubers per anar cada setmana, no? Us en faré dues que fugen del terror.
1: Vinga.
0: Coneixes l'humorista, youtuber, músic, home renaixentista anomenat Bo Burnham?
1: Sí.
0: Doncs mira, aquest és el Bo Burnham.
2: Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Welcome to the internet.
1: Home,
0: aquest tamarral que ja no us marxarà mai més del cap forma part de la seva pel·lícula Inside. No sé si l'has vist.
1: No.
0: Com que el coneixes a ell? El coneixes per les cançons? Per la
1: pressa part? Sí, per les cançons.
0: És que és espectacular. Les cançons de comèdia sempre tenen un to còmic, però molt fosc. També,
1: i me n'havia parlat el Pol Mallafré.
0: Ah, mira, clar, home, sí. Home, és que com a humorista és especial. O sigui, molt especial, però espectacular, realment. Doncs en Bob Burnham es va donar a conèixer amb 16 anys a internet, fent cançons de caire humorístic a la seva habitació, i aviat va demostrar que el seu estil de comèdia podia omplir estadis, i de fet ho ha fet diverses vegades, i als seus 35 anys ja té diversos especials de comèdia. Us recomano que hi feu una ullada, perquè són d'un altre nivell. Em sembla que hi ha dos a Netflix, diria, que és el What, sí, i Make Happy, que són molt, molt bons, i les cançons també són espectacularment bones, i sorprenentment aquest senyor va fer una comèdia d'institut, com a pel·lícula, no? Que és una cosa com, hòstia, aquest tio amb aquest talent i aquesta genialitat va fer una comèdia d'institut clàssica, que és Eighth Grade. Aquí es va traduir com La vida de Kyla, i va passar una mica sense pena ni glòria, però posa el focus en una nena que es prepara per la transició que suposa fer el pas de nena a adolescent, no? I està fent un darrer any d'escola pèssim i desastrós, amb tots els complexes que ha de suportar, i com passa, com ha de passar a l'institut, és una mica una part traumàtica de la seva vida. La veritat és que és molt interessant, perquè, clar, n'hem vist moltes de pel·lícules d'institut, però sí, ell li dona com un to i una sensibilitat molt interessant. I, bueno, simplement espero que la incorpori alguna plataforma al seu catàleg, perquè ara mateix no hi és.
1: No hi és.
0: No és a ningun lloc, però us recomano moltíssim que la busqueu, potser en un poble de València anomenat Torrent. La podeu buscar per allà.
1: Ah.
0: I per acabar, us recomano la filmografia d'uns youtubers afincats a casa nostra, la de Burning Percebes, no sé si us sonen, que és el pseudònim darrere dels cineastes Nando Martínez, o Fernando Martínez, i Juan González, uns xavals molt macos que ja compten amb una àmplia filmografia sobre les espatlles, Searching for Mary Jane, La reina de los lagartos, o la meva preferida, que és El fantástico caso del golem, que és una pel·lícula molt especial, també. No és per tots els públics, en el sentit de que no a tothom li agradarà. És un estil d'humor entre surrealista i irreverent. Recorda una mica Muchacha de Nui, però, sí, però de vegades marxa d'allà, també. Recorda una mica Venga Monjas, també, una mica... Bueno, és una mica una barreja i una cosa molt especial, amb molta personalitat. I teniu tota la seva filmografia a Filmin. O sigui, si voleu aquest cap de setmana fer una marató de Burning Percebes, us recomano moltíssim. Ara, aneu fent parones perquè us podeu tornar bojos. És un humor una mica especial.
1: És curiós com el món Percebes en, sí, els humoristes tira, eh?
0: Exacte, sí, sí, Carolina Iglesias, sí, i aquests homes, no? Doncs tant de bo ja, aviat, ja, això és una crida que faig des de Ràdio 4, que sé que ens està escoltant tothom, no? Tant de bo aviat ja hi hagi una pel·lícula dirigida pels Vengamonjas.
1: Seria meravellós.
0: Espectacular, qui sap què ens podrien oferir. De moment us deixo per passar el cap de setmana, no?, que gaudiu del seu tamarral dedicat a un dels animes de la nostra vida, de la nostra infantesa, que és Doraemon.
3: El membrero de Doraemon.
1: Doncs amb aquest homenatge de Venga Monjas a Doraemon acabem. Fins la setmana que ve, Oriol Esteve.
0: Fins la setmana vinent, que també dues tasses, d'Oriol Esteve, vull dir que...
1: Digues que sí.
0: Aneu preparats.
1: Home, ens preparem.
4: L'entrellat amb Samantha Villar.

0: I atenció, estem a 5 minuts de 6:45 de la tarda. Avui els Rolling Stones han publicat el seu 25è àlbum d'estudi, el segon després de la mort de Charlie Watts.
1: Es titula Foreign Tongues, és a dir, Llengües Estrangeres, i és una autèntica meravella per celebrar aquesta publicació i els 50 anys del concert dels britànics a Barcelona del 76. Ràdio 4 es posa de gala o es posa rockera i ho fa amb un programa especial aquesta nit. La nostra estimada Irene Desumvilà, directora i presentadora del programa La Barrera del So, conduirà aquest programa especial que podreu escoltar aquesta nit a les 10, aquí a Ràdio 4 i a RNE Audio.
0: Irene Desumvilà, molt bona tarda.
1: Què tal? Com esteu?
0: Com estàs tu, que ets molt fan dels Rolling Stones?
1: Estic pletòrica, Samantha, pletòrica, perquè és que... A veure un moment, a veure una cosa.
0: Què?
1: Doncs que... Jo, des de potser Steel Wheels o Voodoo Lunch, no hi havia un disc dels Stones que m'agradés tantíssim com aquest Foreign Tongues.
0: Wow.
1: Estic al·lucinada.
0: Doncs ara 2 hores d'especial. Aquesta nit, a partir de les 10, què ens heu preparat?
1: Aquesta nit, a partir de les 10, ja tenim doncs, tots els experts, gent que va estar al concert, periodistes que en van fer la crònica. I atenció, perquè també tindrem un concert molt especial d'una de les millors bandes tribut. I jo... A vegades estic una mica en contra d'aquesta etiqueta de banda de tribut. Jo crec que ells més aviat són un grup que estima els Rolling Stones i en fan una reinterpretació meravellosa. Ells són els Fantastic Smoking Stones i estaran amb nosaltres aquesta nit doncs, per també retre homenatge als 50 anys del concert dels Stones a Barcelona, que va ser l'11 de juny del 76, també 50 anys de Ràdio 4 i aquest nou treball discogràfic que és, jo diria... És que hasta, potser et diria fins i tot impecable, eh? Perquè semblen dir... mira, saps què? Així es fa un disc.
2: però a veure, jo sé que encara no l'he pogut escoltar sencer, a banda de un, o sigui, que han demostrat allà el seu mestratge. Per què feia tant temps que els Rolling Stones no et captivaven com ho han fet amb aquest darrer treball?
1: Hi ha diverses raons. A veure, una d'elles és que hi ha moltíssimes cançons d'aquest treball discogràfic que recorden a cançons boníssimes d'ells. Per exemple, tenim un country que sembla el Faraway Eyes, que és una cançó mítica. Hi ha una cançó que comença, que hi ha un baix que sembla Miss You, una altra cançó que sembla el Hand of Fate, el Almost Heard You Sigh. És, hi ha moltíssimes cançons emblemàtiques dels Stones que quan tu escoltes aquest disc, realment sembla que la portada del disc, que com ja sabeu són diferents parts de les cares d'ells, realment hi ha com diferents cares dels Stones, potser recorda molt a discos com el Some Girls del 78 o també Emotional Rescue, i després també hi han com algunes pinzellades d'altres discos. I hi ha una cosa que és molt important i molt interessant, que té una continuïtat boníssima, és a dir, té molt de ritme, no baixa el ritme, perquè els altres discos dels Stones, a mi m'havia agradat, fins i tot el disc anterior, Hackney Diamonds, m'havia agradat, hi havia aquell tamacle increïble amb Lady Gaga, però sí que, igual que la Bigger Bang, sí que els trobava un palet irregulars, com que hi havia 3 cançons que m'agradaven moltíssim i la resta, bueno, passa, no?, una mica. I aquest disc em sembla increïble de principi fins al final.
2: Escoltarem cançons del nou disc en el programa especial d'aquesta nit?
1: Evidentment. Evidentment que sí, perquè clar, era la notícia i estàvem tots allà vibrant. El primer que ens hem comentat quan han entrat a l'estudi, bueno, ara hem gravat una petita part del programa i ens hem saludat i el primer que ens hem dit és: has escoltat ja el nou disc? I clar, hi havia gent que venia amb els deures fets 3 vegades, ja 4.
2: Molt bé.
1: I d'altres que encara estan doncs, començant a assaborir-lo.
2: Tenim la sort de ser, per tant, coetanis d'aquest 25è disc dels Rolling Stones, però... Jo, per exemple, em vaig perdre el concert del 76.
0: Home, i tant, jo naixia aquell any, imagina't, ens el van perdre tots.
2: Clar, per anar obrint boca, què va suposar i com va ser aquell concert de Rolling Stones a Barcelona?
1: Clar, és molt, molt interessant, perquè aquest concert és importantíssim per diversos motius. Per una banda, era el juny del 76, feia només 8 mesos que havia mort Franco al llit, els carrers bullien, hi havia manifestacions també a favor de l'amnistia, però clar, hi havia moltíssima repressió policial encara. De fet, el mateix dia del concert, el Gai Mercader, el promotor, el recorda com un dia horrible, horrible, perquè va estar ple de policia, la policia va tirar fums, bombes de fum, fum a dintre de la plaça, a fora van haver-hi, bueno, va haver-hi violència, va ser realment un concert molt difícil, van trigar, van sortir a 2:15 de la matinada a tocar, però era un moment en què Catalunya s'estava obrint, la societat estava canviant, no? I la població estava cantant aquest ritme, doncs, a canvi, o sigui, a ritme de rock, no? I aleshores és molt interessant per això, i alhora també va suposar a l'entrada de moltíssimes bandes internacionals i de gires internacionals d'altres grups a l'estat espanyol, perquè si venien els Rolling Stones aquí, que eren ses satàniques majestats, en ple postfranquisme, no? Doncs és que podia venir tothom.
2: Has dit un nom clau, Gai Mercader, una persona que va revolucionar...

0: anava a dir...
1: L'escena musical.
0: Però és que jo crec que va revolucionar Catalunya, més enllà de l'escena musical, i ens va fer obrir els ulls i les oïdes a moltíssimes persones, i a Kiki estimem moltíssim. Per tant, un petó, Gai Mercader, i t'escoltem, Irene, a partir de les 10, aquí a Ràdio 4, fins les 12?
2: Això mateix, a partir de les 10 i 5 de la nit, després del butlletí horari, programa especial dels Rolling Stones, amb el nou treball discogràfic, amb cançons que van sonar aquella nit i també amb un concert en directe dels Smoking Stones.
1: Doncs a partir de les 10 a Ràdio 4 i a RNE Audio. Irene de Zumbila, gràcies.
2: Petonets.
1: Adéu.

0: hi rius? Estem ballant i estic aquí, la veritat, tranquil·la.
1: Estem ballant, però ara pensava que ara arriba un altre tipus de llengua bastant més esmolada, que parla d'altres llengües que s'ajunten, no volen ser vistes, i ella ens ho explica sempre.
0: Efectivament. Manel, com estem? Manel Ferrer.
2: Molt bona tarda. Molt bé. Jo una mica trist, ara ho dèiem fora de micro, perquè és que, clar, cada cop queden menys dies per compartir plegats aquest safareig del cor.
0: Mira, divendres que ve serà l'últim. Hem de preparar alguna cosa especial, Manel.
2: Ja està pensat, Samantha.
1: No, que el Manel ja ho té.
2: Ja està. El meu cap va a mil revolucions, ja ho sabeu. La setmana que ve, no ho sé si molt bé, perquè la setmana que ve us posaré examen.
0: Ui!
1: Ens posarà a prova,
2: us posaré a prova.
0: Quina prova?
2: Per veure, no, clar, no us diré el contingut d'aquesta prova, però intentaré esbrinar si heu estat atentes a tot el que us he explicat durant tot aquest curs.
0: Oh, my God.
2: Amb diferents... amb diferents proves, amb diferents exercicis que haureu de resoldre també com pugueu.
1: No entenc la tendència que teniu els col·laboradors d'aquest programa. Home, tant concurs de Samantha i a mi, però què és això?
2: Si realment heu estat atentes, no heu de patir per absolutament res. El problema és si no heu estat escoltant. Bé. Això ho veurem el divendres, la setmana que ve.
0: Serà la selectivitat de la secció
2: totalment,
0: del Manel Ferrer.
2: Totalment. No serà gens fàcil. Escolta'm, abans de tot això, abans que tot això passi, us porto un altre tema afegit que ho estava veient mentre venia cap aquí. Un famós, molt famós, ha estat enxampat pixant a la via pública.
0: Ai, no!
1: No m'ho puc creure.
2: Però pixant a la via pública a plena llum del dia.
1: Multa.
2: Darrere d'uns... en un parc, directament, us diré.
0: Va.
2: I clar, ha estat pillat per la pròpia gent que passejava per allà i li han començat a fer fotos.
0: Famós de quin camp?
2: Famós,
0: de la música, del cinema...
2: És que clar, depèn la pista
0: de la política...
2: Famós vinculat amb la monarquia, amb el rei.
0: Ui. Urdangarín?
2: Ho has dit. Iñaki Urdangarín ha estat fent pipí darrere d'uns matolls
0: per favor, Iñaki,
2: en un parc.
0: Per favor.
2: Clar, jo ho he estat investigant. Ara mateix s'està enfrontant a una multa d'entre 750 i 1.500 euros per fer pipí a la via pública.
0: Ai, per favor, però... Quina
2: necessitat, però això a plena llum del dia. És a dir, no justifico que en qualsevol moment es pugui fer això. No ho sé, a la nit podria entendre, no?, pel fet de no ser vist. Però, clar, a plena llum del dia,
0: anava
2: en
0: apurat.
2: Un parc... Jo
0: anava
2: crec
0: apurat.
2: Que va calcular malament el temps, pensava que arribaria abans a casa...
0: Exacte.
2: I no va trobar ningú lloc on poder entrar a fer pipí i va caure la trampa.
0: Ai, que ens podria passar qualsevol de nosaltres, però
2: total.
0: No som Urdangarín.
2: Perquè,
0: per tant,
2: a més, les fotos han estat fetes per gent que passejava pel carrer i se l'ha trobat fent pipí i li han fet unes fotos que han acabat a la tele directament.
0: És que també imagina trobar-te Urdangarín pixant al parc.
2: Perquè no és poca cosa, Urdangarín. És a dir, no m'adeix 2 metres, però...
1: Ai, per favor, Xenís. Entre els anacars i això, quina tardeta.
2: És per il·lustrar justament què estava fent Urdangarín i ha estat vist pel carrer. A mi, jo si fos ell, gairebé t'anava a dir que m'ho faria a sobre. Abans de baixar-me el pantaló i posar-me a fer pipí darrere dels matolls...
1: Estem tardant...
2: Sí? Anar a buscar Urdangarín.
1: No, estem tardant a tenir les xarxes socials...
2: Sí?
1: Plegades de memes fent rimes amb Iñaki Urdangarín, Pipín i Jardín.
2: Totalment. Jo crec que estem aviat de que això passi i veurem també si li acaba caient una multa per això, perquè clar, jo no sé si tu com a ciutadà pots aportar proves directament a la policia
1: és si t'enxampen.
2: Però una foto no val. No? És a dir, jo per exemple no puc aportar una foto a la policia i dir, mira, aquest senyor estava fent pipí. No, ridícul és fer pipí en un parc. Això és ridícul. Tot el que ve després d'això, mira...
1: Aquest és un dubte que jo tinc perquè, clar, el meu fill té 5 anys i en moments de crisi absoluta a la via pública,
0: jo
1: fins a quina edat val?
0: Als 6 anys.
1: Ui, em queda un any.
0: Sí.
2: Doncs jo pensava que això no es podia fer en qualsevol edat, perquè jo quan veig els mares i pares posant els nens als escocells dels arbres a fer pipí, no sé fins a quin punt és legal, però veig que fins als 6 anys poden fer-ho.
0: Jo havia vist això en algun lloc, ara estic mirant si això és llei o no.
2: Però és només pipí o més coses?
1: No,

0: pi, en plan, no te da vergüenza, saps? O sigui, hauria no, estat la cosa que m'hauria agradat, no? En
1: però
0: plan,
1: és que segur que ell s'ha adonat que li feien fotos.
0: Segurament, segurament. Home, t'imagina't que fas aquest pipí pensant que ningú t'ha vist, arribes a casa i t'ho posen per la tele.
1: Sí.
0: És fort. O sigui, és fort veure't a la tele amb tot el que és aquell home fent un pipí en un parc.
2: A veure, també et dic una cosa.
0: Sí.
2: És que ell, o sigui, en el moment que a ell li passa pel cap, o sigui, a veure'm una cosa, o sigui, és que això pot passar, o sigui, ja ningú es planteja fer pipí, és que jo només que estic al·lucinant.
1: Home, jo no dubto que anava molt apurat, sí, aquest senyor. Segur, no és que hagi dit, mira, m'és igual, però jo ara em pixo en aquest parc.
2: Apurat de veure que ets una persona pública, sí. No, has de vigilar.
1: Sí. Creiem que és educat,
2: també. Tu, que també ets persona pública.
0: Has fet pipí a algun lloc.
1: Però tapant-me la cara.
0: I com et tapes la cara? Amb un passamuntanyes? Amb un passamuntanyes?
1: Amb les mans.
0: Amb les mans.
1: Que em vegin el cul, però no la cara.
0: Però això està molt bé, amb
1: que
0: aquesta
1: prudència.
0: Que si
1: fan prudència. Una foto, no em reconeguin.
0: Clar que sí.
2: A l'hora d'aixecar-te les calcetes, però una mica complicat sí. La gestió
0: fer-ho
2: del
0: tot,
2: tema, eh?
0: Fer-ho amb tot, fer-ho amb tot.
1: No, però sí. Ja fa molts anys, era joveneta, no? Ja sí. Després ja sent coneguda, no recordo que m'hagi passat.
0: Millor, millor. No. El que sí que és molt recordat d'aquesta gent que ha fet doncs, les seves necessitats a la via pública, Amador Mohedano a la platja de Chipiona,
1: també?
0: Però era caca.
1: Per favor.
0: Era caca.
1: Però, ai, per favor.
0: Va ser pillat per una família de turistes, això és una realitat, i li van fer unes fotos que es van acabar emetent a Sálvame.
1: A la sorra?
0: Sí, sí, darrere d'unes roques. Darrere d'unes roques.
1: Bueno,
0: ell
1: que
0: pensava
1: és
0: que no estava sent vist, però li van fer la foto per darrere.
2: Sí, amb tot el llordo allà.
0: Bueno, no sé si es veia el que estava fent. Però clar, jo recordo una de les frases típiques i mítiques que se li diu a la seva germana, que li deien que eres una piedra dura de Chipiona. Clar, aquell senyor, les piedres dures de Chipiona fa popó. Saps? Entén-me. És a dir que fixa't tu quina manera de passar per Chipiona un i altre, no? Però bé, no anem a parlar només de pipí i caques, perquè hi ha més coses per explicar-vos avui.
2: Em sorprèn que hagis parlat de pipí i no hagis citat a la gran Mercedes Milà.
0: A la gran Mercedes
2: ja
0: Milà,
2: exacte.
0: Exacte.
2: Avancem.
0: Avancem endavant perquè aquests dies doncs està fent o està donant diferents entrevistes la Chispa, que és la viuda de Camarón. I ha explicat, perquè li han preguntat, doncs, bàsicament, si ha pogut viure una mica la seva família o si han pogut viure una mica també, doncs, tots els diners i tota la fortuna que en el seu moment va guanyar aquest bon home. I ha explicat que s'han hagut d'espavilar perquè van quedar-se amb 0 euros al banc i el motiu és perquè Camarón no va poder registrar els drets d'autor de les seves 170 cançons.
1: Això no és possible.
0: Què és el que va passar? Que aquest home composava cançons per als seus amigotes, entre d'altres Paco de Lucía i molts altres.
1: Sí.
0: I li entregava les cançons, però com rotllo regalo, o els hi venia la cançó, però per un preu simbòlic, perquè eren col·legues seus.
1: Oh,
0: què passa?
1: Favor.
0: Que aquestes cançons es van acabar fent famoses i aquest senyor no va veure ni un duro, ni ell ni la seva família, lògicament. I ho ha explicat en una entrevista que li ha donat a la Mara Torres.
3: Pero esa cosa de que de casi 170 canciones que ha cantado Camarón y que no hayáis tenido en la familia los derechos de autor,
4: 197,
3: es una cosa que llama mucho la atención.
4: Y los médicos, cuando cayó mi marido enfermo, me lo decía, tiene 4 hijos, tiene que arreglar esto.
3: Entonces, ¿qué pasaba? Que él no aparecía como autor de esas canciones, aparecían Pepe y Paco.
4: Claro, cuando miramos, no quisieron saber de nada. Él se muere y yo por tal de que él no se enterara.
3: Pero es curioso esto, que porque tú no quisieras que se enterara, entiendo, para no disgustarse, ni que tuviera que hacer testamento, ni que viera que las cosas estaban tan enfonzoñadas, ¿no?
4: Tan mal para la salud de él.
3: Tú sabes que podrías haber estado sin trabajar si hubieras cobrado derechos de autor de Camarón de la Isla.
4: Bueno,
3: podrías haber cerrado
4: el
3: bazar.
4: Yo digo, la línea sería mía, ¿no? Luego me encontré que no tenía paga de viuda.
0: A part d'això, que explica que tampoc tenia aquesta paga de viudetat i explica que ells van saber-ho abans que Camarón morís, aquell tema aquest dels drets de les cançons, però que no li van voler dir res per no disgustar-lo, però que clar, si en vida ho haguessin o li haguessin dit, ho podien haver solucionat segurament això.
2: Un matís. Mara Torres, ¿no os digo?
0: Sí.
2: La Mara dio 197 canciones cantadas.
0: Cantadas.
2: Claro, una cosa es el dret d'autor,
0: claro,
2: que és l'autor, és a dir, la persona que ha composat, que ha escrit aquella cançó, i l'altre és el dret de l'intèrpret, que és qui l'ha cantat.
0: Clar.
2: Ja. Que potser aquí deu
0: estar, deu estar la cosa.
2: El quid de la qüestió.
0: El que expliquen és que van quedar en una situació econòmica tan complicada que inclús per pagar doncs, totes les despeses de la mort de Camarón van haver de demanar diners a altres artistes per poder fer front a tots els pagaments que venien doncs, vinculats a la mort de Camarón de la Isla.
2: Déu
0: és a dir, la cosa bastant xunga.
2: Déu-n'hi-do.
0: I la cosa cosa doncs ara mateix està així, però fixa't, aquests artistes de tantíssim temps parlàvem

0: Fa un temps també de Maria del Monte, que també explicava que justament de la seva cançó, la de Salta la rana, que és la més mítica de les seves, tampoc ha vist mai un duro. És a dir, que el tema aquest de la música i dels drets és una cosa que s'ha de treballar i s'ha de mirar des d'un principi, perquè potser una cançó que tu penses que és la teva primera cançó i que no passarà absolutament res, acaba sent un superhit i tu no veus un duro.
1: Sí, però clar, registrar les coses val diners.
0: Val diners, val diners. Clar. Sí, sí, sí, sí. I no pots preveure l'èxit que tindrà aquella cançó. Clar, és que també és complicat.
2: De totes maneres, estem parlant d'un altre temps,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí,
2: ara els veritat, artistes sí. com han de registrar les cançons a les plataformes...
0: Gairebé estan obligats a
2: totes aquestes
0: a
2: coses
0: aquestes
2: queden molt més cas.
0: Sí.
2: Parlem de coses més agradables,
0: més agradables. Doncs va, anem a parlar de Nieves Álvarez, perquè s'ha casat amb una cerimònia íntima a París amb un empresari que es diu Bill Satt. És una boda que han fet, però per tot lo grande, o sigui, una cosa íntima, però quan ells diuen íntim, no vol dir que van anar els pares i les mares i ja està. O sigui, íntim, potser són 300 o 400 persones, però és com del seu cercle més proper. Clar, Nieves Álvarez, imagina't tu realment tota la volta que va donar aquesta història. Això va ser com una primera cerimònia que van fer el 12 de juny, però després el 11 de juliol, que ha estat ara, doncs han fet aquesta festa a París amb familiars, amics, nombroses cares conegudes del món de la moda i de la televisió, i ella doncs continua treballant. S'han casat a París perquè ell té residència a París, però Nieves Álvarez continua visquent a Madrid perquè ella presenta doncs els programes de moda de Televisió Espanyola des de fa moltíssims anys, i han estat, doncs, ara estan celebrant aquest moment tan màgic de la relació i estan
1: I com
0: molt
1: va ser el casament? Com va ser el casament?
0: Mira,
1: molt luxós?
0: Sí, s'han explicat amb molt pocs detalls. El que sí que se sap és que Nieves Álvarez només va fer servir un vestit, que a mi això m'ha sorprès, perquè ella es dedica a tot el tema dels programes de moda i està com molt ben vinculada amb el món de la moda, i va tenir molt clar el vestit que volia i ha estat l'únic vestit que va portar. És a dir, no va fer ni cap canvi de vestuari,
2: que anava
0: no va
2: guapíssima, però es devia morir de calor.
0: Home,
2: a París.
0: Home, segur, segur.
2: Perquè
0: segur.
2: Va tapada, he buscat les fotos del vestit, i va tapadota, per tenir en compte que és juliol, no sé si el casament va ser finals
0: juliol,
2: juliol i París, Déu-n'hi-do.
0: Sí. I ara, doncs, això, diu que va estar acompanyada de moltíssima gent, doncs, els seus familiars, que es van desplaçar, lògicament, doncs, a París per celebrar això, i el que a mi m'ha impactat, però que està bé, em sembla correcte, és que ell continuarà visquent a París i ella continuarà visquent a Madrid.
2: Sí,
0: cadascú a un lloc diferent. A veure, és veritat que hi ha una distància mínima, podríem dir, perquè això amb un cop d'avió ho pot solucionar, però és veritat que per projectes, doncs, empresarials i per projectes professionals, cadascú continuarà visquent a la seva residència habitual de moment.
2: Molt ecològic, molt ecològic.
0: No és. Però clar...
2: Madrid, París, París, Madrid, què vols que et digui?
0: Però clar, què han de fer aquí?
2: Cadascú, cadascú.
1: Si van tren, si van tren...
2: Tu t'imagines Nieves Álvarez amb tren? Jo, tipo que no, però mira...
0: Puc gravar com 10 episodis a Flash Moda, perquè duren com mitja hora i el trajecte són 6 hores. Imagina't tu si pot fer feina i ha pujada a bord d'aquest tren.
2: D'aquesta dona és espectacular, lo elegant que és.
0: Totalment, totalment.
2: Sí,
0: i ho fa brutal. Per tant, felicitats a Nieves Álvarez. Hem de parlar de Julia Janeiro, que us vaig explicar. És
2: Julia
0: la filla
2: Janeiro,
0: de Jesulín de Ubrique.
2: Sí.
0: I de Maria José Campanario.
1: Guapíssima, també, eh?
0: Guapíssima, també. Doncs sí. Julia Janeiro, us vaig explicar que va demandar diferents mitjans de comunicació per haver fet ús de la seva imatge pública quan ella era una persona privada.
1: Ja.
0: I dels calés que va treure diferents mitjans de comunicació, això és una realitat, s'ha comprat un megadúplex de 600.000 euros a Madrid.
1: Molt bé.
0: Amb la pasta que ha arrossegat, s'ha comprat un pisazo directament a Valdebebas, valorat en 635.000 euros.
2: I quina edat té?
0: Ho té tot, això. Aquesta noia és molt jovenet, aquesta noia deu tenir 23 anys. I ha fet aquest moviment, i després això us ho vaig explicar, a part de demandar diferents mitjans de comunicació, ara ha confirmat la seva participació en un nou programa d'Antena 3. És a dir, després de demanar la seva privacitat i un cop ha guanyat tots aquests judicis, doncs ara sí, formarà part d'un programa d'Antena 3, després de comprar-se aquest megadúplex, que no li falta res. 100 metres quadrats distribuïts en dues plantes, una gran terrassa, garatge, traster, piscina, pistes de pàdel, gimnàs, espais verds, zona de consergeria i una zona de coworking. Que això em fascina, és a dir, que tots els rics puguin anar a una mateixa sala a fer feina, no? Que és en plan, queda't a casa, i aquesta és l'urbanització, doncs el quedes al menjador directament, perquè espai té perfectament per poder-ho fer. I ha explicat que a través d'Instagram...
2: Deu ser una zona per fer reunions, estic pensant.
0: Jo suposo que també.
2: Així no puja a la clientela a casa.
0: A casa, això està bé. Això
2: i estàs
0: està bé.
2: Com en un espai
0: es
2: més neutre.
0: Es quedes allà a l'entrada de l'urbanització i no han de pujar a casa, de veure com ho tens
2: a l'espai de coworking
0: això
2: de l'Urba.
0: Això està molt bé. I ha explicat que a partir d'ara, doncs, lo típic, que començarà a decorar aquest nou dúplex, però que vol compartir tot aquest procés amb els seus seguidors. En unes altres paraules, que hi haurà empreses que li pagaran la decoració de la casa i ha de fer publicitat al seu Instagram de tot el que li vagin regalant. Bàsicament, és aquest el resum. Per tant, podrem anar seguint tot el que passi en aquest nou dúplex a través de les xarxes de la Julia Janeiro. I Kiko Matamoros, digues, digues, que m'anaves a dir
2: no,
0: a la Julia.
2: No, que estava pensant que aquesta noia és ben bé, està jugant com una partida d'oca.
0: Sí.
1: Sí.
2: Aquí una denúncia.
0: Exacte.
2: I guanyo. I, o sigui, la gent ha de treballar molts anys per poder-se comprar
0: sí.
2: alguna cosa. Hi ha molta gent que, tot i treballar moltíssims anys i molt dur, no ho aconsegueix. I ara diu, ara em toca decorar, com ho faig? Doncs amb col·laboracions
0: totalment,
2: a les xarxes socials.
0: Totalment.
2: I ella mira, de noca, noca, i tiro perquè me
0: sí,
2: toca.
0: Sí. Bueno, mira, hi ha gent que han aconseguit construir-se cases gràcies a la publicitat que han fet a través de xarxes socials. Però això és molt senzill, és a dir, bueno, molt senzill, a veure, ja és tota una virtut, però clar, tu, per exemple, hi ha un senyor que s'ha comprat una casa i diu, mira, m'encantaria tenir una griferia que fuese de color cobre, ¿quién me ayuda? I al cap de dos dies diu, ah, ya lo he encontrado gracias a @griferiadecobre.com que me les ha instal·lat gratis. I la gent va fent així
1: i acaba
0: construint imperis directament.
1: Col·laboracions.
0: Clar, col·laboracions directament.
2: Uau.
0: Quiero una chimenea interior sin hacer obra. Me estoy volviendo loca, no la encuentro. Al cap de quatre dies, mira, aquí tinc aquest senyor que me l'està instal·lant gratis a casa meva. Clar, no us ho perdeu, i si poseu el codi Manel25 teniu un 25% de descompte. I això funciona així. Així s'han creat autèntics imperis.
2: Uau, sí, increïble.
0: Sí. I parlant d'imperis, Kiko Matamoros, la setmana passada us vaig explicar el rànquing de famosos que estaven sent perseguits per Hisenda.
1: Ai, sí, sí, sí.
0: Kiko Matamoros ha sortit ara doncs, també fent una rèplica a Hisenda. Recordem que deu 600.740 euros ara mateix a Hisenda.
1: Uh-huh.
0: Havia, estava devent més de 2 milions d'euros, per tant jo crec que ha reduït bastant la xifra.
1: Ja.
0: De 2 milions a 600.000 euros, crec que ha anat reduint bastant
1: anat
0: la xifra
1: pagant,
0: aquesta.
1: Pagant.
0: Però jo crec que s'ho posa una mica en contra perquè ha dit que Hisenda, tal qual, és una organització mafiosa.
2: Ala.
0: Que només s'encarrega de perseguir gent famosa amb la única intenció de fer-los i passar malament.
2: Iepa.
0: I que ho passin malament amb la seva salut.
1: Mm.
0: És a dir, tira fort, eh? Tira
2: ja.
0: Fort, Kiko Matamoros. Tira fort, Kiko Matamoros. A veure com arreglen també, és que clar, jo imagino un deute de 600.000 euros, no sabria per on començar.
2: Panxa,
0: no sabria
2: diràs.
0: Per on començar.
1: No.
0: Però clar, si és que te'ls demanen, vol dir que en algun moment has fet moviments per poder-los guanyar també aquests 600.000 euros. És a dir, que és una part proporcional de que l'estat has guanyat.
2: Ah, no, clar,
0: a mi no em demanaran 600.000 euros en
2: no.
0: aquest moment. Aquí
2: no.
0: com a Tamoros sí. Per tant, doncs algun lloc els ha tret. Hem de parlar d'una altra boda.
2: Mira!
0: Susana Griso.
1: Ai,
0: que ja
1: clar.
0: ve aquesta boda, perquè això se'n parlava jo a l'hivern.
2: No estàs convidada, Samantha?
1: No, jo no.
2: Ah,
1: jo no, per problemes d'agenda no hi puc anar.
2: Ah, però et va convidar?
1: Oh. No, tampoc.
0: Oh, perquè... Igualment no podria perquè tinc coses aquell dia, no?
1: Això mateix.
0: Doncs aquest... Bodorrio, perquè serà un Bodorrio, serà el 25 de juliol a la Costa Brava. No ens
2: on,
0: ha explicat on.
2: On?
0: No ho ha dit. A la Costa Brava. Es casa amb Luis Enríquez.
1: Però serà... ha explicat moltes coses,
0: ha explicat
1: eh?
0: Moltíssimes coses. Ha explicat, mira, com Nieves Álvarez, que només portarà un únic vestit.
1: Ah, mira.
0: Diu que vol que tots els convidats es sorprenguin. Per tant, no serà una boda, la típica boda convencional de tota la vida, sinó que serà una mega festa.
1: Mm.
0: Diu que també la parella tindrà 7 padrins, que és una decisió com molt poc habitual.
1: Padrins.
0: 7 padrins que d'alguna manera doncs, testificaran aquest enllaç entre els dos. I una mica doncs, aquesta serà la cosa. Lògicament hi haurà moltes persones conegudes i famoses que formaran part també d'aquest doncs, moment, perquè clar, només que convidi Espejo Público, la meitat d'allà ja són 300 convidats, perquè
1: sí.
0: hi ha moltíssim gent en aquell programa.
2: Es casarà a Sagaró.
0: A Sagaró, molt bé. Doncs molt maco. I diuen que tindran com la platja de fons.
2: Clar.
0: Que això serà molt maco.
2: Home, clar, deu ser a l'hotel aquell de l'ocell tan gran.
0: Pot ser.
1: Mira.
0: Molt bé, molt bé. I explica doncs això, que hi ha moltíssima gent famosa, molta gent convidada. Una persona que... pel que he pogut saber, estava convidada i no hi anirà, és Ana Rosa Quintana.
2: Oh!
0: Que es veu que la van convidar perquè han explicat que elles són amigues, a la vida real són amigues, tot i que
2: ah,
0: competeixen
2: sí?
0: en horari. Sí.
2: Ah, no
0: són amigues, però que l'Ana Rosa Quintana a l'estiu aprofita per fer viatges rotllo totxos, rotllo llars, perquè és l'única que té 3 mesos gairebé de vacances, perquè els comença a final de juny i no torna fins finals de setembre.
2: Oh, quina
0: Llavors,
2: maravella.
0: Clar, segurament enganxa Ana Rosa Quintana a les Maldives on vulgui estar Ana Rosa
2: Home,
0: Quintana. Per tant, no podia tornar. Va dir que si aquesta boda hagués estat doncs, a finals de juny o a primers mes de setembre s'hauria pogut muntar, però entenc que Anna Rosa Quintana tampoc canviarà el dia de la boda perquè hi vagi l'Anna Rosa Quintana.
2: Al revés,
0: no crec que facin aquest canvi perquè vingui Anna Rosa Quintana. Mira, si no pot venir, doncs ja un dia fem un sopar i el regalet que vulguin donar-li ja li donaran aquell dia en aquesta superboda, que serà molt totxa.
2: No sabia que eren amigues, aquest parell.
0: Sí, que eren amigues. Sí. A veure, jo crec que deuen ser amigues, però deu fer ràbia el dia següent quan veus que t'ha guanyat en audiència. O sigui, això per molta amistat que hi hagi, totes estan defensant una cadena i un producte, crec jo.
2: Jo crec que deuen ser companyes que es porten molt bé.
0: Però no amigues.
2: No?
1: Bueno, amistats d'aquestes professionals.
0: Sí. De

0: que això de que es veuen un fotocall i es fan dos petons, en plan, ai, com te quiero, i després no es veuen, doncs, fins a l'any següent que es tornen a veure. Però, o potser sí, o potser sí que tenen una amistat de veritat, una amistat molt, molt propera. El que sí que és veritat, que estic recordant, tirant una mica enrere a l'hemeroteca, que quan Ana Rosa Quintana va estar malalta, que va tenir un càncer, va explicar que una de les persones del mundillo, perquè sempre els hi pregunta, hi ha alguna persona famosa que s'hagi interessat especialment per ti? Doncs ella va explicar que Susana Griso, i a més m'ho crec, va ser una de les persones que més atenta va estar a tot el desenvolupament i de tota la millora que va tenir Ana Rosa Quintana, o sigui que era una persona que es va interessar doncs això, per el seu estat de salut. Sí, de veritat, de veritat. I això segur que m'ho crec, o sigui, no tinc per què dubtar-ho. Dit això, més coses, us porto una cosa que és molt fresqueta, que fa estiu gairebé, us ho diria. Els destins preferits, los destinos favoritos, les localitzacions preferides dels VIPs per passar les seves vacances.
1: M'encanta!
0: I a més us dic, alguns dels famosos que van a aquests llocs, per si algú doncs es troba allà, potser es pot trobar aquests famosos que ara us diré. Val?
2: Feu una foto i li enreu al Manel.
0: Totalment, m'envieu les fotos i estan fent pipí com l'Urdangarín, millor, que entre els dos els anunciarem i ens emportarem una comissió de la multa. A veure, llocs on van els famosos. En el número 1 d'aquest top, d'aquest rànquing, està Ibiza.
1: Home, no falla.
0: Directament. Sí. És el lloc on agrada, perquè clar, hi ha platges, hi ha els iots, els beach clubs, els locals de més moda, i allà és habitual trobar-se famosos, rotllo Georgina Rodríguez, la del Cristiano Ronaldo, a Cristiano Ronaldo, a Leonardo DiCaprio, per exemple.
1: Mital.
0: La Naomi Campbell. O sigui, pots trobar a gent molt top, més internacional, et diria jo. Molta gent internacional i més... no dels que estem acostumats a veure a revistes al cor del dia a dia.
1: És molt bèstia. Jo, quan era petita, amb la meva família anàvem cada any a Ibiza. I em va impressionar molt perquè un dia em vaig trobar l'Elle Macpherson.
0: Ah, mira.
3: Wow.
1: I és una tiarra tan guapíssima que jo recordo... devia tenir 12 anys.
0: Sí.
1: I em vaig quedar...
0: al·lucinada.
1: Dic, oh, quina
3: normal,
1: fantasia.
3: No? Normal que sigui tan famosa i tan milionària, no?
0: Total.
1: Increïble. Bueno, de fet, té una casa allà.
0: Tenen com un aura especial, no? Perquè els seus veus...
1: és que no podia ser una altra cosa que famosa aquella
0: dia. Total. O sigui, els veus com tan alts, tan espectaculars, que t'hi fixes en el moment perquè dius... que és espectacular, i després dius, calla, que és no sé qui.
1: És el Macpherson.
0: Sí, sí, totalment passa per això. Sí. Això Ibiza. Després, segona destinació top és Marbella, continua sent Marbella, la Costa del Sol, lògicament, mesos de juliol i agost, especialment doncs amb moltíssims famosos, sobretot quan cau el festival Starlight, que l'organitza Antonio Banderas, i allà van tots els VIPs espanyols, es planten allà, i és molt fàcil veure, per exemple, Alejandro Sanz, a Paula Echevarría, amb la seva parella Miguel Torres, el Luis Fonsi, i tota aquesta gent. I si vas a Puerto Banús, et trobaràs una de fotos, és a dir, porta una bateria extra al mòbil, perquè no faràs una altra cosa que fer-te fotos amb famosos aquest estiu. O sigui, això directament. Gent que, doncs, demana això a la Costa del Sol, a prendre solet, estan bé. Eva Longoria també és molt, molt,
3: molt
0: freqüent d'aquesta zona. Per tant, si vas en aquesta època, lloc meravellós. Que s'has cobert, Natàlia?
1: No, que n'estava mirant quan se celebra aquest any el festival Starlight, que va començar el 19 de juny i és fins a finals d'agost, fins al 31 d'agost.
0: Tens temps de sobres. Sí, temps de sobres. Després, com a tercera destinació, està Mallorca.
1: Molt bé.
0: Val? Més enllà de la família reial, que això ja ho sabeu tots, que hi van doncs, cada estiu gairebé, trobareu també doncs, famosos. Per exemple, Michelle Obama és una de les habituals.
3: A Mallorca,
0: A Mallorca. És una de les habituals. No tots els estius, però molts estius.
1: És que Mallorca és increïble.
0: Sí, sí. I a més, vista, no us penseu com a llocs com superexclusius, en plan, a Guinguetes a platja, dinant tan frescament amb la seva família,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, no... la Michelle és molt així.
0: Sí, sí, sí, és molt propera. M'encanta quan diuen dels famosos, és molt propera. Tu què sabràs si la vas veure vostè un dia només pel carrer, no? Doncs és molt propera. Però en aquest cas sembla que sí que ho és, perquè te la pots trobar tranquil·lament a la platja, a la Guingueta, allà menjant un pescadito frito tan fresca.
1: Però és que això fa molta gràcia quan et trobes a gent famosa vestida de platja.
3: Ah, sí?
1: A mi m'ha passat a Port de la Selva amb una de les actrius de Sexo a Nova York.
3: Oh!
1: I de cop, clar, la vaig veure de platja.
0: Clar, fora de context.
1: Però de platja poc glamurosa, perquè hi ha la platja glamurosa i la platja...
0: d'anar a prendre el sol...
3: sense maquillatge...
1: No, amb uns pantalons mig de xandall, amb una samarreta allò com per dormir... O sigui, així com molt... i em va impressionar molt.
0: Total, total. Home, pensa que també ho fan, això.
3: Que normal, no?
0: Sí. Però que també ho fan, això, no? En plan, doncs aquell dia és que dius, mira, vaig a la platja amb qualsevol cosa, perquè al final la roba me l'embrutaré de crema, de sol, de tot això, amb qualsevol cosa, doncs van allà pensant que ningú les coneix, que això també és una cosa meravellosa, en plan, no s'ha vist mai aquí a Catalunya Sexo en Nova York, per exemple. I ella se'n va a l'altra punta del món, però clar, segueixen sent famoses.
1: Però vaig ser l'única que em vaig adonar,
0: Érem
1: una colla de 15 i jo... Fixa't, a més, anava amb totes les meves amigues mariques, sí, sí, que era com, és que quina fantasia.
0: El pitjor de tot és...
1: I llavors dinant, dic, us heu fixat? Què ha passat
0: qui
1: per davant nostre?
0: Aquí? Sí, sí.
1: No.
0: El pitjor de tot és quan no saps el nom de la persona, que és en plan, ostres, com era aquest? Saps? Estàs tot el dia pensant en qui era aquell. Quarta destinació, Formentera, lògicament, home, allà directament doncs es planten famosos del rotllo del Zapataki, Marta Ortega, la filla de l'Amancio Ortega, també Sergio Ramos, Pilar Rubio, Paula Echevarría, que ja l'hem dit abans, són gent que també passen dies a Formentera, sobretot als iots, és a dir, si vostè va a la platja segurament no se'ls trobarà, és més fàcil trobar-te'ls en alta mar, però també estan per allà a Formentera.
1: Italians,
0: i és un lloc maco de veure.
1: Formentera, una altra
0: també,
1: cosa, no?
0: També,
1: per italians.
0: També. I Menorca està sent també una destinació on també hi han famosos que acostumen a deixar-se caure, com per exemple Pedro Almodóvar, que té casa, Javier Cámara,
1: sí?
0: Sí, sí, Pedro Almodóvar, us el podeu trobar per Ciutadella perquè té casa a les afores de Ciutadella.
1: Què
0: és a dir, que és habitual veure't el sopar, per exemple, allà al Tritón, al port de Ciutadella,
3: però
0: qualsevol
3: nit d'estiu. Però si ara diu que surt poquíssim de casa,
1: sí,
3: Pedro Almodóvar.
1: Sí, des de la pandèmia,
0: clar,
1: deia.
0: Doncs,
3: i que té fotofòbia i tot això.
0: Fixa't, això segurament és perquè no vagi la gent a molestar, també. No dic que en plan, mira, he sortit a comprar el pa i me'n torno cap a casa. I ja per acabar, la Costa Brava també, doncs, que allà hi podeu trobar, lògicament, Andrés Belencoso, que és l'únic que m'importa d'aquesta llista, i aquest estiu, Susana Griso, que es casa aquí una mica, doncs, els famosos
3: sí,
0: que podeu trobar a la Costa Brava aquest estiu. Per tant, ja ho sabeu, amb els ulls ben oberts, perquè us podeu trobar els vostres VIPs a la platja. Això és perfecte, és meravella.
3: Molt bé. Manel, moltes gràcies,
0: moltes gràcies
3: com sempre.
0: Fins la setmana que ve.
3: Ai, que tindrem aquell examen, que
0: ui,
3: ens ha posat el Manel.
0: I jo ploraré, ja us aviso que ploraré.
3: Ploraràs?
0: Home, jo sempre ploro. Jo sempre ploro. Fixeu-vos que programa que vaig a Ràdio 4, faig una temporada i s'acaba. I després...
1: Seràs l'agafé, tu, carinyo?
0: Ja pot ser.
1: Seràs tu l'agafé?
0: Ja és el segon que et tanco, Natàlia, però bueno, jo t'ho dic aquí, ja ho anirem fent, això.
3: Bueno, espera't fins la setmana que ve. Manel Ferrer, gràcies.
0: Gràcies, un adéu. Petó. Sembla que això ja està.
3: A veure, Natàlia, que m'ajudaràs amb els noms dels tècnics. El
1: ostres.
3: Pau Robert i el Genís Sabater.
1: El Genís Sabater, l'Edu.
3: Ah, també ha estat, l'Edu Ortega.
1: L'Edu Ortega, la Marina Fernández aquí a redacció i a producció, una craquella, una màquina.
3: Efectivament.
1: L'Aitor Caminero i
3: també.
1: Nosaltres dos.
3: I nosaltres dues, Natàlia Sánchez i Samantha Villar. Re, que ara comença el pla B amb el Toni Marín, els deixem amb ells i moltes gràcies per escoltar-nos, Demà, no, demà no, demà és dissabte, demà descansem, però dilluns hi tornem, última setmana de la temporada de l'Entrellat, no se la perdin, anem molt forts. Fins la setmana que ve, adéu.
1: Adéu, adéu.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal? Com estan, senyores, senyors? Molt bon vespre. Moltes gràcies per ser-hi un dia més. Avui els termòmetres han estat força més amables. No hem deixat en cap moment la banda alta, però entre la brisa i aquesta baixada sensible de les temperatures, el dia ha estat clarament, com dèiem, molt més amable. El principal titular del dia, però, ens ha arribat des d'Almeria. El president andalús ho ha qualificat com una tragèdia majúscula i no li falta raó. L'incendi a Los Gallardos és ja un dels més mortífers que s'han registrat mai a Espanya. De moment han mort 12 persones, però no podem perdre de vista que encara hi ha 23 persones desaparegudes. La causa del foc, segons la Guàrdia Civil, sembla haver estat la caiguda d'un cable elèctric i els forts i canviants vents que hi ha a la zona estan dificultant de manera molt notòria el treball dels bombers. Aquests dies, i parlant d'incendis que han afectat a Catalunya, hem parlat molt de les indicacions dels bombers, que en cas d'incendi és molt més segur quedar-se a casa que no pas intentar fugir, i sembla que aquest ha estat realment el problema que explica la xifra de morts. Intentant escapar de l'incendi, 4 persones han mort dins un cotxe i altres intentaven escapar de les flames a peu. Ara, en un moment, tindrem tots els detalls i en parlarem amb calma després de 2 quarts perquè marxarem fins a l'incendi en qüestió i també tindrem experts que ens expliquin quin és el comportament que cal tenir si un dia, esperem que no sigui així, tenim la sensació efectivament, d'haver de fugir del foc. En qualsevol cas, no serà l'única qüestió de la que parlarem. Ens fixarem també en el nou xoc institucional que hi ha hagut entre la Conferència Episcopal i el govern espanyol. Després que el president dels bisbes, Luis Argüello, parlés del govern com una banda de lladres, el ministre de Presidència, com saben, li va remetre una carta demanant que retractés d'aquestes paraules i preguntant-li què li semblaria si un membre del govern qualifiqués a l'Església sencera com una banda d'agressors sexuals. Doncs bé, avui Argüello ha dit que ell no parlava del govern, sinó de l'Estat, però això no ha impedit que també la ministra de Defensa asseguri que són paraules totalment inacceptables, mentre que el titular de Transports, Òscar Puente, deia avui que l'Església vol que Alberto Núñez Feijóo arribi a la Moncloa sota pali, igual que ho va fer Francisco Franco. En parlem de tot plegat dins la nostra tertúlia. Ara, ja ho saben, toca obrir l'edició vespre i per això, com sempre, hem de rebre a l'Andreu Vinyes. Què tal, Andreu? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Que preocupant, la situació a Almeria.
2: Imatges realment esgarrifoses, imatges molt impactants d'aquests incendis que ens estan afectant, i aquest és el darrer, Los Gallardos, de seguida estarem allà explicant-vos l'última hora.
0: Doncs nosaltres farem el mateix, però a partir de 2 quarts. Ara, l'edició vespre. Tot teu, Andreu, fins ara.
2: Fins ara.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Salutacions, 12 morts, desenes de desapareguts i milers d'hectàrees cremades.
3: Esto ya lo tiene aquí, ya se llega al pueblo.
4: La manera.
2: El so de molts dels vídeos que ens estan arribant a aquesta hora, aquest és el so de l'incendi de Los Gallardos. Almeria ja és una de les grans tragèdies d'aquest estiu. La majoria de les víctimes eren britànics i belgues. Els equips forenses estan treballant a contrarrellotge per identificar-los. 1.000 persones evacuades a aquesta hora. El foc podria haver-se originat per un cable elèctric caigut. 4 d'ells van morir dins un cotxe. Altres 7 anaven a peu. Diuen les autoritats que se les va advertir del perill, però no van seguir les instruccions d'evacuar. Els alcaldes van anar avisant casa per casa, però no es va enviar un SLRT. El president Juanma Moreno Bonilla.
5: Con lugar, mandar un solo mensaje era generar confusión. En segundo lugar, el SLRT no es exacto. La huella del SLRT no llega a todos los rincones.
2: És un dels incendis més greus del nostre país i el més mortífer a Andalusia. Les temperatures extraordinàries, el vent i una vegetació resseca han convertit aquest foc declarat en poques hores en una emergència de dimensions excepcionals. Ara la prioritat és trobar les 23 persones que encara continuen desaparegudes. La successió d'onades de calor, la vulnerabilitat del territori i la necessitat d'adaptar els protocols de prevenció i evacuació, sobretot, formen part d'una de les realitats que ja no és excepcional i que l'estem explicant cada dia, sobretot aquesta setmana, des de la segona onada de calor. De seguida actualitzem dades des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre. José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Dani Martínez a control central. Us saludem ara els titulars més importants d'aquest divendres amb Laura Monill. La segona onada de calor de l'estiu ha deixat 463 víctimes mortals al conjunt d'Espanya des del diumenge.
6: En aquest context hem conegut que un temporer de 64 anys ha mort aquest dijous a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Estava treballant a una finca agrícola de Serós i va patir una aturada cardiorrespiratòria en una jornada de calor extrema. Llibert Reixac, fruit amb justícia social, en declaracions a Ràdio 4.
7: Cap fruita pot valer una vida humana. Cal investigar-ho a fons i que es compleixin escrupolosament totes les mesures ja previstes i, si cal anar més enllà, cal anar més enllà.
2: Evolucionen favorablement la simultaneïtat d'incendis a Catalunya. N'hi ha un d'actiu a Tàrrega, mentre la resta ja estan estabilitzats o controlats.
6: Precisament, el govern ha reconegut avui que arriba tard en la gestió forestal vinculada a la prevenció d'incendis, tot i que defensa que s'està adoptant una estratègia fins al 2033 per evitar grans focs. Òscar Ordeig, conseller.
8: No s'ha de parar durant 8 anys, perquè això no es resoldrà en 2 dies, no es resoldrà en un any. El que hem de fer és que els efectes dels incendis siguin molt menors i puguem actuar en moltes més condicions.
2: El jutge de l'Audiència Nacional ha imputat a l'excap de gabinet de Pedro Sánchez en el cas Leire Díez.
6: I ha autoritzat a analitzar el contingut del seu telèfon mòbil arran l'informe de la UCO de la Guàrdia Civil que el vincula amb la presumpta contractació estratègica de Leire Díez a Correus, i tot plegat per si va existir una trama per interferir en causes judicials del PSOE o l'executiu.
2: El govern espanyol ha presentat a les comunitats el nou model de finançament amb beneficis per Catalunya, segons la consellera Alicia Romero.
9: Perquè és una oportunitat que crec a la que no podem renunciar, són 4.700 milions d'euros en el cas de Catalunya, i per tant nosaltres tenem la mà perquè tothom que vulgui doncs pugui millorar el model en la tramitació parlamentària.
6: Incrementa la cessió d'impostos com l'IRPF i l'IVA i incorpora nous mecanismes de finançament. Hisenda assegura que totes les comunitats hi guanyaran i obre la porta a negociar canvis abans de l'aprovació.
2: En esports, la selecció espanyola s'enfronta aquesta nit a Bèlgica per una plaça a les semifinals del Mundial. Dani Esclusa, bon vespre.
10: Bon vespre, Andreu. A partir de les 9 a l'estadi de Los Angeles

0: Les partit de quarts de final, els homes de Luis de la Fuente parteixen en principi com a favorits davant un combinat belga que això sí, ha anat trobant millors sensacions a mesura que ha anat avançant el campionat a l'horitzó, unes semifinals en les quals espera ja la selecció francesa.
1: Informació de serveis. Abans de saber com se circula per les carreteres catalanes, us expliquem i actualitzem que Protecció Civil ha autoritzat ja que es pugui restablir la circulació a la línia RL3 i RL4 que estava tallada per un incendi, com us dèiem, a la zona de l'abocador de Tàrrega. Ara sí, com se circula per les carreteres catalanes? Eduard Sánchez, hola.
2: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, seguim parlant d'alguns punts amb retencions d'aquesta tarda de divendres, de sortida de cap de setmana. Es nota en el tram sud de l'autopista AP7, a la zona de Martorella-Gelida, estones des de Castellbisbal fins a Gelida, intermitents les aturades i en sentit Tarragona. I en el tram nord d'aquesta autopista, el tram o la zona més plena és entre Mollet i Montornès del Vallès, en aquest cas en sentit Girona. A l'autopista del Maresme també registren trams de lentitud, alguna aturada a la zona, per exemple, de Tiana, també a Premià o ja més amunt a Mataró, tot plegat també en sentit nord. Aturades també a Llagostera, tant la C35 com la C65, direcció Platja d'Aro, i també lentitud amb aturades encara en alguns punts de les dues rondes, sobretot de la ronda litoral entre Prim i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot de moment. Bona tarda.
1: Gràcies. Quina és la previsió meteorològica a EMET, Juan Carlos Piña?
3: Demà dissabte a Catalunya les temperatures diurnes baixaran excepte la província de Lleida, on no s'esperen canvis. Màximes que se quedaran als 39 graus a Lleida, 35 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, tindrem el cel poc nuvolat en general, amb alguns intervals de núvols al litoral de l'Empordà durant el matí i al Pirineu durant la tarda, on no es descarten ruixats aïllats amb tempesta.
1: Les 7 i 9 minuts del vespre.
4: Edició Vespre. Andreu Viñas.
1: Com us dèiem, les xifres de l'incendi a Los Gallardos, Almeria, es manté a hores d'ara de moment estabilitzada. El rastreig de la Guàrdia Civil per les cases calcinades de la zona ha finalitzat sense trobar cap cadàver més, així que de moment es manté el balanç en 12 víctimes mortals, 23 desapareguts. L'incendi, però, no dona treva i ha obligat a desallotjar diversos municipis del voltant. Pau Alemany, bon vespre.
5: Bon vespre. Més d'un miler de persones s'han vist obligades a abandonar les seues cases per evitar el perill de les flames. És per això que s'hi han habilitat pavellons als municipis més propers per acollir els veïns que no tinguin una alternativa on passar la nit. En una intervenció a Televisió Espanyola, el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha remarcat que la prioritat és trobar els desapareguts.
6: Ahora mismo lo que nos preocupa son esos 23 personas no localizadas, que no significa que estén fallecidas, pero que lamentablemente no tenemos información de ellos. Por eso tenemos mucho interés en acceder a las zonas que fueron incendiadas a lo largo de la noche para saber si hay algún fallecido más.
5: De manera simultània s'estan atenent 8 persones que han quedat ferides per cremades, 4 d'elles de gravetat. L'orografia del terreny, així com les elevades temperatures i les ratxes de vent, han dificultat el treball dels bombers al llarg de la tarda per estabilitzar les flames. La majoria de les víctimes són d'origen estranger, principalment britànic i belga, tot i que hi ha una persona que podria ser espanyola. Les autòpsies que s'estan realitzant al llarg del dia determinaran finalment aquestes dades, tal com ha explicat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
7: El Instituto de Medicina Legal, que está trabajando el Centro de Integración de Datos, el Poder Judicial, para poder identificar lo antes posible a las 12 víctimas mortales, porque entenderéis que es muy importante también para generar la tranquilidad en familiares.
5: Segons les primeres investigacions, la causa de l'incendi, que ha cremat més de 3.000 hectàrees, ha estat la caiguda d'un cable elèctric a la zona forestal.
1: Diverses institucions europees i governs veïns han expressat el seu suport a Espanya per la tragèdia de l'incendi de Los Gallardos. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha traslladat el seu total suport a les víctimes i als equips d'emergència. El secretari general del Consell d'Europa, Alain Berset, ha mostrat la seva solidaritat amb les famílies afectades i ha elogiat la tasca dels bombers. Portugal també ha remarcat que la lluita contra els incendis és un repte compartit entre els dos països ibèrics, mentre que el govern britànic de Keir Starmer ha demanat informació urgent després de confirmar-se que entre les víctimes mortals hi podria haver ciutadans del Regne Unit, com s'ha confirmat. Tot i que les xifres de morts encara poden augmentar durant les pròximes hores, amb el balanç actual, l'incendi de Los Gallardos ja és el més greu de la història d'Andalusia i un dels més fatídics a Espanya. Pau Alemany, Catalunya, recorda també l'incendi de finals dels 70 a la Costa Brava.
5: Així és, l'incendi forestal amb el balanç més elevat de víctimes mortals a Catalunya va tenir lloc a Lloret de Mar, a la demarcació de Girona, l'any 1979. Les flames van causar la mort de 21 persones, 9 de les quals eren nens petits. 5 anys després, el 1984, un altre incendi de característiques semblants va provocar la mort de 20 persones. I el tercer incendi més greu, pel que fa al nombre de víctimes, es va registrar a Riba de Saelices, a la província de Guadalajara, l'any 2005. En aquell cas, 11 persones van perdre la vida mentre participaven en les tasques d'extinció del foc. I a Catalunya, els anys més tràgics pel que fa als incendis forestals van ser el 1994 i el 2003, amb 11 i 8 víctimes mortals, respectivament.
1: Ja, doncs, gràcies, Pau Alemany. Els incendis com el de Los Gallardos apareix el dilema de com actuar, si quedar-se allà on ets o fugir. Protecció Civil recorda més que mai la importància dels confinaments i sobretot de seguir les indicacions de les autoritats. Afegeix fins i tot que la Llei de Protecció Civil permet sancions en casos greus d'incompliment que poden arribar als 150.000 euros i després a l'obertura d'un expedient. Judit Huerta.
4: Sancions que en cas d'incompliments de confinaments ordenats per incendi no s'han aplicat mai a Catalunya perquè primer algú ha d'obrir un expedient i això en plena emergència és complicat. Imma Soler és la directora de Protecció Civil.
8: Les normes, per regla general, tenen un procés de sancionament quan no es compleixen.
4: Però sobretot en el que s'aferren els serveis d'emergències és en l'autoprotecció i la millor manera, recorden, en cas de foc és confinar-se.
8: Però si el que fem és sortir a fora i ens enganxa el foc o el fum també, per un camí, doncs som nosaltres el que directament afrontem aquest risc, no? I per tant, doncs, és molt complicada aquesta situació. És un risc molt alt, amb molta potencialitat de que tinguem mal.
4: Les infraccions de la Llei de Protecció Civil se solen aplicar a negocis o activitats de risc que incompleixen la normativa que data de 1997.
1: Bé, doncs, la gestió forestal dels incendis en la que treballa el govern de Catalunya té en marxa una estratègia amb mesures preventives que desenvoluparan fins a l'any 2033. Ens fa la fotografia Maria Gómez.
9: El govern admet que encara queda molta feina per fer en el manteniment dels boscos i en l'aplicació de mesures de prevenció d'incendis, tot i que defensa que l'estratègia actual és l'adequada. Aquesta passa per fer franges de protecció, netejar camins, habilitar basses d'aigua i obrir espais sense vegetació perquè el foc no viatgi entre massissos. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
10: I això no s'ha de parar durant 8 anys perquè això no es resoldrà en 2 dies, no es resoldrà en 1 any. I per tant, i tampoc evitarem molts incendis. El que hem de fer és que els efectes dels incendis siguin molt menors i puguem actuar moltes més en majors condicions.
9: Segons els càlculs dels tècnics, sense les vinyes que envolten la zona, el foc del Pla de Manlleu hauria pogut arribar a propagar-se fins a 10.000 hectàrees. Justament en aquest context d'incendis, un estudi liderat per l'investigador Víctor Resco de la Universitat de Lleida alerta que el Prepirineu i el Pirineu català es troben cada cop en una situació més difícil pel que fa al perill d'incendi forestal. Resco apunta que cal reduir el combustible disponible. I això s'aconsegueix, diu, amb cremes prescrites i ramaderia extensiva.
11: Això seria doncs una forma d'aconseguir aquesta reducció del combustible i que se sostingui en el temps, no? Perquè, clar, s'ha de mantenir.
9: També preocupa els experts la Costa Brava, la Costa Daurada i l'interior de Tarragona.
1: I la darrera hora, pel que fa als incendis, Protecció Civil ha decidit rebaixar el Pla Especial per Incendis Forestals a Catalunya, l'Infocat, de fase d'emergència a alerta, perquè la situació és més favorable que els darrers dies. Rosa Guillet, bon vespre.
12: Bon vespre. Ara el foc més actiu és el de l'abocador de Tàrrega, que ha començat a les 3 de la tarda. El foc evoluciona favorablement. El cap de l'incendi no ha progressat perquè els camps estaven llaurats i el foc ha quedat confinat a l'abocador. Els mitjans aeris, però, no han pogut treballar per seguretat per la presència d'una línia elèctrica. Hi treballen 15 dotacions terrestres. A causa d'aquest incendi, aquesta tarda recordem que s'ha tallat la circulació de trens a les línies RL3 i RL4 entre Mollerussa i Cervera, però ja s'ha restablert la circulació. Mentrestant, els bombers mantenen dispositius d'extinció als incendis estabilitzats de Guimerà, Navarcles i Sentmenat. Són els que més preocupen, segons l'inspector Oriol Corbella. Són declaracions a Ràdio 4.
13: Els que encara estan estabilitzats i encara no estan controlats, és a dir, d'això que encara podríem preveure que no podem marxar d'allà perquè si marxessin doncs allò tornaria a iniciar, són el de Guimerà, el de Sentmenat i el de Navarcles. Llavors en aquests són els que mantenim un dispositiu important i són els que ara mateix ens preocuparien i el que ens porta més feina també de remat de les línies.
12: A Guimarà, a hores d'ara, hi treballen 25 dotacions terrestres, un helicòpter bombarder i dos avions de vigilància i atac. A Sentmenat hi ha 16 dotacions terrestres i un helicòpter.

0: El Pla de Manlleu, 6 dotacions i també un helicòpter per revisar la zona afectada pel foc. Finalment, a Navarcles s'hi mantenen 2 dotacions terrestres. Recordem que ahir al vespre es van donar per controlats els incendis de Pla de Manlleu, Gavà, Carme i la Bisbal d'Empordà.
1: Rosa, també la segona onada de calor ens deixa xifres. Va començar diumenge, ha provocat 463 morts atribuïbles a les altes temperatures.
0: Sí, i el Sistema Espanyol de Monitorització de la Mortalitat Diària, més conegut com Momo, estima que només en 2 dies han mort 260 persones. Des de l'inici del període estival, que es fixa el 15 de maig, a Espanya s'han produït més de 1.660 defuncions vinculades a l'excés de temperatura. A Catalunya, Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor, però avisa que cal preparar-se per a un nou repunt de les temperatures a partir de diumenge, que podria derivar en una tercera onada més intensa que les viscudes fins ara. Durant l'episodi de calor intensa iniciat el 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès prop de 300 persones per afectacions relacionades amb la calor.
1: Doncs aquestes morts per la calor es produeixen en professions que estan molt exposades. És el cas d'un temporer de 64 anys que ha mort aquest dijous a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca agrícola de Seròs, al Segrià, en una jornada marcada per la calor extrema, segons ha pogut confirmar Ràdio 4. Josep Antoni Rumia és l'alcalde de Seròs i ens ha explicat com va passar, són declaracions als nostres micròfons.
2: Estava treballant i que es va trobar malament i es va desplomar. Els mateixos companys i el propietari de la finca el van portar al CAP de Seròs, on es va activar el protocol d'evacuació per infarts. I va vindre un helicòpter. Inclús el van reanimar, van botar una ambulància a Lleida, a l'Arnau de Vilanova, i sembla ser que no ha superat les lesions de l'infart.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball investiguen ara les causes de la mort per determinar si les elevades temperatures que han superat els 40 graus també van tenir aquesta relació. Des de Comissions Obreres lamenten la mort del treballador, reclamen reforçar les mesures de prevenció i protecció davant els episodis de calor extrema cada vegada més freqüents a causa del canvi climàtic. I en un parèntesi, entre calor i els incendis, una accident en una piscina municipal, una reacció provocada per la barreja de productes químics, ha deixat 17 persones ferides a la piscina de la Bisbal del Penedès. 10 han estat traslladades a diversos hospitals, 5 de les quals són menors d'edat. Tot i que inicialment s'havia valorat activar una alerta per un possible núvol tòxic, finalment s'ha descartat perquè l'afectació s'ha limitat al recinte de la piscina. L'Ajuntament ha recomanat, però, el confinament preventiu dels veïns més propers.
3: Edició Vespre. Andreu Viñas.
1: La crònica política també és judicial. Aquest divendres, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha imputat Juanma Serrano, excap de gabinet de Pedro Sánchez i expresident de Correus, en el cas Leire Díez. A més, ha autoritzat que s'analitzi el contingut del seu telèfon mòbil després de la petició de la Fiscalia Anticorrupció. Laura Monill, bon vespre.
4: Bon vespre. Sí, la decisió arriba arran de l'últim informe de la UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, que vincula Serrano amb la presumpta contractació estratègica de Leire Díez a Correus. La investigació intenta aclarir si va haver una trama per interferir en causes judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El magistrat també ha citat dues treballadores del PSOE perquè declarin com a testimonis, però ha retirat la seva imputació en considerar que no hi ha indicis que coneguessin els objectius de la presumpta trama orquestrada per l'exmilitant Leire Díez.
1: També us expliquem que l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver retardat la vacunació als policies i guàrdies civils durant la pandèmia. L'extitular de Salut, que avui ha declarat a l'Audiència de Barcelona, assegura seguir a ordres del Consell Interterritorial. Més detalls, Sergi Bassoles.
5: En la seva declaració, l'exmàxima responsable del Departament de Salut s'ha centrat en explicar que sempre va seguir a dit els criteris fixats pel Consell Interterritorial de Salut i per això, seguint l'estipulat per l'organisme estatal, es va prioritzar, ha explicat, les dosis d'AstraZeneca per a persones d'entre 55 i 65 anys.
6: Si tens 100.000 vacunes i tens 500.000 persones a qui has de vacunar, has de començar, segons et diu el Consell Interterritorial de Salut, per les cortes de més d'edat.
5: Quelcom ha afirmat Vergés que no impedia que els grups de treballadors essencials, com policies, personal sanitari o docents, continuessin sent vaccinats, això sí, a mesura que arribaven les dosis.
7: El ritme de vacunació dependia del número de dosis que iban llegando.
6: Absolutament.
5: Vergés, però, com també Marc Ramentol, exsecretari general del departament, han defensat que era absolutament prioritari començar per la gent gran.
8: Les unitats de cures intensives, hi havia uns 400 pacients. Esto para nosotros es
3: importante.
5: També han declarat avui l'aleshores director del servei, Xavier

0: Pierre Rodríguez i Adrià Comella, exdirector del CatSalut, i en tot moment han negat qualsevol discriminació vers els policies.
1: També us expliquem que el jutge del cas Coldo i anticorrupció demanant a l'UCO que el tinent coronel Antonio Balas continuï al capdavant de la investigació malgrat el seu ascens.
0: El magistrat ha enviat un ofici al coronel en cap de l'UCO perquè mantingui Antonio Balas al capdavant de la policia judicial que investiga aquest cas de corrupció que esquitxa els socialistes. Tant el Tugat com la Fiscalia Anticorrupció volen que, malgrat l'ascens del tinent coronel, aquest continuï el temps que sigui necessari i practiqui les diligències que consideri oportunes.
1: L'Audiència Nacional demana investigar possibles indicis de criminalitat en les converses entre Cospedal i Villarejo.
0: El magistrat Antonio Piña, instructor del cas Kitchen, ha requerit a l'emissora RAC1 aquests documents sonors que va fer públics mesos enrere. Unes gravacions que el Tugat vol ara incorporar a la causa. Alguns dels àudios vinculen l'expresident Mariano Rajoy amb l'espionatge a l'extresorer popular Luis Bárcenas.
1: El president de la Conferència Episcopal i arcabisbe de Valladolid, Luis Argüello, ha matisat avui les seves polèmiques declaracions. Assegura que ell ahir no va parlar del govern quan va dir que quan un estat obliga a l'ètica es converteix, oblida a l'ètica, es converteix en una banda de lladres.
0: Cueix encara la batussa entre la cúpula de l'Església Espanyola i el govern de l'Estat entre fortes acusacions. Malgrat la seva lleugera rectificació, assegurant que les seves paraules es van treure de context, Argüello ha afirmat...
2: Cada uno verá por qué se siente aludido, porque yo no he hablado del gobierno.
0: Matitzacions que arriben després que ahir per la nit el govern enviés una dura carta a Luis Argüello en la que es preguntava i si definíssim l'Església com una banda d'agressors sexuals, contundents paraules, les d'una missiva que anava signada pel ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños.
1: I acabem també de judicial. Imputat un exalcàrrec del govern valencià per la manipulació d'un àudio de l'AEMET del Dia de la Dana.
0: El jutjat veu indicis de criminalitat contra Ricardo García, exsubsecretari de la Conselleria de Justícia, i per això haurà de comparèixer a principis de novembre. S'investiga la filtració d'una conversa manipulada entre una funcionària de l'Agència Estatal de Meteorologia i una tècnica del Servei d'Emergències de la Comunitat Valenciana.
1: Les comunitats autònomes ja tenen la proposta del nou model de finançament sobre la taula. El Ministeri d'Hisenda ha remès ja a les autonomies l'esborrany d'un model que contempla 4.686 milions per Catalunya. L'executiu central s'obre a estudiar les propostes de les comunitats abans de portar el text al Consell de Política Fiscal i Financera, recordem, a finals de juliol. Ens ho explica Lorena Enns.
3: L'esborrany proposa incrementar l'autonomia i la corresponsabilitat fiscal de la Generalitat mitjançant l'augment de la cessió d'impostos com l'IRPF o l'IVA. La comunitat catalana també es beneficiarà del nou criteri de l'IVA de les pimes i del nou fons climàtic. Des del departament que dirigeix Arcadi Espanya ressalten que el nou model suposarà més recursos per totes les autonomies sense excepció i subratllen que hi ha marge per negociar. En aquest sentit, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha demanat a Junts i al PP que avalin la seva tramitació al Congrés.
4: No només diem a Junts, també li diem al Partit Popular, al Partit Popular a Catalunya, que això és bo per Catalunya, són més recursos pels catalans per millorar les polítiques que fem a Catalunya, en sanitat, en educació, en infraestructures, i per tant no perdem aquesta oportunitat.
3: Romero assegura que durant la tramitació es poden incorporar les esmenes oportunes. Segons el Ministeri d'Hisenda, si el model entra en vigor el 2027, les comunitats del règim comú rebran l'any vinent prop de 21.000 milions d'euros més que amb el model actual.
1: Doncs al baròmetre municipal de Barcelona, l'accés de l'habitatge i la inseguretat són els dos principals problemes que diuen tenir els barcelonins. Toni Conde.
5: Un 31% dels enquestats creu que l'habitatge és el problema principal de la ciutat, seguit d'un 26,3% que creu que ho és la inseguretat. Els segueixen la immigració amb un 7,5% i el turisme amb un 6,9%. Laia Bonet, tinent d'alcalde.
6: Que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
5: Un 75% dels barcelonins està d'acord amb retirar llicències als pisos turístics. En matèria política, el baròmetre indica que el PSC és el partit amb major intenció directa de vot, amb un 13%, seguit d'Esquerra amb un 11,1%. Junts, la candidatura més votada a les últimes eleccions, cauria a la setena posició amb un 2,6% per sota de Barcelona en Comú, Aliança Catalana, PP i Vox.
1: Gràcies. També els veïns de Sant Gervasi tenen una altra preocupació. Els afectats, sobretot per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 de metro, hauran d'esperar fins divendres que ve per poder tornar a casa seva. Cristina Martín.
7: Des de dimarts, tècnics de la Generalitat estan comprovant l'estat de les finques afectades per l'esvoranc. Els primers resultats són positius, però el govern farà més avaluacions per garantir que el terreny s'ha estabilitzat completament.

0: Ramon Ramírez, director d'Infraestructures de la Generalitat.
1: Els experts ens han aconsellat, i basat en la directiu de màxima seguretat i prudència que tenim, que es vol fer una comprovació de la situació del terreny de sota dels edificis. És a dir, tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
0: També avancen els tràmits que estan fent els veïns amb les asseguradores i l'administració per passar aquests dies. És el cas de Domingo Fine, del propietari de la pizzeria on es va produir l'esfondrament.
2: Estamos haciendo para hacer el ERTE, que creo que se dice así, y hace falta justificante y ahí estamos, que va todo muy lento, pero bueno.
0: El punt d'atenció als veïns continuarà obert aquests dies al centre cívic de Vila Florida, a pocs metres de la zona afectada.
3: De l'exterior us expliquem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha accedit a reprendre les converses amb Iran, però adverteix que l'alto el foc ha acabat.
4: Trump fa aquestes declaracions després que Iran acusés Estats Units de cometre crims de guerra amb els seus atacs dels últims dies. Les autoritats d'Iran, a més, han alertat que podrien atacar Israel com a part de la seva resposta si Estats Units continua bombardejant infraestructures iranianes.
3: En el marc de la tensió entre l'Iran i els Estats Units, l'Agència Internacional de l'Energia ha previst que l'oferta de cru superarà la demanda a finals d'any si hi ha un acord de pau definitiu.
4: L'organisme ha constatat un augment del trànsit a través de l'estret d'Hormuz durant el mes de juny, però adverteix que la nova escalada d'hostilitats entre Estats Units i Iran podria fer malbé la previsió, com ha evidenciat el mercat aquesta setmana. Al juny van navegar l'estret d'Hormuz 13,2 milions de barrils, un 70% més que el mes anterior, però un 70% del volum que hi passava abans que comencés la guerra.
3: El Ministeri de Sanitat de Gaza acusa Israel de bombardejar un hospital a la franja i provocar 3 ferits.
4: Els 3 ferits són encarregats del manteniment del generador elèctric de l'hospital. El Ministeri ha assegurat que l'atac s'ha produït, malgrat que el centre hospitalari es troba en una zona segura designada. Sanitat ha advertit que els atacs formen part d'una campanya sistemàtica contra hospitals i personal mèdic que posa en risc la vida de pacients i treballadors i deterioren la capacitat del sistema sanitari per prestar serveis essencials.
3: I la derivada al nostre país. L'Audiència Nacional investigarà 2 comandaments israelians per un delicte de detenció il·legal durant l'abordatge de la Global Sumut Flotilla que es dirigia a Gaza l'1 d'octubre de 2025.
4: El jutge Francisco de Jorge ha admès a tràmit 2 querelles interposades pel Partit Comunista, Esquerra Unida i diversos particulars contra el cap de l'Estat Major de les Forces Armades d'Israel, Eyal Zamir, i un altre comandament. El magistrat considera l'Audiència Nacional competent per investigar les querelles perquè en l'abordatge de l'exèrcit israelià a 70 milles nàutiques de la costa hi havia naus amb bandera espanyola.
3: Hi havia expectació avui entre els estudiants de la selectivitat i avui hem sabut precisament que el doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona és aquest any la carrera amb la nota de tall més alta de Catalunya, un 12,97, desbanca així Física i Matemàtiques, que liderava el rànquing els darrers anys. Dels props de 60.000 estudiants que han fet la preinscripció universitària, un 80% ja té plaça assignada i 6 de cada 10 cursaran els estudis que havien triat com a primera opció. El termini per acceptar la plaça acaba el 15 de juliol. I l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta que planificar les vacances amb l'ajuda de la intel·ligència artificial pot ser una font d'estafes pels ciberdelinqüents. Més detalls, Maria Huguet.
5: Preparar l'itinerari, buscar recomanacions de llocs per visitar o demanar suggeriments a restaurants. Totes aquestes accions que es fan amb una intel·ligència artificial poden ser també una font per als ciberdelinqüents per crear anuncis falsos d'allotjaments amb imatges creades amb IA o crear pàgines web que suplanten organismes oficials. Des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recomanen anar directament a fonts oficials, trucar si tenim dubtes i sospitar si ens demanen pagar amb molta urgència. Laura Caballerón és la directora.
6: Amb la intel·ligència artificial, doncs, les coses són més difícils de detectar, hem d'agafar les mesures i les preventives, utilitzar la intel·ligència artificial, utilitzar-la amb criteri, amb aquest esperit crític, no?
5: I si, malgrat prendre totes les mesures necessàries, són víctimes d'un frau financer, cal trucar al banc, bloquejar la targeta i fer la denúncia, perquè, si no, no hi ha possibilitat d'investigació i, per tant, de detectar patrons comuns en aquests tipus d'estafes.
3: Jordi Savall obre la 64a edició del Festival de Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb la Ruta de la Seda. Agnès Batlle.
7: Un viatge musical inspirat en els recorreguts de Marco Polo coincidint amb el 700 aniversari de la seva mort obren aquest vespre Portaferrada. Jordi Savall, acompanyat d'Esperion 21, recorrerà les músiques de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central en un concert que vol simbolitzar el diàleg entre cultures. Demà l'Espai Port acollirà Fuego de la companyia Antonio Gades, una de les obres més emblemàtiques del repertori de la dansa espanyola, commemorant el 150 aniversari de Manuel de Falla. Altres noms que passaran per Portaferrada són el col·lectiu instrumental nord-americà Snarky Papi, The Corrs, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Maria Arnal, Mònica Naranjo o Clara Peia. Tot i que canvia de propietat, ara passant mans de Cruïlla, Albert Mallol continua sent el director artístic.
8: Aquesta nova etapa que iniciem aquest any, un festival per endavant que no vol perdre el seu ADN, però sí que, evidentment, volem obrir portes i estar, d'alguna manera, actualitzant.
7: Fins al 20 d'agost, més de 35 concerts a Sant Feliu de Guíxols repartits entre l'Espai Port, el Monestir, el Guíxols Arena o el nou Village Estrella.
3: I més enllà de Sant Feliu de Guíxols i de Portaferrada, tornem a Barcelona perquè marxem amb la música d'Art de Bogotà. Si aguanto un poco más. Així sona l'avançament del seu nou disc que el grup presentarà avui en una actuació sorpresa al Festival Cruïlla, sorpresa perquè els de Cartagena no formaven part del cartell, almenys amb el seu nom, sinó que havien aparegut sota el pseudònim que dona nom a aquesta cançó, Bigger Splash, que finalment es confirma i són els Art de Bogotà. Amb aquest apunt musical del Cruïlla, marxem, Toni.
9: Doncs, déu-n'hi-do, que bé sona aquesta música, no?
3: Està molt bé, sí. Bigger Splash, apunta-ho.
9: Aniràs tu al Cruïlla aquesta nit o no?
3: Negatiu.
9: Ni demà?
3: Ni demà.
9: Ni demà.
3: Negatiu.
9: No.
3: No ens trobarem.
9: Un altre any
3: no ens trobarem,
9: veig. No, ens trobarem seguríssim, si més no al Cruïlla. Una abraçada, Andreu, que tinguis un bon cap de setmana.
3: Igualment, Arias.
9: Ara passen 3 minuts de 2:15 de 8. L'elecció de l'Art de Bogotà és una elecció en un dia en el qual, efectivament, estan cremant moltes coses. D'aquí a uns moments marxarem fins a Almeria. És tremendo, tot el que ens arriba des d'allà. Les 12 persones que han mort, 23 persones desaparegudes, l'angoixa de saber que les persones que han mort ho han fet mentre intentaven escapar del foc. Avui parlarem de què hem de fer si ens trobem en una circumstància com aquesta. Perquè si se n'adonen, no és una qüestió factista ni de bon tros, és que la situació que hem tingut a Catalunya aquests dies ens evidencia que ens podem trobar un dia al mig d'un incendi. Com hem d'actuar? En parlarem d'aquí una estona, just després de marxar fins a Los Gallardos, a Almeria, per parlar amb un company dels serveis informatius d'aquesta casa. Però ara passen 4 minuts de 7:45, és divendres, i avui més que mai, ja ho saben vostès, toca parlar d'esports. Esports. Dani Esclusa, què tal? Bona tarda, Dani.
10: Què tal, Toni? Bona tarda.
9: Dic avui més que mai perquè en menys d'una hora i mitja la selecció espanyola s'enfronta a Bèlgica en els quarts de final del Mundial.
10: Sí, ja tenim l'11 titular de Luis de la Fuente amb una gran sorpresa, Toni, i és que no juga Pedri, ho farà en comptes del canari Fabián. La resta de l'11, el mateix que en les últimes jornades, Unai Simón en porteria, defensa de 4 amb Pedro Porro al lateral dret, parella de centrals per Cubarsí i Laporte i Marco Corella al lateral esquerre. Esquerra, mig del camp per Rodri, Fabián Ruiz, com dèiem, que jugarà en comptes de Pedri i Dani Olmo, i la davantera a la banda dreta, Lamine Yamal, a l'esquerra, Àlex Baena, i en punta d'atac, Mikel Oyarzabal. Recordem que Espanya s'ha plantat en aquests quarts de final després d'eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo i companyia a vuitens, 1-0 amb gol de Mikel Merino, mentre que el combinat belga va eliminar la ronda anterior als Estats Units, victòria 4-1 dels de Rudi García, amb unes sensacions molt millorades respecte a les que havia mostrat anteriorment en aquest Mundial. És per això que, tot i que Espanya és àmpliament considerada com a gran favorita per passar l'eliminatòria, Luis de la Fuente té clar que no serà un partit fàcil.
11: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partit molt difícil, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
10: Doncs aquesta és l'opinió del seleccionador espanyol. El partit, recordem, es jugarà a partir de les 9 de la nit a l'estadi de Los Angeles, a l'horitzó, Tota una semifinal del campionat del món en la qual espera ja la França d'Mbappé, Dembélé, Olise i companyia, que no va tenir majors problemes ahir per eliminar la selecció del Marroc. Victòria 2-0 dels de Didier Deschamps amb gol precisament de Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé.
9: I abans de deixar el futbol, Dani, fem un breu repàs de l'actualitat dels equips de casa.
10: Començarem pels clubs de primera divisió. L'Espanyol, recordem, es troba ja immers en la seva pretemporada. El club blanquiblau ha presentat ja 3 fitxatges. L'últim ahir, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain. Pel que fa al Barça, l'equip es posarà en marxa el pròxim dilluns 13 de juliol amb les proves físiques i mèdiques habituals d'inici de pretemporada. Ho farà, evidentment, sense els mundialistes, que s'aniran incorporant de forma progressiva la dinàmica de l'equip. Mentrestant, l'activitat als despatxos continua i sembla que més aviat que tard, en principi durant la setmana que ve, es podria tancar el fitxatge del davanter del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El propi Barça confirma que l'acord entre clubs és

0: Bé, van anunciar ahir un nou fitxatge, el migcampista Ivan Morante, que arriba lliure del Burgos.
1: Toca parlar de ciclisme perquè fa una estona ha finalitzat, Dani, la setena etapa del Tour de França.
0: Segona arribada a l'esprint d'aquesta edició, en aquest cas a la ciutat de Bordeus. Ens ho explica el nostre enviat especial al Tour, Jorge Agüero. Bon vespre.
2: Bon vespre, Dani. Tim Merlier ha estat el corredor belga del Soudal Quick Step, qui ha estat el més ràpid en l'esprint a la línia de meta situada a Bordeus. S'ha imposat en una etapa plana on no han passat gaires coses importants. És per això que no s'ha mogut al capdavant de la general. Tadej Pogacar segueixen el líder groc destacat amb 2 minuts i 42 segons de diferència sobre el seu principal rival i perseguidor, Jonas Vingegaard. Demà, vuitena etapa, també plana, 180 quilòmetres entre Perigó i Bergerac.
0: Moltes gràcies, Jorge. Continuarem pendents, evidentment, dia a dia del que passa en aquesta ronda francesa.
1: I acabem amb un repàs de la resta d'informació poliesportiva del dia, Dani.
0: Començarem parlant de bàsquet. El Barça ha fet oficial avui la renovació de l'aler català Joel Parra, que firma un nou contracte de 4 temporades fins a l'any 2030. Passem ara al món del motor. Primer dia avui del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, el circuit de Sachsenring. Marc Márquez ha dominat aquesta primera jornada d'entrenaments lliures per davant de Raúl Fernández i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha estat quart i Maverick Viñales i Àlex Rins hauran d'anar a la repesca. I acabem parlant de tennis. Ja coneixem el primer finalista del torneig de Wimbledon. Es tracta de l'alemany Alexander Zverev, l'actual campió de Roland Garros, que ha eliminat el britànic Arthur Ferry a les semifinals en 3 sets, 7-6, 6-2 i 6-4. I tenim en joc ara mateix la segona semifinal, un partidàs, Toni, entre el número 1 del món i principal favorit, Jannik Sinner, i la llegenda sèrbia Novak Djokovic. Ara mateix guanya 2-7-0, Jannik Sinner, 6-4, 6-4, i en el tercer set, 5-4. Per tant, saca Jannik Sinner per guanyar el partit.
1: Déu-n'hi-do, m'han dit que et quedes sense vacances, no? Que has renunciat, no?
0: Bueno, m'ho estic pensant, no? Sí, em sembla que al final m'aniré.
1: ja tinc el bitllet, no puc evitar-ho. Escolta'm, que gaudeixis molt d'aquests dies. Gràcies, Dani.
0: Moltes gràcies, Dani.
1: Una abraçada, una mica més de 20 minuts i arribem a les 8 del vespre. Déu-n'hi-do, situació complexa, efectivament, la que estem vivint amb el foc. Ara, d'aquí un moment, marxarem fins a Almeria. També saludarem el director tècnic d'extinció del govern d'Aragón. És professor associat al màster d'incendis forestals de la Universitat de Lleida. Volem preguntar-li sobre això que dèiem abans. Com hem d'actuar si ens trobem ficats en una situació d'aquestes característiques? Perquè, insisteixo, no té res d'efectista per part nostra, sinó de qüestió pràctica, en el sentit en el que ho hem vist. El foc a tocar de cases. Hem parlat aquests dies amb alcaldes que estaven seriosament preocupats perquè, efectivament, en moltes urbanitzacions, per exemple, tenien el foc pràcticament a la porta, a les finestres. No hi hem sentit el cap dels bombers recomanar que en situacions d'aquestes característiques és molt més segur quedar-se a casa. Però, clar, si tu estàs dins de casa i estàs veient que el foc ve, diríem que és humà intentar fugir. I sembla ser que aquest és el motiu pel qual han mort les persones que fugien d'aquest incendi d'Almeria. Una situació absolutament terrible. De moment parlem del temps, com no pot ser d'una altra manera. Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bon vespre.
3: Hola, Toni, bon vespre.
1: S'agraeix una mica, eh? Hem baixat una miqueta les temperatures i sembla que bufa una miqueta de brisa, també, no?
3: Sí, han baixat les temperatures, s'ha tapat una mica, això ens indica que la nit serà bastant xafogosa a la costa, però vaja, les temperatures han baixat, però atenció, han baixat Lleida 40 graus i ha baixat la temperatura, clar, i 42.
1: Ja veus.
3: Barcelona també ha baixat, i 35 avui 33, el mateix ha passat a Tarragona, i a Girona han passat els 38 d'ahir i els 36 d'avui, per tant, sí, han baixat les temperatures. Demà podem afegir també ben bé un parell més de graus, i fins i tot demà al matí, doncs serà potser el moment més agradable de les últimes setmanes, perquè a partir ja, sobretot de diumenge, les temperatures tornen a pujar. Per tant, demà temperatures una mica més baixes, però això significa encara moltes màximes per damunt dels 30 graus a la mateixa costa i per damunt dels 35-36 cap a l'interior, amb sol, amb alguns núvols. Demà a la tarda una mica més de tempestes cap a les comarques del Pirineu, allà refrescarà mentre estigui plovent, i a partir de diumenge tira cap amunt, temperatures més altes, suma-li un parell de graus respecte a les de dissabte i pujaran dilluns, dimarts, dimecres i dijous, i podríem parlar d'un descens de les temperatures a partir de divendres de la setmana entrant, però vaja, de moment canvis importants per enlloc.
1: I de pluja no se'n veu?
3: De pluja, ja et digué, tret d'aquestes tardes, la tarda d'avui i també la tarda de demà al Pirineu, allò de dir que hagi regat a tot Catalunya, de moment, per enlloc veiem la

0: precipitació. Ja veurem si a començaments, no, de la setmana que ve, de l'altra, podríem tenir un canvi de temps una miqueta més important, però vaja, a 7-8 dies vista, ja et dic jo que la cosa continuarà bastant, bastant igual.
1: Déu-n'hi-do. Jordi, doncs el que diem cada tarda quan t'acomiadem, paciència, que és l'única cosa que podem fer, molta aigua, i si un es pot refugiar sota un aire condicionat, doncs millor que millor. Una abraçada, que tinguis bon cap de setmana. Moltes gràcies.
0: Igualment.
1: Vinga,
0: bona tarda.
1: Fins dilluns. 3 minuts i 3 quarts d'avui. Els hi explicava que d'aquí un moment marxarem fins a Los Gallardos, al Maria. Ara mateix no pot ser, i és normal, entenem perfectament la dificultat amb la que estan treballant els nostres companys. Ho farem en els propers minuts. És impressionant el que ha passat, com ha calat foc, amb quina rapidesa s'ha donat aquest incendi, que a més ha commocionat a tothom, perquè tenim les portades internacionals horroritzades realment davant unes dades que són terribles. Estem parlant de 12 persones mortes, estem parlant de 8 persones ferides, 23 persones desaparegudes. Júlia, és veritablement brutal tot plegat, no?
2: Sí, sí, és una tragèdia absoluta. Val a dir que en el que portem només de juliol a Catalunya portem 345 incendis. Vull dir que les xifres són terrorífiques, i evidentment quan hi ha víctimes humanes d'aquest calibre encara és més horripilant, no? Jo crec que també el que estem veient, perquè hem començat la temporada d'estiu ja parlant d'incendis, tothom ho tenia assumit, cosa que també és preocupant, i suposo que després podem entrar, no, amb les qüestions més tècniques. Jo crec que la gestió forestal no és una qüestió purament tècnica que s'hagi de destinar ni als agents forestals, ni als bombers, ni als equips tècnics, fins i tot a les institucions. És clarament una qüestió política que té a veure amb una visió política del país i del territori, no? I només per afegir l'última qüestió, hem estat molt preocupats durant pràcticament, no, tota la temporada per les pluges, veníem de les danes, i ara clarament l'època d'estiu està marcada per incendis mortals. Vull dir que el canvi climàtic, malgrat els negacionistes, el tenim, ja forma part del nostre paisatge normal, no?
1: Jo crec que fins i tot els negacionistes aquests dies parlen una miqueta més baix, en realitat. En qualsevol cas, a mi m'agradaria, insisteixo, ara de seguida marxarem fins al Maria, i veurem una mica com estan les coses, però ho deia la Júlia, més de 300 incendis amb el que portem d'estiu a Catalunya, i amb escenes veritablement brutals que hem viscut junts en aquest programa, parlant amb alcaldes que estaven explicant com el foc pràcticament arribava a la casa, no? I malgrat les advertències dels bombers, doncs un ho entén molt bé. És que si tu estàs veient que el foc pràcticament està arribant a casa teva i tens por d'aquello, crema, i doncs agafes i intentes marxar. Però sembla ser que això és exactament el contrari del que hem de fer. Hem anat a buscar algú que en sap molt més que nosaltres al respecte. És director tècnic d'extinció del Govern d'Aragó i professor associat al Màster d'Incendis Forestals de la Universitat de Lleida. És el senyor Alberto Mir. Señor Mir, ¿cómo está? Buen vespre.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, gracias por atendernos.
3: A ustedes por llamarme para poder colaborar con ustedes en esta emisión.
1: Cuéntenos, porque yo creo que es muy sencillo entender, ¿no? O sea, ya nos dicen los expertos que es mejor quedarnos en casa y no salir. Pero si estamos viendo que el fuego está ahí, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento realmente, señor Mir?
3: A ver, principalmente cuando nosotros estamos visualizando un incendio, y ahora mismo me estoy refiriendo a personas que no tienen una formación específica, lo principal que hay que hacer es llamar al número de emergencias 112 para dar la información y dar toda la información que nos soliciten en las preguntas que tienen ellos pautadas. Uh-huh. Evidentemente, si el fuego está próximo a nuestra vivienda, lo mejor es refugiarse dentro, porque no sabemos si el fuego impactará y afectará la vivienda. Muy probablemente, si no tenemos una vivienda muy cerca de una masa arbórea muy grande, el fuego a la vivienda le haga muy poco. Yeah. O sea, que estaremos refugiados.
1: Claro. ¿Vale?
3: Estaremos refugiados dentro de la vivienda. Otra cosa es que alrededor de nuestras viviendas tengamos unos jardines poco mantenidos, muy secos, sin hidratar, y eso haga que el fuego se acerque cada vez más a las persianas, a los tejados, a las ventanas, a las panaderas. Ejemplos similares.
1: Claro. Verdaderamente brutal, ¿no? Lo que hemos visto en este incendio, y todo el mundo parece coincidir en que las muertes de estas personas obedecen justamente a hacer lo contrario, quiero decir, a intentar escapar, ¿no? Oí el otro día que, claro, uno puede ver dónde está el fuego, pero no sabe qué hay más allá, no sabe cuál va a ser el comportamiento del viento, y el fuego puede actuar.

0: En su máxima extensión, el monte, la vegetidad que alberga no supera la altura de una persona, pero está tan seca de las últimas lluvias de este año, claro, que es una combustión constante para el monte, Tony.
1: Pablo González, te agradezco muchísimo que hayas hecho un hueco en tu labor informativa y hayas atendido nuestra llamada. Un abrazo bien fuerte y ánimo.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Hasta luego. 7 minuts i les 8 en punt del vespre. Oriol Izquierdo, què tal, Oriol? Bona tarda.
2: Hola, bon dia.
1: Quina fotografia,
2: Horrorós, horrorós, perquè ja portem molts dies, diguem, que anem sent avisats, no? Vam tenir l'incendi a Catalunya que va ser prou esfereïdor, després el de Catalunya Nord que encara ho va ser més. Crec que Portugal també està havent focs bastant importants. I ara aquest, que diria que és el primer en què hi ha hagut víctimes, o almenys un volum de víctimes tan important.
1: Sí, sí.
2: I això què ens diu? Que hem fet tard per moltes coses i que ara feina tindrem a passar aquest estiu.
1: Lluís Mijoler, com estàs, Lluís? Sempre per ordre d'arribada. Ja saben vostès que vaig saludant a les persones que ens acompanyen sempre per ordre d'arribada. Com estàs, Lluís?
3: Molt bé, encantat.
1: Després, quan la conversa no sigui tan seriosa, parlarem una mica de la teva samarreta, si no et sap greu. Com veus tot això?
3: Bueno, com s'està dient, no? Jo crec que és... Bueno, és que no sé fins i tot de com qualificar-ho. Jo crec que tothom estem en xoc, no? Perquè més enllà dels danys materials, doncs és aquesta situació de danys personals i fins i tot que arribin a morts, no? Jo crec que escoltant tot això i també abans, com deia la Júlia, i que avui també hi ha un excel·lent article de la Janet Sanz del Diari Crític que també fa una anàlisi d'això, també té a veure, i tu deies, amb la situació de crisi climàtica, però també és veritat que és un model territorial, aquest model dispers, no? Que és el que fa més dificultós, perquè segurament no segur, els cossos d'emergència han d'estar més pendents de les persones que hi ha en aquestes diferents urbanitzacions, no? I per tant evidentment que no hi hagin danys personals abans d'anar a atacar el focus principal dels incendis, no? I això fa que segurament també dificulti encara més. Jo crec que són plantejaments que de cara a futur que crec que donen molt per la reflexió, no?
1: Però fixa't que estàvem parlant, Oriol López, com estàs? Bona tarda, Oriol, benvingut.
4: Com anem?
1: Apropa't una miqueta més al micro, sisplau. Molt bé. Estàvem parlant aquests dies que lògicament el tema dels incendis doncs ha anat apareixent a diari al nostre programa, que segurament tota aquella necessitat de gestionar millor els boscos és una cosa que queda molt palesa en el moment en què l'incendi crema, però a la que l'incendi s'apaga, sembla que tots ens oblidem una mica d'això, no?
4: Sí, a la que vingui fresca a vegades ens oblidem, però jo crec que aquest any ens n'haurem de recordar una mica més. Tenim dos terceres parts del territori que són bosc. Catalunya és segurament el país europeu amb més bosc, i per tant alguna cosa hem de fer amb això, no? Si quan hi ha agricultura, quan hi ha pagesia, tot és molt diferent, però ara tenim bosc que creix per tot arreu, només cal... Bueno, és molt bonic, quan està més humit, diguéssim, però tenim bosc per tot arreu, no? Llavors, l'altre dia el president de l'Illa deia allò de potser haurem d'acostumar-nos a que haurem de tallar arbres o que haurem de fer... I, per tant, ens hi haurem d'acostumar, no? Ens hi haurem d'acostumar. Al igual que aquest matí jo estava... Jo soc de Mollet del Vallès i he estat amb representants electes de Caldes de Montbui, Sant Manat, que encara hi ha una mica de... Encara no està del tot apagat, no? Està apagat, però amb la calor que fa... I em deien la complicació que havia portat el confinament de 300 persones que estaven a l'urbanització El Farell, a les urbanitzacions d'allà. Ha estat una cosa molt complicada, perquè la gent no està acostumada a això. No. I la gent deia, no, però si està lluny, no, però si... Llavors, ha sigut molt complicat la gestió, i crec que amb 2.000 urbanitzacions que hi ha a Catalunya s'haurà de preparar la gent per si passa això, fer cas. Jo crec que els bombers ho han fet bé, I, escolta, s'havia de confinar, es confinava. Tres dies, és el que toca, perquè si no, mirem què passa quan hi ha evacuacions que de manera perillosa fan alguna gent que ara està passant a Andalusia.
1: No, si alguna cosa ens ha quedat clara és la magnífica tasca dels bombers de la Generalitat. Joan García, què tal, Joan? Bon vespre.
5: Bon vespre.
1: Digues.
5: Bueno, dues idees. Una és que normalment només parlem d'incendis i de sequera quan hi ha incendis i sequera, quan realment hauríem de parlar abans, perquè són precisament dos temes que acostumem a parlar en tots els àmbits, també a l'àmbit institucional, parlamentari, etc. Es parla quan passa, però s'ha de parlar abans, perquè s'ha de fer precisament tota una previsió i evitar, en aquest cas, netejar el bosc i prendre altres mesures. I no estic d'acord amb que la disseminació sigui precisament una...

0: de les causes d'això precisament és l'abandonament del camp, el que ha fet que els boscos no estiguin cuidats ara mateix. És a dir, la disseminació i la concentració de la població a l'àrea metropolitana està ara més concentrada que mai a la història de Catalunya, i també ho podem portar a altres territoris. Però és precisament aquesta concentració la que ha fet que abandonem les àrees forestals, les àrees, el món rural, i que ens porti a tenir aquests problemes. Abans, evidentment, hi havia masies al mig del Vallès Occidental, jo que soc del Vallès Occidental, de l'Alta Vallès, doncs coneixo que hi havia masies al mig del bosc, etc. Ja no n'hi ha, no estan abandonades, o no hi viu ningú, i només hi ha potser animals, cavalls o algunes hípiques i poc més, no? Per tant, hi ha una sèrie d'arguments i motius, però no, jo no crec que sigui precisament aquest, la disseminació.
1: Sí, Julián.
2: Sí, jo estic d'acord amb aquesta idea. El que és molt evident és que quan la terra s'abandona, el foc ocupa l'espai que ha quedat abandonat. Ho deia al principi, la gestió forestal no és una gestió tècnica, és una gestió política, per tant, de model de país. Aquí podem parlar d'urbanisme, podem parlar de model econòmic, però el que és evident és que tallar o no tallar arbres és una decisió política, fer cremes controlades és una decisió política, o deixar créixer el bosc i indomablement és una decisió política. I el que és evident és que fa molt de temps, i parlo de tots els governs polítics que han passat, almenys per la Generalitat, que no s'ha volgut encarar el problema de cara, i s'han gestionat des de despatxos de ciutat problemes que són del món rural, i ho dic amb tot el terme, perquè és la gent del territori que coneix per on s'ha de tallar, quina carretera s'ha de desbrossar, quin arbre pot o no créixer més ràpidament, no? I crec que això també té a veure amb el fet que Catalunya està entre les 5 comunitats autònomes de l'estat espanyol, i ho dic entre cometes, que menys inverteixen en gestió forestal.
1: Yeah.
2: Per tant, el problema és evident.
1: Seguirem parlant després de les notícies de les 8, perquè haurem de fer una petita aturada, però és interessant. Li deixaré parlar al Joan, que és molt breu el que vol dir. Després, quan tornem, en Lluís Mijoler demana la paraula, i crec que l'Oriol també. Un dels Oriols, l'Oriol Izquierdo. L'Oriol López m'imagino que també voldrà. En qualsevol cas, hi ha una cosa que ahir va ser molt, molt interessant, perquè ahir vam tenir una persona que la seva família té un bosc, i parlava de la dificultat extrema de gestionar el bosc. Diu, no ens deixen fer res. Diu, cada vegada que volem, per exemple, obrir el camí perquè puguin passar els camions de bombers en el cas que hi hagi un incendi, tens allà els forestals posant multes.
2: Sí, sí.
1: I una mica en la mateixa línia que comentaves tu l'altre dia, sentia un grup de camperols al Berguedà parlant dels incendis, una d'aquelles converses que a mi m'agrada parar l'orella sense intervenir, però veure una mica per on anava, i es queixaven exactament amb els termes que has dit tu. És a dir, massa decisió de despatx de Barcelona, de gent que no en té ni idea de la gestió dels boscos. No dic que ningú no tingui ni idea, però dic que sí que és aquesta la sensació que tenien com a mínim aquell grup de pagesos. Què volies dir, Joan, molt breument?
0: Només que hi ha una altra decisió que també està aportant aquest problema, és la reforestació salvatge que va haver fa 20-30 anys i que ningú després ha controlat ni ha gestionat els boscos.
1: Molt bé, 8 i 1 minut. Seguim parlant d'incendis, per arriben les notícies, i si arriben les notícies arriba també la Laura Monell. Què tal, Laura? Bon vespre.
3: Bon vespre, Toni.
1: Perquè no s'ha apagat tot el foc a Catalunya, no?
3: No, però ara volem actualitzar també la situació de l'incendi a Los Gallardos, Almeria, perquè la Guàrdia Civil continua la recerca de les 23 persones desaparegudes a l'incendi, com dèiem, d'aquesta província d'Andalusia, on la xifra d'hectàrees ha augmentat fins a 4.000. També es treballa per desallotjar les persones dels municipis de la zona que estiguin en risc per les flames. Pau Alemany, bon vespre.
4: Bon vespre. Les autoritats han demanat a la població que denuncien qualsevol desaparició de persones conegudes per facilitar la recerca de la Guàrdia Civil. De moment se n'han registrat 3, tal com ha informat el ministre Fernando Grande Marlaska.
5: Tenemos 3 denuncias. Hay personas extranjeras, pero hasta que no se produzca la identificación de las mismas y podamos establecer una correspondencia absoluta, entender que no nos adelantemos.
4: Les flames continuen cremant, també com ha explicat el conseller de Presidència d'Andalusia, Antonio Sanz.
6: Sigue siendo un incendio complejo que sigue avanzando especialmente en lo que es la zona oeste, lo que era flanco derecho ayer.
4: I més d'un miler de veïns han estat desallotjats.
3: Gràcies, Pau. Com dèiem, a Catalunya continua l'episodi de simultaneïtat d'incendis, tot i que evoluciona favorablement. N'hi ha un d'actiu a Tàrrega, mentre la resta ja estan estabilitzats o controlats. Aquesta tarda també hem estat pendents, però, d'una altra emergència, i és que Protecció Civil acaba de tancar la prealerta del pla Procicat després de l'accident en una piscina municipal. Recordem, una reacció provocada per la barreja de productes químics ha deixat 17 persones ferides a la Bisbal del Penedès. 10 han estat traslladades a diversos hospitals, 5 de les quals són menors d'edat. Tot i que inicialment s'havia valorat activar una alerta per possible núvol tòxic, finalment s'ha descartat. L'Ajuntament, això sí, ha recomanat el confinament. Hores d'ara, bombers ha realitzat tots els estudis i la piscina estarà tancada fins dilluns, però informen que ja no hi ha perill. Hem de mirar també a l'exterior. Un terratrèmol de magnitud 3,9 ha sacsejat avui, de nou, al nord de Veneçuela, especialment l'estat de La Guaira i la capital, Caracas. De moment, les autoritats no han informat de víctimes ni de danys materials, però el sisme ha provocat el desallotjament preventiu de nombrosos edificis.
7: Nosotros trabajamos en la torre aquí, en la TFC, Torre Financiera de Caracas. La torre se comenzó, o sea, sentimos como el mamboleo porque estábamos en uno de los pisos más altos y comenzamos a bajar.
3: Aquest nou sisme arriba quan el país encara intenta recuperar-se del doble terratrèmol de finals de juny, que va deixar prop de 4.000 morts, més de 16.000 ferits, centenars de persones desaparegudes i milers de persones sense llar. Les autoritats mantenen activats els protocols de vigilància i prevenció. I abans d'acabar, fem un cop d'ull als esports. La selecció espanyola vol trencar l'històric mur dels quarts de final. Espanya i Bèlgica es troben d'aquí menys d'una hora, a les 9 de la nit, en els quarts de final del Mundial 2026 a l'estadi de Los Angeles, amb les semifinals a l'horitzó. I ja coneixem l'onze de sortida dels de Luis de la Fuente. Unai Simón sota pals, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella a la defensa, Rodri Fabián i Dani Olmo al mig camp, Lamine Yamal, Baena i Oyarzabal com a davanters.
1: Molt bé, gràcies, Laura Monell, i fins després. Bon vespre.
3: Fins ara.
1: 8:04, de seguida continuarem amb la xerrada allà on la teníem, però abans és abans cal actualitzar la informació, en aquest cas del temps. Marxem fins a l'Aidment. Joan Carles Pinya, què tal? Bon vespre, bona tarda.
8: Bona tarda, què tal? Demà dissabte a Catalunya les temperatures diurnes baixaran excepte la província de Lleida, on no s'esperen canvis. Màximes que se quedaran als 39 graus a Lleida, 35 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, tindrem el cel poc nuvolat en general, amb alguns intervals de núvols al litoral de l'Empordà durant el matí i al Pirineu durant la tarda, on no es descarten ruixats aïllats amb tempesta. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Joan Carles. I ara fem un cop d'ull a com tenim la situació del trànsit. Marxem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
9: Bona tarda. De moment, en aquests moments ens queda a la C14 a causa d'un accident, el trànsit tallat a l'altura de Vilaseca, en sentit Salou. A causa d'aquest accident, la via tallada, de moment es fan desviaments senyalitzats. I d'altra banda, també tenim a l'A22 el trànsit tallat a l'altura d'Almacelles en sentit Lleida per un vehicle que ha cremat. Passa el mateix a la Nacional 240 per l'incendi d'un vehicle, a les Borges Blanques, en aquest cas, es dona pas alternatiu. I ja pel que fa a volum de circulació, bàsicament ens queda la C32, autopista a Maresme, el tram de Mataró, amb lentitud i aturades en sentit nord, també la pota nord, la B20, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. És tot, bona tarda.
10: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Les 8:06 a la tertúlia del Pla B de Ràdio 4. Avui comentem l'actualitat amb Júlia Ojeda, professora investigadora de la Universitat de les Illes Balears, Oriol Izquierdo, professor de literatura i humanitats a la Ramon Llull i exdirector de l'Institució de les Lletres Catalanes, Joan García, exdiputat de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Oriol López, secretari general adjunt d'Esquerra Republicana i diputat al Parlament, i Lluís Mijoler, diputat també pels Comuns al Parlament de Catalunya i exalcalde del Prat. Persona que d'altra banda té la paraula ara mateix perquè m'arriba estat, com saben, fins a les 8 parlant de gestió forestal, en realitat, Lluís.
0: Sí, quan parlàvem d'això, no? Que jo havia situat lo del sistema territorial o de l'urbanisme del país, i és cert que també té a veure, evidentment, l'abandonament de l'entorn rural i que, per tant, és conegut, diguéssim, no? O sigui, tens un sistema de mosaic entre camps i boscos, doncs...

0: evidentment no es propaguen tant, tant els incendis, però vull dir que en aquest sentit no és tan, no té res a veure la densitat que puguin tenir les pròpies zones urbanes com aquest sistema dispers que fins i tot es dona a l'àrea metropolitana, aquest sistema d'urbanitzacions. I amb això l'Oriol Nelo ho explica molt bé, i el que als Estats Units diuen subúrbia, i que ho vam veure, per exemple, també amb la realitat de Los Angeles, no? Com va ser, era gairebé impossible aturar un incendi precisament per una ciutat construïda amb aquest sistema suburbia o suburbà, contrarrestat amb el que seria Nova York d'altíssima densitat, no? Però bé, que no m'estendré més. Però que també volia situar la qüestió de que no oblidem qui són els propietaris dels boscos. És a dir, que aquí la responsabilitat és de l'administració, sí que ha de marcar, però també són els propietaris els que han de fer, no? I per tant, aquí, moltes qüestions que els propietaris no fan perquè no els hi surt rentable. I aquí també hem de veure quina economia té el nostre territori respecte dels forestals. I una última. És veritat que hem de parlar de boscos amb sequera. Quan hi ha sequera hi ha incendis, perquè una de les qüestions de la sequera que tenia a veure també era la proliferació dels boscos, perquè precisament l'aigua no acaba de baixar fins als rius i per tant fins als pantans, no? I que per tant els propis boscos són els que fan de barrera de que en altres situacions doncs, aquella aigua baixa, no? I es corre i no es dona quan la massa forestal és tan alta com la que trobem.
1: Oriol Izquierdo, sí.
2: Sí, a veure, per intentar afegir alguna cosa nova, crec que la situació és prou crítica com perquè, en comptes de lamentar ara, que ho hem de fer, és inevitable, lamentar tot el que no s'ha fet fins ara, es posi sobre la taula el que cal fer immediatament. I em sembla que s'ha de ser una mica resolutiu. És a dir, m'imagino que cal emprendre accions a curt termini d'entrada. I igual algunes d'aquestes mesures a curt termini són molt impopulars, però són imprescindibles. En funció de com evoluciona la situació, igual resulta que s'han de tancar no només parcs naturals com s'han tancat en els moments de calor més crítica, sinó fins i tot urbanitzacions. O sigui, potser s'ha de demanar a la gent o exigir a la gent que no es desplaci, que no vagi a segones residències, que no... perquè estem en una situació crítica i al costat d'aquestes accions a mitjà termini, per més impopulars que siguin, el que caldrà és emprendre les accions a curt termini, emprendre les accions a mitjà termini, entre les quals hi ha, evidentment, revisar la política forestal, que això tots ens n'omplim la boca, perquè tots ja ho hem entès, fins als que no hi entenem gens, però ara caldria traduir-ho en accions concretes. Però alhora no resoldrem res si no emprenem accions a llarg termini. Aquestes accions a llarg termini té molt a veure amb el que deia la Júlia abans. És a dir, tenim un problema molt greu de concepció urbanística, de relació amb el territori, i un problema molt greu de model econòmic al nostre país. El nostre país no funciona el model econòmic que tenim, ho veiem perquè cada dos per tres hi ha una crisi o altra, ara la crisi són els incendis, i no funciona la relació amb el territori que hem desenvolupat, no l'hem tractat bé i ara ho paguem.
1: Oriol López, en aquest cas.
3: Bé, jo crec que esteu dient coses que estan molt bé, i del que dèieu abans, com la mirada del país torna a mirar el món rural, crec que és molt important. O sigui, com la gent... Com hi pot haver un repoblament del món rural, no de les segones residències, en tot cas, però un repoblament del món rural que faci que la gestió del territori, dels camps, dels boscos, sigui una altra cosa. Ara tenim, vaja, autèntiques selves, per entendre'ns, seria molt important que ara que som 8 milions de persones, abans érem 6 milions, ara som 8, miréssim cap al país, miréssim cap a tot el país sencer i que hi hagués la possibilitat de guanyar-se la vida en el món rural i que això signifiqués també que hi haguessin camps, que hi haguessin una visió molt més propera i segurament si això passés, els incendis serien una altra cosa.
1: Dues paraules més demanades, la Júlia,
4: sí,
1: i el Joan.
4: Sí, jo per afegir un element més lligat amb aquesta concepció antropològica del foc, jo crec que hem de tenir clar que el foc no és l'enemic, el foc forma part de les cultures mediterrànies. Durant segles hem tingut cremes controlades de rostolls, hem après a netejar els marges dels boscos, hem entès que la gestió del territori era una qüestió que s'heredava de pares a fills i en societats que convivien, no?, amb el foc com un element de gestió de la natura i del territori, i per tant aquí també hi ha una memòria que pel model turístic, pel model econòmic on el turisme hi té una presència fonamental, no?, la construcció de segones residències i tot el que ja sabem que té a veure amb amb la concepció del país dels últims 50 anys, afecta

0: directament. Hem tingut els pagesos revoltats els últims 6 mesos. Jo l'únic que demano és que els socialistes i Esquerra Republicana o tots 3 partits que ara mateix fan crossa a la Generalitat no creïn un nou observatori, sisplau, perquè normalment la tendència després d'aquests moments és, en lloc de donar el poder a la gent, i, sí, és veritat que la major part del territori català està en mans privades, això és veritat, els boscos, la majoria, però el que s'ha de fer és anar a parlar amb la gent, anar a parlar amb els alcaldes de les zones afectades i dotar de recursos perquè sigui la gent la que gestioni sobre el territori. No creem un observatori al mig de la Ciutadella perquè l'any que ve tornarem a estar igual. Em sembla que l'any passat, amb l'incendi famós de Paüls, va sortir el president Illa a anunciar la creació d'un observatori que no sé si ha arribat a port o no, espero que no. Però en tot cas, la meva crida, sisplau, és que gestionin els recursos sobre el terreny, perquè és desesperant veure com cada any estem igual.
1: Sí, Joan.
2: Em sumo, que no es creï un altre observatori, sisplau, que em sumo totalment. Dues coses. Jo vaig tenir, de fet, a l'Oriol Nero de professor, perquè jo soc geògraf i el vaig tenir al seu moment, i quan ell defensava aquest model, estem parlant de fa ja 20 i pico anys, era evident que hi havia un model on hi havia segones residències, etc. Però és que també hem de parlar del problema de l'habitatge. És que ja no són segones residències, que són primeres residències. Si la gent està sortint de... I almenys aquest és el motiu. Per tant, hem de saber tenir una mirada territorial i saber llegir no només la gestió del bosc, sinó també la gestió de l'habitatge i la mobilitat i l'accés als serveis i l'accés a la xarxa de telecomunicacions. Tot això és el que realment s'ha de plantejar si es vol fer seriosament, i no fa falta un observatori. Hi ha una conselleria, hi ha diverses conselleries i es poden coordinar, i es tracta de plantejar, doncs, un planejament territorial que no sigui no només sectorial, sinó que sigui intersectorial, on es plantegi això precisament. Quan es parla d'habitatge, moltes vegades es parla d'habitatge, es parla només d'oferta i demanda. Hi ha molts arguments i moltes variables que afecten a l'habitatge. Una és el sol, l'espai. Si no sabem mirar l'espai, si no sabem mirar el territori, no podrem solucionar precisament això, no? Per tenir habitatge fora de Barcelona hem de tenir accessibilitat, i això segurament ens farà que aquells que ara no poden gestionar el bosc ho vulguin gestionar perquè viuen allà, no? Per tant, jo crec que és una bona solució, i hi ha solucions si mirem a l'espai i mirem al territori.
3: És un quart de nou, no tinc més paraules demanades, amb la qual cosa passarem pàgina en un dia en el que hi ha molta gent pendent del futbol a partir de les 9 de la nit. Saben que juga a Espanya, a mi els he de dir que a mi el futbol m'és una mica igual, però a la majoria de gent no, amb la qual cosa avui hem vist moltes samarretes pel carrer. De fet, s'ha obert la porta i ha aparegut el Lluís Mijolé amb una samarreta de futbol, però no de la selecció espanyola.
4: No, és l'Argentina.
3: Com és que vas amb l'Argentina, tu, Lluís?
4: Jo és que sóc maradonià, diguéssim, més enllà de que m'agradi o no el futbol, i per tant, bueno, és una samarreta que em va regalar el meu fill. És d'Argentina, Mundial 86, és la segona equipació i és la d'aquella famosa la mà de Déu, el partit contra Anglaterra, ara, bueno, 20, crec que va ser un 20 i pico de juny del 86, per tant...
3: Però has fet una declaració a principis avui, amb la samarreta de l'Argentina.
4: Bueno, era per, diguéssim, no he vingut amb la d'Espanya, perquè entre altres coses no la tinc, però era una mica per provocar, a veure si parlàvem de futbol també o no.
3: T'agrada? Mira, aquí parlem del que calgui. Veig que a l'Oriol López també li agrada el futbol, tinc la sensació una mica.
5: No sóc gaire seguidor del futbol, però en aquest cas no he trobat la samarreta de Bèlgica, però l'estava buscant.
3: Sí, algú més? Oriol, tu?
6: A mi sempre m'ha agradat molt el Tintín.
3: El Tintín.
6: Molt, molt, molt. Trobo que és una lectura molt, molt recomanable, especialment en nits com la d'avui.
4: Pensava que deies Tintín Koeman.
3: No, Joan, tu què? Tu sí, eh?
2: Sí. Sempre una petita provocació, però no entraré. Jo sóc soci del Sabadell, per tant...
5: i vull que, home, ara esteu molt contents.
2: Sí, estem molt contents, i vull que guanyi la selecció espanyola, evidentment, però no entraré en el debat, perquè és un debat que crec que s'ha fet tantes vegades. I crec que el Lluís també vol que guanyi Espanya.
4: Sí, no, totalment.
2: Això no vol dir res.
3: Júlia, què dius tu?
0: Jo no. No soc ni de futbol ni d'Espanya, per tant, no, de moment em quedo aquí.
3: Molt bé. De fet, el que m'ha preguntat la Júlia mentre el Lluís venia amb la samarreta esperant que parléssim una miqueta de futbol, vols parlar una miqueta?
4: No, era només.
3: M'ha fet gràcia per la Júlia, m'ha preguntat una altra cosa. Diu, parlarem del CEO? I li dic, com no parlar del CEO? Si a més a més avui hem tingut...
2: Del CEO m'apunto.
3: Tu també t'apuntes al CEO, no? Bé, no només del CEO, perquè avui hem tingut també els resultats de l'Ajuntament de Barcelona, no? Què passaria si efectivament hi haguessin eleccions municipals en aquests moments.

0: destaca amb tot un seguit de coses. Guanyaria el PSC amb 13%, també Esquerra Republicana trauria uns molt bons resultats amb un 11,1%, Barcelona en Comú 4,7%, Aliança Catalana pujaria, arribaria a l'Ajuntament de Barcelona amb un 3,3% dels vots, una mica per sobre del PP, 3,1%, Vox 2,7%, Junts per Catalunya, aquest és un dels grans titulars que deixa aquest sondeig, tindria només un 2,6%, amb la CUP només pel darrere amb un 2,3%. És veritat que hi ha un percentatge d'indecisos que és molt alt.
1: I per això hem d'entendre que el baròmetre de Barcelona és intenció directa de vot, eh? No és estimació i, per tant, falta
2: cuina.
1: Molt de context i una cuina ben feta, diguem.
0: Sí, sí, però en qualsevol cas són aquestes les dades que s'han fet públiques avui. El 45,1% dels enquestats no sap o no contesta encara. El CEO d'ahir el teniu més clar, no? PSC, entre 36 i 38 escons, Esquerra Republicana, amb uns molt bons resultats, 24-26, a continuació Aliança Catalana, que aquest també era el gran titular, perquè passaria dels dos diputats actuals a una forquilla que es mouria entre 23 i 25, el partit de Junts, un 11,8%, 16-18, és a dir, dels 35 actuals, això seria un delta baix, en el cas que fos d'aquesta manera, Vox 12-13, els mateixos que el Partit Popular, Comuns 4-5 i la CUP també 4-5. Julià, començo per tu, ja que el disc era dedicat. Què et sembla tot això?
3: Jo crec que previsible, no? No crec que a ningú li sorprengui res. Per una banda, perquè crec que és un mapa que s'assembla molt al que ha passat en la majoria de països europeus, tenint en compte la crescuda d'Aliança Catalana. Hi ha coses intrínseques dins d'aquest moviment, aquest trasbassament de vots, sobretot d'Aliança, que són interessants. Evidentment, sembla que hi hagi un sorpasso bastant gros de Junts, veurem com s'acaba concretant. Jo crec que Junts sap que fa molt temps que té un problema d'estratègia i un problema de lideratge, i crec que ho està pagant. Em sorprèn que Esquerra no li passi el mateix, però bé, després hi entrarem. I a mi també crec que és simptomàtic que hi hagi una part del sector de Vox que també obertament, crec que era un de cada quatre antics votants de Vox, declaren que ara canviaran Aliança. A partir d'aquí, crec que la crescuda d'Aliança no és només un fenomen que s'expliqui per coordenades purament catalanistes, això ho hem de, o catalanes, jo crec que ho hem de tenir clar. També hi ha encara, no, la ressaca del postprocés, això és evident, però que l'onada populista xenòfoba mundial els hi va a favor, també és molt clar, i això és el que explica també que hi hagi una part del votant de Vox que se'ls miri amb bons ulls. No? És un problema, la crescuda de l'extrema dreta és un problema aquí i a Castella, vull dir, això és indiscutible, però també és veritat que és símptoma de la incompareixença de la resta. A mi també hi ha una altra qüestió que volia posar sobre la taula, que té a veure amb Esquerra. Esquerra sembla que manté més o menys la posició. La pregunta que tinc una mica en general és: tornarà a repetir un tripartit amb Comuns i PSC per mantenir-se fent de crossa o no? Perquè si no ho fa, el panorama és bastant ingovernable. No? I això també crec que és significatiu. Ara mateix, queden 2 anys per les eleccions, hi ha unes municipals pel mig que segurament també faran moure les coses, però bé.
0: Estem segurs que efectivament l'estudi d'aquestes dades i de totes les dades donen pistes.
3: Sí,
0: també, clarament. Perquè s'ha acusat molt l'Esquerra d'arribar a pactes amb el govern, que això li podria passar una factura molt potent, i en realitat és més aviat al contrari.
3: Sí.
0: No? És
3: a dir... també, deixa'm dir una cosa molt ràpida, perquè avui he vist un tuit de l'Oriols que a mi m'ha escandalitzat, perquè penso que realment que es queixava una altra vegada, perquè el rol victimista sempre el té a la boca, no? Dient, clar, hem aconseguit aquesta crescuda, tot i els cordons sanitaris i, no? I els cops, com ha dit, bueno, ha fet servir una expressió quan l'entrevisten, no? Com es diu que li han fet, bueno, ara no me'n recordo, com apel·lant no? a la duresa que s'ha hagut d'encarar amb les entrevistes i tal, i jo pensava, bueno, clarament, si una cosa hem fet és parlar d'Aliança Catalana una i una altra vegada, tothom, fins i tot el president Salvador Illa, crec que és el primer gran interessant en situar Aliança Catalana com el principal enemic, que és una cosa que Pedro Sánchez també ha fet a l'Estat.
0: L'Oriol Izquierdo és el primer que m'ha demanat la paraula. Sí,
4: a veure, voldria afegir unes quantes coses. Estic bastant d'acord.

0: amb alguns matisos, evidentment, però globalment d'acord amb el comentari que ha fet la Júlia, però a mi falta una prèvia. Sempre que parlem d'aquestes qüestions, m'hi falta una prèvia. I la prèvia és que recordem que som davant d'unes enquestes, que les enquestes són una fotografia del moment actual i que, com tota fotografia, és a dir, que les fotografies, contra el que sovint es pensava, les fotografies no són una, diguem, un reflex, una imatge nítida i inqüestionable de la realitat, sinó que les fotografies de vegades estan desenfocades, de vegades són borroses, de vegades, segons quin punt de vista tinguin, els peus surten molt grossos i el cap surt molt petit. És a dir, que les fotografies molt sovint el que fan és deformar la realitat. I aleshores cal reconèixer que el SEO té una llarga tradició a l'hora de deformar la realitat. I particularment a l'hora de llegir els resultats d'Esquerra Republicana. És a dir, a l'enquesta immediatament anterior, a les últimes eleccions al Parlament, els va donar que eren, Oriol, 10 escons més dels que van tenir finalment. I sembla que repeteixes, és una constant del CEO sobrevalorar el vot d'Esquerra. De fet, diuen els que hi entenen que la mostra no està ben definida des del punt de vista de la representativitat i que els biaixos no estan ben corregits, és a dir, que està molt més representat el votant de determinats partits que no pas el votant d'altres. I això explica algunes de les xifres. Jo crec que això ho hem de recordar cada vegada que parlem d'enquestes, perquè si no pot semblar que donem les enquestes per bones com si fossin una realitat. I no, són l'intent de crear una imatge del que passaria si hi hagués les eleccions immediatament, i aquesta imatge està condicionada per molts factors tècnics, si voleu, que són molt difícils de controlar i que és molt fàcil que, com que no es poden controlar bé, donin una imatge deformada. Yeah. Dit això, evidentment hi ha unes tendències que hi són, evidentment, i les tendències quines són? La fragmentació política cada vegada és més gran, la situació, per tant, cada vegada és més difícil de governar, és més ingovernable, hi ha un creixement de l'extrema dreta, tingui la bandera que tingui el coll, que obeeix a un factor general. També és veritat que en el nostre cas hi ha uns factors que expliquen que sigui Aliança Catalana qui creix de la manera que creix, que és, diguem, tota la retòrica del fracàs que s'ha generat al voltant de l'aventura política de l'1 d'octubre. Resumiré dient l'1 d'octubre, d'acord? S'ha generat tota una retòrica del fracàs que alimenta la decepció, la frustració i, finalment, el vot cap a Aliança Catalana. I, en relació amb això, deixeu que faci un últim apunt, sé que la Júlia ho indicava una mica, també, eh? Aliança Catalana és un monstre que l'estem creant entre tots. És un monstre que, naturalment, ja apareixia i hauria crescut, i sens dubte, però que l'estem alimentant entre tots. I en aquest sentit a mi em sembla que és gairebé escandalosa la concepció d'allò que se n'ha dit cordó sanitari que s'ha volgut construir al voltant d'Aliança, perquè és allò més contraproduent que hi havia, i és particularment escandalosa l'actitud del president de la Generalitat davant de la Sílvia Orriols, perquè el que fa és, com deia la Júlia, buscar la confrontació amb ella pensant que d'aquesta manera neutralitzarà alguns dels seus rivals directes i creixerà ell. I crec que no és prou conscient que el creixement d'Aliança Catalana és a costa de tothom. Perquè aquí sembla que només hi perd Junts i que Junts i Aliança siguin cosins germans i, escolteu, no ens equivoquem, eh? No ens equivoquem. Aliança veu de tot arreu i, si no, fixeu-vos quines persones han anat a ingressar a Aliança o estan encapçalant llistes a les candidatures a les pròximes eleccions municipals, i d'on venen, quins moviments hi ha de vot en detall. No és, potser ve especialment de Vox i de Junts el vot cap a Aliança, però no exclusivament. Veuen de tothom, perquè el populisme és el que té, que convenç els qui volen deixar-se convèncer.
1: Les 8 i 26 minuts, m'ha demanat la paraula al Joan, després li demanaré a l'Oriol López, perquè, clar, i lògicament al Lluís Mijoler, però hi ha hagut moltes al·lusions a Esquerra Republicana, però el Joan ha demanat abans la paraula.
2: Bé, a mi m'agrada que es parli ara de lo contraproduent que és el cordó sanitari, perquè aquest mateix concepte, jo almenys, i jo recordo quan estava al Parlament que ho defensàvem, que era contraproduent també quan estava a Vox, perquè es va començar a practicar amb Vox. I de fet aquesta visió de no confrontar les idees amb un populista és un error. És un autèntic error, sí, perquè al final confrontar idees amb un populista sempre et portarà a guanyar el debat, sempre. Si tu l'evites i al final l'amplifiques i el deixes als seus canals que acabin amplificant la seva veu, les seves solucions fàcils i inútils, segurament acabaràs tenint enquestes com aquestes, que són enquestes, que evidentment, i sobretot la de Barcelona, doncs són

0: Són enquestes que marquen tendència, i és evident que marquen una tendència, i hi ha moviments entre intencions de vots molt sorprenents. Jo encara no acabo d'entendre, o sigui, a mi em costa molt, i igual la Júlia ens ho pot explicar, però aquesta relació que hi ha entre l'exvotant de Vox i d'Aliança.
1: Són racistes.
0: Sí, això ho entenc, però aquesta visió postprocés i aquest relat que ara la Sílvia Rigol s'utilitza del fracàs de l'1 d'octubre, com els polítics tradicionals ens han traicionat, això és el que està dient, no? Com s'entra en aquest debat, com hi ha falta d'informació, i jo crec que al final el cordó sanitari el que fa és això. O sigui, si tu no debats, si tu no confrontes idees, passen coses com aquestes. Al final et venen una història, una solució fàcil, la compres i la votes.
2: Oriol, sí.
3: Parlant primer del tema d'Aliança Catalana, no? Jo crec que Aliança Catalana, un partit d'extrema dreta, diferent a Vox, perquè és diferent. Vox té una tradició franquista, etc, etc. Espanya tot és una mica diferent, però Aliança Catalana és un partit d'extrema dreta igual que Vox, i per tant jo que estic al Parlament de Catalunya ara fa uns mesos, tu també, Lluís, diuen més o menys el mateix, no? I normalment quan han de fer esmenes el problema és si està en castellà o està escrit en català, o si posa Espanya o Catalunya, però pensen el mateix de tot plegat. Aliança és un fenomen que es pot interpretar de moltes maneres. Un d'ells, tu em parlaves, Júlia, com s'ha digerit el postprocés, no? Som un país que portem ja més de 300 anys intentant alliberar el país, ho hem fet moltes vegades, tots els segles, el segle XVIII, el XIX, el XX, i ara el XXI ho hem tornat a fer.
0: No entraré.
3: Quan intentem fer-ho, que algun dia ho guanyarem, a vegades els catalans som una mica així, doncs comencem a buscar culpables, botiflers, etc. Molt bé, ara portem uns quants anys així. Crec que el que necessita aquest país és un canvi de cicle, no? Un canvi de cicle polític, un positivisme a tots els nivells, no? De tots els partits, Tots els partits poden ser positius a l'hora de proposar, Nosaltres jo crec que som aquí, i per tant Esquerra Republicana el que fa és, ja fa molt de temps, llegir la realitat. Sí, llegir-la.
1: Deixa de pactar amb els socialistes, aleshores.
3: Ara parlaré d'això. Això m'has fet aquesta pregunta, però et respondré això dels socialistes. Llegir la realitat, ser útils. Hem fet ara uns pressupostos, també l'han votat els comuns. Crec que el país necessitava uns pressupostos. Quan nosaltres governàvem també volíem que ens votessin els pressupostos, per tant, crec que hem fet bé. Som un partit que tenim 95 anys, i per tant no ens espantem gaire, no? I els que ja portem molts anys de militància i coneixem la història d'un partit de 95 anys, no ens espantem gaire quan hi ha, diguéssim, segons quins crits a l'entorn de «oh, és que no sé què». Sí, tots són cicles polítics. Nosaltres el que no farem mai, segur, seguríssim, és avalar que hi hagi extrema dreta a Catalunya o a l'estat espanyol, mentre estiguem a l'estat espanyol. Mai a la vida, I el que anem a fer és a guanyar una altra vegada. Potser no ho vàrem fer bé, per això vàrem passar de 33 a 20 diputats, ara les enquestes ens diu que en podem treure més, fantàstic. És una cosa que notem, també, això es nota molt quan venen a les eleccions municipals, te n'adones, jo he estat treballant-hi diferents anys, te n'adones molt ràpidament de si les coses van bé o no a l'hora de configurar candidatures, no? I per tant, nosaltres, que l'any 19, jo no hi era, però va anar molt bé, i el 23 va costar més, ara veiem doncs que la cosa va com un tiro, que hi ha molta gent que s'hi vol apuntar a l'entorn d'Esquerra Republicana. Hi ha en bona part del país, més enllà de Barcelona, en àrea metropolitana, amb una cosa que vaig veient de vot bastant refugi del que està passant, davant del que hi ha de l'extrema dreta, d'Aliança allà, etcètera, etcètera. Nosaltres no anem a pactar amb el PSC, no tenim per què pactar amb el PSC o amb els comuns a fer un tripartit, com tu deies, un govern d'esquerres. De fet, el govern d'esquerres del 2003 i el govern d'esquerres del 2007, jo els defenso moltíssim, amb Pasqual Maragall i amb José Montilla al capdavant. És veritat que hi havia hagut 23 anys de pujolisme, coses bones, molt bones, però nosaltres vam creure llavors que el país necessitava una regeneració, no? Obrir finestres, començar a parlar de l'Estatut, un Estatut que vam acabar votant en contra, i que tot allò que vàrem fer en aquell moment va acabar possibilitant que el 2012 comencés una cosa que es va començar a dir el procés, ara parlem del postprocés, i per tant que hi hagués molta gent, sí, home, sí,
1: el procés... Perquè Esquerra tingués un tripartit, les consultes d'anys del 2009 no les va fer Esquerra Republicana, Oriol?
3: Jo vaig ser anys el 2009, no sé si hi eres tu, però jo sí que hi era.
1: 2009.
3: Jo sí que hi era, a anys, i després a molts llocs. Però el que sí que va passar és que hi va haver una, es va obrir el debat de l'Estatut, un Estatut que havia de ser federalitzant, que havia de federalitzar bastant les relacions Catalunya-Espanya, va acabar sent un altre Estatut, nosaltres no el vam votar, aquell Estatut, però que després del ribot, després del 2010, el ribot de l'Estatut i tot plegat, és quan hi ha un canvi de xip de mentalitat a la població catalana i hi ha una majoria independentista que comença a caminar. I això ho pots veure així, tu potser ho veus d'una altra manera, jo ho veig així. Jo crec que Esquerra Republicana sempre estira i tornarem a estirar. I per tant, som aquí i ho tornarem a fer, i aquí sempre al costat de gent demòcrata, sempre. Sigui amb la gent demòcrata, Convergència, de Junts, digue-li com vulguis, de Comuns, del PSC, si és que hi ha canvis o no hi ha... Ja ho veurem què passarà en aquest país. El que no farem segur és estar al costat d'antidemòcrates.
2: Lluís Mijoler, sí.
4: Sí, no, només en punt, la sobirania es guanya guanyant drets, i per tant els avenços amb sobirania, si no es guanyen amb dret, mai van per la via directa, i per tant jo crec que el que apuntava l'Oriol, no? Crec que els partits, quan ha governat l'esquerra s'ha avançat amb drets, i per tant avances amb sobirania, i al final la qüestió és quan arribes a plantejar un dret a decidir, l'has de plantejar en una situació en què la ciutadania no estigui pendent d'altres qüestions, sinó que precisament hagi guanyat drets. Però bueno, en fi, jo crec que això, aquesta disputa és més vostra i no hi entraré tant, no? Jo, com a sobiranista, diguéssim, crec que la independència no és la solució a tot, sinó que és això, governs d'esquerres que guanyin dret. Deia que el del CEO, la gran mala notícia, evidentment, més enllà de que estic d'acord amb el que deia l'Oriol Izquierdo, no? De que és una fotografia determinada, és cert que marca unes tendències i, per tant, evidentment, tampoc podem obviar-ho, però crec que la gran mala notícia és que constatem, efectivament, que aquest progrés que ja sabíem i coneixíem d'Aliança Catalana. I al final és que ningú té la fórmula. Ni la tenim aquí, ni la tenim des d'un plantejament més d'esquerres, ni més liberal com altres partits, o si el PP també amb el seu acostament a Vox ho beneficia o atura, l'estratègia de Junts. Jo crec que els Comuns, Esquerra, és igual. Ningú acabem de tenir la fórmula quina és la que ha de ser, però és que no la tenim a Espanya, ni a Catalunya, ni la tenim arreu. No? I crec que més enllà del cordó sanitari, jo crec que no és contradictori el cordó sanitari o un pacte antifeixista amb confrontar idees. De fet, es dona la confrontació d'idees. L'has de fer a cada espai on t'hi trobes, al Parlament, a cada debat, evidentment has de confrontar les idees. El que no faràs és votar absolutament res que ells plantegin, encara que pugui semblar de sentit comú, perquè no estàs d'acord amb la voluntat que ells tenen, no de governar les institucions, sinó precisament de buidar-les de contingut. No? Per tant, jo crec que el pacte antifeixista s'ha de fer. Jo crec que no es pot fer el que està fent el PP, que és votar o donar suport, fins i tot entrant a governs amb Vox, perquè això amb ells jo crec que el que fan és blanquejar precisament això i va amb la seva pròpia contra. Crec que Junts ha pogut tenir alguna tentació d'anar per aquest camí, diguéssim, amb Aliança Catalana, o legítima, en tot cas, vull dir que ho puc arribar a entendre, però crec que hem de mantenir aquesta... Les forces democràtiques són unes, i les que no ho volen ser no ho són, i jo sempre recordo, a Hitler el van votar, a Mussolini el van votar, i ens va portar on es va portar, i estem 100 anys després, jo crec que ha repetit molts dels errors que es van donar.
2: Les 8:36 minuts, tinc diverses paraules demanades, Primer la Júlia, després el Joan, a continuació l'Oriol Izquierdo.
1: Sí, diverses coses. Jo crec que, Lluís, la qüestió dels drets, quan es posa la qüestió del dret a l'autodeterminació sobre la taula en el cas català, sempre teniu una mica de problemes perquè clarament no sabeu com abordar-la. El president actual, amb qui vosaltres esteu molt tranquils pactant, fa 4 dies es manifestava al costat de Societat Civil Catalana en contra del dret dels catalans a ser lliures. Això per començar.
5: Hi havia Vox a la mateixa manifestació.
1: Per això. Vull dir que crec que, bé, tothom sabem del que estem parlant i associar la complexitat del cas català només a la capacitat dels governs d'esquerres de ser progressistes, i incloent aquí el PSC, em sembla, si més no, qüestionable. I per
4: això... Parlo pels Comuns, per no això, pel PSC. Vull dir que...
1: Bueno, però ha semblat que deies que avalaves la idea del tripartit. Jo sí. Poso en qüestió, jo crec que el tripartit de Carod Rovira no té res a veure amb el tripartit que més o menys es podia figurar ara. Jo crec, Oriol, que està molt bé el discurs abanderat independentista, però després s'ha de mostrar en fets, perquè ara mateix el que esteu fent és ser de crossa als socialistes a tot arreu. Teniu un president de partit que, quan havia d'apretar, va marxar. El 28 de setembre del 2017 no es va presentar a la reunió de Palau. És a dir, Jo crec que de la mateixa manera... De la mateixa,
3: em sembla que vas una mica errada, de tot el que dius.
1: De la mateixa manera que se li ha demanat a Junts reiteradament que tenen un problema amb el lideratge i que potser Puigdemont, no, potser no, jo crec que Puigdemont ja és una figura esgotada i que part del problema que té Junts ara mateix és que està encallat amb l'estratègia, crec que Esquerra Republicana

0: Ha sortit aquesta setmana Jordi Aragonès, que també hi ha hagut moltíssima polèmica, a dir que el seu enemic no és, no són els castellans o els espanyols, sinó que el seu gran enemic és el califat. Ja està.
1: I a l'ABC.
2: M'acabo d'apuntar una frase teva, que un dia desenvoluparem el programa amb calma. Diu, el partit que està liderant el camí cap a la independència. Podríem preguntar-nos quin és aquest partit, ara mateix, no?
0: No existeix.
2: Sí, Oriol, deixa'm que em coli, perquè les al·lusions han estat tan directes, sí, home, sí. Les al·lusions han estat tan directes que... Respon-t'ho, sisplau.
3: Els processos polítics necessiten de construcció de majories, sempre. Quan deia abans el 2003 no hi havia majories per reformar un estatut, varen fer majories per reformar un estatut, després va anar com va anar. El 2010-2012 varen fer unes majories pel dret d'autodeterminació, per fer un referèndum. Has de construir majories al carrer, polítiques, etc. Nosaltres sempre som aquí, sempre anem construint majories i ara tornarem a construir majories. Deies, parlaves de lideratges.
0: Amb qui construïu majories? És la pregunta que t'he fet al principi.
3: Amb qui, què vols dir, els partits polítics?
0: Sí.
3: Bueno, és que amb Junts, l'any 2010, Convergència llavors, no hi havia cap majoria independentista. Va ser al cap de 2 anys que es van transformar, perquè van llegir la realitat a la seva manera i es van transformar. Llavors, ja veurem què passa d'aquí 2 anys. Ja veurem si Pedro Sánchez aguanta, si venen PP i Vox. La política canvia, i canvia molt, i el que s'ha de fer és llegir aquestes realitats. Parlaves també de lideratges polítics. Nosaltres tenim uns quants lideratges polítics. Tenim l'Oriol Junqueras, que a tu et pot agradar més o menys, però està molt ben valorat en el CEO. Un líder amb molta solidesa. Deies que va marxar, no va marxar. L'Oriol Junqueras, igual que el Raül Romeva, van ser els que van organitzar el referèndum. Sí, no sé per què rius. Van organitzar aquest referèndum, efectivament.
0: El referèndum, sí, sí. El va fer la gent.
3: No el va fer la gent. La gent el dia 1 d'octubre va estar allà i va estar a la porta de totes les escoles i omplint-ho. El referèndum va ser organitzat per una gent, efectivament. No van sortir les urnes perquè sí, ni van sortir les paperetes perquè sí, ni es va fer un procés perquè sí. Hi havia la gent i la política a la una. Per tant, tot anava aquí. Tenim aquest. Tenim un altre lideratge polític que avui el baròmetre el marca com a bon lideratge, l'Hisenda Alemany, no? Encara el futur, en aquest cas, la ciutat de Barcelona. Tenim Gabriel Rufián, que crec que és un lideratge de primer ordre i que trenca moltes costures i moltes mentalitats de molta gent a dintre del meu partit i a fora. Sempre es diu que ja acabo, dos eixos, no, Catalunya, allò, l'eix Catalunya-Espanya, l'eix Esquerra-Dreta. Esquerra Republicana, normalment, quan li van bé les coses, és quan actua i lidera en el tercer eix, que és el de democràcia-totalitarisme, el democràcia-no-democràcia, no? Per mi aquest tercer eix és important. I ara aquest eix comença a tenir, a dintre del país i a fora, molta força. I amb Esquerra hi serem, i suposo que altres també hi seran. Però la construcció de majories és una cosa que s'ha de fer, s'ha de treballar el dia a dia, s'ha de treballar amb la societat civil, s'ha de treballar amb els partits polítics, i quan passen les coses passen perquè hi ha la gent i perquè hi ha uns polítics que les fan.
2: Ara tu, Joan, avui
4: què? No, que em sembla que hem tornat a uns anys enrere, no, aquest debat. El procés ha acabat i a més...
2: El procés sí, jo estic parlant de fer coses noves.
4: Bueno, però, no, perquè...
2: No, però, el tinc, Esquerra Republicana ho van llegir molt ràpid, que s'havia acabat algunes coses.
4: No, perquè tenia el mateix president de partit, per tant, molt no s'ha canviat. I un dels problemes que té precisament el poder atacar o debatre amb partits com Aliança o com Vox és precisament que el seu debat actualment és que ells són nous, o sigui, encara que no siguin nous, són nous i que estan precisament enfrontats a tota la vella política, no? I de fet, parlen del procés...
3: L'extrema dreta a tot arreu, sí, bueno, diu el mateix.
4: Ja, sí, però tu no pots enfrontar-te a lo nou insistint en lo vell. Jo no parlo de valors, jo no comparteixo els valors evidentment, estic molt lluny d'aquests valors, però això és evident, i està passant. I jo crec que aquest debat l'heu de tenir, o s'ha de tenir, i l'han de tenir els partits tradicionals, tots, el PP, Esquerra, Junts l'està tenint, segurament. Jo, em consta que Junts el té, perquè coneixo a gent de Junts de la meva ciutat i l'està tenint. Però si insistiu novament en aquestes majories independentistes, amb qui? amb Aliança fareu una... Perquè ara mateix aquesta majoria independentista només es pot fer al CEO amb Aliança.

0: no hi ha una altra majoria. Per tant, està molt bé parlar de tot això, està molt bé de que sortim. Jo coneixo aquest discurs de partit que has fet aquí, que està molt bé, que és molt, molt diguéssim, ortodox. Coneixo perquè ha estat un partit. Per tant, coneixo quins són aquest tipus de...
1: No, no, no, discurs de partit. Discurs,
0: sí que ho és.
1: En la
0: però,
1: construcció de majories,
0: bueno, de defensa,
1: hi trobes el que t'hi trobes.
0: De defensa del teu partit. Però jo, com a opinador una mica lliure, vull dir això, que si no superem... Si, bueno, sí, sí,
1: home, sí,
0: sí.
1: No pateixis, que potser més lliure que tu.
0: Sí, bueno, no ho sé. Però si no superem aquesta, aquest antic debat de fa uns anys, aquest, del procés, i no busquem fórmules noves, ens trobarem amb un problema que està creixent i continuarà creixent. I, per tant, els eixos han canviat. Segurament, quan, si governa Vox i PP, doncs potser aquest eix identitari torna a viure o a reviure, però a qui farà reviure realment és aliança, perquè és el nou. Per tant, jo ara mateix hi ha un debat entre el nou i el vell molt important i crec que s'ha de tenir en compte.
2: Oriol, sí.
3: Ai, és que surten tantes coses que a veure si seré capaç de dir les 3 o 4 que
2: seràs capaç, volia, segur, volia, ja ho veuràs.
3: No, no entraré en diguem, conversar sobre la lectura de la història recent que feia l'Oriol, que globalment em sembla correcta, tot i que crec que és massa de partit perquè pugui ajudar-nos a entendre realment el que ha passat, i sobretot crec que el que necessitem ara és mirar endavant més que no pas mirar endarrere. S'ha de mirar endarrere per anar endavant, però necessitem més mirar endavant que anar, que mirar endarrere. Però insisteixo, crec que ara no és el que ens toca ara fer. Segona qüestió. Hi ha hagut 3 o 4 intervencions, és inevitable, jo ja ho sé, en què s'ha dit Convergència i Junts i Convergència, i aleshores fan aquesta mena de... I jo em faig pesat, ja ho sabeu, però, escolteu, cadascú ha vingut a la Terra a fer el paper que li ha tocat fer, i voldria recordar que Junts i Convergència són dos partits diferents que no tenen res a veure. I quan dic això, tothom diu, apa, sí, ja, i riuen. I que riguin, és igual. No tenen res a veure. És veritat que Junts hi ha molta gent que ve de Convergència, però això no vol dir que Junts sigui la continuació històrica de Convergència. I, per no allargar-me, simplement us convido a llegir l'article que la setmana que ve, les reflexions que la setmana que ve publicarà l'Agustí Colomina sobre això. Perquè aleshores potser entendreu alguna cosa més i deixareu de cometre aquests errors que fan que l'anàlisi, sobretot de cara a veure el futur, quedi contaminada, per preconcepcions, per falses idees, etc. Simplement, Junts i Convergència són realitats diferents. Una no és la continuïtat de l'altra, encara que, si fas un diagrama de formacions polítiques, sembli que sigui natural que ho sigui. Ho sento, no ho és. També ha sortit molt la qüestió del lideratge. També ho entenc, però escolteu, el lideratge del president Puigdemont a Junts no està qüestionat, perquè nosaltres, això deies, el procés acabat, hem de girar full. Escolta, si el procés, en el sentit que deia abans l'Oriol, és clar que s'ha acabat. Però continuem tenint persones a l'exili. El president Puigdemont és a l'exili. El president Puigdemont no pot tornar, perquè si torna l'empresonaran, tot i que li haurien d'aplicar una llei d'amnistia aprovada pel Parlament espanyol. Sí, aquesta és la situació. Llavors, davant d'aquesta situació, Junts, ni que fos per lleialtat, no podria fer una altra cosa, perquè a més ho fa per convicció política. El líder de Junts continua sent el president Puigdemont, perquè el president Puigdemont encara no ha tancat el cicle que ell mateix va obrir i que va culminar l'1 d'octubre del 17. I en aquest sentit, el procés es pot haver acabat, però el 17 no s'ha acabat. I, de fet, la necessitat de la independència continua sent tan vigent, o més, que no pas ho era el 17. És a dir que, em sap greu, Joan, però ens en sentiràs parlar moltes vegades més, perquè aquest és el tema.
0: I a mi.
3: Continua sent el tema. Continua sent el tema, continua sent allò de què hem de parlar per trobar la sortida a la situació. I acabo amb una última consideració, que és sobre la qüestió de, una vegada més, de l'extrema dreta, de l'Aliança Catalana, dels cordons sanitaris. Jo crec que hem... Ho dic així, no m'agrada com ho dic, perquè pot semblar que faci un retret, i no voldria que sonés com un retret, però hem frivolitzat massa amb l'actitud que hem de tenir davant de l'extrema dreta tots plegats. I jo crec que els pactes antifeixistes són necessaris, però no s'han de proclamar els quatre vents. Per explicar-me, d'acord? Que el cordó sanitari té sentit en un cert sentit. Té sentit, per exemple, dir que és una cosa que el PP no fa. El PP no aplica cordó sanitari perquè fa pactes de govern amb Vox. No, cordó sanitari vol dir no farem cap pacte institucional amb els partits de l'extrema dreta, a la línia del que deia Oriol, de només treballar amb principis democràtics.

0: polítics. Evidentment, se n'ha de parlar amb molta més calma de la qüestió de l'extrema dreta i de la qüestió d'aliança. I no se n'ha de parlar mirant de reull què fa l'altre per veure si així li puc fer la traveta.
1: Però és interessant veure que això va en funció de qui ho parla. Ho dic perquè jo he sentit a gent que quan mira endavant i es diu pregunta Junts, i ha passat en aquest programa, que no descarten arribar a acords amb Aliança Catalana. Vull dir que ens fem un fart de parlar de cordons sanitaris, però és que hi ha molts cordons sanitaris que es posen al damunt de la taula cada vegada que fa una tertúlia. Ho dic perquè ha passat aquí, s'ha dit aquí, sense anar més lluny. Lluís, sí.
2: No, i abans, moltes coses, també em passa amb l'Oriol Izquierdo, ara em sortirien molts temes que tinc al cap, però sobretot vull dir una cosa que abans volia dir i m'he oblidat, he buscat la dada, no l'he trobat d'aquest CEO, però si us fixeu, deies, encara està, no?, el debat sobre el futur del país, envers la independència, etc. Crec que el que preocupa la gent és l'habitatge i la mobilitat, i per tant, crec que quan abans parlàvem, no?, de model territorial, etcètera, quan parlàvem de la gestió forestal, que preocupa molt més això, segurament, que solucioni això i que...
0: És que no s'exclouen,
2: Ja, ja, ja ho sé que no s'exclouen, absolutament. Perdona, no, però vull dir que...
3: També hi ha un 45% de persones, ha tornat a pujar bastant, que diuen que votarien que sigui un referèndum de independència, per tant, poca broma,
2: Sí, sí, un 51 que no, i mantenim aquest 80% de que probablement estem amb aquest 80% de que estem a favor del dret a decidir. Sí, vull dir que... Però el que volia dir és que, malgrat això, mentre plantegem aquest debat, la dada interessant del CEO és quan veiem que hi ha votants d'Aliança Catalana que no es consideren independentistes.
1: No.
2: Fins i tot estan en contra de la independència, no? I que hi ha votants d'Aliança Catalana que creuen que són d'esquerres, no? O sigui, qui està plantejant això i estan dient, no, però no és una força d'extrema dreta, és una força, jo sóc d'esquerres i, per tant, el que està dient va amb mi i jo sóc de... I, per tant, considero que és una força d'esquerres. Vull dir que el problema és molt complex i mentre fem debat i ens perdem moltes vegades en debats que la gent diu, bueno, i a mi això què em soluciona? Hi ha algú que li diu, és que és molt fàcil, mira, la immigració és el teu gran problema. Per tant, quan acabem amb la immigració, millorarà els serveis públics, perquè ja millorarà l'habitatge, que permeteu-m'ho dir, però en aquest sentit populista hi havia una bona part, i aquí provoco, del que era l'independentisme. No? La independència t'acabarà solventant tots els teus problemes. Bueno, i avui encara es diu al Parlament, si tinguéssim 22.000 milions més, doncs això ja ho tindríem resolt. Bueno, potser no és ben bé això. Però, vull dir que ho he fet amb clau de provocació.
0: No,
2: espero que m'entengueu.
0: S'ha notat.
2: Però el que vull dir és això, el problema és molt més complex perquè hi ha molta gent que votarà Aliança Catalana quan toqui, que pensarà que està votant una altra cosa, no? I que són i que es mouen a través de canals que no són el que avui estem aquí parlant, No és la gent que avui ens pugui escoltar, ni el que escoltarà la televisió, ni el que escoltarà, ni el que llegirà La Vanguardia, ni tan sols el Diari Crític, Estan en uns altres mitjans on realment es pot dir el que es vulgui.
1: Jo que ja vaig tenir una edat, recordaria sempre una entrevista al secretari general d'Esquerra, Joan Ridao, que ell parlava de l'independentisme funcional, que era aquell independentisme que el que el movia era l'interès, i ho deia ella, no ho deia jo, em semblava un concepte molt interessant. Júlia, sí.
4: Sí, de fet, l'independentisme de butxaca també va ser una cosa que el mateix Carot Rovira, quan va fer el gir el 2009-2010, que, òbviament, la crescuda de l'independentisme no només s'explica per qüestions identitàries i de desvetllada nacional, sinó que la crisi econòmica va tenir un paper estructural i fonamental.
1: Clar.
4: Això és claríssim. Sobre això, crec que també es va construir l'horitzó d'expectativa de que podríem viure millor. Jo estic convençuda d'això, ara tampoc crec que sigui la qüestió, però més enllà d'això, jo crec que és complicat amb gent que també ja ha tingut historials de pactes, i parlo ara, per exemple, dels comuns. Ada Colau va ser alcaldessa amb els vots de Manuel Valls.
2: No, cap pacte,
4: Bueno,
2: no, cap pacte.
4: Però vull dir que...
2: No, el vot era absolutament gratis,
4: Però, a canvi de treure els independentistes de l'Ajuntament. Vull dir...
2: I recordo, vot secret, tampoc sabem si va votar el Manel Valls, ell ho va dir, però no sabem què va votar, potser va votar Junts.
4: Però que les aritmètiques a vegades poden caure d'una banda i a vegades d'una altra, i crec que l'habitatge i la crescuda de l'independentisme són dues coses que estan
2: al costat. Però no blanquegem, amb el que tothom pacta, no sé què, no, per favor.
4: És igual, vull dir que tots també tenim la memòria que volem. I l'última cosa que volia dir és que jo crec que, o sigui, Oriol, jo crec que Junts té un problema que no té a veure només amb la legitimitat que tingui Puigdemont o no a l'exili, que jo crec que és una cosa que no pugui tornar, tot i havent-se aprovat una amnistia, és un... el normal funcionament dels jutges espanyols. Vull dir, crec que això tampoc no tal. Però podríeu buscar un lideratge i deixar el simbolisme del president Puigdemont, i no ho esteu fent, no sé si és perquè no hi ha ningú més.

0: A Míriam Nogueras no li va malament a Madrid i com a mínim, no perquè la defensi, però crec que és una cara que si més no es veu nova. Jo estic d'acord amb aquesta idea de que la renovació de lideratges a tots els fronts és necessària, però crec que també tenim un problema en termes de discurs. Jo he sentit a Junts comprar part del discurs que Aliança té per la por a que us capturin el vot, parlant de seguretat, parlant d'immigració, i això no vol dir que la legitimitat de reclamar les competències d'immigració sigui un debat necessari, jo crec que ho és, però els termes en els que jo he sentit parlar alguna gent de Junts, no dic tothom, no sé, bueno, clar, però és així. I per tant, jo crec que no només una qüestió de lideratges, no, sinó que també hi ha estratègia i discurs.
1: Hem de ser telegràfics.
2: Telegràficament, gràcies pel consell sobre la Míriam Nogueras, us ho tindrem en compte, gràcies pel consell, sincerament. I sobre l'altra qüestió, compte, és a dir, és molt fàcil dir Junts diu, no? Junts és un món molt divers, molt polièdric, i a més, per exemple, en el món municipal hi ha molta gent que té por d'Aliança. I, per tant, això pot portar algú a fer afirmacions a la línia del que deies. O pot haver-hi gent que pensi que s'ha de pactar amb Aliança. Però aquesta no és la posició de Junts. Una cosa és la posició de Junts, que s'expressa en els textos i en les declaracions dels representants, dels portaveus de Junts, i una altra és el que una persona, membre de Junts, pugui dir en relació amb un tema concret.
1: Hem d'acabar. Estem a 5 minuts i uns segons per arribar a les 9 de la nit i encara hem de saludar el Toni Mata, a veure quin colofó li posa al programa d'avui. Toni, com estàs? Bona nit.
3: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i gent que es donen consells els uns als altres. Com esteu?
1: Estem bé, amb ganes de saber de què vols parlar avui.
3: Doncs mira, avui abandonem l'actualitat i abandonem la política perquè vull posar el colofó a la tertúlia, ara que ve el cap de setmana, parlant d'un tema que a mi m'ha resultat sorprenent. La sexualitat. Ve el cap de setmana i és estiu, així és que tot a Cucaviu, una gran part dels nostres oients aprofitarà el cap de setmana per fer la croqueta doble, per compartir el sac de dormir, per fer submarinisme parcial, digue-li com vulguis, Toni Marín. A totes aquestes persones que gaudeixen del sexe, felicitats, ha arribat el vostre moment. Però aturem-nos un moment perquè hi ha una nova tendència sexual, o millor dit, no sexual, que és la sexualitat. Es tracta de persones que senten atracció romàntica per algú, però no sexual, una relació d'amor, però sense sexe. Jo, pel que he sentit, si esperes prou, això acaba passant amb tots els matrimonis. No és qüestió de paciència. Al final, tot arriba. A casa encara no hi hem arribat nosaltres perquè encara estem dins dels primers 25 anys de passió, que ja es veu que és una època, aquests primers 25 anys, que t'entregues en cos i ànima, però sobretot en cos, i vinga, i dale, i un esgotament. Ara, jo crec que arribarà un moment que haurem de frenar a casa perquè fallarà la vèrtebra 3. La vèrtebra 3 fallarà. De l'esquena, no, del penis, dic, eh? Bé, la comunitat asexual, Toni Marín, avui hi pensava. Clar, jo penso que el sexe no només és un plaer, sinó que és una cosa bona per la salut. No ho dic jo, ho diuen un munt d'estudis que he vist per internet. Per tant, alerta que no acabi passant que la comunitat asexual pot trobar-se un dia que el metge li digui que ha de tenir sexe per prescripció mèdica. Aleshores, no estaríem respectant la llibertat individual d'aquestes persones, però estaríem cuidant de la seva salut. En qualsevol cas, m'agradaria des d'aquí que no caigués en l'oblit la meva petició que se'ns recepti sexe per prescripció mèdica. Apunteu, sisplau. Tot i això, m'agraden els asexuals perquè el seu moviment és clarament contracultural i això està molt bé. Avui en dia no pots caminar pel carrer o navegar per internet sense que se't llencin a la cara uns pits o uns pectorals. Que hem de parlar d'això, que els homes amb la creatina i els gimbrós, diguéssim, s'estan fotent uns pectorals que semblen rajola hidràulica. S'estan fotent terra al pit. Estem a més, en època de calor, i la voluptuositat, Toni Marín, ens agradeix. No hi ha shorts capaços de contenir les natges de les noies. No sé què ha passat, és un fenomen estrany que s'ha estès. No sé si us n'heu adonat, però no hi ha ni un fabricant de pantalons curts que no li faltin sempre dos dits de tela. No hi ha manera. I ho dic, comprengueu-me, com un ferm admirador del cos femení, però em molesta que el sexe i la meva amígdala siguin utilitzats contínuament per la indústria, en aquest cas, majoritàriament publicitària, per vendre'm coses. Per tant, a tope amb els asexuals des d'aquí. Gent que mira aquests coses increïbles que ens envolten de la mateixa manera que un lluç ens mira quan som a la peixateria, amb la mirada gris i sense la il·lusió concupiscent que ens arrossega. Passeu bon cap de setmana, família, si sou gent sexual i teniu algú qui practicar-ho, felicitats, perquè és un esport que guanya en equip. Si sou asexuals, gaudiu del que sigui que feu els asexuals. No ho sé, no en conec cap jardineria. comprar ETFs. Els ETFs ningú sap què són, però tothom els compra. Llegir, no sé, gaudiu d'alguna cosa, que la vida és per això.
1: Està molt bé. Toni, gràcies. Seguim dilluns. Una abraçada forta, bon cap de setmana.
3: Molt bé, fins dilluns, Toni Marín.
1: Què? Ara ja de cap de setmana, no? Fa una triba, la temperatura.
4: Dos dies.
1: Una miqueta, dos dies. Dos dies. Dilluns torna la bogeria, tornen les temperatures terribles. És veritat que encara la setmana vinent estarem aquí, per tant, a les 7 de la tarda puges el volum de la ràdio, vulguis que no, la cosa refresca una miqueta. Escolteu-me, que ha estat un plaer, com sempre. No sé si us veuré o no la setmana vinent. Sí, a tu sí, ja veurem. En el cas que no sigui així, que tingueu un molt bon estiu. Ens retrobem al setembre, lògicament, perquè què seria de l'actualitat sense diferents punts de vista? I és una cosa que ens agrada molt quan hi ha aquestes visions diferents, complementàries a vegades. El fet de poder oferir aquesta idea a la gent, que formi la seva opinió a base de sentir visions diferents, és una cosa que ens agrada molt. O sigui que gràcies per venir al programa i ajudar-nos a fer. Júlia Ojeda, fins la setmana que ve. Oriol Izquierdo,
2: gràcies.
1: Un plaer, com sempre. Oriol López, moltíssimes gràcies.
2: Que vagi molt bé, bon estiu.
1: Lluís Mijoler, bon estiu.
5: Gràcies, bon estiu.
1: Joan Garcia, el mateix.
6: Gràcies, bon estiu.
1: Molt bé. Senyores, senyors, fem una petita pausa, arribem a les notícies de les 9, i quan tornem de les notícies de les 9, ja saben que avui és divendres, i per tant no hi ha més pla B. El que hi haurà serà el pla Z, i els tinc a tots esbarats per aquí pel mig de la redacció. Una mica de pausa. Per cert, tinc uns titulars avui que són meravellosos. Per exemple, els científics que han descobert que som més honestos exactament a 9:45 del matí. Després explicarem exactament el per què passa això. De moment, les notícies de les 9. Tornem en uns instants a més Ràdio 4, amb més pla B. Fins ara.
7: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona nit, almenys 12 persones han mort, 8 han resultat ferides i 23 continuen sense ser localitzades per l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria, que ja ha cremat unes 4.000 hectàrees. La Junta d'Andalusia ha decretat 3 dies de dol oficial per la tragèdia. Moltes de les víctimes podrien ser de nacionalitat estrangera. Les autòpsies que s'estan realitzant al llarg del dia determinaran finalment aquestes dades, segons ha explicat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
9: El Instituto de Medicina Legal, que está trabajando el Centro de Integración de Datos, el Poder Judicial, para poder identificar lo antes posible a las 12 víctimas mortales, porque entenderéis que es muy importante también para generar la tranquilidad en familiares.
8: L'incendi continua actiu i les tasques d'identificació dels cossos i de recerca de les persones no localitzades es compliquen pel difícil accés al terreny. El govern andalús insisteix que només hi ha 7 denúncies formals per desaparició. En declaracions a Ràdio Nacional, Raúl Aguilera, portaveu de la Guàrdia Civil Almeria, ha demanat fa uns minuts denunciar totes les desaparicions.
10: Habilitado en el cuartel de Garrucha a poner denuncia a cada una de las personas que tenga conocimiento de que alguien no está localizado o no aparece o echan en falta. Luego, a raíz de ahí, pues nosotros podemos hacer más el seguimiento, incluso la recogida de muestras de ADN a los familiares.
8: Pel que fa a la simultaneïtat d'incendis a Catalunya, la situació evoluciona favorablement i per això Protecció Civil ha decidit rebaixar el Pla Especial per Incendis Forestals a Catalunya, l'Infocat, de fase d'emergència a alerta. Ara el foc més actiu és el de l'abocador de Tàrrega, que ha començat a les 3 de la tarda i treballa en 13 dotacions terrestres dels bombers després d'haver retirat els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a tallar durant més de 3 hores la circulació de trens a les línies RL3 i RL4 de Rodalies entre Mollerussa i Cervera. Mentrestant, els bombers mantenen dispositius d'extinció als incendis estabilitzats de Guimerà, Navarcles i Sentmenat. Són els que més preocupen, segons els bombers. Ahir al vespre es van donar per controlats els focs de Pla de Manlleu, Gavà, Carme i la Bisbal d'Empordà. I justament en aquest context d'incendis, un estudi liderat per un professor de la Universitat de Lleida alerta que el Prepirineu i el Pirineu Català es troben cada cop en situació més difícil pel que fa al perill d'incendi forestal. Lleida, Joana Cendra.
4: Segons Víctor Resco, investigador de la Universitat de Lleida, cal que els incendis literalment es morin de gana. És a dir, cal reduir el combustible disponible i això s'aconsegueix, diu, amb cremes prescrites i ramaderia extensiva.
5: Començar amb una crema prescrita i després mantenir-ho amb ramaderia extensiva. Això seria doncs, una forma d'aconseguir aquesta reducció del combustible i que se sostingui en el temps, no? Perquè, clar, s'ha de mantenir. No es tractem una vegada i ens oblidem, sinó que s'ha de mantenir.
4: A banda del Pirineu i el Prepirineu, l'estudi identifica la Costa Brava, la Costa Daurada i l'interior de Tarragona com a zones molt perilloses.
8: La ministra de Sanitat, Mònica García, rebutja retirar la reforma de l'Estatut Marc dels professionals sanitaris tal com reclamaven diverses comunitats autònomes. Abans a la reunió del Consell Interterritorial de Salut, ha defensat que fer marxa enrere seria mantenir unes condicions laborals pròpies de fa més de 20 anys. També ha negat que el problema sigui la manca de recursos i ha recordat que les comunitats disposen avui d'un 43% més de finançament per millorar les condicions dels sanitaris. Una competència que ha remarcat Mònica García és seva.
6: Las comunidades están mejor financiadas que nunca. Es más, hay encima de la mesa un proyecto de financiación autonómica, un nuevo proyecto de financiación autonómica en la que se les dota de 21.000 millones más. Hay encima de la mesa un proyecto para condonar la deuda que se les dota de 80.000 millones más, a las cuales el Partido Popular ha dicho que no.
8: I en esports acaba de començar el partit d'Espanya contra Bèlgica en els quarts de final del Mundial 2026 a l'estadi de Los Angeles amb les semifinals a l'horitzó. La selecció espanyola vol trencar l'històric mur dels quarts de final. A aquesta hora el resultat es manté a 0, minut 4 de partit. Això és tot de moment. Més notícies al portal web rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
7: Ràdio 4. Atenció, rockers i amants de la bona música. El 10 de juliol, coincidint amb el llançament del nou disc dels Rolling Stones, Ràdio 4 us porta a un viatge en el temps per celebrar els 50 anys del mític concert de la banda britànica a Barcelona l'estiu del 1976. Un programa conduït per Irene Desumvila amb periodistes musicals, testimonis que el varen viure en directe i un acústic exclusiu dels Smoking Stones. 10 de juliol a les 10 de la nit. 50 anys del concert dels Rolling Stones en el 50è aniversari de Ràdio 4. Rock and Roll.
11: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
7: Ràdio 4.

0: veus, Vanessa? Això se'n diu començar bé l'hora. Veus?
1: Estupendo. Bueno, quin ritme, no? Quin bon rotllo.
0: El Rolling.
1: Brutal, m'encanta.
0: El Rolling és d'on? Ferran Casas, t'agrada el Rolling?
2: M'encanta.
0: Estàs més moreno?
2: O cada dia estic més moreno.
0: Però estàs molt moreno, no?
2: Sí, és que jo a l'estiu em poso molt moreno.
0: Deus estar molt satisfaction, no?
2: Estic molt satisfaction. Ja. Ja comencem forts.
0: Estàs... Sí, no?
2: Sí. Saps què em passa pel carrer?
0: Què?
2: Us una cosa forta, eh? Em para gent turca, de Turquia, i em parla en turc.
0: Ah, sí?
2: Que pensen que sóc autòcton d'allà.
1: Home, és un piropo, eh? Perquè
2: no, m'encanta.
0: I tu els entens?
2: Què vols dir, que no estic bé jo, Vanessa?
1: No, que és un piropo, que ets digne de ser un
2: digne
1: bon
2: de ser turc.
0: Escolteu-me, hem posat la cançó del Rolling perquè la Irene de Sundila li toca treballar aquesta nit. Bé, li toca treballar. Això no és treballar. Això és un gust al·lucinant fer un programa sobre el nou disc del Rolling. Que estan joves, aquesta gent. Sí. Sembla que els entreni el José Espós i tot. Hola, José.
3: Hola, bona nit.
0: Ja tocava que vinguessis, eh?
3: Ja tocava. D'on convides?
0: No et convido. Tu que no pares de viatjar i de...
3: No podia.
0: Bueno.
3: Fiques els Rolling per la meva edat, no?
0: Exacte. És un clar homenatge que et volíem fer, aprofitant que vens avui 50 aniversari de Ràdio 4 i dis... Hola, Olga, eh?
4: Hola, eh?
0: Hola, i dis del Rolling. Tu ets de Rolling o no?
4: No. Jo una altra música. Ja saps que la meva música tu no t'agrada.
0: La lambada, saps, aquestes coses.
4: Reggaeton.
5: Jo a l'institut portava fotos de Mick Jagger a la carpeta.
0: En sèrio?
1: A mi m'agrada el Mick Jagger també. El trobo que està molt bé. No, ara home, no tant. Ara...
4: Trobo que està acabat, aquest home.
0: O sigui, no, té molt de mèrit el que fan, perquè són senyors molt grans, però són molt grans.
1: Però bueno, ella quan era... O sigui, quan aquest senyor era jove, el portava la carpeta, no el porta ara, evidentment, la Glòria. Oi?
5: Però
1: pues ja
5: perdona,
1: està.
5: A veure, jo m'estimo el Mick Jagger amb 85, segons qui, amb 37, eh?
1: Totalment d'acord, però amb 30 estava boníssim, ja ho dic.
4: No,
1: ja ho he dit.
4: No és el meu estil.
0: Escolta'm, això és plaseta? O sigui, anem a passar-ho bé, a intentar passar-ho bé, no? La Olga està molt contenta, però se'n va de vacances.
4: Home. Us trobaré a faltar, eh?
0: Sí, molt.
4: No, que sí.
0: Que sí, que
4: el
0: sí.
4: El que passa que és una sensació de dir, vale... Comencem, nou curs, perquè al setembre, després t'ho diré, és un nou curs.
0: I també, però te'n vas de viatge o no?
4: Sí.
0: O sigui, no hi seràs la setmana vinent?
4: Ah, no, bueno, tinc un judici i aprofito que em quedo una mica més a Menorca.
0: Ah, quina llàstima, perquè havia dit, anem a sopar tots. Olga, pobreta.
4: No fotis que aneu a sopar el divendres.
0: Clar, home, és l'últim dia.
4: Això és escratxar.
1: Ja és mala sort,
3: home, a mi m'has convidat.
0: Ja t'ho he dit, no? José, mira, que bé que vinguis.
4: No, no m'ho puc creure.
0: La Vanessa, casa de la Vanessa.
1: Tinc unes ganes.
0: La Vanessa...
5: A la terrassa.
0: Està a la terrassa, no?
1: A la terrasseta. Que tinc, a més, jo et volia comentar una cosa que per fi podreu conèixer amb un convidat que tinc a casa, que he tingut sorpresa aquest any. Aquest estiu m'ha tornat a visitar.
0: Qui?
1: Sabeu qui és?
4: La Llangardaix.
3: Mai Jagger.
0: El Llangardaix?
1: Sí, no és un Llangardaix, és un camaleón.
0: Un camaleón?
1: Doncs pues no són imaginacions. Estava l'altre dia a casa meva i el vaig veure jo i el va veure la meva família, però... que també estava a casa.
0: La teva família també.
1: Ja l'han corroborat, però camaleó, que sí.
5: Camaleó, de veritat. Camaleó és gran, no?
1: A veure, és petit. Bueno, és que és gran. No. A veure, mira, et diré una cosa. Entre el cos i la cua... Pues mira, 40 centímetres fa la bestioleta. Home. Però s'escapa. Jo he analitzat i buscat més imatges.
0: Però 40,
1: i...
0: perdona un moment, tu tens un camaleó de 40 centímetres?
3: No sé si és un camaleó, això.
0: A quin carrer vius, tu?
1: No ho diré, el carrer.
0: No, el carrer és igual, diguem, el carrer, que tenen molts números.
1: A Balmes, a Balmes.
0: Al carrer Balmes hi ha un pis on viu un camaleó.
1: No,
0: s'ha escapat d'algun lloc.
1: S'ha escapat d'algun lloc.
5: Hi ha gent que els té de casa amb terrari.
1: Però he buscat fotografies, perquè ara li veus millor, i ben bé un camaleó no és, tinc que reconèixer-ho. Es diu la Certa.
0: La Certa?
1: La Certa.
0: Com la Certa?
1: Busqueu. Mira, busqueu. No, tal qual.
5: És un llangardaix gran.
1: Sí.
3: Ja va canviant.
1: No.
3: Ja va canviant.
1: No, però un llangardaix gran, vull dir, a veure, que no és un llangardaix normal, que és una altra raça de llangardaix.
0: Però per què... I puc preguntar-te...
1: És un ver molt viu, molt
0: però,
1: viu.
0: Però, Vanessa, no? Fes-me cas. Puc preguntar-te per què quan jo et pregunto què ens faràs de sopar ens parles del llangardaix?
1: No, de sopar. Igual sereu a sopar del llangardaix.
0: Sí, home.
1: El llangardaix ningú el toca, que està en extinció. I ves que l'espècie està protegida perquè està, o no, en vies d'extinció, pobret animalet.
5: I això vol dir que hi ha algun veí teu que té d'aquí a casa un llangardaix prohibit.
1: Prohibit? Però he buscat informació i també pot ser que els seus hàbitats s'estan acabant perquè cada cop hi ha menys boscos. Llavors algú...
3: Bueno, val més no hi ha...
0: Perdona, i l'hàbitat que més s'assembla al seu entorn natural és la casa de la Vanessa.
1: Pot ser, exacte. Hi ha moltes plats, però hi ha moltes plats,
5: és una raça, tu que has investigat, perquè tu ets, sí, tu ets, sí, una periodista investigadora.
1: Jo sóc investigadora.
5: Aquesta raça és autòctona d'aquí, de Catalunya?
1: Sí,
5: o...
1: sí, de Catalunya. Ah, per aquí, mira, n'hi havia, invasora, una, n'hi havia, sí, una similar a cap a Galícia, però aquesta és de Catalunya.
0: Està molt
1: nord
0: bé.
1: De Catalunya.
0: Molt bé, doncs estem molt contents, de, perquè ara sempre fan companyia. Un llangardà.
1: Sí. Sí. No, no,
3: jo, és una bona informació.
4: Perdona. Els mosquits, eh?
1: Es diu Albert Hogarth.
0: Albert Hogarth?
1: Sí.
0: Ah, Hogarth.
1: L'hem batejat perquè dic, a veure, és
5: que ja... família.
0: Però si, és, si és una espècie catalana, no s'hauria de dir Albert, s'hauria de dir Albert.
4: Albert.
1: Bueno, però és que a casa meva som una mica...
0: O Jofre?
1: Som... No, però es diu Albert. Es diu Albert.
5: Com ella es diu Vanessa.
1: Jo som mitja Jofre australiana.
0: Jofre, com a... Jofre, que me l'agrada molt.
5: Jofre Llangardàs, està molt bé.
0: Jofre Llangardàs.
1: Jo el meu Llangardàs he localitzat dos cops, eh? Li he averiguat que existia jo i el nom l'escolleixo jo.
0: Ja.
1: I es diu Albert.
4: Tot el...
3: I punto.
0: Perdona, Josep Maria també seria una, sí, bona idea.
1: Mira, aquest m'agrada, eh?
0: Josep Maria, perdona.
1: Sí, Ricard, no?
5: És un nom que s'està, que s'està perdent. S'està perdent, Josep Maria.
0: Clar. No, els noms compostos s'estan perdent.
5: S'estan perdent.
0: No? Amb lo bonic que és un Josep Manel.
5: Sí. Val, què?
0: Maria Assumpció.
5: Maria Eugènia.
0: Ai, com saps que és un llangardaix i no una llangardaixa?
4: Ah, clar.
1: Mira, doncs vull buscar també informació.
4: Vaja.
1: El llangardaix té el cap més gros que la llangardaixa.
0: Ja, yeah, però no tens comparativa, no?
1: Sí, perquè he buscat fotos.
0: Ah, d'acord.
1: Clar.
4: Ha fet, no, un,
1: no,
4: estudi.
1: I a més, no, no, i té un verd superviu que és al·lucinant, és superbonic.
3: Però no... Però aquí, canvia, no?
1: Aquí sota...
0: Ah, clar.
5: No,
1: no,
5: perquè
1: no,
5: no
1: és
5: camaleón.
1: No,
5: és camaleón.
3: Ah, no.
1: Aquest no canvia.
3: És una... Com la que diu? Una...
1: La Gerza. La
5: Gerza.
1: Mira, ho tinc aquí.
3: La Gerza és aquella de vikingos.
1: Sí, doncs pues mira, més o menys...
4: Ah, clar, ja et deia que em sonava el nom.
1: Té un perquè el nom de la vikinga, o sigui, està inspirada, doncs pues, no amb un dragó, camaleón, un dragó, és com un dragó.
0: És un testimoni interessantíssim.
5: Ah, sí. Ah, que sí.
0: Sí, sí, absolutament.
1: La certa bilineata. La gantolerte occidental.
0: Home, si és una certa...
1: No és perillosa ni venenosa.
0: Sí. Si és una certa, també li podries haver posat un Peppa Pig, per exemple. No?
1: Peppa Pig. Green Lizard.
0: Green Lizard, bueno.
1: Li direm Green Lizard.
0: Escolta'm, a banda del llangardaix aquí de la Hogar, els temes del programa d'avui. Ferran, tu de què ens parles avui?
2: Mira, us porto un titular.
0: A veure.
2: I després juguem una miqueta. Vinga. Però el titular és Cada dia parlem menys.
0: Algú.
2: Que ho sapigueu.
3: Bueno,
2: cada cop...
3: Mira,
2: menys la Vanessa.
0: Exacte.
2: Dia...
0: Deixa'm dir-te que quan aquesta tarda la Glòria m'ho ha dit, jo he dit exactament el mateix que tu. Dic, sí, la Vanessa Hogarth, segur que la nostra...
1: Jo pujo la mitja, però perquè és necessari.
0: No, tu no la puges, la dispares, que és diferent.
2: Després, si voleu, juguem. Ah, qui parla més, homes o dones?
4: Oh, bueno.
2: Això ho podem mirar. I si... Per què cada cop parlem menys?
0: Ja.
2: Perquè hi ha una explicació, eh? Hi ha un estudi.
0: Perquè la gent s'envia whatsapps.
2: Bueno, després ho veiem.
0: Probablement té una mica de cosa,
2: això
0: no?
2: Això seria un punt.
0: Això seria un punt. Glòria, tu de què t'enfadaràs avui?
5: Estem en temporada d'una cerimònia, de les cerimònies de graduació.
0: Ah.
5: És temporada. Ja. Has canviat de temporada de comunions?
0: Sí. Doncs
5: pues ara la temporada de comunions s'enllaça amb la temporada de graduacions.
0: Ja. Que acostuma a coincidir amb la posada de llarg. No sé, sí, si ho sabies, això.
5: Sí. Ah, sí? També. Sí. És que la posada de llarg... Bueno, després us explico. És que no anem bé.
0: No anem bé,
5: eh? Ja ho dic jo, que no anem bé.
0: No anem bé, no anem bé. Olga, tu has preparat alguna cosa, també, no?
4: Jo vinc amb un tarannà positiu, alegre, i com sempre porto 3 setmanes explicant coses de matrimonis que es separen, de les vacances, del calor. Avui he decidit fer que tothom, els oients i nosaltres... farem un test definitiu de la compatibilitat de l'estiu. Per veure si som compatibles per viatjar a l'estiu. Tots nosaltres...
0: Ah, per viatjar.
1: Per les vacances.
4: Per,
1: sí,
4: les vacances. Saps què he dit? Home, les parelles es separen a les vacances perquè no s'aguanten, les parelles amb el calor no s'aguanten, el tema de l'aire condicionat. Per tant, he fet un estudi amb mi mateixa de tot allò que els clients...
0: Tu mateixa,
3: molt bé. I t'aguantes?
4: De tot allò que... No, no m'aguanto jo.
1: I ha fet un test per saber si ens pot convidar a casa seva de vacances, sí, o no pot.
4: Exacte. A veure si veniu a Menorca o no veniu a Menorca.
0: Molt bé.
4: No, i que els nostres oients, mira, són 9 preguntes i heu de fer 5 de 9.
0: 9 són moltes, eh?
1: Molt,
0: no
1: sé
0: si tindrem temps de fer.
4: Serà molt breu perquè són molt bàsiques.
0: Bueno, de moment posa 5 i ja veurem si podem arribar a les 9, que hi ha molta gent aquí que vol explicar coses.
1: A mi m'encanta fer test. Sí, sí.
0: Ets de la gent que fa test?
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Sí. Inclús he pagat per internet, perquè al final diuen, fas un test, dona el resultat, has de pagar, encara que siguin 5 euros.
5: De veritat?
1: I jo hi he arribat a pagar perquè he volgut veure
5: Vanessa.
1: Si era superdotada o Vanessa no, com l'Einstein.
0: I tu, Vanessa Hogarth, i tu de què vols...
5: És bona persona.
0: Un moment, sisplau. I tu de què vols parlar?
1: Mira, jo vull donar uns consells per refrescar-nos. La gent que no té aire condicionat, doncs què pot fer a casa seva per refrescar-se i no tornar-se boig ni incendiar-se com la Gerza de Juego de Tronos. monos.
0: Jo estic absolutament fascinat. L'altre dia vaig entrar a un bazar, ho he dit bé, eh? Sí. Vaig entrar a un bazar i tenien un aparell que a mi em té completament fascinat, que és com un ventilador, però que al damunt té com un dipòsit que li poses gel.
3: Correcte.
0: Tu tens això?
1: Això és brutal.
0: I això va bé?
2: Això és la llet.
0: Ah, sí?
1: És com el pingüino, no?
2: No, no és el pingüino. El que passa que...
0: Barato, eh?
2: Sí, econòmic, i a més, el tema és que dura poc. O sigui, li has d'anar fotent bastant
0: de gel. Ah, sí,
5: has d'anar fent molt. T'has de comprar aquest aparato i una nevera d'aquelles que fan gel.
2: Això mateix. Ah. Però el ratet que tira gel... Oh.
0: Però i el ratet quan dura?
3: 5 minuts.
2: Sí, por ahí. No?
3: Aquests 5 minuts són...
1: Sí. Ostres, molt poc.
2: Perquè, clar, ell tritura el gel, llavors treu el ventilador amb partícules.
3: Però, estàs
2: no,
3: més,
2: però és guai, eh?
3: Però estàs més temps anar buscant el gel que...
2: Sí, sí, és el típic aparato que ho fas 5 cops perquè et fa molta il·lusió i ja no el poses més.
1: Pues jo tinc el mètode egipci, que no costa ni un duro i dura més estona.
0: Molt bé, després ens explicaràs quin és el mètode egipci, perquè clar, feia tant de temps que no venia el José Esposito que li hem dit, no cal que prepari res.
3: No he preparat res.
0: No cal que prepari res. Però sí cal que ens escollis una cançó. I la cançó que ha escollit el José Esposito avui és aquesta. Oh my. És cançó... Jo tinc, hi ha un grup de cançons que les tinc qualificades com cançons ideals per conduir a la nit amb les finestres baixades.
3: Pues aquesta és un remix de l'Andy Jeep.
5: De l'Andy Jeep.
3: A mi m'encanta.
5: Andy Jeep, quan era joveneta, també m'ho posava a la carpeta.
0: Sí, eh?
5: Ai, és que era el germà guapo.
0: Bueno, aquí... sí, però això és una mica com els Calatrava. Allà, massa guapo, no hi havia ningú, no?
5: Bueno, aquest sí.
3: Sí,
0: sí, l'Andy Jeep era guapo.
3: Sí, molt guapo.
5: Oh, guapo, una melena que tenia amb una laca, una cosa.
3: L'he escollit perquè estic una mica cansat ja de tant reggaeton i que surtin cançons d'aquestes, està molt bé.
0: Ah, està molt bé.
5: Una mica de melodia.
3: Clar, una mica de... No?
0: Està molt bé. Tinc uns titulars molt bonics avui. Científicos, li he demanat avui a la... Ho diré tal qual, eh? La intel·ligència artificial, dic, a veure, no ho havia mirat mai. Dic, dona'm titulars divertits. M'ha donat uns quants.
1: No, ho fa bé, eh?
0: Científicos descubren que somos más honestos exactamente a las 9:30 de la mañana.
4: No pot ser, aquesta hora...
1: Ah, és molt bo.
5: Si no nevero, ben trobat, perquè és molt divertit.
1: No, però sí. Aquesta hora no. El teu cap encara no s'ha arrencat. No,
5: el titular, l'estudi, si no és veritat, és igual.
1: Sí, però no té marge de reacció. És, bueno, el que et diuen, dius, vale.
0: Bueno, clar, està bé.
2: Depèn si és el cafè o no.
1: Clar. Sí.
5: Si tu, si tu vols saber alguna cosa, per exemple, de la teva parella, li preguntes a les 9, a les 4 d'avui.
1: Molt bé, sí, sí, mira.
3: Bueno, jo he entrenat i he esmorzat a les 9.
0: Això, jo mateix. També, jo també, és veritat.
1: Bueno, per la gent normal, que no s'aixeca tant d'hora i va a l'entrenament com vosaltres.
0: Però tu no has sentit allò que qui...
1: Com
0: era allò? Qui madruga, Dios le ayuda.
1: No, i tant, per això, mira, per estar més preparat, perquè si te'n preguntes...
0: Què?
5: Clar.
0: Què diu?
5: Si a 9:45 t'han de fer preguntes, perquè és l'hora que ens uneix.
1: T'ajudarà a reaccionar millor que un altre que no ha matinat.
0: Que no...
4: Aquesta frase és excloent de la gent que som nocturna.
0: Que sou...
4: I vulnera els nostres drets nocturns.
0: Ja.
4: Perquè sempre deien, qui madruga més és més eficient, més no sé
5: això
4: què.
5: Això és un clàssic. Bueno. Quan una és mussol com jo, per exemple, jo porto assumit de sempre, que sempre sóc la gandula, la que treballo menys.
4: Sí, a mi em fa ràbia, perquè...
5: No consta, si treballes de nit no consta.
4: O sigui, si estàs a les 8 del matí, en una reunió, super efectiva. Si dius a les 10 del matí, 8 del matí, una reunió.
0: Oh, és fantàstic. Sí.
4: No.
5: Que el Toni està content el divendres, diu, demà a les 6 agafo el cotxe, me'n vaig cap a... No, estàs tonto.
4: Però a quina hora aneu a
0: dormir?
2: Jo soc d'aquesta lliga, també.
4: De les 6 del matí? Vale, nova pregunta del test.
0: És meravellós, no hi ha trànsit, arribes d'hora,
4: arribes
0: i vas a esmorzar.
5: Home, arribes tant d'hora que no saps què fer.
0: I tant, que saps què fer.
5: A la mort de Déu.
1: No, que tens passar volant, sí que tens tens coses per fer, és veritat.
4: M'heu respost ja a totes preguntes.
2: Ja no podem anar de vacances amb l'Olga.
4: No,
2: jo tampoc.
0: No, és veritat.
4: No.
3: L'Olga se'n va dormir a les 3 o a les 4.
4: Sí, a la 1:30, quan em tinc que aixecar i tinc que estar més o menys a les 9:30.
5: Jo, forçant-me, 1:30, 2.
0: 1:30, 2, eh?
4: Forçant-me,
0: sí. Però en principi tu en teniries més tard.
5: Sí.
0: Ja veus.
5: Encara que m'hagi llevat d'hora.
1: Hi ha gent nocturna, hi ha gent que és nocturna i intenta ser diurna com jo i no va molt bé.
0: Però jo era molt nocturn, jo era molt nocturn, i sí? era el típic que veia el Cròniques Marcianes i em quedava fins al final i tota la història, però després em va trucar aquesta casa i em vaig estar 7 anys aixecant-me a les 4 del matí.
3: A les 4 del matí,
0: a les 4. I van ser 7 anys, d'aixecar-te. De fet, a les 4 i 7 minuts del matí. Al final t'habitues. Al final t'habitues i acabes trobant la vessant bona. Sí. I ara em passa exactament el contrari.
4: Pues saps que en numerologia vol dir alguna cosa? Jo m'aixeco a les 9 i ja 7 estem. Minuts.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: Però vol dir alguna cosa? Sabem el que vol dir sí, aquest alguna
4: cosa? Sí, perquè el 7 és un número que t'ajuda a despertar amb èxit.
2: Ah, perquè 9 mesos...
4: Pensava que ho tenies per això.
0: No, jo que
3: sé. Jo m'aixeco a les 7. O sigui, jo tinc el reloj, el rellotge biològic, i a les 7...
0: No,
3: sense...
0: però no compta l'hora, compta els minuts.
4: Ah, 7 i 7.
3: I les 7 i 7?
4: 7 i 7. O 7 i 11. Bueno, us portaré l'estudi al setembre.
0: No cal.
2: No, sí.
3: Demà et truco quan m'aixequi.
0: Exacte. No,
4: va, el meu estudi.
0: No cal. Bueno, a veure, anem a posar-nos una mica allò a treballar de manera seriosa. Ferran.
2: Vinga.
0: Explica'ns això que...
2: Anem a fer apostes. Vosaltres, vinga, quantes paraules... Això és fort, m'ha impactat. Quantes paraules creieu que diem al dia?
3: Ostres.
4: 25.000, podria
2: dir.
3: D'escriure o parlant?
2: Parlant. Entre 5.000 i 50.000.
0: Val.
2: Vinga. Pues... Fem unes apostes.
0: Entre quan? Quan has dit?
2: Entre 5.000 i 80.000.
4: Mira, jo t'he dit 25.000. I si estic treballant, 90.000, perquè entre que explico als clients i no me'n mantenen, són 3 vegades més que repeteixo.
3: Sí, jo també, 40.000 o...
2: 40.000,
3: eh? Sí, o 50, tranquil·lament.
1: Jo diria 50, 49.
3: Bueno, tu, cariño, tu 60.000 o 80.000.
0: Tu què dius, Vanessa? Pobre.
2: I tu, Glòria, què? Jo poc, perquè parlo molt per WhatsApp.
0: És veritat.
2: Quasi tot el dia, jo treballo molt per WhatsApp. Aquí està, eh? Ojo. S'ha fet un estudi, fa anys que s'està fent l'estudi, que dèiem 16.000 paraules al dia el 2005.
5: De mitja, sí.
2: De mitja, 16.000 paraules. Lo d'homes i dones, que les dones parlen més, això està desmentit. Parlem tots igual.
1: Això m'ha agradat, això m'ha agradat.
2: Parlem igual. Però el tema és que dèiem 16.000 i ara, si avancem en l'estudi el 2019, ja n'estàvem dient 12.700 paraules, i ara estem dient 9.500.
1: Hola, quantes?
2: 9.500.
1: Ah, quin susto, pensa que deies 1.000 i dic que ens mirem tots arribar a l'extinció de l'home si només diem 1.000 paraules.
2: Però clar, anem a vinar per què. És a dir, clar, el Toni ho ha dit molt bé, no? Clar, ens whatsappegem. Què passava abans? Que tu trucaves, per exemple.
4: Sí.
2: No? Llavors, si tu volies dir-li a algú, agafar el telèfon, hola, que hi és el Toni, no? Es posava la mare. No, quin Toni, el pare o el fill? Saps aquestes coses que passaven?
0: Oi,
2: no en recordeu d'això?
0: Quin record. Eh?
2: Que passaven aquestes coses.
0: I saps què molava molt? El suplatori. Sí, quan tenies,
1: sí.
0: Quan tenies suplatori a casa i aleshores tu estaves parlant amb la parella que t'estaves i de sobte se sentia una veu que deies he de trucar, a veure si aneu, acabat.
1: Si algú xafardejava la respiració.
0: La respiració.
1: I no podies dir mama penja perquè no volies que el nòvio o qui fos veiés que la mare escoltava.
4: Sí.
1: I jo...
3: I aquells cables enormes.
0: Aquells cables. Home, recordeu el primer dia que van arribar a les nostres vides, ja no els telèfons mòbils, els telèfons inalàmbrics.
4: Sí.
0: Que eren autèntics zapatòfonos. Us en recordeu?
5: Perquè aquests, els inalàmbrics, a més, podies, tenien com una memòria i podies guardar-hi 5, 10 números.
0: Sí. Allò era meravellós.
5: Llavors, l'1 era el papa, el 2 era la iaia. Oh, això era molt modern, eh?
2: Jo me'n recordo provant a casa
5: fins on arribava.
4: Nosaltres teníem el telèfon al passadís de casa i ens sentàvem allà a parlar amb les amigues. Quan va arribar l'inalambre i podíem anar a l'habitació. I això ja molava més, però des del fijo sentia mi mare que es posava la respiració.
0: De veritat, és un concepte apassionant, no? El suplatori. O sigui, m'agrada molt.
2: Bueno, més coses que hem deixat de fer.
0: Vinga.
2: Hem deixat de demanar coses en els comerços, que encara ho fem, és evident, però clar, ara s'ha potenciat molt el
4: WhatsApp.
2: Amb una aplicació, demano menjar...
5: I si no vas al súper, que no parles amb ningú.
2: Això mateix.
5: Clar, anaves al mercat i parlaves amb tothom.
2: Compro amb caixers automàtics, que ja no hi ha ningú, que li passo a la màquina i ja està. Anem restant paraules, amb això.
5: Amb la del supermercat, a la de la caixa, no li dius bona tarda, hola, adiós.
2: I després...
5: Bueno, quiere bolsa.
4: Més els de Barcelona, eh?
5: Quiere bolsa.
0: Jo no estic gens d'acord.
4: Més els de Barcelona. Jo, el barri, depèn de quin barri, jo parlo amb tothom,
0: El meu barri, si veníeu un dia a comprar amb mi, no us ho creuríeu. O sigui, tu surts allà coneixent a tothom.
5: Antonio, surts tu.
0: No, home, tothom.
5: Antonio.
0: No.
5: Que tu estàs... Antonio, que tu estàs assegut a una terrassa i parles amb la gent que passa pel carrer.
0: No és veritat, això.
4: Sí, parles molt amb la gent.
5: Sí, ets la persona amb més facilitat per conèixer, entablar sí, conversa. Sempre.
0: Que injustos que sou.
5: Vaig al, vaig a lavabo, vaig a lavabo, i dius, aquest home no torna, aquest home no torna.
4: Està parlant
5: amb algú,
4: sí.
5: Al, al bar, i tu dius, bueno...
4: I dius, perquè... el coneix? No.
5: No, no, no, el coneix llavors.
1: Jo va. També sóc una mica així, eh? Ja. Jo, mira, amb la dona de... Bueno, amb molts, al final ens fem amics i tot.
0: Amb la dona de qui
1: amb
0: vols?
1: La no, amb la dona de... amb la caixera o amb la cambrera, al final, o sigui, és que ja m'esperen, sí, o sigui, m'agraden. Si no vas, no has vingut, què tal el nen, què tal l'estiu, no sé què. Això és bonic.
5: Pues jo vaig al Mercadona i al senyor de la caixera, amb màxim que li dic que sí, quiero bolsa.
0: Clar, però perquè...
6: Que això és una cosa que em perturba molt quan et diuen, ¿quiere bolsa?
0: Sí.
6: I dius, sí, ¿cuántas quieres? Dius, m'agradaria dir,
0: no
6: bueno,
0: sé us,
6: usted es la que sabe, saps?
0: Ja, ja,
6: com
0: ja
6: ho sabe. Veus tu? Quantes no, necessito?
3: No, no, el compostable no o, no? O la...
6: No, quina vol, no?
0: A, veure, a mi l'altre dia, a sota aquesta pregunta em va agradar molt perquè em van dir, ai, ara no me'n recordo la paraula, de ràfia? De ràfia.
5: De ràfia. Sí,
0: de ràfia. Sí. Diu, però la vol de plàstic o la vol de ràfia?
5: Ja, on ja és sé. Que donen bosses de ràfia?
0: I jo no sabia
3: jo no sé què és de
0: que era la ràfia,
5: sí, ja
0: però
5: sí.
0: Vaig dir...
1: De ràfia.
0: De ràfia. Oh, em va agradar moltíssim.
5: Com no de canyam, com...
0: Sí, és, sí, està xulo, és un material...
3: Ah, ja sé quina
5: una mica com el bolso d'ella, la part
1: sí,
5: natural.
1: Sí, sí, és veritat.
0: Sí, però sense
1: mira
0: brilli, brilli.
1: Exacte. Mira, mira.
0: Sense, però això. Sense brilli ni coses que pengen.
1: Com sou.
0: No, està bé, eh? Sí, sí, de sí, ràfia.
5: Perlites. On donen bosses de ràfia?
0: Oh, súper, el que vaig jo a prop de casa meva.
1: Ja sé quin és jo.
0: És un... No, no és pijo. Home. La pagues, eh?
1: No, però ah, ja sé quin és jo.
6: Te la cobro.
3: Ja sé quin és.
1: Jo no
3: diré
1: quin és, però...
0: Què?
1: Està molt bé aquest súper.
0: Està molt bé, sí.
1: Sí, tot la fruita, pots triar molt.
0: Tot molt fresc, tot
1: sí,
0: molt bé.
1: Mar.
5: Ah, són aquests nou ja.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Les fruites i les verdures.
0: Sí. La Vanessa Cogar avui ha portat... Ara seguirem, Ferran, però la Vanessa Cogar ha portat una cançó que havia de sonar avui al programa. Pobreta, que s'ha mort la Bonnie Tyler. Sap greu, és d'aquelles sí. Morts que saben greu, eh?
1: Total. No era gran, 74?
0: No, 70... Sí, no, no era gran, no era gran. No era gran. Bueno, Bonnie Tyler, quina cançó més bonica, no?
3: La nostra època.
1: Quantes cantants sí. La imiten, les veus rasgades, que volen fer una mica de Bonnie Tyler. I celebro, perquè s'ha de tenir una veu així, rasgadeta. Eh?
0: Barry Gibb, què dèieu? Era Barry Gibb o Andy Gibb?
5: El que el germà era l'Andy.
0: Andy, teniu un cabell semblant a la Bonnie Tyler, no?
5: Ah, bueno, és que els dels anys 80. Si mires, també tenia Rocío Jurado. Vull dir...
0: Sí, sí, ho acabes d'arreglar.
5: És l'època.
0: Sí, sí. Aquella
5: època... S'havia de tenir volum, es crepava el cabell, després es pentinava a sobre i laca. Llavors, clar, si era noia amb melena, doncs també. Mira Camilo Sesto.
0: Mira Camilo Sesto.
5: Que també portava. Rafael.
3: Oi, era el del cotxe fantàstic,
5: també.
3: El Michael Knight.
0: Ai, com es deia? Michael.
3: Michael Knight.
5: Tot era un volum, una mica de volum, llavors ja més llarg o més curt, i la laca.
0: Clar, clar, clar. Així pues com el Ferran, no? Pues, no?
6: Sí, però jo no porto laca.
0: No, ja ho sé, que no portes
6: laca. És fantàstic.
0: Jo us he de dir que a mi l'olor de la laca m'ha agradat sempre.
4: Sí, és un olor que
1: em molesta. I la de la setona?
0: Què dius?
1: La setona.
0: També.
1: Oi que sí? Sí, també.
0: Sí, sí,
6: la setona
0: sí.
6: És la de treure els pentaules?
1: Sí.
6: Aquesta no la suposo.
0: No t'agrada?
6: No puc amb aquesta.
0: Ah, no, eh?
6: No, la trobo molt agressiva.
3: I la del nenuco?
0: És que ets molt fi, tu.
6: Sí, som molt. Però el rotulador m'encanta, per exemple.
0: El rotulador?
6: Sí, aquests de pissarra.
0: Els marcadors. Aquells que marquen...
6: Aquell fort, ui, això m'encanta.
1: Però és similar que no sé per què no t'agrada la setona.
6: Mira, no m'agrada.
0: Bueno, escolta'm...
6: No agrada, no agrada. Visc amb moltes dones i és massa recurrent.
0: És veritat.
1: Jo conec un que era addicte a la setona com amb una droga i li van tenir que retirar perquè s'estava fent mal als pulmons. Una amiga del meu pare, sí, quan eren joves. I llavors...
0: Estava preguntant-me exactament el mateix.
1: El què?
0: Que es col·loca la setona?
1: No, però és com el... Saps el pegamento? El pegamento
0: sí, col·loca el pegamento la setona, sí, no? Col·loca.
1: Però es tornes addicte a l'oloreta aquesta, igual sí que col·loca i no
5: igual
1: ho sabem.
5: Igual col·locava una mica.
1: Potser sí.
5: Bueno, tota manera...
1: Igual li havien retirat el pegamento i ara anava amb la setona.
5: Jo no l'he vist gaire, però hi ha un programa d'aquests formats que a tu t'agraden tan estranys de pel món, que ara m'acabo de recordar, que és gent que fa coses rares. I ara no em facis dir, però hi havia un cas que era una noia... que no sé si era que s'ho menjava tot pel nas o una cosa així rara. Vull dir que aquest sí que és pobre, olora, que deu haver-hi gent rara per tot. I me'n recordo d'una altra, una que menjava paper.
0: Però et vols dir que a mi aquest programa m'agradaria?
3: Jo tenia un amic...
5: Que aquest pobre que el colorava setona, trobo que mira...
0: Una mica què, José?
3: Jo tenia un amic meu a l'escola, quan era petit, que es menjava els pèls.
5: Veus?
3: S'arrencava els pèls i els menjava.
5: Què dius?
3: Sí, juro.
1: Bueno, això li pues, podia fer mal.
0: Clar.
5: O hi ha gent que tinc que comparar això, o sigui, és bastant, sí, sí, sí, bastant freqüent. Perquè hi ha gent que llavors tenen que comparar-lo de l'apèndix. Perquè els pèls es posen a l'apèndix.
0: Ah, sí?
5: El cos no els assimila.
3: A mi me l'han tret. Fa dues setmanes.
1: Eres tu el dels pèls.
0: Amb lo bona que és una comtessa.
5: I tant.
0: On estigui una comtessa...
6: Amb dos galatetes.
0: Clar, home, faltaria més. Va, Ferran, continuem amb...
6: Bueno, no, jo us
0: resumeixo
6: ràpid. Què porta això? Que estem perdent les pujades d'oxitocina que necessitem, perquè, clar, ja hem demostrat que el que ens fa feliços és estar amb gent amb qui ens ho passem bé, que estimem i tal. Com cada cop parlem menys, cada cop menys nivell d'oxitocina. Per tant, cada cop més sols i més infeliços.
4: I
6: per tant, això hem de canviar.
1: Bé, jo sóc una persona feliç, sí, perquè et xerro molt.
6: Hem de fer barri i parlar amb la gent.
0: Exacte. La Olga acaba d'introduir un terme que pràcticament no se l'ha escoltat, però no se li interessa. Has dit els àudios,
4: clar,
0: no?
4: Les notes de veu.
0: Les notes de veu, que són autèntics podcast.
4: Sí, sí, sí, sí, no, no, hi ha gent que es passa, eh?
0: Home, no pots enviar un àudio de 6
3: minuts.
0: No
3: la suporto, jo. No la suporto,
1: però,
3: no la suporto.
1: Però els podcasts no compten com paraules.
0: No, no sé més clar. Estic parlant de que hi ha àudios que la gent no t'envia un àudio, t'envia un podcast, caram.
1: Exacte,
0: però...
1: sí, sí, sí.
6: No, per un costat i per l'altre. Eh?
4: Jo el telèfon...
0: per un costat,
6: sí,
0: per
6: jo tinc la meva mare, que ara ha après, ella ha après a fer àudios, llavors per dir-me ok, em diu ok. Llavors, sí, però jo dic play i dic...
0: No et dona temps,
6: no em dona temps de sentir-li. Mama, em pots posar un pulgar cap amunt?
4: Però ja. Escolta, tenir per posar...
0: Veus, però estàs fent que la teva mare,
6: sí, senyor,
0: digui
6: raó.
0: Una paraula menys.
6: Tens raó, tens raó. Clar, estic restant paraules.
0: Home.
1: No
0: me n'he donat.
1: No heu pensat...
0: Adiós rogando.
3: Tens raó. Puja les estadístiques.
0: Exacte.
1: No he pensat que els àudios, justament, la persona que els fa massa llargs és perquè necessita parlar amb algú i ningú li agafa el telèfon.
4: No,
1: llavors clar. Fa un àudio i es desahoga. Però aquesta persona que fa l'àudio llarg té una necessitat, segur, que algú l'escolti.
5: Mira, jo, si algú vol deixar un àudio llarg, per favor...
3: Que truqui, que deia.
5: Que dic,
1: clar, no, però no s'atreveix a trucar.
5: Per favor, àudio que comença. Escolta, doncs, com dèiem...
1: Vol parlar amb tu, aquesta persona?
5: Ja m'ho has dit, no em toquis un àudio. I llavors, quan està a mig de l'àudio, diu, aleshores, recapitulem.
0: I et torna a repetir...
6: El mateix.
0: Tota la història, és veritat, això.
5: Sí, sí. Per l'amor de... He de dir una cosa. Aquí el jefe diu, atès un àudio que tinc pressa. Pa, pa, pa, pa, pa. Conyo, 15 segons, he de tornar-me'l a posar. Per què no m'ha donat temps?
0: Deixeu-me que us digui, això és absolutament cert.
5: Sí.
0: Deixeu-me que us digui que jo hi ha matins que estic fent coses quan la truco, no? I per tant, no la truco, li envio un àudio. Em sap greu. Perquè com sé que no li agraden gens els àudios...
5: Però tu deixes uns àudios estrictament amb les paraules necessàries.
4: Jo tampoc hi envio àudios.
5: Però no tothom és com tu.
6: No.
5: Ja. Apareix el jefe i dius, mira, puta cornassos. Però no. És que ho dius tan ràpid que és, hòstia puta, ni que tornar-me-la a posar. Però hi ha gent que dius, per favor... O sigui, hi ha clientela d'aquesta que jo truco a vegades, que sort que encara no fa gaire de moda a segons quins sectors. Però que dius, per l'amor de Déu, que m'estàs deixant un rotllo aquí, que ni has de poder ràpid, llavors no entenc el que diuen.
0: Clar.
1: Glòria, jo reconec que t'he enviat àudios i després m'he arrepentit i li he fet el titular. I l'entradeta, saps, com una notícia, en plan, el resum de l'àudio és aquest, amb dues paraules...
5: I a vegades fas bé, perquè ja vaig això, no m'ho llegia, me l'escolto.
3: Ara hi ha l'opció de que...
4: Per dos?
3: Sí,
4: clar,
3: que...
4: No, per
0: dos. Això és faltar-li el respecte a la persona.
5: Jo faig un i mig moltes vegades.
4: Fas un per dos. Fas un per dos i llavors ja saps el que t'està dient. Jo, al telèfon del despatx...
0: Perdoneu, us ho demano de debò, i dic... A mi no em feu un per dos.
5: I jo a vegades et faig un i mig.
4: No, si fas 15 segons...
0: A mi no em feu un per dos.
4: No, en 15 segons, si fas un per dos...
0: No.
4: Al despatx he tingut que posar com a missatge de resposta automàtic als clients dir no s'accepten WhatsApps de més de 30 segons. Ho hem tingut que posar que surti automàtic perquè eren de 12 minuts, 15 minuts,
5: 10
4: minuts, de veritat. O sigui, era horrorós. Llavors s'enfadaven perquè jo no havia escoltat l'àudio. Llavors van fer això de no s'admitiran WhatsApps de més de 30 segons.
1: D'entrada.
4: Entonces, quan m'ho envien, contesto i els hi copio i pego, digo, ho sento, no ho escoltaré.
3: No.
4: És que és locura. O sigui, aquests sí que gasten paraules, no et preocupis, eh? Aquests gasten, eh?
6: Estan preocupats, llavors, clar.
0: Que insensible, eh?
3: Pues
0: que
1: el Mister Ansietat.
4: Te'ls passaré a tu.
3: A l'Instagram són d'un minut.
6: Us ensenyo els meus, si voleu.
0: No parlem de quatre coses a la vegada, de veritat. Digues.
3: A l'Instagram és d'un minut.
0: Els
3: àudios és d'un minut.
0: Ah, veus?
5: Ben fet.
0: Doncs això, hem de començar a enviar-nos àudios per Instagram.
4: Pues sí.
1: Ens hem de trucar. Ens hem de començar a trucar.
4: Jo que faltava.
1: ho ha dit el Ferran ara, que la gent no parla, hem de parlar més per ser més feliços.
6: Vull de tornar al fix, eh?
1: 2 + 2 = 4. Parlem i compartim.
4: A mi em molesta si em truquen a partir de les 9 de la nit. Ah, no sí, és alguna urgència.
1: Home, hi ha hores i hores, evidentment.
4: Em molesta per dir-me el rotllo de l'any i no, què t'ha passat i que no sé què i com va el dia. No
5: pues puc, que igual, no igual que amb el telèfon d'allò, amb el telèfon fixe també hi havia una mena d'educació, de protocol, és a dir,
6: sí,
5: igual jo sóc una mica estricta, però jo hi ha unes hores que no truques perquè és hora de dinar o de sopar, i a les 9:15, hosti, clar, saps? Hi ha hores que no es truquen. 11:45 de la nit. Pues aquest senyor igual està dormint ja.
1: Clar,
5: ja. Saps?
4: Ai.
1: No, però és veritat, hi ha unes hores...
5: 7 del dematí. No. Pues igual no és d'aquests que vagi
4: pues,
5: de dematí.
4: Pues, Glòria, m'estàs odiant, perquè jo, quan vull contestar la Glòria, em poso en reserva perquè contestar-la divendres al matí.
5: Però és per escrit, no passa res.
4: No, però és que ahir li vaig enviar la cançó que volia a les 12 de la nit.
5: Pues igual.
4: Em va saltar i se'n va... I vaig pensar, ai, madre.
5: No, perquè jo... Jo pensa que jo, el telèfon és el meu, però com que tinc coses de feina, quan arribo a casa a 11:15, l'enxufo al quarto de bany i el deixo carregant.
4: A menys mal.
0: Això és molt sa. M'ha encantat.
4: Perquè no, jo els deixo de reserva.
5: Ja he arribat a casa, ja m'és igual tot. Si hi ha alguna urgència que truqui, ja ho sentiré. Ja m'ho aixecaré.
0: I és el plaer també de començar a fer coses sense telèfon, no? O sigui, jo estic molt enfadat amb el meu gimnàs. Molt enfadat amb el meu gimnàs, perquè ara t'obliguen a anar amb el telèfon.
5: Com que t'obliguen?
0: Per entrar.
1: Ah, sí?
0: Per entrar, l'entrada la tens amb el telèfon, perquè sembla ser que hi ha una, no sé, una llei de qüestió de dades personals que no poden tenir les empremtes, i fins ara s'entrava el que tu posaves al dit i entraves, sí, doncs sí, ara ja no.
3: I
0: has d'anar amb el punyetero telèfon.
3: I hi ha màquines que tens que anar amb el telèfon,
0: sí, sí,
3: per connectar-les.
0: Sí, sí.
5: Ah, màquines del gimnàs.
3: Sí, màquines, sí, que tens que anar amb el telèfon.
0: Per dius, però de veritat has d'anar amb el telèfon tot el punyetero dia. Però és que a mi m'encanta sortir de casa sense telèfon.
3: Clar, el nostre centre està...
0: Ja no n'hi ha.
3: Bueno, entres i el deixes a la taquilla.
0: Això, com ha de ser, eh?
3: No, és que tu pagues una hora d'entrenament, tu estàs una hora sense telèfon.
0: Veus? Clar. Haurem d'anar al seu centre.
5: Sí. No? Bueno, i estem molt enganxats al telèfon.
4: Però no et pots gravar fent entrenament.
5: Clar.
3: Les fotos, no? La foto d'elit per...
0: És bueno, apassionant el fenomen dels vídeos que es fa un a si mateix. En el meu gimnàs hi ha uns quants.
3: Bueno, jo entreno moltes...
4: Sí.
3: Influencers, sí.
4: Sí.
0: Ah, i van tota l'estona amb el telèfon, no? Sí,
3: bueno, sí,
5: sí. I tens que gravar... famosos, eh?
0: Ja, clar, és que...
3: I tens que gravar-les, i gravar-me així...
0: Ah, sí?
1: Clar,
0: sí.
1: Però et fan promo.

0: La huella dactilar, sí, pues no la tinc, jo podria robar, sembla que me l'hagi cremat.
1: No tens?
0: Sembla que no en tinc, i la poso mil vegades i no surt. Llavors a mi em van, ja fa anys, em van agafar amb els ulls, ja, com a Gataca, com a la pel·lícula Gataca.
2: No tens empremta d'empremta de
0: molt suau, no serveix per res la que tinc. O sigui, no serveix per entrar al gimnàs. Llavors em van agafar la impremta ocular, que semblava la pel·lícula de Gataca, i ja hi havia alguns, i em van dir si hi ha alguna gent que li passa, i per això tenim l'ocular. Llavors estava així, total, ara amb el mòbil a mi m'ho facilita.
1: Doncs a mi no m'agrada. No m'agrada. El que sí que m'agrada és escoltar les cançons que porteu, i el Ferran Casas avui ha portat aquesta cançó.
3: Camins, no. Vora les estrelles.
1: Està bé, no és la del Ferran, és la de la Olga, que ja està bé. Bueno, ara hem descobert les dues. No passa res. Aquesta és xulíssima.
2: Ah. Xulíssima, ja mira guai forever.
4: I crec que de Barcelona d'aquí
2: a
4: poc, eh?
2: Ah, sí?
1: Sí. Ah, sí?
4: Sí.
1: Doncs deixa'm dir-te que de moment jo crec que la millor.
2: És un temazo.
1: Sí,
4: aquesta... Avui he arriscat, Vanessa. Mira, estàs contenta, que t'estic veient a la mirada. Estàs contenta.
2: Mira. A punt de posar-lo més d'un dia.
1: Mira que xulo sona. Ja miro guai. Després hi ha cançons, això miro el José, perquè clar, que són baixada de spinning. Aquesta és una mica de baixada de spinning, no?
5: O de pujada, també.
1: No, pujada. Bueno.
0: Jo la veig de pujada,
1: també.
5: Sí, de pujada.
0: Jo la veig de pujada.
5: Molt bona, aquesta, molt bona.
1: És molt bona, sí. Sí.
0: I anava a dir una cosa. Jo somric, però no perquè m'agrada, però no perquè et feliciti, perquè no és arriscat, perquè sabies que aquesta cançó li encantaria amb el Toni.
1: No ho sap.
0: Jo sí que ho sap.
4: Ja miro quan.
0: Ho sé jo, sense conèixer.
2: Però si el Toni Funky tampoc no ha dit mai que li agradés.
1: No.
0: Jo sabia que aquesta cançó li agradaria, per això hi somriu.
5: T'està dient pilota,
4: no,
5: eh?
4: No m'enganyis, perquè jo et veig als ullets i veig que estàs orgullosa de mi.
2: No, Toni,
0: mira, l'Olga em diu que tinc raó, eh?
1: Què dius?
2: Aquests dos t'has vist que tenen com un piqué musical?
1: De
2: una
1: sempre,
2: cosa.
1: Sí, de sempre. Sí.
4: Però li dones el set a l'assumpte.
0: I tant, sí, no, què? Cachondeito.
1: Va, explica'ns lo teu, Vanessa. A veure.
0: El meu és molt bàsic, eh? Aquí tampoc cal riure molt, però són consells importants.
1: Ah, és veritat, eh? Consells per si fa calor.
0: I com sempre, hi ha un senyor que es diu Doctor Felices al TikTok. Doctor Felices, ja vull citar, perquè està molt de moda, surt de molts diaris. Tothom recull el que diu el Doctor Felices. I dic, mira, me l'he llegit i dic, pues té raó, l'home.
2: Mètode egipcio.
0: Sí, són tres cosetes del mètode egipcio. Primer vull comentar que això és tothom, tota la vida s'ha sapigut que és refredar els canells. Però un truc perquè et duri de veritat és 30 minuts, no m'ha dit, 30 segons.
4: Sota la xeta.
0: 30 segons.
1: Amb què? Amb un gel?
0: Exacte, sota l'aixeta amb aigua freda, cosa que no es pot fer ara perquè l'aigua surt calenta ja directament. Sí. Llavors, pues, aprofito dir que un gel, diuen que el gel a contacte amb la pell no és bo del tot, però a l'estiu tot està permès.
1: Està molt bé.
0: I llavors, o aigua freda de la nevera i te la vas tirant. Sí. Llavors, un altre truc que també m'encanta, que això no ho sabíeu, és els turmells.
1: Sí.
0: Fer el mateix els turmells. I el truc que ens explica, això ho feien els egipcis, ho feien amb un drap, amb un llençol, amb una tela. Ell diu directament agafar un mitjó, el mulles, el poses al congelador. Molt bé.
1: I te'l poses.
0: Te'l poses al voltant, com una bufanda, perquè si te'l poses, al final fa l'efecte contrari i no deixa sortir. Tens calor. O sigui, que és, i també es pot fer amb posar les muñeques perquè duri més l'efecte del fred.
5: Però els egipcis on treien el gel, carinyo?
0: Perdona?
5: Els egipcis on treien
0: el gel? Bueno, ara bé, no, nosaltres l'hem millorat.
5: No, però
0: l'hem millorat nosaltres. El del gel ho ha dit la Glòria, molt acertadament, perquè ja que en tenim, ho fem.
5: Anaven al Nilo.
0: El mètode dels egipcis és amullar-ho amb aigua freda, sí, o amb l'aigua que tinguis. I ara bé, l'interessant del tema és el llençol. Mullar el llençol, humitejar-lo,
2: sí,
0: i embolicar-te dintre, que fa que el vapor durant la nit dormien així, també humificaven a la gent, no l'embalsaven.
1: Jo és que acabo de tenir una visió, perdona'm, eh?
0: Jo la Vanessa...
1: A Vanessa Hogart, asseguda al seu sofà...
5: Mullareta.
1: Espera.
0: No.
1: Llençol. Amb el mitjó, els turmells...
2: Congeladet.
1: Amb el gel als canyells, envoltada amb el tal i amb el camaleó.
0: amb l'Albert.
1: Pobreta.
0: Però important, important. No, pobreta, no, jo contenta. Jo parlant amb el camaleó, l'únic que m'aguanta ja, no? No, però important, perquè això són consells reals. Llavors, amb el llençol el que fa és evaporar la calor

0: Llavors l'aigua s'evapora i te la treu del cos.
1: Clar, és que la segons fa molta angúnia, però la segons refresca.
2: Sí, clar.
0: Però escolta'm, jo sé, no sabeu quan eren petits que l'àvia deia aquest nen té 31 de febre, li han de baixar la febre i t'embolicaven o a la dutxa o amb una. El millor és embolicar amb un llençol mullat d'aigua, t'embolicaven i et treien la calor del cos i l'aigua se l'emporta i llavors es fa vapor, però te la treu del cos. Pues, això és interessant.
3: I molt interessant.
4: I el llit ben mulladet.
3: Exacte.
0: Bueno, és igual, tot el que es mulla pues es fa vapor i et treu la calor.
3: Va, ara sí, escolta'm la cançó de la Olga, que és una cançó que ha començat a sonar i ja tothom s'ha començat a moure. Mira, és aquesta.
5: Camins vora les estrelles.
3: És xula aquesta cançó.
2: Sí, home.
0: Molt, molt.
5: Camins, cara.
2: Això que és un remix maquinero de...
3: Mira. Mola aquest remix,
0: és
3: no?
0: És una versió
4: superbola. Aquesta sí que has de baixar.
3: Sí,
0: aquella,
3: sí, absolutament. M'ha recordat... Heu vist la sèrie aquesta de Sense8?
2: No.
3: No?
2: Oh.
3: No, no, qui,
2: bona?
3: Qui, jo vaig
0: començar-la, no vaig acabar.
3: Que dolenta és la ignorància.
6: Sense 8. Sí que la vaig veure.
3: Sense 8. Molt bé.
2: Sense 8.
1: Per l'amor de Déu, sense 8.
3: Sense 8.
6: Sense 8.
3: De les millors sèries que jo he vist a la meva vida.
4: Em sembla que l'he vist.
2: Sí?
6: Sí, estic amb tu.
3: Sí.
2: On està?
3: A Netflix. De les Wachowski, les mateixes de Matrix.
2: Sí, sí.
6: Paranoia, eh?
3: Oh!
6: Paranoia, eh?
3: Has de veure els dos primers... per començar a entendre una mica...
6: Costa una mica enganxar-se, eh?
3: Però una vegada t'entens... Doncs aquest remix m'ha recordat molt... que la banda sonora és impressionant, de Sense8, i m'ha recordat una mica el rotllo aquell de...
6: De quin
3: mira,
6: any,
3: mira,
6: eh?
3: Mira, mira,
2: Quinta.
3: Què dius?
0: No, no, que jo també l'he vist, que és del 2015. Jo dic, de quin any és? Perquè jo crec que l'havia vist fa molts anys, però... Això no
3: tants.
0: Res... Però sí, no res dolent.
1: És dels primers èxits de
0: sí,
1: Netflix,
0: però que no sí. Res dolent, vull dir, veus...
1: House
0: sí,
1: of
0: que...
1: Cards, no sé què...
3: Oi, House of
0: el que és una meravella és trobar una sèrie bona avui en dia. I ja, per això millor mirar alguna d'abans i tornar-la a review.
6: Jo m'estic enganxant a una que no em vull enganxar, que es diu Polígamo, que no m'interessa aquest senyor Polígamo, i no la puc deixar.
3: Ja.
6: I em fa molta ràbia.
3: Això li passa molt a molta gent amb els polígamos.
2: Sí,
3: certament. Escolta'm, Olga, tu ens volies fer un test.
6: A veure, jo he volgut una mica arreglar les vacances en aquells moments crítics de la parella i dels amics. Llavors, digo, vaig a fer un test per veure si la gent es pot dir si és compatible o no.
3: La primera pregunta seria, com reaccionaries si la teva parella, després de fer un test, diu que no pot viatjar amb tu? Aquesta hauria de ser la teva primera pregunta. No?
6: Expulsat. Hi ha una cosa que a mi m'agrada. És l'hora de triar els restaurants quan vas de viatge.
3: Sí.
6: Vosaltres trieu els restaurants o deixeu que la vostra parella els triï?
3: A mi m'està bé.
0: Les dues coses.
3: Les dues coses.
6: I quan els tria la vostra parella, diu, aquí no, aquí tampoc, aquest no m'agrada. O dieu, ok.
1: Jo, okay. Si hi ha una persona que és aquí no, però ell no proposa res, és que no cal que em digui ni si vull anar de vacances, perquè me n'estic anant, vamos.
6: Vale, doncs un punt tothom, així vaig ràpid. La temperatura del cotxe. Vosaltres sou de 19 graus o de posar la ventanilla abierta?
3: Ventanilla abierta?
4: Ah, sí. Sí.
2: Jo també, ventanilla abierta.
4: Jo l'aire, condicionat.
1: Jo
0: aire condicionat.
1: Jo 19 graus. Però no 19 graus, aire condicionat a 23.
0: Bueno, jo poso 18 ara, o 17. Ben,
6: posaré
3: punts. Ventanilla abierta.
2: Jo 14. Jo, aire fora. El cotxe és el que pitjor em senten.
3: Exacte.
6: Que els tres nois poden anar de viatge, eh?
1: Jo em despentino molt.
4: Parat.
6: La maleta, quan torneu de viatge, es queda al terra?
1: No!
6: O la recolliu o espereu dues setmanes a recollir allò? A tornar, eh?
3: Dic la veritat?
6: Sí, home.
3: A la mitja hora d'arribar a casa ja tinc la rentadora posada.
1: Clar.
4: Sí, jo també.
1: Jo també.
6: Tots?
0: Jo mitja hora no, però potser una hora.
3: Jo tot guardat, eh?
4: Jo és el primer
2: que faig. Jo també.
6: Perdó,
1: i no suporto la gent que se'n va, te'n vas de viatge amb ells, arriben a l'habitació, obren la maleta allà a terra. I no pengen ni una cosa a l'armari. Per l'amor de Déu, que hem d'estar aquí 6 nits.
6: Pengeu les coses a l'armari.
1: Home, no totes les maletes hi ha 6 dies.
4: Al llit estirat.
3: L'Olga no.
1: Jo arribo a l'hotel i al cap de 10 minuts està tot posat a l'armari, al quarto de bany, tot i la maleta plegada, m'ho poso que no molesta.
0: Encara que vagi 3 dies, perquè si no s'arruga.
3: No té manies.
1: Jo totes del món.
4: Jo me'n vaig amb la Glòria de vacances.
3: Sí, també. Jo també. És que és fàcil, així.
6: No, no, és que mira aquí la compatibilitat. Jo està clar que no puc viatjar amb vosaltres. El bufet lliure de l'hotel. Només feu cafè i fruita o arrasseu amb tot?
3: No, poqueta cosa.
0: Bueno, jo abans arrasava.
3: Sempre agafes
0: ja
3: una mica més.
1: Jo cafè i fruita no, però que depèn del mes, però tampoc arrasar.
0: Jo arrasava.
6: Vosaltres agafeu huevos, bacon, croissant, xurros, sandia i el donut, pa luego se

0: Tengo hambre?
1: No.
2: Jo dos, jo depèn, si és una excursió llarga i tal, el que faig és esmorzar fort, perquè al migdia llavors menges una fruita o qualsevol cosa i no haver de parar al balló. Llavors, cap a mitja tarda te'n vas cap a l'hotel i et
0: jo feia això amb la família, ma mare deia, esmorzem fort ara, que no sabem a quina hora podrem dinar. Però jo, el que m'agrada fer és el primer cafè, però fer-lo ja amb una plaça, ja, o sigui, el primer cafè al mig de Roma.
1: Els bufets lliures no t'agraden?
0: No, ara ja no. Abans em feia molta il·lusió, però al final tot és una mica plastificat, encara els de 4 estrelles també.
1: Hi ha llocs... Hi ha llocs on es fan molt
0: bé.
2: El dia que tinguem diners, perquè val diners, hi ha un hotel, es pot dir l'hotel? No?
1: Claro. Sí.
2: El Majestic. És el millor esmorzar de Barcelona i part de l'estranger.
0: Jo tinc una cosa...
2: Per això et dic que no tots els hotels són dolents.
0: Però et dic una cosa. Bueno, us ho dic, jo per feina he anat a molts hotels molt bons. Parlem de Majestic, parlem de Vela... Aquests estan molt bé, però són els superbons. Jo de vegades viatjo, vaig a un hotel de 4 estrelles i no és un Majestic.
1: Doncs jo conec hotels de 3 estrelles, no de 4, perquè jo no vaig a llocs tan guais com els teus.
0: No.
2: Depèn de la cadena.
1: No, depèn. I esmorzes fantàstic amb uns bufets lliures meravellosos.
3: Jo soc un fan de l'esmorzar.
1: Jo també.
0: Jo també.
1: Va, que si no ens donarà temps.
4: La platja, quan trigueu a col·locar la sombrilla? Sou ràpids?
5: Jo no vaig amb sombrilla mai.
1: Jo tampoc. Jo anys.
4: Tu? Sense.
1: No. Cada vegada m'agrada menys la platja.
3: No m'agrada gens.
4: Estic igual que tu, eh?
3: I la sorra?
1: Bona, home.
4: O sigui, no hi ha sombrilla, eh? No
1: sí, la del xiringuito.
2: Exacte.
3: Sí, i la tombona.
0: El toldo, no?
4: Jo també. Aquest, mira, són compatibles tu i jo, la del xiringuito.
2: Jo, si als 20 anys ja no baixava a la platja, si no podia anar amb una maca d'aquelles que s'exlloguen, saps? Maca de veritat. O sigui, si jo vaig amb la tovallola sobre la sorra...
4: Bueno, menys mal, aquí he coincidit amb vosaltres, perquè jo ja estava fora del grup, saps?
1: Vinga, què més?
4: Les fotografies, unes 200 o no porteu mòbil o una...
1: Jo odio poderosament tota aquella gent que va fent fotografies contínuament de tot.
5: Estic a la mateixa lliga.
1: No puc.
4: M'he divorciat del tot.
1: Jo ja començo per primer, no, em feu fotos a mi.
4: I tu fas fotos si
1: jo
4: te les demanen?
1: Jo tampoc. Ah, bueno, sí, una.
3: El menjar... La platja.
2: Els peus.
1: La foto dels peus.
6: Platja de peus, si és veritat.
1: La foto dels peus és...
4: Ai, aquesta l'odio, eh?
1: Sí.
4: No.
1: Sempre, quan no t'hagis fet la manicura abans.
4: No, tampoc.
2: I després, perdó, els que feu fotografia del menjar. Primera. O sigui, el menjar, si no, hauria de semblar que té una mica de volum. Com que les fan des de dalt sanitals, és com una plastarada. I a més, perdó, seleccioneu coses que tinguin bon aspecte.
1: Clar.
2: Coses que dius, aquesta foto, això sembla que estigui mastegat i regurgitat aquí a sobre. Per favor.
4: Pues aquesta...
2: Home, feu fotos maques de menjar, quin fàstic.
4: Ritme de les vacances, important, el que hem dit abans. Matinar, aixecar-se a les 7, fer senderisme, visitar 5 pobles, tornar a sopar i tornar a sortir.
3: Estrès.
4: O simplement descansar o dormir...
3: Sobre la marxa.
1: Depèn d'on estiguis.
2: Un mig.
1: És a dir, a mi, jo, una cosa que no he entès mai és la gent que se'n va a la República Dominicana, es posa una pulsera i es queda en una platja. Perquè per això jo no me'n vaig a la República Dominicana. Si me'n vaig a l'altra punta del món, dona'm una mica de marxa.
0: Si no pots anar a casa de fels...
1: Deixa'm que recorri al sud-est asiàtic. Deixa'm que me'n vagi a...
3: Però jo programat tot no m'agrada.
1: No dic programat.
3: No, si t'aixeques i vas...
1: Fer-te 3.000 quilòmetres o 15 hores
2: d'avió... Per quedar-te a la platja.
1: Per quedar-te a la platja.
2: Però llavors, aquí.
4: Llavors vosaltres, per puntuar-vos, organitzeu un dia de les 7 del matí senderismo, cenote, volvemos, cogemos el autobús...
2: Jo saps que organitzo, que sobretot si vaig a ciutat, per no haver de caminar i estar del dia amb més mitjà de transport que visitant, per barris, què vull veure?
0: Exacte,
2: per anar amb un ordre lògic i que puguis anar-hi a peu, quasi.
0: Clar, per no anar 1.000 voltes i veure-ho tot el màxim possible.
1: I a mi només bars, on estan. De veritat,
2: és veritat. Jo tinc en compte els bars, on dinar,
5: bars i restaurants.
0: Jo trio el que m'agradaria veure, ho senyalo i després vaig fent.
2: Una ruta.
1: Una ruta amb música, que ens falta una cançó, que és la de la Glòria Galiano. És aquesta, mira. Una decepció, Glòria Galiano.
2: M'encanta aquesta cançó.
0: És molt xula.
1: Sí, molt.
4: No, és boníssima.
1: Boníssima.
5: És Steve Molga, aquesta cançó.
2: Sí. I a mi, de fet, d'ell m'agradava més sense una dona.
1: És de coreografia.
0: Sí.
2: Que cançó.
0: Jo trobo que
2: però que no sabeu qui és aquest senyor.
1: Que sí, clar que sabem qui és.
2: Aquest senyor coreografia.
0: No,
1: aquest senyor coreografia. Dic que és cançó de coreografia.
5: Dona coreografia.
0: No, aquesta cançó, Baila Morena, és molt més forta, molt més potent que altres que dieu. No, no, no, això no és, no. Està molt bé aquesta.
2: Sí.
0: Té molt garbo.

0: en la morena.
1: És que no, és que veure com canta, és que no està sentint aquesta cançó.
2: És que està cantant al coro i no, mira ara.
1: Ara, ara, ara, mira, mira,
3: mira, mira, mira. Anda.
1: Anem a cantar.
2: Oh. Tots l'hem ballada, Glòria.
3: No, tothom té, Glòria, no t'amoïnis, que tothom té un
1: ballet. Jo amb aquest senyor he ballat i he fet moltes coses altres.
2: Sí, vale. Sí, sí. I a tu et deien Baila Morena, escolta, eh?
3: De què deies,
2: sí, no?
3: De què deies que t'enfadaves avui?
1: Toni, dels senyors aquests, que resulta que arriba final de curs i ara resulta que tothom fa la graduació.
3: Ah, és veritat.
1: A veure, un moment. Barretets i bandes com si fóssim a Amèrica? És que tinc cara jo de Georgia? Tinc cara jo d'haver anat a estudiar allò que sé on?
3: A Kentucky?
1: A la Universitat de Kentucky? Sort que no he tingut fills, perquè a mi el meu fill em diu: mama, al juny m'he de posar aquest barret blau. I a mi m'agafa un atac de nervis, us ho dic. Aquest nen tampoc seria de Georgia. Seria d'aquí, de Sants. Ja us vaig dir quan Halloween que no havíem de fer-ho de Halloween. Això s'encomana. S'encomana, acabarem fent la quinceañera.
3: Què és la quinceañera?
1: La quinceañera és una cosa que fan els mexicans per celebrar que la nena fa 15 anys, que els americans ho estan copiant, però clar, Amèrica està plena de mexicans. Ah. És que això, avui en dia ens barregem. Però... collonut, barregem-nos, però jo, si em veu una amiga i em convida la quinceañera de la seva filla, jo no puc assegurar que no la mati.
3: Pobreta.
1: Em mereix la mort. No sabeu el que és la... Entreu després a internet i mireu-lo de la quinceañera. Us vaig a dir una cosa. Jo no entenc com l'Ignacio, el seu diccionari de l'Hortarada, aquest any no ha posat lo de la dichosa graduació. La graduació, tothom mudat, que els pares es compren vestits per anar a la graduació del nen. El nen que potser, per si el nen hagués estudiat enginyeria, no sé què, és que el nen, perdoneu-me tots els respectes del món, eh? El nen potser feia magisteri, no fotis, hòstia! No fotis, que després serà de vaga tot el dia, no fotis, hòstia! Nena, tant de mudar-se i tant de posar-se talons, i vingui el barret, i vingui que content que estic amb el birret amunt i avall. Als anys 80 et feien una foto al final de curs, que te la posaven allà, i com a molt... li posaves un mar per regalar-li l'or a la iaia. No, això era el màxim.
3: No, hi havia aquella cosa bonica que posaven 400
1: fotos. L'orla.
3: L'orla, i havies de buscar-te allà.
1: I això, no? Posaves un mar, li regalaves a la iaia, i estava la iaia contenta, la nena de la universitat, que bé, i estava tothom content, vinga. I el teu pare, va, nena, a buscar feina.
3: No piquis davant del micro, perquè cada vegada fas que salti tot.
1: I el teu pare deia, tira cap allà a buscar feina, reina. Ara el pare, quan acaba d'aquesta cerimònia de la graduació, ha d'haver reservat un restaurant o una sala de festes perquè el seu fill celebri amb els amics una festa.
3: Sí, sí.
4: Mare meva.
1: Una festa perquè s'ha graduat amb tots els altres nens que també s'han graduat. Us vaig a dir una cosa. M'he enterat avui mateix, perquè jo venia amb aquest disgust, de que això no és només a la universitat, que s'està fent als instituts, però és que també m'he enterat avui, que he vist una foto i tot, d'una nena de 6 anys, que ha acabat el P5P punyetes, o com se digui, i els hi han fet una festa de graduació.
3: En sèrio?
4: Sí.
1: Bueno, és en broma. És en broma, però la nena aquella amb 6 anys està amb un barret. D'aquests animals. O sigui, què estem aprenent als 6 anys?
2: Imagina't.
1: Per l'amor de Déu, que ens han de felicitar perquè hem acabat P3. Mama, no fotis. Va, home, no fotis.
2: És molt fort.
1: Anem malament, us ho dic, que anem malament.
3: Molt bé. La Glòria Galiano, t'has quedat a gust?
1: Una mica.
5: Que tinc que dir que ja ho fan, lo dels 15 anys aquí, eh?
6: I tant, i tant.
3: Ja, ja. Sí, però se li diu la posada de llarg.
2: Aquí ho fèiem als 18. Als 18? Jo ho vaig fer. Sí, però als 18, als 15 ja
1: és molt bèstia. És que la quinceañera són uns trajes que poden arribar a portar llum, només et dic això. És una dada que es dono. El vestit pot arribar a portar llum.
3: Caram.
1: Està molt bé.
3: Escolta'm, que falta un minut i mig per arribar a les 10. Això significa que hem de marxar. Passa-t'ho bé a les vacances.
4: Gràcies. Us trobaré a faltar, eh?
3: Molt, ja ho hem vist. Sí. Està content de perdre'ns de vista després dels resultats que hem tingut i som incompatibles del tot.
4: Mira, Ferran, José i
5: Sols.
4: Tu ja podeu anar de viatge 7.
5: Molt bé.
3: Doncs nosaltres 7. 3, sí.
0: Organitzem-ho.
3: Jo crec que sí.
4: Glòria
3: sí.
4: I Vanessa 6. Un viatge 6. De mascles.
2: Som-hi. Ah, tu i jo.
4: I jo, ja
3: m'ho imaginava.
4: I jo 4.
3: Tu 4
2: bueno, què? Bueno, a tu no t'arreplarem.
3: Bueno, disfruta molt aquestes gràcies. Vacances. José, ha estat un gust veure que feia molt.
5: Sí. No? Sí.
3: Tens
5: sí.
3: plans per l'estiu?
5: Me'n vaig als Estats Units un mes.
3: Ole.
4: Ole.
5: Sí, a Yellowstone, amb la meva germana, anem a la boda.
2: Que guai.
5: Wyoming, tot
3: allò. Vanessa, tu, rem el llençol i el camaleó, no?
2: Bueno, hi ha alguna altra cosa més, no t'explicaré, però bueno.
3: Bueno, ja m'ho expliques la setmana vinent, tu, eh? M'ho expliques la setmana vinent. Tu vindràs la setmana vinent, Ferran?
0: Provarem, sí. Sí, no? No ho sé ara, vaig a mirar l'agenda, però vale. Sí. Faig l'interessant, has vist?
3: És que clar.
0: Faig l'interessant.
3: És que ho he de mirar l'agenda.
0: És que tinc bolos aquests
3: sí,
0: dies.
3: Bueno, tu sí, segur. Home, com no diguis.
5: Jo sí que... segur.
3: Tindrem un problema, no? Tindrem un problema. En fi, doncs ja ho tenim, això, que ha estat fantàstic. Tenir-vos aquí, que estem molt contents.
5: Un plaer, igualment.
3: Que demà és dissabte. Oh, que bé, no? Que demà és dissabte i...
1: Aquí, que posaré rentadores.
3: I diumenge, ella posarà rentadores.
5: A les 7 i 7 ens aixequem.
3: A les 7 i 7 ens... Ah, no, a les 7 i 7 jo ja... A les 7 i 7 ja estic de viatge.
6: Ja he arribat.
3: Escolteu-me, gràcies a tots i a totes. Recordin, dilluns ens hi tornem a trobar. Última setmana abans no marxem de vacances. Aquí al Pla B de Ràdio 4, a les 7 i fins a les 11... No, fins a les 11 no, fins a les 10.
1: A 10?
3: Per què dic les 11?
1: No sé, ara s'ha de canviar i sentit...
3: Va, les notícies. Bon cap de setmana. Adéu.
1: Estem bé.
7: Són les 10.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona nit. L'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria, deixa un balanç provisional de 12 morts, 8 ferits, 23 persones encara no localitzades i prop d'un miler de desallotjats. Les flames ja han arrasat gairebé 4.000 hectàrees i continuen actives. I és que l'incendi no dona treva, tal com ha explicat el conseller de Presidència d'Andalusia, Antonio Sanz.
9: Sigue siendo un incendio complejo que sigue avanzando especialmente en lo que es la zona oeste, lo que era flanco derecho ayer.
7: I més d'un miler de veïns, com dèiem, han estat desallotjats. Els equips d'emergència mantenen la recerca de les persones no localitzades mentre els forenses han completat les autòpsies dels 12 cossos recuperats. De moment, cap víctima ha pogut ser identificada. A causa del seu estat i les mostres d'ADN s'han traslladat a Madrid perquè la Guàrdia Civil en faci la identificació. Això sí, les autoritats demanen a la població que denunciï qualsevol desaparició de persones conegudes per facilitar la recerca de la Guàrdia Civil. De moment, només se n'han registrat 7. Recordem que són 23 les persones desaparegudes. Andalusia ha decretat 3 dies de dol. Aquesta és la darrera hora d'aquest divendres 10 de juliol, que també ens deixa d'altres titulars. La segona onada de calor de l'estiu ha deixat 463 víctimes mortals al conjunt d'Espanya des del diumenge. En aquest context hem conegut que un temporer de 64 anys ha mort aquest dijous a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Estava treballant a una finca agrícola de Serós i va patir una aturada cardiorrespiratòria en una jornada de calor extrema. Llibert Reixac, fruita amb justícia social, en declaracions a Ràdio 4.
10: Cap fruita pot valer una vida humana. Cal investigar-ho a fons i que es compleixin escrupolosament totes les mesures ja previstes i si cal anar més enllà, cal anar més enllà.
7: Com dèiem, evoluciona favorablement la simultaneïtat d'incendis a Catalunya, però les autoritats insisteixen, el risc d'incendi continua sent molt elevat. I precisament el govern avui ha reconegut que arriba tard en la gestió forestal vinculada a la prevenció d'incendis, tot i que defensa que s'està adoptant una estratègia fins al 2033 per evitar grans focs. Òscar Ordeig, conseller.
11: No s'ha de parar durant 8 anys perquè això no es resoldrà en 2 dies, no es resoldrà en un any. El que hem de fer és que els efectes dels incendis siguin molt menors i puguem actuar en moltes més condicions.
7: El jutge de l'Audiència Nacional ha imputat l'excap de gabinet de Pedro Sánchez en el cas Leire Díez i ha autoritzat analitzar el contingut del seu telèfon mòbil arran l'informe de la UCO de la Guàrdia Civil que el vincula amb la presumpta contractació estratègica de Leire Díez a Correus i tot plegat per determinar si va existir una trama per interferir en causes judicials del PSOE o l'executiu. I el govern espanyol ha presentat a les comunitats el nou model de finançament amb beneficis per Catalunya, segons la consellera Alicia Romero.
6: perquè és una oportunitat que crec a la que no podem renunciar, són 4.700 milions d'euros en el cas de Catalunya i per tant nosaltres tenem la mà perquè tothom que vulgui doncs, pugui millorar el model en la tramitació parlamentària.
7: Incrementa la cessió d'impostos, com ara l'IRPF i l'IVA, i incorpora nous mecanismes de finançament. Hisenda assegura que totes les comunitats hi guanyaran i obre la porta a negociar canvis abans de l'aprovació.

0: I abans d'acabar, fem un cop d'ull a l'activitat esportiva. Espanya i Bèlgica han empatat a 1 al descans del partit dels quarts de final del Mundial que s'està disputant a l'estadi de Los Angeles. La selecció espanyola s'ha avançat al minut 30 amb un gol de Fabián Ruiz després d'un rebuig de quarta de Courtois al xut de Dani Olmo. Lamine Yamal ha estat un dels jugadors més actius en atac i ha disposat de diverses ocasions per marcar. Bèlgica, això sí, ha reaccionat abans al descans. Al minut 41, Charles de Ketelaer ha signat l'empat a 1, resultat amb què s'ha arribat, com dèiem, a aquesta mitja part. I ens fixem en la previsió del temps. A Emet, Juan Carlos Piña, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Demà dissabte a Catalunya les temperatures diurnes baixaran excepte la província de Lleida, on no s'esperen canvis. Màximes que se quedaran als 39 graus a Lleida, 35 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, tindrem el cel poc nuvolat en general, amb alguns intervals de núvols al litoral de l'Empordà durant el matí i al Pirineu durant la tarda, on no es descarten ruixats aïllats amb tempesta. És una informació d'Emet.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també el portal web rtv-e.cat. Això sí, ara la música agafa el protagonisme. Irene Desumvila presenta un programa especial dedicat als Rolling Stones, coincidint amb la publicació del seu nou disc i els 50 anys del primer concert de la banda a Barcelona. Bona nit i bon cap de setmana.
2: Ràdio 4.

L'expectació, la vigilància amenaçadora, els pots de fum asfixiant l'aire, però també la presència mística de la lluna, la llibertat a la pell, la conquesta elèctrica del futur. L'11 de juny del 76 va tenir lloc un concert que va ser molt més que un concert. La plaça Monumental de Barcelona va acollir la primera visita a l'estat espanyol de ses satàniques majestats, els Rolling Stones, un esdeveniment que simbolitzava l'obertura que vivia la societat. Feia només 8 mesos de la mort de Franco i el poble, encara víctima de la repressió, cridava el canvi a ritme de rock. Aquell mateix any 1976, al desembre, naixia Ràdio 4, la primera emissora pública en emetre íntegrament en català. De tot això en fa ara 50 anys. I avui, 10 de juliol de 2026, tenim nou disc dels Rolling Stones.

0: El seu 25è àlbum d'estudi, Foreign Tongues. Avui estem aquí per celebrar tot això. Un programa especial que compta amb la presència d'experts, de protagonistes, de persones que van estar al concert, que van participar de l'organització, amb periodistes que en van fer la crònica, amb apassionats de la música dels Stones. Escoltarem també algunes de les millors cançons que van formar part del repertori d'aquella nit i escoltarem també temes nous, inèdits, recentment publicats d'aquest darrer disc. El millor homenatge el farem amb els Smoking Stones. Una banda que, per sobre de tot, estima els Rolling Stones i que ens oferiran un concert molt especial a la segona part del programa. Tot això amb l'ajuda tècnica del Joan Melero, del Martín Noia, de la Laia Casanova i del José Gil. Tot preparat, doncs, per viure junts la passió pels Rolling Stones. Benvinguts.
1: Oh, un gran cinema. Un gran cinema.
0: Jaume Pujagut, què tal? Com estàs? Com estàs? Hola.
2: Bé.
0: Escolta, tu vas ensenyar a parlar català, Mick Jagger?
2: Sí. Sí, sí.
0: Com va anar això?
2: Perquè tant en Gai com en Jordi Tardà tenien aquella petita defecte a la parla que parlen amb la ega i que no s'entenia molt bé i em van demanar que estigués un rato assajant amb ell de dir bona nit, Barcelona.
0: I us estimem, que és el que acabem d'escoltar.
2: Sí, sí.
0: I com ho va rebre ell, això?
2: Bueno, era un exercici d'aquests vocals, d'anar sintetitzant i procurant que sonés el més català possible.
0: Escolta, però tu això t'ho vas perdre, perquè a l'Us Estimem va ser doncs, ben entrat al concert, de fet, pràcticament a la part final, no? Perquè tu et vas perdre el concert.
2: Sí, sí, a sobre d'estar
0: allà...
2: A sobre d'estar organitzant me'l vaig perdre, perquè va haver-hi un Pipa que estava ferit. En aquell moment, amb l'organització del GAI, no érem 500 persones, érem 4, i a algú li tocava anar cap a l'Hospital de Sant Pau amb un senyor que només parlava anglès, que no tenia seguros ni tenia res de res. I cap a l'Hospital de Sant Pau, que em vaig perdre el concert.
0: Tu formaves part de GAI & Company, de la promotora, no?, de GAI Mercader, que organitzava el concert. Què és el que més et va impactar d'aquella producció, d'aquell bolo?
2: Uf, no t'ho sabria dir. Suposo que el volum, perquè estàvem més o menys movents sempre a l'entorn del vell pavelló del Joventut de Badalona, que eren 4.500 localitats, més o menys, i llavors, de cop i volta, jo era el primer moment que vaig estar doncs, amb 12.000-15.000, amb el senyor Balanyà, amb gent que no estaves acostumada a tractar o a veure què passava.
0: Escolta, hi ha qui diu que ets tu. Qui diu? Senyores i senyores, los Rolling Stones!
2: M'acaben de dir que sí, que inclús el Gai ho diu. Jo, la veritat, és que no me'n recordo. M'ho he sentit, que em vas enviar a l'àudio del concert, ho he sentit altres vegades, i jo no em reconec, i la meva dona tampoc em reconeix.
0: Clar, és que han passat
2: ara,
0: 50
2: potser,
0: anys.
2: Potser sí, clar.
0: Clar, això passa. Doncs escolta'm una cosa, mira, ara seré jo qui ho digui, i em fa moltíssima, moltíssima il·lusió perquè havien d'estar en aquesta celebració. Ara fent un tast del que serà la segona part del programa, senyores i senyors, els Smoking Stones! Hey! Hey!

0: Smoking Stones. Hey. Sergio Ortiz, Brutus, Luis Arco, right. Santi Úrsul, Miqui Izquierdo, Pollo Moya, què tal, com esteu?
1: Molt bé, encantats.
0: Escolta, avui la cosa va de números perquè estem celebrant els 50 anys del concert dels Stones a Barcelona, 50 anys de Ràdio 4, 25è àlbum d'estudi dels Rolling Stones i 30 anys de Smoking Stones, perquè ja n'heu fet 30.
1: Som grans, ja.
0: Bueno, a veure, per edat, algú va estar al concert del 76? No.
1: No, ningú.
0: Assenyalat, eh? Mala llet. Escolta, què significa per vosaltres el Rolling Stones?
1: Ah, els Stones, home, són el blues i el rock and roll. I que és la base de la música... La peça de la música real, que els Stones són la millor banda del món, l'única banda que queda de rock and roll, i a sobre encara estan en marxa. I avui ha sortit un disc nou, o sigui que al·lucinant.
0: Al·lucinant, i una banda a la que li heu dedicat tota la vida. Què ens oferireu a la segona part del programa?
1: Bueno, pues parts del concert dels Stones a Barcelona, del 76.
0: I a més seguint l'ordre, perquè hem escoltat el Honky Tonk Woman, que era la primera, i ara heu fet la segona i la tercera.
1: Sí, però bueno, faltaran algunes pel mig perquè no totes. I tu m'has tret alguna.
0: Ai, que t'he robat una molt important, que ho sé. Bueno, escoltarem algunes meravelloses.
1: Sí, clar que sí.
0: Moltíssimes gràcies, nois.
1: A tu.
0: I és que els Rolling Stones, que són la banda de rock més important de la història, si tenim en compte el que van significar i la seva trajectòria, això és així. I avui estem contentíssims perquè és 10 de juliol i estan presentant nou treball discogràfic, Foreign Tongues, i estem molt emocionats perquè a nosaltres ens ha semblat un disc espectacular. Avui hem conegut meravelles com aquesta, Mr. Charm!

0: dels Stones, llicenciat en Econòmiques, que potser això també ens servirà avui, i és autor del llibre que s'acaba de publicar, Black and Cat, d'Enderroc Llibres. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Escolta, tu, clar, tu no hi vas ser per edat, el 76.
1: No, era molt petit.
0: Però els has vist en directe?
1: Vàries vegades, sí, sí, tant.
0: Quantes vegades?
1: Crec que 6 o 7 vegades segur.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí.
0: I què t'agrada dels Stones i dels Stones en directe?
1: Què m'agrada dels Stones? Clar, és que és molt complicat de definir què m'agrada. Però vaig connectar, és una anècdota, vaig connectar precisament la primera cançó dels Stones que tinc consciència d'escoltar és aquesta que acaben de tocar, els Smoking Stones. Perquè recordo una col·lecció de discos que impulsava el Jordi Tardà, que el primer disc de la col·lecció era Love Your Life. Uh-huh. I el Love Your Life s'obre amb aquest tema. I a mi em sonava molt brut. Tenia un so molt, molt estrany, molt, molt... I era l'època que poc després va sortir el Steel Wheels, l'any 90, que és uns Stones, diguem-ne, més pop, molt més treballats en producció. Però de seguida vaig entenent aquest so més estripat, que és el so que devia sonar a Barcelona l'any 76, no?
0: So estripat, m'agrada, la definició.
1: Sí, perquè és com... Jo després, el següent disc que vaig tenir va ser aquella col·lecció que es deia London Years, de singles dels anys 60, sí. I els vaig descobrir, diguem-ne, una altra manera d'explicar aquest blues i aquest rock dels anys 60, com ells, a partir d'un moment donat, creen un llenguatge propi, com la guitarra Keith Richards, diguem-ne, teixeix una sèrie de sons que per mi, una manera de tocar la guitarra que per mi era innovadora, i per mi aquesta fusió entre la manera de tocar no és tant el que toquen, sinó com ho toquen, no? I a part tenen el talent, ho han tingut el talent de fer grans cançons i grans himnes.
0: Molt d'acord, eh? Deixa'm que saludi també ara a un altre ultrafan dels Stones. Em permetràs que el teu primer càrrec que anomeni sigui aquest, fan dels Stones? Ell és periodista, escriptor, el qui més llibres sobre els Stones ha escrit en castellà. De fet, mira, hauria d'agafar una mica d'aire per dir tots els llibres que ha fet. Rolling Stones, Viaje al infierno del rock and roll, Historias de blues, Bourbon, Amor y rock and roll, Los Rolling Stones en España, Brian Jones, El Stone maldito, La leyenda de los Rolling Stones, Biografía española, 50 momentos clave en la historia de los Rolling Stones. I esto no estava en mi libro de los Rolling Stones, clar, l'ha hagut d'anomenar així, perquè clar, ja tot tu havia posat en els altres llibres. Quedava alguna cosa? Què tal, Mariano Moniesa?
2: Hola.
0: Conseller delegat també d'aquesta casa, de Ràdio Televisió Espanyola. Com estàs?
2: Muy bien. Bueno, abans de continuar, m'agradaria dir que m'agradaria molt fer aquesta entrevista, aquesta posició en català en vostra llengua, però sincerament no tinc fluïdesa, no m'agrada donar patades al diccionari del català, de manera que si no us importa parlarem en castellà, d'acord?
0: Cap problema. Sí. Escolta, tu quants cops has vist els Stones?
2: 39.
0: Uf. 39.
2: En España, todas, Estado español, todas las que han venido desde el 82. De hecho, el único concierto que no he visto que han hecho aquí en España ha sido el del 76, porque yo tenía 8 años y vivía en Gijón. Entonces, claro, no se daban las circunstancias. Pero desde el 82 que los vi en el Estadio Vicente Calderón, a partir de ahí todas en España, y luego he viajado por todo el mundo. He estado en La Habana, en Ámsterdam, en Londres, en muchísimos sitios.
0: De fet, fa 3 dies que es va complir, no sé quants anys, de la visita del 82.
2: Sí, sí, sí.
0: No, era el 7 de juliol.
2: 7 de julio del año 82, un concierto histórico, mítico, que ellos siempre han recordado, porque, bueno, siempre dicen que nunca te podrán dejar de agradecer a Dios el efecto especial que hizo con la tormenta y con el agua, que fue verdaderamente espectacular, ¿no?
0: Què signifiquen els Stones per tu en particular i què creus que signifiquen els Stones per la història del rock?
2: Para cualquiera que me conozca sabe que para mí los Rolling Stones no son todo. Todo en mi vida. No solamente es la banda que más me gusta, que más admiro, que más veces he visto en directo, sino que es lo que me cambió la vida y lo que decidió lo que yo soy ahora. Es decir, tú hablabas del concierto de julio del 82. Yo fui allí como fan de los Stones, me encantaban, me entusiasmaban, pero cuando salí de ese concierto dije, bueno, yo me voy a dedicar a esto. O sea, no sé si voy a ser músico, crítico, dealer, lo que sea, pero yo voy a estar en el mundo del rock and roll. Y entonces los Stones me abrieron ese mundo, esa puerta, y a partir de ahí, bueno, pues todo ha venido de más. Afortunadamente he podido dedicarme a la música como periodista, pero los Stones han sido siempre para mí el referente total en todo.
0: Amb vosaltres vull doncs explicar una mica què va passar exactament aquell 11 de juny de 1976, Jordi.
1: Per on comencem? Perquè van passar moltes coses. No, realment, més enllà de l'efecte musical del concert, cal tenir en compte el context en què es va produir aquest concert l'any 76, feia pocs mesos havia mort el dictador, i és veritat que hi havia tota una generació, una certa contracultura, que reivindicava el rock com a motor de canvi, i que una visita dels Rolling Stones, jo explico una mica com la pel·lícula 2000, que hi ha el monolit que apareix quan passen coses importants, doncs la visita dels Stones és el monolit que cada generació necessitava, no?

0: Qui va acudir a l'aeroport, en aquest cas de Barcelona, escoltàvem un fragment del Nodo explicant el concert de Brussel·les del 1966, però qui va anar a Barcelona el 76 va ser el Francesc Fàbregas. Què tal, com estàs?
1: Home, podríem estar millor, però bé, bé, estic a casa.
0: El Francesc Fàbregas, que li desitgem una ràpida recuperació, havia d'estar avui amb nosaltres, però et trobes bé per això, estàs millor, eh?
1: Home, fa 4 dies que m'he operat, o sigui, podria...
0: D'aquella manera?
1: Encara no corro, però, bueno, vaig fent les meves cosetes, val?
0: El Francesc Fàbregas, el mític fotògraf de casa nostra, ha treballat per publicacions com Vibraciones, Rock Especial, Rock Deluxe, fotògraf de multitud de concerts, entre ells els de Barcelona 76, que estan incloses també aquestes fotografies en el llibre Black and Cat. Tu hi vas ser, el bolo del 76, Francesc?
1: Home, esclar, el llibre ho diu, eh?
0: Però te'n recordes? Aquesta és la pregunta.
1: Home, me'n recordo molt vagament. Jo diria, me'n recordo possiblement l'avinguda dels Stones de l'aeroport, això me'n recordo, perquè vam passar una estona que no sabíem si arribaven, si venien amb un avió privat i tal, el company, el Damián García Puig, que ja no el tenim, entre nosaltres, doncs, estava allà fins al gorro, se'n volia anar, bueno, no sé, bueno, al final es vam quedar... I bé, jo penso que hem quedat unes fotografies per la història i del concert. Potser me'n recordo... Bueno, me'n recordo també, diguéssim, que suposo que heu anat parlant també del follon que eri, també amb la gent, no? Un moment complicat. Jo penso que el govern encara no tenia clar, diguéssim, en quin moment estàvem, no? Que van tirar 2 o 3 bombes de fum... que encara, per sort, no va afectar la gent, que vull dir que en una de les fotos que hi ha al llibre doncs, es veu una miqueta, doncs això, que hi ha com una boira, val? I del concert, doncs, bueno, com sempre, les penúries que tenim els fotògrafs, no?, que sempre hem tingut, no?, vull dir que

0: vaig ser el fotògraf i vaig tenir, bueno, vaig poder fotografiar doncs els grans artistes, gràcies sobretot al Gai, no? Que em sembla que també heu parlat amb el Gai. I bueno, jo el que dius tu de la càmera, evidentment, penso que anava acreditat, perquè no em diguis ara mateix, perquè ja sé que allà teníem un bon amic, que era el Jordi Tardà, que tampoc hi és, no? I que era cap de comunicació ja d'en Gai, no? I bueno, suposo que la gent que es coneixia anava passant. Bueno, tampoc ja érem tants, perquè em sembla que érem... Ara són 40 fotògrafs i millor en aquell moment en 4.
1: Hi ha una fotografia, jo... Francesc, una fotografia, sí, que penso... A veure, n'hi han de meravelloses, i estan recollides en el llibre. Per cert, unes fotografies que potser es podran veure al Festival Revela't a l'octubre a Vilassar, al Festival de Fotografia Analògica, perquè t'hi han convidat. Sí. Però hi ha una fotografia que em sembla com molt, molt rellevant, que és precisament la fotografia que li vas fer a Mick Jagger a l'arribada a l'aeroport, no? Ens la pots explicar una mica?
0: Sí. Home, aquesta fotografia per mi és com un... O sigui, t'explica moltes coses, no? Vull dir, primer, la sort, i jo diria que no tenia... Potser hi havia un altre fotògraf, però em sembla que anava amb ells, la sort de poder tenir aquest moment, no? Aquest moment que ens explica coses, no? Tenir, no sé, ell impecable, elegant, no?, amb el seu somriure... I bueno, i això, i al costat, de dos... de dos grisos, no? T'explica, doncs, t'explica coses, no? Aquesta fotografia, el moment en què encara estàvem al 76, no? I el que deies de la càmera per mi és molt important, perquè jo cada vegada que puc, i doncs ho reivindico, no? Vull dir que els que treballàvem amb càmeres analògiques, no? Càmeres analògiques, per la gent que no sap, eren càmeres que anaven en carret de 36 fotos, no com ara que poses una pastilla d'aquestes i fas 100 fotos en 10 segons i abans, bueno, eren 36 fotos, no? Que això penso que tenia molt de mèrit, perquè la concentració que tu tenies que tenir era bàsicament molt important. I tampoc amb el temps, no? Amb el temps que et donaven per fer les cançons, no? Vull dir que, bueno, després tu t'espaviles i vas una mica de pirata, també, no?
1: Unes fotografies que ara són realment històriques i que, de fet, alguns també guardem a casa, perquè, clar, aquesta revista Vibraciones, doncs, ha format part ja de la col·lecció de molts melòmens i alguns els tenim a casa. Res, Francesc, agrair-te també la participació avui aquí i que et recuperis aviat, eh?
0: Moltes gràcies. I agrair-te el fet que has dit sobre aquestes fotografies es podran veure al Festival Revela't, que és un festival potser més important que hi ha a Europa de fotografia analògica. M'ha costat molt, el Jordi ho sap, que ens ha costat molt poder ensenyar les fotos, que, bueno, estem, de vegades la memòria de, sobretot d'institucions, és molt complicada. Però, bueno, estarem al final de setembre-octubre a Vilassar de Dalt amb aquest festival.
1: Doncs gràcies, Francesc Fàbregas, per atendre la nostra trucada. I anem amb una de les meravelles que es va escoltar aquell dia a la plaça Monumental de Barcelona. Això és Star Star.
2: 50 anys del concert dels Rolling Stones en el 50è aniversari de Ràdio 4.

0: voz y música de los Rolling Stones. Rolling Stones que están siendo protagonistas desde ayer en profundidad a través del libro que estamos conociendo, Rolling Stones, el rock y sus satánicas majestades. Su autor, Jordi Sierra y Fabra. Bueno, Jordi, otro día más aquí y para seguir hablando, como decimos, de los Rolling Stones. Si en días anteriores hablábamos de Pink Floyd y de sus actuaciones en directo, ¿por qué no arrancamos en este viernes de las actuaciones en directo de los Rolling Stones? ¿Cómo son en directo?
1: Sí, por supuesto, en directo hay que considerar dos bloques. Por una parte está el bloque estático, que son el bajista Bill Wyman y el batería Charlie Watts, que están detrás de su instrumento y prácticamente se les oye, pero ni se les ve, porque están como ausentes. Y la parte visual, en la que están las dos guitarras y, por supuesto, Mick Jagger, que salta, canta, baila, se mueve, tira agua al público, se ducha él y, en fin, puede hacer cualquier cosa porque para algo es el señor Mick Jagger.
2: Jordi Sierra i Fabra, què tal? Com estàs?
3: No està malament per un nen, per un noi tartamut, el bé que parlava, eh?
2: Reconegudíssim escriptor, traduït a multitud de països. A mi hi ha una cosa que m'agrada molt de tu, Jordi, i és que t'he sentit dir alguna vegada, i penso que ho comparteixo i ho compartim alguns d'aquí a la taula, i és que tu dius que tu no ets crític de música, no. O no eres crític de música. De música, sinó que tu balles. Tu sents la música.
3: Recordo un concert del Brian Auger, que estava la meva dona i jo fotem bots, i de sobte em vaig girar i estava tots els meus col·legues crítics assentats, quiets, mirant-me com dient: aquest tio està boig. Jo era... Aviam, estem parlant d'una època que la gent no se'n recorda, però els crítics musicals d'aquella època anaven tots amb traje corbat i cabell curt. Jo era una rara avis amb el cabell llarg que vestia a Londres, que em sentava a primera fila per fer les entrevistes i que a sobre entendia que sentia a darrere meu que em deien: ja està el progrés, te haciendo preguntas raras. Coi, tots xupaven de lo que jo deia, de lo que jo... És que era l'únic que estava allà, vull dir, no sé, a nivell musical. Jo dirigia Disco Express, que era setmanal, vaig fundar Popular 1, per tant, vull dir, era el tio que estava a tot arreu viatjant i fent coses. Però mai em vaig sentir crític. Fixa't bé que en el concert de Rolling Stones l'únic tio que va defensar el gai va ser jo. Vaig defensar les 900 pessetes de l'entrada. No voleu Rolling Stones? Però tios, pagueu, perquè no vindran gratis. Quan va haver-hi un concert de més d'una Camp Palmer a Barcelona, la crítica els va atacar ferotjament i se'n van anar a la tercera pregunta, i del dia següent l'únic comentarista musical que els va defensar va ser jo, en contra dels meus col·legues, perquè eren tots una colla de penjats antics, vull dir, carques que no sabien de què anava la pel·lícula. Per tant, era una guerra bastant solitària la que feia jo, i mai m'he sentit crític. Sempre he sigut historiador, comentarista, com li vulguis dir.
2: La teva crònica de Disco Express realment és una de les més, penso, positives també, molt descriptiva.
3: Musical.
2: Molt musical. Descriptiva també, sí. Perquè hi ha una part que tu descrius moltíssim l'escenari, hi havia unes llums davant, darrere, tot. Es notava que,
3: mira,
2: que apuntaves a escriptor totalment.
3: Hi ha algo molt important. Quan vaig començar a escriure a Disco Express, a l'any 70, jo era un privilegiat. Jo vaig començar a Londres a veure concerts històrics. Per tant, jo pensava en el nano de Sòria, de Huelva, de Sevilla, que mai veuria això. I tenia que... Jo no era el protagonista, jo tenia que transmetre el que estava veient, fer que el xaval se sentís a dintre del concert, explicar-li a l'escenari com estaven, què feien. I d'aquesta forma descriptiva aconseguia ficar-los... Ja era escriptor, i evidentment, com a bon novel·lista, aconseguia

0: atrapar la gent d'una forma diferent als altres. Per tant, jo sempre m'he sentit com un instrument entre el que estava veient i el meu lector. Jo mai vaig voler ser protagonista. Mai deia jo, com molts col·legues que explicaven el que feien ells. Per tant, és veritat, jo no era crític, mai he sigut crític.
1: Llegeixo de la teva crònica de Disco Express.
0: Ui, sí.
1: Diu... Jagger le da un empujón al muerto de Wyman que casi le echa por el suelo, como diciendo, tú, apártate de ahí, que por aquí paso yo. Y en plan, espectacularmente hortera, sirvió un show con él, Preston, en lo alto de la pasarela, bailando, chuleando, mariconeando a base de bien. Jagger es Jagger, descarnado, sexy, provocativo, retador, su mejor intervención arrastrándose por el suelo y gimiendo como una ramera en celo, cabe definirla como perfecta. Y me encanta también, digo, Watts y Wyman, como siempre, no defraudaron, es decir, se dedicaron a lo suyo sin abrir la boca ni moverse.
0: Em fa gràcia perquè acabem de sentir un disc de Rolling Stone, han passat 50 anys, i ara llegeixo coses meves fetes en aquella època, que ja tot fa 50 anys ja, i penso, jo no he canviat massa escrivint, però que ells toquen millor encara. Per tant, és una cosa que el primer concert històric que va haver-hi a Catalunya, a Barcelona, a Granollers, va ser el de King Crimson el 73.
1: Sí.
0: Aquell concert va canviar moltes coses. Tothom el recorda com haver estat allà, haver tingut una epifania musical brutal. I després hi van vindre Santana, a Chicago, a Badalona, el gran concert de Genesis el 75, amb Peter Gabriel, i es mor el Franco, i tots recordem dos fites històriques al 76. El concert del Lluís Llach al Palau de la Música, amb la policia al clatell fotent-nos una mirada terrible, i el de Rolling Stones. Per tant, hem de contextualitzar molt aquest concert. Gràcies, Gai, per el que vas fer, a passar dels pals que et van fotre. I sí, ara llegeixo això i me'n dono compte que ja escrivia com sempre jo volia escriure, que era explicant el que jo veia, perquè els xavals ho entenguessin.
1: Fem una cosa, Jordi. Anem a escoltar una mica de música i després me la descrius una mica, perquè tenim aquí els Smoking Stones,
0: sí.
1: I m'agradaria que ens tornessin a interpretar una altra de les cançons que va sonar aquella nit, aquell 11 de juny del 76, Smoking Stones.

0: y llevaba al pobre Mick Jagger como si fuera una colilla, lo llevaba cogidito, y recuerdo que subimos el ascensor juntos porque estábamos en una planta durmiendo, hasta la planta esta, y lo llevaba agarrándolo.
1: ¿Juntos? O sea, compartiste sí. ascensor con Mick Jagger y el segurata.
0: Con el Jagger y el negrato.
1: Y el negraco.
0: Sí. Wow. Pero que además el tío lo llevaba, ya te digo, lo tenía cogido, yo digo, le va a romper el brazo. Y lo cogió y lo metió contra cara a la pared del ascensor, ¿sabes? Un poco de culo a nosotros. Íbamos los cuatro, no había nadie más en el Palace. Y además lo llevaba, tampoco creo que se enterara demasiado, te lo digo en serio. Lo llevaba el bodyguard este y le tenía cogidísimo. Y el otro iba como ¡buf! Como que se caía, como muy, ¿sabes?
1: Estaba muy puesto.
0: Yo creo que sí. Porque estaba muy... Yo le veía y con Martín nos meríamos de risa. Nos mirábamos los dos y pensábamos, ¡wow! Estamos con el Jagger, igual se nos cae aquí con el bodyguard. Y nada, pero bueno.
1: Un poco más y el siguiente número del Popu viene con otra crónica diferente.
0: Sí. Y bueno, y ahí estuvimos y allí dormimos en esa planta. Y bueno, por la noche había mucho jolgorio, pero bueno. Se oían, corre, bueno, oías por los pasillos que corrían, que hablaban en voz alta, qué tal, y decías, buah, esta gente son, es que claro, tampoco duermes porque no puedes dormir, pero en un momento dado me tiran la puerta abajo, o me entran, o yo qué sé, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, que no fue violento, ni nada de nada, ni hubo roturas, no, porque yo a la mañana siguiente estuve en el hall con gente de ellos, y estaba todo muy tranquilo. Pero bueno, son recuerdos. Uh-huh. Bueno.
1: Bueno, Berta, pues... muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Un abrazo enorme, enorme desde aquí y gracias por tanto trabajo. Gracias.
0: Vale, gracias a ti, Irene. Gracias.
2: Y luego, pues bueno, recuerdo de aquel concierto tantas y tantas cosas. Que de hecho, en uno de mis libros, que se llama Parábola de Stone, la palabra de Stone, es un libro en el que le dedico pues muchas páginas a este concierto y que incluso pues sale reproducido algunos de los recuerdos que tengo, como la entrada número uno. Yo era quien vendía las entradas y luego dije, bueno, ¿cómo me lo hago para quedarme con la número uno y ser legal? O sea, abrí la taquilla, dejé las entradas en la ventanilla, di la vuelta, salí, me puse el primero en la fila, yo mismo dejé 900 pesetas, volví a entrar en la taquilla, las cogí, cobré y luego ya vino el número 2, el número 3. Y es una entrada que me ha servido, que siempre que me he tenido que encontrar personalmente con uno de los Stones, la llevo de encima. Y esto me ha servido para cuando la he sacado, recordar con ellos que fue aquel concierto. Recuerdo que, bueno, que con Charlie Watts se la saqué en una fiesta que él organizó en el Ronnie Scott Club, una fiesta en la que estaban Van Morrison, Jack Bruce, que iba chillando cojones en español todo el rato. Cuando se enteró de mi procedencia, estuve chillando cojones todo el rato. Luego, con Keith Richards, me la firmó en Madrid, en el Hotel Palace, en su habitación. Y Mick Jagger me la firmó en el Rockefeller Center, en las oficinas de Atlantic Records en Nueva York.
1: Romy Masferrer.
3: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
3: Bé, escoltant els Stones.
1: Encara conserves l'entrada, aquesta entrada de la que parla
3: pues no,
1: Jordi? Doncs
3: no, perquè tot el que anava al museu pues, es va vendre en subhastes. No sé qui el devia adquirir. Però com vaig posar les coses a la venda, perquè sempre he dit que aquest país la cultura musical no existeix, i també ho deia el Jordi, aleshores, quan es va anar tot a fer porres, aleshores doncs, em van oferir... Pues, fer una subhasta perquè jo anava tot el dia com un cargol, saps, amb la casa a cuestes i ja no podia mantindre una col·lecció que tenen que estar com els bons vins i els cigars tenen que estar en una temperatura, no? I aleshores, no sé, jo sé que ell, el Jordi,
1: a dir, a
3: el
1: veure,
3: Jordi Güell se va quedar no una guitarra.
1: Ves que no la tingui el Jordi Güell, aquesta entrada.
3: No
1: Jordi Güell,
3: sé,
1: què
3: no
1: tal,
3: sé.
1: Com estàs?
3: No ho sé, no ho sé. La veritat és que no ho sé. Ho van posar a la venda i jo sempre he dit... jo estic venent i vengut coses molt bones a Hollywood. Mm-hmm. I m'han pagat molt bé. En aquí la veritat és que no vaig treure gaires diners perquè ja dic, no, en aquí no hi ha un col·leccionisme del més important, hi ha poca gent. Aleshores, jo he vengut a Julien's, ho puc dir-ho, i el Jordi era també, i per exemple, en Maglari ha comprat amb vestits del Michael Jackson a Julien's. Aleshores, jo vaig malvendre les coses, però és que jo no podia mantindre Clar. Magatzems. A part, al carrer La Coma, que és on vam viure els 14 anys després de casar-nos, aleshores allò jo ho tenia que vendre, perquè era a casa dels pares i el despatx del meu home, del Clar. Jordi. I aleshores es van vendre moltes coses. Sí que és veritat que el Jordi Güell té un disc que és del Keith Richard, que porta Jordi. I llavors, com ell es diu Jordi, se l'ha quedat, que és el Talking Chip. No és aquest disc?
4: És el Talking Chip i també el single del Run, Rudolph, Run.
3: Bueno, no ho sé. Jo sempre vaig dir que quan... es va vendre Set d'Art, que són els únics que m'ho van proposar, perquè en aquest país sempre deia el Jordi que no hi havia gent que pogués ser tassadors. Fins i tot m'han anat cases de subhastes d'aquí i em deien no hi ha tassadors a nivell de col·leccionisme musical. Aleshores, jo sempre he dit que vaig vendre-ho malament, però que estic contenta perquè van a parar a fans del Tarda Tardà o de la Fira del Disc o gent que estimava la música.
1: Mm-hmm. Teníem moltes ganes de comptar amb la teva presència, Romy, fan dels Stones també, sí. Viuda del Jordi Tardà, també el Jordi Güell, potser el màxim, almenys a Espanya, sí que ets el màxim col·leccionista d'objectes dels Rolling Stones.
4: No ho sé, no ho considero com una competició, això, però mm-hmm. tinc una gran col·lecció, col·lecciono des de que era molt nen, amb cada col·lecció és molt personal, la meva és de vinils, cartells, objectes de promocionals...
1: Quin és l'objecte més estrany que tens?
4: Més estrany, bueno... No sé, ara el pròxim que estic esperant rebre és una llengua gegant que feien servir els Stones per posar les entrades dels concerts de la gira anglesa i només hi ha 8 llengües d'aquestes, aquesta en viva de Miami i és una llengua que pesa 1.300 quilos.
1: Uau! Però escolta, això on ho poses?
4: Això al jardí de casa.
1: Sí. Mare de Déu!
4: És una llengua per exteriors perquè estava fora dels estadis, només n'hi ha 8 en el món. I és la meva última peça de col·leccionisme que espero rebre la setmana que ve. Ja està en el port de Barcelona passant inspeccions.
1: Uau, esperant-te, eh?
4: Sí, sí.
1: Mira, tinc aquí les mans, quasi també és un objecte ja de col·leccionista, també. És el Diario de un coleccionista sí. de Jordi Tardà. I res, només 4 objectes, que per cert, els vaig poder veure també al Museu del Rock, els vam veure també en persona. Mm-hmm. Hi havia la rajola de la piscina on va morir Brian sí. Jones.
3: No, de fet és una rajoleta petita, sí. que aquesta no la vaig vendre, o sigui que algú li interessa, te la venda.
1: Jordi, amb el certificat. L'orella.
3: Aleshores, sí, amb el certificat d'on es va afegar el Brian Jones, sí, sí.
1: La targeta de crèdit de Mick Jagger,
3: això es va vendre.
1: El paintball dels Stones,
3: no ho recordo.
1: El disc d'or del Between the Buttons, de la còpia personal de Brian Jones, sí. increïble, o el certificat de naixement de Charlie Watts.
3: Sí, això es va vendre a Gotahabo i Rock and Roll, i resulta que qui ho va comprar ho va posar Julien's a la venda i es va vendre pel doble.
1: Uau.
3: O sigui que jo vaig perdre diners aquí. Gotahabo i Rock and Roll està a Nova York i Julien's està a la part de Hollywood.
1: Tu com vivies tota aquesta passió que tenia... El Jordi.
3: Bé, el Jordi i jo ens vam conèixer el 71. Jo era una cria, jo tenia 15 anys. Ens vam casar doncs, el 77 i jo vaig veure els Stones el 76. Aleshores...
1: Recordes
3: no sé...
1: el concert?
3: Sí, recordo el concert, recordo el Billy Preston i, a veure, jo era la primera vegada que escoltava els Stones, però sí que és veritat que no me'n recordo quina revista que venien llibres i tal, i on vaig comprar el Satanic Majestic. Jo era fan dels Beatles, el que passa que era molt petita, no vaig poder anar a veure el concert, no? Aleshores, No sé, suposo que quan estimes una persona, i en part a mi ja m'agradava el rock and roll, perquè ja ho he dit sempre, jo escoltava els Creedence, escoltava els T-Rex, escoltava molta cosa d'aquesta, i els Bravos, quan jo era una cria, tot el meu carrer el vaig portar a veure Black is Black, el Chicos con las Chicas, vull dir, que era una criaja, però suposo que ja ho portava damunt, i després pues, acceptes aquella persona i te vas incorporant perquè també és la teva vida, no? I també és veritat que, com vaig començar a treballar a Catalunya Ràdio, poca gent sabia que jo era la dona del Jordi, perquè no em diguessin, mira, està aixufada. I mira, així es van començar. I

0: fila del concert.
1: I surts al vídeo.
0: Sí, a la Van Amunt, sí, sí.
1: Sí. I què? Els veurem en directe. Què t'ha semblat el nou disc? És espectacular.
0: Espectacular, sí, sí. Bueno, l'estic sentint en el cotxe, ara tinc ganes d'arribar a casa a punxar el vinil. Sí, sí, espectacular.
1: Doncs fem una cosa. Anem a escoltar música en directe, anem a reviure també aquella nit màgica del 76 a la Monumental. Ells són els Smoking Stones.
0: Let's go!
1: Let's go!

got to move, child. Gracias. Jumping Jack Flash. Thank you very much. Gràcies a Radio 4. I a tots els amics que han vingut avui.

0: Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Yeah, thank you very much.
1: Smoking Stone, Sergio Ortiz, Brutus, Luis Arco, Santi Úrsul, Miki Izquierdo, Pollo Moya. Nosaltres ho deixarem aquí. Ha estat un plaer enorme rememorar aquests 50 anys del concert dels Stones a Barcelona, juntament amb aquesta celebració dels 50 de Ràdio 4. Gràcies al Jaume Pujagut, al Jordi Novell, al Mariano Muniesa, al Jordi Sierra i Fabra, Mariscal Romero, Berta M. Llebre i també la Romy Masferrer i el Jordi Güell. Nosaltres ho deixem aquí i marxarem, com no podia ser d'una altra manera, amb la cançó doncs, que va tancar aquell bolo del 76. Això és Street Fighting Men, gràcies a tots i llarga vida als Rolling Stones.

0: Radio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.
1: Bona nit, aquesta és la edició 2317 del Metròpoli. Salutacions de Xavi Collado des de Ràdio 4. Aquesta nit vull parlar amb les Migues. La setmana vinent tenen concert a la ciutat de Barcelona. Anirem al taller de músics amb l'Ara Martí. I acabarem el programa amb la música de Yorgami. Tot aquí a Ràdio 4, fins la 1 en punt de la matinada. Una matinada que comença el cap de setmana. Benvinguts, benvingudes. Això és el Metròpoli.

0: Ens acompanya la cantant, compositora, arranjadora musical, la Ara Martí, dins d'aquest espai del taller de músics. Ara, benvinguda, bona nit.
1: Hola, bona nit, què tal?
0: En primer lloc, quina és la teva relació amb el taller de músics?
1: Bueno, jo estic ara cursant a quart. Bueno, començaré ara al setembre a cursar quart dins de taller l'últim any. I la veritat és que molt contenta de poder estar allà. I bueno, també estem portant... soc part de la comissió d'estudiants del taller i tal, i també, bueno, tinc una relació molt propera i molt bona amb ells, amb tots.
0: Estem parlant de jazz, de bossa nova, de música d'autor, no? Com es fa aquesta barreja?
1: Realment el projecte que estic encaminant ara és un projecte d'arranjaments propis d'estàndards de jazz enfocats més cap a una visió més moderna dels arranjaments, diguéssim, d'aquest estil.
0: Quina va ser la teva primera incursió a la música?
1: Bueno, jo vaig començar fa molts, molts anys, quan tenia 15 anyets. Jo sóc de Menorca i allà pues, vaig començar a muntar un grupet, sempre m'havia agradat molt cantar, i res, vaig muntar un petit grup i anàvem fent concertets per bars i així, i a poc pues, em vaig com anar interessant més i més i més per la música, vaig muntar diferents projectes amb diferents persones i em vaig adinsar dins del món del jazz. I a partir d'aquí vaig decidir pues, apostar per formar-me realment com a cantant de jazz al taller de músics.
0: El jazz és una música que durant un temps sembla que no ha tingut la sortida que havia de tenir, però ara els joves també us interesseu molt per al jazz, no? Què és el que està passant?
1: Bueno, jo crec que... Bueno, les xarxes socials ajuden. Tot i que la gent digui que a vegades s'ho carreguen, jo crec que ajuda a la visibilitat de tot el tema de... Al final, la música que ha quedat una mica obsoleta, no? Vulguis que no, plataformes com Instagram, per exemple, o TikTok, ajuden a que la gent jove pugui expressar també el que està fent, no només en el món del jazz, sinó, per exemple, en el món dels cantautors o així, i a poder descobrir diferents artistes i diferents estils, perquè si no sempre estaríem com escoltant també les coses que són només mainstream, no?
0: Ha evolucionat molt el jazz en els darrers anys?
1: Home, sí, jo crec que sí, al final de cada cop més artistes joves, diguéssim, intenten apropar el jazz a diferents estils per poder arribar també a altres públics, en certa manera.
0: La música moderna. Molta gent deu pensar que quan parlem de música moderna estem parlant de les darreres tendències. És així o estan equivocats?
1: No sempre és així. Hi ha que diferenciar, jo crec, de la música moderna a la música pop o la música popular. Diguéssim, no té res a veure. La música moderna té més a veure amb formació i amb un estil més de groove, més de funky, més tirant cap a aquest costat. Últimament és veritat que en els darrers anys s'està com apropant molt les dues, és a dir, el jazz i la música moderna s'estan com cada cop més apropant. I això també jo crec que és un factor positiu.
0: És a dir, que podrien fins i tot haver-hi fusions.
1: Sí, de fet n'hi ha moltes.
0: I la gent que és més propera al jazz, més purista, què opina d'aquestes fusions?
1: Bueno, és que dins del món del jazz hi ha com diferents grups de persones. Hi ha, és el que dius tu, hi ha la gent més purista i després gent que experimenta més, que apropa el jazz a diferents sectors o a diferents estils, diguéssim. Tot el que és jazz fusió, per exemple, amb flamenc, o jazz fusió amb músiques del món, o, per exemple, latin jazz, o, per exemple, més rotllo funky, com Roy Hargrove, per exemple, o no sé. Vull dir que que és com una cosa que s'està com cada cop més apropant, diguéssim, o dividint, depèn de com tu miris una mica. I jo crec que la gent, és a dir, els músics, jo personalment, vull dir, parlo de mi, però crec que ho agraïm també una mica, com que es puguin fer aquestes combinacions, aquestes variacions, i que no... Que la gent, quan parli de jazz, no només parli del jazz clàssic que s'entén com en els anys 50, saps?

0: Parla'ns d'Ara Martí Quartet. Com és la formació?
1: Bueno, Ara Martí Quartet és un projecte que va néixer l'any passat i està format per... és un quartet, òbviament. Està format per Héctor Tejedor al contrabaix, Pere Jalabert a la bateria, Armando Lorre al piano i Ara Martí, que sóc jo, a la veu. I bueno, és un projecte que neix una mica des de l'experimentació. Em vaig començar a interessar molt per tot el que eren compassos d'amalgama, compassos compostos, com canviaven els clàssics, per exemple, de sempre, si els canviaven de compàs, i fèiem una visió una mica més moderna d'aquell tema pelat, diguéssim. I a partir d'aquí vaig anar com experimentant coses i fent arranjaments per aquesta formació.
0: Una formació que ja té tres temes, no?, entre d'altres, no?, tres temes principals que els tenim, sí. I són els que escoltem aquesta nit, no? Com s'ha fet la gravació d'aquests temes i sobretot els arranjaments dels temes?
1: Bueno, aquests temes, la gravació es ven gravar a Underpool Studios. Vale? La veritat és que fa uns mesos ja, fa un parell o tres de mesos, encara no han sortit a la llum, diguéssim, no estan penjats encara a Spotify, perquè s'han de retocar unes cosetes, però a finals d'estiu espero que ja poguéssim escoltar-los. I bueno, els arranjaments neixen un poc de lo que he dit abans, no? D'intentar com...

0: apropar una mica més, amb una visió una mica més moderna, a aquest tipus de temes. Per exemple, en el Nature Boy hem intentat donar-li com una visió més llatina, tot i haver-hi una introducció a contrabaix i veu que podem com a... És a dir, és com... No té res a veure el contrabaix, la intro, diguéssim, amb el tema en si, amb l'arranjament en si. I hem volgut com separar aquestes dues coses, aquests dos conceptes bastant. I després també el Devil May Care, per exemple, és un altre dels temes que podeu escoltar. I aquest està pensat com a una mica un joc, no?, com anar passant de 7-4 a 4-4, després fent compassos compostos, és a dir, 3 contra 4 alhora, diguéssim, polirítmies i coses així. I després el tercer tema que us he passat, que és Nardis, és un tema que s'ha tocat molt per el típic arranjament de Bill Evans, no?, d'aquest tema, molt pelat, no?, a swing, però jo he volgut donar-li també com una altra visió i he fet com... és a dir, les primeres parts de 12 a 8... com un beat més afro, i a la segona part, a la B, l'he passat a 10-8, o a 5-4, depèn de com ho entenguis, però també com mantenint aquest rotllo beat afro, però intentant com canviar el compàs i jugant una mica amb això.
1: I estem parlant d'alguna manera de el jazz contemporani?
0: Sí, una miqueta. No em vull considerar com un artista de jazz contemporani, perquè al final jo també estic encara aprenent, no? Però sí, per dir-ho d'alguna manera, m'inspiro molt amb això.
1: Quins són els teus referents dins del món del jazz?
0: Bueno, tinc moltíssims, la veritat. No puc com definir un artista en concret, però, per exemple, m'agrada molt Roy Hargrove, que té aquest toc i aquest rotllo més funky. Com a cantants, últimament estic escoltant molt Samara Joy, que m'agrada molt.
1: Sí.
0: Després també Bill Evans, òbviament, o Chet Baker són referents clàssics, típics, tòpics, que utilitzo molt, sobretot en la improvisació. Òbviament, típica Sarah Vaughan o Ella Fitzgerald o inclús Cecil McLaurin. Són referents per mi vocals increïbles. Kurt Elling també m'agrada molt com a vocalista. I no sé.
1: Doncs és el teu projecte que el presentem aquesta nit a Ràdio 4. Ara, Martí, moltíssimes gràcies per haver acompanyat a la nostra audiència aquesta nit.
0: Gràcies a vosaltres, merci.

Bon cap de setmana, la setmana vinent darrere d'aquesta temporada del Metrópoli. Gaudiu molt i el dilluns, matinada de dilluns a dimarts, més Metrópoli a Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado.

Ràdio 4. Va de Cine, amb Conxita Casanovas.

Hola, amics del cine, bona tarda, com esteu? Avui us hem muntat per refrigerar-nos tots una mica un viatge de cine. Sortirem de

0: expedició amb el muntador de Magallanes, n'Artur Tort. El volem conèixer una mica més i passejarem per la Barcelona multicultural d'Hermanos amb les seves directores i protagonistes. Tot això en 50 i tants minuts, trufats de les millors col·laboracions. Ja sabeu que aquí cada setmana el que intentem és donar-vos les eines perquè trieu i trieu bé a l'hora d'anar al cinema. Esteu escoltant el Va de Cine, això és Ràdio 4, i dono la benvinguda a la germana Rodríguez Colàs, a la Marina Rodríguez Colàs. Hola, què tal?
1: Hola!
0: I a la Carol. Meu resposta a la vegada és que aneu coordinades, eh? Sí. Sembla que feu sincronitzada, no?
2: Ens coneixem suficient, no?
1: Bastant.
0: Com esteu?
1: Molt bé, molt contentes d'estar aquí amb els nois que ens han retrobat després de molt de temps i començant la promo.
0: Ara els hi donem la benvinguda. Hola, què tal? El Bat?
3: Hola.
0: Què tal? I a l'Omar? Què
4: hola,
0: tal?
4: Hola, bon dia.
0: Com ui, esteu? Ui. Els cognoms, m'ajudeu amb els cognoms?
1: Ells mateixos. Presenteu-vos amb el cognom.
0: És que no són fàcils, eh?
3: El meu nom és Bader, Bader o Bajasou.
0: Ah, ahir no m'atrevia jo, no, no m'atrevia, eh?
3: No, no passa, no passa nada.
4: I jo sóc Omar Mills. Mills.
0: Més fàcil, eh? D'on provenen aquests cognoms?
4: El meu cognom Mills, si no sé, sembla americà, anglès.
0: És que som, sí, t'anava a dir, eh? Som molt curiosos aquí a la ràdio, no? Ens agrada, sempre som periodistes, ens agrada saber més, no?
3: El meu és català. No, català, coi.
2: Doncs sí, és català, no, com no, tu.
3: El meu és àrab, d'origen àrab.
0: Ets, perquè ets un àrab català, o un català àrab.
3: No, no, no és català, no és català,
0: ara
3: és
0: no
3: àrab.
0: Entrem.
3: És àrab, àrab. No és marroquí, és àrab.
0: És àrab, sí, sí, que maco. La veritat és que la fusió de cultures és fantàstica i d'això una mica parla de pel·lícula també, Hermanos. Veritat que sí?
1: Bueno, sí, en realitat la nostra idea era explicar les realitats de la perifèria i sobretot una història de classe, i els nois del nostre barri, que ells són, els vam trobar a Sant Ildefons, a Cornellà de Llobregat, i la realitat és que els nois de catalans d'avui dia no són blancs, no tenen cognoms de catalans tampoc, tenen de diversos orígens, i és més aviat una història d'amistat, no?, que de diversitat, perquè en realitat la diversitat és la normalitat, és com els nois de barri, dels barris, bueno, de tota Barcelona, en realitat Catalunya, venen de diferents llocs, no?, orígens, llavors és una mica la naturalitat de la seva amistat.
0: És veritat, sí, és una pel·lícula que posa damunt la taula moltes coses, però bàsicament és això, una història d'amistat, però també de multiculturalitat i de classes socials, també, no? Mm. El que passa, a mi no m'agrada dir els de dalt i els de baix, però realment hi ha un xoc de classes socials també, que la pel·lícula queda molt palès, no? Mm-hmm.
2: Clar, és que la pel·lícula, de fet, és un viatge en transport públic, com ens agrada dir-li, que és una road movie en transport públic, aquest és el gènere.
0: M'encanta.
2: Que va des d'un barri perifèric de Barcelona al barri alt de Barcelona, que són convidats els nostres nois, els nostres actors, els nostres personatges, a una festa d'aniversari de la noia que li agrada el personatge que interpreta el Bader. I clar, allà es troben una altra realitat, és el primer cop que van a un barri com aquell i passen coses.
3: Muchas cosas.
0: Us va costar sentir-vos identificats amb els vostres personatges?
3: No, els tres és com... A veure, la pel·lícula és com...
0: Sí, perquè falta el Pau, eh?
3: Sí,
0: és a dir, que
3: sí,
0: falta el tercer.
3: Tres, sí. Ens hem sentit com nosaltres, com som nosaltres mateixos, en un barri humilde, de, no sé, ha sigut molt fàcil, no hem tingut que forçar res ni res. Molt natural.
4: Sí, el paper dels personatges era com fer de nosaltres mateixos, o sigui, les característiques que tenien els personatges, l'Eric, l'Aiman i el Robert, era com si fos nosaltres, Omar, Bader i Pau. O sigui, tenien moltes coses en comú, llavors no era difícil d'actuar, era com fer de nosaltres, quasi.
0: La Marina i la Carol van començar amb xavales, ens parlaven de xavales, d'unes noies, entre les que hi havia un Ángela Cervantes que no era...

0: Com ara, vicepresidenta de l'Acadèmia de Cinema Espanyol, eh? Mira-la, mira-la
1: sí,
0: on
1: sí,
0: és,
1: sí, sí. Som bones, bones de en càsting, la veritat. Això és clau per ser bona directora. Fer bé el càsting principal.
0: Clar. I ara heu passat, heu canviat la mirada i l'heu adreçat cap als nois, no? Hermanos. Per què aquest canvi? Passar de les xavales a hermanos, de noies a nois. Per què ara els nois, aquests nois, i en aquesta franja d'edat?
2: Jo crec que una mica xavales va ser identificar-nos més nosaltres mateixes, volíem sortir d'això també, de la nostra edat, del nostre context, i parlar una mica d'un barri més contemporani, més d'ara, no? I ens fixàvem molt a la gent del barri, dels nois que estaven al carrer, i és interessant també, a xavales potser era com una retornada al barri i tornar a sentir-te orgullosa de les teves arrels, i ara és una mica sortim del barri i ens apropem a una altra realitat i perdem una mica l'innocència, no? Que a vegades tenim la idea de als 15 anys, 16, que tot és possible i et dones una mica de cara a la realitat, de que en realitat no tot és possible, tot depèn del lloc on vens, en realitat.
0: A vegades no? T'estavelles, no?, contra sí. una paret, no?, que no, amb la que no comptaves, no?
2: Sí.
0: Clar, tu la vas escriure, xavales, no?
2: Sí, jo vaig escriure, ja va dirigir i ara hem coescrit.
0: Ho teníeu una mica distribuït d'una altra manera, no? Perquè aquesta vegada heu decidit codirigir. Us era més còmode?
1: Ens vam adonar que vam fer un curt i va funcionar, vam estar còmodes també, clar, quan, en el moment del rodatge hi ha tantes preguntes a contestar, tantes decisions a prendre, que tenir una persona que pensa com tu, que coneix el projecte com tu, doncs ajuda molt, no?, a dividir-se la feina i va ser, sí.
2: I bueno, que també les xavales, jo estava escrivint, però en realitat cada cosa ho parlava amb la Carol i reescrivíem i era com, el més natural és fer una coautoria, en realitat, perquè al final és el mateix, no? Sou estàvem fent això abans.
0: Sou
2: també.
0: Com les Coen, no?
2: Més o menys.
0: Catalanes, el que passa que ara s'han separat els Coen.
2: Sí,
0: ah,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: El càsting va ser molt complicat, potser que ens ho expliquin ells també, no? Què us van demanar?
3: No sé, jo vaig explicar que a mi...
0: Com diu el meu nebot, dale, dale, que, no? Dale.
3: Sí, sí. Que a mi va ser que jo estava en una classe de matemàtiques a l'institut i de matemàtiques que m'avorria moltíssim i quan van venir a dir que em volia fer un càsting d'una pel·lícula vaig dir, no, per perdre... matemàtiques, vaig anar.
0: I o sigui, per no anar a la classe de matemàtiques.
3: Sí. I em van fer una entrevista amb el meu company, un company que tenia a classe, i d'això em van escriure per WhatsApp i em van anar trucant moltíssimes vegades per fer diferents proves, càstings, d'intentar interpretar una cosa que ens demanaven i hasta en verano.
2: Sí, sí, molts mesos, sí, que una prova, després una altra trucada, molt bé, sí, total.
0: Què buscàveu?
2: Sí, buscàvem una persona, uns personatges, que uns actors que s'assemblessin als personatges que havíem escrit. Ells donaven el perfil. Al principi, quan us vam conèixer, us vam fer algunes preguntes, no, generals, com us veieu, sí. Quins són els vostres somnis, i sí que eren semblant una mica la cosa que teníem al cap nosaltres, i després ells tenien capacitat d'improvisar, no? Al principi us feien proves, entre cometes, no? De, imagina't que aquest et vol treure no sé què i ara tens un problema amb aquest, i llavors era improvisar, i ells... que com que volíem fer una peli molt viva i que parléssim amb les seves paraules, i teníem diàlegs escrits, però volíem persones que tinguessin com capacitat d'improvisar, d'imaginar i sense por, no? I d'arriscar, perquè també ha de ser molt valent les coses que han fet davant de la pantalla aquests nois, sense saber res de cinema en principi, no? Era com... Sí. O sigui, sense saber tenir carrera, vull dir, tècnica, i van fer un procés molt llarg de càsting, una prova en una altra, després assajos, amb una coach d'actors, una odissea.
0: Fins a arribar, com us veieu ara a la pantalla gran?
4: La primera vegada que em vaig veure a la gran pantalla, una miqueta de...
2: La gran pantalla.
4: Una miqueta de vergonya, perquè quan va començar a gravar, o sigui, jo també, o sigui, em posava molt nerviós al principi, perquè n'hi ha moltes persones treballant al voltant de la càmera. Però gràcies a les directores, a la acting coach,

0: coach i a tot l'equip se'ns va fer molt fàcil. O sigui, era com tota una família, ens ajudaven, ens donaven consells, i va ser molt fàcil de gravar, la veritat. Sí, molt divertit també.
1: A mi saps què em va passar amb Hermanos? Que era com si els personatges de Barrio, de Fernando León de Aranoa, haguessin agafat una mena de nau intergalàctica, no, no el metro, sinó... o potser sí, el metro, una estació de metro, i es planten en el 2026, no? Mm. També és un retrat de la pel·lícula, en realitat és un retrat també de la joventut d'avui en dia. Mm-hmm.
2: Doncs aquesta era l'ambició, no? Que fos veritable, que fos de veritat i que es sentin reflectits, no? I era el repte, i jo crec que ho hem aconseguit, no? Que es veu una amistat veritable, i la seva manera de parlar, que també van treballar, i les seves ambicions i somnis.
1: Un argot, no? Teniu un argot de carrer, també, una manera de parlar entre vosaltres, això... Us venia per escrit? Us venia ja donat? O vau anar incorporant algunes coses? Que bé, sí. Reparteixen els papers, aquests dos nois.
0: El guió, la Marina i la Carol ens van posar com paraules molt, molt de nosaltres, com per exemple tete, hi, paraules que utilitzem nosaltres fora de la pell, com per fer vida normal. Però ens van ensenyar de que el guió no és una estructura plana, sinó que pots jugar molt amb ell, pots improvisar, posar per añadir noves paraules. Mm. Però hi ha escenes en les que nosaltres hem utilitzat paraules que diem nosaltres dia a dia, com per exemple la del trailer, la de hi.
1: Què vol dir hi?
0: Eh?
1: Què vol dir hi?
0: Hi és com tío. colega, sí, ah. Tío, oi, hermano.
1: Però, hermanos.
3: Sí, és hermano. Hi és hermano, no?
4: En
2: árabe.
4: En Darija és hermano, és com hermano.
3: Però tothom es diu hi.
1: Però no era bro.
4: És bro, hi, literal.
3: No, però més hi, entre vosaltres
4: diu hi. No, però t'he dit això perquè és el mateix.
1: Molt bé, així aprenem també, no? És una pel·lícula per un target concret o no? O l'obrim? La podem obrir?
2: Jo crec que és per tots els públics. Parla de tres adolescents que van a una festa, però nosaltres la imaginem com un cavallo de Troia, no? Que, bueno, mira, sembla que és això, que estan parlant d'una festa, però volíem parlar de moltíssimes coses, així que jo crec que és un target també adult.
1: Clar, els vostres amics estaran esperant, no? L'estrena, no l'han vista. O alguns sí, altres no.
4: En el festival, la primera vegada que la van posar en la pantalla, el festival...
2: El BCN Film Festival, que és el festival que dirigeix la Conchita.
1: Va ser la primera, l'estrena mundial de la pel·lícula, i va ser una nit fantàstica, va agradar moltíssim, no?
4: Sí, i van anar moltíssims amics nostres.
1: Clar, era una projecció molt especial, no? Sí. La primera vegada que es veu una pel·lícula,
3: clar,
1: no?
3: Clar.
1: Això és especial.
3: Sí, i que la primera vegada que es veuen els amics a la pantalla, no? Que no s'ho creien quan deia a vosaltres, hem fet una pel·li.
0: A mi em deien que me l'estava inventant,
3: és una mica
0: que era broma, no? O que seria un documental d'una cosa rara, però no, que no, que és de veritat. I ahí quan li vaig donar les entrades... Ahí van dir,
1: No s'imaginaven que fos veritat, no? Perquè com ara hi ha tantes fake news, no?
0: Clar.
1: També.
0: Sí, perquè...
1: I van dir, aquest s'està marcant aquí un farol, no?
0: Clar, i perquè jo també soc com una miqueta bromista, de vegades faig broma. Moltes bromes, al principi no m'ho creien, però després quan van veure que estava rodant la pel·lícula i tal, sí.
1: Heu pensat o esteu fent alguna mena de promoció així entre gent jove?
3: Sí, a xarxes estem fent com els trends de TikTok, jo que sé, que a vegades es posa de moda, bueno, és que duren 24 hores, no, els trends, sí. O què? Tipo así. No. Ara hi ha una tendència de que ells es veuen a la pantalla i es graven veient la pantalla. Ara hi ha una tendència de que no sé què. I estem fent, també tenim un Instagram que es diu Hermanos por Tres, i ells van penjant coses de col·legues, no? I coses així, molt de xarxes estem fent.
0: Sí, del nostre dia a dia.
3: Sí.
1: És el cinema català que es desmarca. També s'ha de desmarcar una mica, no? Hem de ser una mica més valents, més atrevits. Hermanos és una pel·lícula potser no habitual dintre del que anem veient en el cinema català.
2: Bueno, jo crec que és una pel·lícula que intenta reflectir el que és la realitat catalana, i la realitat catalana avui en dia és diversa i es parla moltíssimes llengües, és plural, és xarnega, hi ha aquesta barreja, i això és lo ric, i això és el que volien reflectir amb aquesta pel·lícula, que també, bueno, aquesta diversitat.
3: Sí, i es fan poques, bueno, no sé si és una comèdia, no? Com ho diries tu? Però sí que és veritat que
2: hi ha
3: més tendència una mica al drama últimament, no? I nosaltres era com lleugeresa, parlar de coses molt sèries, però amb, no sé, amb entreteniment, una mica.
1: Traient-li una mica de ferro,
3: sí,
1: també,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sense drama, sense conflictuar els personatges, sense, no? Sense carències, en el centre que no sigui això.
1: És una pel·lícula que es desmarca i també que descentralitza també una miqueta el cinema català, no? Que està molt bé que rodin coses a Barcelona, que la pel·lícula passa per Barcelona, no? Però tampoc està localitzada a Barcelona, no?
2: No, en aquesta petita road movie passen també, comença al barri, un barri d'Estrarradi a Barcelona, passa per Barcelona i després acaba al barri alt de Barcelona i clar, nosaltres també tenim molt la intenció de mostrar un barri com el que nosaltres hem viscut, un barri totalment agradable, sense els conflictes o sense la duresa, no?, que es mostra normalment al cinema. No és la nostra realitat i no és la realitat actual. Els barris treballadors no són com ens els mostres al cinema.
1: Vosaltres què penseu?
0: Això que ha dit és veritat, o sigui, la pel·lícula no està sobrecarregada, amb fantasia, situacions que no són...
1: Disney, no?
0: Clar, sí, no té situacions de fantasia, de uah, què ha passat això, no, mostra la realitat de la vida de... La pel·lícula pot ser una nit del Vader i Mea a Cornellà, a Sant Ildefons, sí.
1: Això està carregada. Jo, Joque Noche, Joque Noche, no? Sí,
4: literalment, en plan, explica un dia de tres xavales que no sé blanca.
1: Sí.
4: Que explica,
1: no, vas bé.
4: Que explica això de dos dies, tres dies de tres xavales que podrien ser nosaltres mateixos. Que no forcem res ni passen locures ni res.
1: Perquè vosaltres aneu al cinema?
4: Sí.
1: Cada
0: vegada més.
1: Vull saber la veritat,
0: La veritat és que cada vegada més. Abans no n'hi anava ni un dia i fa poc vaig anar a veure dues pel·lícules.
1: Què has vist?
0: Vaig anar a veure Michael Jackson i l'altra no me'n recordo, una pel·lícula de por.
2: No et va impactar molt.
1: Heu vist Backrooms o Obsession?
0: No, aquesta l'he d'anar a veure.
1: Aquestes estan a la cartellera ara, No sé si competireu o...
3: Tenim competència directa.
1: Sí.
0: No tenim competència.
1: Hermanos és la pel·lícula que pot servir perquè més gent jove vagi al cinema, aquí a Catalunya també.
2: Doncs tant de bo, això seria com un somni, però bueno, està dirigida a tots els públics i sabem que és molt difícil que vagin els nois de la seva edat perquè el cinema és car, així que, però bueno, jo crec que si la descobrissin, jo crec que sí que es ficarien dins.
1: Clar, vosaltres no podeu, bueno, ja esteu fent les campanyes de TikTok, però més promoció entre els vostres amics i companys.
4: Entre els meus amics vam...
1: Els has convençut?
4: A tots. A tots. Uns 50 que vam a omplir una d'aquestes per una sala del cine, literalment. Clar. A tots els meus amics.
1: Ara també hi ha algun videoclub també que lloga la sala per fer aniversaris, fins i tot, i, no? Video instant.
2: Em sembla un planazo. Em sembla un planazo fer això.
1: Sí, no?
2: Podríem fer. Nosaltres quatre, i amb el Pau també. Què us sembla?
1: Doncs Hermanos, ja és a la cartellera la pel·lícula de les germanes Rodríguez Colás, ho puc dir així, no? Les germanes,
2: sí.
1: Que queda molt bé, no?
2: Sí, clar, i tant.
1: I, no? Carol Marina.
3: La marca,
1: exacte. Carol Marina, gràcies per venir. A l'Albat i a l'Omar, moltes gràcies. I espero que la pel·lícula... Que sigueu talismans directament per la pel·lícula, no?
4: No, sí.
0: Tal qual.
1: Si la veuen, s'enganxen, segur, no?
0: No, jo és que...
1: A les vostres aventures, que déu-n'hi-do.
0: Jo és que entre amics i família anirà a veure la pel·lícula, s'omplirà tots els cinemes d'Espanya ja.
3: I del món entero.
0: També.
2: Internacional.
1: Gràcies per venir.
3: Gràcies
4: a tu.
0: Gràcies a ti.
1: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4. Entra ara fent Diana, Dafnis Baldut. Molt bona tarda, Dafnis. Amb qui ens sorprens avui?
5: Hola, com estàs, Conxita? Bé, avui em fa molta il·lusió. Jo tenia previst fer una persona, avui, que la faré un altre dia, però resulta que ahir vaig veure He-Man Masters de l'Universo i he hagut de fer un viratge a la nostra secció, perquè a mi em té el cor robat aquest univers, perquè és la meva joventut, la meva infància, i perquè hi ha un actor que és estratosfèric i que està bé que en parlem, que encara no n'havíem parlat. A veure, aquí tenim amb nosaltres, sisplau, avui per fer-li Diana a Idris Elba. Si hi ha un actor que sembla capaç de fer-ho absolutament tot, aquest és Idris Elba. Pot interpretar un detectiu brillant, un gàngster temible, un comandant especial, un déu nòrdic i un DJ professional, o fins i tot un personatge d'una pel·lícula de fantasia plena d'espases, màgia i monstres. La seva trajectòria és una demostració que el talent, la perseverança i una bona dosi de carisma ens poden portar molt i molt i molt lluny. Nascut a Londres l'any 1972, Idrissa Acuna Elba, conegut mundialment com a Idris Elba, és fill d'immigrants de Sierra Leone i Ghana. Després, des de ben jove, va sentir l'atracció pel món de l'espectacle. Mentre molts adolescents encara dubten sobre què volen ser de grans, doncs ell ja tenia clar que volia participar en activitats teatrals i somiava amb una carrera artística. El camí, però, com sempre, no va ser fàcil. Abans d'aconseguir papers importants, va treballar en tota mena de feines per poder-se mantenir i mentre assistia a càstings i buscava oportunitats, doncs el senyor es dedicava a guanyar-se la vida com podia, com hem fet tots, d'altra banda. Els primers anys de la seva carrera van estar marcats per aparicions en sèries de televisió britàniques, però el gran salt va arribar quan va aconseguir el paper de Russell Stringer Bell, a la sèrie de The Wire, que és on jo concretament el vaig descobrir, i suposo que molts d'altres, ara ja fa uns 20 anys. Aquest personatge, un intel·ligent i sofisticat membre del crim organitzat de Baltimore, es va convertir en un dels més recordats de la televisió moderna. Molts espectadors van quedar fascinats, igual que jo, per la seva presència magnètica i per la capacitat de transmetre autoritat sense necessitat d'aixecar la veu. Allà realment el tio va fer una cosa molt potent, que era trobar-li perillositat a la tendresa. Era bastant bèstia el que feia. A partir d'aquí, la seva carrera va començar a enlairar-se amb força. Va protagonitzar la sèrie Luther, on interpretava un detectiu brillant, però emocionalment complex. El personatge va ser tan popular que va convertir-se en una de les cares més reconeixibles de la televisió britànica. La crítica va elogiar la seva interpretació i el públic va quedar captivat per aquella combinació de força, vulnerabilitat i intel·ligència. Però Idris Elba no es va conformar amb la televisió. Hollywood va començar a trucar a la seva porta amb certa insistència. El van veure en pel·lícules d'acció, en thrillers, drames i grans produccions de ciència-ficció. Va formar part de l'univers cinematogràfic de Marvel, interpretant a Heimdall, el vigilant del pont de l'Arc de Sant Martí a Asgard. I tot i que el seu personatge no apareixia sempre en primer pla, Elba va aconseguir destacar gràcies a la seva presència imponent i aquesta veu inconfusible que té, que és inconfusible, no? com es diu, com es digui, no em surt la paraula, però vaja, una veu absolutament característica que és de la que no pots escapar. A més de la interpretació, Idris Elba ha desenvolupat una altra faceta bastant sorprenent, he de dir, que és la música, però no la música com a tal de surto i toco una guitarra, no. Ell, sota el nom de DJ Big Dries, ha actuat en diversos festivals, en esdeveniments internacionals, i de fet és un dels pocs actors capaços de passar d'una estrena de Hollywood a una cabina de DJ sense que ningú ho trobi estrany. Això també té el seu mèrit. Aquesta versatilitat és una de les característiques que més defineixen la seva carrera. Idris Elba ha participat en projectes molt diversos, des de pel·lícules d'animació fins a produccions independents. Aquesta capacitat per moure's entre gèneres és una de les raons per les quals continua sent una figura tan respectada dins la indústria cinematogràfica. Mai no sembla quedar encasellat en un únic tipus de personatge, no? I ara arriba aquest nou repte que s'ha estrenat recentment, la seva participació a Masters de l'Universo, aquesta nova adaptació cinematogràfica que recupera l'univers creat al voltant dels famosos personatges de Mattel, a través de He-Man, Tila, Skeletor, una franquícia que va marcar la infància de milions de persones als anys

80 i que també va marcar la infància del propi Idris Elba, que ha fet declaracions d'aquest estil. Ell ha explicat que li encantava aquesta sèrie de dibuixos i que quan era petit els seus pares, per exemple, no es podien permetre comprar-li els ninots de Star Wars perquè eren molt més cars i estaven més demandats. I aleshores va fer tota la col·lecció dels He-Man i los Masters de l'Universo, no? I que tenia moltes ganes de poder participar en aquesta nova adaptació. Bé, doncs ja ho veieu, aquí el tindrem al cinema, entre espases màgiques, castells misteriosos, guerrers musculosos i enemics extravagants que formen part d'un món que combina fantasia i ciència-ficció d'una manera molt particular. La incorporació d'Idris Elba al projecte ha despertat una gran expectació entre els aficionats. La seva experiència en produccions espectaculars i el seu talent per donar profunditat als personatges fan pensar que seria una de les peces claus de la pel·lícula. I jo puc dir que ahir que la vaig veure, que efectivament ho és. Cada cop i volta fa allò que ell sap fer també, que és en qualsevol gènere introduir-hi aquesta part de sensibilitat, aquesta emoció, aquesta tendresa, i de cop veure una vulnerabilitat en un personatge que és un guerrer, i és un molt bon guerrer, no? Però hi trobes aquesta part que al final el que fa és humanitzar completament. Si hi ha alguna cosa que ha demostrat al llarg dels anys és que sap aportar credibilitat fins i tot a les històries més fantàstiques, aquest actor. Per als espectadors més joves, Idris Elba és una estrella contemporània que apareix en grans franquícies i produccions internacionals. Per als que el seguim des de fa temps, és un actor que ha construït la seva carrera amb constància, assumint riscos i explorant nous territoris creatius. I per als que encara no el coneixen gaire la seva trajectòria, doncs aneu, sisplau, a veure Masters de l'Universo, que pot ser una excel·lent oportunitat per descobrir-lo. La pel·lícula, a més, és bastant entretinguda. Sigui interpretant un detectiu perseguint criminals pels carrers de Londres, un déu nòrdic vigilant els nous regnes, o un personatge dins d'un univers ple de màgia i aventures, Idris Elba continua demostrant, i de debò, que és un dels actors més versàtils i carismàtics de la seva generació. I si la seva carrera ens ha ensenyat alguna cosa, en aquesta secció nostra del Fediana, és que encara queden moltes sorpreses per veure, segur. Potser el proper gran heroi, mentor o guerrer legendari de la gran pantalla ja l'està esperant darrere de les portes del castell de Grayskull. Sisplau, aneu a veure l'Idris Elba i a tota la camarilla que formen aquesta pel·lícula de He-Man i de los Masters de l'Universo. Ens veiem la setmana que ve. Una abraçada.

0: Això és el Va de Cine de Ràdio 4. Aquest tema forma part de la banda sonora de la pel·lícula Normal, una de les estrenes d'aquesta setmana, on passen coses que no són gens normals, com per exemple una baralla dura a aquest ritme, amb aquest ritme musical. Carles Martínez Agenjo, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Tot és possible, no?, quan parlem de cinema.
1: Exactament. Tot és possible i tot pot ser molt normal i molt anormal. També tot pot ser molt lumínic i també pot ser molt tenebrós, no?
0: Com Robin Hood, per exemple, que ha tornat a una versió hardcore, la
1: exactament.
0: De Hugh Jackman.
1: Aquesta culpa que arrossega Hugh Jackman i que d'alguna manera hi haurà qui dirà que trenca amb el, evidentment, amb la representació clàssica que s'ha fet del mite de Sherwood, i d'altres persones diran que sí que s'acosta aquesta nova versió de Robin Hood que ens porta a la cartellera, s'acosta a la vessant fosca d'un mite que no era tan símbol de la justícia, sinó que era un assassí despietat, no? I aquí ràpidament la figura del western de Clint Eastwood a Sin Perdón ens pot venir com una mena d'antiheroi que porta la culpa carregant a l'esquena, no? Aquest Robin Hood de Hugh Jackman porta la culpa a l'esquena, no? Però crec que el mite
0: la
1: dona...
0: Són els últims dies, a més.
1: Exactament, la muerte de Robin Hood i aquests últims dies, no? Però és interessant com aquesta figura del proscrit dels boscos de Sherwood, que va néixer de la tradició oral del segle XII a Gran Bretanya, no? I que,

0: que tots coneixem sota el lema de robar als rics per donar als pobres, no? Ha anat mutant, s'ha anat transformant al llarg de la història del cinema. La literatura ens ho posa ben fàcil perquè tenim la famosa novel·la de Howard Pyle, The Merry Adventures of Robin Hood, que d'alguna manera va popularitzar doncs, aquesta figura de gesta que lluitava contra la injustícia i la tirania. I evidentment tenim doncs, el clàssic de Hollywood amb Errol Flynn i Olivia de Havilland, Robin de los Bosques, amb el famós bigotet que portava Errol Flynn, aquelles malles verdes que Kevin Costner, a la versió que va venir més tard, es negava a portar, no? Però jo d'alguna manera crec que és la pel·lícula que més ha deixat petjada aquests colors vius i llampants, aquesta posada en escena àgil del Robin Hood clàssic, no? I el que trobem en aquesta nova versió que arriba a la cartellera, La muerte de Robin Hood, amb Hugh Jackman, doncs busca una mica el contrari, és a dir, una foscor, una penombra, unes tenebres, no? Ell mateix ho diu en un moment, diu, jo mentia a la gent i les tenebres doncs, estan amb ells, no? La versió, és a dir, la imatge que ell dona, que el personatge de Hugh Jackman dona a la pel·lícula, doncs renega una mica d'aquesta èpica i aquesta vessant heroica que tots recordem de Robin Hood. Hugh Jackman, que fins no fa tant, també ens va donar una visió molt crepuscular d'un personatge de Marvel, com és Wolverine, conegut com Lobezno, el famós superheroi de les urpes metàl·liques. A la pel·lícula Logan, del 2017, ja hi havia aquesta mena de cant del cigne del superheroi, no? Cansat, crepuscular, amb aquesta culpa que porta a l'esquena, i ara, doncs, fins i tot, diria, el Ralph Fiennes de El regreso de Ulises, amb Odisseu, també dona una
1: ara
0: versió crepuscular.
1: Ara que vindrà la nova, la de Christopher Nolan.
0: Ara ve la nova, però
1: a mi m'ha agradat aquest Robin Hood, eh?
0: Està bé, és a dir, el que ens dona, però sembla com que hi ha una tendència, potser, a agafar els mites i, de sobte, donar-los una dimensió més crepuscular, més fosca. Però, en qualsevol cas, la història del cine, com dèiem, m'ha donat grans exemples, no? Ja, no sé, podríem recuperar també Robin i Marian de l'any 76 amb Audrey Hepburn i Sean Connery, que hi havia una visió crepuscular, però més romàntica, més de comiat d'una història d'amor. Jo crec que és un dels grans comiats romàntics de la història del cine, és el d'Audrey Hepburn i Sean Connery a Robin i Marian, no? De te amo más que a todo, más que a los niños, te amo más que a l'amor, no? Aquell famós comiat que amb el que tancava la pel·lícula, just abans de que Sean Connery llancés una fletxa per la finestra per assenyalar el lloc on volia ser enterrat en Marian. Jo crec que era un moment molt bonic. I després ens van venir Russell Crowe sota les ordres de Ridley Scott, la famosa pel·lícula amb Kevin Costner, que també sortia Sean Connery fent de Ricardo Corazón de León. I ara doncs, tenim aquest Hugh Jackman, que trenca doncs, amb aquesta imatge heroica ben intencionada, és un Robin Hood amb un passat violent, sanguinari, que porta la culpa dins el cos.
1: És un bombó de personatge sí. I anem a relaxar-nos una mica amb música clàssica.
0: Exactament.
1: Perquè tenim Los Músicos, que és una bona pel·lícula també per recomanar.
0: Bona pel·lícula, i aquí ja ens drem amb els instruments de corda, amb els Stradivarius, perquè recuperem aquesta idea del concert de cambra, dels violins, la viola i el violoncel, no? I de com és un homenatge una mica a la pel·lícula Los Músicos, aquests components de doncs d'un quartet que han d'estar sincronitzats per poder crear la música, no? I com la música que creen està relacionada amb una història de dol, perquè hi ha una noia doncs, que d'alguna manera vol fer realitat el somni del seu pare de reunir quatre Stradivarius i fer un concert doncs, amb aquests quatre mítics instruments, no? I tota aquesta companyonia, aquests sentiments nobles, aquest poder catàrtic que té la música. En aquesta pel·lícula, Los Músicos, doncs jo crec que es posa sobre la taula, no? I connecta doncs, amb històries on, per exemple, una curiositat de la pel·lícula és que els músics que apareixen també són músics a la vida real. I això de sobte ens obre la porta a un cine on també a vegades els actors que sortien a la pantalla venien d'un coneixement i d'un virtuosisme musical. I Hollywood clàssic ens ha donat exemples com El séptimo velo, que era una pel·lícula on Ann Todd es convertia en gran concertista de piano, però les seves mans no eran

0: seves, sinó la de la pianista australiana Eileen Joyce, que és una famosa doncs, pianista de la Segona Guerra Mundial.
1: Moltes vegades ens hem preguntat, tocarà ell, de debò?
0: Exacte, qui està tocant els instruments, no? I també hi ha una pel·lícula del 2012, L'Último Concierto, que protagonitzaven Christopher Walken, Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener. Un d'ells estava afectat per l'Alzheimer, no? Crec que era el personatge de Christopher Walken, i podia sentir aquest sentiment de grup, no? Aquesta companyonia entre els membres d'un quartet de músics.
1: Hem detingut un altre dia, jo crec que hem de fer un altre capítol dintre de la teva secció de cinema i art, hem de fer un capítol dedicat a la música,
0: si us plau,
1: perquè de veritat pensem en tants pianistes, per exemple, que ens han encantat, no?, del món del cinema.
0: Total.
1: Carles Martínez Agenjo, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
0: Un plaer.
1: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4 i tenim el plaer d'avui tenir a l'estudi Artur Tort, que no creieu que és fàcil, perquè està sempre, té l'ull sempre molt ocupat. Bona tarda, Artur.
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: El muntatge és el cor de la pel·lícula? És on batega la pel·lícula?
2: Sí, potser, o sigui, en tot cas és la fase on la pel·lícula realment pren forma i on tu entens allò que has fet que és de veritat. Sobretot, evidentment, filmant com filmem nosaltres, on realment hi ha tota una porositat del material, perquè, com ja sap, suposo, molta gent, i si no, doncs és igual, vull dir que rodem moltes hores, hi ha molta improvisació, hi ha molt d'espai perquè els actors puguin fer moltes coses diferents i provar moltes coses. Llavors, el rodatge per nosaltres és com una mena de recol·lecció, però és una matèria que no té forma, i és el muntatge el que et permet realment veure què és de tot això que has aconseguit capturar, què és de tot això el que realment ha de formar, ha d'integrar la pel·lícula, i de quina manera s'ha d'estructurar i què s'ha de prioritzar, diguéssim. No?
1: Saps com us veig jo a vosaltres? Com la colla. Allò que abans en deia la colla, no? Mm. Realment hi ha una amistat aquí a... al fons de l'ofici, de la professió. Hi ha una amistat molt sòlida entre Albert Serra, Artur Tort, Montserrat Triola, que acaba de ser ara premiada, no?
2: Sí.
1: Per la revista Screen, com la productora catalana de l'any dintre del BCN Filmfest.
2: Sí.
1: Que bonic.
2: I tant, i molt merescut. Sí, hi ha una relació de molts anys. A més, jo no vaig començar amb un rol específic, precisament. Vull dir que ja tot ve una mica d'aquesta manera de fer.
1: Com vas començar?
2: Jo vaig començar treballant una mica en el seu equip de producció, a l'oficina d'Underground, quan encara també era una oficina molt incipient. Acabaven d'instal·lar-se, diguéssim, en un lloc físic que no era casa seva, diguéssim, no? I estaven començant a intentar tenir com una mica una infraestructura més o menys de productora. I jo en aquell moment vaig començar a treballar amb ells perquè havia conegut a l'Albert i per afinitat. I jo no tinc especial habilitat, diguéssim, per fer tasques de producció, la veritat és aquesta, però no m'importava... O sigui, jo el que volia era estar en contacte amb gent que m'interessava. I va haver aquesta mena de reciprocitat. I de seguida vam anar veient que jo podia, diguéssim, no sé, agafar una càmera i entendre la lògica de treball de l'Albert, i a partir d'aquí, evidentment, tot això, des de fa molts anys,
1: ha prosperat,
2: ha anat evolucionant molt, i després, diguéssim, que jo també sento que he pogut aportar moltes coses que també venen de la meva sensibilitat, una mica, a la recerca formal de l'Albert en les seves pel·lis, i a fer-ho això també com evolucionar i créixer, però mai com des d'una... Jo mai he pensat en termes de carrera, o mai vaig, en tot cas ara sí, perquè ja puc, diguéssim, ja m'he convençut a mi mateix que això era així, diguéssim, però al principi no, jo no tenia ambicions especials ni de ser director de fotografia, ni muntador, ni res, jo sabia que tenia una, diguéssim, una sensibilitat per això,
1: no?
2: Sí, i que m'interessava i que ho entenia, diguéssim, que entenia profundament el que significava això del llenguatge cinematogràfic, però no... Vull dir que tot això ha sigut com una mena d'evolució natural i orgànica, i ara al final dius, val, sí, d'acord, sí, sí. Però se suposa que em dedico a això.
1: I això t'ha fet guanyar un César, no? La nit dels Césars hauria de ser superemocionant, no?
2: Sí, sí, sí, sí que ho va ser, sí.
1: Com ho recordes?
2: No, va ser molt... va ser fantàstic. Ens ho vam passar molt bé i...

0: i em votin, no, vull dir que és tot una... són molts acadèmics, vull dir, n'hi ha bastants més que en l'Acadèmia Espanyola, vull dir que és molta gent, i penses, i de cop dius, ostres, que hagin considerat que tu mereixes venint d'un altre lloc, diguéssim, ho vaig trobar, o sigui, em va semblar que era molt maco, diguéssim, ho vaig apreciar molt, i sí, i després vam gaudir-ho, sí.
1: Tens el César, tens Gaudís, i et falta el Goya, no? Que raro.
0: Bueno, no és per qüestió de...
1: És raro, no?
0: Podria haver estat nominat.
1: Perfectament.
0: Sí, però no ha sigut així i no passa res.
1: Sinó per Pacific Fiction, per Tardes de Soledad,
0: sí,
1: no?
0: Podria, sí.
1: Clar.
0: En general, amb Tardes sí que penso que... bueno, penso que la feina de càmera i de imatge d'aquesta pel·lícula és molt reeixit. Jo estic molt satisfet del que hem fet en aquesta pel·lícula. I amb això n'hi ha prou, i de sobres també, eh?
1: Ara teniu entre mans Magallanes, que el viatge ha estat llarg, també, sí, m'imagino,
0: sí.
1: I suposo que tu no et mereixes, no?
0: No, bueno, no ho sé.
1: Et vas embarcar.
0: Ens vam embarcar... De fet, ens medicàvem amb aquesta cosa de la... com es diu? Biodramina.
1: Es continua receptant això.
0: Sí. De fet, el primer dia que em van prendre em vaig excedir en la dosi i anava una mica... més que marejat, anava ben accelerat.
1: Anava
0: ben dopat. Llavors vaig dir, bueno, no cal tant. Sembla que no hi ha tant de problema. Però va ser molt interessant rodar en un vaixell, a més, que és una reproducció històrica dels vaixells de l'època de Magallanes, amb tot luxe, amb molta fidelitat, i que podia navegar a vela, vull dir que era molt interessant. I poder il·luminar, utilitzant la inclinació del vaixell per fer servir la llum del sol com si fos un focus, no? Com si fos un foco, com si fos realment una llum que tu podies manipular en funció de la inclinació del vaixell. No sé, hi ha moltes coses que vam descobrir fent aquesta pel·lícula molt interessants.
1: La llum és aliada, però també pot ser enemiga. Pot ser amiga o enemiga, no?
0: Sí. És molt difícil treballar amb la llum. És molt difícil. Això de la il·luminació, diguéssim, d'il·luminar, és una cosa realment complexa. Jo tinc molt de respecte, diguéssim, per la gent que és capaç de treballar amb platós que des de zero i a les fosques arriben a construir tota una cosa, no? Jo tendeixo a... sempre he partit més d'una mena de lloc o d'un espai que ja existeix i aconsegueixo a partir d'aquí anar trobant com manipular aquesta matèria. Però si em fan partir de zero... ho trobo molt complexa, és difícil. La llum té unes lògiques molt complexes, però és molt interessant i és inacabable.
1: Quan acabareu Out of This World, la nova pel·lícula d'Albert Serra i Artur Tort?
0: No, hi ha molta gent.
1: Perquè l'Albert sense tu, ara bueno. Mateix... diríem que no, oi?
0: No sé quan l'acabarem, però l'acabarem, diguéssim, relativament aviat, però amb calma, perquè hem vist que necessitàvem temps per acabar-la. Llavors, tampoc ens podem allargar infinitament, perquè també s'han d'intentar complir, diguéssim, una sèrie d'objectius, però sí que aquest, diguéssim, aquesta primera etapa que hem fet de muntatge, hem vist que no teníem prou temps com per acabar-la ja, i ara estem fent una petita pausa i l'hem d'acabar en els propers mesos, sense pressa però sense pausa, però acabant-la bé, que això és el més important, acabant-la bé i que la pel·lícula reflecteixi realment el que les nostres ambicions, el que volem fer, i que no tinguem cap pro a nivell artístic en el moment de poder-la de considerar com a final.
1: No hi ha cap productor que renyi, que digui, escolta, que això s'ha d'enllestir.
0: Segur que sí. Però també crec que, en fi, no sé, tothom entén que el que hem fet necessita aquest temps i que serà millor per tothom, la pel·lícula serà millor també. O sigui que...
1: potser lluirà més allà on es presenti també?
0: Sí, sobretot crec que és un tema de la pròpia pel·lícula, que després veurem en quin moment s'acaba i quina, quin, quina, quin, de quina manera quin es presenta.

0: quin timing tindrà. Però és una qüestió de la, de la pròpia pel·lícula en si, que hem d'aconseguir que tot el que ve ara, tant, la, tant el muntatge sobretot, com tota la postproducció de so i d'imatge, les fem amb totes les garanties i al màxim nivell.
1: La realitat supera la ficció, això ja ho diuen, i ja hi compteu, no? Que poden passar moltes coses al món
0: al
1: voltant del tema que toqueu, no? Estats Units i Rússia, la relació entre aquests dos països, tan complicada i complexa al llarg dels temps.
0: La pel·lícula és que és una, d'alguna manera parteix d'això, però també deriva cap a altres llocs. I per tant, jo crec que caurà en un bon moment, segur, perquè la pel·lícula té la seva pròpia vida d'alguna manera i explica la seva pròpia història.
1: Pot haver una mica de morbo, no? Al voltant del tema o no?
0: No ho veig molt. Per com és la pel·li, no puc explicar gaire res ara, però vull dir que crec que no tant. Sí que hi ha coses que en tindran una mica, però no tant. La pel·lícula tampoc és més una farsa, té alguna cosa de divertida, la pel·lícula també. Intenta com allunyar-se de, no sé, de tesis. És una, com també el cinema de l'Albert habitualment, i de fet amb Tardes de Soledad, que és una pel·lícula que pot ser dura per certes coses, però que també defuig una mica aquesta mena de categorització, no? De dir, això de què va, és antidauria, és taurina, no sé què, no? Dius, bueno, no ho sé, estem investigant sobre imatges i això, per tant, té un altre tipus de... No? S'ha de mirar des d'un altre lloc.
1: S'han de treure coses de l'altar, no? També?
0: Sí. I que la gent es posi en una altra tessitura quan... O que la pel·lícula el forci una mica també a posar-se... allunyar-se de vegades d'aquestes postures que tots a vegades pensem que tenim a priori de les coses, no? I aquesta pel·lícula que d'alguna manera també fa això, una mica.
1: Està molt bé perquè esteu creant expectativa i això sempre és interessant. Escolta, per acabar, com home orquestra, dirigir, només et falta dirigir. Ho has pensat, o estaries en pecat mortal amb l'Albert, si et passes a la direcció i li fas la competència algun dia al Festival de Cannes.
0: No, crec que hi hagi cap problema el dia que ho faci, si és que ho faig.
1: No ho descartes?
0: No ho descarto. I abans era com una cosa que em preocupava més, perquè pensava que m'hi havia de posar en un moment o altre, i ara penso que si trobo el moment i el tema i em ve de gust, sí, però tampoc m'obsessiona aquesta idea. Sí que sempre he pensat que em vindria de gust fer-ho, però ja ho veurem, diguéssim. Ara sento que estic en un moment que em permet col·laborar amb gent molt interessant, aprendre i avançar també sobre, en fi, coses que a mi sempre m'han interessat molt relacionades amb la plàstica i amb la forma del cine, i això em va bé de moment.
1: Igual acabeu intercanviant els papers com els Moriarty. Artur Tort, que bé que hagis pogut passar per la ràdio i haguem pogut conversar sobre el cinema, que és el que ens agrada aquí. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Fins aquí aquest Va de Cine de Ràdio 4. Ja sabeu, la ràdio on el cinema també es veu. Gràcies per venir al nostre cinema particular i aquesta sessió de migdia. Mònica Ridruejo ha estat a la realització tècnica i control de so, Joel Sevilla portant la producció, Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i Conxita Casanovas, qui us parla i us saluda en nom de tots. Petons, bona setmana i fins diumenge, que tornareu a tenir Va de Cine aquí a Ràdio 4, la teva, la vostra, 50 anys en català i amb tu.